0: no va passar endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar així 40 punts. Ha estat en un dels partits que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol. Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79.
1: I el temps, aquest divendres arriba vent del nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran els 22 graus.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats a la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros. Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que el conflicte obert amb el sector educatiu no farà perillar els pressupostos. Des de Califòrnia, Illa ha mantingut la mà estesa als sindicats que convoquen les vagues. Enviat especial a Sacramento, als Estats Units, Albert Prat.
3: El president separa les converses amb Esquerra de les vagues de mestres i dona per fet que l'acord pels pressupostos s'acabarà encarrilant la setmana que ve, independentment de com vagi la reunió de dimarts amb els sindicats de l'ensenyament.
4: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
3: Ell ha insistit que el marc de la negociació és l'acord signat amb Comissions i la UGT, malgrat l'amenaça dels sindicats majoritaris de no presentar-se a la trobada de dimarts.
4: Nosaltres tenim un acord molt important, de 2.000 milions d'euros d'inversió, en un curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
3: Illa ho ha dit després de reunir-se amb la vicegovernadora de Califòrnia. Tots dos s'han compromès a col·laborar plegats en noves iniciatives tecnològiques, explorar inversions comercials i recolzar-se en projectes ambientals.
2: 3CAT Info.
1: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls per als sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
5: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
1: El sindicat majoritari USTEC, però, acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT. Andreu Montbrú, de la USTEC, al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
1: Qui ha vist amb bons ulls la trobada d'avui han estat precisament Comissions Obreres i la UGT, que esperen que les altres forces sindicals també s'afegeixin a l'acord. Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. Aquest dijous s'ha fet a Girona i a la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5% segons el Departament d'Educació. La manifestació a Girona Ciutat ha plegat uns 4.500 docents, segons la Policia Municipal, i uns 8.000, segons la USTEC. Girona, Maria Rovira.
7: La protesta ha començat de bon matí amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell de Girona, que estan guarnits pel temps de flors. I han fet una visita irònica perquè demanaven als visitants que no miressin les flors i s'assumessin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient a terra han fet una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut davant l'edifici de la seu de la Generalitat. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
8: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
9: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però és clar, tot és voluntari.
7: Estan determinats a continuar amb les protestes per reivindicar millores professionals i salarials si no hi ha acord. La mobilització a la Catalunya Central ha portat actes com una gimcana reivindicativa a Vic o talls de trànsit en vies com la C-16 o la C-25.
1: Al País Valencià, el professorat també manté la vaga indefinida. La conselleria i els sindicats no han arribat a cap acord i s'emplacen ara a continuar negociant la setmana que ve. La proposta que els ha fet Educació no recull cap millora salarial per als docents, un punt que els sindicats exigeixen que es posi damunt la taula. València, Alba Barbosa.
10: Els sindicats reconeixen avenços, però troben insuficient i poc concreta la proposta de preacord que la Conselleria d'Educació els ha presentat. Reclamen que en la propera mesa s'hi abordin tots els punts que reclamen, entre els quals la retribució dels docents. Marc Candela és el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
11: Per a nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han passat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres el tema de la reducció de la burocràcia i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem, de la resta de temes molt poca cosa.
10: Totes dues parts s'emplacen ara a negociar la setmana que ve. La consellera Carmen Ortí està disposada a plantejar un augment salarial.
12: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
10: A fora de la conselleria, centenars de docents s'han concentrat per demanar la dimissió d'Ortí. La proposta de preacord inclou simplificar la burocràcia, agilitzar les substitucions, reduir les ràtios i impulsar el valencià en zones castellanoparlants.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
13: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
13: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
1: De la crònica internacional us destaquem ara que Donald Trump assegura que el president xinès Xi Jinping s'ha ofert a ajudar a resoldre el conflicte dels Estats Units amb l'Iran i en concret a donar un cop de mà perquè es reobri l'estret d'Hormuz. El president nord-americà ho ha dit en una entrevista a la cadena Fox News en el marc del seu viatge oficial a la Xina.
14: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. És clar que qualsevol que compra tant petroli a l'Iran, òbviament té algun tipus de relació amb ells. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
1: Trump i Xi han reforçat les relacions entre els Estats Units i la Xina després de la primera jornada del viatge del mandatari de la Casa Blanca a Pequín. Xi, però, ha advertit Trump que no es fiqui amb Taiwan si vol evitar un conflicte. A Pequín n'informa Francesc Canals.
15: Les bones paraules han acompanyat tota la posada en escena d'aquesta cimera ajornada per l'atac nord-americà a l'Iran, que no vol dir que la qualitat d'imprevisible de Donald Trump hagi deixat de preocupar Pequín. En les paraules que han precedit el seu brindis en el banquet ofert a Donald Trump, el president xinès ha posat l'èmfasi en l'estabilitat.
16: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
15: Aquest nou marc per als pròxims anys seria un intent de la Xina d'evitar sorpreses com les que provoca Donald Trump, per exemple, la crisi de l'estret d'Hormuz, un mal de cap afegit a una economia xinesa ja menys dinàmica. El president dels Estats Units ha correspost amb un to positiu entusiasta de la cimera.
14: Ara voldria aixecar una copa i brindar pels rics i duradors llaços entre els pobles nord-americà i xinès. És una relació molt especial. Vull tornar a donar les gràcies. Ha estat una visita extraordinària. Gràcies, president Xi.
15: I ha convidat Xi Jinping i la seva esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de setembre. En el banquet també hi eren convidats els amos de les grans empreses nord-americanes a les quals Xi Jinping ha promès un major accés al mercat xinès. La jornada començava amb la rebuda al Gran Palau del Poble per un Xi Jinping més distès. Inclòs algun esbós de somriure, la Xina considera que Trump, que presumeix d'establir relacions personals amb els altres líders, és sensible al bon tracte. En tot cas, lluny de l'ull públic, Xi Jinping ha llançat un clar advertiment. Taiwan, que Pequín no ha renunciat a recuperar per la força, és una línia vermella.
17: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit és qui li atribueixen més delictes i li demanen la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys de presó. Cap dels processats no ha fet ús del torn final de paraula. Enviada especial a Madrid, a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
18: Bueno, pues, vista para sentencia.
19: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que Fiscalia i Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys amb signes de demència, va quedar primer apartat del procediment i després exonerat. Aquest dijous hem sentit els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució perquè asseguren que no han comès cap delicte. José María Fuster Fabra, que ha defensat l'empresari Josep Maiola, ha afirmat que s'ha arribat a aquest judici per l'animadversió contra el fill gran de l'expresident.
20: Al señor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
19: La sentència, diu en fons el tribunal, no trigarà gaire. Podria arribar abans de les vacances d'estiu.
17: El temps.
1: La previsió meteorològica per les properes hores, Néstor Gómez.
21: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres, i en canvi la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures i aquest ambient una miqueta més fred tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Aquest dijous s'ha parlat molt en la nostra llengua, en català, al Festival de Cinema de Canes. Han coincidit les presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que competeix a la Setmana de la Crítica, i de Ceniza en la Boca del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català a Canes. Enviat especial, Marc Garriga.
0: Aquesta ha estat l'ovació al final de la projecció de Viva. Molts dels espectadors han sortit emocionats. Aina Clotet admetia que estava en xoc i explicava a 3Cat Info que era important rodar-la en català.
4: Em fa moltíssima il·lusió i crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. Quan la història és universal, l'idioma... hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català i crec que ja estem en un moment en què s'ha demostrat que no són mai una barrera, sinó tot el contrari. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
0: Pel que fa a Ceniza en la Boca, se n'està parlant molt bé. També ha rebut una llarga ovació després de projectar-se i les primeres crítiques són molt bones. Diego Luna ha volgut posar el focus en la immigració, encara més arran de les polítiques de Donald Trump, ha dit, i ha volgut remarcar com és d'injust que molta gent es vegi obligada a abandonar casa seva per poder viure dignament i també en l'egoisme habitual dels països d'acollida. La protagonista és una noia mexicana que marxa primer a Madrid a retrobar-se amb la seva mare i després a Barcelona per independitzar-se.
1: També de l'àmbit de la cultura, la poeta Marta Pessarrodona ha inaugurat el Festival Barcelona Poesia, criticant el menysteniment de la poesia que hi ha a Catalunya. Arrenca així una edició en què també hi ha noms com Carla Rabassa, Dolors Miquel o Biel Mesquida. Pessarrodona ha recordat els inicis del festival i ha lamentat la diferència de tracte cap als poetes que hi ha a Catalunya o als Estats Units.
22: No em sé callar que durant la suposada transició espanyola es van aixecar veus assegurant que tan sols la prosa salvaria Catalunya. Ho dic en sèrio, això, eh? Que la poesia era tan sols pròpia de pobles de tant d'ambra, una cosa de salvatges. Naturalment, jo no em vaig fer cap cas. Vull pensant en el tip de riure que emetrien col·legues dels USA, tan ben acostumats a universitats que els atorguen des d'un sou fins a un despatx pel sol fet de ser això, poetes. Per cert, la poca freqüència que anem els poetes catalans a les nostres universitats és digna de millor causa.
1: L'acte també ha comptat amb Andreu Gomila i Maria Dolors Collmagrí. El Barcelona Poesia omple la ciutat de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i teatrals i taules rodones. A més, hi haurà homenatges a grans noms com ara Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i música de Ferran Palau, Marina Rossell, Mariona Sagarró o David Alegret. Els escenaris principals del festival seran el Verger del Museu Marès, el Born i el Museu d'Història de Barcelona. El Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona es lliurarà al poeta Martí Sales i Seriola. La programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
1: Un equip de científics a Barcelona ha desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten de l'estómac abans que provoqui la inflamació pròpia de la celiaquia. La recerca l'han liderat investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca, Nutrició i Seguretat Alimentària i la Universitat de Barcelona. L'investigador Francisco Pérez, director de l'INSA, explica com es comporta aquesta molècula que actua en l'àcid de l'instantí prim.
3: i hem vist que efectivament quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar doncs, menys d'aquestes afectacions. No? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
1: L'estudi s'ha aprovat amb èxit en ratolins. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. La investigació s'ha publicat a la revista científica Embo Molecular Medicine.
2: 3CAT Info.
1: Qüestions a l'àmbit de l'economia, la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, l'impost perdrà la reducció del 10% i tornarà al 21% habitual. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per les dades de l'IPC del mes passat, que reflecteixen una lleugera modificació de la moderació de la pujada dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum.
5: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata, incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
1: La gasolina i el gasoil, que també tenen un IVA reduït, se'n continuaran beneficiant almenys fins al 30 de juny. Tot i això, els agricultors adverteixen que la pujada de preu dels carburants i, sobretot, dels fertilitzants per la guerra farà encarir les properes collites de cereals i de fruita. Pere Roquer, de Saja.
6: La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
1: A Catalunya, l'increment general de preus es va situar en el 3% interanual al mes d'abril, una dècima menys que al març. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. L'empresa Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i les zones de la costa, però manté el personal de Barcelona Capital, per complet. Són una cinquantena menys dels que preveia l'empresa de repartiment a domicili, però ha pactat reduir la xifra amb els sindicats. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats. Dels 436 afectats per l'ERO de Glovo a tot Espanya, el 21% són riders de Catalunya.
2: Esports.
1: Fins a 2:15 amb el David Obach.
23: No va passar endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden 2 jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que resultat ha obtingut. Després que Ziganov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1, amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar el primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo el punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
24: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
23: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, amb gols de Gonzalo i Bellingham, amb mitja xulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I el postpartit nou embolica que fa fort. Mbappé ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 5 minuts. I han acabat, el davanter francès ha assegurat que estava llest per jugar al clàssic de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
25: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
23: Mientras tanto, el seu entrenador, Álvaro Arbeloa, ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca.
7: He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
23: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València un Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Més futbol.
2: 3CAT Info.
23: El Barça femení afronta dissabte a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. L'equip blaugrana arriba a la cita amb Aitana Bonmatí, recentment reapareguda, i amb el dubte de Caroline Graham. D'elles dues n'ha parlat la jove migcampista blaugrana Clara Serrajordi.
8: Aitana és una jugadora superimportant per nosaltres i crec que arribi en aquest últim tram ens ajudarà molt. I Caro, bueno, esperem que arribi a les dues finals i bueno, és una gran jugadora també que crec que és molt important per l'equip.
23: Encara relacionat indirectament amb el Barça, el defensa blaugrana Koundé ha entrat en la convocatòria definitiva de 26 futbolistes de la selecció francesa per disputar el Mundial del mes vinent. També hi és precisament Mbappé. I encara en futbol internacional, la Confederació Brasilera ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
9: És molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
23: Afegim en bàsquet la victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB. Els verd i negres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. També disputat a la CB aquest dijous, entre d'altres, el Bilbao 88, Madrid 82. I en hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
2: Són 2:45.
1: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital. La condició d'Esquerra per donar el vistiplau als pressupostos del 2026. I que el Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. A partir d'ara també us explicarem que la CGT porta als tribunals el Departament d'Interior per la infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. És la segona denúncia per aquesta causa després de la que ha presentat l'USTEC. Que hi haurà una nova vaga a Rodalies a finals d'aquest mes de maig o a principis de juny, segons ha pogut saber aquesta emissora, la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres. I que Ucraïna denuncia que les accions russes no es corresponen amb qui vol acabar amb la guerra després de l'atac aeri rus més gran des del principi del conflicte.
2: Esports.
23: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar 40 punts en el partit, un dels que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol, com també ho ha fet el Madrid 2, Oviedo 0, a mig dels xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez, i han acabat amb foc creuat entre el tècnic Álvaro Arbeloa i Mbappé per unes declaracions contradictòries.
1: I el temps. Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu per damunt dels 1.400 metres. Les temperatures seran pròpies del mes de març.

0: 3Cat Info.
1: Doncs, com us dèiem, el govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans

0: funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat n'assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros.
1: 3CAT Info.
0: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls pels sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
2: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també, de manera responsable, han de fer les organitzacions sindicals.
0: Per la seva banda, el sindicat majoritari, l'USTEC, però acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, minoritaris a l'ensenyament. Andreu Montbrú, de l'USTEC, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
3: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La CGT ha portat als tribunals del Departament d'Interior per les infiltracions de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. El sindicat ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè considera que es van vulnerar drets fonamentals, com els drets de reunió i de vaga i la llibertat sindical. Aquesta denúncia s'afegeix a la que ja ha presentat la USTEC pel mateix cas. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
4: Ahir a la compareixença, a la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba a l'extrema dreta, però és que amb un PSC així gairebé que l'extrema dreta ja la tenim governant.
0: Coincidint amb això, en compareixença al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració de les agents en l'assemblea de docents. Aquest dijous, als matins de TV3, Parlon ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita.
5: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
6: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
5: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí. Potser hem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
0: I afegim que el digital La Directa assegura en un article que documentació interna dels Mossos demostra que s'han espiat de forma reiterada assemblees sindicals i polítiques com a mínim durant dues dècades. La policia catalana pretenia destruir aquesta documentació a la incineradora de Sant Adrià del Besòs abans de l'aplicació de l'article 155 l'octubre del 2017 i va ser requisada aleshores per la policia espanyola. El Departament d'Educació comunica als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o sortides del curs que ve. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que s'ha de parlar amb les famílies i els alumnes en el si del Consell Escolar, que és consultiu.
2: Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar i, per tant, jo emplaço en aquest sentit a que aquestes decisions pertoquen no només als docents, sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
0: Sigui com sigui, Laura Jané, portaveu de la CGT, adverteix, però, que el futur de les colònies d'estiu ha de passar per millores laborals dels docents i monitors.
7: S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla...

0: o tenim un acord també a nivell de colònies, o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
1: El sindicat defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa. Parlem d'una altra protesta que s'acosta. Hi haurà una nova vaga a Rodalies les pròximes setmanes, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La vaga la convocaran UGT i Comissions Obreres i serà a finals de maig o principis de juny. Els sindicats reclamen més personal, sobretot interventors, perquè consideren que no es podran cobrir amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Ho explica Francisco Cárdenas, responsable de la UGT a Renfe.
2: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho con las movilidades, tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
1: La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya es registren més agressions que la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons la UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit percentatge per bitllet. Amb els 3 mesos i mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners quan en altres comunitats sí que s'han abonat.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Tornem a la crònica internacional. Després de la treva, Rússia ha colpejat Ucraïna amb un dels pitjors bombardejos des de l'inici de la guerra. En les últimes 48 hores s'ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. L'objectiu principal han estat objectius civils. Ha estat Kiev, la capital, on han fet ensorrar un edifici sencer de 9 pisos i almenys 12 morts i 46 ferits. Moscou, Cristina Solías.
4: Aquest atac rus ha destruït 18 apartaments de cop. Els equips de rescat encara treballen per trobar víctimes sota la runa. Kiev ha declarat aquest divendres dia de dol i la fiscalia ja ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i denuncia que Putin ha fet servir l'alto el foc per acumular drons i míssils per llançar-los en aquest atac massiu. També assegura que ja pensen com reaccionaran.
5: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de 2 dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però, per descomptat, ha de ser més alt.
4: Putin va prometre un bombardeig de represàlia si Zelensky atacava dissabte passat la plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. El president rus també va dir que s'acostava al final de la guerra, però, segons els analistes, atacs com aquest demostren que no ho diu perquè estigui disposat a negociar la pau, sinó perquè està convençut que pot conquerir el Donbass en qüestió de mesos.
1: El director de la CIA, John Ratcliffe, s'ha reunit aquest dijous a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior cubà, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència Nord-Americana que el règim castrista no és una amenaça per la seguretat dels Estats Units. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. Recordem que el president Donald Trump ha parlat insistentment de la idea de prendre el control de Cuba, un país que qualifica d'estat en situació de fallida econòmica. L'administració Trump pressiona des de fa mesos el govern cubà perquè apliqui reformes econòmiques profundes i també canvis en el sistema polític, cosa que aquesta última, que el govern de Miguel Díaz-Canel rebutja frontalment. Israel i el Líban han reprès les negociacions de pau a Washington a pocs dies perquè s'acabi l'alto el foc pactat entre les dues parts, una treva que no ha frenat els atacs israelians. Des de l'entrada en vigor de l'alto el foc el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. De fet, coincidint amb les converses amb el govern libanès, Israel ha intensificat encara més els bombardejos sobre posicions a Hezbollah. La milícia xiïta, que no reconeix la treva, també ha anunciat atacs contra les tropes d'Israel, tant al sud del Líban com al nord del país veí. I aquest dijous ha començat a Ramallah el 8è congrés de Fatah, el partit polític que vertebra l'autoritat palestina. La convenció triarà nous membres del comitè central després d'una dècada i servirà també per veure qui és el millor candidat per succeir Mahmoud Abbas en un futur. Ramallah, Jordi Brascó.
6: Feia quasi 10 anys que Fatah no celebrava un congrés i aquest arriba en un moment clau per al futur de Palestina, tant que fins i tot Pedro Sánchez els ha enviat un missatge per vídeo.
7: Aquest congrés se celebra en un moment de gran dificultat per al poble palestí i per a la regió, un moment que demana responsabilitat, unitat i lideratge polític.
6: Precisament el lideratge de Fatah és el rovell de l'ou del Congrés. Oficialment s'escolliran els membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que, recordem, ja té 90 anys. I en aquest context ha aparegut en escena el seu fill, Yasser Abbas. De fet, n'hi ha que asseguren que el Congrés és només per donar-lo a conèixer. Els seus rivals, com Jibril Rajoub, li donen la benvinguda. Però avisen.
8: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
6: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats amb més renom, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA, però representa la vella guàrdia, la que, segons els palestins, s'ha desconnectat completament de la seva realitat.
1: I el recte final de la campanya andalusa amb el PP i el PSOE volcats a mobilitzar els seus. El PP acaricia la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, mentre que la candidata socialista María Jesús Montero crida a la mobilització per no treure els pitjors resultats del PSOE a la comunitat andalusa. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
9: Amb totes les enquestes en contra, María Jesús Montero demana un vot de confiança als socialistes que van votar al Partit Popular o que es van quedar a casa en les últimes eleccions.
10: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en la urna, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
9: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta i vol tornar a governar sense Vox i Alberto Núñez Feijóo, volcat en la recta final de la campanya, ha demanat al votant del PP que no es confiï.
11: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
9: El PP té tocar tornar a governar Andalusia, on votar a la dreta ja no és un tabú, segons han explicat a 3Catinfo Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús, i Celia Villalobos, exministra del PP.
12: Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. Hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etc. No?
13: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción y ha llegado el momento del cambio.
9: Però els socialistes i els partits de la seva esquerra denuncien la mala gestió del PP i els acusen de desmantellar la sanitat pública.
14: No encontramos gente que de verdad confía, de verdad luche, tiene la esperanza de que por fin hay un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
9: Mentre l'extrema dreta de Vox, que creixia amb força a Andalusia ara fa uns mesos, tot apunta que diumenge s'estancarà.
1: El temps. La informació i la previsió de Néstor Gómez.
15: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres i, en canvi, la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures, ja que també una miqueta més fred, tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.

0: Maria del Mar Bonet presenta L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on la mallorquina barreja poesia i denúncia social. L'àlbum, produït a Mallorca, es presenta en disc de vinil perquè l'autor el considera un format indispensable. L'artista fa servir aquests nou temes per parlar de l'amor, però també per carregar contra la violència masclista o la gestió de la dana. La música de Maria del Mar Bonet vol ser com l'aigua de la cançó, que no cansa i sempre es transforma. Bonet explica el concepte.
1: L'aigua com un element poètic, com un element a usar, literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Que té les tantes coses com vulguis, no?
0: El disc es presenta en directe el dia 23 de maig al Palau de la Música Catalana a Barcelona. I l'ecosistema digital en català ha exhibit la seva potència aquest dijous en la segona edició dels Premis Crit, la gala celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona davant de més de 1.200 professionals. Ha coronat Laura Grau com la millor creadora de continguts de l'any. La comunicadora reivindica la necessitat de generar continguts que mantinguin un fort compromís social.
2: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
0: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Ets i Uts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi al millor projecte independent. Els premis impulsats per 3CAT, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació també han reconegut, entre d'altres, la campanya del Correllengua agermanat, l'humor del Policlin i la divulgació cultural de Pol Caselles.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: El capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, que fa 3 anys ja va ser condemnat per tenir fotografies i vídeos pedòfils, torna a seure al banc dels acusats. L'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit, suposadament, un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Davant el jutge, la víctima ha relatat que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per ell 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que el capellà va fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Més coses, el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen en centres residencials puguin tornar amb la seva família. El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, assegura que aquest programa forma part del procés de millora de les polítiques de protecció de la infància.
4: Aquest pilot doncs, avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
0: El conreu de l'advocat guanya força a les Terres de l'Ebre. L'epicentre se situa al voltant del Canà, a la comarca del Montsià. Ja són una vintena de productors els que hi aposten perquè, entre d'altres, és més rendible que no pas els cítrics. El Canà, Jordi Barranca.
5: El preu que els paguen juntament amb el clima i que l'encara semi-inunitari no té plagues i, per tant, no cal aplicar-li tractaments fitosanitaris són els factors que ho expliquen. David Martínez és un de la vintena de productors.
6: Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'aguacates sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
5: Neguen que necessiti gaire aigua i ho diferencien del que ha passat en zones com Andalusia. Sentim l'Ajuntament amb Edith Gallardo, una altra de les productores.
6: Això és mentira. El problema que va haver que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va cap a l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
7: Hem incorporat palla d'arròs del Delta i la llana d'ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagi tanta evapotranspiració.
5: Aquí, a la zona d'Alcanar, ara hi ha unes 20 hectàrees de cultiu que produeixen uns 200.000 quilos anuals, una xifra que pot augmentar fins als 300.000 de cara al futur.
0: I la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no està sent fàcil. El gremi de la jardineria té dificultats per trobar tots els arbres que necessita per replantar els que es van morir per la sequera i els que els demanen pel boom de projectes per enverdir ciutats i pobles que s'han finançat amb fons Next Generation. Espècies com ara els lledoners, els aurons o les tipuanes van molt buscats i els vivers no sempre entenen de les mides i les quantitats que s'estan demanant.
3: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
8: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Mitchell Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que ha resultat obtingut. Després que Ziganov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1 amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar al primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo aquest punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
9: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
8: Aquest dijous també ha jugat al Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo amb gols de Gonzalo i Bellingham, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé també ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 20 minuts i han acabat el davanter francès, ha assegurat que estava llest per jugar al Clàssic ja de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
10: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar a ser titular.
8: Mentrestant, el seu entrenador, Álvaro Arbeloa, ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la seva plantilla.
11: Yo no he dicho eso. He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
8: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València 1, Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
3: Trescat Info.
8: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
12: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
3: Trescat Info.
8: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. Ha estat el primer partit sense el pivot Ante Tomic, una baixa que es pot allargar segons el preparador de la penya, Dani Miret.
13: Hem d'entendre ja que el Delante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita.
8: A la classificació, el Joventut es manté 6è i consolida el lloc de playoff i l'Andorra penúltim i en descens. En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1. Aquest divendres es completaran els quarts amb aquests duels, el Benvibre, Vigues i Riells i el Gijón Palau. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic, Jordi García, fins al 2027. Afegirem encara notícies relatives a l'handbol i al ciclisme. En handbol, el Granollers ha comunicat que Antonio García deixarà de ser tècnic assistent del primer equip masculí al final de la temporada i després d'un any a la banqueta després de retirar-se com a jugador. El Giro d'Itàlia, triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana a la 6a etapa, de 141 km de perfil pla entre Paestum i Nàpols. Ha estat un sprint reduït en uns últims quilòmetres accidentats, en última instància per una caiguda massiva en un tram de Llambordes i poc abans en una rotonda perquè un parell de persones han intentat empènyer els ciclistes amb la cursa llançada. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain segueix amb la malla rosa de líder. Aquest divendres, 7a etapa de 245 km de muntanya entre Fórmia i el Blockhaus, un port de primera categoria. I afegirem que l'Open de la PGA de Golf, el segon gran eslam de la temporada, i que es disputa a l'estat nord-americà de Pensilvània, el golfista de la Garriga David Puig ha acabat la primera volta amb un cop sobre el par del camp.
3: 3CAT Info.

0: El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital a condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos. La formació d'Oriol Junqueras ha convocat per al mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull. Les vagues educatives es traslladen aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest dijous s'han fet a Girona i la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5% segons el Departament d'Educació. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz. Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu de cooperar i donar estabilitat mundial. Xi adverteix Donald Trump que no es fiqui, però, amb Taiwan. Aquest dijous ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. S'enfronten a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol ho justifica per l'abaratiment dels preus que ha frenat la inflació de l'abril, que a Catalunya se situa al 3%, una dècima menys que al març. De moment es manté la bonificació a la gasolina i al gasoil. Molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que s'ha presentat aquest dijous a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes. També s'ha presentat el film Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodat en part a Barcelona.
1: Esports.
2: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar així 40 punts. Ha estat en un dels partits que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol. Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79.
0: I el temps. Aquest divendres arriba vent del nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran els 22 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats a la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros. Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que el conflicte obert amb el sector educatiu no farà perillar els pressupostos. Des de Califòrnia, Illa ha mantingut la mà estesa als sindicats que convoquen les vagues. Enviat especial a Sacramento, als Estats Units, Albert Prat.
3: El president separa les converses amb Esquerra de les vagues de mestres i dona per fet que l'acord pels pressupostos s'acabarà encarrilant la setmana que ve, independentment de com vagi la reunió de dimarts amb els sindicats de l'ensenyament.
4: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
3: Ell ha insistit que el marc de la negociació és l'acord signat amb Comissions i la UGT, malgrat l'amenaça dels sindicats majoritaris de no presentar-se a la trobada de dimarts.
4: Nosaltres tenim un acord molt important de 2.000 milions d'euros d'inversió en un curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
3: Illa ho ha dit després de reunir-se amb la vicegovernadora de Califòrnia. Tots dos s'han compromès a col·laborar plegats en noves iniciatives tecnològiques, explorar inversions comercials i recolzar-se en projectes ambientals.
1: 3CAT Info.
0: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls per als sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
5: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
0: El sindicat majoritari USTEC, però, acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT. Andreu Mumbrú, de la USTEC, al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
0: Qui ha vist amb bons ulls la trobada d'avui han estat precisament Comissions Obreres i la UGT, que esperen que les altres forces sindicals també s'afegeixin a l'acord. Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. Aquest dijous s'ha fet a Girona i la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5%, segons el Departament d'Educació. La manifestació a Girona Ciutat ha plegat uns 4.500 docents, segons la Policia Municipal, i uns 8.000, segons la USTEC. Girona, Maria Rovira.
7: La protesta ha començat de bon matí amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell de Girona, que estan guarnits pel temps de flors. I han fet una visita irònica perquè demanaven als visitants que no miressin les flors i s'assumessin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient a terra han fet una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut davant l'edifici de la seu de la Generalitat. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
8: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
9: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar, doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre.
10: Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però és clar, tot és voluntari.
7: Estan determinats a continuar amb les protestes per reivindicar millores professionals i salarials si no hi ha acord. La mobilització a la Catalunya Central ha portat actes com una gimcana reivindicativa a Vic o talls de trànsit en vies com la C-16 o la C-25.
0: Al País Valencià, el professorat també manté la vaga indefinida, la conselleria i els sindicats no han arribat a cap acord i s'emplacen ara a continuar negociant la setmana que ve. La proposta que els ha fet Educació no recull cap millora salarial per als docents, un punt que els sindicats exigeixen que es posi damunt la taula. València, Alba Barbosa.
11: Els sindicats reconeixen avenços, però troben insuficient i poc concreta la proposta de preacord que la Conselleria d'Educació els ha presentat. Reclamen que en la propera mesa s'hi abordin tots els punts que reclamen, entre els quals la retribució dels docents. Marc Candela és el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
12: Per a nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han posat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres el tema de la reducció de la burocràcia, i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem. De la resta de temes, molt poca cosa.
11: Totes dues parts s'emplacen ara a negociar la setmana que ve. La consellera Carmen Ortí està disposada a plantejar un augment salarial.
13: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
11: A fora de la conselleria, centenars de docents s'han concentrat per demanar la dimissió d'Ortí. La proposta de preacord inclou simplificar la burocràcia, agilitzar les substitucions, reduir les ràtios i impulsar el valencià en zones castellanoparlants.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
14: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
14: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: De la crònica internacional us destaquem ara que Donald Trump assegura que el president xinès Xi Jinping s'ha ofert a ajudar a resoldre el conflicte dels Estats Units amb l'Iran i, en concret, a donar un cop de mà perquè es reobri l'estret d'Hormuz. El president nord-americà ho ha dit en una entrevista a la cadena Fox News en el marc del seu viatge oficial a la Xina.
15: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. És clar que qualsevol que compra tant petroli a l'Iran, òbviament té algun tipus de relació amb ells. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
0: Trump i Xi han reforçat les relacions entre els Estats Units i la Xina després de la primera jornada del viatge del mandatari de la Casa Blanca a Pequín. Xi, però, ha advertit Trump que no es fiqui amb Taiwan si vol evitar un conflicte. A Pequín n'informa Francesc Canals.
16: Les bones paraules han acompanyat tota la posada en escena d'aquesta cimera ajornada per l'atac nord-americà a l'Iran, que no vol dir que la qualitat d'imprevisible de Donald Trump hagi deixat de preocupar Pequín. En les paraules que han precedit el seu brindis en el banquet ofert a Donald Trump, el president xinès ha posat l'èmfasi en l'estabilitat.
17: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
16: Aquest nou marc per als pròxims anys seria un intent de la Xina d'evitar sorpreses com les que provoca Donald Trump, per exemple, la crisi de l'estret d'Hormuz, un mal de cap afegit a una economia xinesa ja menys dinàmica. El president dels Estats Units ha correspost amb un to positiu entusiasta de la cimera.
15: Ara voldria aixecar una copa i brindar pels rics i duradors llaços entre els pobles nord-americà i xinès. És una relació molt especial. Vull tornar a donar les gràcies. Ha estat una visita extraordinària. Gràcies, president Xi.
16: I ha convidat Xi Jinping i la seva esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de setembre. En el banquet també hi eren convidats els amos de les grans empreses nord-americanes a les quals Xi Jinping ha promès un major accés al mercat xinès. La jornada començava amb la rebuda al Gran Palau del Poble per un Xi Jinping més distès, inclòs algun esbós de somriure. La Xina considera que Trump, que presumeix d'establir relacions personals amb els altres líders, és sensible al bon tracte. En tot cas, lluny de l'ull públic, Xi Jinping ha llançat un clar advertiment. Taiwan, que Pequín no ha renunciat a recuperar per la força, és una línia vermella.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènic és qui li atribueixen més delictes i li demanen la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys de presó. Cap dels processats no ha fet ús del torn final de paraula. Enviada especial a Madrid, a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
18: Bueno, pues visto para sentencia.
19: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que Fiscalia i Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys amb signes de demència, va quedar primer apartat del procediment i després exonerat. Aquest dijous hem sentit els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució perquè asseguren que no han comès cap delicte. José María Fuster Fabra, que ha defensat l'empresari Josep Mayola, ha afirmat que s'ha arribat a aquest judici per l'animadversió contra el fill gran de l'expresident.
20: Al señor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
19: La sentència, diu en fons al tribunal, no trigarà gaire. Podria arribar abans de les vacances d'estiu.
1: El temps.
0: La previsió meteorològica per les properes hores, Néstor Gómez.
21: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres i, en canvi, la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país, cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures i aquest ambient una miqueta més fred tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Aquest dijous s'ha parlat molt en la nostra llengua, en català, al Festival de Cinema de Canes. Han coincidit les presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que competeix a la Setmana de la Crítica, i de Ceniza en la Boca del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català a Canes. Enviat especial, Marc Garriga.
22: Aquesta ha estat l'ovació al final de la projecció de Viva. Molts dels espectadors han sortit emocionats. Aina Clotet admetia que estava en xoc i explicava a 3Cat Info que era important rodar-la en català.
23: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. Quan la història és universal, l'idioma... hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català, i crec que ja estem en un moment en què s'ha demostrat que no són mai una barrera, sinó tot el contrari. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
22: Pel que fa a Ceniza en la Boca, se n'està parlant molt bé. També ha rebut una llarga ovació després de projectar-se i les primeres crítiques són molt bones. Diego Luna ha volgut posar el focus en la immigració, encara més arran de les polítiques de Donald Trump, ha dit, i ha volgut remarcar com és d'injust que molta gent es vegi obligada a abandonar casa seva per poder viure dignament i també en l'egoisme habitual dels països d'acollida. La protagonista és una noia mexicana que marxa primer a Madrid a retrobar-se amb la seva mare i després a Barcelona per independitzar-se.
0: També de l'àmbit de la cultura, la poeta Marta Pessarrodona ha inaugurat el Festival Barcelona Poesia criticant el menysteniment de la poesia que hi ha a Catalunya. Arrenca així una edició en què també hi ha noms com Carla Rabassa, Dolors Miquel o Biel Mesquida. Pessarrodona ha recordat els inicis del festival i ha lamentat la diferència de tracte cap als poetes que hi ha a Catalunya o als Estats Units.
2: No em sé callar que durant la suposada transició espanyola es van aixecar veus assegurant que tan sols la prosa salvaria Catalunya. Ho dic en sèrio, això, eh? Que la poesia era tan sols pròpia de pobles de tant pam, perquè era una cosa de salvatges. Naturalment, jo no em vaig fer cap cas. Vull pensant en el tip de riure que emetrien col·legues dels USA, tan ben acostumats a universitats que els atorguen des d'un sou fins a un despatx pel sol fet de ser això, poetes. Per cert, la poca freqüència que anem els poetes catalans a les nostres universitats és digna de millor causa.
0: L'acte també ha comptat amb Andreu Gomila i Maria Dolors Coll Magrí. El Barcelona Poesia omple la ciutat de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i teatrals i taules rodones. A més, hi haurà homenatges a grans noms com ara Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i música de Ferran Palau, Marina Rossell, Mariona Sagarró o David Alegret. Els escenaris principals del festival seran el Verger del Museu Marès, el Born i el Museu d'Història de Barcelona. El Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona es lliurarà al poeta Martí Sales i Seriola. La programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Un equip de científics a Barcelona ha desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten de l'estómac abans que provoqui la inflamació pròpia de la celiaquia. La recerca l'han liderat investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca, Nutrició i Seguretat Alimentària i la Universitat de Barcelona. L'investigador Francisco Pérez, director de l'INSA, explica com es comporta aquesta molècula que actua en l'àcid de l'instantí prim.
3: I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: L'estudi s'ha aprovat amb èxit en ratolins. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. La investigació s'ha publicat a la revista científica Embo Molecular Medicine.
1: 3Cat Info.
0: Qüestions a l'àmbit de l'economia. La rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, l'impost perdrà la reducció del 10% i tornarà al 21% habitual. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per les dades de l'IPC del mes passat, que reflecteixen una lleugera modificació de la moderació de la pujada dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum.
4: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata, incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
0: La gasolina i el gasoil, que també tenen un IVA reduït, se'n continuaran beneficiant almenys fins al 30 de juny. Tot i això, els agricultors adverteixen que la pujada de preu dels carburants i, sobretot, dels fertilitzants per la guerra farà encarir les properes collites de cereals i de fruita. Pere Roquer, de Saja.
5: La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: A Catalunya, l'increment general de preus es va situar en el 3% interanual al mes d'abril, una dècima menys que al març. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. L'empresa Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i les zones de la costa, però manté el personal de Barcelona Capital, per complet. Són una cinquantena menys dels que preveia l'empresa de repartiment a domicili, però ha pactat reduir la xifra amb els sindicats. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats. Dels 436 afectats per l'ERO de Glovo a tot Espanya, el 21% són riders de Catalunya.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Obac.
6: No va passar endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que el resultat ha obtingut. Després que Ziganov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1, amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar el primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo el punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
8: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
6: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, amb gols de Gonzalo i Bellingham, amb mitja xulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I el postpartit no ho embolica que fa fort. Mbappé ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 20 minuts. I han acabat, el davanter francès ha assegurat que estava llest per jugar al clàssic de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
9: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar a ser titular.
6: Mentrestant, el seu entrenador Álvaro Arbeloa ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca.
10: He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
6: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València un Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Més futbol.
1: 3CAT Info.
6: El Barça femení afronta dissabte a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. L'equip blaugrana arriba a la cita amb Aitana Bonmatí, recentment reapareguda, i amb el dubte de Caroline Graham. D'elles dues n'ha parlat la jove migcampista blaugrana Clara Serrajordi.
24: Aitana és una jugadora superimportant per nosaltres i crec que arribi en aquest últim tram ens ajudarà molt. I Caro, bueno, esperem que arribi a les dues finals i bueno, és una gran jugadora també que crec que és molt important per l'equip.
6: Encara relacionat indirectament amb el Barça, el defensa blaugrana Koundé ha entrat en la convocatòria definitiva de 26 futbolistes de la selecció francesa per disputar el Mundial del mes vinent. També hi és precisament Mbappé. I encara en futbol internacional, la Confederació Brasilera ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de motor.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
25: És molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
6: Afegim en bàsquet la victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. També disputat a la CB aquest dijous, entre d'altres, el Bilbao 88, Madrid 82. I en hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
1: Són 3:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital. La condició d'Esquerra per donar el vistiplau als pressupostos del 2026. I que el Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. A partir d'ara també us explicarem que la CGT porta als tribunals al Departament d'Interior per la infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. És la segona denúncia per aquesta causa després de la que ha presentat l'USTEC. Que hi haurà una nova vaga a Rodalies a finals d'aquest mes de maig o a principis de juny, segons ha pogut saber aquesta emissora, la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres. I que Ucraïna denuncia que les accions russes no es corresponen amb qui vol acabar amb la guerra després de l'atac aeri rus més gran des del principi del conflicte.
1: Esports.
6: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels jocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar 40 punts en el partit, un dels que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol, com també ho ha fet el Madrid 2, Oviedo 0, a mig dels xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez, i han acabat amb foc creuat entre el tècnic Álvaro Arbeloa i Mbappé per unes declaracions contradictòries.
0: I el temps. Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu per damunt dels 1.400 metres. Les temperatures seran pròpies del mes de març.

0: 3cat.info.
1: Doncs, com us dèiem, el govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans de partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament.

0: estirant-s'hi dilluns, el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
1: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que de manera responsable ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
0: Per la seva banda, el sindicat majoritari, l'USTEC, però, acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, minoritaris a l'ensenyament. Andreu Montbrú, de l'USTEC, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La CGT ha portat als tribunals el Departament d'Interior per les infiltracions de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. El sindicat ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè considera que es van vulnerar drets fonamentals, com els drets de reunió i de vaga i la llibertat sindical. Aquesta denúncia s'afegeix a la que ja ha presentat la USTEC pel mateix cas. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
4: Ahir a la compareixença, a la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba l'extrema dreta, però és que amb un PSC així gairebé que l'extrema dreta ja la tenim governant.
0: Coincidint amb això, en compareixença al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració de les agents en l'assemblea de docents. Aquest dijous, als matins de TV3, Parlon ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita.
5: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
6: Però vostè, consellera, sí, vostè està insinuant que això 40... pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
5: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això. Va. Sí, potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
0: I afegim que el digital La Directa assegura en un article que documentació interna dels Mossos demostra que s'han espiat de forma reiterada assemblees sindicals i polítiques com a mínim durant dues dècades. La policia catalana pretenia destruir aquesta documentació a la incineradora de Sant Adrià del Besòs abans de l'aplicació de l'article 155 l'octubre del 2017 i va ser requisada aleshores per la policia espanyola. El Departament d'Educació comunica als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o sortides del curs que ve. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que s'ha de parlar amb les famílies i els alumnes en el si del Consell Escolar, que és consultiu.
1: Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar, i per tant jo emplaço en aquest sentit a que aquestes decisions pertoquen no només als docents sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
0: Sigui com sigui, Laura Jané, portaveu de la CGT, adverteix, però, que el futur de les colònies d'estiu ha de passar per millores laborals dels docents i monitors.
7: S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
0: El sindicat defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa. Parlem d'una altra protesta que s'acosta. Hi haurà una nova vaga a Rodalies les pròximes setmanes, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La vaga la convocaran UGT i Comissions Obreres i serà a finals de maig o principis de juny. Els sindicats reclamen més personal, sobretot interventors, perquè consideren que no es podran cobrir amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia.

0: explica Francisco Cárdenas, responsable de la UGT a Renfe.
1: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, ni la mitad, digamos.
0: La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya es registren més agressions que la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons la UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit percentatge per bitllet. Amb els 3 mesos i mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners quan en altres comunitats sí que s'han abonat.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Tornem a la crònica internacional. Després de la treva, Rússia ha colpejat Ucraïna amb un dels pitjors bombardejos des de l'inici de la guerra. En les últimes 48 hores s'ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. L'objectiu principal han estat objectius civils. Ha estat Kiev, la capital, on han fet ensorrar un edifici sencer de 9 pisos i almenys 12 morts i 46 ferits. Moscou, Cristina Solías.
3: Aquest atac rus ha destruït 18 apartaments de cop. Els equips de rescat encara treballen per trobar víctimes sota la runa. Kiev ha declarat aquest divendres dia de dol i la fiscalia ja ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i denuncia que Putin ha fet servir l'alto al foc per acumular drons i míssils per llançar-los en aquest atac massiu. També assegura que ja pensen com reaccionaran.
4: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de 2 dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però, per descomptat, ha de ser més alt.
3: Putin va prometre un bombardeig de represàlia si Zelensky atacava dissabte passat la plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. El president rus també va dir que s'acostava al final de la guerra, però, segons els analistes, atacs com aquest demostren que no ho diu perquè estigui disposat a negociar la pau, sinó perquè està convençut que pot conquerir el Donbass en qüestió de mesos.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, s'ha reunit aquest dijous a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior cubà, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència Nord-Americana que el règim castrista no és una amenaça per la seguretat dels Estats Units. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. Recordem que el president Donald Trump ha parlat insistentment de la idea de prendre el control de Cuba, un país que qualifica d'estat en situació de fallida econòmica. L'administració Trump pressiona des de fa mesos el govern cubà perquè apliqui reformes econòmiques profundes i també canvis en el sistema polític, cosa que aquesta última, que el govern de Miguel Díaz-Canel rebutja frontalment. Israel i el Líban han reprès les negociacions de pau a Washington a pocs dies perquè s'acabi l'alto el foc pactat entre les dues parts, una treva que no ha frenat els atacs israelians. Des de l'entrada en vigor de l'alto el foc el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. De fet, coincidint amb les converses amb el govern libanès, Israel ha intensificat encara més els bombardejos sobre posicions a Hezbollah. La milícia xiïta, que no reconeix la treva, també ha anunciat atacs contra les tropes d'Israel, tant al sud del Líban com al nord del país veí. I aquest dijous ha començat a Ramallah el 8è congrés de Fatah, el partit polític que vertebra l'autoritat palestina. La convenció triarà nous membres del comitè central després d'una dècada i servirà també per veure qui és el millor candidat per succeir Mahmoud Abbas en un futur. Ramallah, Jordi Brascó.
5: Feia quasi 10 anys que Fatah no celebrava un congrés i aquest arriba en un moment clau per al futur de Palestina, tant que fins i tot Pedro Sánchez els ha enviat un missatge per vídeo.
6: Aquest congrés se celebra en un moment de gran dificultat per al poble palestí i per a la regió, un moment que demana responsabilitat, unitat i lideratge polític.
5: Precisament el lideratge de Fatah és el rovell de l'ou del Congrés. Oficialment s'escolliran els membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que, recordem, ja té 90 anys. I en aquest context ha aparegut en escena el seu fill, Yasser Abbas. De fet, n'hi ha que asseguren que el Congrés és només per donar-lo a conèixer. Els seus rivals, com Jibril Rajoub, li donen la benvinguda, però avisen.
7: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
5: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats amb més renom, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA, però representa la vella guàrdia, la que, segons els palestins, s'ha desconnectat completament de la seva realitat.
0: I el recte final de la campanya andalusa amb el PP i el PSOE volcats a mobilitzar els seus. El PP acaricia la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, mentre que la candidata socialista María Jesús Montero crida a la mobilització per no treure els pitjors resultats del PSOE a la comunitat andalusa. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
8: Amb totes les enquestes en contra, María Jesús Montero demana un vot de confiança als socialistes que van votar el Partit Popular o que es van quedar a casa en les últimes eleccions.
9: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
8: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta i vol tornar a governar sense Vox, i Alberto Núñez Feijóo, volcat en la recta final de la campanya, ha demanat al votant del PP que no es confiï.
10: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
8: El PP té tocar tornar a governar Andalusia, on votar a la dreta ja no és un tabú. Segons han explicat a 3Catinfo, Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús, i Celia Villalobos, exministra del PP.
11: Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. Hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etcètera. No?
12: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción y ha llegado el momento del cambio.
8: Però els socialistes i els partits de la seva esquerra denuncien la mala gestió del PP i els acusen de desmantellar la sanitat pública.
13: Nos encontramos gente que de verdad confía, de verdad lucha y tiene la esperanza de que por fin hay un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
8: Mentre l'extrema dreta de Vox, que creixia amb força a Andalusia ara fa uns mesos, tot apunta que diumenge s'estancarà.
2: El temps.
0: La informació i la previsió de Néstor Gómez.
14: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres, i en canvi la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures i aquest ambient una miqueta més fred tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.

0: Maria del Mar Bonet presenta L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on la mallorquina barreja poesia i denúncia social. L'àlbum, produït a Mallorca, es presenta en disc de vinil perquè l'autor el considera un format indispensable. L'artista fa servir aquests nou temes per parlar de l'amor, però també per carregar contra la violència masclista o la gestió de la dana. La música de Maria del Mar Bonet vol ser com l'aigua de la cançó, que no cansa i sempre es transforma. Bonet explica el concepte.
1: L'aigua com un element poètic, com un element a usar, literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Que té les tantes coses com vulguis, no?
0: El disc es presenta en directe el dia 23 de maig al Palau de la Música Catalana a Barcelona. I l'ecosistema digital en català ha exhibit la seva potència aquest dijous en la segona edició dels Premis Crit, la gala celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona davant de més de 1.200 professionals ha coronat Laura Grau com la millor creadora de continguts de l'any. La comunicadora ha reivindicat la necessitat de generar continguts que mantinguin un fort compromís social.
2: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
0: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Ets i Uts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi al millor projecte independent. Els premis impulsats per 3CAT, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació també han reconegut, entre d'altres, la campanya del Correllengua agermanat, l'humor del Policlin i la divulgació cultural de Pol Caselles.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: El capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, que fa 3 anys ja va ser condemnat per tenir fotografies i vídeos pedòfils, torna a seure al banc dels acusats. L'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit, suposadament, un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Davant el jutge, la víctima ha relatat que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per ell 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que el capellà va fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Més coses, el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen en centres residencials puguin tornar amb la seva família. El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, assegura que aquest programa forma part del procés de millora de les polítiques de protecció de la infància.
4: Aquest pilot doncs, avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
0: El conreu de l'advocat guanya força a les Terres de l'Ebre. L'epicentre se situa al voltant del Canà, a la comarca del Montsià. Ja són una vintena de productors els que hi aposten perquè, entre d'altres, és més rendible que no pas els cítrics. El Canà, Jordi Barranca.
5: El preu que els paguen juntament amb el clima i que l'encara semi-immunitari no té plagues i, per tant, no cal aplicar-li tractaments fitosanitaris són els factors que ho expliquen. David Martínez és un de la vintena de productors.
6: Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'aguacates sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
5: Neguen que necessiti gaire aigua i ho diferencien del que ha passat en zones com Andalusia. Sentim l'Ajuntament amb Edith Gallardo, una altra de les productores.
6: Això és mentira. El problema que va haver que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va acabar l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
7: Hem incorporat palla d'arròs del Delta i la llana d'ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagi tanta evapotranspiració.
5: Aquí, a la zona d'Alcanar, ara hi ha unes 20 hectàrees de cultiu que produeixen uns 200.000 quilos anuals, una xifra que pot augmentar fins als 300.000 de cara al futur.
0: I la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no està sent fàcil. El gremi de la jardineria té dificultats per trobar tots els arbres que necessita per replantar els que es van morir per la sequera i els que els demanen pel boom de projectes per enverdir ciutats i pobles que s'han finançat amb fons Next Generation. Espècies com ara els lledoners, els aurons o les tipuanes van molt buscats i els vivers no sempre entenen de les mides i les quantitats que s'estan demanant.
3: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
8: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que el resultat ha obtingut. Després que Zigankov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1 amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar al primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo aquest punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
9: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
8: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo amb gols de Gonzalo i Bellingham, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé també ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 20 minuts i han acabat el davanter francès, ha assegurat que estava llest per jugar al Clàssic ja de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
10: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
8: Mentrestant, el seu entrenador, Álvaro Arbeloa, ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la seva plantilla.
11: Yo no he dicho eso. Yo he tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
8: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València 1, Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
3: Trescat Info.
8: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
12: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
3: 3CAT Info.
8: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. ha estat el primer partit sense el pivot Ante Tomic, una baixa que es pot allargar, segons el preparador de la penya, Dani Miret.
13: Hem d'entendre ja que el Dalante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita.
8: A la classificació, el Joventut es manté 6è i consolida el lloc de play-off i l'Andorra, penúltim i en descens. En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1. Aquest divendres es completaran els quarts amb aquests duels, el Benvibre, Vigues i Riells i el Gijón Palau. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic, Jordi Garcia, fins al 2027. Afegirem encara notícies relatives a l'handbol i al ciclisme. En handbol, el Granollers ha comunicat que Antonio García deixarà de ser tècnic assistent del primer equip masculí al final de la temporada i després d'un any a la banqueta després de retirar-se com a jugador. El Giro d'Itàlia, triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana a la sisena etapa, de 141 quilòmetres de perfil pla entre Paestum i Nàpols. Ha estat un sprint reduït en uns últims quilòmetres accidentats, en última instància per una caiguda massiva en un tram de Llambordes i poc abans en una rotonda perquè un parell de persones han intentat empènyer els ciclistes amb la cursa llançada. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain segueix amb la malla rosa de líder. Aquest divendres, setena etapa de 245 quilòmetres de muntanya entre Fórmia i el Blockhaus, un port de primera categoria. I afegirem que l'Open de la PGA de Golf, el segon gran eslam de la temporada i que es disputa a l'estat nord-americà de Pennsylvania, el golfista de la Garriga David Puig ha acabat la primera volta amb un cop sobre el par del camp.
3: 3CAT Info.

0: El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital a condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos. La formació d'Oriol Junqueras ha convocat per al mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull. Les vagues educatives es traslladen aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest dijous s'han fet a Girona i la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5% de, segons el Departament d'Educació. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz. Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu de cooperar i donar estabilitat mundial. Xi adverteix Donald Trump que no es fiqui, però, amb Taiwan. Aquest dijous ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. S'enfronten a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol ho justifica per l'abaratiment dels preus que ha frenat la inflació de l'abril, que a Catalunya se situa al 3%, una dècima menys que al març. De moment es manté la bonificació a la gasolina i al gasoil. Molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que s'ha presentat aquest dijous a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. També s'ha presentat el film Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodat en part a Barcelona. Esports.
1: No va passar endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar així 40 punts. Ha estat en un dels partits que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol. Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79.
0: I el temps, aquest divendres arriba vent del nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran els 22 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats a la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros. Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que el conflicte obert amb el sector educatiu no farà perillar els pressupostos. Des de Califòrnia, Illa ha mantingut la mà estesa als sindicats que convoquen les vagues. Enviat especial a Sacramento, als Estats Units, Albert Prat.
3: El president separa les converses amb Esquerra de les vagues de mestres i dona per fet que l'acord pels pressupostos s'acabarà encarrilant la setmana que ve, independentment de com vagi la reunió de dimarts amb els sindicats de l'ensenyament.
4: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
3: Ell ha insistit que el marc de la negociació és l'acord signat amb Comissions i la UGT, malgrat l'amenaça dels sindicats majoritaris de no presentar-se a la trobada de dimarts.
4: Nosaltres tenim un acord molt important de 2.000 milions d'euros d'inversió en un curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
3: Illa ho ha dit després de reunir-se amb la vicegovernadora de Califòrnia. Tots dos s'han compromès a col·laborar plegats en noves iniciatives tecnològiques, a explorar inversions comercials i recolzar-se en projectes ambientals.
2: 3CAT Info.
0: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls per als sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
5: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també, de manera responsable, han de fer les organitzacions sindicals.
0: El sindicat majoritari USTEC, però, acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT. Andreu Mumbrú, de la USTEC, al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que vam fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
0: Qui ha vist amb bons ulls la trobada d'avui han estat precisament Comissions Obreres i la UGT, que esperen que les altres forces sindicals també s'afegeixin a l'acord. Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. Aquest dijous s'ha fet a Girona i a la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5% segons el Departament d'Educació. La manifestació a Girona Ciutat ha aplegat uns 4.500 docents, segons la Policia Municipal, i uns 8.000, segons la USTEC. Girona, Maria Rovira.
7: La protesta ha començat de bon matí amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell de Girona, que estan guarnits pel temps de flors. I han fet una visita irònica perquè demanaven als visitants que no miressin les flors i s'assumessin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient a terra han fet una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut davant l'edifici de la seu de la Generalitat. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
8: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAH, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
9: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar, doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però és clar, tot és voluntari.
7: Estan determinats a continuar amb les protestes per reivindicar millores professionals i salarials si no hi ha acord. La mobilització a la Catalunya Central ha portat actes com una gimcana reivindicativa a Vic o talls de trànsit en vies com la C-16 o la C-25.
0: Al País Valencià, el professorat també manté la vaga indefinida. La conselleria i els sindicats no han arribat a cap acord i s'emplacen ara a continuar negociant la setmana que ve. La proposta que els ha fet Educació no recull cap millora salarial per als docents, un punt que els sindicats exigeixen que es posi damunt la taula. València, Alba Barbosa.
10: Els sindicats reconeixen avenços, però troben insuficient i poc concreta la proposta de preacord que la Conselleria d'Educació els ha presentat. Reclamen que en la propera mesa s'hi abordin tots els punts que reclamen, entre els quals la retribució dels docents. Marc Candela és el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
11: Per a nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han posat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres, el tema de la reducció de la burocràcia, i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem. De la resta de temes, molt poca cosa.
10: Totes dues parts s'emplacen ara a negociar la setmana que ve. La consellera Carmen Ortí està disposada a plantejar un augment salarial.
12: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
10: A fora de la conselleria, centenars de docents s'han concentrat per demanar la dimissió d'Ortí. La proposta de preacord inclou simplificar la burocràcia, agilitzar les substitucions, reduir les ràtios i impulsar el valencià en zones castellanoparlants.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
13: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
13: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
0: De la crònica internacional us destaquem ara que Donald Trump assegura que el president xinès Xi Jinping s'ha ofert a ajudar a resoldre el conflicte dels Estats Units amb l'Iran i, en concret, a donar un cop de mà perquè es reobri l'estret d'Hormuz. El president nord-americà ho ha dit en una entrevista a la cadena Fox News en el marc del seu viatge oficial a la Xina.
14: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. És clar que qualsevol que compra tant petroli a l'Iran, òbviament té algun tipus de relació amb ells. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
0: Trump i Xi han reforçat les relacions entre els Estats Units i la Xina després de la primera jornada del viatge del mandatari de la Casa Blanca a Pequín. Xi, però, ha advertit Trump que no es fiqui amb Taiwan si vol evitar un conflicte. A Pequín informa Francesc Canals.
15: Les bones paraules han acompanyat tota la posada en escena d'aquesta cimera ajornada per l'atac nord-americà a l'Iran, que no vol dir que la qualitat d'imprevisible de Donald Trump hagi deixat de preocupar Pequín. En les paraules que han precedit el seu brindis en el banquet ofert a Donald Trump, el president xinès ha posat l'èmfasi en l'estabilitat.
16: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
15: Aquest nou marc per als pròxims anys seria un intent de la Xina d'evitar sorpreses com les que provoca Donald Trump, per exemple, la crisi de l'estret d'Hormuz, un mal de cap afegit a una economia xinesa ja menys dinàmica. El president dels Estats Units ha correspost amb un to positiu entusiasta de la cimera.
14: Ara voldria aixecar una copa i brindar pels rics i duradors llaços entre els pobles nord-americà i xinès. És una relació molt especial. Vull tornar a donar les gràcies. Ha estat una visita extraordinària. Gràcies, president Xi.
15: I ha convidat Xi Jinping i la seva esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de setembre. En el banquet també hi eren convidats els amos de les grans empreses nord-americanes a les quals Xi Jinping ha promès un major accés al mercat xinès. La jornada començava amb la rebuda al Gran Palau del Poble per un Xi Jinping més distès, inclòs algun esbós de somriure. La Xina considera que Trump, que presumeix d'establir relacions personals amb els altres líders, és sensible al bon tracte. En tot cas, lluny de l'ull públic, Xi Jinping ha llançat un clar advertiment. Taiwan, que Pequín no ha renunciat a recuperar per la força, és una línia vermella.
2: 3CAT Info.
0: Ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènic és qui li atribueixen més delictes i li demanen la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys de presó. Cap dels processats no ha fet ús del tort final de paraula. Enviada especial a Madrid, a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
17: Bueno, pues Vista para sentencia.
18: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que Fiscalia i Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys amb signes de demència, va quedar primer apartat del procediment i després exonerat. Aquest dijous hem sentit els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució perquè asseguren que no han comès cap delicte. José María Fuster Fabra, que ha defensat l'empresari Josep Maiola, ha afirmat que s'ha arribat a aquest judici per l'animadversió contra el fill gran de l'expresident.
19: Al señor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
18: La sentència, diu en fons al tribunal, no trigarà gaire. Podria arribar abans de les vacances d'estiu.
2: El temps.
0: La previsió meteorològica per les properes hores, Néstor Gómez.
20: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres i, en canvi, la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país, cel entre variable o tapat, especialment a la costa. Durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures, ja que també en una miqueta més fred, tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Aquest dijous s'ha parlat molt en la nostra llengua, en català, al Festival de Cinema de Canes. Han coincidit les presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que competeix a la Setmana de la Crítica, i de Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català a Canes. Enviat especial, Marc Garriga.
21: Aquesta ha estat l'ovació al final de la projecció de Viva. Molts dels espectadors han sortit emocionats. Aina Clotet admetia que estava en xoc i explicava a 3Cat Info que era important rodar-la en català.
22: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. Quan la història és universal, l'idioma... hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català i crec que ja estem en un moment en què s'ha demostrat que no són mai una barrera, sinó tot el contrari. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
21: Pel que fa a Ceniza en la Boca, se n'està parlant molt bé. També ha rebut una llarga ovació després de projectar-se i les primeres crítiques són molt bones. Diego Luna ha volgut posar el focus en la immigració, encara més arran de les polítiques de Donald Trump, ha dit, i ha volgut remarcar com és d'injust que molta gent es vegi obligada a abandonar casa seva per poder viure dignament i també en l'egoisme habitual dels països d'acollida. La protagonista és una noia mexicana que marxa primer a Madrid a retrobar-se amb la seva mare i després a Barcelona per independitzar-se.
0: També de l'àmbit de la cultura, la poeta Marta Pessarrodona ha inaugurat el Festival Barcelona Poesia, criticant el menysteniment de la poesia que hi ha a Catalunya. Arrenca així una edició en què també hi ha noms com Carla Rabassa, Dolors Miquel o Biel Mesquida. Pessarrodona ha recordat els inicis del festival i ha lamentat la diferència de tracte cap als poetes que hi ha a Catalunya o als Estats Units.
1: No em sé callar que durant la suposada transició espanyola es van aixecar veus assegurant que tan sols la prosa salvaria Catalunya. Ho dic en sèrio, això, eh? Que la poesia era tan sols pròpia de pobles de tot arreu, una cosa de salvatges. Naturalment, jo no em vaig fer cap cas. Vull pensant en el tip de riure que emetrien col·legues dels USA, tan ben acostumats a universitats que els atorguen des d'un sou fins a un despatx pel sol fet de ser això, poetes. Per cert, la poca freqüència que anem els poetes catalans a les nostres universitats és digna de millor causa.
0: L'acte també ha comptat amb Andreu Gomila i Maria Dolors Coll Magrí. El Barcelona Poesia omple la ciutat de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i teatrals i taules rodones. A més, hi haurà homenatges a grans noms com ara Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i música de Ferran Palau, Marina Rossell, Mariona Sagarró o David Alegret. Els escenaris principals del festival seran el Verger del Museu Marès, el Born i el Museu d'Història de Barcelona. El Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona es lliurarà al poeta Martí Sales i Seriola. La programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Un equip de científics a Barcelona ha desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten de l'estómac abans que provoqui la inflamació pròpia de la celiaquia. La recerca l'han liderat investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca, Nutrició i Seguretat Alimentària i la Universitat de Barcelona. L'investigador Francisco Pérez, director de l'INSA, explica com es comporta aquesta molècula que actua en l'àcid de l'instantí prim.
4: I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: L'estudi s'ha aprovat amb èxit en ratolins. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. La investigació s'ha publicat a la revista científica Embo Molecular Medicine.
2: 3Cat Info.
0: Qüestions a l'àmbit de l'economia, la rebaixa de l'IVA, de l'electricitat i el gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, l'impost perdrà la reducció del 10% i tornarà al 21% habitual. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per les dades de l'IPC del mes passat, que reflecteixen una lleugera modificació de la moderació de la pujada dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum.
17: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
0: La gasolina i el gasoil, que també tenen un IVA reduït, se'n continuaran beneficiant almenys fins al 30 de juny. Tot i això, els agricultors adverteixen que la pujada de preu dels carburants i, sobretot, dels fertilitzants per la guerra farà encarir les properes collites de cereals i de fruita. Pere Roquer, de Saja.
23: La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: A Catalunya, l'increment general de preus es va situar en el 3% interanual al mes d'abril, una dècima menys que al març. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. L'empresa Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i les zones de la costa, però manté el personal de Barcelona Capital, per complet. Són una cinquantena menys dels que preveia l'empresa de repartiment a domicili, però ha pactat reduir la xifra amb els sindicats. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats. Dels 436 afectats per l'ERO de Glovo a tot Espanya, el 21% són riders de Catalunya.
2: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Obach.
3: No va passar endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que el resultat ha obtingut. Després que Ziganov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1, amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar el primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo el punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
5: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
3: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, amb gols de Gonzalo i Bellingham, amb mitja xulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 20 minuts. I han acabat, el davanter francès ha assegurat que estava llest per jugar al clàssic de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
6: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar a ser titular.
3: Mientras tanto, el seu entrenador Álvaro Arbeloa ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca.
8: He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
3: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València un Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Més futbol.
2: 3CAT Info.
3: El Barça femení afronta dissabte a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. L'equip blaugrana arriba a la cita amb Aitana Bonmatí, recentment reapareguda, i amb el dubte de Caroline Graham. D'elles dues n'ha parlat la jove migcampista blaugrana Clara Serrajordi.
24: Aitana és una jugadora superimportant per nosaltres i crec que arribi en aquest últim tram ens ajudarà molt. I Caro, bueno, esperem que arribi a les dues finals i bueno, és una gran jugadora també que crec que és molt important per l'equip.
3: Encara relacionat indirectament amb el Barça, el defensa blaugrana Koundé ha entrat en la convocatòria definitiva de 26 futbolistes de la selecció francesa per disputar el Mundial del mes vinent. També hi és precisament Mbappé. I encara en futbol internacional, la Confederació Brasilera ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
25: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
3: Afegim en bàsquet la victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB. Els verd i negres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. També disputat a la CB aquest dijous, entre d'altres, el Bilbao 88, Madrid 82. I en hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
2: Són 4:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital. La condició d'Esquerra per donar el vistiplau als pressupostos del 2026. I que el Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. A partir d'ara també us explicarem que la CGT porta als tribunals el Departament d'Interior per la infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. És la segona denúncia per aquesta causa després de la que ha presentat l'USTEC. Que hi haurà una nova vaga Rodalies a finals d'aquest mes de maig o a principis de juny, segons ha pogut saber aquesta emissora, la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres. I que Ucraïna denuncia que les accions russes no es corresponen amb qui vol acabar amb la guerra després de l'atac aeri rus més gran des del principi del conflicte.
2: Esports.
3: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar 40 punts en el partit, un dels que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol, com també ho ha fet el Madrid 2, Oviedo 0, a mig dels xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez, i han acabat amb foc creuat entre el tècnic Álvaro Arbeloa i Mbappé per unes declaracions contradictòries.
0: I el temps. Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu per damunt dels 1.400 metres. Les temperatures seran pròpies del mes de març.

0: 3Cat Info.
1: Doncs, com us dèiem, el govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats a la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans de partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat n'assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros.
0: 3Cat Info.
1: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls pels sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només

0: Per d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, comissions obreres i la UGT, minoritaris a l'ensenyament. Andreu Montbrú, de l'USTEC, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
1: El govern actua com si fossin els advocats de comissions obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La CGT ha portat als tribunals del Departament d'Interior per les infiltracions de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. El sindicat ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè considera que es van vulnerar drets fonamentals, com els drets de reunió i de vaga i la llibertat sindical. Aquesta denúncia s'afegeix a la que ja ha presentat la USTEC pel mateix cas. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
3: Ahir a la compareixença, a la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba l'extrema dreta, però és que amb un PSC així gairebé que l'extrema dreta ja la tenim governant.
0: Coincidint amb això, en compareixença al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració de les agents en l'assemblea de docents. Aquest dijous, als matins de TV3, Parlon ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita.
4: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
5: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
4: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí. Potser hem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
0: I afegim que el digital La Directa assegura en un article que documentació interna dels Mossos demostra que s'han espiat de forma reiterada assemblees sindicals i polítiques com a mínim durant dues dècades. La policia catalana pretenia destruir aquesta documentació a la incineradora de Sant Adrià del Besòs abans de l'aplicació de l'article 155 l'octubre del 2017 i va ser requisada aleshores per la policia espanyola. El Departament d'Educació comunica als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o sortides del curs que ve. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que s'ha de parlar amb les famílies i els alumnes en el si del Consell Escolar, que és consultiu.
6: Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar i, per tant, jo emplaço en aquest sentit que aquestes decisions pertoquen no només als docents, sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
0: Sigui com sigui, Laura Jané, portaveu de la CGT, adverteix, però, que el futur de les colònies d'estiu ha de passar per millores laborals dels docents i monitors.
7: S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
0: El sindicat defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa. Parlem d'una altra protesta que s'acosta. Hi haurà una nova vaga a Rodalies les pròximes setmanes, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La vaga la convocaran UGT i Comissions Obreres i serà a finals de maig o principis de juny. Els sindicats reclamen més personal, sobretot interventors, perquè consideren que no es podran cobrir amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Ho explica Francisco Cárdenas, responsable de la UGT a Renfe.
8: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho con las movilidades, tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
0: La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya es registren més agressions que la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons la UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit percentatge per bitllet. Amb els 3 mesos i mig que hi ha

0: hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners quan en altres comunitats sí que s'han abonat.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Tornem a la crònica internacional. Després de la treva, Rússia ha colpejat Ucraïna amb un dels pitjors bombardejos des de l'inici de la guerra. En les últimes 48 hores s'ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. L'objectiu principal han estat objectius civils. Ha estat Kiev, la capital, on han fet ensorrar un edifici sencer de 9 pisos i almenys 12 morts i 46 ferits. Moscou, Cristina Solías.
2: Aquest atac rus ha destruït 18 apartaments de cop. Els equips de rescat encara treballen per trobar víctimes sota la runa. Kiev ha declarat aquest divendres dia de dol i la fiscalia ja ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i denuncia que Putin ha fet servir l'alto el foc per acumular drons i míssils per llançar-los en aquest atac massiu. També assegura que ja pensen com reaccionaran.
3: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de 2 dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però, per descomptat, ha de ser més alt.
2: Putin va prometre un bombardeig de represàlia si Zelensky atacava dissabte passat la plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. El president rus també va dir que s'acostava al final de la guerra, però, segons els analistes, atacs com aquest demostren que no ho diu perquè estigui disposat a negociar la pau, sinó perquè està convençut que pot conquerir el Donbass en qüestió de mesos.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, s'ha reunit aquest dijous a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior Cuba, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència Nord-Americana que el règim castrista no és una amenaça per la seguretat dels Estats Units. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. Recordem que el president Donald Trump ha parlat insistentment de la idea de prendre el control de Cuba, un país que qualifica d'estat en situació de fallida econòmica. L'administració Trump pressiona des de fa mesos el govern cubà perquè apliqui reformes econòmiques profundes i també canvis en el sistema polític, cosa que aquesta última, que el govern de Miguel Díaz-Canel rebutja frontalment. Israel i el Líban han reprès les negociacions de pau a Washington a pocs dies perquè s'acabi l'alto el foc pactat entre les dues parts, una treva que no ha frenat els atacs israelians. Des de l'entrada en vigor de l'alto el foc el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. De fet, coincidint amb les converses amb el govern libanès, Israel ha intensificat encara més els bombardejos sobre posicions a Hezbollah. La milícia xiïta, que no reconeix la treva, també ha anunciat atacs contra les tropes d'Israel, tant al sud del Líban com al nord del país veí. I aquest dijous ha començat a Ramallah el 8è congrés de Fatah, el partit polític que vertebra l'autoritat palestina. La convenció triarà nous membres del comitè central després d'una dècada i servirà també per veure qui és el millor candidat per succeir Mahmoud Abbas en un futur. Ramallah, Jordi Brascó.
4: Feia quasi 10 anys que Fatah no celebrava un congrés i aquest arriba en un moment clau per al futur de Palestina, tant que fins i tot Pedro Sánchez els ha enviat un missatge per vídeo.
5: Aquest congrés se celebra en un moment de gran dificultat per al poble palestí i per a la regió, un moment que demana responsabilitat, unitat i lideratge polític.
4: Precisament el lideratge de Fatah és el rovell de l'ou del Congrés. Oficialment s'escolliran els membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que, recordem, ja té 90 anys. I en aquest context ha aparegut en escena el seu fill, Yasser Abbas. De fet, n'hi ha que asseguren que el Congrés és només per donar-lo a conèixer. Els seus rivals, com Jibril Rajoub, li donen la benvinguda, però avisen.
6: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
4: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats amb més renom, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA, però representa la vella guàrdia, la que, segons els palestins, s'ha desconnectat completament de la seva realitat.
0: I el recte final de la campanya andalusa, amb el PP i el PSOE volcats a mobilitzar els seus. El PP acaricia la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, mentre que la candidata socialista María Jesús Montero crida a la mobilització per no treure els pitjors resultats del PSOE a la comunitat andalusa. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
7: Amb totes les enquestes en contra, María Jesús Montero demana un vot de confiança als socialistes que van votar el Partit Popular o que es van quedar a casa en les últimes eleccions.
8: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
7: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta i vol tornar a governar sense Vox, i Alberto Núñez Feijóo, volcat en la recta final de la campanya, ha demanat al votant del PP que no es confiï.
9: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita lío.
7: El PP té tocar tornar a governar Andalusia, on votar a la dreta ja no és un tabú, segons han explicat a 3Catinfo Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús, i Celia Villalobos, exministra del PP.
10: Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. Hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etc. No?
11: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción, y ha llegado el momento del cambio.
7: Però els socialistes i els partits de la seva esquerra denuncien la mala gestió del PP i els acusen de desmantellar la sanitat pública.
12: Nos encontramos gente que de verdad confía, de verdad lucha y tiene la esperanza de que por fin hay un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
7: Mentre l'extrema dreta de Vox, que creixia amb força a Andalusia ara fa uns mesos, tot apunta que diumenge s'estancarà.
1: El temps.
0: La informació i la previsió de Néstor Gómez.
13: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres, i en canvi la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15, i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures, i aquest ambient una miqueta més fred, tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.

0: Maria del Mar Bonet presenta L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on la mallorquina barreja poesia i denúncia social. L'àlbum, produït a Mallorca, es presenta en disc de vinil perquè l'autor el considera un format indispensable. L'artista fa servir aquests nou temes per parlar de l'amor, però també per carregar contra la violència masclista o la gestió de la dana. La música de Maria del Mar Bonet vol ser com l'aigua de la cançó, que no cansa i sempre es transforma. Bonet explica el concepte.
1: L'aigua com un element poètic, com un element a usar, literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Que té les tantes coses com vulguis, no?
0: El disc es presenta en directe el dia 23 de maig al Palau de la Música Catalana a Barcelona. I l'ecosistema digital en català ha exhibit la seva potència aquest dijous en la segona edició dels Premis Crit, la gala celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona davant de més de 1.200 professionals. Ha coronat Laura Grau com la millor creadora de continguts de l'any. La comunicadora reivindica la necessitat de generar continguts que mantinguin un fort compromís social.
2: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
0: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Ets i Uts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi al millor projecte independent. Els premis impulsats per 3CAT, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació també han reconegut, entre d'altres, la campanya del Correllengua agermanat, l'humor del Policlin i la divulgació cultural de Pol Caselles.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: El capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, que fa 3 anys ja va ser condemnat per tenir fotografies i vídeos pedòfils, torna a seure al banc dels acusats. L'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit, suposadament, un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Davant el jutge, la víctima ha relatat que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per ell 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que el capellà va fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Més coses, el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen en centres residencials puguin tornar amb la seva família. El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, assegura que aquest programa forma part del procés de millora de les polítiques de protecció de la infància.
4: Aquest pilot avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
0: El conreu de l'advocat guanya força a les Terres de l'Ebre. L'epicentre se situa al voltant del Canà, a la comarca del Montsià. Ja són una vintena de productors els que hi aposten perquè, entre d'altres, és més rendible que no pas els cítrics. El Canà, Jordi Barranca.
5: El preu que els paguen juntament amb el clima i que l'encara semi-minoritari no té plagues i, per tant, no cal aplicar-li tractaments fitosanitaris són els factors que ho expliquen. David Martínez és un de la vintena de productors.
6: Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, Encara que la producció d'avocat sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
5: Neguen que necessiti gaire aigua i ho diferencien del que ha passat en zones com Andalusia. Sentim l'Ajuntament amb Edith Gallardo, una altra de les productores.
6: Això és mentira. El problema que va haver que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va acabar l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
7: Hem incorporat palla d'arròs del Delta i la llana d'ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagi tanta evapotranspiració.
5: Aquí a la zona d'Alcanar ara hi ha unes 20 hectàrees de cultiu que produeixen uns 200.000 quilos anuals, una xifra que pot augmentar fins als 300.000 de cara al futur.
0: I la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no està sent fàcil. El gremi de la jardineria té dificultats per trobar tots els arbres que necessita per replantar els que es van morir per la sequera i els que els demanen pel boom de projectes per enverdir ciutats i pobles que s'han finançat amb fons Next Generation. Espècies com ara els lledoners, els aurons o les tipuanes van molt buscats i els vivers no sempre en tenen de les mides i les quantitats que s'estan demanant.
3: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
8: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Mitchell Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que el resultat ha obtingut. Després que Ziganov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1 amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar el primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo aquest punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
9: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
8: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo amb gols de Gonzalo i Bellingham, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé també ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 20 minuts i han acabat el davanter francès, ha assegurat que estava llest per jugar al Clàssic ja de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
10: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar a ser titular.
8: Mentrestant, el seu entrenador, Álvaro Arbeloa, ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la seva plantilla.
11: Yo no he dicho eso. He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
8: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València 1, Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
3: Trescat Info.
8: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
12: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
3: 3CAT Info.
8: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. ha estat el primer partit sense el pivot Ante Tomic, una baixa que es pot allargar, segons el preparador de la penya, Dani Miret.
13: Hem d'entendre ja que el Dalante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita.
8: A la classificació, el Joventut es manté sisè i consolida el lloc de playoff i l'Andorra penúltim i en descens. En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1. Aquest divendres es completaran els quarts amb aquests duels, el Benvibre, Vigues i Riells i el Gijón Palau. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic, Jordi García, fins al 2027. Afegirem encara notícies relatives a l'handbol i al ciclisme. En handbol, el Granollers ha comunicat que Antonio García deixarà de ser tècnic assistent del primer equip masculí al final de la temporada i després d'un any a la banqueta després de retirar-se com a jugador. El Giro d'Itàlia, triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana a la sisena etapa, de 141 quilòmetres de perfil pla entre Paestum i Nàpols. Ha estat un sprint reduït en uns últims quilòmetres accidentats, en última instància per una caiguda massiva en un tram de Llambordes i poc abans en una rotonda perquè un parell de persones han intentat empènyer els ciclistes amb la cursa llançada. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain segueix amb la malla rosa de líder. Aquest divendres, setena etapa de 245 quilòmetres de muntanya entre Fórmia i el Blockhaus, un port de primera categoria. I afegirem que l'Open de la PGA de Golf, el segon gran eslam de la temporada, i que es disputa a l'estat nord-americà de Pensilvània, el golfista de la Garriga David Puig ha acabat la primera volta amb un cop sobre el par del camp. 3CAT Info.

0: El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital a condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos. La formació d'Oriol Junqueras ha convocat per al mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull. Les vagues educatives es traslladen aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest dijous s'han fet a Girona i la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5% de, segons el Departament d'Educació. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz. Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu de cooperar i donar estabilitat mundial. Xi adverteix Donald Trump que no es fiqui, però, amb Taiwan. Aquest dijous ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. S'enfronten a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol ho justifica per l'abaratiment dels preus que ha frenat la inflació de l'abril, que a Catalunya se situa al 3%, una dècima menys que al març. De moment es manté la bonificació a la gasolina i al gasoil. Molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que s'ha presentat aquest dijous a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes. També s'ha presentat el film Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodat en part a Barcelona.
1: Esports.
2: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar així 40 punts. Ha estat en un dels partits que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol. Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79.
0: I el temps. Aquest divendres arriba vent del nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran els 22 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats a la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros. Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que el conflicte obert amb el sector educatiu no farà perillar els pressupostos. Des de Califòrnia, Illa ha mantingut la mà estesa als sindicats que convoquen les vagues. Enviat especial a Sacramento, als Estats Units, Albert Prat.
3: El president separa les converses amb Esquerra de les vagues de mestres i dona per fet que l'acord pels pressupostos s'acabarà encarrilant la setmana que ve, independentment de com vagi la reunió de dimarts amb els sindicats de l'ensenyament.
4: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
3: Ell ha insistit que el marc de la negociació és l'acord signat amb Comissions i la UGT, malgrat l'amenaça dels sindicats majoritaris de no presentar-se a la trobada de dimarts.
4: Nosaltres tenim un acord molt important, de 2.000 milions d'euros d'inversió, en un curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
3: Illa ho ha dit després de reunir-se amb la vicegovernadora de Califòrnia. Tots dos s'han compromès a col·laborar plegats en noves iniciatives tecnològiques, a explorar inversions comercials i recolzar-se en projectes ambientals.
1: 3CAT Info.
0: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls per als sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
5: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
0: El sindicat majoritari USTEC, però, acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT. Andreu Mumbrú, de la USTEC, al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
0: Qui ha vist amb bons ulls la trobada d'avui han estat precisament Comissions Obreres i la UGT, que esperen que les altres forces sindicals també s'afegeixin a l'acord. Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. Aquest dijous s'ha fet a Girona i a la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5%, segons el Departament d'Educació. La manifestació a Girona Ciutat ha plegat uns 4.500 docents, segons la Policia Municipal, i uns 8.000, segons la USTEC. Girona, Maria Rovira.
7: La protesta ha començat de bon matí amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell de Girona, que estan guarnits pel temps de flors. I han fet una visita irònica perquè demanaven als visitants que no miressin les flors i s'assumessin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient a terra han fet una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut davant l'edifici de la seu de la Generalitat. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
8: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
9: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar, doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre.
10: Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però és clar, tot és voluntari.
7: Estan determinats a continuar amb les protestes per reivindicar millores professionals i salarials si no hi ha acord. La mobilització a la Catalunya Central ha portat actes com una gimcana reivindicativa a Vic o talls de trànsit en vies com la C-16 o la C-25.
0: Al País Valencià, el professorat també manté la vaga indefinida, la conselleria i els sindicats no han arribat a cap acord i s'emplacen ara a continuar negociant la setmana que ve. La proposta que els ha fet Educació no recull cap millora salarial per als docents, un punt que els sindicats exigeixen que es posi damunt la taula. València, Alba Barbosa.
11: Els sindicats reconeixen avenços, però troben insuficient i poc concreta la proposta de preacord que la Conselleria d'Educació els ha presentat. Reclamen que en la propera mesa s'hi abordin tots els punts que reclamen, entre els quals la retribució dels docents. Marc Candela és el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
12: Per a nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han posat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres el tema de la reducció de la burocràcia, i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem. De la resta de temes, molt poca cosa.
11: Totes dues parts s'emplacen ara a negociar la setmana que ve. La consellera Carmen Ortí està disposada a plantejar un augment salarial.
13: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
11: A fora de la conselleria, centenars de docents s'han concentrat per demanar la dimissió d'Ortí. La proposta de preacord inclou simplificar la burocràcia, agilitzar les substitucions, reduir les ràtios i impulsar el valencià en zones castellanoparlants.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
14: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
14: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: De la crònica internacional us destaquem ara que Donald Trump assegura que el president xinès Xi Jinping s'ha ofert a ajudar a resoldre el conflicte dels Estats Units amb l'Iran i, en concret, a donar un cop de mà perquè es reobri l'estret d'Hormuz. El president nord-americà ho ha dit en una entrevista a la cadena Fox News en el marc del seu viatge oficial a la Xina.
15: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. És clar que qualsevol que compra tant petroli a l'Iran, òbviament té algun tipus de relació amb ells. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
0: Trump i Xi han reforçat les relacions entre els Estats Units i la Xina després de la primera jornada del viatge del mandatari de la Casa Blanca a Pequín. Xi, però, ha advertit Trump que no es fiqui amb Taiwan si vol evitar un conflicte. A Pequín n'informa Francesc Canals.
16: Les bones paraules han acompanyat tota la posada en escena d'aquesta cimera ajornada per l'atac nord-americà a l'Iran, que no vol dir que la qualitat d'imprevisible de Donald Trump hagi deixat de preocupar Pequín. En les paraules que han precedit el seu brindis en el banquet ofert a Donald Trump, el president xinès ha posat l'èmfasi en l'estabilitat.
17: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
16: Aquest nou marc per als pròxims anys seria un intent de la Xina d'evitar sorpreses com les que provoca Donald Trump, per exemple, la crisi de l'estret d'Hormuz, un maldecap afegit a una economia xinesa ja menys dinàmica. El president dels Estats Units ha correspost amb un to positiu entusiasta de la cimera.
15: Ara voldria aixecar una copa i brindar pels rics i duradors llaços entre els pobles nord-americà i xinès. És una relació molt especial. Vull tornar a donar les gràcies. Ha estat una visita extraordinària. Gràcies, president Xi.
16: I ha convidat Xi Jinping i la seva esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de setembre. En el banquet també hi eren convidats els amos de les grans empreses nord-americanes a les quals Xi Jinping ha promès un major accés al mercat xinès. La jornada començava amb la rebuda al Gran Palau del Poble per un Xi Jinping més distès, inclòs algun esbós de somriure. La Xina considera que Trump, que presumeix d'establir relacions personals amb els altres líders, és sensible al bon tracte. En tot cas, lluny de l'ull públic, Xi Jinping ha llançat un clar advertiment. Taiwan, que Pequín no ha renunciat a recuperar per la força, és una línia vermella.
1: 3CAT Info.
0: Ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènic és qui li atribueixen més delictes i li demanen la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys de presó. Cap dels processats no ha fet ús del torn final de paraula. Enviada especial a Madrid, a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
18: Bueno, pues Vista para sentencia.
19: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que Fiscalia i Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys amb signes de demència, va quedar primer apartat del procediment i després exonerat. Aquest dijous hem sentit els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució perquè asseguren que no han comès cap delicte. José María Fuster Fabra, que ha defensat l'empresari Josep Mayola, ha afirmat que s'ha arribat a aquest judici per l'animadversió contra el fill gran de l'expresident.
20: Al señor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
19: La sentència, diu en fons el tribunal, no trigarà gaire. Podria arribar abans de les vacances d'estiu.
1: El temps.
0: La previsió meteorològica per les properes hores, Néstor Gómez.
21: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres, i en canvi la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures i aquest ambient una miqueta més fred tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Aquest dijous s'ha parlat molt en la nostra llengua, en català, al Festival de Cinema de Canes. Han coincidit les presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que competeix a la Setmana de la Crítica, i de Ceniza en la Boca del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català a Canes. Enviat especial, Marc Garriga.
22: Aquesta ha estat l'ovació al final de la projecció de Viva. Molts dels espectadors han sortit emocionats. Aina Clotet admetia que estava en xoc i explicava a 3Cat Info que era important rodar-la en català.
23: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. Quan la història és universal, l'idioma... hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català, i crec que ja estem en un moment en què s'ha demostrat que no són mai una barrera, sinó tot el contrari. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
22: Pel que fa a Ceniza en la Boca, se n'està parlant molt bé. També ha rebut una llarga ovació després de projectar-se i les primeres crítiques són molt bones. Diego Luna ha volgut posar el focus en la immigració, encara més arran de les polítiques de Donald Trump, ha dit, i ha volgut remarcar com és d'injust que molta gent es vegi obligada a abandonar casa seva per poder viure dignament, i també en l'egoisme habitual dels països d'acollida. La protagonista és una noia mexicana que marxa primer a Madrid a retrobar-se amb la seva mare i després a Barcelona per independitzar-se.
0: També de l'àmbit de la cultura, la poeta Marta Pessarrodona ha inaugurat el Festival Barcelona Poesia, criticant el menysteniment de la poesia que hi ha a Catalunya. Arrenca així una edició en què també hi ha noms com Carla Rabassa, Dolors Miquel o Biel Mesquida. Pessarrodona ha recordat els inicis del festival i ha lamentat la diferència de tracte cap als poetes que hi ha a Catalunya o als Estats Units.
2: No em sé callar que durant la suposada transició espanyola es van aixecar veus assegurant que tan sols la prosa salvaria Catalunya. Ho dic en sèrio, això, eh? Que la poesia era tan sols pròpia de pobles de tot. Era una cosa de salvatges. Naturalment, jo no em vaig fer cap cas. Vull pensant en el tip de riure que matrien col·legues dels USA, tan ben acostumats a universitats que els atorguen des d'un sou fins a un despatx pel sol fet de ser això, poetes. Per cert, la poca freqüència que anem els poetes catalans a les nostres universitats és digna de millor causa.
0: L'acte també ha comptat amb Andreu Gomila i Maria Dolors Coll Magrí. El Barcelona Poesia omple la ciutat de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i teatrals i taules rodones. A més, hi haurà homenatges a grans noms com ara Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i música de Ferran Palau, Marina Rossell, Mariona Sagarró o David Alegret. Els escenaris principals del festival seran el Verger del Museu Marès, el Born i el Museu d'Història de Barcelona. El Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona es lliurarà al poeta Martí Sales i Seriola. La programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Un equip de científics a Barcelona ha desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten de l'estómac abans que provoqui la inflamació pròpia de la celiaquia. La recerca l'han liderat investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca, Nutrició i Seguretat Alimentària i la Universitat de Barcelona. L'investigador Francisco Pérez, director de l'INSA, explica com es comporta aquesta molècula que actua en l'àcid de l'instantí prim.
3: I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: L'estudi s'ha aprovat amb èxit en ratolins. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. La investigació s'ha publicat a la revista científica Embo Molecular Medicine.
1: 3Cat Info.
0: Qüestions a l'àmbit de l'economia, la rebaixa de l'IVA, de l'electricitat i el gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, l'impost perdrà la reducció del 10% i tornarà al 21% habitual. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per les dades de l'IPC del mes passat, que reflecteixen una lleugera modificació de la moderació de la pujada dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum.
4: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata, incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
0: La gasolina i el gasoil, que també tenen un IVA reduït, se'n continuaran beneficiant almenys fins al 30 de juny. Tot i això, els agricultors adverteixen que la pujada de preu dels carburants i, sobretot, dels fertilitzants per la guerra faran carir les properes collites de cereals i de fruita. Pere Roquer, de Saja.
18: La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: A Catalunya, l'increment general de preus es va situar en el 3% interanual al mes d'abril, una dècima menys que al març. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. L'empresa Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i les zones de la costa, però manté el personal de Barcelona Capital, per complet. Són una cinquantena menys dels que preveia l'empresa de repartiment a domicili, però ha pactat reduir la xifra amb els sindicats. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats. Dels 436 afectats per l'ERO de Glovo a tot Espanya, el 21% són riders de Catalunya.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Obach.
5: No va passar endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que el resultat ha obtingut. Després que Ziganov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1, amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar el primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo el punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
6: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
5: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, amb gols de Gonzalo i Bellingham, amb mitja xulets al Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 5 minuts. I han acabat, el davanter francès ha assegurat que estava llest per jugar al clàssic de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
8: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar a ser titular.
5: Mentrestant, el seu entrenador, Álvaro Arbeloa, ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca.
9: He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
5: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València un Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Més futbol.
1: 3CAT Info.
5: El Barça femení afronta dissabte a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. L'equip blaugrana arriba a la cita amb Aitana Bonmatí, recentment reapareguda, i amb el dubte de Caroline Graham. D'elles dues n'ha parlat la jove migcampista blaugrana Clara Serrajordi.
24: Aitana és una jugadora superimportant per nosaltres i crec que arribi en aquest últim tram ens ajudarà molt. I Caro, bueno, esperem que arribi a les dues finals i bueno, és una gran jugadora també que crec que és molt important per l'equip.
5: Encara relacionat indirectament amb el Barça, el defensa blaugrana Koundé ha entrat en la convocatòria definitiva de 26 futbolistes de la selecció francesa per disputar el Mundial del mes vinent. També hi és precisament Mbappé. I encara en futbol internacional, la Confederació Brasilera ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de motor.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
25: És molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
5: Afegim en bàsquet la victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. També disputat a la CB aquest dijous, entre d'altres, el Bilbao 88, Madrid 82. I en hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
1: Són 6:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital. La condició d'Esquerra per donar el vistiplau als pressupostos del 2026. I que el Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. A partir d'ara també us explicarem que la CGT porta als tribunals al Departament d'Interior per la infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. És la segona denúncia per aquesta causa després de la que ha presentat l'USTEC. Que hi haurà una nova vaga a Rodalies a finals d'aquest mes de maig o a principis de juny, segons ha pogut saber aquesta emissora, la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres. I que Ucraïna denuncia que les accions russes no es corresponen amb qui vol acabar amb la guerra després de l'atac aeri rus més gran des del principi del conflicte.
1: Esports.
5: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels jocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar 40 punts en el partit, un dels que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol, com també ho ha fet el Madrid 2, Oviedo 0, a mig dels xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez, i han acabat amb foc creuat entre el tècnic Álvaro Arbeloa i Mbappé per unes declaracions contradictòries.
0: I el temps. Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu per damunt dels 1.400 metres. Les temperatures seran pròpies del mes de març.

0: 3cat.info.
1: Doncs, com us dèiem, el govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans de partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat n'assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros.
0: 3cat Info.
1: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls pels sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
2: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que de manera responsable ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
1: Per la seva banda, el sindicat majoritari, l'USTEC, però acusa el govern d'Espanya

0: La CGT ha portat als tribunals el Departament d'Interior per les infiltracions de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. El sindicat ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè considera que es van vulnerar drets fonamentals, com els drets de reunió i de vaga i la llibertat sindical. Aquesta denúncia s'afegeix a la que ja ha presentat la USTEC pel mateix cas. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
1: Ahir a la compareixença, a la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia, i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba l'extrema dreta, però és que amb un PSC així, gairebé que l'extrema dreta ja la tenim governant.
0: Coincidint amb això, en compareixença al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració de les agents en l'assemblea de docents. Aquest dijous, als matins de TV3, Parlon ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita.
2: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
3: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
2: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això. Sí, potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
0: I afegim que el digital La Directa assegura en un article que documentació interna dels Mossos demostra que s'han espiat de forma reiterada assemblees sindicals i polítiques com a mínim durant dues dècades. La policia catalana pretenia destruir aquesta documentació a la incineradora de Sant Adrià del Besòs abans de l'aplicació de l'article 155 l'octubre del 2017 i va ser requisada aleshores per la policia espanyola. El Departament d'Educació comunica als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o sortides del curs que ve. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que s'ha de parlar amb les famílies i els alumnes en el si del Consell Escolar, que és consultiu.
4: Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar, i per tant jo emplaço en aquest sentit a que aquestes decisions pertoquen no només als docents sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
0: Sigui com sigui, Laura Jané, portaveu de la CGT, adverteix, però, que el futur de les colònies d'estiu ha de passar per millores laborals dels docents i monitors.
5: S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
0: El sindicat defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa. Parlem d'una altra protesta que s'acosta. Hi haurà una nova vaga a Rodalies les pròximes setmanes, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La vaga la convocaran UGT i Comissions Obreres i serà a finals de maig o principis de juny. Els sindicats reclamen més personal, sobretot interventors, perquè consideren que no es podran cobrir amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Ho explica Francisco Cárdenas, responsable de la UGT a Renfe.
6: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades, tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, ni la mitad, digamos.
0: La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya es registren més agressions que la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons la UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit percentatge per bitllet. Amb els 3 mesos i mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners quan en altres comunitats sí que s'han abonat.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Tornem a la crònica internacional. Després de la treva, Rússia ha colpejat Ucraïna amb un dels pitjors bombardejos des de l'inici de la guerra. En les últimes 48 hores s'ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. L'objectiu principal han estat objectius civils. Ha estat Kiev, la capital, on han fet ensorrar un edifici sencer de 9 pisos i almenys 12 morts i 46 ferits.

0: Moscou, Cristina Solias.
1: Aquest atac rus ha destruït 18 apartaments de cop. Els equips de rescat encara treballen per trobar víctimes sota la runa. Kiev ha declarat aquest divendres dia de dol i la fiscalia ja ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i denuncia que Putin ha fet servir l'alto el foc per acumular drons i míssils per llançar-los en aquest atac massiu. També assegura que ja pensen com reaccionaran.
2: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de 2 dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però, per descomptat, ha de ser més alt.
1: Putin va prometre un bombardeig de represàlies si Zelensky atacava dissabte passat la plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. El president rus també va dir que s'acostava al final de la guerra, però, segons els analistes, atacs com aquest demostren que no ho diu perquè estigui disposat a negociar la pau, sinó perquè està convençut que pot conquerir el Donbass en qüestió de mesos.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, s'ha reunit aquest dijous a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior Cuba, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència Nord-Americana que el règim castrista no és una amenaça per la seguretat dels Estats Units. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. Recordem que el president Donald Trump ha parlat insistentment de la idea de prendre el control de Cuba, un país que qualifica d'estat en situació de fallida econòmica. L'administració Trump pressiona des de fa mesos el govern cubà perquè apliqui reformes econòmiques profundes i també canvis en el sistema polític, cosa que aquesta última, que el govern de Miguel Díaz-Canel rebutja frontalment. Israel i el Líban han reprès les negociacions de pau a Washington a pocs dies perquè s'acabi l'alto el foc pactat entre les dues parts, una treva que no ha frenat els atacs israelians. Des de l'entrada en vigor de l'alto el foc el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. De fet, coincidint amb les converses amb el govern libanès, Israel ha intensificat encara més els bombardejos sobre posicions a Hezbollah. La milícia xiïta, que no reconeix la treva, també ha anunciat atacs contra les tropes d'Israel, tant al sud del Líban com al nord del país veí. I aquest dijous ha començat a Ramallah el 8è congrés de Fatah, el partit polític que vertebra l'autoritat palestina. La convenció triarà nous membres del comitè central després d'una dècada i servirà també per veure qui és el millor candidat per succeir Mahmoud Abbas en un futur. Ramallah, Jordi Brascó.
3: Feia quasi 10 anys que Fatah no celebrava un congrés i aquest arriba en un moment clau per al futur de Palestina, tant que fins i tot Pedro Sánchez els ha enviat un missatge per vídeo.
4: Aquest congrés se celebra en un moment de gran dificultat per al poble palestí i per a la regió, un moment que demana responsabilitat, unitat i lideratge polític.
3: Precisament el lideratge de Fatah és el rovell de l'ou del Congrés. Oficialment s'escolliran els membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que, recordem, ja té 90 anys. I en aquest context ha aparegut en escena el seu fill, Yasser Abbas. De fet, n'hi ha que asseguren que el Congrés és només per donar-lo a conèixer. Els seus rivals, com Jibril Rajoub, li donen la benvinguda, però avisen.
5: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
3: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats amb més renom, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA, però representa la vella guàrdia, la que, segons els palestins, s'ha desconnectat completament de la seva realitat.
0: I el recte final de la campanya andalusa amb el PP i el PSOE volcats a mobilitzar els seus. El PP acaricia la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, mentre que la candidata socialista María Jesús Montero crida a la mobilització per no treure els pitjors resultats del PSOE a la comunitat andalusa. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
6: Amb totes les enquestes en contra, María Jesús Montero demana un vot de confiança als socialistes que van votar el Partit Popular o que es van quedar a casa en les últimes eleccions.
7: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
6: però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta i vol tornar a governar sense Vox, i Alberto Núñez Feijóo, bolcat en la recta final de la campanya, ha demanat al votant del PP que no es confiï.
8: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
6: El PP té tocat tornar a governar a Andalusia, on votar a la dreta ja no és un tabú, segons han explicat a 3cat.info Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús, i Celia Villalobos, exministra del PP.
9: Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. Hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etc. No?
10: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción, y ha llegado el momento del cambio.
6: Però els socialistes i els partits de la seva esquerra denuncien la mala gestió del PP i els acusen de desmantellar la sanitat pública.
11: Nos encontramos gente que de verdad confía, de verdad lucha y tiene la esperanza de que por fin hay un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
6: Mentre l'extrema dreta de Vox, que creixia amb força a Andalusia ara fa uns mesos, tot apunta que diumenge s'estancarà.
0: El temps. La informació i la previsió de Néstor Gómez.
12: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres, i en canvi la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15, i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures i aquest ambient una miqueta més fred tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
13: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.

0: Maria del Mar Bonet presenta L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on la mallorquina barreja poesia i denúncia social. L'àlbum, produït a Mallorca, es presenta en disc de vinil perquè l'autor el considera un format indispensable. L'artista fa servir aquests nou temes per parlar de l'amor, però també per carregar contra la violència masclista o la gestió de la dana. La música de Maria del Mar Bonet vol ser com l'aigua de la cançó, que no cansa i sempre es transforma. Bonet explica el concepte.
1: L'aigua com un element poètic, com un element a usar, literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Que té les tantes coses com vulguis, no?
0: El disc es presenta en directe el dia 23 de maig al Palau de la Música Catalana a Barcelona. I l'ecosistema digital en català ha exhibit la seva potència aquest dijous en la segona edició dels Premis Crit, la gala celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona davant de més de 1.200 professionals ha coronat Laura Grau com la millor creadora de continguts de l'any. La comunicadora reivindica la necessitat de generar continguts que mantinguin un fort compromís social.
2: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
0: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Ets i Uts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi al millor projecte independent. Els premis impulsats per 3CAT, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació també han reconegut, entre d'altres, la campanya del Correllengua agermanat, l'humor del Policlin i la divulgació cultural de Pol Caselles.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: El capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, que fa 3 anys ja va ser condemnat per tenir fotografies i vídeos pedòfils, torna a seure al banc dels acusats. L'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit, suposadament, un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Davant el jutge, la víctima ha relatat que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per ell 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que el capellà va fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Més coses, el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen en centres residencials puguin tornar amb la seva família. El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, assegura que aquest programa forma part del procés de millora de les polítiques de protecció de la infància.
4: Aquest pilot doncs, avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
0: El conreu de l'advocat guanya força a les Terres de l'Ebre. L'epicentre se situa al voltant del Canà, a la comarca del Montsià. Ja són una vintena de productors els que hi aposten perquè, entre d'altres, és més rendible que no pas els cítrics. El Canà, Jordi Barranca.
5: El preu que els paguen juntament amb el clima i que l'encara semi-minoritari no té plagues i, per tant, no cal aplicar-li tractaments fitosanitaris són els factors que ho expliquen. David Martínez és un de la vintena de productors.
6: Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'aguacates sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
5: Neguen que necessiti gaire aigua i ho diferencien del que ha passat en zones com Andalusia. Sentim l'Ajuntament, amb Edith Gallardo, una altra de les productores.
6: Això és mentira. El problema que va haver que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, ho van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va cap a l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
7: Hem incorporat palla d'arròs del Delta i la llana d'ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagi tanta evapotranspiració.
5: Aquí, a la zona del Canà, ara hi ha unes 20 hectàrees de cultiu que produeixen uns 200.000 quilos anuals, una xifra que pot augmentar fins als 300.000 de cara al futur.
0: I la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no està sent fàcil. El gremi de la jardineria té dificultats per trobar tots els arbres que necessita per replantar els que es van morir per la sequera i els que els demanen pel boom de projectes per enverdir ciutats i pobles que s'han finançat amb fons Next Generation. Espècies com ara els lledoners, els aurons o les tipuanes van molt buscats i els vivers no sempre entenen de les mides i les quantitats que s'estan demanant.
3: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
8: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que el resultat ha obtingut. Després que Ziganov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1 amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar el primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo aquest punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
9: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
8: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo amb gols de Gonzalo i Bellingham, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé també ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 20 minuts i han acabat el davanter francès, ha assegurat que estava llest per jugar al Clàssic ja de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
10: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puedes estar enfadado con un míster. Hay que siempre respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar a ser titular.
8: Mentrestant, el seu entrenador, Álvaro Arbeloa, ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la seva plantilla.
11: Yo no he dicho eso. He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
8: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València 1, Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
3: Trescat Info.
8: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
12: És molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
3: 3CAT Info.
8: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. Ha estat el primer partit sense el pivot Ante Tomic, una baixa que es pot allargar segons el preparador de la penya, Dani Miret.
13: Hem d'entendre ja que el de l'Ante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita.
8: A la classificació, el Joventut es manté 6è i consolida el lloc de play-off i l'Andorra penúltim i en descens. En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1. Aquest divendres es completaran els quarts amb aquests duels, el Benvibre, Vigues i Riells i el Gijón Palau. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic, Jordi García, fins al 2027. Afegirem encara notícies relatives a l'embol i al ciclisme. En embol, el Granollers ha comunicat que Antonio García deixarà de ser tècnic assistent del primer equip masculí al final de la temporada i després d'un any a la banqueta després de retirar-se com a jugador. El Giro d'Itàlia, triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana a la 6a etapa de 141 km de perfil pla entre Paestum i Nàpols. Ha estat un sprint reduït en uns últims quilòmetres accidentats, en última instància per una caiguda massiva en un tram de Llambordes i poc abans en una rotonda perquè un parell de persones han intentat empènyer els ciclistes amb la cursa llançada. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain segueix amb la malla rosa de líder. Aquest divendres, 7a etapa de 245 km de muntanya entre Fórmia i el Blockhaus, un port de primera categoria. I afegirem que l'Open de la PGA de Golf, el segon gran eslam de la temporada, i que es disputa a l'estat nord-americà de Pensilvània, el golfista de la Garriga David Puig ha acabat la primera volta amb un cop sobre el par del camp.
3: 3CAT Info.
14: Vida Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia. Avui ens llevem amb 6 graus a Guardiola de Berguedà, 8 graus a Blancafort i 10 a Banyoles. I avui tornem a tenir avisos de pluja a la costa i a la meitat nord del país. I, sobretot, la temperatura anirà cap avall avui. Avui refrescarà de manera notable. I, fins i tot, al Pirineu pot ser que torni la neu. Ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, on avui posem l'accent i comencem posant l'accent amb els pressupostos. Perquè el govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord dels comptes d'aquest any que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu. La clau ha estat el pacte per construir una nova línia de tren, el que es coneix com la línia orbital, i que bàsicament és una línia que ha d'unir les comarques que envolten Barcelona, que envolten el barcelonès, sense passar per Barcelona ciutat.
1: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
0: Aquesta nit el president Illa, en el viatge als Estats Units, a Califòrnia, s'ha mostrat així confiat de poder aprovar els comptes. També ha donat un cop més suport als Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior enmig de la polèmica, que encara cueja, per les infiltracions.
2: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
3: Consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
2: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
0: Potser hauríem de mirar-ho, és el que deia la consellera d'Interior en declaracions a TV3 sobre aquesta ordre, de la qual ella mateixa se n'havia disculpat, d'enviar Mossos d'Esquadra d'incògnit a assemblees de docents. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Montserrat Tura, que va ser, evidentment, consellera d'Interior del 2003 al 2006, i li preguntarem si això que diu l'actual consellera d'Interior és veritat o no, si és habitual que en els governs anteriors els Mossos s'infiltrin en assemblees de treballadors públics o de moviments socials. Tot això, parlant de docents, avui nou capítol de la vaga de mestres, avui a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, i després que el govern i sindicats s'hagin emplaçat a una nova reunió dimarts de la setmana que ve.
4: Esperem la proposta de la conselleria situant en primer lloc la negociació dels salaris i després el desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
0: És la que explica la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, dient que les negociacions se centren principalment en la millora del salari dels docents. I tot això, mentre aquesta hora a Pequín s'està celebrant l'última trobada entre Donald Trump i Xi Jinping, un viatge oficial del president dels Estats Units, de portes en fora, amb molt bones paraules, molt bona sintonia, insistim, de portes en fora, però amb poqueta concreció.
5: I think that we're going to make a deal and they've agreed they want to buy oil from the United States.
0: Donald Trump ha dit a la cadena de televisió Fox que la Xina sí que vol comprar petroli, que vol comprar avions, que vol comprar soja dels Estats Units, tres dels sectors més importants a l'economia del país, però falta veure com s'acaba traduint tot plegat, sobretot després que ahir Pequín advertís als Estats Units que tot això pot anar-se'n a Norris si els Estats Units fan costat a una possible intenció independentista de Taiwan. Més coses. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el Francesc Sánchez, que és l'advocat d'Oriol Pujol, ara que el judici contra la família ha quedat vist per sentència. I després, a partir de les 10, entrevistarem Salah Jamal. Ell és metge, és escriptor, és historiador, és palestí, fa 60 anys que viu a Barcelona. Acaba de ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi i avui, justament, és 15 de maig, és el dia que els palestins commemoren el que anomenen la Nakba, que és el moment en què la immensa majoria de palestins van deixar o van ser expulsats d'Israel després de la creació de l'Estat. Però és que amb ell també parlarem de què significa el gest de Lamine Yamal a la rua del Barça després que el Ministeri de Defensa del govern de Benjamin Netanyahu hagi acusat el davanter del Barça de fomentar l'odi per exhibir aquesta bandera. Ara bé, si parlem d'esports... Aquesta és la xiulada que el Bernabéu feia a Kylian Mbappé quan es deia el nom del jugador francès ahir en el partit amb l'Oviedo. Després, quan va haver-hi el acabat del partit, quan es va acabar el partit, va haver intercanvi de declaracions entre el jugador i el seu tècnic.
6: Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
7: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase.
0: Doncs ja ho tenim. Kylian Mbappé, que diu que el seu entrenador li va dir que no jugava perquè és el quart davanter, i Arbeloa, que diu que de cap de les maneres va dir això. El partit també ens ha deixat la imatge de Florentino Pérez encarant-se amb un aficionat des de la llotja, o els responsables de seguretat del club retirant dues pancartes crítiques amb el president blanc que van aparèixer a la graderia. Avui parlarem, evidentment, sobre Florentino Pérez a l'Àgora, però també en parlarem a l'Espina de l'Actualitat amb l'Oriol Ferrés. I a les 11, el dilema.

0: Arran de la polèmica amb l'Oreja de Van Gogh, ja avui preguntem en el dilema amb la Judit Mascó, l'Elisenda Pineda i també amb la Lara Garcia si hi ha algun límit per criticar les xarxes les actuacions dels cantants en els seus concerts. Això, evidentment, després de les crítiques que s'ha fet, sobretot el primer concert de Maya Montero amb l'Oreja de Van Gogh, on se li va retreure que havia desafinat. En fi, en parlarem a partir de les 11. Després, a quarts de 12, recomanacions culturals amb la Mariola Cubells, el Bernat de Déu, la Llucia Ramis, el Francesc Soler, la Marta Viana i el Robert Prat. I acabarem, com sempre, amb la llista musical del Lluís Gavaldà i després concurs pendent avui des de la Universitat de Barcelona. Benvinguts aquest divendres, no està malament. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: De moment, però, cop d'ull a la matinada. Amb el Pol Foradada. Què tal, Pol? Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb les màfies que s'apoderen de la gestió il·legal dels residus. És el que destaca avui en portada el periòdico, que diu que la Guàrdia Civil va multar més de 17.000 abocaments il·legals a Espanya el 2025.
0: I a Brussel·les?
2: Amb un avís del canceller alemany, Friedrich Merz, ha avisat que suposarà el fet que Europa s'endeuti més. Tot i que el seu govern ha engegat una inversió militar finançada bàsicament amb deute, Merz ha reclamat al bloc comunitari que controli les despeses.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: A banda de la cimera a la Xina que comentaves, el Suprem ha decidit que una píndola per avortar es pot continuar enviant els pacients per correu, després que el tribunal eliminés el dret nacional a avortar i deixés la qüestió en mans dels estats, s'havien establert restriccions a l'enviament d'aquests medicaments. Ara el Suprem ho permet.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Doncs també, a banda de la cimera, el país continua exhibint bons resultats econòmics. Els principals grups hotelers, com Milton o Marriott, han assegurat que els ingressos d'aquest any, fins ara, han millorat tant en comparació amb el trimestre anterior com en comparació amb un any enrere.
3: Avui és divendres 15 de maig, ens despertem amb 4 graus a Viella, 8 a Mollà i 14 graus a la ciutat de Tarragona, i amb força núvols arreu de Catalunya, petits ruixats a les comarques de Girona. Avui, durant aquest matí, s'aniran repetint els ruixats al nord-est, la zona del Maresme també a la Vall d'Aran. La cota neu avui al voltant dels 1.400 metres. A la tarda, en general, hi haurà més clarianes, sobretot a la meitat sud de Catalunya, i en canvi a la meitat nord encara s'aniran repetint aquests ruixats, alguna tempesta. Les temperatures baixes avui no passaran dels 15 a 20 graus. Demà dissabte, temps esplèndid, com a mínim durant el matí i la tarda, algun ruixat al Pirineu Oriental i a la Vall d'Aran, vent, temperatures encara baixes, però lentament es van recuperant durant el cap de setmana, i diumenge sembla que esperem alguns ruixats de tarda, però en general amb més tranquil·litat.
0: Gràcies, Eloi. Són les 6 i 9 minuts avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment, però, Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: De moment ens actualitzem. L'acord entre el govern i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador que ho farà possible és la construcció d'una nova línia de tren, aquesta que en diuen l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras han de presentar dilluns que ve.
5: El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabada l'any 2040.
0: Marta Corbalan.
6: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia Orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia donia en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Marta Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentre s'encarrila aquest acord per als pressupostos, Junts pressiona Esquerra perquè freni la negociació.
7: Si no ho fan, els de Puigdemont creuen que el partit de Junqueras serà corresponsable de totes les crisis que esquitxen el govern, com les infiltracions de Mossos o les vagues de docents. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'Hemicicle de 3Cat Info, que podreu sentir íntegre aquest vespre.
8: Si ells, doncs, no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
0: Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president Salvador Illa confia que Esquerra, diu, complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu.
5: Illa està seguint la recta final de la negociació amb els republicans des de Califòrnia, on avui farà l'última parada a Los Angeles.
0: Anem, doncs, a Califòrnia. Enviat especial a Sacramento, Albert Prat.
4: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
9: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
4: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
9: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
4: Des de Sacramento, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I d'altra banda, ja que parlem de visites, ja que parlem de reunions, continua sent notícia la trobada del president dels Estats Units, Donald Trump, amb el president xinès Xi Jinping. N'han mantingut una altra abans que Trump acabi el seu viatge oficial a la capital xinesa. Pequín, Francesc Canals.
10: Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta cita internacional és el que s'endú el protagonisme en pràcticament tots els mitjans, però també hem de destacar que Vladimir Putin, a les últimes hores, s'ha carnissat especialment amb Ucraïna. Rússia ha fet un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra.
7: En dos dies ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. Kiev ha destruït un edifici sencer i ha provocat una quinzena de morts.
0: Moscou, Cristina Solies.
11: Kiev ha declarat avui dia de dol per la tragèdia i la fiscalia ucraïnesa ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i assegura que ja pensen com hi reaccionaran.
12: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de dos dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però, per descomptat, ha de ser més alt.
11: Zelensky denuncia que Putin ha fet servir l'alto al foc per acumular drons i míssils i llançar-los tots de cop. El president rus va prometre un bombardeig de represàlia si Ucraïna atacava dissabte passat la plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentre això passa, representants del Líban i d'Israel reprenen les negociacions de pau a Washington.
5: Ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat ni tampoc Hezbollah. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. La milícia xiïta, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel.
0: I encara parlant de l'Orient Mitjà, Fatah, que és el partit polític que vertebra l'Autoritat Nacional Palestina, celebra des d'ahir un congrés per renovar la direcció. És la primera vegada que això passa en 10 anys.
7: La convenció, que durarà 3 dies, servirà per veure qui és el millor candidat per succeir el president palestí Mahmoud Abbas en un futur.
0: Anem a Ramallah, Jordi Brascó.
13: Oficialment, el Congrés de Fatah ha de servir per escollir els nous membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que ja té 90 anys. En aquest context, ha aparegut el seu fill, Yasser Abbas, a qui els rivals, com Jibril Rajoub, avisen.
14: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
13: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats més populars, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA. Des de Ramallah, Jordi Berescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'aquesta qüestió, el ministre de Defensa israelià, el ministre del govern de Benjamin Netanyahu, acusa Lamine Yamal de fomentar l'odi.
5: El ministre ha piulat el seu compte d'X que amb l'exhibició de la bandera palestina el jugador del Barça ha triat l'opció d'incitar contra Israel mentre els soldats israelians combaten una organització terrorista. Aquesta crítica hi ha resposta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha dit també a X que els que consideren que onejar una bandera d'un estat és incitar a l'odi o bé han perdut el seny o han quedat secs per la seva ignomínia. Sánchez afegeix que el jugador del Barça només ha expressat la seva solidaritat amb Palestina.
0: I l'altre tema de les últimes hores. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve. Això després que la taula sectorial d'ahir acabés sense acord.
7: Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta, que continua sent el principal escull.
0: Maria Costa.
15: Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però la millora salarial continua enrocada. Els sindicats avisen que només assistiran a la propera reunió si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament, i Andreu Montbrú, un dels portaveus de l'USTEC.
16: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens.
17: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
15: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre la CGT ha portat als tribunals la Conselleria d'Interior per les infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Toni Fortesa.
18: La CGT considera que es van vulnerar drets fonamentals com el de reunió i de vaga. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha posat en dubte que l'actuació policial fos inèdita i ha assegurat que va ser un error fruit de la inèrcia. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
19: La mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si arriba a l'extrema dreta, perquè és com un PSC així... Gairebé que extrema dreta ja la tenim, governant.
18: El Digital La Directa assegura en un article que, segons documentació interna dels Mossos, s'han espiat reiteradament assemblees sindicals i polítiques, com a mínim, durant dues dècades. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i dos minuts de set. Avui també és l'últim dia de campanya per les eleccions andaluses, les eleccions d'aquest diumenge. El PP i el PSOE continuen volcats a mobilitzar els seus electors.
5: El PP té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre que el PSOE, amb Maria Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que arrossegui Pedro Sánchez.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
20: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE Andalusia, on va governar quasi 40 anys. Pedro Sánchez tancarà avui campanya a Sevilla amb Maria Jesús Montero, que demana un vot de confiança als socialistes desmobilitzats.
21: Que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
20: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta, vol tornar a governar sense Vox i Feijóo demana no confiar-se.
22: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
20: Moreno Bonilla i Feijóo tancaran campanya per separat. El candidat del PP s'ha desmarcat de la direcció del partit per evitar que el penalitzin els últims pactes amb l'extrema dreta. Des de Sevilla, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I més notícies ara mateix amb el Marc Jurado, la Lara García i l'Àlex Bosch. Què tal? Molt bon dia.
23: Bon dia.
0: I ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, acusats de fer créixer la fortuna a Andorra a través de la corrupció política.
24: El primogènit s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
25: Bueno, pues... Vista para sentencia.
26: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Cap dels processats ha fet ús del dret a la paraula final. Ni els Pujol, ni Mercè Gironès, exdona del primogènit, ni els nou empresaris jutjats. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. La sentència, segons fonts del tribunal, podria arribar a abans de l'agost. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de set. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Avui és 15 de maig i avui fa exactament 15 anys que va esclatar el 15M.
27: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
0: Aquelles mobilitzacions, aquelles acampades que van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya.
28: El 15M va aglutinar protestes de diferents àmbits, des de col·lectius feministes i moviments antiglobalització fins a plataformes en defensa de l'habitatge. Les repercussions d'aquelles protestes massives encara són vives avui dia, però l'espai polític en va sorgir està en hores baixes. Una de les protagonistes d'aquella revolta va ser l'exalcaldessa Ada Colau, que en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio ha vist paral·lelismes entre aquell moviment i l'actual, tot i que fa aquest advertiment.
29: No crec que haguem de replicar un 15M.
1: 8M, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, però tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant, tornarà a haver-hi un context de protesta, i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses en les que es podem inspirar, no?, per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
28: Els experts alerten que el malestar social creixent d'ara l'estan capitalitzant en gran mesura els partits d'extrema dreta.
0: Un malestar social que té molt a veure amb les condicions econòmiques, i sobre això, una altra novetat de les últimes hores és que a partir de l'1 de juny l'IVA de l'electricitat i del gas natural tornarà a ser del 21%.
2: El govern espanyol l'havia reduït al 10% per compensar l'impacte de la guerra a l'Iran en l'encariment de l'energia. L'executiu posa fi a aquesta rebaixa després que l'IPC de l'abril reflecteixi una lleugera moderació dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
3: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata, incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
2: L'executiu, però, manté les bonificacions a la gasolina i al gasoil almenys fins al 30 de juny. L'INE ha confirmat que la inflació espanyola s'ha situat en el 3,2% i la catalana en el 3%.
0: I encara parlant de qüestions econòmiques, es prepara una altra vaga a Rodalies. Això ho ha pogut saber Catalunya Ràdio.
4: La vaga la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres, segurament per finals d'aquest mes de maig o bé principis de juny. Aquests sindicats reclamen que hi hagi més personal, sobretot interventors, perquè asseguren que quedaran vacants amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Francisco Cárdenas és el responsable de la UGT a Renfe.
6: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográficas como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
4: Els sindicats també reclamen més seguretat perquè a Catalunya registren més agressions que a tota la xarxa ferroviària espanyola. Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que, amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
0: I atenció amb això, rècord de sancions d'inspecció de treball a Catalunya. L'any passat va imposar multes per valor de 53 milions.
28: Inspecció de treball va detectar més de 14.000 infraccions, moltes de les quals relacionades amb el temps de descans dels treballadors, l'abús d'hores extraordinàries i també en matèria d'estrangeria i seguretat social. Gairebé la meitat de les actuacions del 2025 van ser per revisar que les empreses complien la normativa de seguretat laboral, ja que els errors en aquesta matèria és el motiu que provoca més accidents a la feina. Inspecció de Treball també ha confirmat que ja estan verificant que totes les empreses que treballen a l'aire lliure tenen activitats als protocols contra la calor.
0: I un parell de coses més. Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, bàsicament de l'àrea metropolitana i les zones de la costa.
4: En canvi, a la ciutat de Barcelona, la plataforma de repartiment de menjar a domicili ha decidit mantenir tot el personal. La xifra que s'ha fet pública és inferior a la que s'havia posat sobre la taula inicialment. L'acord amb els sindicats ha salvat una cinquantena de llocs de treball. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, acomiadarà 436 treballadors a tot l'estat i pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats.
0: I l'altre, Louis Vuitton, es ven la firma de moda Marc Jacobs.
2: El grup de luxe francès LVMH ha arribat a un acord de venda amb una empresa gestora de marques anomenada BHP Global i el grup G3. Tot i que no n'ha transcendit la xifra de l'operació, els mitjans especialitzats la valoren en uns 850 milions de dòlars. La venda posa fi a gairebé 30 anys de la vinculació entre LVMH i la marca nord-americana, fundada pel dissenyador Marc Jacobs. Jacobs continuarà com a director creatiu de la nova etapa de la marca. L'operació arriba en un context de desacceleració del mercat del luxe, marcat per la caiguda del turisme i menys despesa en regions clau, com el Golf Pèrsic. Amb aquest moviment, l'empresa propietària de Louis Vuitton reforça la seva estratègia de concentrar-se en les marques més rendibles del grup.
0: I ara 3 titulars de Cultura, 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
8: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Avui arrenca el festival Envasset de Sabadell. Fins diumenge hi passaran una trentena d'artistes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi, el Petit de Galeril, Mishima, Alosa, Filles de Cassandra, Grego Tecno o els britànics Bob Vilan, que van ser, recordem, censurats per haver cridat consignes contra l'exèrcit israelià al festival de Glastonbury.
1: La segona.

0: Sopa de Cabra comença a rasmatar avui la gira per celebrar els 40 anys. Ho faran amb un doble concert, com dèiem, avui i demà, amb totes les entrades venudes. Després els podreu veure als festivals de Portaferrada, Camins Manresa, Terramar de Sitges o el Pau Paterres a Targa.
1: I la tercera. Viu bé.

0: I els catarres anuncien gira l'estiu per tot el país, coincidint amb el llançament del seu últim tema, es diu Diumenge sense drama. Són més de 50 concerts i faran parada a festivals com el Canet Rock, el Pirata Beach Festival, el Festivalat o lo Riu Sona. Abans, però, actuaran demà a la festa dels 150 anys d'Estrella Damm a Barcelona.
1: Gràcies, Marta. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El Girona suma un punt davant la Reial Societat que el fa sortir, almenys de manera provisional, de la zona de descens.
3: Sí, però és un punt insuficient per poder-se garantir la permanència. Faltant dues jornades pel final, els gironins han sumat 3 punts dels últims 18, empat a 1 amb la Reial Societat, gràcies a un gol d'Estuani, que va tornar a ser decisiu en un bon partit del Girona. Mitja, el tècnic de l'equip.
4: No puc demanar més als jugadors, perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador, i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això, i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
1: El Bernabéu, mentrestant, ho dèiem abans, rep Kylian Mbappé amb xiulets en la victòria per 2-0 del Madrid davant de l'Oviedo.
3: Mbappé va jugar els últims 20 minuts, va entrar al camp enmig d'una sonora xiulada. El davanter, que va prendre la decisió de comparèixer a la zona mixta, desafia Arbeloa amb aquestes declaracions.
5: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero... Es su decisión, no puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
3: Arbeloa nega que Mbappé sigui el quart davanter de l'equip.
6: Yo no he dicho eso. He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
3: També hi va haver pancartes contra Florentino que van ser retirades.
7: Florentino, vete ya, quita la pancarta aquí, mira. ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya! ¡Fuera! ¡Sinvergüenzas! ¿Dónde va?
3: Jugat a primera divisió, València 1, Rayo Vallecano 1. Arrenca també el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
8: Bon dia. Avui, 15 de maig, no se m'acut millor motiu per llevar-se que celebrar. I qui diu celebrar diu simplement recordar que justament avui fa 15 anys del 15M. El temps passa rapidíssim i suposo que 15 anys ja són prous per mirar aviam què n'ha quedat de tot allò. I em corregireu si m'equivoco, però tenint en compte les aspiracions inicials, que si no recordo malament eren derrocar el règim del 78, enfortir la socialdemocràcia i regenerar la política espanyola, acabant amb el bipartidisme, jo diria que ja es pot parlar de fracàs. El règim del 78 segueix igual, si no més fort que mai, l'estat del benestar més dèbil que mai, i hores d'ara l'únic partit que realment amenaça el bipartidisme a Espanya és Vox. Del partit sorgit directament d'aquell 15M, Podemos i els seus posteriors succedanis, 15 anys després ja ha quedat clar que han servit per poca cosa més que fer de vegades de crossa i a vegades de maquillatge d'un PSOE que segueix també sent el de sempre.

0: Repassem els titulars d'aquest divendres amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. El govern i Esquerra escenificaran l'acord de pressupostos la setmana que ve.
1: S'aixellaran dilluns l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana i hauria desbloquejat el sí dels republicans aquesta mesura. Salvador Illa des de Califòrnia.
2: Nosaltres tenim un acord molt important de 2.000 milions d'euros d'inversió en curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
0: I aquesta matinada, nova trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
3: Arriba després que Trump hagi dit que el seu homòleg xinès s'ha ofert ajudar a resoldre el conflicte amb l'Iran.
4: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
3: I que així, al seu torn, l'hagi avisat que Taiwan és una línia vermella.
0: Mentre Educació i els sindicats, el del no, els sindicats que van rebutjar l'acord amb l'executiu, s'emplacen a negociar la setmana que ve, la CGT porta als tribunals Interior per la infiltració de Mossos en una assemblea.
1: I avui els docents es mobilitzen a les comarques de Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran.
0: Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb qui va ser consellera d'Interior, Montserrat Tura, després que l'actual titular del departament assegurés que molt probablement en governs anteriors també hi havia hagut infiltracions. En fi, d'altra banda, avui és l'últim dia de campanya electoral per les eleccions andaluses de diumenge.
3: El PP es fixa a assolir la majoria absoluta i el PSOE evita un fracàs que qüestioni Sánchez. Sentim el popular Juanma Moreno i la socialista María Jesús Montero.
5: De la mano, cada uno y cada una de otros compañeros, formaremos esa ola que va a dar una sorpresa. Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
6: Ponernos delante de todos siendo los number one. Ya está bien que el sur esté abajo y el norte arriba. Les vamos a dar la vuelta. El sur es el uno y los demás que vayan detrás.
0: I ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol.
1: El primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
0: I es prepara, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, una altra vaga a Rodalies.
3: Seria a finals de juny, convocada per la UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot interventors, Francisco Cárdenas de la UGT.
7: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
0: I científics catalans desenvolupen una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
1: És capaç de descompondre el gluten a l'estómac abans que provoqui inflamació. Francisco José Pérez Cano, investigador.
8: Era capaç de manifestar doncs, menys d'aquestes afectacions. No? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: I el Festival de Canes...
3: Aquesta ha estat l'ovació que ha rebut viva la pel·lícula d'Aina Clotet. Us ho expliquem d'aquí uns minuts.
0: De moment, però, el que fem és reposar la premsa i les portades. Marc Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Dos noms propis que trobem a pràcticament totes les portades.
9: Sí, els de Xi Jinping i Donald Trump. Xi, que, segons La Vanguardia, sedueix Trump amb negocis i l'adverteix sobre Taiwan. De fet, d'aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi. Ho diu El País, segons El Periódico, han exhibit sintonia. L'Ara té la portada més diferent de totes, monotemàtica i visualment divergent de la resta. Hi veiem dibuixat un laberint, persones de diversos països dibuixades també, passant per diverses vicissituds. Al mig, dos carnets on es llegeix estrangers. I el titular, l'immigrant, el seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de fons del còmic de la Generalitat. Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors, que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents. I El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia. Juanma Moreno sosté que una majoria andalusia donarà la centralitat al canvi a Espanya.
0: Tot això en aquest divendres, un dia en què Sant Hilari s'acalma, es desperten ara mateix amb 6 graus i al migdia no passaran dels 12, i han dit que avui baixen bastant les temperatures, amb posta ara mateix a 15 graus amb una màxima prevista de 21. Avui s'espera, doncs, un dia fred, ennuvolat i fins i tot amb alguns ruixats i tempestes. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia. Sí, avui els ruixats cauran a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu i el Prepirineu, també amb alguna tempesta i amb neu al Pirineu a partir d'uns 1.400 metres. Totes aquestes precipitacions seran més probables a la tarda i a la meitat sud farà vent i s'obriran algunes clarianes. Demà dissabte farà més sol en general a tot arreu, excepte a la Vall d'Aran i al Pirineu Oriental, encara podrien quedar aquí alguns ruixats, i diumenge a la tarda tornarà a créixer nuvolades amb algunes precipitacions de tarda.
0: I coincidint amb el Festival de Poesia que es fa aquests dies a Barcelona, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. D'entre tota la informació cultural que es fa i es desfà, la poesia no acostuma a treure gaire el nas als nostres mitjans. Això és molt injust, sobretot tenint en compte que aquest, per sort o per desgràcia, és un país

0: Carolies, amb què ens despertes avui?
1: Bon dia, avui, evidentment, amb la música de Pets i el seu gran èxit, Jo vull ser rei. I és que tal dia com avui, un 15 de maig, però de l'any 2022, no sé si recordeu que a Espanya la plataforma Consulta Popular Monarquia o República va desplegar 724 punts de votació per diferents punts del país i també 15 ciutats estrangeres per dur a terme una enquesta sobre monarquia o república. En total van votar 81.617 persones amb 76.106 vots a favor de la república, 4.731 a favor de la monarquia i 708 vots nuls o en blanc.
0: Aquest van ser els resultats.
1: Sí,
0: I els matiners, aquest matí? Avui, algú més t'ha tirat els tejos? O...
1: No, avui, pobre, hem tirat un ganivet a un gall, pràcticament. Us ho explico. Ja sabeu que l'Eloi Cordomí viu a la muntanya.
0: Sí.
1: I a la muntanya té cabres, gallines i un gall que li està portant problemes.
2: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines...
3: Ui,
1: que van...
3: Què dius? Però bueno!
2: Un gall.
3: Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall.
2: Sí. Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
1: Eloi, per favor!
2: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: A veure, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però s'estan acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
2: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: Un gall. Família d'acollida.
0: Sí, exacte. No sortim... A mi m'ha agradat més el tema família d'acollida d'un gall.
1: No sortim d'aquí.
0: Va, tot això quan són festes a on?
1: Mira, va, avui un parell de festes majors. Festa major a Rubió, a l'Anoia. A les 9 de la nit hi haurà concert de Black Ladies a la plaça de l'Ajuntament. A més, hi haurà beguda i menjar amb la food truck al Fornet Vermell. I també hi ha festa major a Bellcaire d'Urgell. A 6:45 de la tarda hi haurà el pregó de festa major a càrrec de l'Associació de Dones Isabelina. Serà a la sala d'actes de l'Ajuntament i a les 11 de la nit hi haurà correfoc a la plaça major al grup de Diables Bèsties Ferèstegues de Balaguer. I a mitjanit, nit jove, m'encanta això, de DJs al pavelló poliesportiu municipal amb DJ Ramos, TGSN i Trunk.
0: Trunk.
1: De no Trump.
0: No fotis, eh?
1: Imagina't. No em sorprendria.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs, evidentment, un dia més hem de parlar del Madrid, aquesta vegada amb la picabaralla d'entre Mbappé i l'entrenador Bellingham.
4: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
5: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no. No sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros... Ni le he dicho semejante frase.
3: A les xarxes la gent demana que aquest circ, que és com qualifiquen tot el que està passant al Madrid, no s'acabi mai.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de la Valèria. Necessitava renovar el DNI per fer uns tràmits relatius a l'herència de la seva mare, però ha tingut moltes dificultats per trobar una cita prèvia en una comissaria. De fet, actualment el temps d'espera per aconseguir-ne una pot arribar als 2 mesos.
8: Vaig veure que està tot col·lapsat i, clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu i coses també del dia a dia.
7: La resposta de la Policia Nacional és que l'increment de temps d'espera és habitual quan s'acosten els mesos d'estiu, perquè el gruix de gent que necessita tenir el DNI renovat és més elevat. També ho atribueixen a la campanya de la renda, ja que és necessari tenir la documentació actualitzada. La policia insta la ciutadania a no esperar-se a última hora per fer el tràmit.
6: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Fa bo i la brasa ja està encesa. A Bonpreu i Esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A Bonpreu i Esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.

0: Barbacoa.
1: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el preu del petroli repica lleugerament, puja un 1% i el barril de Brent costa més de 107 dòlars. Això es trasllada a les borses asiàtiques, que aquesta hora registren pèrdues. El principal índex de Seul perd un 4%, el de Tòquio prop d'un 2% i el de Seul un 1%. A Europa, ahir les borses van tancar la jornada amb pujades a l'espera de conèixer noves conseqüències geopolítiques de la trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. L'IBEX ha sumat un 0,87% i avui obrirà des dels 17.800 punts. A Wall Street, els inversors veuen positiva la reunió a la Xina i estan satisfets amb els bons resultats de les tecnològiques. Ahir els indicadors van tancar en verd. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement...
4: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
5: Crec que no vindran aquest cop, eh?
4: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
6: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
3: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
6: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
3: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
4: I comencem per l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat, que és a tocar.
8: Sí, el desllorigador és la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit Oriol Junqueras presentaran dilluns. Aquesta línia d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros i està prevista per al 2040. Els republicans volen que assumeixi íntegrament l'estat al cos. Salvador Illa, des del seu viatge als Estats Units, deia això.
9: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció. En matèria de pressupostos, l'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
8: Un Illa que ho deslligava de les vagues d'educació, tot plegat després que el març Esquerra desbloquegés els pressupostos davant la negativa del govern espanyol a cedir la gestió de l'IRPF. Mentrestant, Junts reclama als republicans frenar-ho. Salvador Vergés, portaveu del partit al Parlament.
10: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
8: Salvador Vergés n'ha parlat en una entrevista a l'Hemicicle de 3Cat Info que podreu sentir íntegre aquest vespre.
4: I en aquest escenari, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la UGT i Comissions Obreres prepara una vaga a Rodalies.
8: Seria a final d'aquest maig o principis de juny, reclamen més seguretat i més personal, sobretot interventors. Francisco Cárdenas és el responsable de la UGT a Renfe.
11: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades, tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
4: Aquesta matinada ens deixa una altra trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
8: És ja en el tram final del viatge de Trump a la Xina. El president nord-americà diu que estan a punt de tenir un acord a mantenir l'Iran lluny de les armes nuclears i que l'estret es reobri.
12: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar.
13: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
8: En clau interna, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu que han assolit uns nous consensos, però que Taiwan segueix sent línia vermella.
4: I aquí nova jornada de vagues a l'educació, avui a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
8: Dimarts hi haurà una nova reunió a la taula sectorial després que ahir va servir per acostar posicions en termes de l'escola inclusiva, però no en temes de sou. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i el representant del sindicat USTEC, Andreu Mumbrú.
14: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit d'arribar doncs, a un major consens.
15: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
8: Els sindicats majoritaris, de fet, avisen que no hi aniran si el govern no els fa arribar dilluns una proposta concreta sobre els salaris.
4: I a tot això, la CGT ha portat als tribunals les infiltracions de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents a Barcelona.
8: Això deia ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, a TV3.
0: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
16: Consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
0: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
4: Avui en parlarem amb Montserrat Tura, que va ser consellera d'Interior del 2003 al 2006. Més notícies: científics de la Universitat de Barcelona, de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona i de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària han desenvolupat una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
8: La nova substància és capaç de descompondre el gluten a l'estómac abans que provoqui la inflamació.
4: Cèlia Forment.
17: Fins ara, l'única opció per les persones celíaques era seguir una dieta estricta sense gluten. Francisco Pérez Cano, director de l'INSA, explica que les primeres proves en ratolins han demostrat...
18: Era capaç de manifestar menys d'aquestes afectacions. No? Tenien menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
17: Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Diverses entitats reclamen que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport del Prat sigui una línia de rodalies.
8: Denuncien que el tren espacial que s'ha previst col·lapsarà els túnels i es quedarà només a Barcelona.
4: Joan Garcia.
19: Plataformes d'usuaris, entitats veïnals i ecologistes i sindicats consideren que afegir 8 trens cada hora a la línia de Passeig de Gràcia reduirà la fiabilitat de tota la xarxa. En canvi, veurien bé que fos l'R2 Nord o més endavant l'R4 Nord la que arribés a la T1. Carles Garcia Ureta, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
20: Però que no volem de cap manera és que sigui un servei premium, que sigui un servei només per turistes i només per anar a l'aeroport, sinó que ha d'anar molt més enllà.
19: Des de Barcelona, Joan Garcia, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Torna al banc dels acusats el capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, condemnat fa 3 anys per tenir material pedòfil.
8: L'Audiència de Barcelona el jutja ara per suposadament haver agredit el 2016 un alumne amb discapacitat quan tenia només 8 anys. La víctima ha relatat davant del jutge que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per al capellà 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que fa fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat.
4: I el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen a centres residencials puguin tornar amb la seva família.
8: El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió.
21: Aquest pilot avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
8: La iniciativa ja funciona a 3 centres residencials d'acció educativa, Collbató, Badalona i Sant Pere de Ribàs. La intenció del govern és estendre-ho a altres centres.
4: I la crònica cultural avui la comencem amb una ovació. És la que ha rebut Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet, al Festival de Canes, Marta Viana.
22: Però ahir no només es va sentir parlar català la Setmana de la Crítica, sinó també la secció oficial, fora de competició, això sí, amb la pel·lícula del mexicà Diego Luna, Ceniza en la boca.
4: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
23: Dues pel·lícules amb força escenes en català, perquè la de Diego Luna està rodada en part a Barcelona, dues ovacions i dues molt bones acollides. Aina Clotet, que confessava que estava en xoc després de la projecció, ens explicava com era d'important això.
24: Em fa moltíssima il·lusió. Jo crec que és la demostració que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. O sigui, hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
23: Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català en aquesta edició del festival. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
4: I aquí avui arrenca una nova edició del Festival del Còmic.
22: Des d'avui, durant 3 dies, fins diumenge, s'acollirà a la Fira de Barcelona a Montjuïc la seva edició més internacional.
4: Valèria Obreda.
1: El saló es fa al pavelló 8 del recinte de Montjuïc, amb 28.000 metres quadrats dedicats al còmic i a tot el que l'envolta. Una edició que se centra en la cultura pop asiàtica. S'hi podran veure fins a un centenar d'autors com Penso, Shintaro Kago o Ken Nimura, però també d'internacionals com l'italià Milo Manara, el nord-americà Denis Kam, la suïssa Cathy Baur i més pròxims Raquel Ribarrossi, Tomàs Hijó, Paco Roca o Artur La Perla. Borja Crespo és assessor del Còmic Barcelona.
2: Si te gusta el cómic de verdad, este es tu evento, y a quien no tenga el cómic como una preferencia en su día a día, la verdad es que puede encontrar cosas, siempre y cuando tengas una mente inquieta, culturalmente hablando, que le van a poder fascinar y le van a poder enganchar.
1: Valèria Obreda, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I també hem de parlar de la segona edició dels Premis Crit, amb què es vol distingir els millors creadors de contingut en català en l'àmbit digital i les xarxes socials. La gala es va celebrar ahir al Teatre Coliseum de Barcelona.
22: Laura Grau ha guanyat el premi a millor creadora de contingut de l'any i ha reivindicat la necessitat de generar contingut que mantinguin, diu, un fort compromís social.
5: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
22: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Etziuts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi a millor projecte independent.
4: I els esports, Robert Prat.
6: Un gol d'Estuani permet al Girona empatar un davant la Reial Societat i sortir provisionalment del descens. El Bernabéu que xiula Mbappé, que diu que per Arbeloa és el quart davanter de l'equip, tot i que el tècnic nega haver-li fet aquests comentaris. L'equip blanc guanya 2-0 l'Oviedo.
4: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
7: Esperpèntic, surrealista, masclista, racista... Ja hem sentit tots aquests qualificatius respecte d'un Florentino Pérez sense filtres després de la seva compareixença a principis de setmana. Ara afegiria també el de mala gana. Així no anomenem els valencians a la mandra que mos fan certes coses. I és que prepareu-vos per un déjà vu total si, tal i com sona amb força, Mourinho acaba tornant a Madrid. Recordeu aquella tensió en les sales de premsa? Aquella arrogància de Mou, que si teatro del bueno i dits a l'ull, i sempre arropat per Florentino. Doncs mentre sí, se celebren lligues, el femení se prepara per a finals de Copa i Champions, o els pericos i els gironins lluiten per salvar-se, allí ja s'amanixen per viure el futbol en la seva pitjor versió.
4: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
25: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
26: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim molts núvols a tot arreu, petits ruixats a les comarques de Girona i el Pirineu, i amb temperatures de 4 graus a Esterri d'Àneu, 9 graus a Espolla, a l'Alt Empordà i 14 graus a Sant Boi de Llobregat. Matí amb núvols, amb aquestes precipitacions de moment molt disperses. De cara a la tarda, s'intensifica la precipitació, sobretot al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona. Farà fred tot el dia amb temperatures que no passaran dels 15 a 20 graus i la cota neu al Pirineu se situarà al voltant dels 1.400 metres. A la tarda al sud ho farà una mica més de vent i s'obriran clarianes. De cara a demà, sembla que el temps serà esplèndid a gairebé tot arreu. Encara hi haurà algun ruixat a la Vall d'Aran i també algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental. I diumenge tornarà a créixer més nuvolades a la tarda, que tornarà a deixar algunes precipitacions.
27: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
28: Ves tan tendre amb mi, di.
29: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
28: Crec que m'he enamorat.
29: Normal, amb aquests preus.
28: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
29: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
28: Que poc que costa comprar bé.
30: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: Aquest cap de setmana el Tot Gira, les motos a Catalunya i la penúltima jornada de Lliga.
3: Atenció!
9: Dissabte i diumenge obrim des del circuit amb tota la informació del Gran Premi de Catalunya.
0: Les transmissions en directe a 3CAT de la cursa sprint el dissabte i la cursa llarga diumenge.
10: Un cap de setmana connectats al Tot Gira per no perdre't res del nostre Gran Premi.
0: I el diumenge, tota l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
9: Transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, connectats a tots els partits amb rivals directes.
11: L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
0: També seguirem la final de la Copa de la Reina Barça-Atlètic de Madrid, la penúltima jornada de la primera ref amb Sabadell, Nàstic i Europa. Partit de tornada
9: Marató
0: de
9: motos i futbol al Tot Gira.
0: Dissabte a partir de 2:45 de la tarda i diumenge des de la 1 del migdia amb David Clopés.
12: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
22: a partir de 8:45, obrirem l'àgora per parlar de la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, després de les denúncies que s'han presentat a la justícia per aquests fets. En parlarem amb l'exconsellera d'Interior, Montserrat Tura.
13: I a les 9, a entrevista a Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ara que el judici pel cas Pujol ha quedat vist per sentència.
22: A 10:15 parlarem de l'èxode palestí amb l'escriptor, historiador i metge Salah Jamal, que fa més de 60 anys que viu a Catalunya i que ha estat reconegut amb la Creu de Sant Jordi.
13: I a les 11, el dilema amb Elisenda Pineda, Judit Mascó i Lara García. Hi ha límits en les crítiques que es fan als cantants a les xarxes per les seves actuacions en directe?
22: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
14: Ahir vam rebre el director de la policia, Josep Lluís Trapero, que va tornar a demanar perdó per haver infiltrat agents de policia a les assemblees de professors. I ho va fer cantant.
15: I du perdó per haver posat polis als col·les.
14: Està dient pido perdó.
15: Pido perdó. Pido perdó per haver espiat a los profes.
16: Sí.
15: Te pido perdó. En nom meu i en el de la Parlon.
16: No fina gaire, eh?
15: Te pido perdó, sí. De la única forma que sé.
14: A veure, l'estimino. Doncs ja està. Gràcies, senyor Trapero, de veritat.
15: Devuélveme la pipa.
14: Ara he identificat la cançó jo.

0: Pues adiós.
1: Avui a partir de les 12, més temes pendents.
2: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
3: Fa poc participava a una ponència al Centre Cívic Ateneu Fortpienc sobre com combatre els discursos d'odi a les xarxes socials. I el primer en arribar va ser un senyor d'uns 80 anys que ens diu: "Què tal, com anem? Jo porto la llibreta per prendre nota, eh?" De fet, la majoria de l'audiència rondava la seva edat, gent que clarament doncs, no m'estan a mi fent like als stories. Però van estar molt atents i participatius i vaig pensar: home, doncs d'això es tracta també, no? Qui vol aprendre, qui va trobar-se amb l'altre als espais públics, ja és part de la solució contra la desinformació i l'erosió de la democràcia, vull dir. Així que visca els centres cívics i visca els nostres jubilats.
2: I el segon, la Maria Nicolau.
4: Avui és un bon dia perquè vinc tot enrampada per una cançó que comença a treure el cap a les llistes d'èxits i m'ha caigut del cel com un llampec. Es diu El meu àngel i és d'un tal Estiu 22, un DJ de Sabadell que ens demostra que el català té múscul de sobres per fabricar tamacles d'autoxoques de primera divisió. Volums amunt, que és divendres i encara no som massa vells per sortir de festa.

0: Molt bon dia a tothom. Un divendres ennuvolat i fred tenim per endavant. De fet, gairebé hivernal en algunes comarques. A més, en alguns punts del país s'esperen ruixats i tempestes. Déu-n'hi-do. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquest matí ja tindrem algunes precipitacions al nord-est i al Pirineu, poca cosa per ara, a l'espera que a la tarda sí que tinguem més pluja, tempestes a les mateixes zones, a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu i Prepirineu. Aquí les muntanyes pot nevar uns 1.400 metres d'altura i, en canvi, el sud de Catalunya i a Ponent farà vent i s'obriran algunes clarianes. Demà dissabte el dia serà esplèndid, excepte la Vall d'Aran i el Pirineu Oriental, que encara podrien quedar ruixats, i diumenge tornaran les nuvolades i els ruixats de tarda.
0: Gràcies, Eloi. Així comença un divendres en què la principal notícia és política, perquè el govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord de pressupostos que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu. La clau ha estat el pacte per construir una nova línia de tren. Se'n diu línia orbital. És una línia de tren que uneix les comarques que envolten el barcelonès, però que no passa per Barcelona ciutat.
2: El bonic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
0: És la que deia des dels Estats Units en la seva visita al president de la Generalitat, confiat o mostrant-se confiat, vaja, de poder aprovar els comptes. També ha donat al president Salvador Illa suport una vegada més a la Conselleria d'Interior i als Mossos d'Esquadra per la infiltració de dues agents en una assemblea de docents.
3: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
4: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
3: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
0: És el que deia la consellera Parlona i en declaracions a TV3. Avui parlarem d'això, d'aquestes afirmacions, que altres governs podrien haver fet el mateix. Li preguntarem, per exemple, a Montserrat Tura, que va ser consellera d'Interior del 2003 al 2006. Tot això mentre continua la vaga de mestres i professors. Avui nova tongada de vagues territorials a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, i després que govern i sindicats s'emplacessin a una nova reunió dimarts de la setmana que ve.
5: Esperem la proposta de la conselleria situant en primer lloc la negociació dels salaris i després el desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
0: És el que deia la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, apuntant que les negociacions ja bàsicament se centren, o de manera principal, a millorar el salari dels docents. Tot això, mentre aquesta nit ha continuat la visita de Donald Trump a la Xina, cimera entre els dos governs, trobada entre el president dels Estats Units i el president xinès Xi Jinping, un viatge oficial que, de moment, tots són gestos, però pel que fa als gestos, tots són positius, com a mínim de portes en fora.
6: I think that we're going to make a deal and they've agreed they want to buy oil from the United States.
0: És Donald Trump amb una entrevista a la cadena Fox dient que la Xina sí que vol comprar productes dels Estats Units, per exemple, petroli, o avions, o soja. Falta veure, evidentment, com s'acaba traduint tot plegat. Avui, que al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el Francesc Sánchez, és l'advocat d'Oriol Pujol Ferrusola, i parlarem l'endemà que el judici als fills de l'expresident de la Generalitat hagi quedat vist per sentència. I avui també, avui és 15 de maig, avui fa... és el dia que els palestins commemoren la Nakba, que és com anomenen la sortida del que ara mateix és Israel, arran de la creació de l'Estat, i ho comentarem al Salah Jamal, és metge, és escriptor, és historiador palestí, Creu de Sant Jordi, recentment, i amb ell també comentarem un dels gestos que més s'ha comentat aquesta setmana, l'exhibició d'una bandera palestina per part de Lamine Yamal en la rua del Barça, que ha portat el govern de Benjamin Netanyahu, al Ministeri de Defensa, a acusar el jugador del Barça de fomentar l'odi. Ara bé, sí, parlem de futbol, sí, parlem d'esports... Aquesta és la xiulada i l'esboroncada que va rebre el nom de Kylian Mbappé quan es va pronunciar el seu nom ahir al Bernabéu, però això va quedar petit amb la polèmica que vam tenir entre el jugador francès i el seu entrenador quan es va acabar el partit amb l'Oviedo.
7: Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
8: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase.
0: I per acabar-ho de rematar, també tenim la imatge de Florentino Pérez encarant-se amb un aficionat des de la llotja, o una altra imatge, els responsables de seguretat del club retirant dues pancartes crítiques amb el president blanc que van aparèixer a la graderia. I això mentre Girona...
9: Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de penal, treballa, treballa, treballa!
10: Gol! Uruguayo de la meva vida!
0: Estuani, Estuani, el de sempre, va fer sortir l'equip del descens. Ara mateix el Girona té un punt més que el Mallorca, que ara mateix baixaria a segona. Diumenge és la penúltima jornada, per cert, s'han unificat horaris. A les 7 de la tarda, Atlètic de Madrid-Girona i Osasuna Espanyol. Tot això avui que a Casserres, al Berguedà, el sol ha sortit quan passaven 2 minuts de 6:45 del matí i a l'Arbós, al Baix Penedès, es pondrà quan en passin 5 de les 9 del vespre. Benvinguts o no, matí, molt bon dia a tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
11: Bon dia.
0: Encarrilats.
12: Els pressupostos de la Generalitat, Esquerra ha convocat els seus òrgans de direcció per ratificar dilluns que ve l'acord amb el govern, just després de sanificar el pacte amb el govern.
1: També la setmana que ve es presentarà i s'explicaran els detalls d'aquesta nova línia de tren que envoltarà Barcelona i que ha servit per desbloquejar les negociacions. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat. La idea és que estigui acabada l'any 2040.
0: Marta Corbalan.
13: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia donia en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Marta Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
0: No interferiran.
14: La vaga de docents o la polèmica per les infiltracions de Mossos a les assemblees de mestres que han enfrontat Esquerra amb el govern aquests últims dies no impediran la presentació d'aquest pacte la setmana que ve, aquest pacte de pressupostos. En això confia com a mínim el president Salvador Illa.
0: Ho ha dit aquesta matinada des de Sacramento, Albert Prat.
15: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
2: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
15: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
2: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
15: Des de Sacramento, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 8 minuts, còmplices.
12: Junts critica que Esquerra doni aire al govern en un moment, creuen, delicat per l'executiu, amb les vagues de mestres o la polèmica per les infiltracions dels Mossos. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de Junts a l'hemicicle de 3CAT Info. Podeu sentir tota l'entrevista aquest vespre.
16: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
1: Per cert, el Parlament votarà la setmana que ve proposta de la CUP a exigir retirar definitivament la prova pilot del govern de posar agents dels Mossos per reduir la conflictivitat als instituts.
0: Els tribunals.
14: La CGT ha portat als tribunals el Departament d'Interior per aquestes infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. Diuen que vulnera drets fonamentals de vaga.
0: Mestres i Rodalies.
12: L'onada de protestes de docents que s'allargarà encara tot el mes de maig pot coincidir amb una vaga dels treballadors de Renfe. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Comissions Obreres i UGT concretaran avui les dates, reclamant, entre d'altres, més personal. Francisco Cárdenas, d'UGT.
17: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades, tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, ni la mitad, digamos.
0: Més de 2 mesos.
1: És el temps d'espera per renovar el DNI a les comissaries de la Policia Nacional Espanyola a Catalunya, només a la demarcació de Tarragona. Hi ha data disponible durant el mes de maig. A la bússia del matí de Catalunya Ràdio hem rebut missatges com aquest.
18: Vaig veure que està tot col·lapsat i, clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu i coses també del dia a dia. O sigui, vaig anar sense pensar-ho, doncs a Correus, a recollir un paquet, em van demanar el DNI, em van dir que estava caducat, i clar, va ser com val, però és que no tinc manera ara mateix de fer-lo.
14: En temps d'agora, a partir de 9:15, anirem fins a una comissaria per constatar aquest col·lapse i en parlarem amb el representant de Catalunya del sindicat policial Jupol, el Carles García.
0: Poca concreció.
12: Donald Trump es troba en aquesta residència oficial de Xi Jinping. Aquí el sentim amb un intèrpret, parla sobre els arbres que hi ha en un dels jardins a la Xina. En l'últim viatge oficial del president nord-americà ha estat el mateix Trump qui ha fet el llistat de coses que li hauria traslladat al seu homòleg xinès.
1: Més enllà de la suposada voluntat de la Xina de comprar petroli, avions o soja dels Estats Units, Trump també ha explicat a la Fox que han parlat de l'Iran.
11: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
0: Més detalls d'aquesta trobada des de Pequín amb el Francesc Canals.
19: Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'acarnissa.
14: Vladimir Putin amb Ucraïna amb un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra. En dos dies ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. A Kiev ha destruït un edifici sencer i ha provocat una quinzena de morts.
0: Es reprenen.
12: A Washington, les negociacions de pau entre el Líban i Israel ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, cap de les dues parts ha respectat. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones.
0: I últim dia.
1: De campanya a Andalusia. Diumenge eleccions. El PP busca mantenir una majoria absoluta que li permeti no dependre de Vox. El PSOE evitar una patacada històrica.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brugets.
20: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE a Andalusia, on va governar quasi 40 anys. Pedro Sánchez tancarà avui campanya a Sevilla amb María Jesús Montero, que demana un vot de confiança als socialistes desmobilitzats.
21: Que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
20: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta, vol tornar a governar sense Vox i Feijóo demana no confiar-se.
22: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
20: Moreno Bonilla i Feijóo tancaran campanya per separat. El candidat del PP s'ha desmarcat de la direcció del partit per evitar que el penalitzin els últims pactes amb l'extrema dreta. Des de Sevilla, Paula Brugats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara cueja.
14: El polèmic viatge d'Isabel Díaz Ayuso a Mèxic la setmana passada. Ahir va centrar bona part de la sessió a l'Assemblea de Madrid amb frases cridaneres com aquesta de la presidenta madrileña.
23: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quédanse un poco más. Quédanse un poco más.
14: L'oposició li va retreure que retallés l'agenda oficial uns quants dies sense tornar abans a Madrid. Per exemple, ho va fer així Mar Espinar, del PSOE.
24: 5 dies sin agenda. ¿Cómo es posible que no volviera a la seguridad de su ático en uno de los 6 vuelos directos diarios que hay de México a Madrid? La estaban matando a tequila, señora Ayuso, y por eso no pudo coger el teléfono al ministro.
12: El País explica avui que aquest viatge ha desconcertat. Fins i tot dirigents populars afegeixen que la bronca que s'ha generat li ha anat molt bé a Ayuso perquè la durada de 10 dies del viatge era indefensable.
0: 15 anys.
1: De l'esclat del moviment dels indignats, el 15M.
25: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
1: Unes mobilitzacions amb acampades incloses que van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya. Molts dels motius pels quals es protestava encara són vigents, però l'espai polític que en va sorgir està en hores baixes. Ada Colau n'ha parlat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
26: No crec que haguem de replicar un 15M, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, però tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant, tornarà a haver-hi un context de protesta, i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses en les que es podem inspirar, no?, per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
0: Vist per sentència.
14: El judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol. 200 hores de vistes no han servit gaire per aclarir l'origen de la fortuna dels diners a Andorra. La sentència podria arribar abans de finals de juliol.
0: I doble ovació.
12: La que ha rebut viva la pel·lícula d'Aina Clotet al Festival de Cannes i també la pel·lícula del mexicà Diego Luna, Ceniza en la boca.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
3: Dues pel·lícules amb força escenes en català, perquè la de Diego Luna està rodada en part a Barcelona, dues ovacions i dues molt bones acollides. Aina Clotet, que confessava que estava en xoc després de la projecció, ens explicava com era d'important això.
4: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. O sigui, hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
3: Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català en aquesta edició del festival. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I arrenca.
1: El Festival Ambassat de Sabadell. Fins diumenge hi passaran una trentena d'artistes com la Litwin Band, Dan Peralbo i el Comboi, el Petit de Cal Aril, Mishima, Alosa i Filles de Cassandra, Grego Tecno o Punk Rock amb els britànics Bob Byron, que van ser censurats per haver cridat consignes contra l'exèrcit israelià al Festival de Glastonbury.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia.
0: Un punt d'or.
5: El que aconsegueix el Girona, Estuani va fer el gol de l'empat a un davant la Reial Societat.
6: És un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx.
5: Els gironins surten provisionalment del descens.
0: I el que dèiem abans, xiulets.
5: Per Mbappé, que diu que és el quart davanter de l'equip i que això és el que li ha dit Arbeloa. El tècnic nega haver fet aquestes declaracions. Al Bernabéu també hi va haver pancartes contra Florentino Pérez, que van ser retirades.
7: Florentino, vete ya, quita la pancarta aquí, mira. ¡Fuera! ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya!
5: El Real Madrid va guanyar 2-0 l'Oviedo.
0: I a les últimes hores ha nascut l'Aruna amb 2 quilos 640 grams a casa seva a Tortellà i també la Samantha quan faltaven 12 minuts per les 12 del migdia a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
10: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 9 graus a Navàs, 11 a Gelida i 13 a Viladecans. Carreteres, Clàudia Serra.
8: Bon dia. De moment, matí força tranquil. A les carreteres sí que tenim densitat en alguns punts, com la B23 a l'enllaç amb la 2 a Sant Feliu del Llobregat, sentit Barcelona, la C-17 a Parets, sentit sud, i a les rondes, a la de dalt, densitat des de Santa Coloma i a la ronda litoral des de Sant Adrià, tot en sentit Besòs, però en general menys de l'habitual.
1: I parlant de mobilitat, diferents entitats reclamen que el tren que arribi a la TU de l'aeroport sigui una línia de Rodalies.
9: Denuncien que el tren especial que s'ha previst col·lapsarà als túnels i es quedarà només a Barcelona.
1: Joan Garcia.
27: Plataformes d'usuaris, entitats veïnals i ecologistes i sindicats consideren que afegir 8 trens cada hora a la línia de Passeig de Gràcia reduirà la fiabilitat de tota la xarxa. En canvi, veurien bé que fos l'R2 Nord o més endavant l'R4 Nord la que arribés a la TU. Carles Garcia Ureta, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
28: Però que no volem de cap manera és que sigui un servei premium, que sigui un servei només per turistes i només per anar a l'aeroport, sinó que ha d'anar molt més enllà.
27: Des de Barcelona, Joan Garcia, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: A Barcelona demanen 6 anys de presó per un rector per abusos a un menor discapacitat.
8: Es tracta d'un capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu que fa 3 anys ja va ser condemnat per tenir fotografies i vídeos pedòfils. Ara torna a seure al banc dels acusats.
1: Toni Fortesa.
29: L'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit presumptament un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Davant el jutge, la víctima ha relatat que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La Fiscalia demana per ell 6 anys de presó. Al Ministeri Públic sosté que el capellà va utilitzar el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Toni Fortesa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Al Vallès, els dos regidors de Junts a Sabadell, expulsats temporalment de militància, porten als jutjats l'enfrontament amb la direcció del partit.
9: Demanen mesures cautelars per participar en les reunions i defensar la seva candidatura a les eleccions municipals.
1: Un altre cop al barcelonès, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet invertirà 115 milions d'euros en 4 anys amb la voluntat de transformar la ciutat.
8: Entre els projectes més destacats hi ha la construcció de la nova comissaria de la policia local o l'adquisició de la masia de Can Zam, a més de l'habitatge públic.
1: I l'Ajuntament de Barcelona proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca.
9: Amb un disseny semblant al de l'Avinguda Meridiana, això vol dir un tronc central amb verd i carrils bici i cotxes i transport públic als laterals.
1: I cultura, avui sopa de cabra. Nascut entre Blanes i Cadaqués. Avui comencen a rematar la gira per celebrar els 40 anys. Ho faran amb un doble concert avui i demà amb totes les entrades venudes. Són les 7:20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Quan són les 7 i 20 minuts, moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui els protagonistes són Xi Jinping i Donald Trump. Segons La Vanguardia, el president xinès sedueix Trump amb negocis i l'adverteix sobre Taiwan. De fet, d'aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi. Ho destaca El País i, segons El Periódico, han exhibit sintonia. I crida l'atenció la portada d'avui de l'Ara. Podem dir que és la més diferent de totes i veiem dibuixat un laberint amb persones de diversos orígens. Al mig hi ha dos carnets on es llegeix estrangers i el titular és l'immigrant al seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de còmic. Recordem que avui comença a Barcelona el Saló del Còmic. Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors, que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents i El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, sosté que una majoria a Andalusia donarà la centralitat al canvi d'Espanya.
15: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
16: El 23 de desembre de 1959.
15: I el número de la sort, el...
16: 1.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar dels canvis dels districtes electorals dels Estats Units. Maiol Roger, bon dia.
5: Bon dia. Els americans aniran a les urnes al novembre, les eleccions del mig mandat, que seran crucials per definir la segona part de la segona presidència de Donald Trump. Ara s'estan redefinint els districtes electorals, un pas decisiu, perquè en funció de com s'organitza qui vota a cada lloc, acaba guanyant un partit o un altre. Això dispara el que es coneix com a gerrymandering. El gerrymandering és la modificació dels districtes electorals per beneficiar els interessos d'un partit. Els districtes es defineixen aproximadament cada 10 anys i el 1812 el governador de Massachusetts, Elbridge Gerry, va aprovar un mapa electoral tan manipulat per guanyar que tenia forma de salamandra, serpentejant entre el mapa. Gerry, el seu nom, Salamander, gerrymandering. A partir d'aquí saltem al 1965. Quan uns britànics triomfaven als Estats Units, la llei del dret a vot prohibia la dilució del vot racial de tal manera que s'havia de garantir que les minories havien d'obtenir una representació. Això afectava a la repartició dels districtes electorals. Aquesta mesura indirectament beneficiava els demòcrates, que habitualment tenen més predicament en les minories racials. Això passava des del 1965 i fins fa dues setmanes.
17: Let's turn to more breaking news just in from Washington. We just got a major decision from the Supreme Court on...
5: Quan el Tribunal Suprem va anul·lar la redistribució, ho direm bé, electoral de Louisiana, i va dir que la llei no permetia dissenyar el districte electoral només tenint en compte la raça. Això ha fet reaccionar Donald Trump, que ha animat els estats republicans a canviar els seus districtes per acabar amb el que considera una discriminació. Amb un element afegit que no existia el 1965. Amb l'actual coneixement de dades que tenen els partits, es poden afinar els districtes gairebé al mil·límetre per beneficiar-te a tu mateix.
0: I els mapes han canviat, Maiol?
5: Louisiana té un mapa, Florida, Tennessee, Alabama, Missouri, Carolina del Nord, Ohio, Texas, tots ja tenen una distribució que beneficiarà els republicans al novembre. Els demòcrates també ho intenten, els estats que dominen, però la setmana passada el mateix Suprem va anul·lar el canvi a Virgínia perquè no havia complert els calendaris. Tenint en compte que els republicans controlen 23 estats i els demòcrates en controlen 16, el gerrymandering pot fer que les eleccions de novembre siguin molt més fàcils per Trump del que semblava a priori.
10: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: posi en tensió al doctor, peces de formigó ja endurides. I la resposta era: post-tesi. Post-tesar és un verb que significa posar en tensió les armadures actives d'una peça de formigó ja endurida. I per doctorar-se, de l'haver fet una tesi abans. Divendres, enigmàrius tendres, col·loca nuvis en llur llar. De sis lletres, col·loca nuvis en llur llar. Sis lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I amb la Mariola Cubells, avui l'aparició dels famosos, els mateixos famosos, dient el mateix en diverses cadenes pràcticament alhora.
12: Estem arribant al col·lapse de famosos contant les mateixes coses a tots els leits, els magazines, els programes d'entrevistes i la tele en general. Com ara mateix tenim tants espais de conversa i tots acaben buscant el mateix, gent coneguda que siga un ganxo per a l'audiència, hem arribat a veure el mateix famós de promoció contar la mateixa anècdota el mateix dia en tres programes diferents. No sé, igual estos espais haurien de fer un pensament i donar-li la volta a tot.
0: I avui que comença una nova edició del Còmic Barcelona, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Sin City.
14: Capaç de fer-te sentir que estàs llegint una novel·la gràfica, vinyeta a vinyeta. Un homenatge cinematogràfic al còmic que adapta l'obra de Frank Miller amb un càsting ple de cares conegudes i un trio protagonista molt potent, Bruce Willis, Mickey Rourke i Jessica Alba. Sin City, la ciutat del pecat, una història de corrupció i venjança codirigida per Robert Rodríguez, és a HBO i a Movistar Plus, entre d'altres.
19: Ah, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
20: Doncs tant com vulgui bussejar.
19: Genial. I quant d'oxigen queda?
20: El que vulgui, també.
19: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
20: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
19: I quants de cetacis?
20: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
21: Amb vots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, vot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
24: En aquests 20 anys d'Obramat, hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
25: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
0: 2:02 i el protagonista del dia, Gerard Jubany, bon dia.
5: Bon dia, és Lamine Yamal.
26: Alain la sequin sal de Pula, mi duyekes de Catlaní.
30: Lamine és Lamine Yamal.
5: El jugador del Barça fa setmanes que no juga a causa d'una lesió, però és protagonista del dia perquè el ministre de Defensa israelià, que és un senyor que es diu Israel Katz, l'ha acusat de fomentar l'odi. Segons el senyor Israel, el fet que Lamine Yamal onegés una bandera de Palestina a la rua de celebració de la Lliga és una incitació a l'odi, mentre els soldats israelians, diu, lluiten contra una organització terrorista com Hamas.
31: Però este tío que s'ha fomateado.
0: Home, el pare de Lamine Yamal. Munir, com estàs? Bon dia.
31: Lamine Yamal, para bien y para mal.
0: Sí, has sentit què diu del teu fill, el ministre de Defensa d'Israel?
31: Mira, me la pela, tío. Mira, este tío, ¿quién es?
0: Sí.
31: ¿Quién se llama Israel, tío? Como si tú te diguessis Andorra, Freddy. O sea, cállate la boca, tío.
5: Sí, bueno, sí. Us ha molestat, sí, m'imagino. Sí, sí.
31: Bueno, si el Israel té algún problema amb el Lamin, pues que venga a Rocafonda y me lo dice a la cara, ¿sabes?
5: Bueno, calma, Munir. Ah,
31: sí. Si quieren guerra, aquí estem.
5: No parlem de guerra si ens referim a Israel. No és qüestió de provocar un conflicte diplomàtic, ara.
31: A mi no me dona por ni el Israel, ni el Nepinchaku, ni ningú, tío, ¿vale? Sí. 304, tío.
0: Bueno, tampoc cal complicar-se la vida ara, Munir.
31: No. Seguro que este tío estaba el otro día cantant musulmán el que no vote en Cornellà.
5: No ho sabem, però deixem-ho aquí, Munir.
31: No, si yo no quiero malos rollos con Israel, ni con Palestina, ni con nadie, tío. Ah. Si respeta, serà respetado, ¿vale?
5: Molt bé.
31: Yo tinc una bandera de Catalunya a casa.
5: Ja ho sé.
31: El pa, visca el vi, visca la mare que em va parir.
0: Bueno, parlem després, Munir, eh?
31: Yo era del Madrid antes, ¿sabes?
0: 2:15.

0: Tornem a tenir vaga de mestres avui a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Estarem pendents en els pròxims minuts de les accions de protesta i talls de carreteres. Anem a Lleida en directe. Estela Busoms, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs sí, el primer punt de trobada de la jornada és al pàrquing del Camp d'Esports. Allà està previst que esmorzin i es repleguin per desplaçar-se a una de les entrades de la ciutat per tallar el trànsit. En aquest cas, avui serà l'accés des d'Osca, a l'N240, a la rotonda de l'Església de Montserrat. A dos quarts d'una començarà la manifestació, que arrencarà des de la seu dels Serveis Territorials d'Educació, recorrerà al centre de la ciutat i passarà també per davant de la seu del PSC. D'altra banda, el Pirineu es tallarà la carretera nacional 230 a les Bordes a partir de les 11. A dos quarts d'una també manifestació a la seu d'Urgell i a la tarda concentració al túnel del Cadí.
0: Gràcies, Estela, i tornarem en directe per seguir l'evolució d'aquesta vaga, d'aquesta jornada de vaga. Això mentre el president Salvador Illa, aquesta nit, en el seu viatge des de Califòrnia, s'ha mostrat convençut que el pols amb els mestres no farà descarrilar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. En principi s'ha de presentar la setmana que ve. Per cert que Salvador Illa també ha tancat files amb els Mossos després de la famosa crisi amb les infiltracions.
2: El conseller ha expressat les disculpes. Jo l'únic que vull fer en aquest... En aquesta qüestió i en aquest moment és reiterar la meva confiança en la consellera i el meu respecte, reconeixement i agraïment al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: També de la matinada, trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. Donald Trump ha assegurat que comparteixen els Estats Units i la Xina un punt de vista molt semblant sobre com s'ha d'acabar la guerra amb l'Iran. Per exemple, diu que cap dels dos gegants no vol que Teheran tingui armament nuclear. També han parlat, evidentment, de les relacions comercials.
3: I think that we're going to make a deal and they've agreed they want to buy oil from the United States.
0: I Trump ha dit a la cadena Fox que la Xina sí vol comprar productes americans com petroli, avions o soja. Tot i això, falta molta, molta concreció. I en els esports, Robert Prat.
4: Un gol d'Estuani permet al Girona empatar un davant la Real Societat i sortir provisionalment del descens. El Bernabéu que xiula Mbappé, que diu que per Arbelo és el guardavanter de l'equip, tot i que el tècnic nega haver-li fet aquests comentaris. L'equip blanc guanya 2-0 l'Oviedo.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem un dia inestable, fred pràcticament hivernal en algunes comarques. Salai Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, un dia, la veritat és que fem uns quants passos enrere pel que fa al moment de l'any. En aquests moments tenim petits ruixats aquí a les comarques del nord-est, també en alguns punts del Pirineu, avui amb molts núvols amb sensació de fred, en temperatures que no passaran al migdia dels 15-20 graus a la majoria de comarques, i a la tarda sí que hi haurà més tempestes. Més enllà d'aquests ruixadets que hi ha ara, hi haurà algunes tempestes a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu, Prepirineu, la cota aneu al voltant dels 1.400 metres tan sols. Sembla que dimarts i dissabte el temps serà molt més tranquil, molt més assolellat, això sí, amb vent de tramuntana i mestral, que avui ja bufarà al sud del país, demà bufarà també aquests dos extrems, amb algun ruixat encara a la Vall d'Aran, potser el Pirineu Oriental, però la resta molt sol, i diumenge tornen les nuvolades de tarda i tornen alguns ruixats.
0: Gràcies, Eloi. Mobilitat a aquesta hora. Tenim retards a Rodalies i també l'alta velocitat. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. A l'R11, el primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona ha tingut una avaria que ja està reparada, però que fa que vagi gairebé una hora tard, i el que ha sortit de Figueres també cap a Barcelona porta un retard de mitja hora. A l'R14, el tren que ve de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders va més d'un quart d'hora tard. 25 minuts de retard també per al tren de l'RL4, que ha sortit de Manresa i que va cap a l'estació de Lleida. I pel que fa a l'alta velocitat, demores d'un quart d'hora tant a l'AVE, que aquesta hora va de Figueres a Barcelona, com a l'Euromet, que va de Barcelona a Girona.
0: I a les carreteres, incidència a la 2 a Castellbisbal. Clàudia Serra, bon dia.
7: Sí, hores d'ara destacar amb aquesta incidència. Sentit a Lleida, a Castellbisbal, hi ha un carril tallat per una avaria, precaució en aquest punt. Sentit Barcelona, hi ha densitat en aquesta mateixa via, des de Pallejà a la B23, a l'enllaç amb aquesta A2 a Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, com dèiem. També a la C17, a Paret, sentit sud, a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, i a les Rondes, a la de dalt, densitat des de Trinitat fins Vall d'Hebron, sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià sentit Llobregat, i a la Zona Franca i Santa Coloma sentit Besòs en general, però menys trànsit del que és habitual.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí, d'aquí una estoneta, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Són 4:05 de 8. Moment de fer un cop d'ull a la premsa i comencem, com sempre, per les opinions. Maiol Roger, Pol Foradada, des de la redacció del Matí. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui a les pàgines d'opinió, la cimera de la Xina i també les negociacions dels docents per millorar les condicions.
9: La Vanguardia, El Periódico i El Mundo dediquen l'editorial a la trobada de Donald Trump i Xi Jinping.
10: Diu La Vanguardia que la cimera escenifica la voluntat d'una relació bilateral marcada per una cooperació estable.
9: I remarca que el líder xinès ha advertit al dels Estats Units que la independència de Taiwan podria causar una guerra.
10: El periòdico titula una cimera per l'estabilitat i diu que tot apunta que la cimera acabarà amb acords que restableixin certa confiança entre els dos països.
9: Diu el rotatiu que la pedra de toc serà la posició que Trump estigui disposat a assumir sobre Taiwan a canvi d'obtenir concessions que pugui presentar als seus electors com una victòria.
10: El Mundo va una mica més enllà i remarca que és xic i marca el pas a Trump.
9: El Mundo considera que el president xinès ha convertit la cimera en una demostració de força culminada amb una amenaça directa a Washington sobre Taiwan.
10: Pel que fa a la vaga educativa, l'escriptor Sebastià Alzamora diu que les vagues de docents a Catalunya i al País Valencià posen en joc qüestions que ens afecten a tots.
9: Considera Alzamora que no només estan en joc unes condicions laborals, sinó el nostre futur com a societat democràtica catalanoparlant.
10: I un apunt més al País, de Josep Oriol Pujol Humet, director general de la Fundació Pere Tarrés, que exposa que la infància no ha de pagar els desafiaments

0: 12aulesquecremen.cat i demostren, segons els creadors, que fa dècades que les administracions se salten els límits establerts en el que consideren un maltractament institucional.
1: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
2: Cómo hemos cambiado.
3: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
6: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
5: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
7: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
8: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
9: La teva mare sempre té raó.
10: Em compro un cotxe nou?
11: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
9: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Vinga, fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Alerta als alumnes que aquest any facin la selectivitat.
14: Catalunya, Galícia, Múrcia i l'Aragó han anunciat que faran servir detectors de freqüència per detectar alumnes que facin servir la intel·ligència artificial durant els exàmens, és a dir, mòbils, ulleres, rellotges o també orelleres intel·ligents. Ho explica l'Espanyol. En cas de detectar-ne algun, la prova s'anul·larà.
13: Passos per la beatificació Gaudí.
15: Estudien com a possible miracle la curació d'un nadó català el 2023. Llegim al periòdico que el religiós veneçolà Reniel Ali Ramírez Herrera, que és l'encarregat de la causa Roma, veu poc probable que la decisió s'anunciï durant el pròxim viatge del papa a la Sagrada Família i ho situa a finals d'any.
13: I atenció amb això, eh? Què hi havia darrere aquella mítica bufetada d'Emmanuel Macron?
14: Sí, l'acabat s'hi va la seva dona, Brigitte Macron, al preu de l'avió just fa un any. Doncs bé, tot i que ells ho van marcar en una broma, el periodista del Paris Match, Florian Tardif, planteja una nova versió en un llibre. Assegura que el president francès hauria mantingut una relació platònica, això sí, durant uns mesos amb l'actriu franco-iraniana Golfishteh Farahadi. I això va provocar tensions al matrimoni i que es fes pública una escena privada d'una suposada discussió.
13: Però la relació és platònica, eh? Era platònica,
14: sí,
13: diuen.
14: Sembla que sí, només de missatges.
13: Record Guinness de tallador de pernil.
15: Un home de Huelva ha batut el rècord de passar-se 72 hores seguides tallant pernil. N'ha tallat 50, que venen a ser 163 quilos. Qui ho ha fet és Juan Bautista Gil. És el segon intent que feia i ha superat en 7 minuts un tallador valencià que tenia el rècord. Durant més de 3 dies ha estat aïllat en una cabina climatitzada sota supervisió mèdica i de jutges i notaris. Ho llegim al Huelva Información.
13: Els xuxos de crema.
14: Ni de xocolata, ni de mango, ni de festucs. El gremi de pastisseria, el de flaquers, l'Ajuntament de Girona i l'impulsor del concurs mundial del xuxo volen crear la marca de garantia Xuxo de Girona. Defensaran que només els de crema pastissera, massa fullada, fermentada i recta sigui l'autèntic. Ho veiem a l'ara.
13: I la notícia que no agradarà ni als valencians ni als amants de la paella.
15: Una paella express que promet textualment assaborir Espanya en 5 minuts. És l'última aposta de la companyia japonesa Nissin Foods, inventors del ramen instantani. Detallen que té un caldo de marís gustós que es corona amb gambes, calamar, mongeta verda i pebrot verd per un acabat brillant i acolorit. El vídeo de promoció és des de Barcelona amb el Parc Güell i el Mar de Fons. Ho veiem a l'avantguàrdia.
13: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Mayol Roger i la Lara García.
16: Diferents perspectives de la cimera entre Xi Jinping i Donald Trump. L'editorial del Global Times de Pequín diu que el nou posicionament en les relacions bilaterals obre una nova era que permetrà, diu, el transatlàntic de les relacions entre la Xina i els Estats Units, navegar amb fluïdesa entre tempestes i injectar més estabilitat i certeses al desenvolupament global. També el China Daily parla de lligams constructius i estabilitat.

0: realitat, un optimisme i una gran diloqüència que no trobem a l'altra banda del Pacífic si llegim, per exemple, el Wall Street Journal, que diu: una coreografia precisa emmascara les grans diferències entre els Estats Units i la Xina. Al canvi del mig, el New York Times, que destaca el pas endavant, però la diferència de volums, i es pregunta on són les dones en una cimera eminentment masculina. Per cert, que el diari també ens explica el menú, que va anar del costellam amb de vedella a l'ànec rostit i tiramisú. Diu: una barreja de plats xinesos i internacionals pensada per conquerir els gustos del president Trump.
1: La premsa econòmica també analitza la trobada entre els presidents de la Xina i els Estats Units. L'economista destaca que el mandatari xinès ha manifestat el desig d'augmentar les compres de petroli als Estats Units. Recorda que la Xina és el principal importador de petroli de l'Iran i que el 80% de la producció de petroli iranià va parar al gegant asiàtic. L'ONU Economia avui es fixa en els sous dels mestres. Explica que la retribució anual bruta anual a Catalunya se situa de mitjana en els 31.500 euros i destaca que la del personal d'educació està per sota de la mitjana, en 28.200 euros. I si us pregunteu qui cobra més, doncs a les franges més altes de la retribució salarial hi ha els professionals del ram de l'energia elèctrica i del gas, amb un sou anual brut de 61.554 euros. I Cinco Días avui publica que els treballadors públics temporals afectats per la sentència del Suprem, que dicta que només podran ser fixos si passen unes oposicions, portaran la decisió a Brussel·les. El diari assegura que el pronunciament del Tribunal sobre l'abús de la temporalitat al sector públic a Espanya no només ha tancat la polèmica sobre com compensar els milers d'interins, sinó que ha generat moltíssims dubtes.
2: Va, que serà divertit, això. I a la premsa esportiva, Robert Prat?
3: El Madrid embolica que fa fort. Mbappé i Arbeloa enfrontats.
4: I què fue? Visitena. Con tanta chapa.
5: Que no ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla.
6: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros. Ni le he dicho semejante frase.
3: El diari Marca diu que el Bernabéu no perdona Mbappé, que el jugador esclata contra Arbeloa. El diari AS defineix la picabaralla com l'esbroncada final. Pel País és la gran estripada d'Mbappé. Per l'ABC, Mbappé rebenta Arbeloa. El Mundo Deportivo parla d'una esbroncada històrica. L'Esport ho defineix com l'incendi Mbappé, amb una tronadora xiulada contra el jugador. Pel Periódico és el Bernabéu qui treu de polleguera Florentino, que fins i tot es va enfrontar un aficionat que l'increpava des de la grada. Es van retirar dues pancartes en la seva contra.
7: Florentino, vete ya, quita la pancarta aquí, mira. ¡Fuera! ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya! ¡Fuera! ¡Sin vergüenzas! ¿Dónde va? ¡A pegarle!
3: La Vanguardia apunta que Mbappé trenca el sonòmetre, xiulada descomunal, sobre el període electoral, afegeix al diari d'aquí 9 dies. Qui vulgui desafiar Florentino a les urnes ha de valar 187 milions. L'Esportiu diu que el capità del Girona, Estuani, ho torna a fer, el gol de l'empat, i que aquest empat és un mal menor per l'equip. I l'Esport parla de Lewandowski, s'acomiada del Camp Nou diumenge per anar cap a l'Aràbia Saudita.
8: Os deseamos desde el Real Madrid muchas felicidades en estas fiestas tan entrañables para todos.
2: I a la premsa del Cor, un concurs escolar monàrquic, Pineda.
9: La princesa Leonor, protagonista inesperada del concurs escolar Què és un rei per a ti? Un aplec de nens i nenes que presenten dibuixos i manualitats relacionades amb Felip VI. Es tracta de treballs elaborats, no confondre amb aquell circuit elèctric que ens van fer construir a cinquè de bàsica aprofitant una caixa de sabates del Cepo i que funcionava amb una pila grossa que, si la llapaves, t'enduies tremendo xispasso festiu. Doncs bé, la protagonista dels treballs és la princesa d'Astúries. Per tant, a la pregunta Què és un rei per a ti?, la resposta de la canalla és clara: el pare de Leonor i un senyor barbut que ens ha visitat avui al col·le.
2: Carolies, qui fanys avui?
10: Maybe felicitem el Gran Wyoming.
2: Home, el Gran Wyoming ha de ser gran Wyoming.
10: A veure, gran, què és gran, Sadie?
2: 70.
10: 71,
2: mira,
10: molt bé.
2: Sí.
10: També l'esportista Isidre Esteve.
2: Isidre Esteve, 54.
10: Molt bé, Freddy.
2: Sí. Aquest és Som si fa no fa de la mateixa quinta.
10: Ah, si tu és més jove, ara
2: sí,
10: dius això.
2: Sí, dos anys o més.
10: També el músic Mike Oldfield.
2: Home, Mike Oldfield. 64.
10: Una mica més, va, segona oportunitat.
2: 68.
10: 73 anys que fa Mike Oldfield.
2: Sí.
10: I acabem amb el futbolista francès Ousmane Dembélé.
2: Home, Dembélé, aquest és jovenet. 24.
10: 29.
2: Ai, 29, pues sí, ja no tant, ja no tant.
10: Dembélé, Dembélé.
2: I el santoral.
10: Avui és Sant Isidre, ara ho he dit bé. Patró de pagesos i casats. Va ser un camperol de Madrid. Entre els miracles que se li atribueixen hi ha el del Pou, ja que gràcies a la seva oració les aigües d'un pou van pujar fins que en va poder sortir el seu fill, que hi havia caigut. Vindria a ser una cosa així, un xorret petit, i vinga, cap amunt, cap amunt, cap amunt. I també el miracle dels àngels. S'explica que els àngels llauraven el camp amb els bous mentre Isidre pregava. A Catalunya hi ha 998 persones que es diuen Isidre.
2: I tanquem el repàs a la premsa amb el quiosc vintage i l'Albert Om.
11: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
12: 15 de maig de 1976, les associacions de veïns de Barcelona envien una carta al rei per demanar la destitució de l'alcalde Joaquim Viola. Proposen que sigui una comissió gestora qui porti l'Ajuntament mentre no es convoquen eleccions municipals. Viola havia estat nomenat alcalde de Barcelona pel dictador Franco el setembre de 1975. I ara fa 50 anys els diaris anaven plens d'anuncis de televisors en color. Televisió Espanyola havia començat a incorporar el color a la seva programació i espais com l'1-2-3, Heidi o la Casa de la Pradera ja es podien veure en colors, cosa que era tot una revolució a l'època. Una tele Philips o Telefunken en color valia 65.000 pessetes, uns 400 euros. Acabo amb unes dades de la Caixa. El 1976 l'entitat tenia 362 oficines, 300 a Catalunya, 60 a les Illes Balears i 2 a Madrid. Ara CaixaBank disposa de 4.500 sucursals, de les quals només 840 són a Catalunya.
2: Avui és 15 de maig, dia 135 del calendari, falten 37 dies per l'estiu, 40 per Sant Joan, una setmana perquè comenci l'aplec del Cargol de Lleida, i així sona el dia d'avui.
11: Els sons del matí.
2: El govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord dels comptes d'aquest any que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu.
13: Que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
14: Nosaltres estem oberts. Quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar a un major consens?
15: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició, però hem de poder parlar de tot.
16: Però nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord.
17: We're going to go to Texas. We're going to start sending Chinese ships to Texas and to Louisiana and to Alaska.
18: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual.
19: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE.
20: Que vuelva a confiar en nosotros.
21: Governar con dignidad o governar de rodillas.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Maiol Roger. Orbital.
0: Relatiu a orbitar, un cos que descriu una òrbita al voltant d'un altre cos. El tren orbital ha desencallat la negociació de pressupostos i es diu orbital perquè la línia descriu una òrbita damunt totes les línies que passen per Barcelona.
2: Pompa.
0: Ostentació de magnificència, aparell fastuós. Els diaris destaquen com la Xina ha envoltat de pompa la visita de Donald Trump per demostrar el seu poder. El nou món neix mentre encara no m'ha enterrat el vell. Un tòpic per recordar que a partir de pompa diem pompes fúnebres per referir-nos a les cerimònies d'enterrament.
2: Via crucis.
0: Sinònim de calvari, situació dolorosa, sèrie de penes d'afliccions que tenim quan passem un calvari. L'origen és bíblic i els aficionats del Madrid estan passant un autèntic via crucis en cadascuna de les etapes viscudes, des de l'eliminació de totes les composicions, competicions, a la descomposició del vestuari. Els aficionats del Barça esperem que, al contrari que la Bíblia, la resurrecció no arribi d'aquí 3 dies.
2: Posem-hi 3 xifres, no 3 dies, però sí 3 xifres. Lara García, 2.
1: Són els mesos d'espera per renovar el DNI a les comissaries de la Policia Nacional Espanyola a Catalunya. La policia argumenta que es deu a la proximitat dels mesos d'estiu, quan la gent acostuma a viatjar i necessita tenir el DNI actualitzat.
2: 14.000 milions, ho deia malament. 14.000 milions.
1: Són les infraccions que va detectar la Inspecció de Treball de Catalunya. L'any passat va imposar multes per valor de 53 milions. És un rècord de sancions. Moltes de les infraccions estan relacionades amb el temps de descans dels treballadors, l'abús d'hores extraordinàries i també en matèria d'estrangeria i seguretat social.
2: I 91.
1: Són els treballadors que Glovo acomiadarà a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i de les zones de la costa. En canvi, a la ciutat de Barcelona ha decidit, doncs, mantenir tot el personal. Acomiadarà 436 treballadors a tot l'estat.
2: I en el veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera veiem una imatge típica de campanya, el president andalús i candidat a la reelecció del PP, Juanma Moreno Bonilla, mànigues de camisa, envoltat de persones que el miren i que acaricia el llom d'una vaca.
22: Un clàssic de les campanyes, els candidats donant suport al sector primari, al món rural, als vots del camp, tant buscats en aquest cas pel Partit Popular per intentar mantenir diumenge la majoria absoluta de 55 diputats al Parlament andalús, una majoria absoluta que permetria a Moreno Bonilla seguir governant sense dependre de Vox, tal com sí ha passat als seus companys d'Extremadura, l'Aragó o Castellalló.
2: A la segona veiem una zona de la graderia del Bernabéu. S'hi veu una pancarta d'uns 10 metres, si fa no fa, de llarg. Lletres d'impremta, s'hi pot llegir: Florentino, vés-te'n ja. Per un extrem, la pancarta està arrugada perquè un vigilant de seguretat del club l'està estirant, evidentment intentant emportar-se-la.
22: I no va ser l'única pancarta, també se'n va veure una altra que deia Florentino culpable. Totes dues van ser finalment retirades. Era el primer dia que el president blanc trepitjava el Bernabéu després de l'estrambòtica roda de premsa. També el van veure gesticulant de manera ostensible quan un soci es va acostar a la llotja recriminant-li alguna cosa.
2: I a la tercera foto del dia hi veiem un home, 45 anys, cabells grisosos, acompanyant Javier Milei. Qui és Buenos Aires, Joan Biosca?
4: Doncs es tracta de Manuel Adorni, mà dreta, la casa rosada de Javier Milei, el president argentí ultraliberal, una figura equivalent a un conseller en cap. És el número 2 del govern argentí i cada cop està més a prop de ser imputat per enriquiment il·lícit. La fiscalia argentina li ha trobat un canvi de vida important des que fa 2 anys i mig va arribar al poder executiu. Nova casa, viatges pagats en metàl·lic, de diners encara per justificar i sospites de diners de dubtosa procedència.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció amb aquest titular que circula. Una parella d'agricultors aconsegueixen fer una síndria de la mida d'un ou de gallina. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. Així de petita és la síndria que han aconseguit fer una mare i una filla agricultores. És tan petita com un ou de gallina i, segons la notícia, conserva el mateix gust i les mateixes propietats que les síndries de mida normal. Tampoc tenen llavors. Per fer-les, han modificat genèticament les síndries en un intent d'aconseguir que aquesta fruita sigui més fàcil de conrear, transportar, guardar i consumir. Una mida més petita, diuen les agricultores que han fet aquesta síndria de la mida d'un ou, podria permetre una major densitat de plantació i faria possible conrear síndries en els models d'agricultura vertical. Per últim, la notícia diu que les investigacions per aconseguir fer tan petita aquesta síndria van començar el 2021.
2: I això és real o és fals?
23: El matí de Catalunya Ràdio.
24: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
25: Escollir estudis universitaris és una decisió clau pel futur. I fer-ho amb informació i coneixent de prop l'entorn acadèmic és essencial. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza el dissabte 30 de maig una jornada de portes obertes. Durant la sessió, els futurs estudiants i les seves famílies podran descobrir els graus, la metodologia docent i la vida universitària en un entorn que aposta per l'acompanyament personalitzat i el desenvolupament del talent.
24: A la Universitat CEU Abat Oliva aprofitem la tecnologia per acostar les persones. Per això hem implementat un procés d'admissió completament online. Des de casa, sense necessitat de moure't, pots formalitzar la inscripció als nostres graus i postgraus. Canvia el teu present, crea el teu futur.
6: Vinga, va, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una parella d'agricultors aconsegueixen fer una síndria de la mida d'un ou de gallina és una notícia real. La mare i la filla agricultores que han aconseguit fer aquesta síndria tan petita com un ou són de Virgínia, als Estats Units. La seva creació forma part d'un projecte per fer fruita ultrapetita i ja han anunciat que intentaran comercialitzar la seva minisíndria. Ja veurem si tenen èxit.
2: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
2: 5 minuts i les 8. El govern i Esquerra significaran l'acord de pressupostos la setmana que ve.
26: El govern i Esquerra, com deia, assajaran dilluns primer l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneix Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès sense passar per Barcelona, i això hauria de desbloquejar la negociació dels comptes. Salvador Illa, des de Califòrnia.
27: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
2: I aquesta matinada, nova trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
28: El president nord-americà diu que estan d'acord a mantenir l'Iran lluny de les armes nuclears i de l'estreta reobre. I d'altra banda, així l'ha avisat que Taiwan és una línia vermella.
2: El dia que la vaga d'educació es trasllada a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
26: Mentre Educació i els sindicats s'emplacen a negociar la setmana que ve.
2: I últim dia avui de campanya electoral per les autonòmiques andaluses de diumenge.
28: El PP es fixa a assolir la majoria absoluta i el PSOE a evitar un fracàs que qüestioni Sánchez.
2: Vist per sentència el judici contra els 7 fills de Jordi Pujol.
26: El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
2: Mentre, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, es prepara una altra vaga a Rodalies.
28: Seria a finals de juny convocada per la UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot interventors.
2: I científics catalans desenvolupen una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
26: Descompon el gluten a l'estómac abans que provoqui inflamació. Francisco José Pérez Cano, investigador.
29: Era capaç de manifestar doncs, menys d'aquestes afectacions. No? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
2: I el Festival de Canes?
28: Ovació per Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet.
30: A
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
7: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia ennuvolat, fred i inestable. A aquesta hora ja tenim petits ruixats a la costa i al Pirineu, que s'aniran repetint durant el matí. A la tarda hi haurà més ruixats, més tempestes, sobretot a les comarques de Girona, de Barcelona. Al Pirineu es reactiva la precipitació, també pot nevar uns 1.400 metres, sobretot a la Vall d'Aran. I en canvi, el sud de Catalunya avui farà vent i hi haurà algunes clarianes entremig dels núvols. I ara, de seguida, a les 8, actualitzem la previsió pel cap de setmana.
3: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I tenim tallada la Nacional 240 a Lleida per la manifestació. Clàudia Serra.
8: Sí, coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents i aquesta manifestació en aquest punt, precaució, perquè es produeixen algunes retencions. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, cap a la capital, tenim densitat a la 2 de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà, també a la C-17 a Parets, a la C-59 a Caldes, la C-58 a Ripollet i Montcada i a la B-20 a Santa Coloma, d'entrada cap al Nus de la Trinitat. Trànsit dens també a la P-7 a Barberà, sobretot sentit Tarragona, i a les rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, en punts habituals a aquesta hora en els dos sentits de la marxa.
9: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu, bon dia!
10: Manu! Bon dia, Jiri Pimi! Ai, que és divendres! Com es nota l'ambient que és divendres?
2: Sí, sí, aquí truquem avui.
10: Sí, la veritat. Anem a trucar a l'Aniol avui.
2: L'Aniol.
10: L'Aniol.
11: Quants anys té l'Aniol?
10: Doncs mira, 26 en fam.
11: 26.
10: Ai, senyor, ai, senyor.
11: Quina època. Quina recordes dels 26, que n'alies?
10: Hola.
12: Hola.
10: Hola. Hola. Aniol?
12: Aniol, sí.
10: Ets tu?
12: Sí.
10: Com estàs, Aniol?
12: Molt bé.
10: Ui, no et veig bé, Aniol. Què et passa?
12: No, res.
10: Saps on et truquem, Aniol, o no?
12: No.
10: Del matí de Catalunya Ràdio? Sona. Aniol!
12: Què?
10: Et truquem de part de la Marina, que demà faràs 26 anys.
12: Moltes gràcies.
10: Et vol felicitar, diu que t'estima molt, que és el millor que li ha passat a la vida i et vol dedicar aquesta cançó que et canta Manu Guix, de Nena de Conte, que es diu Tenia tanto que darte.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs a aquesta hora us podem explicar que es troba tallada la Nacional 240 a Lleida d'entrada cap a la ciutat per manifestació coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents. Precaució en aquest punt. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, cap a la capital, tenim densitat a la 2 de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà, també a la C-17 a Parets, a la C-59 a Caldes, a la C-58 a Ripollet i Montcada i a la B-20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Trànsit dens també a la P7, a Barberà, sobretot sentit Tarragona, i a les rondes de Barcelona, en els punts habituals a aquesta hora, en tots dos sentits de la marxa.
0: L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A la reunió d'ahir de la taula sectorial es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però l'escull de l'acord continua estant en la millora salarial. Dimarts que ve, nova reunió entre els representants dels docents i el Departament de Treball. Nova trobada avui del president nord-americà Donald Trump amb el president xinès Xi Jinping abans que tanqui el seu viatge oficial a la capital xinesa. Hores abans, en una entrevista a la cadena Fox, Trump ha dit que Pequín s'ha compromès a no armar el règim de l'Iran. Avui fa exactament 15 anys a l'esclat del moviment 15M, unes protestes que van sacsejar el mapa sociopolític. Lluny d'apaivagar-se, el malestar ha anat en augment, amb la particularitat que, segons els experts, bona part d'aquest sentiment el capitalitzen avui les formacions d'extrema dreta. Arrenca el festival en passat de Sabadell amb la participació de bandes com Dan Peralbo i el Comboi Alosa o Bob Vilan, d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. L'envasat es farà al Parc Catalunya de Sabadell fins diumenge. Avui obre les portes al 44 Còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà a la Fira de Barcelona a Montjuïc la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. I l'estar cantant a Pituís ha desaparegut ja d'una desena d'illots. La responsable és una serp invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa i que va entrar accidentalment 10 deliveries importades de la península.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia. El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten dues jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar. I en hoquei patins, a la Copa Femenina, el Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara quarts, Benvibre, Bigues i Riells i Gijón, Palau.
0: Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu per sobre dels 1.400 metres. Les temperatures seran les normals del mes de març.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una línia de tren, d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit Oriol Junqueras presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat i la idea és que estigui acabat l'any 2040 amb Marta Corbalán.
4: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital concebuda fa més de 20 anys és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia donia amb tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
0: Mentre s'encarrila l'acord pels comptes, Junts pressiona Esquerra perquè freni la negociació. Si no ho fan, els de Puigdemont creuen que el partit de Junqueras serà corresponsable de totes les crisis que esquitxen al govern, com ara les infiltracions de Mossos o les vagues de docents. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'hemicicle de 3CatInfo que podreu sentir íntegra aquest vespre.
5: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
0: Salvador Illa confia que Esquerra complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu. El president de la Generalitat està seguint la recta final de la negociació amb els republicans des de Califòrnia, on avui farà l'última parada del seu viatge a Los Angeles. Enviat especial a Sacramento, Albert Prat.
6: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
7: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
6: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
7: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
6: I avui, al migdia hora catalana, Illa aterra a Los Angeles a la recta final d'aquest viatge per reunir-se amb diverses productores de Hollywood, com per exemple Disney o Lionsgate, per intentar captar inversions i vendre'ls el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està aixecant a les tres xemeneies del Besòs.
0: Doncs bé, les mobilitzacions de mestres i professors es traslladen avui a les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu i l'Aran. Després que la reunió d'ahir amb el Departament d'Educació acabés sense acord, el col·lectiu no afluixa i avui mantenen la vaga en aquest territori i han convocat diverses marxes i concentracions. Anem fins a la ciutat de Lleida amb el Ramon Dalmau i l'Estela Bosoms.
8: El primer punt de trobada de la jornada ha estat al pàrquing del Camp d'Esports. Allà han esmorzat, s'han replegat per desplaçar-se a una de les entrades de la ciutat per tallar el trànsit. En aquest cas, avui, és l'accés des d'Oscalena 240 a la rotonda de l'església de Montserrat. En l'anterior jornada de vaga, el 18 de març, es van atrevir fins i tot a tallar l'autovia A2 al Carràs abans de tornar a Lleida per manifestar-se al migdia. Veurem si avui la marxa, que ha de començar a quarts d'una des dels serveis territorials d'educació, també serà massiva. Uns mestres i professors que volen seguir posant pressió al govern, ara que han aconseguit reprendre converses amb el departament, de moment però sense acord, sobretot en el tema de la pujada de sous, i per tant, les mobilitzacions continuen i sobre la taula l'amenaça d'una possible vaga indefinida. Unes protestes que també reproduiran avui al Pirineu. A partir de les 11 hi ha previstos talls a l'N230 a l'Alta Ribagorça, manifestació també a 12:45 a la Seu d'Urgell i l'anunci també d'una marxa i una concentració aquesta tarda al túnel del Cadí.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Nova trobada avui del president dels Estats Units, Donald Trump, amb el president xinès Xi Jinping, abans d'acabar el seu viatge oficial a la capital xinesa, Pequín. Francesc Canals.
9: Nosaltres estem oberts.
10: Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat.
0: El Pentàgon ha cancel·lat el desplegament de 4.000 soldats nord-americans a Polònia en un nou gest dels Estats Units per reduir la presència militar a Europa. Setmanes després que se sabés que Washington retirarà d'Alemanya 5.000 soldats, el Departament de Defensa nord-americà es disposa a suspendre el desplegament de la segona brigada blindada de combat de la primera divisió de cavalleria que tenia previst anar a Polònia. Actualment, els Estats Units tenen desplegats uns 80.000 soldats per diversos països europeus, en els quals tenen més de 30 bases militars, algunes d'elles a Espanya. El president Trump ha dit els últims mesos que la falta d'ajuda dels aliats europeus en la guerra contra l'Iran tindria conseqüències. I mentrestant, el director de la CIA, John Ratcliffe, es va reunir ahir a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior cubà, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials, s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència Nord-Americana que el règim castrista no és una amenaça per la seguretat dels Estats Units. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. Recordem que el president Donald Trump ha parlat insistentment de la idea de prendre el control de Cuba, un país que qualifica d'estat en situació de fallida econòmica. L'administració Trump pressiona des de fa mesos el govern de Cuba perquè apliqui reformes econòmiques profundes i també canvis en el sistema polític, cosa aquesta última que el govern de Miguel Díaz-Canel rebutja de forma frontal.
2: 3CAT Info.
0: I avui es compleixen ja 15 anys a l'inici de les mobilitzacions amb acampades incloses arreu de l'Estat, conegudes com el 15M, els indignats. Les protestes van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya amb l'aleixament d'un espai que des de fa anys, però, va perdent força a les urnes. Els experts alerten que el malestar social creixent ara l'està capitalitzant en gran mesura als partits d'extrema dreta. És un reportatge d'Àlex Giralt-Robert amb el muntatge de Ferran Badia.
9: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
11: El no en representen era l'esclat, després d'anys de crisi econòmica i retallades, amb un atur que afectava aquell 2011 la meitat dels joves, amb un Zapatero agònic a la Moncloa i amb Brussel·les que exigia mà dura als governs. A Barcelona, la protesta arriba de seguida a la plaça Catalunya. L'activista Sílvia Badia és de les primeres persones a instal·lar-s'hi.
12: Espais de l'esquerra alternativa, no institucional, i en paral·lel, tot un conjunt de campanyes, grups de Facebook, com Democràcia Real ja. Un dia va esclatar, sembla que va ser que a Madrid van dir no, ens quedem aquí, i a Catalunya van dir, doncs vinga, nosaltres també.
11: Unes mobilitzacions molt transversals que duren setmanes, com recorda el doctor en Humanitats Jordi Mir.
13: Un període de mobilització com no havíem vist durant anys. Amplis sectors de la població se senten interpel·lades i se senten participants en una mobilització social.
11: Després de diversos intents amb fortes càrregues policials, l'acampada a Barcelona es dissol del tot al cap d'un mes i mig. A curt termini, les mobilitzacions amb prou feines es reflecteixen a la política institucional. De fet, el PP arrasa les generals de finals del 2011. Però és a partir del 2014 que neixen els primers partits amb les consignes del 15M com a leitmotiv.
14: Hemos demostrado que podemos, pero no podemos solos.
15: Us dic que jo vull ser la propera alcaldessa.
11: Podem, liderat per Pablo Iglesias i Roma, les europees d'aquell any, mentre Catalunya, Barcelona en Comú, guanya les municipals del 2015 amb Ada Colau. Joan Subirats és un dels principals impulsors d'aquesta última formació, el germen dels actuals comuns.
16: Uns que estaven per la defensa de l'aigua, els altres formaven part de la defensa de la sanitat pública, altres que venien del moviment contra els desnonaments. Gent que tenia orígens molt diferents i que es van trobar plegant-se per intentar, en un àmbit local, com és el cas de Barcelona, doncs el pas a fer un canvi de política.
11: Les alcaldies de Barcelona i Madrid impulsen Podem, que es queda a les portes de fer un sorpasso al PSOE a Espanya. Però en pocs anys, la formació morada passa de confrontar amb els socialistes a governar en coalició amb ells.
17: Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos.
11: El desgast, la paradoxa d'haver entrat al sistema contra el qual es va aixecar, la recuperació del PSOE i el creixement de l'extrema dreta arreu porten l'espai polític a estar ara mateix tocat de mort.
13: Amb motiu d'un dels aniversaris del 15M, Vox fa una campanya a les seves xarxes dient que ells són el veritable 15M. Què diu Santiago Abascal en aquell moment? Nosaltres farem els canvis que aquests menuts no han fet. Nosaltres som els veritables antisistema.
11: I després d'aquests canvis a tots els nivells, a Catalunya i a l'Estat, passats 15 anys, què en queda del 15M?
16: Hi ha hagut un cert canvi d'agenda que, evidentment, ha provocat també que els grans partits també recollissin aquest canvi d'agenda, sobretot en temes de reconeixement de la diversitat, temes ambientals.
18: La mobilització del dret a l'habitatge, que ha representat la PAH i que ara representa el sindicat de llogateres, són la continuïtat del 15M. Aquí hi ha gent organitzada, teixit social i malestar que pot segurament mostrar-nos en els propers anys un creixement de la mobilització.
12: Tot agent políticament organitzat d'esquerres no es podria entendre la manera que té de funcionar o de fer sense el 15M. Un espai de reflexió conjunta, de creació i de trobada, definitivament.
0: Doncs així arribem a un quart de nou del matí. Obrim temps per repassar el trànsit i la previsió meteorològica. Situació del trànsit i el transport públic, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, a hores d'ara us expliquem que a les entrades de Barcelona hi ha trànsit dens en diversos punts, a l'A2 a Sant Boi, a la B23 cap a la Diagonal i a la C58 i la C33 cap al Nus de la Trinitat, també a les rondes, a la de dalt densitat a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat i a l'Hospitalet, sentit Besòs i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat i a la zona franca, sentit Besòs. Trànsit dens també a la C59 a Caldes, sentit Sud, i a l'AP7 a Parets, a l'enllaç amb la C17 i a Barberà, en tots dos sentits de la marxa. Recordem també que en aquests moments es troba tallada la Nacional 240 a Lleida per manifestació, coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents, precaució en aquest punt, i pel que fa al transport públic, de moment sense incidències destacades, tret de les demores a Rodalies degut a les limitacions de velocitat.
2: El temps.
0: I Jofre Xanué.
19: Comencem aquest divendres amb un canvi de temps que ens du un cel ben tapat pràcticament arreu del país i algunes febles pluges que han d'anar guanyant una mica de terreny, sobretot entre les comarques de Barcelona i Girona. Avui esperem un descens de les temperatures i un ambient més fresc amb màximes que els hi costarà d'arribar als 20 graus. Sobretot serà al sud del país, que és on no arribarà la pluja. Mestral, el termòmetre sí que pot arribar a aquests 20 o fins i tot superar aquesta xifra, però la resta no, un ambient força fresc, temperatures més pròpies potser de principis d'abril, i amb aquest tarannà que la pluja de manera intermitent pugui afectar diversos indrets del territori. De fet, aquesta tarda pot arribar també al sud de les comarques de Barcelona, Costa Central, i també cap al Camp de Tarragona de manera més aïllada. Hi ha alguns avisos, tant d'acumulació cap a l'Alt Empordà, amb tot l'episodi es podrien acostar als registres als 100 litres per metre quadrat, i també d'intensitat, pràcticament a tota la façana litoral, des de la Costa Central fins a la Costa Gironina, aquesta possibilitat de que superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Cap de setmana amb fresca, sobretot dissabte, encara amb alguns ruixats de neu en el vessant nord, tot i que anirà millorant, sembla que diumenge es podrien repetir alguns ruixats de tarda al nord i al nord-est, però la resta de la jornada encara aguantaria força i sobretot amb unes temperatures una mica tocades que al llarg de la setmana que ve es recuperarà.
2: Fresca Info.
20: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
21: Doncs tant com vulgui bussejar.
20: Genial. I quant d'oxigen queda?
21: El que vulgui, també.
20: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
21: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
20: I quants de cetacis?
21: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
22: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Fresca Info.

0: Avui arrenca el festival Ambassat a Sabadell amb una trentena d'artistes amb bandes com Dan Peralbo i el Comboi Alosa o Bob Vilan, d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. A l'Ambassat s'hi pot trobar el rock de Dan Peralbo i el Comboi, les madrilenyes Xego o els britànics Bob Vilan. També hi ha pop amb bandes com el Petit de Caleri, l'Omishima, folk rock amb la Ludwig Bang o música d'arrel amb Alosa i les gallegues Filles de Cassandra. El director del festival, Arnau Solsona, ha explicat a l'Independents Dicat el valor d'aquest eclecticisme.
1: Nosaltres ens plantegem el festival com una experiència que són 8 hores de música pràcticament quan entres en una jornada de divendres o de dissabte per endavant, que tingui una evolució, una creixença, que vagi explosionant el que és l'experiència de dintre del festival i passar-t'ho amb el cènit, que seria doncs, a l'última hora de la nit i passar-ho bé. Això fa que aquesta paleta de colors vagi canviant, evolucionant i vagin passant estils i bandes doncs, que són diferents i que et porten a disfrutar de la nit.
0: L'Ambassat se celebra al Parc Catalunya de Sabadell fins aquest diumenge. I el Palau Martorell de Barcelona inaugura avui l'exposició internacional Icons, la retrospectiva més important del prestigiós fotògraf nord-americà Steve McCurry. Hi ha 150 obres de gran format que mostren imatges fetes arreu del món que recullen moments quotidians i els intensos retrats que l'han fet famós, com el de la nena afganesa d'ulls verds que es va publicar al National Geographic el 1985 i que es va convertir en una icona. McCurry fixa la seva mirada sobretot en els més vulnerables i en molts nens en entorns marcats per la pobresa o la guerra. Als seus 76 anys no ha perdut la intenció de plasmar les vides en un instant i admet en la seva visita a Barcelona que no podria viure sense fer fotografies.
2: That's just what gives us meaning.
3: És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
0: Icons es pot visitar fins al 6 de setembre. El 44 Còmic Barcelona obre portes avui divendres i durant 3 dies fins diumenge acollirà la Fira de Barcelona Montjuïc la seva edició més internacional, Valèria Obereda.
4: El saló es fa al pavelló 8 del recinte de Montjuïc, amb 28.000 metres quadrats dedicats al còmic i a tot el que l'envolta. Una edició que se centra en la cultura pop asiàtica. S'hi podran veure fins a un centenar d'autors com Penso, Shintaro Kago o Ken Nimura, però també d'internacionals com l'italià Milo Manara, el nord-americà Denis Cam, la suïssa Cathy Baur i més pròxims Raquel Ribarrossi, Tomàs Hijó, Paco Roca o Artur Laperla. Borja Crespo és assessor del Còmic Barcelona.
5: Si te gusta el cómic de verdad, este es tu evento. Y a quien no tenga el cómic como una preferencia en su día a día, la verdad es que puede encontrar cosas, siempre y cuando tengas una mente inquieta, culturalmente hablando, que le van a poder fascinar y le van a poder enganchar.
4: Una desena d'exposicions completen l'oferta del Còmic Barcelona, entre les quals la dedicada al Senyor dels Anells, el còmic Paracuellos en el seu 50 aniversari o el fanzín Atraccions. Pel que fa als premis que es concedeixen al Saló, per primera vegada el de millor obra d'autoria espanyola el guanyarà una dona, perquè les 5 nominades són dones. Són Emma Ríos, Teresa Valero, Anna Peñas, Natàlia Valverde i Irene Márquez.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una serp invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa ha provocat la desaparició de la sargantana de les pitwises en una desena d'illots de la zona. Un equip del CREAF que estudia el fenomen ha demostrat que les serps que van entrar accidentalment a Eivissa dins d'oliveres importades de la península aconsegueixen nedar fins als illots on s'estan expandint a una velocitat vertiginosa, ens ho explica la Montse Poblet.
7: Els primers exemplars de serp de ferradura es van veure a Eivissa fa 23 anys. Ara ja n'hi ha pràcticament a tota l'illa on devoren sargantanes com si fossin un exèrcit que arrasa tot el que troba al seu pas. L'investigador del CREAF, Oriol Lapiedra, fa 6 anys que estudia el fenomen i ha constatat que pràcticament s'han menjat tots els exemplars d'aquesta espècie endèmica a les illes que vivien a Eivissa.
8: La reducció és dramàtica. No és només una reducció de població, sinó que en la majoria de llocs es produeix una extirpació completa. És a dir, per on passa el front d'invasió de la serp, deixen a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no en queda cap.
7: Un cop devorades les sargantanes d'Eivissa, les serps han arribat nedant als illots del voltant i en una desena ja han acabat amb les varietats de sargantana que hi havia.
8: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional, és a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
7: A l'illa de Santa Eulària, per exemple, ara fa 10 anys es van comptar 72 sargantanes. El 2023 només en quedaven 3 i l'any passat ja no n'hi havia cap. En una operació d'emergència per mirar d'evitar l'extinció de l'espècie, el Zoo de Barcelona està fent cria de sargantanes de les pitiusses a les seves instal·lacions. Ja n'han reproduït un primer grup de 17 exemplars procedents d'Eivissa i Formentera i la setmana passada en van rebre 33 més de les varietats que viuen als illots.
9: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
10: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
9: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Esport. Ricard Isidro, bon dia.
11: Bon dia, Carme. El Girona surt del descens gràcies a l'empat a 1 davant la Reial Societat d'ahir a l'antepenúltima jornada de Lliga. De nou, Estuani, sortint des de la banqueta, va salvar l'equip gironí d'una derrota amb un gol al minut 66 que igualava el de Jon Martín. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, destacava la figura del davanter uruguaià.
12: Estuani, amb tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta camiseta, samarreta, és el jugador més important de la història del Girona. Jo prefereixo... 10 anys menys d'Estuani i poder disfrutar 90, però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per a ell jugar tot el partit.
11: Michel també assegura que aprofitaran aquest empat.
12: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si 4, en 4 segur, però no sé si 3 també, veurem, però podem sumar 6 punts.
11: A dues jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens. Està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant.
10: 3Cat Info.
11: També d'ahir, victòria amb xou del Real Madrid sobre l'Oviedo per 2-0 amb gols de Gonzalo i Bellingham. Els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van retirar pancartes en contra de la gestió de Florentino Pérez. A més, si encara no hi havia prou, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida, un cop superades les molèsties que el van impedir jugar al Camp Nou.
13: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar ser titular.
11: Mentrestant, Arbeloa va negar, va dir que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca. També ha jugat ahir València 1, Rayo Vallecano 1. Diumenge, en horari unificat, a les 7 de la tarda, es disputarà la penúltima jornada de Lliga. L'Espanyol és 14 amb 42 punts, 3 per sobre del descens, i visitarà l'Osasuna, que té els mateixos punts que l'equip blanquiblau. El Girona, que és 15 amb 40, visitarà l'Atlètic de Madrid, que lluita amb el Villarreal per la tercera posició a la classificació. L'únic partit que no jugarà en horari unificat és el del Barça davant el Betis, que es disputarà un quart de 10 del vespre. El Barça femení, per la seva banda, jugarà demà a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Salma Parayuelo veu positiva la pressió que tenen per guanyar.
14: Somos un equipo que queremos ganarlo todo, pero es algo ya también que forma parte de nosotras y que sabemos que hay que hacer cierto trabajo, que hay que tener este nivel competitivo durante toda la temporada y creo que es un objetivo obviamente nuestro, pero es más una presión, digamos, positiva de que quizás el potencial que tenemos con el equipo que tenemos.
11: I en clau internacional, la Confederació Brasilera de Futbol ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030.
10: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
11: En motor, aquest matí arrenca el Gran Premi de Catalunya de Motociclisme amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. A MotoGP, Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació a què s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
15: És molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
11: En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina amb els partits Benvibre, Bigues i Riells a 6:15 i Gijón Palau a 8:00. Ahir, el Vilassana i el Fraga van aconseguir la classificació per la primera semifinal després d'eliminar els quarts el Manlleu i el Cerdanyola per un idèntic marcador, 2-1. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic Jordi Garcia fins al 2027.
10: 3CAT Info.
11: En bàsquet, victòria del Joventut enfront a l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB per 101-79. A la classificació, el Joventut es manté 6è i consolida el lloc de playoff. En canvi, l'Andorra és penúltim i en zona de descens. El Giro d'Itàlia avui es disputa la 7a etapa, 244 quilòmetres de muntanya entre Formia i el Blockhaus, un port de primera categoria. Ahir, triomf de l'italià Davide Ballerini, el portuguès Afonso Eulalio, segueix amb la malla rosa de líder. I el Masters 1000 de tenis de Roma, avui es disputen les semifinals masculines, són Casper Ruud, Luciano Darderi d'una banda i Jannik Sinner, Daniil Medvedev de l'altra.
0: Dos quarts de nou del matí, divendres 15 d'abril, i aquests són els principals arguments informatius avui i a aquesta hora. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns, després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneix les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Continua, mentrestant, el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A la reunió d'ahir de la taula sectorial es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però l'escull de l'acord continua sent la millora salarial. Dimarts hi haurà una nova reunió. I a partir d'ara ens farem ressò que avui és l'últim dia de campanya per les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE es bloquen en aquestes últimes hores en mobilitzar el seu electoral tradicional. El PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni a Pedro Sánchez. Localitzen estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Es tracta d'un complex funerari de grans dimensions d'entre els segles 4 o 6 de la nostra era. I un recital de diferents poetes a Folgueroles, a Osona, donarà aquest vespre el tret de sortida a la Festa Verdaguer. La celebració s'allargarà fins al 10 de juny i aquest any s'estendrà a la Catalunya Nord per commemorar els 140 anys de l'obra Canigó. En esports, què tenim, Ricard Isidro?
11: Mira, d'una banda, que el Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten dues jornades per disputar-se. I a Montmeló, d'aquí uns minuts, començarà la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Catalunya de motociclisme.
0: Jornada de núvols i pluja o ruixats a les comarques de Barcelona i Girona. Temperatures en descens. Al Pirineu podrà nevar per sobre dels 1.600 metres. Només s'esperen algunes clarianes al sud del país, on bufarà el mestral. Dos quarts de nou i dos minuts. L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit Oriol Junqueras presentaran dilluns. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabat l'any 2040. Amb Marta Corbalán.
16: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia donia en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
0: Les mobilitzacions de mestres i professors es traslladen avui a les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu i l'Aran després que la reunió d'ahir amb el Departament d'Educació acabés sense acord. El col·lectiu no afluixa i avui mantenen la vaga en aquest territori i han convocat diverses marxes i concentracions. Anem fins a la capital del Segrià, Ramon Dalmau i Estela Bussoms.
17: El primer punt de trobada de la jornada ha estat al pàrquing del Camp d'Esports. Allà han esmorzat, s'han replegat per desplaçar-se a una de les entrades de la ciutat per tallar el trànsit. En aquest cas, avui és l'accés des d'Os Calena 240 a la rotonda de l'església de Montserrat. En l'anterior jornada de vaga, el 18 de març, es van atrevir fins i tot a tallar l'autovia A2 al Carràs abans de tornar a Lleida per manifestar-se al migdia. Veurem si avui la marxa, que ha de començar a quarts d'una des dels serveis territorials d'educació, també serà massiva. Uns mestres i professors que volen seguir posant pressió al govern, ara que han aconseguit reprendre converses amb el departament, de moment però sense acord, sobretot en el tema de la pujada de sous, i per tant les mobilitzacions continuen i sobre la taula l'amenaça d'una possible vaga indefinida. Unes protestes que també reproduiran avui al Pirineu. A partir de les 11 hi ha previstos talls a l'N230 a l'Alta Ribagorça, manifestació també a dos quarts d'una a la Seu d'Urgell i l'anunci també d'una marxa i una concentració aquesta tarda al túnel del Cadí.
10: 3CAT Info.
0: Últim dia de campanya per les eleccions d'Andalusia de diumenge i el PP i el PSOE estan volcats a mobilitzar els seus electors. El PP té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre el PSOE, amb Maria Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que arrossegui Pedro Sánchez. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
18: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE a Andalusia, on va governar quasi 40 anys. Pedro Sánchez tancarà avui campanya a Sevilla amb Maria Jesús Montero, que demana un vot de confiança als socialistes desmobilitzats.
19: Que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
18: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta, vol tornar a governar sense Vox i Feijó demana no confiar-se.
20: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
18: Moreno Bonilla i Feijó tancaran campanya per separat. El candidat del PP s'ha desmarcat de la direcció del partit per evitar que el penalitzin els últims pactes amb l'extrema dreta.
0: Obrim crònica internacional. Fatal, partit polític que vertebre l'autoritat nacional palestina celebre des d'ahir un congrés per renovar la direcció per primera vegada en 10 anys. La convenció, que durarà 3 dies, servirà per veure qui és el millor candidat per succeir el president palestí Mahmoud Abbas en un futur. Ramala, Jordi Brescó.
21: Oficialment, el Congrés de Fatah ha de servir per escollir els nous membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder, que ja té 90 anys. En aquest context, ha aparegut el seu fill, Yasser Abbas, a qui els rivals, com

0: durant la teòrica treva i més de 800 ferits. En el mateix comunicat d'UNICEF apunta que més de 700.000 persones, nens i nenes, en aquest cas del país, han de conviure amb un patiment més gran provocat per l'exposició a violència recurrent, la pèrdua i el desplaçament. Tot plegat es tradueix en sensacions de por i angoixa extrema i també malsons.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Dos quarts i mig de nou, Louis Vuitton. Es ven la firma de moda Marc Jacobs. El grup de luxe francès LVMH ha arribat a un acord de venda amb una empresa gestora de marques anomenada WHP Global i el grup G3. Tot i que no ha transcendit la xifra de l'operació, els mitjans especialitzats la valoren en uns 850 milions de dòlars. La venda posa fi a gairebé 30 anys de vinculació entre Louis Vuitton i la marca nord-americana fundada pel dissenyador Marc Jacobs, que continuarà, de fet, com a director creatiu a la nova etapa de la marca. L'operació arriba en un context de desacceleració del mercat de luxe, marcat per la caiguda del turisme i també de la despesa en regions clau com el Golf Pèrsic. Amb aquest moviment, Louis Vuitton reforça la seva estratègia de concentrar-se en les marques més rendibles d'aquest grup. Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i ho fa acompanyada de la seva seqüela Top Gun Maverick. A més, estrenen Hugo 24, que parla directament del problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies, Marc Garriga.
2: Ja fa temps que la cartellera acull amb il·lusió pel·lícules que estan d'aniversari. La nostàlgia ven entrades i el sector ho agraeix. Aquesta setmana li toca a Top Gun, a la que al pas del temps no se li ha posat gaire bé, Top Gun Maverick, que l'acompanya, una seqüela que millora el film original i que és tot un espectacle en pantalla gran, i El castell al cel, una de les obres mestres més desconegudes de l'estudio Ghibli i del seu director llegendari Hayao Miyazaki, una aventura de pirates aeris que malauradament no es restrena en català. Pel que fa a les novetats, comencem amb Jugada Maestra.
3: Okay. Gun to your head. What would you even do with $1 billion?
4: What do you have a gun to my head?
2: Glenn Powell torna a seduir amb aquesta comèdia negra força entretinguda, però ara que li falta una mica de sal i pebre. L'actor nord-americà, un dels nous sex symbols de Hollywood, interpreta aquí un jove desheretat que té l'oportunitat de recuperar el seu lloc en l'arbre genealògic de la família si elimina uns quants cosins que té al davant. És enginyosa, però no prou, té mala llet, però insuficient també, i en tot moment sembla que es quedi a mig camí de tot.
5: No te voy a decir te lo dije como el típico, pero te lo dije, hermano, que esto no iba a traer.
6: Problemas. Todo lo que me diste...
2: Aaron Piper segueix demostrant que és un dels millors actors forjats a la sèrie Élite, i a Hugo 24 aguanta el tipus en tot moment com a protagonista principal d'una bona pel·lícula de denúncia sobre el problema de l'habitatge i del camí sense sortida en què viuen molts ciutadans d'aquest país. Ell és un jove que intenta trobar feina, sense haver estudiat gaire, sense referències, que viu amb la seva germana en un pis d'on estan a punt de fer-los fora per impagament. Dura, però alhora esperançadora.
7: Bueno, ya está.
8: ¿Qué ya está?
7: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
2: Completen les novetats la surrealista Pizza Movies, de Carlo Padial, Humberto Romero i Judith Martín, la comèdia fantàstica Movida Celestial amb Keanu Reeves, una revisitació de la novel·la de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, una cinta de terror irlandesa, Hocum, i el drama espanyol Un hijo, amb Macarena García i Hugo Silva.
9: Tú y yo, una pareja que se quiere, eso es revolucionario.
0: Alacant cada any fa homenatge al poeta Miguel Hernández amb una caminada de 3 dies que fa parada a les localitats més vinculades amb el poeta. La Generalitat Valenciana ha retirat aquest any la subvenció econòmica a la ruta, que han salvat amb aportacions del Ministeri i dels Ajuntaments. València, Alba Barbosa.
10: Miguel Hernández escrivia al pati de darrere de casa i va convertir l'hort de la família i la figuera en símbols de la seva poesia. I encara conserven la figuera centenària, ens explica Tomàs Serna, director de la Casa Museu de l'Escriptor.
11: Es una higuera que aparece en más, bueno, se menciona como en más de 20 poemas, hace referencias directas a higueras, a las hojas de la higuera, a los frutos, pero es también el lugar donde Miguel se sienta a leer, se sienta a escribir.
10: A Oriola, on va néixer el poeta, és on comença la caminada de gairebé 70 quilòmetres que cada any aplega centenars de persones per recórrer els escenaris que van marcar la vida del poeta. L'Institut Valencià de la Joventut no ha finançat aquest any la ruta. Argument...

0: Comenten falta d'homologació. L'organització hi veu motius ideològics. Aitor Larravide, director de la Fundació Cultural Miguel Hernández.
1: Hace falta más que nunca esa presencia del poeta, porque nadie como él supo estar a la altura de las circunstancias políticas, económicas, sociales, históricas que le tocó, que murió con apenas 31 años.
0: Amb l'esclat de la Guerra Civil, Hernández es posiciona políticament, milita al bàndol república i escriu una de les seves obres més reconegudes, Viento del Pueblo.
2: Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran.
0: La catedràtica de literatura hispanoamericana de la Universitat d'Alacant, Carmen Alemany, porta 40 anys estudiant la seva poesia i va ser una de les primeres a accedir als manuscrits.
3: En poc més de 10 anys d'escriptura va tocar les tecles més importants que té el ser humà, no? Va parlar de la vida, va parlar de la mort, va parlar de l'amor. O sigui, sentiments més forts que pot tindre el ser humà, ahí està.
0: La ruta del poeta acaba al cementiri d'Alacant, on està enterrat. Miguel Hernández va morir en una presó d'Alacant condemnat pel franquisme.
4: Troben estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Des del 2022 es fan campanyes sota el monestir de Santa Maria per completar el buit històric que hi ha d'aquesta època de fa més de 6.000 anys. Roses, Clara, Carla, Saló Pujol.
5: Durant la troballa s'han pogut constatar les grans dimensions d'un complex funerari que dataria entre els segles 4 i 6 després de Crist. Es tenia constància de l'existència d'una esglesiola funerària que ara s'ha descobert que podria ser comparable a basíliques com les que s'han trobat a Empúries o Tarragona. Lluís Palaí és el director de les excavacions.
6: El que nosaltres hem trobat a partir de l'any 2022 i sobretot aquest any és que aquesta petita esglesiola en realitat se'ns està convertint en un complex de grans dimensions, amb una necròpolis estructurada.
5: També s'han localitzat tres sarcòfags monolítics de pedra que explicarien la importància que tenia Roses a nivell comercial.
7: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
8: Vols saber què passa al Parlament?
9: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
10: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
8: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
11: Podem dir que està en temps de descompte.
12: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
13: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
14: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
15: La prohibició de les compres especulatives
16: serà un estrepitoso fracaso de la izquierda.
8: Escolta l'Hemicicle.
17: S'aixeca la sessió.
8: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalán.
4: 9:15 del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i del transport públic a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
18: Bon dia. Doncs hores d'ara tenim circulació més intensa del que és habitual a la P7 i la C-17 a l'entorn de Parets, Mollet i Montmeló. Recordem que avui comença el Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló i es preveu més trànsit en aquesta zona. Trànsit, de fet, ha posat en marxa un dispositiu especial fins diumenge. Densitat també a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona, a la C-59 a Caldes, sentit sud, i a diversos punts d'entrada cap a Barcelona, a la B-23, cap a la Diagonal, també a les Rondes, a la de Dalt, densitat d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat, i de l'Hospitalet a Pedralba, sentit Besòs, i a la Litoral de Sant Adrià, a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. Recordem també que es troba tallada encara la Nacional 240 a Lleida per manifestació, coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents. Hi ha senyalització de desviaments en aquest punt. Transport públic, de moment sense incidència, tendències destacades, tret de les demores a Rodalies per limitació de velocitat. És tot.
8: El temps.
4: Amb el Jofre Genué.
19: Jornada d'ambient més de principis d'abril que no de mitjans de maig. Màximes que els hi costarà d'arribar als 20 graus. Només al sud del país, amb mestral i algunes clarianes, el termòmetre pot ser més suau, però la resta del territori els núvols han de ser abundants i fins i tot amb aquestes precipitacions intermitents febles que aniran guanyant una mica d'extensió al llarg del dia des de les comarques de Girona cap a les de Barcelona. Fins i tot no descartem que al llarg de la tarda arribin alguns ruixats cap al camp de Tarragona. I sobretot també la neu que torna al Pirineu amb una cota neu que anirà baixant dels 1.600 als 1.400 metres i fins i tot de cara al vespre en el vessant nord podria situar-se a prop dels 1.200 metres. No és una gran nevada, però torna la neu sobretot a zones altes del Pirineu o doncs, lleugeres enfarinades de 5 centímetres com a molt. De cara a demà, la nevada anirà de baixa, però encara pot persistir en el vessant nord, amb tramuntana mestral, restes de núvols al nord-est i temperatures força fresques, que al llarg del cap de setmana recuperaran poc, però tendiran a recuperar-se una mica, ho faran més al llarg de la setmana que ve. Els ruixats de tarda, diumenge, podrien incrementar-se de nou al nord del país.
8: Catalunya al dia.
4: Torna al banc dels acusats el capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, condemnat fa 3 anys per tenir material pedòfil. L'Audiència de Barcelona el jutjarà per suposadament haver agredit el 2016 un alumne amb discapacitat quan tenia només 8 anys. La víctima havia relatat davant del jutge que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que si ho explicava el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La Fiscalia demana pel capellà 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que va fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Canviem de qüestió. Els treballadors del Centre d'Acollida Públic de la Sopa de Girona denuncien la precarietat a les instal·lacions i falta de recursos per atendre de forma correcta les persones sense llar que hi van a menjar, a duixar-se o a dormir. Des de l'Ajuntament responen que hi ha una inversió prevista de 600.000 euros. Anem cap a Girona, Fèlix Martín.
17: El representant dels treballadors de la Sopa, Ivan Santiago, ha explicat a 3Cat Info que hi ha dies que no han pogut oferir ni un cafè a la gent que han d'assistir.
20: Ni dilluns ni dimarts vam poder fer cafè, perquè no hi havia ni cafè ni hi havia llet. Hi ha hagut setmanes que els cuiners no tenien oli i van tenir que inventar-se àpats d'aquesta manera.
17: Ni menjar, però tampoc ni tovalloles ni mantes suficients.
20: Avui han arribat tovalloles. Portem quasi un mes amb 7 tovalloles. 7 tovalloles amb una demanda de no sé quantes dutxes o de les mantes. Durant el pla de fred, se'ns queia la cara de vergonya quan algú et demanava una manta i no li podies donar.
17: I amb instal·lacions velles que cauen a trossos.
20: Mira com està el lavabo. Ple absolutament de fongs. No hi ha miralls, de les 4 dutxes només funcionen 2. És que és una barbaritat.
17: A la precarietat de les instal·lacions i falta de recursos s'hi afegeix, segons ells, la precarietat en les condicions laborals de les 26 persones que hi treballen. Des de l'Ajuntament de Girona responen que la millora del centre és una prioritat, que hi ha un projecte de reforma, que s'hi destinaran 600.000 euros, dels quals 2/3 els hi posarà l'Ajuntament, i destaquen també un acord perquè els treballadors tinguin una jornada laboral de 35 hores setmanals.
4: I a les comarques de Barcelona, unes 90.000 persones viuen en urbanitzacions irregulars. Són urbanitzacions que no han pogut ser recepcionades pels ajuntaments per deficiències en serveis bàsics, com el clavegram, la llum o l'aigua. A Barcelona n'hi ha 360. Corresponsal a les Terres de Barcelona, Montse Gené Riba.
21: Un dels ajuntaments que fa més anys que hi treballa és el de Canyelles, on a les urbanitzacions hi viu pràcticament el doble de persones que al nucli urbà. L'Ajuntament arriba fins i tot a avalar els veïns que no poden pagar les quotes d'urbanització dels carrers. La seva alcaldessa és Rosa Huguet.
22: Aquí hi ha molta feina feta per part dels tècnics dels ajuntaments que s'aboquen amb aquestes necessitats i que, evidentment, no satisfà a tothom. Perquè qui ha de desenvolupar pensant que tenia una casa no sap per què ha de pagar el carrer si paga impostos, no? Perquè ha de pagar aceres, carrers, llum, quan si anem a viure en segons quin lloc, tot aquests serveis ja estan.
21: La Diputació ha impulsat una comunitat virtual dels ajuntaments afectats per intercanviar coneixement sobre tots aquests processos urbanístics i ofereix al mateix temps suport tècnic. Gemma Badia, presidenta de l'àrea d'urbanisme.
23: Aquesta gent que té primera residència, sobretot, doncs, evidentment, ha de viure en unes condicions que aquests són ciutadans i ciutadanes de ple dret.
21: Fa poc, la Generalitat ha impulsat un canvi legal per facilitar la regularització d'aquestes urbanitzacions, que són un mal de cap per molts ajuntaments.
8: Catalunya al dia.
4: Ja estan en marxa els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir-ne la quantitat per minimitzar les molèsties a la població i als visitants. Tarragona, Ricard Boigues.
24: El tractament amb un larvicida biològic s'està fent per via aèria i terrestre. El vicepresident de l'àrea de salubritat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Rubén Viernés, diu que és un servei essencial pel benestar dels ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica i turística del Delta.
25: Actuar en 5.500 hectàrees, com aquests anys, important, doncs, aquestes zones més properes als nuclis habitats del Delta de l'Ebre, I a través del COPATE el que volem és actuar sobretot a la prevenció i anticipar-nos.
24: La campanya s'estendrà durant els pròxims mesos. Està finançada per la Generalitat, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta de l'Ebre.
4: Les Terres de l'Ebre, justament, cada cop aposten més per convertir-se en un punt de referència del turisme de natura i els esports. Un exemple és la prova pilot en què han participat 10 remers alemanys que han recorregut l'últim tram del riu Tortosa, Jordi Barranca.
0: S'ha batejat com a Ebre Rowing Tour i ha durat 5 dies. Fins aquí ha vingut un equip mix format per 10 remers alemanys. Han recorregut el tram final del riu des d'Escó, on comença el tram navegable fins a la Ràpita. Òscar Cites, el president del Club de Rem de Tortosa.
1: És una embarcació modular que permet la navegació pel riu Ebre d'una manera segura. A més, és una embarcació que permet, en funció de la gent que tens, ficar més gent o menys gens perquè la pots muntar i desmuntar, com un Lego. Crec que per a les Terres de l'Ebre és molt important, per als clubs del territori també és molt important, perquè podem donar una logística que era desconeguda per a nosaltres.
0: La iniciativa va néixer després de la visita d'una delegació ebrenca a la Fira de Turisme de Düsseldorf i és una aposta per obrir-se a un nou tipus de mercat. Viviana Porres és la directora de l'IDC.
2: Perquè va totalment alineat en les nostres línies de treball, en el foment del turisme fluvial, i que creiem que és una línia que s'ha posat en valor i, a més, treballarem per a poder ajustar aquestes petites millores que se mos han demandat per a aquesta navegació sigui més còmoda i que poguéssim tindre durant molts anys aquestes experiències pel riu Ebre.
0: La voluntat de consolidar-ho és compartida per les dues parts. En el projecte participen ports de la Generalitat, l'Ajuntament de la Ràpita, el Patronat de Turisme de la Diputació i també la Cambra de Comerç de Tortosa.

0: Això que esteu escoltant és una cançó experimental d'un grup de Roda de Ter, música en un poema de Verdaguer. Es podrà escoltar aquest vespre en un recital de diferents poetes que es farà a Folgueroles, a Osona, per donar el tret de sortida a la Festa Verdaguer, una festa que s'allargarà fins al 10 de juny i que aquest any s'estendrà a la Catalunya Nord per commemorar els 140 anys de l'obra Canigó, Folgueroles, Nati Adell.
1: L'edició d'aquest any vol posar el focus en el Verdaguer més rebel, el que s'aixeca contra les injustícies, en una clara al·lusió a l'obra en defensa pròpia. La directora de la Fundació Verdaguer és la Jordina Boix.
2: La paraula contra la mentida. I per nosaltres representa aquesta voluntat del poeta d'actuar davant de la iniquitud, o sigui, aquesta injustícia.
1: Un festival literari d'arrel tradicional que s'inaugura avui a la Casa Museu Verdaguer amb la proposta La llum de la veritat, un recital concert que té aquest contingut.
2: Poemes a càrrec de la tria de poetes de Corpinyà Poesia i la música serà de la Mus. Treballa música experimental i electrònica i que acaba de musicar l'Ocolp, un dels poemes de dins de Flors del Calvari.
1: Pel que fa a l'acte de la Catalunya Nord, serà la inauguració el 28 de maig a Perpinyà del Monument als Catalans de França. Carme Torrents és la presidenta d'Amics de Verdaguer.
3: Actualment hi ha doncs, una institució que governa i que porta junt amb l'Ajuntament a la casa i no ens fa patir el que el llegat de Verdaguer es perdi, però en canvi hi ha altres coses que des del punt de vista d'activisme social són importants de fer i és la llengua.
1: Al darrere d'aquesta festa, a banda de la Fundació Jacint Verdaguer i l'Associació Amics de Verdaguer, també hi ha l'Ajuntament de Folgueroles i el Museu d'Història de Barcelona.
0: Esport. Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia. El Girona surt del descens gràcies a l'empat a 1 davant la Reial Societat d'ahir amb la penúltima jornada de Lliga. De nou, Estuani, sortint des de la banqueta, va salvar l'equip gironí d'una derrota amb un gol al minut 66 que igualava el de Jon Martín. Michel assegura que aprofitaran aquest empat.
5: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre... En 4 segur, però no sé si 3 també, veurem, però podem sumar 6 punts.
4: A dues jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens. Està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant.
6: 3CAT Info.
4: També d'ahir, victòria amb xou del Real Madrid sobre l'Oviedo per 2-0 amb gols de Gonzalo i Bellingham. Els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van retirar pancartes en contra de la gestió de Florentino Pérez. A més, si encara no hi havia prou, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida un cop superades les molèsties que el van impedir jugar al Camp Nou.
7: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar a ser titular.
4: Per la seva banda, Arbeloa va negar haver dit això a Mbappé.
8: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, pues no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No sé, no me habrá entendido bien o... La verdad es que no sé muy bien qué decirte.
4: També ha jugat ahir València 1, Rayo Vallecano 1. Diumenge, en horari unificat a les 7 de la tarda, es disputarà la penúltima jornada de Lliga. L'Espanyol, que és 14 amb 42 punts, 3 per sobre del descens, visitarà l'Osasuna, que té els mateixos punts que l'equip blanquiblau. El Girona és 15 amb 40 i visitarà l'Atlètic de Madrid, que lluita amb el Villarreal per la tercera posició a la classificació. L'únic partit que no jugarà en horari unificat serà el Barça-Betis, que jugarà també diumenge a 9:15 del vespre. El Barça femení, per la seva banda, jugarà demà a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Salma Parayuelo veu positiva la pressió que tenen per guanyar.
9: Somos un equipo que queremos ganarlo todo, pero es algo ya también que forma parte de nosotras y que sabemos que hay que hacer cierto trabajo, que hay que tener este nivel competitivo durante toda la temporada y creo que es un objetivo obviamente nuestro, pero es más una presión, digamos, positiva de que quizás el potencial que tenemos con el equipo que tenemos.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: En motor, aquest matí arrenca el Gran Premi de Catalunya de motociclisme amb la disputa de la primera jornada d'entrenaments al circuit de Montmeló. A MotoGP, Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
10: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
4: En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Gijón Palau. Ahir el Vilassana i el Fraga van aconseguir la classificació per la primera semifinal després d'eliminar els quarts, el Manlleu i el Cerdanyola per un idèntic marcador, 2-1. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic, que és Jordi García, fins al 2027. I en bàsquet, victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jordada de la Lliga CB. Els verd i negres van superar els andorrans per 101-79 i es mantenen sisens a la classificació de la CB, consolidant lloc de playoff, mentre que l'Andorra és penúltim i en zona de descens.

0: Bon dia, són les 9. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Tenim circulació més intensa del que és habitual. Hores d'ara a la P7 i a la C17 a l'entorn de Parets, Mollet i Montmeló. Avui comença el Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló i es preveu més trànsit en aquesta zona. Densitat també a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona, i a la Ronda de Dalt d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat, i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat. També recordem que encara hi ha tallada la Nacional 240 a Lleida per manifestació.
0: L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. I ara ho sentíem, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, ja hi ha protestes, també a l'Alt Pirineu i l'Aran, l'endemà de la reunió de la taula sectorial, on es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però la negociació continua encallada en la reivindicació salarial. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits, sense concretar-los, però. Els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre ja estan en marxa. S'actua per via aèria i terrestre amb l'objectiu de minimitzar les molèsties a la població i de no malmetre el desenvolupament econòmic i turístic. I la sargantana Pitiusa ha desaparegut ja d'una desena d'illots. La responsable és una serp invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa, que va entrar accidentalment des d'oliveres importades de la península. Avui obre les portes el 44 Còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà a la Fira de Barcelona Montjuïc la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. El saló disposa de 28.000 metres quadrats. I arrenca també el Festival Ambassat de Sabadell amb la participació de bandes com Damper, El Bo i el Comboi, Alosa o Bob Dylan, d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. L'Ambassat es farà al Parc Catalunya de Sabadell fins diumenge.
2: Esports.
3: El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens quan falten 2 jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar. I en hoquei patins, a la Copa Femenina, el Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara a quarts, Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau. I en motociclisme, avui comença el Gran Premi de Catalunya d'aquest esport amb la primera jornada d'entrenaments.
0: Ens queda el temps. Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament fins i tot al Pirineu per sobre dels 1.400 metres i les temperatures avui seran les normals d'un mes de març.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 9. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat i la idea és que estigui acabat l'any 2040. Marta Corbalán.
4: El mateix dilluns a la tarda Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir a 3CAT Info, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir amb tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. l'Ajuntament. Segons Esquerra, hauria d'estar tot acabada en uns 15 anys i el cost, uns 5.200 milions d'euros, l'hauria d'assumir tot l'Estat, tot i que hi hauria una part que es vehicularia a través del finançament del Banc Europeu d'Inversions. A banda de la línia orbital, els republicans també han acordat amb els socialistes crear una societat mercantil participada per l'Estat i la Generalitat que hauria de materialitzar les inversions estatals a Catalunya. Tots aquests compromisos s'hauran de validar en una comissió bilateral entre les dues administracions que tot apunta que es reunirà també la setmana que ve. El tren orbital es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
0: Doncs bé, mentre s'encarrila aquest acord de pressupostos, Junts pressiona Esquerra perquè enfreni la negociació. Si no ho fan, els de Puigdemont creuen que el partit de Junqueras serà corresponsable de totes les crisis que esquitxen el govern, com les infiltracions de Mossos o les vagues de docents. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'hemicicle de 3Cat Info, que podreu sentir integrar aquest vespre.
5: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
0: Junts també ha criticat que el president Salvador Illa estigui de viatge a Califòrnia en plena onada de vagues a l'ensenyament. Com dèiem, doncs, si el president està seguint aquesta recta final de negociacions amb els republicans des de Califòrnia, on avui farà l'última parada del viatge a Los Angeles. Enviat especial a Sacramento, Albert Prat.
6: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
7: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
6: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
7: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
6: I avui, al migdia, hora catalana, Illa aterra a Los Angeles a la recta final d'aquest viatge per reunir-se amb diverses productores de Hollywood, com per exemple Disney o Lionsgate, per intentar captar inversions i vendre'ls el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està aixecant a les tres xemeneies del Besòs.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Nova jornada de vaga de mestres i professors avui a les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu i l'Aran. Més d'un centenar de docents tallen aquesta hora la Nacional 240 Lleida, una protesta que arriba l'endemà que la reunió d'ahir dels sindicats amb el Departament d'Educació acabés sense acord i a l'espera d'una nova trobada de cara a la setmana que ve. Anem fins a la ciutat de Lleida. Ramon Dalmau i Estela Busoms, molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia, Àngels. Doncs aquí l'última hora és que els concentrats han arrencat la marxa, podríem dir, per arribar cap al centre de Lleida. Han tallat durant poc més d'una hora aproximadament aquest accés a la capital del Segrià per la carretera d'Osca, l'N 240, i ara doncs baixen en manifestació. Passem ara mateix pel costat del campus d'agrònoms. Enrere queda una rotonda on han encès una foguera, han cremat taules i cadires escolars, un foc que també ha servit per escalfar un dia que és francament fred i ventós aquí a la capital del Segrià, i ens acompanya el representant del Sindicat de Professors de Secundària a Lleida, Jordi Barrufet. Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
8: Abans en parlàvem, està la vista posada en aquesta nova trobada, en aquesta proposta que ha de fer el departament la setmana que ve, però aquí no afluixeu.
9: No podem afluixar perquè ahir ens va convocar la consellera, va vindre amb les mans buides, ara ens ha tornat a convocar per dimarts. Aquest cop ens ha dit que hi haurà una proposta dilluns, esperem que aquesta proposta sigui una proposta ferma i concreta, concreta en quant a canvis en el currículum, en concreció dels currículums, canvi en quant a la disminució de les ràtios, una disminució de ràtios real i palesa, també en quant al salari i també en quant al model d'inclusiva. Ja li hem dit a la consellera que aquest model d'inclusiva no funciona, és integració forçosa, estan ficant a l'alumnat a dins de les aules sense comprensió oral, l'alumne no entén en el seu professor, estan incorporant a l'alumnat sense comprensió escrita, no entenen els textos, no entenen els enunciats dels llibres de textos, i això no pot ser, hi ha que canviar el model perquè estem ficant recursos i estem tirant els diners.
8: I fins on esteu disposats a arribar, Jordi?
9: Doncs mira, ara mateix estem disposats a arribar al que hem anunciat. Avui és la quarta jornada de vagues, n'hem anunciat 17 i per tant estem disposats a arribar fins a aquestes 17 jornades de vaga. Esperem que la consellera estigui disposada a arreglar això abans de que arribem a aquest punt, perquè si no, després, evidentment, les reivindicacions, ja ho veieu, no s'aturaran. La gent està mobilitzada perquè la gent no pot més. El conflicte és real, el conflicte a les aules és real. També volem que s'incrementi la disciplina a les aules i que es doni valor a la nostra professió.
8: Moltes gràcies, Jordi.
9: A vosaltres, moltes gràcies.
8: Doncs aquí continua tallat el trànsit, aquí aquest accés a la ciutat de Lleida per la Nacional 240, a la carretera d'Osca, mentre continua aquesta marxa de 200 cap al centre de la ciutat. L'hora que ha de començar la manifestació oficialment és a 12:15, ho farà des dels serveis territorials d'educació. Avui també, recordem-ho, hi ha talls i manifestacions a l'Alt Pirineu i l'Aran, a l'Alta Ribagorça en concret, també a la Seu d'Urgell, manifestació 12:15 i concentració aquesta tarda al túnel del Cadí.
0: Perfecte, doncs molt pendents de tot el que ens expliqueu al llarg de la jornada d'avui, sobretot abrigueu-vos, Estel. Fins ara.
8: Fins ara, gràcies.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 4 minuts i arribarem a 8:15. Continuem amb altres notícies. El president dels Estats Units, Donald Trump, marxa de la Xina satisfet dels acords comercials aconseguits amb Xi Jinping i convençut que les relacions bilaterals milloraran. En afers internacionals, els dos governs han subratllat les coincidències, com ha volgut remarcar el mateix Donald Trump respecte a l'Iran, tot i les divergències en aquesta qüestió, o la de Taiwan, una línia vermella per al règim xinès. Anem cap a Pequín, Francesc Canals.
10: La Xina i els Estats Units tenen la mateixa posició sobre l'Iran. Reclamen l'obertura de l'estret d'Hormuz, ha dit Donald Trump, davant de Xi Jinping en la trobada avui a la residència dels líders xinesos, Zhongnanhai, al costat de la ciutat prohibida. Des de l'administració nord-americana es valora també que la Xina accepti no donar oxigen econòmic al règim dels ayatolàs. Sentim Donald Trump.
11: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
10: Una segona trobada que es prolongava amb un dinar i després Donald Trump ja ha emprès el vol de tornada als Estats Units. Trump també ha dit que s'han firmat grans acords a concretar de moment. En aquest sentit, a la cadena Fox li ha declarat que la Xina comprarà 200 avions Boeing, cosa que ha fet caure les accions de la companyia perquè als mercats es parlava de la possibilitat que fossin 500. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, a Taiwan. El secretari d'Estat Marco Rubio ha mirat de tranquil·litzar el govern de Taipei. No hi ha hagut cap canvi en la posició nord-americana al costat de Taiwan, a pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping. La cimera tindrà continuïtat el 24 de setembre, en què el president nord-americà ha convidat Xi Jinping a la Casa Blanca.
0: Per cert, que el Pentàgon ha cancel·lat el desplegament de 4.000 soldats nord-americans a Polònia en un nou gest dels Estats Units per reduir la presència militar a Europa. Setmanes després que se sabés que Washington retirarà d'Alemanya 5.000 soldats, el Departament de Defensa nord-americà es disposa a suspendre el desplegament de la segona brigada blindada de combat de la primera divisió de cavalleria que tenia previst anar cap a Polònia. El director de la CIA, John Ratcliffe, es va reunir ahir a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior cubà, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials, s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència nord-americana que el règim castrista no és una amenaça per a la seguretat dels Estats Units. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. De la guerra a Ucraïna, 3 morts i 12 ferits en un atac d'Ucraïna amb drons contra la refineria de petroli de Ryazan, una de les més importants de Rússia, a 200 quilòmetres al sud-est de Moscou. L'exèrcit rus assegura que ha interceptat 355 drons ucraïnesos durant aquesta nit. Vladimir Putin, mentrestant, es va acarnissar ahir amb Ucraïna amb un dels atacs més massius des de l'inici d'aquesta guerra. Ucraïna fa avui una jornada de dol l'endemà d'uns bombardejos que van causar 24 morts, 3 dels quals nens a Kiev. Moscou, Cristina Solies.
12: Kiev ha declarat avui dia de dol per la tragèdia i la fiscalia ucraïnesa ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i assegura que ja pensen com hi reaccionaran.
13: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de 2 dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però per descomptat ha de ser més alt.
12: Zelensky denuncia que Putin ha fet servir l'alto al foc per acumular drons i míssils i llançar-los tots de cop. El president rus va prometre un bombardeig de represàlia si Ucraïna atacava dissabte passat la Plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual.
0: Hem arribat a 9:15, connectem amb el nostre equip viari, Clàudia Serra. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Avui tenim circulació més intensa del que és habitual a la P7, la C-17 i la C-35 a l'entorn de Parets, Mollet i Montmeló. Avui comença el Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. A Montmeló ja es preveu més trànsit del que és habitual en aquesta zona. De fet, Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial fins diumenge per regular la circulació. Tenim densitat també a la P7, en aquest cas entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona, i en encara alguns punts amb intensitat a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat. Recordem també que segueix afectada la circulació a la Nacional 240 a Lleida per una manifestació per la vaga de docents. Pel que fa al transport públic, Ferrocarrils de la Generalitat informa que a la línia Barcelona-Vallès els trens amb origen Plaça de Catalunya funcionen amb la freqüència de pas alterada per una avaria a les instal·lacions. És tot.
2: El temps.
0: Jofre Genué.
14: Comencem aquest divendres amb un canvi de temps que ens du un cel ben tapat pràcticament arreu del país i algunes febles pluges que han d'anar guanyant una mica de terreny, sobretot entre les comarques de Barcelona i Girona. Avui esperem un descens de les temperatures i un ambient més fresc amb màximes que els hi costarà d'arribar als 20 graus. Sobretot serà al sud del país, que és on no arribarà la pluja. Mestral, el termòmetre sí que pot arribar a aquests 20 o fins i tot superar aquesta xifra, però la resta no, un ambient força fresc, temperatures més pròpies potser de principis d'abril, i amb aquest tarannà que la pluja de manera intermitent pugui afectar diversos indrets del territori. De fet, aquesta tarda pot arribar també al sud de les comarques de Barcelona, Costa Central, i també cap al Camp de Tarragona de manera més aïllada. Hi ha alguns avisos, tant d'acumulació cap a l'Alt Empordà, amb tot l'episodi es podrien acostar els registres als 100 litres per metre quadrat, i també d'intensitat, pràcticament a tota la façana litoral, des de la Costa Central fins a la Costa Gironina, aquesta possibilitat de que superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Cap de setmana amb fresca, sobretot dissabte, encara amb alguns ruixats de neu en el vessant nord, tot i que anirà millorant, sembla que diumenge es podrien repetir alguns ruixats de tarda al nord i al nord-est, però la resta de la jornada encara aguantaria força i sobretot amb unes temperatures una mica tocades que al llarg de la setmana que ve recuperarà.
2: Tresca Info.
15: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
16: Doncs tant com vulgui bussejar.
15: Genial. I quant d'oxigen queda?
16: El que vulgui, també.
15: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
16: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
15: I quants de cetacis?
16: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
17: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
2: Tresca Info.
0: Passen 4 minuts d'un 9:15, continuem. Ja estan en marxa els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir-ne la quantitat per minimitzar les molèsties a la població i els visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
20: El tractament amb un larvicida biològic s'està fent per via aèria i terrestre. El vicepresident de l'àrea de salubritat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Rubén Viernes, diu que és un servei essencial pel benestar dels ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica i turística del Delta.
21: Actuant 5.500 hectàrees, com aquests anys, important, doncs, aquestes zones més properes als nuclis habitats del Delta de l'Ebre, i a través del COPATE el que volem és actuar sobretot en la prevenció i anticipar-nos.
20: La campanya s'estendrà durant els pròxims mesos. Està finançada per la Generalitat, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta de l'Ebre.
0: I atenció a aquesta notícia que us destacàvem en titulars. Una serp invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa ha provocat la desaparició de la sargantana de les Pitiuses en una desena d'illots de la zona. Un equip del CREAF que estudia el fenomen ha demostrat que les serps que van entrar accidentalment a Eivissa dins d'oliveres importades de la península península, aconsegueixen nedar fins als illots, on s'estan expandint a una velocitat vertiginosa, Montse Poblet.
3: Els primers exemplars de serp de ferradura es van veure a Eivissa fa 23 anys. Ara ja n'hi ha pràcticament a tota l'illa, on devoren sargantanes com si fossin un exèrcit que arrasa tot el que troba al seu pas. L'investigador del CREAF, Oriol Lapiedra, fa 6 anys que estudia el fenomen i ha constatat que pràcticament s'han menjat tots els exemplars d'aquesta espècie endèmica a les illes que vivien a Eivissa.
4: La reducció és dramàtica. No és només una reducció de població, sinó que en la majoria de llocs es produeix una extirpació completa. És a dir, per on passa el front d'invasió de la serp, deixen a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no queda cap.
3: Un cop devorades les sargantanes d'Eivissa, les serps han arribat nedant als illots del voltant i en una desena ja han acabat amb les varietats de sargantana que hi havia.
4: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar a l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional, és a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
3: A l'illa de Santa Eulària, per exemple, ara fa 10 anys es van comptar 72 sargantanes. El 2023 només en quedaven 3 i l'any passat ja no n'hi havia cap. En una operació d'emergència per mirar d'evitar l'extinció de l'espècie, el Zoo de Barcelona està fent cria de sargantanes de les pitiüses a les seves instal·lacions. Ja n'han reproduït un primer grup de 17 exemplars procedents d'Eivissa i Formentera i la setmana passada en van rebre 33 més de les varietats que viuen als illots.
0: En cultura, el 44è Còmic Barcelona obre portes aquest divendres i durant 3 dies fins diumenge acollirà a la Fira de Barcelona Montjuïc la seva edició més internacional, Valèria Obereda.
22: El saló es fa al pavelló 8 del recinte de Montjuïc amb 28.000 metres quadrats dedicats al còmic i a tot el que l'envolta. Una edició que se centra en la cultura pop asiàtica. S'hi podran veure fins a un centenar d'autors com Penso, Shintaro Kago o Ken Nimura, però també d'internacionals com l'italià Milo Manara, el nord-americà Denis Camp, la suïssa Cathy Baur i més pròxims Raquel Ribarrossi, Tomàs Hijó, Paco Roca o Artur La Perla. Borja Crespo és assessor del Còmic Barcelona.
23: Si te gusta el cómic de verdad, este es tu evento, y a quien no tenga el cómic como una preferencia en su día a día, la verdad es que puede encontrar cosas siempre y cuando tengas una mente inquieta, culturalmente hablando, que le van a poder fascinar y le van a poder enganchar.
22: Una desena d'exposicions completen l'oferta del Còmic Barcelona, entre les quals la dedicada al Senyor dels Anells, el còmic Paracuellos en el seu 50 aniversari o el fanzine Atraccions. Pel que fa als premis que es concedeixen al Saló per primera vegada, el de millor obra d'autoria espanyola el guanyarà una dona, perquè les 5 nominades són dones. Són Emma Ríos, Teresa Valero, Ana Peñas, Natàlia Valverde i Irene Márquez.
0: I ara música.
24: Ai, ai, ai, quin goig que fas. Ai, ai, ai, que bé que ho fas.
0: Perquè avui arrenca el Festival Ambassat a Sabadell amb una trentena d'artistes amb bandes com Dan Peralbo i El Comboi, els estem escoltant de fons, també a l'Osa o Bob Vilan, amb B baixa d'estils, que van des del rock fins a la música d'arrel. A l'Ambassat s'hi pot trobar el rock de Dan Peralbo i El Comboi, també les madrilenyes Xego o els britànics Bob Vilan. Com us dèiem, també hi ha pop amb bandes com El Petit de Calarilo Mishima, folk rock amb la Ludwig Band o música d'arrel amb l'Osa i les gallegues filipines de Filles de Cassandra. El director del festival, Arnau Sussó, ha explicat a l'Independents Dicat el valor d'aquest eclecticisme.
25: Nosaltres ens plantegem el festival com una experiència que són 8 hores de música pràcticament quan entres en una jornada de divendres o de dissabte per endavant, que tingui una evolució, una creixença, que vagi explosionant el que és l'experiència dintre del festival i passar-t'ho amb el cènit, que seria doncs, a l'última hora de la nit i passar-ho bé. Això fa que aquesta paleta de colors vagi canviant, evolucionant i vagin passant estils i bandes doncs, que són diferents i que et porten a disfrutar de la nit.
0: L'Ambassat se celebrarà al Parc de Catalunya de Sabadell fins aquest diumenge. I el Palau Martorell de Barcelona inaugura avui l'exposició internacional Icons, la retrospectiva més important del prestigiós fotògraf nord-americà Steve McCurry. Hi ha 150 obres de gran format que mostren imatges fetes arreu del món, que recullen moments quotidians i els intensos retrats també que l'han fet famós, com el de la nena afganesa d'ulls verds, que es va publicar a National Geographic l'any 1985 i que es va convertir en una icona. McCurry fixa la seva mirada sobretot en els més vulnerables i en molts nens en entorns marcats per la pobresa o la guerra. Als seus 76 anys no ha perdut la intenció de plasmar les vides en un instant i admet que en la seva visita a Barcelona que no podia viure sense fer fotografies.
5: That's just what gives us meaning.
6: És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
0: Icons es pot visitar fins al 6 de setembre.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, molt bon dia.
7: Bon dia. El Girona surt del descens gràcies a l'empat a 1 davant la Reial Societat d'ahir a l'antepenúltima jornada de Lliga. De nou és Tuani, sortint des de la banqueta i infiltrat, va salvar l'equip gironí d'una derrota amb un gol al minut 66 que igualava el de Jon Martín a la primera part. El tècnic del Girona, Mitchell, destacava la figura del davanter uruguaià.
8: Tuani, amb tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta camiseta, samarreta, és el jugador més important de la història del Girona. Jo prefereixo... 10 anys menys d'Estuani i poder disfrutar 90, però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per a ell jugar tot el partit.
7: Mitchell també assegura que aprofitaran aquest empat.
8: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si 4, en 4 segur, però no sé si 3 també, veurem, però podem sumar 6 punts.
7: A dues jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens. Està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant.
2: 3CAT Info.
7: També d'ahir, victòria amb show del Real Madrid sobre l'Oviedo per 2-0 amb gols de Gonzalo i Bellingham. Els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van tirar pancartes en contra de Florentino Pérez. A més, si encara no hi havia prou, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida un cop superades les molèsties que el van impedir jugar al Camp Nou.
9: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar a ser titular.
7: Mentrestant, Arbeloa va negar haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca. També ha jugat ahir, València 1, Rayo Vallecano 1. I diumenge, en horari unificat a les 7 de la tarda, es disputarà el gruix de la penúltima jornada de la Lliga. L'Espanyol, que és 14 amb 42 punts, 3 per sobre del descens, visitarà l'Osasuna, que té els mateixos punts que l'equip blanquiblau. El Girona, que és 15 amb 40, visitarà l'Atlètic de Madrid, que lluita amb el Villarreal per la tercera posició a la classificació. Només hi ha un partit que no jugui en horari unificat. És el Barça-Betis, que jugarà també diumenge, però un quart de 10 del vespre. I el Barça femení, per la seva banda, jugarà demà a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid, a Gran Canària. La blaugrana Salma Parayuelo veu positiva la pressió que tenen per guanyar.
11: Somos un equipo que queremos ganarlo todo, pero es algo ya también que forma parte de nosotras y que sabemos que hay que hacer cierto trabajo, que hay que tener este nivel competitivo durante toda la temporada y creo que es un objetivo obviamente nuestro, pero es más una presión, digamos, positiva de que quizás el potencial que tenemos con el equipo que tenemos.
7: En clau internacional, la Confederació Brasilera de Futbol ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
7: En motor, aquest matí arrenca el Gran Premi de Catalunya de Motociclisme amb la disputa dels primers entrenaments del circuit de Barcelona-Catalunya. A MotoGP, Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies. Sobre ell en parla l'excampió Jorge Martín.
26: Si algú ha demostrat que pot passar de sota de tot al més alt, és el Marc. No el pots descartar. Espero que recuperi i torni aviat amb nosaltres.
7: En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina amb els partits Benvibre, Vigues i Riells a 6:15 i Gijón-Palau a 8:00. Ahir, el Vilassana i el Fraga van aconseguir la classificació per la primera semifinal després d'eliminar els quarts de final el Manlleu i el Cerdanyola per un idèntic marcador, 2-1. I en bàsquet, victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB per 101-79. A la classificació, el Joventut es manté 6è i consolida lloc de play-off, mentre que l'Andorra és penúltim i en zona de descens.
2: 3cat info.

0: 3CAT Info.
1: 9:15 al mes, destacat aquesta hora, passa per l'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern, que ja és a tocar. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns, després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren, l'Orbital, que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. També per les vagues del sector educatiu, avui es tanca una setmana de mobilitzacions amb l'aturada a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A la reunió d'ahir, a la taula sectorial, es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però l'escull de l'acord continua sent la millora salarial. I avui fa exactament 15 anys de l'esclat del moviment 15M, unes protestes que van sacsejar el mapa sociopolític, lluny d'apaivagar-se el malestar anat en augment, amb la particularitat que, segons els experts, bona part d'aquest sentiment el capitalitzen ara les formacions d'extrema dreta. També passarem pel País Valencià, on cada any homenatgen el poeta Miguel Hernández amb una caminada de 3 dies que fa parada a les localitats més vinculades al poeta. La Generalitat Valenciana, però, ha retirat aquest any la subvenció econòmica a la ruta. I us parlarem d'una nova troballa a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Es tracta d'un complex funerari d'època grega de grans dimensions, situat entre els segles 4 o 6 de la nostra era. Quan faltin 5 minuts per les 10 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
2: Bon dia, Àngels.
1: Què ens explicaràs?
2: Doncs que el Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten 2 jornades per disputar-se.
1: Repassem també el temps. Jornada de núvols i pluja o ruixats a les comarques de Barcelona i Girona. Temperatures en descens. Al Pirineu podrà nevar per sobre dels 1.600 metres i només s'esperen algunes clarianes al sud del país, on bufarà el mestral. Passant 9:45, l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabat el 2040. Marta Corbalán.
3: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir a 3CAT Info, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia Orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir amb tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Segons Esquerra, hauria d'estar tot acabada en uns 15 anys i el cost, uns 5.200 milions d'euros, l'hauria d'assumir tot l'Estat, tot i que hi hauria una part que es vehicularia a través del finançament del Banc Europeu d'Inversions. A banda de la línia Orbital, els republicans també han acordat amb els socialistes crear una societat mercantil participada per l'Estat i la Generalitat que hauria de materialitzar les inversions estatals a Catalunya. Tots aquests compromisos s'hauran de validar en una comissió bilateral entre les dues administracions, que tot apunta que es reunirà també la setmana que ve. El tren Orbital es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
1: Junts per Catalunya ha qualificat de presa de pèl que Esquerra aposti ara per aquesta línia Orbital quan no funciona la xarxa de Rodalies. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'Hemicicle de 3CAT Info, que podreu sentir íntegre aquest vespre.
4: A dia d'avui, a un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge, avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, jo em sembla que és una autèntica presa de pèl.
1: Tot i les crítiques, Junts defensa el projecte d'un corredor ferroviari orbital i ha votat a favor en diferents ocasions al Parlament. Avui també continuem molt pendents de les vagues, de les protestes al sector educatiu. Nova jornada avui de vaga de mestres i professors a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Els docents han tallat durant una hora la Nacional 240 a Lleida, una protesta que arriba l'endemà que la reunió de sindicats i departament acabés sense acord i a l'espera d'una nova trobada la setmana que ve. Anem fins a la ciutat de Lleida. Allà hi tenim en Ramon Dalmau i l'Estela Bosoms. Estela.
5: Els docents han tallat durant poc més d'una hora la rotonda de l'N240, l'accés a la capital del Segrià
0: Sarrià per la carretera d'Osca abans d'iniciar una marxa en direcció al centre de la ciutat rere una gran pancarta i llegim "Els vostres fills, el nostre alumnat" o "Sense condicions no acabem el curs". Un col·lectiu que no afluixa amb la vista posada a la nova proposta que ha de fer el departament la setmana que ve i amb una amenaça, una vaga indefinida. N'hem parlat amb la Maria i el Bernat.
5: Aquesta setmana tenim l'exemple també de les companyes del País Valencià i vull dir, al final es veu que és un problema estructural això, llavors pues, si s'ha d'anar replicant a tot arreu de, no, de l'Estat, pues, jo endavant i convençudíssima.
6: Nosaltres farem tot el que faci falta, estem disposats a aguantar, els docents saben que serà una lluita llarga i no pensem claudicar. El departament està tenint un problema polític de primer ordre i això cada cop sortirà més en portades, aleshores és hora de que se senti a negociar i que no vingui amb les mans buides.
0: La manifestació oficialment a la ciutat de Lleida començarà a 1:15 i són unes protestes que també es reprodueixen avui al Pirineu. A partir de les 11 hi ha previstos talls a l'N230 a l'Alta Ribagorça, manifestació també a 1:15 a la Seu d'Urgell i l'anunci també d'una marxa i una concentració aquesta tarda al túnel del Cadí.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Avui fa 15 anys de l'inici de les mobilitzacions amb acampades incloses arreu de l'Estat conegudes com el 15M. Els indignats, les protestes van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya amb el naixement d'un espai que des de fa anys, però, va perdent força a les urnes. Els experts alerten que el malestar social creixent ara l'està capitalitzant en gran mesura els partits d'extrema dreta. Aquest és un reportatge d'Àlex Giral Robert amb el muntatge de Ferran Badia.
8: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
9: El no en representen era l'esclat després d'anys de crisi econòmica i retallades amb un atur que afectava aquell 2011 la meitat dels joves, amb un Zapatero agònic a la Moncloa i amb Brussel·les que exigia mà dura als

0: interpel·lades i se senten participants en una mobilització social.
1: Després de diversos intents amb fortes càrregues policials, l'acampada a Barcelona es dissol del tot al cap d'un mes i mig. A curt termini, les mobilitzacions amb prou feines es reflecteixen a la política institucional. De fet, el PP arrasa les generals de finals del 2011. Però és a partir del 2014 que neixen els primers partits amb les consignes del 15M com a leitmotiv.
2: Hemos demostrado que podemos, pero no podemos solos.
3: Us dic que jo vull ser la propera alcaldessa.
1: Podem, liderat per Pablo Iglesias i Roma, les europees d'aquell any, mentre Catalunya, Barcelona en Comú, guanya les municipals del 2015 amb Ada Colau. Joan Subirats és un dels principals impulsors de aquesta última formació, el germen dels actuals comuns.
4: Uns que estaven per la defensa de l'aigua, els altres formaven part de la defensa de la sanitat pública, altres que venien del moviment contra els desnonaments. Gent que tenia orígens molt diferents i que es van trobar plegant-se per intentar, en un àmbit local, com és el cas de Barcelona, doncs el pas a fer un canvi de política.
1: Les alcaldies de Barcelona i Madrid impulsen Podem, que es queda a les portes de fer un sort passo al PSOE a Espanya. Però en pocs anys, la formació morada passa de confrontar amb els socialistes a governar en coalició amb ells.
5: Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos.
1: El desgast, la paradoxa d'haver entrat al sistema contra el qual es va aixecar, la recuperació del PSOE i el creixement de l'extrema dreta arreu porten l'espai polític a estar ara mateix tocat de mort.
0: Amb motiu d'un dels aniversaris del 15M, Vox fa una campanya a les seves xarxes dient que ells són el veritable 15M. Què diu Santiago Abascal en aquell moment? Nosaltres farem els canvis que aquests menuts no han fet. Nosaltres som els veritables antisistema.
1: I després d'aquests canvis a tots els nivells, a Catalunya i a l'Estat, passats 15 anys, què en queda del 15M?
4: Hi ha hagut un cert canvi d'agenda que, evidentment, ha provocat també que els grans partits també recollissin aquest canvi d'agenda, sobretot en temes de reconeixement de la diversitat, temes ambientals.
0: La mobilització del dret a l'habitatge, que ha representat la PAH i que ara representa el sindicat de llogateres, són la continuïtat del 15M. Aquí hi ha gent organitzada, teixit social i malestar que pot segurament mostrar-nos en els propers anys un creixement de la mobilització.
6: Tot agent políticament organitzat d'esquerres no es podria entendre la manera que té de funcionar o de fer sense el 15M. Un espai de reflexió conjunta, de creació i de trobada, definitivament.
7: Últim dia avui de la campanya andalusa amb PP i PSOE volcats a mobilitzar els seus. El Partit Popular acaricia la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, mentre que la candidata socialista, María Jesús Montero, crida la mobilització dels seus votants per evitar el pitjor resultat del PSOE a la comunitat que van governar gairebé 40 anys. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
8: Amb totes les enquestes en contra, María Jesús Montero demana un vot de confiança als socialistes que van votar el Partit Popular o que es van quedar a casa en les últimes eleccions.
9: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
8: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta i vol tornar a governar sense Vox, i Alberto Núñez Feijóo, volcat en la recta final de la campanya, ha demanat al votant del PP que no es confiï.
10: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
8: El PP té tocat tornar a governar Andalusia, on votar a la dreta ja no és un tabú, segons han explicat a 3CatInfo Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús, i Celia Villalobos, exministra del PP.
11: Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. Hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etc. No?
12: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción, y ha llegado el momento del cambio.
8: Però els socialistes i els partits de la seva esquerra denuncien la mala gestió del PP i els acusen de desmantellar la sanitat pública.
13: Nos encontramos gente que de verdad confía, de verdad lucha y tiene la esperanza de que por fin hay un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
8: Mentre l'extrema dreta de Vox, que creixia amb força a Andalusia ara fa uns mesos, tot apunta que diumenge s'estancarà.
7: I de Sevilla cap a València, concretament però a Alacant, cada any homenatgen a poeta Miguel Hernández amb una caminada de 3 dies que fa parada a les localitats més vinculades al poeta. La Generalitat Valenciana

0: ha retirat però aquest any la subvenció econòmica en aquesta ruta, que han pogut salvar amb aportacions del Ministeri i els ajuntaments. Alba Barbosa.
1: Miguel Hernández escrivia al pati de darrere de casa i va convertir l'hort de la família i la figuera en símbols de la seva poesia. I encara conserven la figuera centenària, ens explica Tomás Serna, director de la Casa Museu de l'Escriptor.
2: És una higuera que aparece en más, bueno, se menciona como en más de 20 poemas, hace referencias directas a higueras, a las hojas de la higuera, a los frutos, pero es también el lugar donde Miguel se sienta a leer, se sienta a escribir.
1: A Oriola, on va néixer el poeta, és on comença la caminada de gairebé 70 quilòmetres que cada any aplega centenars de persones per recórrer els escenaris que van marcar la vida del poeta. L'Institut Valencià de la Joventut no ha finançat aquest any la ruta, argumentant falta d'homologació. L'organització hi veu motius ideològics. Aitor Larravide, director de la Fundació Cultural Miguel Hernández.
3: Hace falta más que nunca esa presencia del poeta, porque nadie como él supo estar a la altura de las circunstancias políticas, económicas, sociales, históricas que le tocó, que murió con apenas 31 años.
1: Amb l'esclat de la Guerra Civil, Hernández es posiciona políticament, milita al bàndol republicà i escriu una de les seves obres més reconegudes, Viento del Pueblo. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran. La catedràtica de literatura hispanoamericana de la Universitat d'Alacant, Carmen Alemany, porta 40 anys estudiant la seva poesia i va ser una de les primeres a accedir als manuscrits.
4: En poc més de 10 anys d'escriptura va tocar les tecles més importants que té el ser humà, no? Va parlar de la vida, va parlar de la mort, va parlar de l'amor. O sigui, sentiments més forts que pot tindre el ser humà, ahí està.
1: La ruta del poeta acaba al cementiri d'Alacant, on està enterrat. Miguel Hernández va morir en una presó d'Alacant condemnat pel franquisme.

0: Hem arribat a 3:15, moment d'actualitzar la situació carreteres i transports públics. Tota la informació la té el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs en general, força tranquil·litat a les carreteres. El punt on hi ha més intensitat és a l'entorn del circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, com us estem explicant aquest matí. Avui comença el Gran Premi de MotoGP. Hi ha densitat a l'AP7, sentit Girona, entre Parets i Mollet, a la C-17, a Parets, sentit Vic, i a la C-35, a l'entorn d'aquest circuit. Densitat també a la C-59, a Mollet, sentit sud, a l'enllaç amb la C-17 i la C-33. Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial fins diumenge per regularitzar aquest trànsit. Destacar també que el tall a la Nacional 240 a Lleida ja s'ha aixecat i la circulació comença a normalitzar-se a aquesta zona. I pel que fa al transport públic, Ferrocarrils de la Generalitat informa que les línies S1 i S2, el servei de trens amb origen cap a la plaça de Catalunya, funciona amb la freqüència de pas alterada des de l'estació de peu de funicular a causa de manca d'atenció per companyia elèctrica. És tot.
0: El temps. Jofre Genoer.
2: Jornada d'ambient més de principis d'abril que no de mitjans de maig. Màximes que els hi costarà d'arribar als 20 graus. Només al sud del país, amb mestral i algunes clarianes, el termòmetre pot ser més suau. Però la resta del territori, els núvols han de ser abundants. I fins i tot amb aquestes precipitacions intermitents, febles, que aniran guanyant una mica d'extensió al llarg del dia, des de les comarques de Girona cap a les de Barcelona. Fins i tot no descartem que al llarg de la tarda arribin alguns ruixats cap al camp de Tarragona. I sobretot també la neu, que torna al Pirineu, amb una cota de neu que anirà baixant dels 1.600 als 1.400 metres i fins i tot de cara al vespre en el vessant nord podria situar-se a prop dels 1.200 metres. No és una gran nevada, però torna la neu sobretot a zones altes del Pirineu o doncs lleugeres enfarinades de 5 centímetres com a molt. De cara a demà la nevada anirà de baixa, però encara pot persistir en el vessant nord, amb tramuntana mestral, restes de núvols al nord-est i temperatures força fresques que al llarg del cap de setmana recuperaran poc, però tendiran a recuperar-se una mica, ho faran més al llarg de la setmana que ve. Els ruixats de tarda, diumenge, podrien incrementar-se de nou al nord del país.
3: Fresca Info. El 5 i 6 de juny a Terra Girona el Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
4: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
3: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
4: T'ho perdràs?
3: Més informació a futurfest.cat.
5: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
6: Muixca. Hi ha molts homes gais dins del futbol.
7: Miqui Esparvé.
8: Series capaç de perdonar unes banyes?
9: Natàlia Becío.
10: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
11: Dani de la Orden.
12: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
5: L'Eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
13: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
14: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: Tresca Info.
0: 10 minuts mal comptats i arribarem a les 10 del matí. Una informació d'aquesta matinada. 12 dotacions dels bombers han treballat en un incendi que s'ha declarat en una zona de barraques de Vilassar de Dalt, al Maresme. No hi ha hagut ferits, però s'han desallotjat una vintena de persones que hi havia en aquesta zona, segons han informat els bombers de la Generalitat. I ara una qüestió que us avançàvem en el sumari. Troben estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Des del 2022 s'estan fent campanyes sota el monestir de Santa Maria per completar el buit històric que hi ha d'aquesta època fa més de 6.000 anys. Anem cap a Roses. Carla Saló Pujol.
7: Durant la troballa s'han pogut constatar les grans dimensions d'un complex funerari que dataria entre els segles 4 i 6 després de Crist. Es tenia constància de l'existència d'una esglesiola funerària que ara s'ha descobert que podria ser comparable a basíliques com les que s'han trobat a Empúries o Tarragona. Lluís Palaí és el director de les excavacions.
9: El que nosaltres hem trobat a partir de l'any 2022 i sobretot aquest any és que aquesta petita esglesiola en realitat se'ns està convertint en un complex de grans dimensions, en una necròpolis estructurada.
7: També s'han localitzat tres sarcòfags monolítics de pedra que explicarien la importància que tenia Roses a nivell comercial.
0: Maria del Mar Bonet, Obeses o Drake protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'aquesta setmana. La repassem amb en Marc Ruiz.
18: Maria del Mar Bonet publica aquesta setmana L'aigua no cansa. És una tornada a l'arrel, a Mallorca i a la Mediterrània. Amb cançons com Saigo no, que recorda molt la música Kleshmer, Blaus i blaus, en clau més flamenca, L'arbre campaner, de regust mediterrani, o Blaus i sol de roses blanques, que musica un poema de Blai Bonet. Obeses completen avui La i el cor, publicant Diàstola, un EP que, juntament amb Sístola, fan un disc amb voluntat trencadora. Tant s'hi pot trobar el hit metal Pols a l'era com la versió èpica de Rosa d'Abril en clau de rock simfònic, un ús de les guitarres que contrasta amb la primera entrega, que era més cabaretera. I don't give a fuck if you love me. I don't give a fuck if you like me. El raper canadenc Drake publica avui Iceman, un disc envoltat de misteri que ha llançat gairebé per sorpresa, tot i que hi ha hagut un degoteig de filtracions. Després de la polèmica baralla musical amb Kendrick Lamar, ara Drake ataca A$AP Rocky i DJ Khaled amb les seves cançons. ¿Por qué?

Els gallecs Triángulo de Amor Bizarro publiquen avui Mi Catedral, un títol que declara la vocació per aconseguir un disc que soni enorme i reflexiu al mateix temps. El millor exemple es pot trobar en un dels singles del disc, Pata Trenca. És una cançó que arrenca amb gairebé la mateixa progressió d'acords i rítmica que Something in the Way de Nirvana, però que acaba transformada en una suite èpica que porta a New Order o fins i tot a My Bloody Valentine i que parla de la venjança contra un professor dèspota. El guitarrista Peter Frampton publica Carry the Light, el primer disc amb cançons pròpies que treuen 16 anys. A l'autor de Baby, I Love Your Way li van diagnosticar una malaltia muscular degenerativa fa 7 anys i ara coescrit el disc amb el seu fill. Carry the Light conté col·laboracions d'artistes com Sheryl Crow, Tom Morello o el saxofonista Bill Evans.

0: I això que esteu escoltant és una cançó experimental d'un grup de Roda de Ter, música en un poema de Verdaguer. Es podrà escoltar aquest vespre en un recital de diferents poetes que es farà a Folgueroles, a Osona, per donar el tret de sortida a la Festa Verdaguer, una festa que s'allargarà fins al 10 de juny i que aquest any s'estendrà a la Catalunya Nord per commemorar els 140 anys de l'obra Canigó. Folgueroles, Nàtia Dell.
1: L'edició d'aquest any vol posar el focus en el Verdaguer més rebel, el que s'aixeca contra les injustícies, en una clara al·lusió a l'obra en defensa pròpia. La directora de la Fundació Verdaguer és la Jordina Boix.
2: La paraula contra la mentida. I per nosaltres representa aquesta voluntat del poeta d'actuar davant de la iniquitud, o sigui, aquesta injustícia.
1: Un festival literari d'arrel tradicional que s'inaugura avui a la Casa Museu Verdaguer amb la proposta La llum de la veritat, un recital concert que té aquest contingut.
2: Poemes a càrrec de la tria de poetes de Corpinyat Poesia i la música serà de la Mus. Treballa música experimental i electrònica i que acaba de musicar l'Ocolp, un dels poemes de dins de Flors del Calvari.
1: Pel que fa a l'acte de la Catalunya Nord, serà la inauguració el 28 de maig a Perpinyà del Monument als Catalans de França. Carme Torrents és la presidenta d'Amics de Verdaguer.
3: Actualment hi ha doncs, una institució que governa i que porta junt amb l'Ajuntament a la casa i no ens fa patir el que el llegat de Verdaguer es perdi, però en canvi hi ha altres coses que des del punt de vista d'activisme social són importants de fer i és la llengua.
1: Al darrere d'aquesta festa, a banda de la Fundació Jacint Verdaguer i l'Associació Amics de Verdaguer, també hi ha l'Ajuntament de Folgueroles i el Museu d'Història de Barcelona.
0: Esports. Fins les 10 amb en Ricard Isidro. Molt bon dia, Ricard.
4: Bon dia, Àngels. El Girona surt del descens gràcies a l'empat a un d'ahir davant la Reial Societat a l'antepenúltima jornada de Lliga. De nou, Estuani, sortint des de la banqueta, va salvar l'equip gironí d'una derrota amb un gol al minut 66 que igualava el de Jon Martín a la primera. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, assegura que aprofitaran aquest empat.
5: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar 6 punts.
4: A dues jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens. Està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant. També d'ahir, victòria del Real Madrid sobre l'Oviedo per 2-0 amb gols de Gonzalo i Bellingham. Els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van retirar pancartes en contra de la gestió de Florentino Pérez. A més, si encara no hi havia prou, Mbappé va criticar obertament el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida un cop superades les molèsties que el van impedir jugar al Camp Nou.
6: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
4: Mientras Arbeloa va negar haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca.
7: Ya me gustaría a mí tener 4 delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo 4 delanteros ni le he dicho semejante frase.
4: També he jugat ahir València 1, Rayo Vallecano 1. Diumenge, en horari unificat a les 7 de la tarda, es disputarà la penúltima jornada de Lliga. L'Espanyol, que és 14 amb 42 punts, 3 per sobre del descens, visitarà l'Osasuna, que té els mateixos punts que l'equip blanquiblau. El Girona, que és 15 amb 40, visitarà l'Atlètic de Madrid, que lluita amb el Villarreal per la tercera posició a la classificació. Només hi ha un partit que no jugarà en horari unificat. Serà el del Barça, que rebrà el Betis, també diumenge, però en aquest cas a 9:15 del vespre.
0: 3CAT Info.
4: El Barça femení, per la seva banda, jugarà demà a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Clara Serra Jordi parla de l'equip matalassé.
8: L'Atlético de Madrid està fent un gran final de temporada i crec que serà un rival difícil. Crec que estem fent un gran final de temporada nosaltres també. Ja estem en una bona dinàmica i fent grans partits. Llavors, jo crec que estem en un gran moment, ja que tota la temporada hem anat creixent i pues, esperem fer uns grans partits.
4: Aquesta final entre el Barça i l'Atlètic de Madrid de la Copa Femenina la podreu seguir a Catalunya Ràdio amb la TDG des de 2:15 de 9 del vespre, això serà demà, i la TDG també es podrà seguir al dual de TV3 que també emetrà la final en directe. En clau internacional, la Confederació Brasilera de Futbol ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030.
9: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: En motors ja ha arrencat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya. A MotoGP, Marc Márquez és la principal absència arran de la doble operació a què s'ha sotmès fa uns dies. Maverick Viñales, per la seva banda, reapareixerà després de 6 setmanes de baixar per una operació a l'espatlla.
10: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé, aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
4: En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina amb els partits Benvibre, Vigues i Riells a 4:45 i Gijón-Palau a partir de les 8. Ahir el Vilassana i el Fraga van aconseguir la classificació per la primera semifinal després d'eliminar els quarts el Manlleu i el Cerdanyola respectivament per un idèntic marcador, 2-1. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic Jordi García fins al 2027. En bàsquet, a victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. A la classificació, el Joventut es manté 6è i consolida el lloc de play-off. I el Giro d'Itàlia avui disputa la 7a etapa. Seran 244 quilòmetres d'alta muntanya entre Fórmia i el Blockhaus, un port de primera categoria. Afonso Eulàlio, del Bahrain, segueix amb la malla rosa de líder.
9: Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja està pràcticament enllestit. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneix les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, l'endemà de la reunió de la taula sectorial, on es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però la negociació continua encallada en la reivindicació salarial. Els sindicats en vaga demanen una proposta concreta en aquest punt per tornar a trobar-se dimarts que ve. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits sense concretar-los. 3 morts i 12 ferits en un atac d'Ucraïna amb drons contra la refineria de petroli de Ryazan, una de les més importants de Rússia. Ucraïna fa mentrestant avui jornada de dol després de l'atac massiu d'ahir de Putin a Kiev, que va fer 24 morts, 3 dels quals eren nens. Últim dia avui de campanya per les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE es volquen en aquestes últimes hores a mobilitzar el seu electorat tradicional. El PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni a Pedro Sánchez. Els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre ja estan en marxa. S'actua per via aèria i terrestre amb l'objectiu de minimitzar les molèsties a la població i no malmetre el desenvolupament econòmic i turístic. Localitzen estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Es tracta d'un complex funerari de grans dimensions d'entre els segles 4 o 6 de la nostra era. Top Gun, l'original, torna avui als cinemes per celebrar que compleix 40 anys. Coincidint amb l'efemèride, també podreu veure a la pantalla gran la seva seqüela, Top Gun Maverick. Aquests clàssics conviuran a la cartellera des d'avui amb estrenes com la de Hugo 24, cinta espanyola, que ataca el problema de l'habitatge.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens quan falten dues jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de mancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar. I en hoquei patins, a la Copa Femenina, el Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara a quarts, Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau.
0: La pluja anirà guanyant terreny de manera intermitent des de les comarques de Girona i sobretot al litoral i prelitoral durant la tarda. Localment, amb intensitat, al Pirineu es mantindrà la nevada baixant de cota cap als 1.400 metres. Més clarianes al sud amb mestral i descens de les temperatures.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit de Junqueras presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat i la idea és que estigui acabat l'any 2040. Ens ho explica la Marta Corbalán.
3: El mateix dilluns a la tarda Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir a Trescat Info, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir amb tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció. millor, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Segons Esquerra, hauria d'estar tot acabada en uns 15 anys i el cost, uns 5.200 milions d'euros, l'hauria d'assumir tot l'Estat, tot i que hi hauria una part que es vehicularia a través del finançament del Banc Europeu d'Inversions. A banda de la línia orbital, els republicans també han acordat amb els socialistes crear una societat mercantil participada per l'Estat i la Generalitat que hauria de materialitzar les inversions estatals a Catalunya. Tots aquests compromisos s'hauran de validar en una comissió bilateral entre les dues administracions que tot apunta que es reunirà també la setmana que ve. El tren orbital es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
0: Junts per Catalunya ha qualificat de presa de pèl que Esquerra apostiarà per la línia orbital quan no funciona la xarxa de Rodalies. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'hemicicle de 3Cat Info que podreu sentir íntegra aquest vespre.
4: El dia d'avui, un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, jo em sembla que és una autèntica presa de pèl.
0: Doncs bé, Salvador Illa confia que Esquerra complirà la seva paraula per aprovar els comptes abans de l'estiu. El president de la Generalitat està seguint la recta final de la negociació amb els republicans des de Califòrnia, on avui farà l'última parada del seu viatge a Los Angeles. Enviat especial a Sacramento, Albert Prat.
5: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
6: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
5: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
6: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
5: I avui, al migdia hora catalana, Illa aterra a Los Angeles a la recta final d'aquest viatge per reunir-se amb diverses productores de Hollywood, com per exemple Disney o Lionsgate, per intentar captar inversions i vendre'ls al potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està aixecant a les tres xemeneies del Besòs.
1: 3Cat Info.
0: Nova jornada de vaga de mestres i professors avui a les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu i l'Aran. Els docents han tallat durant una hora a l'N240 Lleida. Una protesta que arriba l'endemà de la reunió d'ahir dels sindicats amb el Departament d'Educació que va acabar sense acord a l'espera d'una nova trobada la setmana que ve. Anem fins a la ciutat de Lleida. Ramon Dalmau i Estela Bosoms.
7: Els docents han tallat durant poc més d'una hora la rotonda de l'N240, l'accés a la capital del Segrià per la carretera d'Osca, abans d'iniciar una marxa en direcció al centre de la ciutat, rere una gran pancarta i llegim "Els vostres fills, el nostre alumnat, o sense condicions no acabem el curs". Un col·lectiu que no afluixa amb la vista posada a la nova proposta que ha de fer el departament la setmana que ve i amb una amenaça, una vaga indefinida. N'hem parlat amb la Maria i el Bernat.
8: Aquesta setmana tenim l'exemple també de les companyes del País Valencià i vull dir, al final es veu que és un problema estructural això, llavors pues, si s'ha d'anar replicant a tot arreu de, no, de l'Estat, pues, jo endavant i convençudíssima.
9: Nosaltres farem tot el que faci falta, estem disposats a aguantar, els docents saben que serà una lluita llarga i no pensem claudicar. El departament està tenint un problema polític de primer ordre i això cada cop sortirà més en portades, aleshores és hora de que se senti a negociar i que no vingui amb les mans buides.
7: La manifestació oficialment a la ciutat de Lleida començarà a 12:45 i són unes protestes que també es reprodueixen avui al Pirineu. A partir de les 11 hi ha previstos talls a l'N230 a l'Alta Ribagorça, manifestació també a 12:45 a la Seu d'Urgell i l'anunci també d'una marxa i una concentració aquesta tarda al túnel del Cadí.
0: Montserrat Tura, que va ser consellera d'Interior en el primer govern tripartit, considera que el fet que els Mossos obtinguin informació del grau de conflictivitat laboral i social no és una pràctica equivocada. Ara bé, qualifica d'inadequada i maldestra la presència d'agents de paisà en una assemblea de docents. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Tura ha assegurat que mentre ella va ser consellera d'Interior no es va produir un fet com aquest.
10: No, i no ho faríem així. Però ai d'aquell govern que no tingui capacitat per analitzar la conflictivitat social, laboral, que pot donar lloc a protestes en el carrer i que aquestes protestes poden ser majoritàries i poden alterar el funcionament normal del servei.
0: Sortim a l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, marxa de la Xina satisfet dels acords comercials aconseguits amb Xi Jinping i convençut que les relacions bilaterals milloraran. En afers internacionals, els dos governs han subratllat les coincidències, com ha volgut remarcar Trump respecte a l'Iran, tot i les divergències en aquesta qüestió, la de Taiwan, una línia vermella pel règim xinès. Anem cap a Pequín, corresponsal Francesc Canals.
11: La Xina i els Estats Units tenen la mateixa posició sobre l'Iran. Reclamen l'obertura de l'estret d'Hormuz, ha dit Donald Trump davant de Xi Jinping en la trobada avui a la residència dels líders xinesos, Zhongnanhai, al costat de la ciutat prohibida. Des de l'administració nord-americana es valora també que la Xina accepti no donar oxigen econòmic al règim dels ayatolàs. Sentim Donald Trump.
12: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
11: Una segona trobada que es prolongava amb un dinar i després Donald Trump ja ha emprès el vol de tornada als Estats Units. Trump també ha dit que s'han firmat grans acords a concretar de moment. En aquest sentit, a la cadena Fox li ha declarat que la Xina comprarà 200 avions Boeing, cosa que ha fet caure les accions de la companyia perquè als mercats es parlava de la possibilitat que fossin 500. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, a Taiwan. El secretari d'Estat Marco Rubio ha mirat de tranquil·litzar el govern de Taipei. No hi ha hagut cap canvi en la posició nord-americana al costat de Taiwan, a pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping. La cimera tindrà continuïtat el 24 de setembre, en què el president nord-americà ha convidat Xi Jinping a la Casa Blanca.
0: 3 morts i 12 ferits en un atac d'Ucraïna amb drons contra edificis residencials i la refineria de petroli de Ryazan, una de les més importants de Rússia, a 200 quilòmetres al sud-est de Moscou. L'exèrcit rus assegura que ha interceptat 355 drons ucraïnesos durant la nit. Vladimir Putin, mentrestant, es va carnissar ahir amb Ucraïna amb un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra. A Ucraïna avui és jornada de dol, l'endemà d'aquests bombardejos que van fer 24 morts, 3 dels quals nens, a Kiev. En 2 dies, Rússia ha llançat contra Ucraïna més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. Enmig dels atacs creuats, Rússia i Ucraïna han intercanviat avui 205 presoners de guerra. Moscou, Cristina Solies.
13: Kiev ha declarat avui dia de dol per la tragèdia i la fiscalia ucraïnesa ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i assegura que ja pensen com hi reaccionaran.
14: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de 2 dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però per descomptat ha de ser més alt.
13: Zelensky denuncia que Putin ha fet servir l'alto al foc per acumular drons i míssils i llançar-los tots de cop. El president rus va prometre un bombardeig de represàlia si Ucraïna atacava dissabte passat la Plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual.
0: Últim dia de la campanya andalusa amb el PP i el PSOE volcats a mobilitzar els seus. El PP acaricia la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, mentre que la candidata socialista Maria Jesús Montero crida la mobilització dels seus votants per evitar el pitjor resultat del PSOE a la comunitat, que van governar gairebé 40 anys. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
15: Amb totes les enquestes en contra, Maria Jesús Montero demana un vot de confiança als socialistes que van votar el Partit Popular o que es van quedar a casa en les últimes eleccions.
16: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
15: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta i vol tornar a governar sense Vox i Alberto Núñez Feijóo, volcat en la recta final de la campanya, ha demanat al votant del PP que no es confiï.
17: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
15: El PP té tocar tornar a governar Andalusia, on votar a la dreta ja no és un tabú, segons han explicat a 3Cat Info Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús, i Celia Villalobos, exministra del PP.
18: Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. Hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etcètera, no?
19: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción y ha llegado el momento del cambio.
15: Però els socialistes i els partits de la seva esquerra denuncien la mala gestió del PP i els acusen de desmantellar la sanitat pública.
20: Nos encontramos gente que de verdad confía, de verdad lucha y tiene la esperanza de que por fin hay un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
15: Mentre l'extrema dreta de Vox, que creixia amb força a Andalusia ara fa uns mesos, tot apunta que diumenge s'estancarà.
0: Un quart d'onze del matí. Fem una pausa per conèixer la situació del trànsit i del temps. Comencem amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
21: Bon dia. Molta calma a hores d'ara a les carreteres, sense incidències destacades. Sí que hi poden haver punts amb una mica més d'intensitat a les carreteres de l'entorn, al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Avui comença el Gran Premi de MotoGP, AP7, sentit nord, a l'enllaç amb la C-17, la C-17 i la C-35, però de moment no són destacades. Pel que fa al transport públic, Ferrocarrils de la Generalitat informa que ja s'ha normalitzat la situació a les línies S1 i S2, els trens circulen en l'horari de pas habitual. A Rodalies, les línies funcionen amb afectacions als horaris per limitacions de velocitat. És tot de moment.
0: El temps. Amb el Jofre Genué.
22: Els núvols es mantenen molt compactes entre les comarques de Barcelona, Girona i a tota la façana litoral. Al llarg de la jornada es poden esqueixar una mica a Ponent i Terres de l'Ebre, Mestral. Aquí serà més difícil que hi arribi la pluja, però en canvi la pluja podria guanyar una mica de terreny a partir de primeres de la tarda. Com dèiem, entre les comarques de Barcelona i Girona, a la costa es mantenen aquests avisos d'intensitat de pluja, de manera local, algun petit xàfec que pugui arribar a superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. I, a més, doncs, també en el Pirineu continuarà nevant amb intermitències, reforçant-se més la nevada cada al vespre en el vessant nord, i sobretot amb aquesta cota de neu que va baixant ja dels 1.800 als 1.600 i amb alguns gruixos per sobre dels 2.000 metres que ja superen fins i tot els 10 centímetres. Per tant, una bona emblanquinada a tota l'àrea del Pirineu que es pot mantenir fins demà al matí. De fet, al vespre en el vessant nord la cota de neu podria baixar de manera local cap als 1.200 metres. Demà aquesta nevada anirà de baixa. Quedaran restes de núvols a les comarques de Girona, sobretot amb tramuntana i mestral, i unes temperatures que tocaran fons. Tendència a anar recuperant-se molt lentament, però amb valors més habituals per l'època, sobretot ja entrada la setmana que ve, per tant, uns termòmetres que quedarien una mica tocats. Diumenge a la tarda, els ruixats tornarien a guanyar terreny al nord del país.
23: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
24: Doncs tant com vulgui bussejar.
23: Genial. I quant d'oxigen queda?
24: El que vulgui, també.
23: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
24: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
23: I quants de cetacis?
24: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
25: Amb vots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, vot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
28: Com la venia, senyoria.
27: 6 mesos de judici a tota una família.
29: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola. Sí, señor.
27: I més de 250 testimonis.
30: Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
31: Una animadversión personal, eso es cierto.
27: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
32: Hola, vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
33: No, no, no, Jordi, Jordi, aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
32: Explica-m'ho, per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
33: Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
32: Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
33: A mi no em miris, eh?
32: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
33: Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
32: Doncs ja està, doncs el diumenge, després dels 30 minuts, farem el col·lapse.
33: Em sap greu.
32: No, no, a mi no està bé.
27: Col·lapse, amb Jordi González, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. Més coses, ja estan en marxa els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir-ne la quantitat per minimitzar les molèsties tant a la població com als visitants. Tarragona, Ricard Boigues.
1: El tractament amb un larvicida biològic s'està fent per via aèria i terrestre. El vicepresident de l'àrea de salubritat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Rubén Viernés, diu que és un servei essencial pel benestar dels ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica i turística del Delta.
2: Actuant 5.500 hectàrees, com aquests anys, important doncs, aquestes zones més properes als nuclis habitats del Delta de l'Ebre, i a través del COPATE el que volem és actuar sobretot en la prevenció i anticipar-nos.
1: La campanya s'estendrà durant els pròxims mesos. Està finançada per la Generalitat, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta de l'Ebre.
0: Troben estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà. Des del 2022 es fan campanyes sota el monestir de Santa Maria per completar el buit històric que hi ha d'aquesta època de fa més de 6.000 anys. Roses, Carla Saló Pujol.
3: Durant la troballa s'han pogut constatar les grans dimensions d'un complex funerari que dataria entre els segles 4 i 6 després de Crist. Es tenia constància de l'existència d'una esglesiola funerària que ara s'ha descobert que podria ser comparable a basíliques com les que s'han trobat a Empúries o Tarragona. Lluís Palaí és el director de les excavacions.
4: El que nosaltres hem trobat a partir de l'any 2022 i sobretot aquest any és que aquesta petita esglesiola en realitat se'ns està convertint en un complex de grans dimensions, en una necròpolis estructurada.
3: També s'han localitzat tres sarcòfags monolítics de pedra que explicarien la importància que tenia Roses a nivell comercial.
0: Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i ho fa acompanyada de la seva seqüela Top Gun Maverick. A més, s'estrenen Hugo 24, que parla directament del problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies, Marc Garriga.
5: Ja fa temps que la cartellera acull amb il·lusió pel·lícules que estan d'aniversari. La nostàlgia ven entrades i el sector ho agraeix. Aquesta setmana li toca a Top Gun, a la que al pas del temps no se li ha posat gaire bé, Top Gun Maverick, que l'acompanya, una seqüela que millora el film original i que és tot un espectacle en pantalla gran, i El castell al cel, una de les obres mestres més desconegudes de l'estudio Ghibli i del seu director llegendari Hayao Miyazaki, una aventura de pirates aeris que malauradament no es restrena en català. Pel que fa a les novetats, comencem amb Jugada Maestra.
6: Okay. Gun to your head. What would you even do with $1 billion?
7: No haría porque no me...
5: Glenn Powell torna a seduir amb aquesta comèdia negra força entretinguda, però ara que li falta una mica de sal i pebre. L'actor nord-americà, un dels nous sex symbols de Hollywood, interpreta aquí un jove desheretat que té l'oportunitat de recuperar el seu lloc en l'arbre genealògic de la família si elimina uns quants cosins que té al davant. És enginyosa, però no prou, té mala llet, però insuficient també, i en tot moment sembla que es quedi a mig camí de tot.
8: No te voy a decir te lo dije como el típico, pero te lo dije, hermano, que esto no iba a traer.
7: Problemas.
5: Aaron Piper segueix demostrant que és un dels millors actors forjats a la sèrie Élite, i a Hugo 24 aguanta el tipus en tot moment com a protagonista principal d'una bona pel·lícula de denúncia sobre el problema de l'habitatge i del camí sense sortida en què viuen molts ciutadans d'aquest país. Ell és un jove que intenta trobar feina, sense haver estudiat gaire, sense referències, que viu amb la seva germana en un pis d'on estan a punt de fer-los fora per impagament. Dura, però alhora esperançadora.
9: Bueno, ya está.
7: ¿El qué ya está?
9: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
5: Completen les novetats la surrealista Pizza Movies de Carlo Padial, Humberto Romero i Judith Martín, la comèdia fantàstica Movida Celestial amb Keanu Reeves, una revisitació de la novel·la de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, una cinta de terror irlandesa, Jocum, i el drama espanyol Un hijo amb Macarena García i Hugo Silva.
10: Tú y yo, una pareja que se quiere, eso es revolucionario.
0: Còmic Barcelona obert portes aquest matí al recinte Firal de Montjuïc en una 44a edició més internacional que mai, centrada en la cultura pop asiàtica. El Saló estarà en marxa, volíem dir, fins diumenge, amb 28.000 metres quadrats d'exposició. Barcelona, Valèria Obereda.
11: El 44 Còmic Barcelona ja està en marxa, amb més d'un centenar d'autors que durant 3 dies contactaran amb els lectors firmant llibres i participant a tallers i masterclass. El divendres és el dia de les escoles i instituts. El Pau ve de Cardedeu.
12: Soc una persona que tinc tinc moltes aficions, m'agraden molt els còmics, també m'agrada molt el manga. Llavors, pues, anar amb companys també és una experiència doble, que m'ho passo doble de bé, i pues, per mi és pues, això, una experiència molt, molt xula de vindre aquí amb companys.
11: I el Damià, el seu professor, dona valor al còmic.
13: És una manera d'entrar a la lectura, és una manera de poder entendre doncs, diferents gèneres, de poder descobrir noves històries i d'acostar la literatura i la llengua als adolescents.
11: Entre els autors, molts d'asiàtics, perquè aquest any el còmic Barcelona obre les portes a la cultura pop d'aquests països. Hi haurà Penso, Shintaro Kago i Ken Nimura. També n'hi haurà d'internacionals, com el nord-americà Dennis Camp o l'italià Milo Manara. I de més a prop, Raquel Ribarrossi, Emma Casadevall, Tomàs Hijo i Berta Cusó, entre molts d'altres.
0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
14: Bon dia, Carme. El Girona surt del descens gràcies a l'empat a 1 davant la Reial Societat d'ahir a l'antepenúltima jornada de Lliga. De nou, Estuani, sortint des de la banqueta, va salvar l'equip gironí d'una derrota amb un gol al minut 66 que igualava el del conjunt basc. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, destacava la figura del davanter uruguaià.
15: Estuani, amb tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta camiseta, samarreta, és el jugador més important de la història del Girona. Jo prefereixo... 10 anys menys d'Estuani i poder disfrutar 90-90-90, però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per a ell jugar tot el partit.
14: A dues jornades per acabar aquesta lliga, el Girona és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens i està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant, que ocupen les últimes posicions. També d'ahir, victòria amb xou del Real Madrid sobre l'Oviedo per 2-0 amb gols de Gonzalo i Bellingham. Els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van retirar pancartes en contra de la gestió de Florentino Pérez. A més, si encara no hi havia prou, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida un cop superades les molèsties que el van impedir jugar al Camp Nou.
16: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
14: Arbeloa, per la seva banda, va negar haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla. També jugat ahir, València 1, Rayo Vallecano 1. Diumenge, demà passat, en horari unificat, a les 7 de la tarda, es disputarà la penúltima jornada de Lliga. L'Espanyol, que és 14 amb 42 punts, 3 per sobre del descens, visitarà l'Osasuna, que té els mateixos punts que l'equip blanquiblau. El Girona és 15 amb 40 i visitarà l'Atlètic de Madrid, que lluita amb el Villarreal per la tercera posició a la classificació. Només hi ha un partit que no es jugarà en horari unificat, és el del Barça-Betis, últim partit al Camp Nou d'aquesta temporada, que començarà a 9:15 del vespre.
17: 3CAT Info.
14: El Barça femení, per la seva banda, jugarà demà la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Salma Parayuelo veu positiva la pressió que tenen per guanyar.
18: Somos un equipo que queremos ganarlo todo, pero es algo ya también que forma parte de nosotras y que sabemos que hay que hacer cierto trabajo, que hay que tener este nivel competitivo durante toda la temporada y creo que es un objetivo obviamente nuestro, pero es más una presión, digamos, positiva de que quizás el potencial que tenemos con el equipo que tenemos.
14: En clau internacional, la Confederació Brasilera de Futbol ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030.
17: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
14: A motors, ja arrencat el circuit de Barcelona-Catalunya, amb un meló, el Gran Premi de Catalunya de Motociclisme, amb la disputa de la primera jornada dels entrenaments. Ara mateix hi ha la primera sessió de Moto2, abans està la de Moto3, a 11:15 començarà la primera sessió de MotoGP en hoquei patins. Avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina amb els partits Benvibre, Vigues i Riells a partir de 6:15 de la tarda. Xiqui Carmona és l'entrenador del Vigues i Riells.
19: Jo crec que arribem molt bé, amb molta il·lusió, amb molta força. Crec que ens arriba en bon moment. Crec que hem evolucionat molt dintre d'aquest any. Sí? Vam fer classificar com a vuitenes a la primera volta, i això es va donar premi a anar a aquesta Copa de Reina, i en canvi a la segona volta hem acabat cinquenes. Jo crec que hem progressat molt tant en classificació com en ritme de joc, i això ens dona doncs, molta il·lusió i molta força.
14: A les 8, últim partit dels quarts de final, també en presència catalana, la del Palau, que s'enfrontarà al Gijón. Ahir, el Vila-sana i el Fraga van aconseguir la classificació per la primera semifinal després d'eliminar els quarts, el Manlleu i el Cerdanyola, respectivament, per un idèntic marcador, 2-1.
17: 3CAT Info.
14: En bàsquet, victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB per 101-79 amb 23 punts de Ricky Rubio. A la classificació, el Joventut es manté 6è i consolida el lloc de playoff i l'Andorra penúltim i en descens. El Granollers d'handbol, de la seva banda, ha comunicat que Antonio García deixarà de ser tècnic assistent del primer equip masculí al final de la temporada després d'un any a la banqueta, després de retirar-se com a jugador. I el Giro d'Itàlia avui es disputa la setena etapa, 244 quilòmetres de muntanya entre Formia i el Blockhaus, un port de primera categoria. Afonso Eulàlio sortirà amb la malla rosa de líder.
0: Dos quarts d'onze del matí, l'acord de pressupostos entre Esquerra i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Continua mentrestant el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, l'endemà de la reunió de la taula sectorial, on es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però la negociació continua encallada en la reivindicació salarial. Temes destacats en aquesta primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que avui fa exactament 15 anys a l'esclat del moviment 15M, unes protestes que van sacsejar el mapa sociopolític. Lluny d'apaivagar-se, el malestar ha anat en augment, amb la particularitat que, segons els experts, bona part d'aquest sentiment el capitalitzen ara les formacions d'extrema dreta. Fatah, partit polític que vertebre l'Autoritat Nacional Palestina, celebra des d'ahir un congrés per renovar la direcció per primera vegada en 10 anys. La convenció, que durarà 3 dies, servirà per veure qui és el millor candidat per succeir el president palestí Mahmoud Abbas en un futur. I la sargantana Pitiusa, desaparegut ja d'una desena d'illots, la responsable és una serp invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa. I en esports, Ricard, el Girona, que remunte.
14: Sí, surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15è amb 40 punts, un per sobre del descens quan falten dues jornades per disputar-se.
0: I la pluja, atenció, anirà guanyant terreny de manera intermitent des de les comarques de Girona i sobretot al litoral i prelitoral durant la tarda. Localment, a més, amb intensitat, el Pirineu es mantindrà la nevada baixant de cota cap als 1.400 metres. Més clarianes al sud amb mestral i descens de les temperatures. Dos quarts d'onze i dos minuts, l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit Oriol Junqueras presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per la capital catalana. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi de forma íntegra a l'Estat, i la idea és que estigui acabat l'any 2040. Marta Corbalan.
20: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir a 3CAT Info, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir amb tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Segons Esquerra, hauria d'estar tot acabada en uns 15 anys i el cost, uns 5.200 milions d'euros, l'hauria d'assumir tot l'Estat, tot i que hi hauria una part que es vehicularia a través del finançament del Banc Europeu d'Inversions. A banda de la línia orbital, el republicà Els republicans també han acordat amb els socialistes crear una societat mercantil participada per l'Estat i la Generalitat que hauria de materialitzar les inversions estatals a Catalunya. Tots aquests compromisos s'hauran de validar en una comissió bilateral entre les dues administracions, que tot apunta que es reunirà també la setmana que ve. El tren orbital es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
0: Junts per Catalunya qualifica de presa de pèl que Esquerra aposti ara per la línia orbital quan no funciona la xarxa de Rodalies. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'hemicicle de 3Cat Info que podreu sentir íntegra aquest vespre.
2: A dia d'avui, a un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, jo em sembla que és una autèntica presa de pèl.
0: Tot i les crítiques, Junts defensa el projecte d'un corredor ferroviari orbital i ha votat a favor en diverses ocasions al Parlament de Catalunya. I avui tenim nova jornada de vaga de mestres i professors a les comarques de Lleida, en aquest cas, i de l'Alt Pirineu i l'Aran. Els docents han tallat durant una hora l'N240 Lleida. Una protesta que arriba l'endemà que la reunió d'ahir dels sindicats amb el Departament d'Educació acabés sense acord a l'espera d'una nova trobada dimarts de la setmana que ve.
17: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: L'advocat d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez, sosté que en el judici als germans Pujol Ferrusola no ha quedat provat el suposat origen il·lícit de la fortuna de la família i confia que tots seran absolts. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
21: Seran absolts. Aquesta és la meva convicció personal i professional, vist el desenvolupament del judici. Altra cosa és que estem a l'Audiència Nacional, esperarem a veure què passa. Normalment, amb aquests judicis on es valora la suposada corrupció, hi ha algun empresari o alguna persona que manifesta, doncs, les irregularitats que s'hagin pogut produir. En aquest cas no hi ha hagut cap. Potser és que no hi havia de corrupció.
0: I no té cap dubte que la causa contra els Pujol va tenir un origen polític.
21: El compte fals del president Pujol a Suïssa, del president Mas, del candidat Trias a la policia patriòtica, la Victòria Álvarez cobrant de fons reservats, el comissari Villarejo, pel mig, es va expulsar un PEN que va intentar introduir el DAO, que després va ser condemnat per intentar fer aquesta acció. Per tant, home, algú que m'expliqui si això no és un inici polític d'una causa.
0: El judici als Pujol va quedar i vist per sentència. El fill gran, Jordi, s'enfronta a la petició de pena més elevada, a 29 anys de presó per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys. Pràcticament 2:15, avui 15 de maig, fa exactament 15 anys de l'esclat del moviment dels indignats al 15M.
22: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
0: Unes mobilitzacions amb acampades incloses que van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya. El 15M va aglutinar protestes de diferents àmbits, des de col·lectius feministes i moviments antiglobalització fins a plataformes en defensa de l'habitatge. Les repercussions d'aquelles protestes massives encara són vives avui dia, però l'espai polític en va sorgir està en hores baixes. Una de les protagonistes d'aquella revolta va ser l'exalcaldessa de Colau, que en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio ha vist paral·lelismes entre aquell moment i l'actual, tot i que fa aquest advertiment.
23: No crec que haguem de replicar un 15M, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, però tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant, tornarà a haver-hi un context de protesta, i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses, doncs, en les que es podem inspirar, no?, per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
0: Els experts alerten que el malestar social creixent d'ara l'estan capitalitzant en gran mesura els partits d'extrema dreta.

0: professionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: 3CAT Info.
2: Entrem en crònica internacional. Fatah, el partit polític que vertebre l'Autoritat Nacional Palestina, celebra des d'ahir un congrés per renovar la direcció per primera vegada en una dècada. La convenció, que durarà 3 dies, servirà per veure qui és el millor candidat per succeir Mahmoud Abbas en el futur. Ramala Jordi Bresco.
3: Oficialment, el congrés de Fatah ha de servir per escollir els nous membres del comitè central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que ja té 90 anys. En aquest context, ha aparegut el seu fill, Yasser Abbas, a qui els rivals, com Jibril Rajoub, avisen.
4: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
3: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats més populars, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA.
2: Representants de Líban i d'Israel han reprès les negociacions de pau a Washington. Ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat, com tampoc Hezbollah. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva el 16 d'abril, l'exèrcit hebreu ha matat un centenar de persones. La milícia xiita, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel. El director de la CIA, John Ratcliffe, es va reunir ahir a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior cubà, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials, s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència Nord-Americana que el règim castrista no és una amenaça per la seguretat nord-americana. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. Recordem que el president Trump ha parlat insistentment de la idea de prendre el control de Cuba, un país que qualifica d'estat en situació de fallida econòmica. L'administració Trump pressiona des de fa mesos al govern cubà perquè apliqui reformes econòmiques profundes i també canvis en el sistema polític, cosa aquesta última que el govern de Miguel Díaz-Canel rebutja de forma frontal.
1: 3CAT Info.
2: Una serp invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa ha provocat la desaparició de la sargantana de les Pitiuses en una desena d'illots de la zona. Un equip del CREAP que estudia el fenomen ha demostrat que les serps que van entrar accidentalment a Eivissa dins d'oliveres importades de la península aconsegueixen nadar fins als illots on s'estan expandint a una velocitat vertiginosa, Montse Poblet.
5: Els primers exemplars de serp de ferradura es van veure a Eivissa fa 23 anys. Ara ja n'hi ha pràcticament a tota l'illa, on devoren sargantanes com si fossin un exèrcit que arrasa tot el que troba al seu pas. L'investigador del CREAF, Oriol Lapiedra, fa 6 anys que estudia el fenomen i ha constatat que pràcticament s'han menjat tots els exemplars d'aquesta espècie endèmica a les illes que vivien a Eivissa.
6: La reducció és dramàtica. No és només una reducció de població, sinó que en la majoria de llocs es produeix una extirpació completa. És a dir, per on passa el front d'invasió de la serp, deixen a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no queda cap.
5: Un cop devorades les sargantanes d'Eivissa, les serps han arribat nadant als illots del voltant i en una desena ja han acabat amb les varietats de sargantana que hi havia.
6: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
5: A l'illa de Santa Eulària, per exemple, ara fa 10 anys es van comptar 72 sargantanes. El 2023 només en quedaven 3 i l'any passat ja no n'hi havia cap. En una operació d'emergència per mirar d'evitar l'extinció de l'espècie, el Zoo de Barcelona està fent cria de sargantanes de les Pitiuses a les seves instal·lacions. Ja n'han reproduït un primer grup de 17 exemplars procedents d'Eivissa i Formentera i la setmana passada en van rebre 33 més de les varietats que viuen als illots.

Avui arrenca el festival L'any passat a Sabadell amb una trentena d'artistes amb bandes com Dan Peralbo i el Comboi Alosa o Bob Vilan, d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. A L'any passat s'hi pot trobar el rock de Dan Peralbo i el Comboi, les madrilenyes Xego o els britànics, com us deia, amb Bob Vilan. També hi ha pop amb bandes com el Petit de Caleril o Mishima, folk rock amb la Ludwig Bang o música d'arrel amb Alosa i les gallegues Filles de Cassandra. El director del festival, Arnau Solsona,

0: ha explicat a l'Independents.cat el valor d'aquest eclecticisme.
1: Nosaltres ens plantegem el festival com una experiència que són 8 hores de música pràcticament quan entres en una jornada de divendres o de dissabte per endavant, que tingui una evolució, una creixença, que vagi explosionant el que és l'experiència dintre del festival i passar-t'ho amb el cènit, que seria doncs, a l'última hora de la nit i passar-ho bé. Això fa que aquesta paleta de colors vagi canviant, evolucionant i vagin passant estils i bandes doncs, que són diferents i que et porten a disfrutar de la nit.
0: L'ambassat se celebra al Parc Catalunya de Sabadell fins aquest diumenge. I el Palau Martorell de Barcelona inaugura avui l'exposició internacional Icons, la retrospectiva més important del prestigiós fotògraf nord-americà Steve McCurry. Hi ha 150 obres de gran format que mostren imatges fetes arreu del món que recullen moments quotidians i els intensos retrats que l'han fet famós, com el de la nena afganesa d'ulls verds que es va publicar al National Geographic el 1985 i es va convertir en una icona. McCurry fixa la seva mirada sobretot en els més vulnerables i en molts nens en entorns marcats per la pobresa o la guerra. Als seus 76 anys no ha perdut la intenció de plasmar les vides en un instant i admet en la seva visita a Barcelona que no podria viure sense fer fotografies.
2: That's just what gives us meaning.
3: És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
0: I com es pot visitar fins al 6 de setembre, 10:45 del matí, moment de revisar la situació del trànsit i conèixer la previsió del temps. Recopilem com està la situació a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs en general, com us estem explicant, tenim un matí força tranquil a les carreteres. L'únic punt on hores d'ara hi pot haver trams amb més intensitat és que us estem explicant des de bon matí les carreteres de l'entorn del circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, on avui comença el Gran Premi de MotoGP. Ara hi ha circulació amb congestió a la C35 a Granollers i Parets, direcció cap a aquest circuit, i a la C17 a Parets, sentit Vic, però una circulació congestió que de moment no genera cues destacades. I encara destacar un altre punt més enllà d'aquesta incidència a l'entorn del circuit, a la C59 a Palà, Solità i Plegamans unes obres generen uns 2 quilòmetres de retenció en tots dos sentits de la marxa. És tot de moment.
0: El temps. Amb el Jofre Genuer.
5: Els núvols es mantenen molt compactes entre les comarques de Barcelona, Girona i a tota la façana litoral. Al llarg de la jornada es poden esqueixar una mica a Ponent i Terres de l'Ebre amb mestral. Aquí serà més difícil que hi arribi la pluja, però en canvi la pluja podria guanyar una mica de terreny a partir de primeres de la tarda. Com dèiem, entre les comarques de Barcelona i Girona, a la costa es mantenen aquests avisos d'intensitat de pluja, de manera local, algun petit xàfec que pugui arribar a superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. I, a més, doncs, també en el Pirineu continuarà nevant amb intermitències, reforçant-se més la nevada de cada al vespre en el vessant nord, i sobretot amb aquesta cota de neu que va baixant ja dels 1.800 als 1.600 i amb alguns gruixos per sobre dels 2.000 metres que ja superen fins i tot els 10 centímetres. Per tant, una bona emblanquinada a tota l'àrea del Pirineu que es pot mantenir fins demà al matí. De fet, al vespre, en el vessant nord, la cota de neu podria baixar de manera local cap als 1.200 metres. Demà aquesta nevada anirà de baixa. Quedaran restes de núvols a les comarques de Girona, sobretot amb tramuntana i mestral, i unes temperatures que tocaran fons. Tendència a anar recuperant-se molt lentament, però amb valors més habituals per l'època, sobretot ja entrada la setmana que ve, per tant, uns termòmetres que quedarien una mica tocats. Diumenge a la tarda, els ruixats tornarien a guanyar terreny al nord del país.

0: Això que esteu escoltant és una cançó experimental d'un grup de Roda de Ter Música en un poema de Verdaguer. Es podrà escoltar aquest vespre amb un recital de diferents poetes que es farà a Folgueroles, a Osona, per donar el tret de sortida a la Festa Verdaguer, una festa que s'allarga fins al 10 de juny i que aquest any s'estendrà a la Catalunya Nord per commemorar els 140 anys de l'obra Canigó. Folgueroles, Nàtia Dell.
1: L'edició d'aquest any vol posar el focus en el Verdaguer més rebel, el que s'aixeca contra les injustícies, en una clara al·lusió a l'obra en defensa pròpia. La directora de la Fundació Verdaguer és la Jordina Boix.
2: La paraula contra la mentida. I per nosaltres representa aquesta voluntat del poeta d'actuar davant de la iniquitud, o sigui, aquesta injustícia.
1: Un festival literari d'arrel tradicional que s'inaugura avui a la Casa Museu Verdaguer amb la proposta La llum de la veritat, un recital concert que té aquest contingut.
2: Poemes a càrrec de la tria de poetes de Corpinyà Poesia i la música serà de la Mus, treballa música experimental i electrònica i que acaba de musicar l'Ocolp, un dels poemes de dins de Flors del Calvari.
1: Pel que fa a l'acte de la Catalunya Nord, serà la inauguració el 28 de maig a Perpinyà del Monument als Catalans de França. Carme Torrents és la presidenta d'Amics de Verdaguer.
3: Actualment hi ha doncs una institució que governa i que porta junt amb l'Ajuntament a la casa i no ens fa patir el que el llegat de Verdaguer es perdi, però en canvi hi ha altres coses que des del punt de vista d'activisme social són importants de fer i és la llengua.
1: Al darrere d'aquesta festa, a banda de la Fundació Jacint Verdaguer i l'Associació Amics de Verdaguer, també hi ha l'Ajuntament de Folgueroles i el Museu d'Història de Barcelona.
4: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
5: Obrim l'aula per parlar de poesia i arts visuals. Anem a l'Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter, a Osona, que en col·laboració amb la cooperativa cultural Cardan Cultura han dissenyat un projecte que uneix llengua, creació artística i territori, a partir d'una selecció de poemes de l'obra La fàbrica, del poeta de Roda de Ter. Miquel Martí i Pol, els alumnes creen instal·lacions artístiques i reflexionen sobre el passat industrial del territori. Per començar, l'Institut ha escollit 5 poemes de Miquel Martí i Pol que retraten com és la vida a la fàbrica. Glòria Pedrós és professora de Llengua i Literatura.
6: I vam fer amb la meva companya, la Marta, una selecció de 5 poesies, una mica doncs, que dibuixessin diferents aspectes, no? Per exemple, doncs, la rutina, una altra seria la maquinària, permetia treballar l'alienació, això, aspectes diferents, i llavors el que fèiem era llegir-los a classe, comentar les paraules difícils, contextualitzar-los, i a partir d'aquí doncs van fer grups i els alumnes van decidir una mica quin era el poema que el més els agradava per treballar.
5: El projecte treballa les arts visuals, però també la comprensió lectora.
6: Aquí el que fem és que els alumnes es barallen, no?, amb el poema, perquè han d'anar pensant, repensant, impregnar-se de les paraules, no només el significat, sinó el que els transmet. I penso que això doncs, és una excusa molt bona, no?, per poder treballar-ho.
5: I és que aquesta comprensió lectora és un pas previ i necessari per arribar al nivell d'abstracció que demana el projecte, com expliquen l'Àlex i l'Ismail.
7: Perquè tu, quan per primera vegada llegeixes el poema, no l'entens. Però si després vas mirant paraula per paraula, si no saps el que significa i tot això, doncs t'ajuda més a entendre molt més bé el poema.
8: Per exemple, si hi havia una paraula complicada, la vam entendre. Vam saber algunes frases que eren més difícils, algunes frases que no es podien entendre del tot, ens les va explicar i allò, per venir aquí després a Plàstica, escoltar el poema i poder decidir-nos, ens va servir bastant.
5: Amb els grups fets i el poema escollit, el procés continua amb la creació artística. Irene Bernedes és la professora de Visual i Plàstica.
9: Els alumnes, sobretot, estan molt acostumats a fer servir el dinar 4 sempre, per fer dibuixos, per fer pintures, làmines, i és la manera de sortir una mica d'aquest paper i de fer coses en 3D, de fer coses grans, perquè la sala d'exposicions és molt gran i han hagut d'obrir molt la seva ment i també això ha estat molt bé.
5: Aquest exercici, passar d'un poema a una instal·lació artística, és molt poc habitual i és la part que més ha costat als alumnes. Clara Montserrat és membre de la cooperativa Cardan Cultura.
10: Per intentar sortir una mica del que era la literalitat del poema i del que ells representaven, perquè tenien tendència a representar, doncs, no?, a dibuixar, no?, doncs si parlem del poema que parla de les màquines, doncs clar, immediatament una persona treballant amb una màquina. Clar, això ja ho diu el poema.
5: Com explica l'Ismail, superar aquesta literalitat ha estat un autèntic repte.
8: Però clar, nosaltres dibuixàvem directament el poema representant-lo en dibuix. I ens van venir les professores i ens van explicar que no es tenia que fer així, que teníem que dibuixar el que ens representés o el que ens vingués, el sentiment que ens donés escoltar aquest poema.
5: I és on els alumnes han necessitat més acompanyament.
10: Els hi van fer tot un treball de quines sensacions els hi transmetien, que es posessin una mica al lloc de les persones que treballaven o que tenien aquestes rutines de vida o que tenien aquest estil de vida. També intentar trobar elements que poguessin expressar la mateixa sensació però que fossin elements més abstractes. Fugir una mica de la figuració.
5: Al final n'han sortit obres interessants que reivindiquen la força del col·lectiu o representen el pes de la rutina, com explica la Bruna.
7: El nostre poema és la gent i, bueno, hem fet com un cercle de tela que s'hi pugui posar a dins, i a dins el que intentem representar és la soledat, i hi haurà una pregunta que posarem: t'has sentit mai sol? I tu hauràs de marcar en pintura un punt. I per fora hi haurà un fanal, una cigarreta, una persona i una sirena que representa que cada dia es repeteix el mateix.
5: El projecte es tanca amb una exposició de les instal·lacions dels alumnes a la seu de Cardan Cultura, a l'antiga fàbrica tèxtil de Can Grau.
11: M'ha agradat més el tema de plàstica, que era fer doncs les escultures i tot això.
7: Jo crec que el que fa més il·lusió del projecte és anar-ho a exposar a Can Grau i que les famílies o la gent que vulgui venir ho pugui venir a veure.
12: El que m'ha agradat més no és exposar, sinó entendre el poema i entendre el que era doncs aquesta fàbrica, que jo no la coneixia.
8: Poder representar, per exemple, un poema que normalment tu dius és avorrit o no és interessant de llegir, poder-lo expressar de la teva manera i poder-te aixecar, poder-ho dibuixar, poder pintar.
5: Una proposta ambiciosa i poc convencional que uneix llengua, arts visuals i territori. Amb ells, tanquem l'aula.
4: Aula oberta.

0: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Girona surt del descens gràcies a l'empat a 1 d'ahir davant la Reial Societat a l'antepenúltima jornada de Lliga. De nou, Estuani, sortint des de la banqueta i estant infiltrat, va salvar l'equip gironí d'una derrota amb un gol a minut 66 que igualava el de Jon Martín. El tècnic del Girona, Mitchel Sánchez, assegura que aprofitaran aquest empat.
3: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar 6 punts.
2: A 2 jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15è amb 40 punts, un per sobre del descens. Està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant. També d'ahir, victòria del Real Madrid sobre l'Oviedo per 2-0 amb gols de Gonzalo i Bellingham. Els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van retirar pancartes en contra de la gestió de Florentino Pérez. A més, si encara no hi havia prou, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida un cop superades les molèsties que el van impedir jugar al Camp Nou.
4: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
2: Mientras tanto, Arbeloa va negar haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca.
5: Ya me gustaría a mí tener 4 delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo 4 delanteros ni le he dicho semejante frase.
2: Afegir que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que li obrin expedient disciplinari a Florentino Pérez, el president del Real Madrid. Demanen que el club i Florentino facin un comunicat de disculpes per les declaracions del president del Madrid contra els àrbitres pel cas Negreira els últims dies. També ha jugat ahir València 1, Rayo Vallecano 1 i diumenge, en horari unificat a les 7 de la tarda, es disputarà la penúltima jornada de Lliga. L'Espanyol, que és 14 amb 42 punts, 3 per sobre de descens, visitarà l'Osasuna, que té els mateixos punts que l'equip blanquiblau. I el Girona és 15 amb 40 i visitarà l'Atlètic de Madrid, que lluita amb el Villarreal per a tercera posició a la classificació. Només hi ha un partit que no jugui en horari unificat, és el Barça-Betis, últim partit al Camp Nou de la temporada, que jugarà a 9:15 del vespre.
0: 3CAT Info.
2: En motor, ja ha arrencat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona a Catalunya. En concret, a MotoGP ara mateix acaba de començar la primera sessió. I pel que fa al bàsquet, fa uns instants que ha finalitzat la roda de premsa de valoració de temporada de l'Uni Girona amb el seu director esportiu, Pere Puig. Xavi Soler, bon dia.
6: Bon dia, que ha valorat com a històric aquesta temporada en què s'han classificat per la Final Six de l'Eurolliga arribant a les semifinals. Un Pere Puig que també ha parlat del futur, un futur que passa per renovar l'entrenador. Si l'escoltem, veiem que la renovació ja és un fet. Continuarà Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No... Bé, no, no... En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats amb... pensant en l'any que ve.
6: L'Uni Girona, que també haurà de canviar molt la plantilla, ha assegurat que Clara Holm i Marian Koulibaly pràcticament segur no seguiran i ha dit que Iana Martín, la base de perfumeries fins ara, és una opció de futur.
2: Moltes gràcies, Xavi. També en bàsquet, ahir victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. A la classificació, el Joventut es manté 6è i consolida el lloc de playoff.
0: 3CAT Info.
2: I en hoquei patins, avui es completen les quarts de final de la Copa Femenina amb els enfrontaments Benvibre, Vigues i Riells a 6:15 i Gijón-Palau a partir de les 8. Ahir, el Vilassana i el Fraga van aconseguir la classificació per semifinals després d'eliminar el Manlleu i el Cerdanyola, respectivament.
0: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 11. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns, després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Quarta jornada de vaga de mestres i professors aquesta setmana, avui a les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu també i l'Aran. La jornada de protesta ha arrencat a Montalla, a la Nacional 240 Lleida, i aquest migdia, a més d'una manifestació pel centre de Lleida, està prevista allà la Nacional 230 a l'Alta Ribagorça i també al túnel del Cadí ja a la tarda. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits sense concretar-los. I el director de la CIA s'entrevista amb el govern castrista en un viatge inusual a l'illa de Cuba, que està immersa en una greu crisi energètica a causa del bloqueig petrolier dels Estats Units. Washington exigeix canvis radicals, mentre l'Havana assegura que no són un risc per a la seguretat dels nord-americans. Últim dia avui de campanya per a les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE es volquen en aquestes últimes hores a mobilitzar el seu electoral tradicional, el PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez. I avui fa exactament 15 anys de l'esclat del moviment 15M, unes protestes que van sacsejar el mapa sociopolític. Lluny de paivagar-se, el malestar ha anat en augment, amb la particularitat que, segons els experts, bona part d'aquest sentiment ara el capitalitza les formacions d'extrema dreta. Es repeteixen un any més els problemes per renovar el DNI enmig de les denúncies dels sindicats policials de falta de personal. La falta de cites ha generat un mercat negre que oscil·la entre els 60 i els 100 euros per tenir dia i hora per fer el tràmit. I avui obert portes al Còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà la Fira de Barcelona Montjuïc la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. El saló disposa de 28.000 metres quadrats.
1: Esports.
2: El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara, l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten 2 jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar i el sindicat d'àrbitres ha presentat un escrit al comitè de competició pel qual demanen que li obrin expedient disciplinari a Florentino Pérez, al president blanc, per les declaracions dels últims dies contra els àrbitres pel cas Negreira. I en hoquei patins a la Copa Femenina, el Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara a quarts, Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau.
0: I al temps, la pluja anirà guanyant terreny de manera intermitent des de les comarques de Girona i sobretot al litoral i prelitoral durant la tarda. Localment fortes, al Pirineu es mantindrà la nevada, baixant de cota cap als 1.400 metres, més clarianes al sud amb mestral i descens de les temperatures.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 11. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat i la idea és que estigui acabat l'any 2040. Marta Colbán.
3: El mateix dilluns a la tarda Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir a 3CAT Info, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir amb tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Segons Esquerra, hauria d'estar tot acabada en uns 15 anys i el cost, uns 5.200 milions d'euros, l'hauria d'assumir tot l'Estat, tot i que hi hauria una part que es vehicularia a través del finançament del Banc Europeu d'Inversions. A banda de la línia orbital, els republicans també han acordat amb els socialistes crear una societat mercantil participada per l'Estat i la Generalitat que hauria de materialitzar les inversions estatals a Catalunya. Tots aquests compromisos s'hauran de validar en una comissió bilateral entre les dues administracions que tot apunta que es reunirà també la setmana que ve. El tren orbital es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
0: Junts per Catalunya ha qualificat de presa de pèl que Esquerra aposti ara per la línia orbital quan no funciona la xarxa de Rodalies. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'Hemicicle de 3Cat Info, que podreu sentir íntegre aquest vespre.
4: A dia d'avui, un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge, avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, jo em sembla que és una autèntica presa de pèl.
0: Tot i les crítiques, Junts defensa el projecte d'un corredor ferroviari orbital i ha votat a favor en diferents ocasions al Parlament. Passen 6 minuts de les 11, avui nova jornada de vaga de mestres i professors a les comarques, en aquest cas de Lleida, de l'Alt Pirineu i l'Aran. Els docents ja han tallat accessos i carrers principals a la capital del Segrià, una protesta que arriba l'endemà que la reunió d'ahir dels sindicats amb el departament acabé sense acord i a l'espera d'una nova trobada la setmana que ve. Anem a aquesta hora fins a la ciutat de Lleida a veure com van aquestes protestes. Tenim en Ramon del i l'Estela Busoms. Estela, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs aquí a la capital del Segrià els docents han tallat a primera hora l'accés a la ciutat per la carretera d'Osca i han continuat alterant el trànsit en una marxa per diferents artèries principals de Lleida, com l'Avinguda 11 de Setembre, la plaça Europa, i fa uns minuts han fet una fortíssima xiulada davant de la seu de Comissions Obreres aquí a la capital del Segrià. Recordem que és un dels sindicats que va signar l'acord amb el govern, un acord que els sindicats que convoquen aquestes mobilitzacions rebutgen de ple. Són accions prèvies a la principal manifestació que ha de començar a 1:15 a l'entorn dels serveis territorials d'educació, un col·lectiu aquest que té la vista posada, ara ho deies, a la nova proposta que ha de fer la consellera Esther Niubó la setmana que ve, després de la decepció de la trobada d'ahir. Això és el que ens deien els representants d'USTEC i del Sindicat de Professors de Secundària Lleida, Rosa Aguilar i Jordi Barrufet.
6: Hem demostrat que continua tenint el col·lectiu la paella pel mànec i que el govern té un conflicte molt seriós amb l'educació que cal que s'assegui a resoldre.
7: El que volem és fer-li veure que existeix aquest conflicte i, per tant, mantindrem les vagues fins que hi hagi, el que diem, una proposta ferma, una proposta concreta que parli de ràtios, que parli de currículum, que parli de salaris i que parli de canvi en el model de la inclusiva.
5: La manifestació d'aquest migdia també té previst passar per davant de la seu del PSC, que en protestes anteriors ja va ser fortament escridassada.
0: Estela, gràcies. Anem connectant amb tu al llarg d'aquest dematí. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I a aquesta hora també està prevista una mobilització a la Nacional 230 a les bordes de l'Alta Ribagorça. Ja tenim en Pau Rovira. Pau, molt bon dia.
8: Molt bon dia. Doncs sí, fa 5 minutets exactament ha començat aquesta mobilització en aquest punt estratègic que uneix el pont de Suert amb Viella i també Catalunya amb l'Aragó. Fins aquí han vingut de moment una cinquantena de persones, tot i que encara en van arribant tots molt ben abrigats a causa de les baixes temperatures, tot i el sol que fa. Docents del Pallars Jussà, del Pallars Sobirà, de l'Alta Ribagorça, també de la Vall d'Aran, i precisament d'aquí és la Rosana Sellar, orientadora, que explica per què s'han mobilitzat avui.
9: Bé, com ja se sap, no hi ha resposta per part de la conselleria, tot un que diuen que hi ha mà estesa de cara als mitjans de comunicació. En realitat, no hi ha un debat clar, no hi ha prepausa, deixos de la taula, ni hi ha ordre del dia. Consideren que hagués acord a què s'ha arribat i un acord suficient, en canvi, d'un que es no escuten el clam de tot un col·lectiu que les està dient que no hi ha tau.
8: I és que, com ja explicava l'Estela, de fet ja sabem les reivindicacions dels sindicats exigeixen un augment salarial més alt del pactat entre govern, comissions i UGT, una reducció de ràtios i de burocràcia i també més recursos per l'escola inclusiva. La previsió és que els talls intermitents, que obren pas cada uns 15 minuts, 20 minuts, es mantinguin fins a la 1 i després a les 3 de la tarda hi ha convocada l'assemblea. No seran, però, les úniques mobilitzacions aquí al Pirineu, perquè a la Seu i ha convocat una manifestació a 1:15 pels carrers de la ciutat, tot i que la principal concentració es preveu aquesta tarda. Els mestres han fet una crida a fer una marxa lenta per la Nacional 260, en aquest cas, des de la Seu d'Urgell fins a tallar el túnel del Cadí, coincidint amb el cap de setmana. Per tant, tenim una jornada ben completa avui.
0: Doncs n'estarem molt pendents, Pau. Gràcies. Fins ara. Molt bon dia.
8: Adéu, bon dia.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a 12:15. El president dels Estats Units, Donald Trump, marxa de la Xina satisfet dels acords comercials aconseguits amb Xi Jinping i convençut que les relacions bilaterals milloraran. En afers internacionals, els dos governs han subratllat les coincidències, tal com ha volgut remarcar el mateix Donald Trump, tot i les divergències en qüestions com la de Taiwan, una línia vermella per al règim xinès. Pequín, Francesc Canals.
10: La Xina i els Estats Units tenen la mateixa posició sobre l'Iran. Reclamen l'obertura de l'estret d'Hormuz, ha dit Donald Trump, davant de Xi Jinping en la trobada avui a la residència dels líders xinesos, Zhongnanhai, al costat de la ciutat prohibida. Des de l'administració nord-americana es valora també que la Xina accepti no donar oxigen econòmic al règim dels ayatolàs. Sentim Donald Trump.
11: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
10: Una segona trobada que es prolongava amb un dinar i després Donald Trump ja ha emprès el vol de tornada als Estats Units. Trump també ha dit que s'han firmat grans acords a concretar de moment. En aquest sentit, a la cadena Fox li ha declarat que la Xina comprarà 200 avions Boeing, cosa que ha fet caure les accions de la companyia perquè als mercats es parlava de la possibilitat que fossin 500. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, a Taiwan. El secretari d'Estat Marco Rubio ha mirat de tranquil·litzar el govern de Taipei. No hi ha hagut cap canvi en la posició nord-americana al costat de Taiwan, a pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping. La cimera tindrà continuïtat el 24 de setembre, en què el president nord-americà ha convidat Xi Jinping a la Casa Blanca.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, va ser ahir en una visita a Llampec a Cuba per reunir-se amb les autoritats de l'illa sotmesa a una greu crisi energètica pel bloqueig petrolier dels Estats Units. És la segona vegada que un màxim responsable de la intel·ligència nord-americana viatja a Cuba des de la Revolució l'any 1959. Segons un funcionari de la CIA, que cita l'agència Reuters, Ratcliffe ha transmès un missatge de Donald Trump que Washington només s'implicarà a l'illa si el govern castrista aplica reformes radicals. Els Estats Units han exigit durant dècades a Cuba que obri la seva economia estatal, que repari els propietaris nord-americans pels béns expropiats i que faci unes eleccions lliures i justes. Les autoritats cubanes afirmen, per la seva banda, que la reunió ha permès deixar clar que Cuba no és una amenaça per a la seguretat nacional dels Estats Units i insten a engegar una cooperació a tots nivells. En un gest més de pressió sobre el règim comunista, la cadena nord-americana CBS informa l'administració Trump vol inculpar l'expresident cubà Raúl Castro de 94 anys. Segons fonts pròximes al dossier, se l'investiga pel cas de dos avions civils pilotats per opositors cubans abatuts fa 30 anys. I 3 morts i 12 ferits en un atac d'Ucraïna amb drons contra edificis residencials i la refineria de petroli de Ryazan, una de les més importants de Rússia, a 200 quilòmetres al sud-oest, al sud-est, volíem dir, de Moscou. L'exèrcit rus assegura que ha interceptat 355 drons ucraïnesos durant aquesta nit. Vladimir Putin, mentrestant, es va carnissar ahir amb Ucraïna amb un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra. A Ucraïna avui, de fet, és jornada de dol l'endemà d'uns bombardejos que van causar 24 morts, 3 dels quals nens a Kiev. I ara tornem a casa nostra, us expliquem una qüestió que us destacàvem també en titulars. Atenció a aquest testimoni que ha recollit el Matí de Catalunya Ràdio.
12: Vaig veure que està tot col·lapsat i clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns treballs amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu i coses també del dia a dia, o sigui, vaig anar sense pensar-ho, doncs a Correus, a recollir un paquet, em van demanar el DNI, em van dir que estava caducat. I clar, va ser com, val, però és que no tinc manera ara mateix de fer-lo.
0: És la Valèria, que com centenars de persones té problemes per renovar el DNI a Catalunya. Aquest fet s'estén per totes les demarcacions que directament o no n'ofereixen o les donen a diverses setmanes vista. La policia reconeix la saturació. Els sindicats, de fet, denuncien falta de personal. Carlos García és el secretari regional del sindicat JUPOL, Justícia Policial, que és el majoritari a la Policia Nacional.
13: Están saturados debido a la falta de previsión del Ministerio de Interior y de su Dirección General de Policía en cuanto a no reemplazar los efectivos. Generalmente, el personal que se encargaba de la tramitación y expedición del DNI era funcionario administrativo, funcionario civil. ¿Qué ha pasado? Que se han ido jubilando y no han reemplazado al mismo.
0: La policia ha detectat que davant la falta de cites, algunes persones, de fet, en compren al mercat negre per preus que oscil·len entre 60 i 100 euros. Hem arribat a 11:15, connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
14: Molt bon dia. A hores d'ara tenim una nova incidència. La Nacional 230 a Vilaller es troba tallada en els dos sentits de la marxa per una manifestació coincidint amb aquesta nova jornada de vaga de docents. Precaució si heu de circular per aquest punt. L'altre punt destacat és, com us estem explicant des de bon matí, les carreteres de l'entorn del circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló pel Gran Premi de MotoGP. En aquest punt hi ha circulació amb congestió a la C35 a Granollers i Parets, direcció cap a aquest circuit. I hores d'ara destaquem també retencions a la C59 a Palau-Solità i Plegamans. Unes obres provoquen retencions d'uns 3 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. S'està donant pas alternatiu. És tot de moment.
0: El temps. Jofre Genué.
15: Els núvols es mantenen molt compactes entre les comarques de Barcelona, Girona i a tota la façana litoral. Al llarg de la jornada es poden esqueixar una mica a Ponent i Terres de l'Ebre amb mestral. Aquí serà més difícil que hi arribi la pluja, però en canvi la pluja podria guanyar una mica de terreny a partir de primeres hores de la tarda. Com dèiem, entre les comarques de Barcelona i Girona, a la costa es mantenen aquests avisos d'intensitat de pluja, de manera local, algun petit xàfec que pugui arribar a superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. I, a més, doncs, també en el Pirineu continuarà nevant amb intermitències, reforçant-se més la nevada de cada al vespre en el vessant nord, i sobretot amb aquesta cota de neu que va baixant ja dels 1.800 als 1.600 i amb alguns gruixos per sobre dels 2.000 metres que ja superen fins i tot els 10 centímetres. Per tant, una bona emblanquinada a tota l'àrea del Pirineu que es pot mantenir fins demà al matí. De fet, al vespre en el vessant nord la cota de neu podria baixar de manera local cap als 1.200 metres. Demà aquesta nevada anirà de baixa. Quedaran restes de núvols a les comarques de Girona, sobretot amb tramuntana i mestral, i unes temperatures que tocaran fons. Tendència a anar recuperant-se molt lentament, però amb valors més habituals per l'època, sobretot ja entrada la setmana que ve, per tant, uns termòmetres que quedarien una mica tocats. Diumenge a la tarda, els ruixats tornarien a guanyar terreny al nord del país.
1: Fresca Info.
16: Ah, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
17: Doncs tant com vulgui bussejar.
16: Genial. I quant d'oxigen queda?
17: El que vulgui, també.
16: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
17: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
16: I quants de cetacis?
17: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
18: Amb vots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, vot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
1: Tresca Info.
0: Passen 3 minuts d'un 11:45, últim dia avui de la campanya andalusa, amb PP i PSOE volcats a mobilitzar els seus. El Partit Popular acaricia la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, mentre que la candidata socialista, Maria Jesús Montero, crida la mobilització dels seus votants per evitar el pitjor resultats a la comunitat des que van governar fa gairebé 40 anys. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
21: Amb totes les enquestes en contra, Maria Jesús Montero demana un vot de confiança als socialistes que van votar el Partit Popular o que es van quedar a casa en les últimes eleccions.
22: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
21: però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta i vol tornar a governar sense Vox, i Alberto Núñez Feijóo, bolcat en la recta final de la campanya, ha demanat al votant del PP que no es confiï.
2: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
21: El PP té tocar tornar a governar Andalusia, on votar a la dreta ja no és un tabú, segons han explicat a 3Cat Info Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús, i Celia Villalobos, exministra del PP.
3: Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. Hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etcètera, no?
4: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción, y ha llegado el momento del cambio.
21: Però els socialistes i els partits de la seva esquerra denuncien la mala gestió del PP i els acusen de desmantellar la sanitat pública.
23: Nos encontramos gente que de verdad confía, de verdad lucha y tiene la esperanza de que por fin hay un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
21: Mentre l'extrema dreta de Vox, que creixia amb força a Andalusia ara fa uns mesos, tot apunta que diumenge s'estancarà.
0: I avui fa 15 anys de l'inici de les mobilitzacions amb acampades incloses arreu de l'Estat, conegudes com el 15M. Els indignats, les protestes van sacsejar el mapa sociopolític amb el naixement d'un espai que des de fa anys però va perdent força a les urnes. Els experts alerten que el malestar social s'està traslladant cap als partits d'extrema dreta. És un reportatge d'Àlex Giral Robert amb muntatge de Ferran Badia.
24: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
25: El no en representen era l'esclat, després d'anys de crisi econòmica i retallades, amb un atur que afectava aquell 2011 la meitat dels joves, amb un Zapatero agònic a la Moncloa i amb Brussel·les que exigia mà dura als governs. A Barcelona, la protesta arriba de seguida a la plaça Catalunya. L'activista Sílvia Badia és de les primeres persones a instal·lar-s'hi.
26: Espais de l'esquerra alternativa, no institucional, i en paral·lel, tot un conjunt de campanyes, grups de Facebook, com Democràcia Real Ja. Un dia va esclatant, sembla que va ser que a Madrid van dir no, ens quedem aquí, i a Catalunya van dir doncs vinga, nosaltres també.
25: Unes mobilitzacions molt transversals que duren setmanes, com recorda el doctor en Humanitats Jordi Mir.
27: Un període de mobilització com no havíem vist durant anys. Amplis sectors de la població se senten interpel·lades i se senten participants en una mobilització social.
25: Després de diversos intents amb fortes càrregues policials, l'acampada a Barcelona es dissol del tot al cap d'un mes i mig. A curt termini, les mobilitzacions amb prou feines es reflecteixen a la política institucional. De fet, el PP arrasa les generals de finals del 2011. Però és a partir del 2014 que neixen els primers partits amb les consignes del 15M com a leitmotiv.
28: Hemos demostrado que podemos, pero no podemos solos.
29: Us dic que jo vull ser la propera alcaldessa.
25: Podem, liderat per Pablo Iglesias i Roma, les europees d'aquell any, mentre Catalunya, Barcelona en Comú, guanya les municipals del 2015 amb Ada Colau. Joan Subirats és un dels principals impulsors d'aquest aquesta última formació, el germen dels actuals comuns.
30: Uns que estaven per la defensa de l'aigua, els altres formaven part de la defensa de la sanitat pública, altres que venien del moviment contra els desnonaments. Gent que tenia orígens molt diferents i que es van trobar plegant-se per intentar, en un àmbit local, com és el cas de Barcelona, doncs el pas a fer un canvi de política.
25: Les alcaldies de Barcelona i Madrid impulsen Podem, que es queda a les portes de fer un sorpasso al PSOE a Espanya. Però en pocs anys, la formació morada passa de confrontar amb els socialistes a governar en coalició amb ells.
31: Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos.
25: El desgast, la paradoxa d'haver entrat al sistema contra el qual es va aixecar, la recuperació del PSOE i el creixement de l'extrema dreta arreu porten l'espai polític a estar ara mateix tocat de mort.
27: Amb motiu d'un dels aniversaris del 15M, Vox fa una campanya a les seves xarxes dient que ells són el veritable 15M. Què diu Santiago Abascal en aquell moment? Nosaltres farem els canvis que aquests menuts no han fet. Nosaltres som els veritables antisistema.
25: I després d'aquests canvis a tots els nivells, a Catalunya i a l'Estat, passats 15 anys, què en queda del 15M?
30: Hi ha hagut un cert canvi d'agenda que, evidentment, ha provocat també que els grans partits també recollissin aquest canvi d'agenda, sobretot en temes de reconeixement de la diversitat, temes ambientals.
27: La mobilització del dret a l'habitatge, que ha representat la PAH i que ara representa el sindicat de llogateres, són la continuïtat del 15M. Aquí hi ha gent organitzada, teixit social i malestar que pot segurament mostrar-nos en els propers anys un creixement de la mobilització.
26: Tot agent políticament organitzat d'esquerres no es podria entendre la manera que té de funcionar o de fer sense el 15M. Un espai de reflexió conjunta, de creació i de trobada, definitivament.
0: Esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
5: Bon dia, Àngels. El Girona surt del descens gràcies a l'empat a 1 davant la Reial Societat d'ahir a l'antepenúltima jornada de Lliga. De nou, Estuani, sortint des de la banqueta, va salvar l'equip gironí d'una derrota amb un gol al minut 66 que igualava el del conjunt donostiarra. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, destacava la figura del davanter uruguaià.
6: Estuani, amb tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta camiseta, samarreta, és el jugador més important de la història del Girona. Jo prefereixo 10 anys menys d'Estuani i poder disfrutar 90, però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per a ell jugar tot el partit.
5: A dues jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens. Està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant. També d'ahir, victòria del Real Madrid sobre l'Oviedo per 2-0 amb gols de Gonzalo i Bellingham. Els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van retirar pancartes en contra de Florentino Pérez. A més, si encara no hi havia prou, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida un cop superadas las molestias que el van impedir jugar al Camp Nou.
7: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
5: Arbeloa va negar haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca. Afegir que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que li obrin expedient disciplinari a Florentino Pérez per les declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Demanen que tant el club com Florentino facin un comunicat de disculpes. També ha jugat ahir València 1, Rayo Vallecano 1. Ara, diumenge, en horari unificat a les 7 de la tarda, es disputarà la 37a i penúltima jornada de Lliga. L'Espanyol, que és 14 amb 42 punts, 3 per sobre del descens, visitarà l'Osasuna, que té els mateixos punts que l'equip blanquiblau. El Girona és 15 amb 40 i visitarà l'Atlètic de Madrid, un equip que lluita amb el Villarreal per la tercera posició a la classificació. Només hi ha un partit que no jugarà en horari unificat, és el del Barça, que en l'últim partit de la temporada del Camp Nou rebrà el Betis també diumenge a 9:15 del vespre. Mentrestant, el Barça femení jugarà demà la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Salma Parayuelo veu positiva la pressió que tenen per guanyar.
8: Somos un equipo que queremos ganarlo todo, pero es algo ya también que forma parte de nosotras y que sabemos que hay que hacer cierto trabajo, que hay que tener este nivel competitivo durante toda la temporada y creo que es un objetivo obviamente nuestro, pero es más una presión, digamos, positiva de que quizás el potencial que tenemos con el equipo que tenemos.
5: En clau internacional, la Confederació Brasilera de Futbol anuncia la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030.
0: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
5: Parlem ara de motors. Ja tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de motociclisme amb la disputa dels primers entrenaments del circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló. També en marxa la primera sessió de MotoGP. Falten, de fet, 2 minuts per acabar aquesta primera sessió amb Jorge Martín marcant el millor temps, seguit de Gian Antonio, i tenim a Àlex Márquez a la setena posició com el millor dels catalans. D'altra banda, en hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina amb els partits Benvibre, Vigues i Riells, que començarà a 6:15, i Gijón, Palau, que ho farà a 8:00. Xiqui Carmona, entrenador del Vigues i Riells, explica com arriben a aquest partit de quarts de final.
9: Jo crec que arribem molt bé, amb molta il·lusió, amb molta força, crec que ens arriba en bon moment. Crec que hem evolucionat molt dintre d'aquest any. Sí? Vam fer classificar com a 8enes a la primera volta i això es va donar premi a anar a aquesta Copa de Reina i en canvi a la segona volta hem acabat cinquenes. Jo crec que hem progressat molt tant en classificació com en ritme de joc i això ens dona doncs, molta il·lusió i molta força.
5: El Vila-sana i el Fraga disputaran demà la primera semifinal després d'eliminar els quarts el Manlleu i el Cerdanyola, respectivament, per un idèntic marcador, 2-1. En bàsquet, el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig, ha qualificat d'històrica la temporada de l'equip gironí. Ha fet Puig aquestes declaracions en la roda de premsa de valoració del curs, ara que ja ha finalitzat. Puig ha avançat que el club farà diversos canvis a la plantilla, però amb la continuïtat del tècnic Roberto Iñiguez com a objectiu principal.
1: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No... Bé, no, no... En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de 12, repassem el més destacat. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns, després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren, l'Orbital, que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. I continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, de l'Alt Pirineu i l'Aran, l'endemà de la reunió de la taula sectorial, on es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però la negociació continua encallada a la reivindicació salarial. Els sindicats en vaga demanen una proposta concreta en aquest punt per tornar-se a trobar dimarts que ve. A partir d'ara també us explicarem que la icònica sargantana d'Eivissa i Formentera està desapareixent per la presència d'una serp invasora. Va arribar amb oliveres importades de la península i pot desplaçar-se nedant fins als illots de les Pitiüses, on té un creixement exponencial. I en cultura us explicarem que Top Gun, l'original, torna avui als cinemes per celebrar que compleix 40 anys. Coincidint amb l'efemèride, també podreu veure a la pantalla gran la seva seqüela, Top Gun Maverick. Aquests clàssics conviuen a la cartellera des d'avui amb estrenes com la Dugo 24, la cinta espanyola que ataca el problema de l'habitatge. Quan faltin 5 minuts per les 12 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
2: Bon dia, Àngels.
1: Amb quins ítems, amb quins temes ens portes avui?
2: Ens centrem en el Girona, que agafa una mica d'aire i surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 a la classificació amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten dues jornades per disputar-se.
1: I el temps, la pluja anirà guanyant terreny de manera intermitent des de les comarques de Girona i sobretot al litoral i prelitoral durant aquesta tarda. Localment poden ser fortes. Al Pirineu es mantindrà la nevada baixa, cota cap als 1.400 metres, més clarianes al sud amb mestral i descens avui de les temperatures. Passant un parell de minuts de 2:15. L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat ja és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabat l'any 2040. Junts per Catalunya qualifica de presa de pèl que els republicans apostin ara per una línia orbital quan no funciona la xarxa de Rodalies. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés. És en una entrevista a l'hemicicle de 3CAT Info que podreu sentir aquest vespre.
3: A dia d'avui, un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, jo em sembla que és una autèntica presa de pèl.
1: I ara marxem cap a les Bordes. Avui, nova jornada de vaga de mestres i professors a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. La protesta ha arrencat en aquest punt a Montall a la Nacional 240 Lleida i a aquesta hora hi ha una mobilització a la Nacional 230 a l'Alta Ribagorça. És en aquest punt on ens desplacem ara. Pau Rovira, molt bon dia.
4: Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs sí, continua la mobilització amb un centenar de docents ja vinguts de les quatre comarques més properes, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Una mobilització que fa talls intermitents, com deies aquí a la N230, just al punt que uneix el pont de Suert i Viella i Catalunya amb l'Aragó. A més de xiulets, càntics i també pancartes, hi ha hagut un dispositiu de fum que ara ja s'ha apagat i emblemes reivindicatius a favor de l'educació de qualitat amb dignitat pública i mostrant una gran indignació en contra del govern i el que anomenen el pacte de la vergonya, els convocants es mostren disposats a continuar les mobilitzacions.
5: I educació més inclusiva entre tutti. No volem ordinadors Nawi, no volem els Mossos en els centres escolars.
6: Hi ha molts punts que no s'han tocat, hi ha punts que costen diners, hi ha que no costen diners, i el departament no ens vol escoltar i no pararem fins que ens escolti.
7: Bàsicament estem aquí per la qualitat educativa, perquè cada cop ens fan més burocràcia, feina més burocràtica, i no ens ajuda a preparar millor les classes, i les classes cada cop, el nivell educatiu és cada cop més baix.
4: Així doncs, està previst que els talls intermitents aquí es mantinguin fins a la una, després a les tres hi ha convocada l'assemblea, però, com dèiem abans, no seran les úniques mobilitzacions aquí al Pirineu. A la Seu d'Urgell hi ha convocada una manifestació a 1:15 pels carrers de la ciutat, tot i que la principal concentració es preveu aquesta tarda, quan hi haurà una marxa lenta per la Nacional N260 des de la Seu d'Urgell fins a tallar el túnel del Cadí, coincidint amb el cap de setmana.
1: Pau Rovira, gràcies. Bon dia.
4: Adeu, bon dia.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Montserrat Tura, que va ser consellera d'Interior en el primer govern tripartit, considera que el fet que els Mossos obtinguin informació del grau de conflictivitat laboral i social no és una pràctica equivocada. Ara bé, qualifica d'inadequada i maldestra la presència d'agents de paisà en una assemblea de docents. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Tura ha assegurat que mentre ella va ser consellera d'Interior no es va produir un fet com aquest.
8: No, i no ho faríem així. Però ai d'aquell govern que no tingui capacitat per analitzar la conflictivitat social, laboral, que pot donar lloc a protestes en el carrer i que aquestes protestes poden ser majoritàries i poden alterar el funcionament normal dels serveis.
1: Encara sobre aquesta qüestió, afegim que la CGT segueix els passos de l'USTEC i porta als tribunals el Departament d'Interior. El sindicat considera que es va vulnerar drets fonamentals com el de reunió i de vaga i la llibertat sindical. Laura Gené, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
9: Ahir a la compareixença, a la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No, estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba a l'extrema dreta, però és que amb un PSC així, gairebé que extrema dreta ja la tenim governant.
1: Més qüestions. Una persona ferida lleu, 25 desallotjats. Aquest és el balanç de l'incendi que s'ha declarat aquesta nit en una zona de barraques de Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'esport. 12 dotacions dels bombers han treballat a les feines d'extinció. La persona ferida ha estat traslladada a l'Hospital de Mataró. Fins a 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques s'han desplaçat fins al lloc dels fets. 7 minuts i arribarem a 3:15. Un cop el judici del cas Pujol ha quedat vist per a sentència, les defenses confien que els acusats quedaran absolts perquè asseguren que no s'han aportat proves d'enriquiment irregular. L'advocat d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez, n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Seran absolts. Aquesta és la meva convicció personal i professional, vist el desenvolupament del judici. Altra cosa és que estem a l'Audiència Nacional, esperarem a veure què passa. Normalment, amb aquests judicis on es valora la suposada corrupció, hi ha algun empresari o alguna persona que manifesta doncs, les irregularitats que s'hagin pogut produir. En aquest cas no hi ha hagut cap. Potser és que no hi havia de corrupció.
1: Oriol Rusca, advocat de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola i per a qui han demanat 17 anys de presó, creu que tot plegat ha estat una maniobra policial per desacreditar la família Pujol.
11: O diuen que no hi ha documents i llavors vol dir que l'operació no existeix, o si hi ha documents diu que els documents són falsos. Això el que obeeix, en el fons, una manca de prova, perquè l'única prova que realment tenen és l'opinió d'uns agents de policia que han actuat en base a uns objectius que és anar a cepillar-se tota la família i anar a buscar com condemnar tothom.
1: I Diego Artacho, advocat de l'empresari Carles Sumarroca, que s'enfronta a 5 anys de presó, sosté que l'han assegut al banc dels acusats arran de l'amistat que hi havia entre l'expresident Pujol i el pare del seu defensat.
12: Eso provocó la imputación del padre de mi cliente. Estuvo 8 años imputado, al final lo sacaron de la investigación y lo que ha hecho la fiscalía es atribuir

0: serp de ferradura es van veure a Eivissa fa 23 anys. Ara ja n'hi ha pràcticament a tota l'illa, on devoren sargantanes com si fossin un exèrcit que arrasa tot el que troba al seu pas. L'investigador del CREAF, Oriol Lapiedra, fa 6 anys que estudia el fenomen i ha constatat que pràcticament s'han menjat tots els exemplars d'aquesta espècie endèmica a les illes que vivien a Eivissa.
1: La reducció és dramàtica. No és només una reducció de població, sinó que en la majoria de llocs es produeix una extirpació completa. És a dir, per on passa el front d'invasió de la serp, deixen a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no queda cap.
0: Un cop devorades les sargantanes d'Eivissa, les serps han arribat nedant als illots del voltant i en una desena ja han acabat amb les varietats de sargantana que hi havia.
1: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional, és a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
0: A l'illa de Santa Eulària, per exemple, ara fa 10 anys es van comptar 72 sargantanes. El 2023 només en quedaven 3 i l'any passat ja no n'hi havia cap. En una operació d'emergència per mirar d'evitar l'extinció de l'espècie, el Zoo de Barcelona està fent cria de sargantanes de les pitiusses a les seves instal·lacions. Ja n'han reproduït un primer grup de 17 exemplars procedents d'Eivissa i Formentera i la setmana passada en van rebre 33 més de les varietats que viuen als illots.
2: Ja estan en marxa els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir-ne la quantitat per minimitzar les molèsties a la població i als visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
3: El tractament amb un larvicida biològic s'està fent per via aèria i terrestre. El vicepresident de l'àrea de salubritat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Rubén Viernés, diu que és un servei essencial pel benestar dels ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica i turística del Delta.
4: Actuar en 5.500 hectàrees, com aquests anys, important, doncs, aquestes zones més properes als nuclis habitats del Delta de l'Ebre, i a través del COPATE el que volem és actuar sobretot en la prevenció i anticipar-nos.
3: La campanya s'estendrà durant els pròxims mesos. Està finançada per la Generalitat, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta de l'Ebre.
2: Doncs ens quedem a les Terres de l'Ebre, que cada cop aposten més per convertir-se en un punt de referència del turisme de natura i esports. Un exemple és la prova pilot, en què han participat 10 remers alemanys que han recorregut l'últim tram del riu. Tortosa, Jordi Barranca.
5: S'ha batejat com a Ebre Rowing Tour i ha durat 5 dies. Fins aquí ha vingut un equip mix format per 10 remers alemanys. Han recorregut el tram final del riu des d'Escó, on comença el tram navegable fins a la Ràpita. Òscar Cid és el president del Club de Rem de Tortosa.
6: És una embarcació modular que permet la navegació pel riu Ebre d'una manera segura. A més, és una embarcació que permet, en funció de la gent que tens, ficar més gent o menys gens perquè la pots muntar i desmuntar, com un Lego. Crec que per a les Terres de l'Ebre és molt important, per als clubs del territori també és molt important, perquè podem donar una logística que era desconeguda per a nosaltres.
5: La iniciativa va néixer després de la visita d'una delegació ebrenca a la Fira de Turisme de Düsseldorf i és una aposta per obrir-se a un nou tipus de mercat. Viviana Porres és la directora de l'IDC.
7: Perquè va totalment alineat en les nostres línies de treball, en el foment del turisme fluvial, i que creiem que és una línia que s'ha posat en valor i, a més, treballarem per a poder ajustar aquestes petites millores que se mos han demandat per a aquesta navegació sigui més còmoda i que poguéssim tindre durant molts anys aquestes experiències pel riu Ebre.
5: La voluntat de consolidar-ho és compartida per les dues parts. En el projecte participen ports de la Generalitat, l'Ajuntament de la Ràpita, el Patronat de Turisme de la Diputació i també la Cambra de Comerç de Tortosa.
2: Han trobat estructures d'època grega durant les excavacions a la ciutadella de Roses. Des del 2022 es fan campanyes sota el monestir de Santa Maria per completar el buit històric que hi ha d'aquesta època, fa més de 6.000 anys. Carla Salou Pujol.
8: Durant la troballa s'han pogut constatar les grans dimensions d'un complex funerari que dataria entre els segles IV i VI després de Crist. Es tenia constància de l'existència d'una esglesiola funerària que ara s'ha descobert que podria ser comparable a basíliques com les que s'han trobat a Empúries o Tarragona. Lluís Palaí és el director de les excavacions.
9: El que nosaltres hem trobat a partir de l'any 2022 i sobretot aquest any és que aquesta petita esglesiola en realitat se'ns està convertint en una necròpolis estructurada amb un complex de grans dimensions.
8: També s'han localitzat tres sarcòfags monolítics de pedra que explicarien la importància que tenia Roses a nivell comercial.
9: Bona part d'aquests sarcòfags que estem localitzant venen de la zona narbonesa, del sud de la Gàlia, amb la qual ens està explicant també la importància que tenia Roses a nivell comercial.
8: Tot i les descobertes, el director de les excavacions apunta que estan en una fase molt inicial i que encara hi ha molta feina per determinar l'ocupació de Roses entre els segles VII i XI.
10: Senyores

0: I senyors diputats, comença la sessió.
1: Vols saber què passa al Parlament?
2: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
3: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
1: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
4: Podem dir que està en temps de descompte.
5: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
6: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
7: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
8: La prohibició de les compres especulatives
9: serà estrepitoso fracaso de la izquierda.
1: Escolta l'Hemicicle.
0: S'aixeca la sessió.
1: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalán.

0: Hem arribat a 3:15, ens aturem, toca trànsit i temps i comencem pel trànsit. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs sense noves incidències destacades a les carreteres a aquesta hora es manté, això sí, la circulació amb retencions a la C-59 a Palau-Solità i Plegamans degut a unes obres, es dona pas alternatiu. També circulació més densa a la C-35 a Granollers i Parets, direcció cap al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. I recordem que la Nacional 230 a les Bordes es troba tallada en els dos sentits de la marxa per una manifestació. Precaució si heu de circular per aquest punt. És tot de moment.
2: El temps.
0: Jofre Genué.
3: Els núvols es mantenen molt compactes entre les comarques de Barcelona, Girona i a tota la façana litoral. Al llarg de la jornada es poden esqueixar una mica a Ponent i Terres de l'Ebre amb mestral. Aquí serà més difícil que hi arribi la pluja, però en canvi la pluja podria guanyar una mica de terreny a partir de primeres hores de la tarda. Com dèiem, entre les comarques de Barcelona i Girona, a la costa es mantenen aquests avisos d'intensitat de pluja, de manera local, algun petit xàfec que pugui arribar a superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. I, a més, doncs, també en el Pirineu continuarà nevant amb intermitències, reforçant-se més la nevada de cara al vespre en el vessant nord i sobretot amb aquesta cota de neu que va baixant ja dels 1.800 als 1.600 i amb alguns gruixos per sobre dels 2.000 metres que ja superen fins i tot els 10 centímetres. Per tant, una bona emblanquinada a tota l'àrea del Pirineu que es pot mantenir fins demà al matí. De fet, al vespre en el vessant nord la cota de neu podria baixar de manera local cap als 1.200 metres. Demà aquesta nevada anirà de baixa, quedaran restes de núvols a les comarques de Girona, sobretot amb tramuntana i mestral, i unes temperatures que tocaran fons. Tendència a anar recuperant-se molt lentament, però amb valors més habituals per l'època, sobretot ja entrada la setmana que ve, per tant, uns termòmetres que quedarien una mica tocats. Diumenge a la tarda, els ruixats tornarien a guanyar terreny al nord del país.
4: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Passen 3 minuts de 3:15. Còmic Barcelona ha obert portes aquest matí al recinte Firal de Montjuïc en una 44a edició més internacional que mai, centrada en la cultura pop asiàtica. El Saló estarà en marxa fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. Barcelona, Valèria Obereda.
5: El 44 Còmic Barcelona ja està en marxa, amb més d'un centenar d'autors que durant 3 dies contactaran amb els lectors, firmant llibres i participant a tallers i masterclass. El divendres és el dia de les escoles i instituts. El Pau ve de Cardedeu.
6: Soc una persona que tinc moltes aficions, m'agraden molt els còmics, també m'agrada molt el manga, llavors pues, anar amb companys també és una experiència doble, que m'ho passo el doble de bé, i pues, per mi és pues, això, una experiència molt, molt xula de vindre aquí amb companys.
5: I el Damià, el seu professor, dona valor al còmic.
7: És una manera d'entrar a la lectura, és una manera de poder entendre doncs, diferents gèneres, de poder descobrir noves històries i d'acostar la literatura i la llengua als adolescents.
5: Entre els autors, molts d'asiàtics, perquè aquest any el Còmic Barcelona obre les portes a la cultura pop d'aquests països. Hi haurà Penso, Shintaro Kago i Ken Nimura. També n'hi haurà d'internacionals, com el nord-americà Dennis Kamm o l'italià Milo Manara. I de més a prop, Raquel Ribarrossi, Emma Casadevall, Tomàs Hijo i Berta Cusó, entre molts d'altres.
0: I ara la pantalla gran, Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i ho fa acompanyada de la seva seqüela, Top Gun Maverick. A més, s'estrenen Hugo 24, que parla directament del problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies, Marc Garriga.
8: Ja fa temps que la cartellera acull amb il·lusió pel·lícules que estan d'aniversari. La nostàlgia ven entrades i el sector ho agraeix. Aquesta setmana li toca a Top Gun, a la que al pas del temps no se li ha posat gaire bé, Top Gun Maverick, que l'acompanya, una seqüela que millora el film original i que és tot un espectacle en pantalla gran, i El castell al cel, una de les obres mestres més desconegudes de l'estudio Ghibli i del seu director llegendari Hayao Miyazaki, una aventura de pirates aeris que malauradament no es restrena en català. Pel que fa a les novetats, comencem amb Jugada Maestra.
9: Okay. Gun to your head. What would you even do with $1 billion?
10: What are you gonna do, man?
8: Glenn Powell torna a seduir amb aquesta comèdia negra força entretinguda, però ara que li falta una mica de sal i pebre. L'actor nord-americà, un dels nous sex symbols de Hollywood, interpreta aquí un jove desheretat que té l'oportunitat de recuperar el seu lloc en l'arbre genealògic de la família si elimina uns quants cosins que té al davant. És enginyosa, però no prou, té mala llet, però insuficient també, i en tot moment sembla que es quedi a mig camí de tot.
10: No voy a decir te lo dije como el típico, pero te lo dije, hermano, que esto no iba a traer.
11: Problemas.
8: Aaron Piper segueix demostrant que és un dels millors actors forjats a la sèrie Élite, i a Hugo 24 aguanta el tipus en tot moment com a protagonista principal d'una bona pel·lícula de denúncia sobre el problema de l'habitatge i del camí sense sortida en què viuen molts ciutadans d'aquest país. Ell és un jove que intenta trobar feina, sense haver estudiat gaire, sense referències, que viu amb la seva germana en un pis d'on estan a punt de fer-los fora per impagament. Dura, però alhora esperançadora.
12: Bueno, ya está.
13: ¿El qué ya está?
12: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
8: Completen les novetats la surrealista Pizza Movies, de Carlo Padial, Humberto Romero i Judit Martín, la comèdia fantàstica Movida Celestial amb Keanu Reeves, una revisitació de la novel·la de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, una cinta de terror irlandesa, Hocum, i el drama espanyol Un hijo, amb Macarena García i Hugo Silva.
14: Tú y yo, una pareja que se quiere, eso es revolucionario.
0: I ara música. Maria del Mar Bonet, Obeses o Drake protagonitzen algunes de les novetats d'aquesta setmana. La repassem amb en Marc Ruiz.
15: Maria del Mar Bonet publica aquesta setmana L'aigua no cansa. És una tornada a l'arrel, a Mallorca i a la Mediterrània. Amb cançons com S'aigua no, que recorda molt la música Kleshmer, Blaus i blaus, en clau més flamenca, L'arbre campaner, de regust mediterrani, o Blaus i sol de roses blanques, que musica un poema de Blai Bonet. Obeses completen avui l'Ai al cor, publicant Diàstola, un EP que, juntament amb Sístola, fan un disc amb voluntat trencadora. Tant s'hi pot trobar el hit metal Pols a l'era com la versió èpica de Rosa d'Abril en clau de rock simfònic. Un ús de les guitarres que contrasta amb la primera entrega, que era més cabaretera. El raper canadenc Drake publica avui Iceman, un disc envoltat de misteri que ha llançat gairebé per sorpresa, tot i que hi ha hagut un degoteig de filtracions. Després de la polèmica baralla musical amb Kendrick Lamar, ara Drake ataca A$AP Rocky i DJ Khaled amb les seves cançons.

0: Gallecs, Triángulo de Amor Bizarro, publiquen avui Mi Catedral, un títol que declara la vocació per aconseguir un disc que soni enorme i reflexiu al mateix temps. El millor exemple es pot trobar en un dels singles del disc, Pata Trenca. És una cançó que arrenca amb gairebé la mateixa progressió d'acords i rítmica que Something in the Way de Nirvana, però que acaba transformada en una suite èpica que porta a New Order o fins i tot a My Bloody Valentine i que parla de la venjança contra un professor dèspota. El guitarrista Peter Frampton publica Carry the Light, el primer disc amb cançons pròpies que treuen 16 anys. A l'autor de Baby, I Love Your Way li van diagnosticar una malaltia muscular degenerativa fa 7 anys i ara coescrit el disc amb el seu fill. Carry the Light conté col·laboracions d'artistes com Sheryl Crow, Tom Morello o el saxofonista Bill Evans.
1: I encara una mica més de música.

perquè avui arrenca el Festival Ambassat a Sabadell amb una trentena d'artistes amb bandes com Dan Peralbo i El Comboi, Alosa o Bob Vilan, amb V-baixa, d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. A l'Ambassat s'hi pot trobar el rock de Dan Peralbo, com us dèiem, i El Comboi, també de les madrilenyes Xego, i hi ha pop amb bandes com El Petit de Calaril o Mishima, folk rock amb la Ludwig Band o música d'arrel amb Alosa. L'Ambassat se celebrarà al Parc Catalunya de Sabadell fins aquest diumenge.

0: Esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
1: Bon dia. El Girona agafa una mica d'aire i segueix depenent d'ell mateix per mantenir-se a la primera divisió masculina de futbol. Ahir va aconseguir un empat a un davant la Reial Societat a l'antepenúltima jornada de Lliga. Estuani, sortint des de la banqueta i infiltrat, va salvar l'equip gironí amb un gol al minut 66 que igualava el de Jon Martín. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, assegurava que aprofitaran aquest empat.
2: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar 6 punts.
1: A dues jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant. També d'ahir, victòria del Real Madrid sobre l'Oviedo per 2-0 amb gols de Gonzalo i Bellingham. Els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van retirar pancartes en contra de la gestió de Florentino Pérez. A més, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida un cop superadas las molestias que le iban a impedir jugar al Camp Nou.
3: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar a ser titular.
1: Per la seva banda, Arbeloa va negar haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca. Cal afegir que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que li obrin expedient disciplinari a Florentino Pérez, el president blanc. Demanen que tant el club com el mateix Florentino facin un comunicat de disculpes per les declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. També ha jugat ahir València 1, Rayo Vallecano 1 i diumenge, en horari unificat a les 7 de la tarda, es disputarà la penúltima jornada de Lliga. L'Espanyol és 14 amb 42 punts, 3 per sobre del descens, i visitarà l'Osasuna, que té els mateixos punts que l'equip blanquiblau. El Girona, que és 15 amb 40, visitarà l'Atlètic de Madrid, que lluita amb el Villarreal per la tercera posició a la classificació. Només hi ha un partit que no jugui en horari unificat, és el Barça-Betis, últim partit del camp al Camp Nou de la temporada i que començarà a un quart de 10 del vespre.
0: 3CAT Info.
1: El Barça femení, per la seva banda, jugarà demà a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Clara Serra Jordi parla de l'equip matalasser.
4: L'Atlético de Madrid està fent un gran final de temporada i crec que serà un rival difícil. Crec que estem fent un gran final de temporada nosaltres també i estem en una bona dinàmica i fent grans partits. Llavors, jo crec que estem en un gran moment, ja que tota la temporada hem anat creixent i pues, esperem fer uns grans partits.
1: Aquesta final de demà la podreu seguir a Catalunya Ràdio amb la TDG des de mitja hora abans del partit i la TDG també es podrà seguir al dual de TV3, que també emetrà la final en directe. I en clau internacional, la Federació Brasilera de Futbol ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030.
0: 3CAT Info.
1: I a motors ja ha arrencat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya. Anem cap allà per saber el més destacat d'Ame Aguilar.
5: Àlex Márquez i Jorge Martín, protagonistes de la primera jornada fins al moment. L'Àlex per més ràpid, Martín perquè ha tingut una caiguda i n'ha quedat estabornit i ens ha posat la por al cos. Sembla que el madrileny està bé i podrà seguir. Àlex Márquez i Jorge Martín, primer i segon en el primer entrenament, dos dels favorits per aquest cap de setmana. Un primer entrenament en què també veiem tercera posició per Dijan Antonio, Acosta en la quarta i el líder Bezzecchi en la cinquena. Compte que Àlex Márquez ha posat la goma nova per fer el temps, Bezzecchi no, pneumàtic usat, i els altres dos catalans al darrere, 19è Maverick Viñales, 21è Àlex Rins. Ara, a partir de les 3, el practice de MotoGP, i és que els temps ja comencen a comptar. Ho podreu seguir en directe per l'Esport 3.
1: Moltes gràcies, Damià. En hoquei patins, avui es completen les quarts de final de la Copa Femenina amb les eliminatòries Benvibre, Bigues i Riells a 6:15 i Gijón-Palau a 8:00. El Vila-Serra i el Fraga disputaran demà la primera semifinal després d'eliminar ahir els quarts, el Malleu i el Cerdanyola respectivament per un idèntic marcador, 2-1.
0: Trescat Info.

0: En punt les 12 del migdia. Talls de carreteres i manifestacions tornen a marcar la protesta dels mestres i professors avui a la demarcació de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A aquesta hora es fa un tall de trànsit a l'N230 a l'Alta Ribagorça i d'aquí mitja hora ha de començar una manifestació a Lleida. I ja a la tarda els sindicats tenen prevista una concentració al túnel del Cadí. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. La Vall d'Aran ja té nou sistema de finançament singular. Aquest matí el govern de la Generalitat i el Consell General han tancat un acord que suposarà transferir a la màxima institució aranesa més de 42 milions aquest 2026 i en el termini de 2 anys la participació en impostos com l'IRPF. Últim dia avui de campanya per les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE es volquen en aquestes últimes hores a mobilitzar el seu electorat tradicional. El PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits, però sense concretar-los. El director de la CIA s'entrevista amb el govern castrista en un viatge inusual a l'illa de Cuba, que està immersa en una greu crisi energètica a causa del bloqueig petrolier dels Estats Units. Washington exigeix canvis radicals, mentre l'Havana assegura que no són un risc per la seguretat dels nord-americans. L'Ajuntament de Barcelona aprovarà el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb el suport de Junts per Barcelona i el PP. Restringeix la presència de comerços relacionats amb el cànnabis, les carcasses i les fundes de telèfons mòbils i també els establiments de manicura i pedicura. I avui ha obert portes al còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà la Fira de Barcelona a Montjuïc, la seva edició més internacional, centrada en la cultura pop asiàtica. El saló disposa de 28.000 metres quadrats.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia. Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens quan falten 2 jornades per disputar-se. El sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que li obrin expedient disciplinari a Florentino Pérez. Demanen que el club i Florentino facin un comunicat de disculpes per les declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en hoquei patins a la Copa Femenina, avui es juguen els 2 últims partits de quarts de final, el Benvibre Bigues i Riells i Gijón Palau. Ahir el Vilassana va eliminar el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola.
0: Aquesta tarda i fins al vespre tornarà a ploure a moltes zones de Girona, Barcelona, la Catalunya central i a punts del Pirineu. Aquí amb neu per sobre d'uns 1.400 metres. A la Vall d'Aran nevarà per sobre dels 1.200. Pot ploure fort entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà i el prelitoral.
1: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com dèiem, jornada de vaga de mestres i professors avui a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. A primera hora s'ha tallat el trànsit a la Nacional 240 a Lleida i a aquesta hora també hi ha una protesta a la Nacional 230 a l'Alta Ribagorça. Anem cap a les Bordes. Pau Rovira, bon dia.
3: Hola, Carme, bon dia. Doncs sí, aquí continua la mobilització amb un centenar ja de docents vinguts de les 4 comarques més properes, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Vall d'Aran. Una mobilització que fa talls intermitents aquí a la N230, com deies, just al punt que uneix el pont de Suert i Viella i Catalunya amb Aragó, amb xiulets, càntics, pancartes i lemes reivindicatius a favor de l'educació amb dignitat pública i de qualitat. Els convocants s'estan mostrant una gran indignació en contra del govern i el que anomenen el pacte de la vergonya i es mostren disposats a continuar les mobilitzacions.
4: i educació més inclusiva entre tutti. No volem ordinadors naui, no volem esmossos en els centres escolars.
5: Hi ha molts punts que no s'han tocat, hi ha punts que costen diners, hi ha que no costen diners, i el departament no ens vol escoltar i no pararem fins que ens escolti.
6: Bàsicament estem aquí per la qualitat educativa, perquè cada cop ens fan més burocràcia, feina més burocràtica, i no ens ajuda a preparar millor les classes, i les classes cada cop, el nivell educatiu és cada cop més baix.
3: I és que les reivindicacions, ja les sabeu, són les que hem anat sentint aquests dies. Els sindicats exigeixen un augment salarial més alt del pactat entre Govern, Comissions i UGT, una reducció de ràtios i de burocràcia i més recursos per a l'escola inclusiva. La previsió és que els talls intermitents, que obren pas cada 15-20 minuts, es mantinguin aquí fins a la 1 i després a les 3 de la tarda hi ha convocada una assemblea. Però, com ja us explicam abans, no seran les úniques mobilitzacions aquí al Pirineu, perquè a la Seu d'Urgell hi ha convocada una manifestació a 1:15 pels carrers de la ciutat, això sí, amb poca gent, perquè reserven el gruix per la tarda, ens diuen, i serà una marxa lenta per la Nacional 260 des de la Seu d'Urgell fins a tallar el túnel del Cadí.
0: Estarem pendents, Pau, gràcies, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: I d'aquí mitja hora torna també... Està prevista una manifestació pel centre de la capital del Segrià. A Lleida, Ramon Dalmau, ja està a la Bosoms.
7: A la capital del Segrià, els docents han tallat a primera hora l'accés a la ciutat per la carretera d'Osca i han continuat alterant el trànsit en una marxa per diferents artèries principals de Lleida, com l'Avinguda 11 de Setembre, la plaça Europa o la plaça Ricard Vinyes, amb una forta escridassada inclosa a la seu de Comissions Obreres, un dels sindicats que va signar el pacte amb el govern, rebutjat pels sindicats que convoquen la protesta. Tot plegat accions prèvies a la principal manifestació que ha de començar d'aquí una estona, 1:15, des de l'entorn dels serveis territorials d'educació, un col·lectiu, mestres i professors, que té la vista posada a la nova proposta que ha de fer la consellera Esther Niubó la setmana que ve, després de la decepció de la trobada d'ahir. Això és el que ens deien els representants d'USTEC i del Sindicat de Professors de Secundària Lleida, Rosa Aguilar i Jordi Barrufet.
8: Hem demostrat que continua tenint el col·lectiu la paella pel mànec i que el govern té un conflicte molt seriós amb l'educació que cal que s'assegui a resoldre.
9: El que volem és fer-li veure que existeix aquest conflicte i, per tant, mantindrem les vagues fins que hi hagi el que diem una proposta ferma, una proposta concreta que parli de ràtios, que parli de currículum, que parli de salaris i que parli de canvi en el model de la inclusiva.
7: La manifestació d'aquest migdia té previst passar també per davant de la seu del PSC, que en protestes anteriors ja va ser fortament escridassada.
0: USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, confia que la pressió d'Esquerra i els comuns en la recta final per aprovar els pressupostos desencallin el conflicte del sector educatiu. Públicament, tant el govern com les formacions que previsiblement aprovaran els comptes, fa dies que diuen que el conflicte al sector educatiu s'ha de resoldre. Pel sindicat majoritari, l'aprovació del nou pressupost és l'oportunitat per fer-ho i estan a l'expectativa del que pugui passar abans de dilluns, quan esperen rebre una nova proposta del departament. Yolanda Segura és qui ho assegurava. Segura també lamenta que cap formació política situï l'educació com a línia vermella per aprovar els comptes i exigeixi que s'hi destini una partida suficient per desplegar l'escola inclusiva i la millora salarial, entre altres qüestions. Doncs bé, sobre els pressupostos, l'acord entre el govern i Esquerra per aprovar-los és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit Oriol Junqueras presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat i la idea és que estigui acabat l'any 2040. Marta Corbalán.
7: El mateix dilluns a la tarda Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir a 3Cat Info, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia Orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir amb tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Segons Esquerra, hauria d'estar tot acabada en uns 15 anys i el cost, uns 5.200 milions d'euros, l'hauria d'assumir tot l'Estat, tot i que hi hauria una part que es vehicularia a través del finançament del Banc Europeu d'Inversions. A banda de la línia Orbital, els republicans també
10: també han acordat amb els socialistes crear una societat mercantil participada per l'Estat i la Generalitat que hauria de materialitzar les inversions estatals a Catalunya. Tots aquests compromisos s'hauran de validar en una comissió bilateral entre les dues administracions que tot apunta que es reunirà també la setmana que ve. El tren orbital es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
0: Junts per Catalunya ha qualificat de presa de pèl que Esquerra aposti ara per la línia orbital quan no funcione la xarxa de Rodalies. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'hemicicle de 3Cat Info que podreu sentir íntegra aquest vespre.
11: A dia d'avui, a un usuari de Rodalies, que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, jo em sembla que és una autèntica presa de pèl.
0: La Vall d'Aran ja té nou sistema de finançament singular. Aquest matí el govern de la Generalitat i el Consell General han tancat un acord que suposarà transferir a la màxima institució aranesa més de 42 milions aquest any, en el termini de 2 anys més, la participació en impostos com l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
12: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
13: Un nou finançament que arriba 11 anys d'empús de que la pròpia llei d'Aran deixés clar en 2015 que en un plaç màxim de 3 anys era Val d'Aran hauria de condar amb un model. Ha costat uns anys, més en tot cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
12: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat fins als 42,7 milions d'euros d'aquest 2026 i un increment anual de 500.000 euros per als propers 4 anys que no dependrà de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Segons el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, un compromís de govern que avui es fa realitat.
14: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès, era un compromís del president de la Generalitat de l'inici de la legislatura i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
12: L'acord inclou una clàusula per la qual Generalitat i Consell General s'emplacen a estudiar la participació de la màxima institució aranesa en tributs de la Generalitat, especialment en l'IRPF, en un termini màxim de 2 anys.
1: 3Cat Info.
0: Últim dia de la campanya andalusa amb el PP i el PSOE volcats a mobilitzar els seus. El PP acaricia la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, mentre que la candidata socialista María Jesús Montero crida a la mobilització dels seus votants per evitar el pitjor resultat del PSOE a la comunitat que van governar gairebé 40 anys. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
15: Amb totes les enquestes en contra, María Jesús Montero demana un vot de confiança als socialistes que van votar el Partit Popular o que es van quedar a casa en les últimes eleccions.
16: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
15: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta i vol tornar a governar sense Vox i Alberto Núñez Feijóo, volcat en la recta final de la campanya, ha demanat al votant del PP que no es confiï.
17: Un voto es gobernar con dignidad o gobernar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
15: El PP té tocat tornar a governar a Andalusia, on votar a la dreta ja no és un tabú, segons han explicat a 3Cat Info Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús, i Celia Villalobos, exministra del PP.
18: Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. Y había por la derecha, ¿no? Los señoritos, etcétera, ¿no?
19: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción y ha llegado el momento del cambio.
15: Però els socialistes i els partits de la seva esquerra denuncien la mala gestió del PP i els acusen de desmantellar la sanitat pública.
20: Nos encontramos gente que de verdad confía, de verdad lucha y tiene la esperanza de que por fin hay un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
15: Mentre l'extrema dreta de Vox, que creixia amb força a Andalusia ara fa uns mesos, tot apunta que diumenge s'estancarà.
2: Al Catalunya al dia parlem de tu.
21: I de tu, i de tu.
2: Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant.
21: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
22: Tens i no quedarà pagesia i un dels...
2: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
23: 170.000 turistes...
24: El projecte ha reduït dimensions.
25: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
2: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info.
0: Hem arribat a un quart d'una del migdia. Cop d'ull a la situació del trànsit i del transport públic, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
26: Bon dia. A hores d'ara, calma la majoria de carreteres. Destaquem només punts amb densitat a la C-17 entre l'Ametlla i Canovelles, sentit Vic. En aquí hi ha un carril tallat per una avaria, precaució. Circulació densa també a la C-35 a l'entorn del circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló i en punts habituals com la Ronda Litoral a Barcelona des del Fòrum fins a la Barceloneta, sentit Llobregat, o a l'AP-7 entre Barberà i Santa Perpètua en tots dos sentits de la marxa. Recordem també que la Nacional 230 a les Bordes segueix tallada en tots dos sentits de la marxa per una manifestació dels docents. És tot.
2: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
27: Avui el dia ha començat fred, ha començat blanc, nevat al Pirineu, ha plovisquejat, ha caigut algun ruixat també de matinada, comarques de Girona, punts del Maresme, entre 1 i 10 litres a l'escala, fins i tot 18 litres per metre quadrat. Recordem ahir 55 litres a Darnius, 36 a Sant Pau de Segúries, 40 a Sant Pere Pescador, 28 a Roses, 20 a l'Estartit. Però la notícia és aquesta neu que ha deixat de 5 a 10 centímetres a tot el Pirineu, des del Pallars, Vall d'Aran, fins al Ripollès, a la zona de Vallter, entre 10 i 15 centímetres, i es repetirà aquesta tarda una mica de nevada, que pot deixar novament de 5 a 15 centímetres, però baixant de cota, de 1.600, 1.700 inicialment, cap a 1.400 aquesta tarda, i a la Vall d'Aran 1.200 podria caure aigua neu fins a la ciutat de Viella. I aquesta tarda, tot i que ara no plou gaire, s'animarà la pluja, al Pirineu, Prepirineu i sobretot comarques de Girona, Barcelona, Catalunya Central i de cara al vespre al nord de la Costa Daurada fins al Baix Penedès, potser Garraf, potser també Tarragonès. Però la màxima pluja l'esperem al voltant del Maresme, la Selva, Vallès Oriental, Montseny, Maresme, Osona, amb alguna tempesta, més de 20-30 litres per metre quadrat i calamarsades. Hi ha un avís de pluja intensa, segons indica el Meteocat, de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, a la zona litoral i prelitoral que va des del Baix Empordà Gironès fins al Baix Llobregat i Vallès Occidental.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, marxa de la Xina, satisfet dels acords comercials aconseguits amb Xi Jinping i convençut que les relacions bilaterals milloraran. En afers internacionals, els dos governs han subratllat les coincidències, com ha volgut remarcar Trump respecte a l'Iran, tot i les divergències en aquesta qüestió o la de Taiwan, una línia vermella per al règim xinès. Corresponsal a Pequín, Francesc Canals.
28: La Xina i els Estats Units tenen la mateixa posició sobre l'Iran. Reclamen l'obertura de l'estret d'Hormuz, ha dit Donald Trump davant de Xi Jinping en la trobada avui a la residència dels líders xinesos, Zhongnanhai, al costat de la ciutat prohibida. Des de l'administració nord-americana es valora també que la Xina accepti no donar oxigen econòmic al règim dels ayatolàs. Sentim Donald Trump.
29: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
28: Una segona trobada que es prolongava amb un dinar i després Donald Trump ja ha emprès el vol de tornada als Estats Units. Trump també ha dit que s'han firmat grans acords a concretar de moment. En aquest sentit, a la cadena Fox li ha declarat que la Xina comprarà 200 avions Boeing, cosa que ha fet caure les accions de la companyia perquè als mercats es parlava de la possibilitat que fossin 500. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, a Taiwan. El secretari d'Estat Marco Rubio ha mirat de tranquil·litzar el govern de Taipei. No hi ha hagut cap canvi en la posició nord-americana al costat de Taiwan, a pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping. La cimera tindrà continuïtat el 24 de setembre, en què el president nord-americà ha convidat Xi Jinping a la Casa Blanca.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, va fer una visita a Llampec, a Cuba, per reunir-se amb les autoritats de l'illa sotmesa a una greu crisi energètica pel bloqueig petrolier dels Estats Units. És la segona vegada que un màxim responsable de la intel·ligència nord-americana viatja a Cuba des de la Revolució. Estem parlant de l'any 1959. Segons un funcionari de la CIA que cita l'agència Reuters, Ratcliffe ha transmès un missatge de Donald Trump que Washington només s'implicarà a l'illa si el govern castrista aplica reformes radicals. Els Estats Units han exigit durant dècades a Cuba que obri la seva economia estatal, repari els propietaris nord-americans pels béns expropiats i faci unes eleccions lliures i justes. Les autoritats cubanes afirmen, per la seva banda, que la reunió ha permès deixar clar que Cuba no és una amenaça per la seguretat nacional dels Estats Units i insten a engegar una cooperació a tots nivells. En un gest més de pressió sobre el règim comunista, la cadena nord-americana CBS informa l'administració Trump vol inculpar l'expresident cubà Raúl Castro de 94 anys. Segons fonts pròximes al dossier, se l'investiga pel cas de dos avions civils pilotats per opositors cubans abatuts ja fa 30 anys. Hem de parlar un dia més de morts a Ucraïna, 3 morts en concret i 12 ferits en un atac d'Ucraïna amb drons contra edificis residencials i la refineria de petroli de Ryazan, una de les més importants de Moscou, a 200 quilòmetres al sud-est de Moscou. L'exèrcit rus assegura que ha interceptat 355 drons ucraïnesos durant la nit. Vladimir Putin, mentrestant, es va acarnissar ahir amb Ucraïna amb un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra. A Ucraïna avui és jornada de dol l'endemà d'uns bombardejos que van causar 24 morts, 3 dels quals nens, a Kiev. En 2 dies, Rússia ha llançat contra Ucraïna més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. Això enmig dels atacs creuats, Rússia i Ucraïna han intercanviat avui 205 presoners de guerra, una cinquena part de l'inicialment pactat en la treva de 3 dies decretada unilateralment per Vladimir Putin la setmana passada.
2: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona aprovarà el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb el suport de Junts per Barcelona i el PP. A principis de setmana, els veïns del districte van denunciar que el nou planejament afavoriria l'aparició de negocis adreçats al turisme i a l'oci nocturn, com ara discoteques. El tinent d'alcaldia i regidor del districte, Albert Batlle, ho ha desmentit i assegura que, precisament, el nou pla d'usos limita l'aparició d'aquest tipus d'establiments. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
3: Segons Batlle, el nou pla d'usos és una eina que restringeix la implantació de locals relacionats amb activitats que ha titllat de negatives, com qualsevol comerç relacionat amb el cànnabis, el comerç de carcasses i fundes de telèfons mòbils o els establiments de manicura i pedicura.
4: Tenim vigent una suspensió de llicències per aturar el creixement exponencial d'aquests negocis que s'havia donat durant els anys previs i que no porten cap valor afegit. I per primera vegada regulem contra la venda de souvenirs com a producte secundari. També es controlaran les activitats de restauració i de comerç alimentari i mirem també de protegir els establiments singulars de restauració, flexibilitzant canvis de llicència.
3: PP i Junts hi votaran a favor i Esquerra i Comuns en contra. Jordi Rabassa és regidor dels Comuns.
5: És un pla d'usos que aprofundirà en el que ens passa cada setmana, que és que ens assabentem que hi ha famílies que estan pensant deixar el barri o directament ja l'han deixat perquè no poden pagar els preus del lloguer i perquè cada vegada reconeixen menys els carrers, uns carrers massificats en el que el comerç que et cuida, el comerç de proximitat, doncs desapareix i apareixen coses que no són interessants per les veïnes de Ciutat Vella. I aquest pla el que fa és aprofundir en això.
3: Si no hi ha cap sorpresa d'última hora, el nou pla se sotmetrà a votació de la Comissió d'Urbanisme la setmana que ve i serà aprovat definitivament al plenari de finals de mes.
0: Còmic Barcelona obert portes aquest matí al recinte Firal de Montjuïc en una 44a edició més internacional que mai, centrat en la cultura pop asiàtica. El saló estarà en marxa fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. Valèria Obereda.
6: El 44 Còmic Barcelona ja està en marxa, amb més d'un centenar d'autors que durant 3 dies contactaran amb els lectors firmant llibres i participant a tallers i masterclass. El divendres és el dia de les escoles i instituts. El Pau ve de Cardedeu.
7: Soc una persona que tinc moltes aficions, m'agraden molt els còmics, també m'agraden molt al manga. Llavors, pues, anar amb companys també és una experiència doble, que m'ho passo doble de bé, i pues, per mi és pues, això, una experiència molt, molt xula de vindre aquí amb companys.
6: I el Damià, el seu professor, dona valor al còmic.
8: És una manera d'entrar a la lectura, és una manera de poder entendre doncs, diferents gèneres, de poder descobrir noves històries i d'acostar la literatura i la llengua als adolescents.
6: Entre els autors, molts d'asiàtics, perquè aquest any el còmic Barcelona obre les portes a la cultura pop d'aquests països. Hi haurà Penso, Shintaro Kago i Ken Nimura. També n'hi haurà d'internacionals, com el nord-americà Dennis Kamm o l'italià Milo Manara. I de més a prop, Raquel Ribarrossi, Emma Casadevall, Tomàs Hijo i Berta Cusó, entre molts d'altres.
0: Esport. Marcos García, bon dia.
9: Bon dia, Carme. El Girona ha agafat una mica d'aire. Segueix depenent d'ell mateix per mantenir-se a la primera divisió, a la primera masculina de futbol. Ahir va aconseguir un empat de molt valor a un a casa, Montilivi, contra la Reial Societat. Era l'antepenúltima jornada de Lliga. Cristian Estuani, sortint de la banqueta com pràcticament sempre i, de fet, infiltrat per unes molèsties físiques, va salvar l'equip gironí amb un gol al minut 66 que igualava el de John Martín, el gol que avançava l'equip basc. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, assegura que aprofitaran aquest empat per segellar la permanència primera.
10: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar 6 punts.
9: A dues jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15è, té 40 punts, un per sobre del descens. Està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i també el Llevant. També ahir victòria del Real Madrid sobre l'Oviedo, 2-0 amb gols de Gonzalo i Bellingham. Els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van arribar a retirar pancartes en contra de la gestió de Florentino Pérez. A més, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida, un cop superades les molèsties que li van impedir jugar al Camp Nou. Sentim Mbappé.
11: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
9: Doncs aquesta victòria del Real Madrid, però per la seva banda Arbeloa negava haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca, que és allò de què l'acusava el davanter francès i estrella del Real Madrid.
13: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no. No sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase.
9: Encara en clau del Real Madrid, dues coses. Primer, l'entrenador que més sona per ocupar la banqueta blanca, la del Real Madrid la propera temporada, que és José Mourinho. Encara el Benfica acaba de confirmar que té una oferta de renovació al Benfica i que la valorarà aquest diumenge. Això davant la possibilitat que sigui el nou tècnic del Real Madrid. I a més cal afegir que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit. Demanen que li obrin expedient disciplinari Florentino Pérez. Demanen que el club, el Real Madrid i Florentino facin un comunicat de disculpes per les declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. També ha jugat ahir i també a primera València un Rayo 1. Diumenge en horari unificat a les 7 de la tarda es disputarà la penúltima jornada de Lliga. Encara en futbol, el Barça femení jugarà demà a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Clara Serra Jordi parla de l'equip Matalasser.
14: L'Atlètic de Madrid està fent un gran final de temporada i crec que serà un rival difícil. Crec que estem fent un gran final de temporada nosaltres també. Ja estem en una bona dinàmica i fent grans partits. Llavors, jo crec que estem en un gran moment, ja que tota la temporada hem anat creixent. I pues esperem fer uns grans partits.
9: Aquesta final la transmetrem a Catalunya Ràdio, a la TDG, des de 8:15. La TDG també es podrà seguir al dual de TV3, que també emetrà aquesta final en directe. Això pel que fa al futbol, al poliesportiu, evidentment l'arrenquem amb motos, motor. Ja ha arrencat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya. Damià Aguilar.
23: Àlex Márquez i Jorge Martín, protagonistes de la primera jornada fins al moment. L'Àlex per més ràpid, Martín perquè ha tingut una caiguda i n'ha quedat estabornit i ens ha posat la por al cos. Sembla que el madrileny està bé i podràs seguir. Àlex Márquez i Jorge Martín, primer i segon en el primer entrenament, dos dels favorits per aquest cap de setmana. Un primer entrenament en què també veiem tercera posició per Dijan Antonio, Acosta en la quarta i el líder Bezzecchi en la cinquena. Compte que Àlex Márquez ha posat la goma nova per fer el temps, Bezzecchi no, pneumàtic usat, i els altres dos catalans al darrere, 19è Maverick Viñales, 21è Àlex Rins. Ara, a partir de les 3, el practice de MotoGP, i és que els temps ja comencen a comptar. Ho podreu seguir en directe per l'Esport 3.
9: Doncs sí que ho seguirem en directe per l'Esport 3 i amb el Damià Aguilar, amb els companys de la televisió. En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina amb els partits Benvibre, Vigues i Riells, i més tard, aquest és a 6:15, més tard a 8:00 el Gijón Palau. Recordeu el que va passar ahir, és que el Vilassana i el Fraga disputaran demà la primera semifinal d'aquesta Copa Femenina, d'aquesta Copa de la Reina, després d'eliminar els quarts el Manlleu i el Cerdanyola per un idèntic marcador, 2-1 en tots dos marcadors d'aquesta Copa Femenina d'hoquei patins.
0: Dos quarts d'una del migdia, talls de carretera i manifestacions tornen a marcar la protesta dels mestres i professors avui a la demarcació de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A aquesta hora de començar una manifestació a Lleida, ja a la tarda als sindicats, tenen prevista una concentració al túnel del Cadí. També us estem destacant que l'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. A partir d'aquesta hora us parlarem de la pugna per liderar la llista de Junts a Barcelona a les properes eleccions municipals. I també us parlarem d'altres qüestions, per exemple, com aquestes. Avui fa exactament 15 anys a l'esclat del moviment 15M, unes protestes que van sacsejar el mapa sociopolític. Lluny de apaivagar-se, el malestar ha anat en augment, amb la particularitat que, segons els experts, bona part d'aquest sentiment el capitalitzen les formacions d'extrema dreta. I repassarem les novetats discogràfiques d'aquesta setmana que passen per Maria del Mar Bonet, Obeses, Drake o els gallecs Triángulo de Amor Bizarro. Ja en esports, Marcos, que ens expliqueu.
9: Doncs destaquem que el Girona surt del descens després de l'empat a 1 ahir a Montilivi contra la Reial Societat. Ara l'equip gironí és 15è de primera, té 40 punts, un per sobre del descens a dues jornades perquè acabi la Lliga.
0: Aquesta tarda i fins al vespre tornarà a ploure a moltes zones de Girona, Barcelona, la Catalunya Central i a punts del Pirineu, aquí amb neu per sobre d'uns 1.400 metres. A la Vall d'Aran nevarà per sobre d'uns 1.200. Pot ploure fort entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà i el prelitoral. Dos quarts d'una i dos minuts, ho acabem de saber i us avançàvem en el sumari. El president del grup municipal de Junts a Barcelona, Jordi Martí Galbís, plantarà batalla i vol ser candidat a l'alcaldia de la ciutat a les municipals de l'any que ve. Segons diverses fonts consultades per aquesta emissora, ja ho ha comunicat a la direcció de Junts. Aquesta decisió aboca amb tota probabilitat el partit a decidir el candidat en unes primàries, l'opció que no volia la direcció. L'aposta de la cúpula juntaire és que sigui candidat Josep Rius, portaveu i un dels vicepresidents del partit de la màxima confiança de Carles Puigdemont. Ara la direcció haurà de decidir si activa el mecanisme per elegir el candidat a un any de les eleccions.
2: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora arrenca una manifestació de mestres i professors al centre de Lleida. És la protesta central de la jornada de vaga avui dels docents a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, la quarta aturada aquesta setmana dels sindicats educatius majoritaris. Anem cap a la capital del Segrià, Ramon Dalmau i Estela Bussoms. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia, Carme. Doncs sí, mestres i professors s'han replegat al voltant dels serveis territorials d'educació aquí a la ciutat de Lleida. No poden arribar fins a les portes de l'edifici perquè està fortament protegit pels Mossos d'Esquadra, amb empentes incloses quan alguns dels manifestants s'han acostat a la línia policial. Des d'aquí ha d'arrencar una manifestació que tornarà a recórrer el centre de Lleida, passarà per davant de la seu del PSC, que segur que tornarà a ser escridassada, tot plegat en una jornada que vol redoblar la pressió al departament, ara que hi ha converses obertes i s'espera una nova proposta dilluns que ve. Li volem preguntar a la representant del sindicat Usteca Lleida, Rosa Aguilar, com ho afronten tot plegat. Abans de res, però, També comentar que hi ha... Rosa, bon dia.
12: Bon dia.
1: Ara dèiem, molts crits també contra la policia. Considereu que aquest desplegament potser és una mica excessiu?
12: Efectivament, això és un símptoma més de la desconfiança que genera el govern el col·lectiu docent. És a dir, vull deixar clar que nosaltres som docents, no som delinqüents. Per tant, no fa cap falta que s'infiltrin policies a les assemblees on tractem de temes laborals, i tampoc fa cap falta que davant de la que és casa nostra, en aquest cas el Servei Territorial d'Educació a Lleida, doncs se'ns barri el pas i no puguem estar fent una protesta davant dels serveis territorials, una protesta absolutament pacífica i democràtica. No té cap sentit.
1: I ara ho dèiem, de cara a la setmana que ve, amb quina visió teniu, doncs, això, aquestes converses obertes, i amb quina esperança que això es pugui reconduir?
12: Esperança, sincerament, poca, perquè una consellera que després que ha esperat a que haguem fet 3 jornades de vaga per trucar a la nostra porta perquè ens assegueixen a la mesa de negociació, doncs ja diu molt és un mal símptoma. És a dir, situar tot un calendari de vagues i que esperin que materialitzem 3 per trucar a la porta dels sindicats majoritaris perquè negociem, és molt mal símptoma. Per tant, jo el que voldria dir és, si dilluns no arriba una proposta seriosa, transparent, honesta per part del departament per seure a negociar, de veritat, doncs dimarts no cal que ens esperin a la mesa.
1: Moltíssimes gràcies, Rosa, que vagi bé.
12: A vosaltres.
1: Doncs una jornada de protestes que ha començat de bon matí aquí a Lleida amb el tall de l'N240, l'accés per la carretera d'Osca, i amb el trànsit alterat durant tot el matí en diferents punts d'artèries principals de la capital del Segrià. Aquesta manifestació encara no ha arrencat, des d'aquí, des dels serveis territorials d'educació, l'anirem seguint.
0: I tant, gràcies, Estela, bon dia.
1: Bon dia.
0: Usted, que el sindicat majoritari de l'ensenyament confia que la pressió descarrega els comuns a la recta final per aprovar els pressupostos desencallin el conflicte del sector educatiu. Públicament, tant el govern com les formacions que preveuen donar suport als comptes fa dies que diuen que el conflicte al sector educatiu s'ha de resoldre. Pel sindicat majoritari, l'aprovació del nou pressupost és l'oportunitat per fer-ho i estan a l'expectativa del que pugui passar abans de dilluns, quan esperen rebre una nova proposta del departament. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
15: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar doncs el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin doncs aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però clar, a partir d'aquí, doncs, mira, tant de bo, estem a l'expectativa.
0: Segura també lamenta que cap formació política situï l'educació com a línia vermella per aprovar els comptes i exigeixi que s'hi destini una partida suficient per desplegar l'escola inclusiva i la millora salarial, entre altres qüestions. Doncs bé, parlant dels comptes, l'acord entre el govern i Esquerra per aprovar-los és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit Oriol Junqueras presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabat el 2040. Junts per Catalunya qualifica de presa de pèl que Esquerra aposti ara per la línia Orbital quan no funciona la xarxa de Rodalies. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'Hemicicle de 3CatInfo, que podreu sentir íntegra aquest vespre.
16: A dia d'avui, a un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge, avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, jo em sembla que és una autèntica presa de pèl.
0: Un cop el judici del cas Pujol ha quedat vist per sentència, les defenses confien que els acusats quedaran absolts perquè asseguren que no s'han aportat proves d'enriquiment irregular. L'advocat d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez, n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Seran absolts. Aquesta és la meva convicció personal i professional, vist el desenvolupament del judici. Altra cosa és que estem a l'Audiència Nacional, esperarem a veure què passa. Normalment, amb aquests judicis on es valora la suposada corrupció, hi ha algun empresari o alguna persona que manifesta, doncs, les irregularitats que s'hagin pogut produir. En aquest cas no hi ha hagut cap. Potser és que no hi havia de corrupció.
0: Oriol Rusca, advocat de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola i per qui han demanat 17 anys de presó, creu que tot plegat ha estat una maniobra policial per desacreditar la família Pujol.
18: O diuen que no hi ha documents i llavors vol dir que l'operació no existeix, o si hi ha documents diu que els documents són falsos. Això el que obeeix, en el fons, una manca de prova, perquè l'única prova que realment tenen és l'opinió d'uns agents de policia que han actuat en base a uns objectius, que és anar a cepillar-se tota la família i anar a buscar com condemnar tothom.
0: Diego Artacho, advocat de l'empresari Carles Sumarroca, que s'enfronta a 5 anys de presó, sosté que l'han assegut al banc dels acusats arran

0: Polític d'Espanya amb el naixement d'un espai que des de fa anys però va perdent força a les urnes. Els experts alerten que el malestar social creixent ara l'està capitalitzant en gran mesura als partits d'extrema dreta. És un reportatge d'Àlex Giralt-Robert amb el muntatge de Ferran Badia.
1: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
2: El no en representen era l'esclat després d'anys de crisi econòmica i retallades, amb un atur que afectava aquell 2011 la meitat dels joves, amb un Zapatero agònic a la Moncloa i amb Brussel·les que exigia mà dura als governs. A Barcelona, la protesta arriba de seguida a la plaça Catalunya. L'activista Sílvia Badia és de les primeres persones a instal·lar-s'hi.
3: Espais de l'esquerra alternativa, no institucional, i en paral·lel, tot un conjunt de campanyes, grups de Facebook, com Democràcia Real ja. Un dia va esclatant, sembla que va ser que a Madrid van dir no, ens quedem aquí, i a Catalunya van dir, doncs vinga, nosaltres també.
2: Unes mobilitzacions molt transversals que duren setmanes, com recorda el doctor en Humanitats Jordi Mir.
4: Un període de mobilització com no havíem vist durant anys. Amplis sectors de la població se senten interpel·lades i se senten participants en una mobilització social.
2: Després de diversos intents amb fortes càrregues policials, l'acampada a Barcelona es dissol del tot al cap d'un mes i mig. A curt termini, les mobilitzacions amb prou feines es reflecteixen a la política institucional. De fet, el PP arrasa les generals de finals del 2011. Però és a partir del 2014 que neixen els primers partits amb les consignes del 15M com a leitmotiv.
5: Hemos demostrado que podemos, pero no podemos solos.
6: Us dic que jo vull ser la propera alcaldessa.
2: Podem, liderat per Pablo Iglesias i Roma, les europees d'aquell any, mentre Catalunya, Barcelona en Comú, guanya les municipals del 2015 amb Ada Colau. Joan Subirats és un dels principals impulsors de aquesta última formació, el germen dels actuals comuns.
7: Uns que estaven per la defensa de l'aigua, els altres formaven part de la defensa de la sanitat pública, altres que venien del moviment contra els desnonaments. Gent que tenia orígens molt diferents i que es van trobar plegant-se per intentar, en un àmbit local, com és el cas de Barcelona, doncs el pas a fer un canvi de política.
2: Les alcaldies de Barcelona i Madrid impulsen Podem, que es queda a les portes de fer un sorpasso al PSOE a Espanya. Però en pocs anys, la formació morada passa de confrontar amb els socialistes a governar en coalició amb ells.
8: Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos.
2: El desgast, la paradoxa d'haver entrat al sistema contra el qual es va aixecar, la recuperació del PSOE i el creixement de l'extrema dreta arreu porten l'espai polític a estar ara mateix tocat de mort.
4: Amb motiu d'un dels aniversaris del 15M, Vox fa una campanya a les seves xarxes dient que ells són el veritable 15M. Què diu Santiago Abascal en aquell moment? Nosaltres farem els canvis que aquests menuts no han fet. Nosaltres som els veritables antisistema.
2: I després d'aquests canvis a tots els nivells, a Catalunya i a l'Estat, passats 15 anys, què en queda del 15M?
7: Hi ha hagut un cert canvi d'agenda que, evidentment, ha provocat també que els grans partits també recollissin aquest canvi d'agenda, sobretot en temes de reconeixement de la diversitat, temes ambientals.
4: La mobilització del dret a l'habitatge, que ha representat la PAH i que ara representa el sindicat de llogateres, són la continuïtat del 15M. Aquí hi ha gent organitzada, teixit social i malestar que pot segurament mostrar-nos en els propers anys un creixement de la mobilització.
3: Tot agent políticament organitzat d'esquerres no es podria entendre la manera que té de funcionar o de fer sense el 15M. Un espai de reflexió conjunta, de creació i de trobada, definitivament.
0: Trescat Info. Acabem de saber que els dies 27 de maig i 5 de juny, hem sabut les dates, vagi a haurà vaga al servei de Rodalies. Ahir aquesta emissora avisava que s'estava preparant l'aturada i avui UGT i Comissions Obreres n'han registrat la convocatòria. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. Els sindicats convocants reclamen que hi hagi més personal, sobretot interventors, perquè asseguren que quedaran vacants amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. També volen més seguretat perquè a Catalunya es registren més agressions que a tota la xarxa ferroviària espanyola. Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement. Doncs amb aquesta informació arribem a 3:15 del migdia.

0: una pausa pel temps i pel trànsit. I comencem per fer un cop d'ull a la xarxa viària catalana i al transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora us expliquem que segueixen les retencions a la C-17 entre Canovelles i l'Ametlla, sentit Vic. Recordem que hi ha un carril tallat per una avaria, precaució en aquest punt. I també retencions en punts habituals a aquesta hora, com la Ronda Litoral a Barcelona, del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Ronda de Dalt, des de Sarrià cap al Nus de la Trinitat i a Trinitat, sentit Llobregat. Recordem també que des de ja fa unes quantes hores està tallada la Nacional 230 a les Bordes per una manifestació coincidint amb aquesta nova jornada de la vaga de docents. És tot de moment.
0: El temps. Amb el Dani Ramírez.
2: Ambient fred, baixa la temperatura, tocarem fons aquesta nit, matinada i demà matí d'hora a muntanya. A partir d'aleshores, demà de dia ja pot pujar 2, 3, 4 hores del termòmetre, però evidentment venim de força avall, un ambient pràcticament d'hivern a muntanya, i per tant demà encara la temperatura serà per sota la mitjana. També diumenge, tot i que van pujant sobretot de dia, encara estarem per sota. Cal dir que els propers dies sí que dilluns i dimarts puja lentament la temperatura, i seria dimecres i dijous al voltant del dia 20 de maig quan la calor serà ja protagonista a l'interior per sobre dels 30 graus. Però, per exemple, avui no passarem de 22, 23 les més altes en punts de ponent, Costa Daurada, i en general al voltant dels 15 a les valls del Prepirineu o comarques gironines. Atenció, perquè s'intensifica la pluja aquesta tarda, pot ser forta entre el Baix Empordà, Gironès, fins al Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès Occidental, deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Hi ha un avís d'intensitat i també alguna ràfaga forta de vent que pugui superar els 70 km per hora al Barcelonès, al Baix Llobregat i al Garraf. Aquests avisos vàlids fins aquest vespre o nit. Demà ja no tenim cap avís, però aquesta tarda preveiem cada cop se n'hi ha animant la pluja cada cop amb més intensitat entre Girona i Barcelona. Pot ploure també a la Catalunya central, a última hora del dia nord de la Costa Daurada, una mica, però menys que ahir, al nord de les comarques gironines, i per tant la màxima pluja seria al voltant de la Selva, Osona, fins al Maresme, Vallès Oriental. Aquí alguna tempesta pot ser intensa amb calamar-se i deixar més de 30 litres per metre quadrat. De fet, poden caure fins a més de 20 litres en mitja hora. I la neu baixant de 1.400-1.600 a la vall d'Aran a 1.200 metres. I és que déu-n'hi-do aquesta tongada d'hivern que aguantarà fins demà a la matinada. Demà poca pluja, fins i tot matí de sol, a la tarda algun ruixat, interior de Girona i punts del Pirineu, ja nevaria més amunt, ben bé 1.800 metres, i diumenge a la tarda s'anima una mica més la pluja a Girona, Barcelona, Pirineu i Prepirineu, però matí globalment assolellat.
3: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
4: Catalunya migdia.
5: Quines són les xifres? Bon dia.
4: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: I en aquest informatiu també sentirem les famílies
5: de burocràcia i les hores extres que compren.
4: Parem atenció a tots els fronts informatius.
6: Sí, tindrà l'encàrrec.
3: A 2:45 els esports.
4: D'aquí.
7: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
4: I de la resta del món.
5: Fins a la cimera internacional que serà.
4: Faci el temps que faci.
8: Més aviat sol i una petita interrupció.
4: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: Més coses, usuaris i sindicats de la policia espanyola denuncien el col·lapse a les comissaries per renovar el carnet d'identitat a Catalunya. Aquest fet s'estén per totes les demarcacions. L'aplicació directament o no ofereix cites o les dona diverses setmanes o bé amb mesos vista. Segons els sindicats policials, falta personal perquè no s'estan substituint les jubilacions del personal administratiu i com a solució s'estan formant agents del cos. Carlos García és el secretari regional del sindicat Jupol, Justícia Policial, que és el majoritari a la policia espanyola. Assegura que han detectat que davant la falta de cites, algunes persones es compren al mercat negre per motius, per preus, volíem dir, es compren aquest document d'identitat per preus que oscilen entre 60 i 100 euros.
9: Hay mafias que intentan sacar un lucro económico. Esto se está dando sobre todo en las citas del NIE. Y bueno, esto la gente tiene que denunciar para que los equipos de los grupos de investigación investiguen i no sé d'esta circumstància, que és un hecho muy grave.
0: Jupol preveu que la situació empitjori en les pròximes setmanes per la planificació de viatges a l'estranger coincidint amb les vacances d'estiu. A Alacant, cada any fan un homenatge al poeta Miguel Hernández amb una caminada de 3 dies que fa parada a les localitats més vinculades amb el poeta. La Generalitat Valenciana ha retirat aquest any la subvenció econòmica a la ruta que han salvat amb aportacions del Ministeri i dels Ajuntaments. València, Alba Barbosa.
6: Miguel Hernández escrivia al pati de darrere de casa i va convertir l'hort de la família i la figuera en símbols de la seva poesia. Para la libertad. I encara conserven la figuera centenària, ens explica Tomàs Serna, director de la Casa Museu de l'Escriptor.
10: Es una higuera que aparece en más, bueno, se menciona como en más de 20 poemas, hace referencias directas a higueras, a las hojas de la higuera, a los frutos, pero es también el lugar donde Miguel se sienta a leer, se sienta a escribir.
6: A Oriola, on va néixer el poeta, és on comença la caminada de gairebé 70 quilòmetres que cada any aplega centenars de persones per recórrer els escenaris que van marcar la vida del poeta. L'Institut Valencià de la Joventut no ha finançat aquest any la ruta, argumentant falta d'homologació. L'organització hi veu motius ideològics. Aitor Larravide, director de la Fundació Cultural Miguel Hernández.
11: Hace falta más que nunca esa presencia del poeta, porque nadie como él supo estar a la altura de las circunstancias políticas, económicas, sociales, históricas que le tocó, que murió con apenas 31 años.
6: Amb l'esclat de la Guerra Civil, Hernández es posiciona políticament, milita al bàndol republicà i escriu una de les seves obres més reconegudes, Viento del Pueblo. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran. La catedràtica de literatura hispanoamericana de la Universitat d'Alacant, Carmen Alemany, porta 40 anys estudiant la seva poesia i va ser una de les primeres a accedir als manuscrits.
12: En poc més de 10 anys d'escriptura va tocar les tecles més importants que té el ser humà, no? Va parlar de la vida, va parlar de la mort, va parlar de l'amor. O sigui, sentir més forts que pot tindre el ser humà, ahí està.
6: La ruta del poeta acaba al cementiri d'Alacant, on està enterrat. Miguel Hernández va morir en una presó d'Alacant condemnat pel franquisme.
0: Maria del Mar Bonet, Obeses o Drake protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'aquesta setmana que repassem amb el Marc Ruiz.
13: Maria del Mar Bonet publica aquesta setmana L'aigua no cansa. És una tornada a l'arrel, a Mallorca i a la Mediterrània. Amb cançons com Saigo no, que recorda molt la música Kleshmer, Blaus i Blaus, en clau més flamenca, L'arbre campaner, de regust mediterrani, o Blaus i sol de roses blanques, que musica un poema de Blai Bonet. Obeses completen avui l'Ai al cor, publicant Diàstola, un EP que, juntament amb Sístola, fan un disc amb voluntat trencadora. Tant s'hi pot trobar el hit metal Pols a l'era com la versió èpica de Rosa d'Abril en clau de rock simfònic. Un ús de les guitarres que contrasta amb la primera entrega, que era més que baratera. El raper canadenc Drake publica avui Iceman, un disc envoltat de misteri que ha llançat gairebé per sorpresa, tot i que hi ha hagut un degoteig de filtracions. Després de la polèmica baralla musical amb Kendrick Lamar, ara Drake ataca A$AP Rocky i DJ Khaled amb les seves cançons.

Gallecs, Triángulo de Amor Bizarro publiquen avui Mi Catedral, un títol que declara la vocació per aconseguir un disc que soni enorme i reflexiu al mateix temps. El millor exemple es pot trobar en un dels singles del disc, Pata Trenca. És una cançó que arrenca amb gairebé la mateixa progressió d'acords i rítmica que Something in the Way de Nirvana, però que acaba transformada en una suite èpica que porta a New Order o fins i tot a My Bloody Valentine i que parla de la venjança contra un professor dèspota. El guitarrista Peter Frampton publica Carry the Light, el primer disc amb cançons pròpies que treuen 16 anys. A l'autor de Baby, I Love Your Way li van diagnosticar una malaltia muscular degenerativa fa 7 anys i ara coescrit el disc amb el seu fill. Carry the Light conté col·laboracions d'artistes com Sheryl Crow, Tom Morello o el saxofonista Bill Evans.

0: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Girona surt del descens gràcies a l'empat a un davant la Reial Societat d'ahir a l'antepenúltima jornada de Lliga. De nou, Estuani, sortint des de la banqueta, va salvar l'equip gironí d'una derrota amb un gol al minut 66 que igualava el de Jon Martín. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, destacava la figura del davanter uruguaià.
3: Estuani, en tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta camiseta, samarreta, és el jugador més important de la història del Girona. Jo prefereixo 10 anys menys d'Estuani i poder disfrutar 90, però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per a ell jugar tot el partit.
2: A dues jornades per acabar la Lliga, el Girona ara mateix és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens. Està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant. També d'ahir, victòria del Real Madrid sobre l'Oviedo per 2-0 amb gols de Gonzalo i de Bellingham. Els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van retirar pancartes en contra de la gestió de Florentino Pérez. A més, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida un cop superades les molèsties que li van impedir jugar al Camp Nou.
4: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puedes estar enfadado con un míster. Hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
2: Per la seva banda, Arbeloa va negar haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca. Sobre aquesta confrontació, n'ha dit la seva un possible candidat a la banqueta del Madrid, José Mourinho.
5: Me duele porque es un amigo, es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador. Si existe siempre esta conexión entre yo y el Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien.
2: Cal afegir que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que obrin un expedient disciplinari a Florentino Pérez. Demanen que el Real Madrid i el seu president facin un comunicat de disculpes per les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. També ha jugat ahir València 1, Rayo Vallecano 1 i diumenge, en horari unificat a les 7 de la tarda, es disputarà la 37a i penúltima jornada de Lliga. L'Espanyol, que és 14 amb 42 punts, 3 per sobre del descens, visitarà l'Osasuna, que té els mateixos punts que l'equip blanquiblau. El Girona, que és 15 amb 40, visitarà l'Atlètic de Madrid, que lluita amb el Villarreal per la tercera posició a la classificació. Només hi ha un partit que no es jugarà en horari unificat, serà el del Barça, en l'últim partit al Camp Nou aquesta temporada, serà rebent el Betis a un quart de 10 del vespre.
0: 3Cat Info.
2: El Barça femení jugarà demà a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Esme Brooks parla de la pressió per guanyar.
6: Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol, i que és especial i una cosa molt bona. Fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades, i això és el que hem de fer.
2: Aquesta final de demà la transmetrem a Catalunya Ràdio a la TDG. Des de mitja hora abans, i també a la TDG, la podreu seguir al dual de TV3, que també emetrà la final en directe.
0: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
2: En motor, aquest matí ha arrencat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme amb la disputa de la primera jornada d'entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya. A MotoGP, Àlex Márquez ha fet el millor temps a la primera sessió al davant de Jorge Martín. Marco Bezzecchi, el líder del Mundial, ha acabat cinquè. En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina amb els partits Benvibre Vigues i Riells a 6:15 i Gijón Palau a 8:00. El Vilassana i el Fraga disputaran demà la primera semifinal després d'eliminar els quarts el Manlleu i el Cerdanyola respectivament per un marcador idèntic, 2-1. En bàsquet, el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig, ha qualificat d'històrica la temporada de l'equip gironí. Puig ha fet aquestes declaracions a la roda de premsa de valoració del curs, ara que ja ha finalitzat. Puig també ha avançat que el club farà diversos canvis a la plantilla, però amb la continuïtat del tècnic Roberto Íñiguez com a objectiu primordial.
1: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No, en aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve, i espero que no es torci. I en el cas de que acabem de tancar bé el tema d'en Roberto, el que segur és que el segell d'identitat serà el d'en Roberto i ell és el que ens guia, el líder d'aquest equip, no?
0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
7: Els trens podrien salvar els pressupostos. Un projecte ja gairebé històric. Fa 20 anys que entra i surt d'un calaix la línia ferroviària orbital, un nou corredor que ha d'unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, traçant la forma de mig arc, orbitant, per tant, al voltant de la metròpoli i unint amb tren Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Aquesta línia podria ser el desllorigador dels tan anhelats pel govern de Salvador Illa, comptes de la Generalitat. Dilluns, Govern i Esquerra Republicana presentaran el projecte. Quan i quant en té? L'any 2040, que és quan hauria d'estar acabada aquesta obra, i quan en té 5.200 milions d'euros el pressupost de l'obra. Esquerra Republicana vol que la pagui tota sencera l'Estat. Però el necessitem, aquest tren orbital? Mereix la complexitat i l'elevadíssim pressupost que això comporta? Són preguntes que intentarem contestar de seguida.
0: Catalunya al dia.
7: I encara tenim a tot això una altra informació relacionada amb els trens. Quim Balaguer, bon dia.
8: Bon dia, Estel.
7: Perquè ahir us avançàvem que hi hauria vaga a Rodalies, ho apuntàvem al programa d'ahir. Avui tenim dates, són el 27 de maig i el 5 de juny.
8: I no seran les úniques d'aquells dies, perquè coincideixen dia per dia amb les dues jornades de vaga unitàries convocades a l'educació, segons el calendari de mobilitzacions fixat pels sindicats que no van firmar l'acord amb el govern. A Rodalies, la vaga la convoquen les Comissions Obreres i la UGT.
7: El govern, mentrestant, fa una aposta pel cos dels agents rurals. Fins al 2030 doblaran els seus efectius actuals.
8: I, entre altres coses, això els permetrà atendre també les emergències nocturnes. Fins ara això no es contempla.
7: Avui també parlarem de peres, perquè, atenció, n'hi poden haver poques aquesta campanya. El quallat, que és com s'anomena el procés pel qual la flor de la perera es converteix en fruita, no ha anat bé.
8: I Unió de Pagesos demana a la Generalitat i a l'IRTA que investiguin què ha fallat. El que és segur, adverteixen els pagesos, és que amb poca producció el preu de la pera pujarà i molt.
9: Però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos el preu ha de ser molt més elevat, si no tu acabes tenint pèrdues.
7: A l'Ebre us parlarem de la inversió de Nomen, l'empresa de l'arròs, per modernitzar la planta d'embalatge de Deltebre. 1 milió d'euros hi injectarà.
8: La meitat d'aquests diners provenen dels fons nuclears. La maquinària més puntera permetrà especialitzar la producció d'envasos i embalatges per adaptar-se a les noves demandes dels consumidors.
10: Nou format en un envàs de vidre, que és ja no reciclable, sinó reutilitzable. Els cuiners busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir paquet.
7: I des de l'Alt Empordà ens arriben noves dades per entendre com es vivia a Roses entre els segles 4 i 6 després de Crist.
8: Durant les excavacions a la ciutadella de Roses hi han trobat estructures d'època grega que formen part d'un gran complex funerari. Els arqueòlegs també han localitzat 3 sarcòfags.
11: Bona part d'aquests sarcòfags que estem localitzant venen de la zona narbonesa, del sud de la Gàlia, amb la qual ens està explicant també la importància que tenia Roses a nivell comercial en aquesta època.
7: Mirem també cap a les carreteres, és operació sortida i també hi ha el Gran Premi de Catalunya de MotoGP a Montmeló. Sapiguem si hi ha incidències destacades en algun punt. Equip viari, Clàudia Serra.
12: Bon dia. Doncs de moment, trànsit força tranquil a l'entorn del circuit de Barcelona-Catalunya. Sí que tenim retencions a la C-17 entre Canovelles i l'Ametlla, sentit Vic. S'ha hagut de tallar un carril fins fa ben poca estona per una avaria. Ara ja sembla que estan tots oberts. Trànsit dens també a la C-32 a Sant Boi, sentit Tarragona, i en punts habituals com l'AP-7 a Barberà en els dos sentits de la marxa i la Ronda Litoral i la de Dalt. Recordem també que la Nacional 230 a les Bordes segueix tallada per manifestació.
7: I pel que fa al temps, una vegada més es compleixen les profecies dels homes i dones del temps. Ha tornat l'hivern i també han de tornar les pluges fortes, no, Dani Ramírez?
13: Sí, aquesta tarda preveiem que hi hagi més ruixats, fins i tot alguna tempesta. Ahir va ser, sobretot, cap a l'Alt Empordà, Baix Empordà. Doncs avui seria des del sud de Girona, Gironès, Selva, potser sud del Baix Empordà, fins al Maresme, passant pel Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, i potser de cara al vespre cap al Garraf. Aquí pluges que poden deixar en poca estona, en mitja hora, més de 20 litres per metre. Clar, localment en tempesta i calamar-se. S'anirà animant la pluja. Al matí doncs, hi ha hagut una bona pausa, malgrat el cel ennuvolat. De matinada sí que ha plogut, 18 litres a l'Escala, 10 a Portbou, 5 ull de terra en forma de neu. El Pirineu, ben blanc, s'ha tornat a enfarinar, fins i tot mig pam de neu, a Vall Ter, a la cota 2.000, però ha nevat a 1.800. I aquesta nit, o aquesta tarda, baixa la neu cap a 1.400, 1.500, i a la Vall d'Aran, 1.200 metres. Bé, tot això anirà passant a la nit. A bona part de Lleida i Tarragona doncs, no hi plouria, o cap a l'Ebre, vent moderat a fort de mestral. I demà preveiem un matí de sol amb alguna boira. A la tarda es torna a animar algun ruixadet al Pirineu, Girona, Barcelona, cota de neu 1.700, i diumenge tindrem una mica més de pluja a la tarda, Girona, Barcelona, Pirineu i Prepirineu, però ja la neu pujaria 2.000 metres. La calor arribarà, li costarà, però arribarà a partir de dimecres de la setmana entrant.
7: Doncs vinga, ja l'esperarem. I en esport, Ricard Isidro, què explicarem avui quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia?
2: Doncs que el Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir al Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15è amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten dues jornades per disputar-se. El Nàstic i el Reus Redis, per la seva banda, juguen aquest cap de setmana al seu futur esportiu. Els granes s'enfronten a l'Europa, al nou estadi. Si perden, poden descendir matemàticament. El Reus Redis juga al camp de l'Ourense a la tornada de l'eliminatòria descens a la Primera Federació amb empat a 0 al primer partit. I en hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau. El Vilassana i el Fraga disputaran demà la primera semifinal després d'eliminar ahir els quarts de final al Manlleu i el Cerdanyola. Les del Pla de l'Urgell reeditaran la semifinal de Champions de fa una setmana.
7: Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Gisela Cota al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És la una i pràcticament 7 minuts. Comencem.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
7: L'acord per aprovar els primers pressupostos de Salvador Illa és a tocar. L'executiu ultima amb Esquerra Republicana un pacte que es podria desencallar la setmana vinent i que té un punt central, la construcció d'una nova línia de tren que uneixi el Garraf amb el Maresme, passant pel Penedès i el Vallès, i tot això sense entrar a la capital. És el que es coneix com a línia orbital. Raül Flores, bon dia.
14: Hola, Estel, bon dia.
7: A veure, això ho hem dit moltes vegades i a vegades també fem broma aquí dintre de la redacció, que l'acord de pressupostos és a tocar, però aquesta vegada sí que sí, i per què?
14: Doncs mira, perquè el punt que està al mig d'aquestes negociacions, aquesta línia orbital que ara explicaves, es presentarà aquest mateix dilluns. Serà una nova línia de tren, tindrà 120 quilòmetres i unirà, com apuntaves, les ciutats de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers, fins a arribar a Mataró. D'aquests 120 quilòmetres, poc més de la meitat s'haurien de construir de nou. Els republicans estimen que això costaria 5.200 milions d'euros i aposten perquè tot aquest import l'assumeixi l'Estat, si bé en una part d'aquests 5.200 milions d'euros a través del Banc Europeu d'Inversions.
7: I això realment desencallaria aquests comptes, que ja va haver un primer intent, hi havia subjecte a l'IRPF, la recaptació per part de la Generalitat, finalment va ser fallit. Què fa pensar que ara sí?
14: Doncs fa pensar que ara aquest punt central és aquesta línia orbital que serviria de desllorigador de l'acord d'aquests comptes. Dilluns al vespre, Esquerra ha convocat també un Consell Nacional Extraordinari, com ahir us va avançar 3CAT Info. Aquest és el principal òrgan que té el partit entre congressos i on hi ha representants de tota la seva militància. Aquest òrgan, aquest Consell Nacional, haurà d'estudiar l'acord i podria acabar servint com a aval final per tancar tot l'acord de pressupostos. De fet, el mateix conseller de la presidència, Albert Dalmau, reconeixia aquest matí des de la Vall d'Aran que l'acord és ja molt a prop.
15: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
14: Clar, a partir d'aquí, probablement aquest dimecres, es reuniran també el govern espanyol i el govern de la Generalitat en una comissió bilateral que ha de servir perquè l'executiu de Pedro Sánchez assumeixi com a propi aquest projecte de la línia orbital de tren i també perquè impulsi un nou organisme que fiscalitzi les inversions de l'Estat a Catalunya. Tot plegat podria deixar els pressupostos ja molt encarrilats perquè d'aquí a 8 dies, divendres de la setmana vinent, el govern els pogués ja aprovar i remetre al Parlament per començar tota aquesta llarga tramitació parlamentària que dura menys de 2 mesos, aproximadament 1 mes i mig.
7: I assumeixi com a propi, dèiem, el govern espanyol aquest projecte de 5.200 euros que Esquerra diu que vol que pagui íntegrament l'Estat, no?
14: Exacte, aquesta és una de les claus, que l'Estat financi tota aquesta obra que s'acabarà executant d'aquí uns anys, el 2040, i que, a més, això s'acabi fiscalitzant amb aquesta societat mercantil que vindria a substituir, i això ja és més tècnic, aquell consorci d'inversions, que és un organisme que, via llei, va acabar tombant fa poques setmanes amb els vots en contra de Junts per Catalunya, del PP i de Vox, i també amb l'abstenció del PNB, aquell projecte de consorci d'inversions, que és una vella reivindicació de fa més de 20 anys.
7: Molt bé, doncs veurem què passa la setmana vinent. Gràcies, Raül, bon dia.
14: Gràcies, Estel, bon dia.
7: Doncs el govern ha concebut aquest projecte de línia orbital per relligar la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona i facilitant els intercanvis amb altres línies de rodalies o de ferrocarrils de la Generalitat. Inicialment, quan es va idear aquest projecte, el 2009, havia d'estar acabada, hauria d'haver estat acabada, segons el projecte original, aquest any 2026. Joan Garcia.
16: Són 120 quilòmetres de traçat en 39 estacions. La meitat ja està fet i dona servei a la R4 i la R8. El tram més demandat entre Sabadell i Granollers serà prioritari. La inversió mínima prevista és de 5.200 milions d'euros, provinents de l'Estat i dels fons europeus, amb l'horitzó que estigui del tot acabada el 2040. La Generalitat confia que aquest mandat ja es pugui fer l'estudi informatiu. De la línia orbital se'n va començar a parlar durant el tripartit el 2004, però va quedar en un calaix. El pla director urbanístic es va aprovar l'abril de 2010. Aleshores, fa 16 anys, ja es va concretar la reserva de sòl necessària amb la previsió que donaria servei a 96.000 viatgers diaris a partir de 2026. Ara s'ha recuperat per donar resposta al creixement de la població i la necessitat de mobilitat més enllà de l'àrea metropolitana, trencant la configuració radial en Barcelona.
7: Doncs d'aquest projecte en podem parlar més àmpliament amb Pau Noi. Ell és enginyer president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril. Senyor Noi, gràcies per atendre'ns. Bon dia.
17: Molt bon dia.
7: Necessitem aquest projecte, aquesta línia orbital que connecti Maresme i Garraf sense passar per Barcelona, aquest semi-arc?
17: Jo crec que Catalunya necessita coses més importants que això. L'especialitat que tenen els últims anys, els últims decennis, és crear projectes ferroviaris que tenen poca utilitat i que perjudiquen altres sistemes. Per exemple, el tren de l'aeroport, que ho hem comentat aquests dies, per exemple, el tren d'alta velocitat que havia de connectar amb França i passen, passen 4 trens al dia, només, després d'haver fet una inversió colossal, o el projecte de suprimir l'estació central de Figueres per portar-la a un altre poble, que és Vilafant. I amb aquesta línia seguim i proposem idees que són interessants però que no són absolutament prioritàries i quan es formulen mal formulades. Jo crec que amb una orbital ferroviària, clar que sí, però no amb la que es proposa. Fixem-nos que es pretén gastar 5.500 milions d'euros en un moment que el ferrocarril de Catalunya necessita diners tot arreu per consolidar el que està passant i que la captació de viatgers serà només de 30.000 viatgers, que és pràcticament res. És el 5% dels viatges que viatgen en ferrocarril de Rodalies de Catalunya. I en comptes de gastar-se això, jo crec que el que hem de fer és atendre les necessitats dels colls d'ampolla que té Catalunya, que són uns altres, que ara no explicarem perquè seria, perquè s'hi hem de fer, i la idea de l'orbital ferroviària que és interessant reformular-la, per exemple, a través de la proposta que vaig fer en un article jo publicat a La Vanguardia, al meu blog, que deia que en comptes de gastar-se 4.500 milions, que serien molts més, de cop, doncs, fem-ho per passes. I les passes és primer utilitzar la R8, arribar fins a Badalona, de Badalona saltar cap a la R8, perquè els punts més importants de captació d'usuaris no estan a Sabadell i Terrassa, estan al llarg de la R8, al llarg de l'est, Granollers, Santa Perpètua i sobretot la Universitat Autònoma, i els punts de creuament de Rodalies de l'R8 amb les línies S1 i S2 de ferrocarrils. Allà està la teca, allà és on tenim que atendre les demandes i no gastar-los una burrada de diners. Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
7: Per tant, vostè creu que Orbital sí, però amb un alt traçat que comporti més facilitats, no? Perquè m'imagino que aquest projecte, tal com està plantejat, és molt complex i per això també l'encareix. Per tant, sí, però bueno, amb un altre traçat, no?
17: Jo crec que hem calculat, perquè això d'aquí s'ha publicat a la premsa, que amb una inversió de només 150 milions, connectant dos punts que ara per telèfon no ho podem explicar, però està a les hemeroteques, amb 150 milions ja aconseguiríem portar més de 100.000 viatgers. Comencem per aquí, després fem les antenes que van des de Granollers fins a Mataró i des de Vilafranca fins a Vilanova, que costen la tercera part de l'import, i oblidem-nos de que el tren arribi a Sabadell i Terrassa perquè els trens ja arriben a Sabadell i Terrassa, via Rodalies i via Ferrocarrils de la Generalitat. Uh-huh. Fem els punts d'intercanvi. Cap ciutat europea fa aquest tipus de coses. Hem estudiat les xarxes ferroviàries de les ciutats europees i a la distància que es proposa fer això, aquesta orbital a 25, 30, 35 quilòmetres, enlloc es fa això. I per alguna cosa deu ser. Deixem de fer invents, sisplau, solucionem les necessitats del dia a dia i reformulem, intentem reciclar aquest projecte per la via de la sensatesa i el sentit comú. És el meu consell i la meva opinió.
7: Doncs queda claríssim, és l'opinió, el contrapunt que hem volgut donar avui a aquesta idea del govern de ressuscitar aquest projecte tancat a un calaix des del 2009 i que podria desllorigar els pressupostos amb el sí d'Esquerra Republicana de fer aquesta línia orbital connectant el Maresme i el Garraf com una segona línia de corona metropolitana. I n'hem parlat amb el senyor Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril. Senyor Noi, gràcies per les explicacions i que tingui bon dia.
17: Moltíssimes gràcies a vostès.
7: Ens ve de passar en dos minuts d'un quart de dues del migdia i relacionat encara amb els pressupostos. Vostè, que el sindicat majoritari de l'ensenyament, confia que la pressió d'Esquerra Republicana i els comuns en la recta final per aprovar els comptes desencallin també el conflicte del sector educatiu, però lamenten que no ho hagin situat com a prioritat per aprovar aquests pressupostos. Sara Canyete, bon dia.
18: Hola, bon dia. Sí, públicament tant el govern com les formacions que preveuen donar suport als comptes fa dies que diuen que el conflicte al sector educatiu s'ha de resoldre, però el sindicat majoritari, l'aprovació d'aquest nou pressupost és evidentment l'oportunitat per fer-ho i estan a l'expectativa del que pugui passar abans de dilluns quan esperen rebre una nova proposta del departament. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
19: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
18: Doncs lamenten, això sí, que cap formació política situï l'educació com a línia vermella per aprovar els comptes i exigeixi que s'hi destini una partida suficient per desplegar l'escola inclusiva i la millora salarial, entre altres qüestions que els sindicats demanen.
7: Molt bé, gràcies, Sara. Bon dia.
18: Bon dia.
7: I relacionat encara amb això, Montserrat Tura, l'exconsellera, justifica que la policia pugui obtenir informació en matèries potencialment conflictives a través de la infiltració d'agents. Va ser consellera d'Interior, Montserrat Tura, durant el primer tripartit i critica, però, la presència de Mosses d'Esquadra de Paisà en una assemblea de docents i la qualifica d'inadequada i de maldestra. En declaracions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Tura defensa que aquesta manera d'aconseguir informació ha d'existir, però s'ha de limitar a casos molt, molt puntuals.
20: Ai d'aquell govern que no tingui capacitat per analitzar la conflictivitat social, laboral, que pot donar lloc a protestes en el carrer, majoritàries, i poden alterar el funcionament normal dels serveis.
7: ha tot això avui a la quarta jornada de vaga de mestres i professors aquesta setmana, avui a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. A més, fa poca estona hem sabut que les properes aturades generals dels docents coincidiran també amb vagues a Rodalies, en concret el 27 de maig i el 5 de juny. De seguida us ho explicarem. Abans, però, anem a Lleida. Allà està en marxa una manifestació, la manifestació central del dia d'avui a l'aturada de Ponent. Ho estan seguint a la capital del Segrià, en Ramon Dalmau i l'Estela Busoms. Estela, bon dia.
3: Hola, bon dia, Estel.
7: Què tal l'ambient aquí?
3: La manifestació entre reivindicatiu i festiu, com totes les manifestacions que han anat fent aquest col·lectiu, ara mateix omplen la Rambla d'Aragó. Us hem de dir que potser no és tan massiva com en les dues jornades de vaga prèvies. Els convocants parlen d'unes 4.000 persones, els Mossos ens acaben de dir que calculen que són unes 2.000. En tot cas, mestres i professors, abans de sortir, s'han replegat al voltant dels serveis territorials d'educació aquí a Lleida. No han pogut arribar a les portes de l'edifici perquè estava fortament protegit pels Mossos d'Esquadra, amb empentes incloses quan alguns dels manifestants s'han acostat a la línia policial. Ho lamentava la representant d'USTEC, Rosa Aguilar, en una entrevista aquí al 3CAT Info.
21: Tampoc fa cap falta que davant de la que és casa nostra, en aquest cas el Servei Territorial d'Educació a Lleida, doncs se'ns barri el pas i no puguem estar fent una protesta a davant dels serveis territorials, una protesta absolutament pacífica i democràtica.
3: Tot plegat en una jornada que vol redoblar la pressió al departament ara que hi ha converses obertes i s'espera una nova proposta dilluns que ve. N'hem parlat amb el Miquel i la Carme.
22: Apretades les que calguin. Aquí els que siguem continuarem lluitant, perquè el departament mostra una postura molt immòbil i nosaltres d'immòbils res, mobilitzats completament.
23: El que s'ha d'arreglar no costa diners. El que han de fer és reflexionar, sobretot de la inclusió educativa i com afrontar-la.
3: La marxa passarà d'aquí una estona davant de la seu del PSC, que segur que tornarà a ser escridassada. Una jornada que ha començat a primera hora del matí amb el tall de l'N240, l'accés a Lleida des de la carretera Tosca.
7: Doncs molt bé, gràcies Estela Busoms, amb el suport tècnic de Ramon Dalmau per aquest seguiment. Bon dia. I aquest és el so d'una altra mobilització, en aquest cas també de docents, a l'N230, a l'Alta Ribagorça, una protesta que en principi tenia previst acabar a aquesta hora. Comprovem doncs com està, anem a les bordes. Pau Rovira, bon dia.
24: Hola, bon dia.
7: Com ho tenim aquí?
24: Doncs mira, sí, just en aquests moments, precisament, es comencen a retirar ja els convocants d'aquesta mobilització, que ha comptat amb un centenar de docents vinguts del Pallars Jussà, del Pallars Sobirà, de l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Una mobilització que ha fet talls intermitents aquí a l'eina 230, en aquest punt estratègic, que uneix Pont de Suert i Viella i Catalunya amb l'Aragó, amb xiulets, càntics, pancartes, lemes reivindicatius, com el que sentíem, de Niubó o dimissió, i també l'educació amb dignitat pública i de qualitat. Els manifestants han mostrat una gran indignació. S'han encès bengales, també dispositius de fum, i s'han mostrat disposats a continuar les mobilitzacions.
25: No volem ordinadors Naui, no volem els Mossos en els centres escolars.
26: I el departament no ens vol escoltar i no pararem fins que ens escolti.
27: Bàsicament estem aquí per la qualitat educativa, perquè cada cop ens fan més burocràcia, feina més burocràtica i no ens ajuda a preparar millor les classes.
24: I és que ja ho sentíeu, els sindicats exigeixen un augment salarial més alt del pactat entre el govern, comissions i UGT, una reducció de ràtios i de burocràcia i més recursos per a l'escola inclusiva. Aquesta manifestació, sí, ja s'està acabant, però no seran les úniques mobilitzacions aquí al Pirineu, recordem. A la Seu d'Urgell hi ha convocada una manifestació a 1:15 pels carrers de la ciutat i també els mestres han fet una crida a una marxa lenta per la Nacional N260 des de la Seu d'Urgell fins a tallar el túnel del Cadí. Això serà un tall d'unes 3 hores. I, a més a més, l'assemblea, que s'havia de fer a les 3, però que ja s'ha avançat, ha tingut lloc i ens han comunicat que segurament el més probable és que hi hagi un altre tall divendres que ve a la Pobla de Segur a les 5 de la tarda.
7: Molt bé, gràcies, Pau. Bon dia.
24: Adéu, bon dia.
7: Doncs, per tant, compta amb la mobilitat aquesta tarda, amb aquesta marxa lenta que tallarà el túnel del Cadí, diuen, durant unes 3 hores aproximadament. Doncs ara sí, com us dèiem, vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant. Avui Comissions Obreres i la UGT han enregistrat la convocatòria i serà dimecres 27 de maig i divendres 5 de juny. I són dates que potser ja us sonen, ja us ressonen a la memòria perquè coincideixen amb les protestes dels docents. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball, Jordi Canal.
1: Sí, la vaga serà parcial, afectarà l'arrencada del servei i s'allargarà fins a les 9 del matí i es repetirà entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. L'UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe que hi hagi més personal, sobretot interventors, perquè asseguren que quedaran vacants amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. També volen més seguretat perquè a Catalunya, diuen, es registren més agressions que tota la xarxa ferroviària espanyola. Una altra reivindicació és el cobrament d'un petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per cada bitllet venut. Resulta que amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
7: Doncs encara sobre mobilitat, el Servei Català de Trànsit posa en marxa un dispositiu especial per afrontar un cap de setmana que preveu complicat. Fins diumenge hi ha activitat vinculada al Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya, amb un maló, i per això Trànsit ha previst mesures especials en un cap de setmana on es preveu que 580.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
4: Sí, bon dia. Sí, és perquè, clar, s'ajunta el cap de setmana i s'ajunta aquesta activitat.
7: Són xifres, corregeix-me si m'equivoco, similars a una operació sortida grossa, no?
4: Molt similars, molt similars. El que passa que es concentra en aquesta àrea, aquesta segona corona de l'àrea metropolitana.
7: I sobretot al voltant del circuit de Catalunya,
4: efectivament,
7: no?
4: Efectivament. I concretament en alguns trams de l'AP7, per exemple, hi haurà mesures especials a les sortides 133, 136 i 138 d'aquesta autopista. Les vies més complicades podrien ser la C-17, segur, la C-35, que tindrà restriccions i desviaments de vehicles pesants, i també la C-33 i la Ronda Sud de Granollers, entre d'altres. A més, la pluja pot complicar la mobilitat. Trànsit demana atenció a aquells conductors que facin servir, com jo, el GPS per tot. Potser perquè les desviacions i de les restriccions segurament no estaran totes reflectides en aquests mapes del GPS. És per això que Trànsit recomana planificar el viatge.
7: Doncs una vegada més també seria molt interessant disposar d'aquells panells informatius perquè els conductors tinguem informació abans de posar-nos a la gola del llop, no?
4: Això. Aquí hi haurà... Alguns trams seran una ratera.
7: Doncs mira, més val que ens quedem a casa aquest cap de setmana. Miquel, gràcies.
4: Bon dia.

0: Doncs vinga, seguim endavant. Poc més de 3 minuts i 2 quarts de 2. Els agents rurals doblaran els seus efectius actuals fins a arribar als 1.300 de cara al 2030. Això els permetrà atendre també les emergències nocturnes, cosa que fins ara no es podia fer. A Igualada, la capital de l'Anoia, on avui s'ha fet la presentació de la nova organització del cos, hi tindran una base regional i també una escola de natura. Des d'Igualada, Montse Gené Ribà, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel. Els agents rurals passaran de 675 a 1.300 en els pròxims 4 anys. Cada any n'entraran 120 més per poder augmentar la presència sobre el territori. S'organitzaran amb 8 bases regionals que cobriran tot Catalunya amb la creació de les noves regions Metropolitana Nord i Metropolitana Sud. Aquesta, amb seu a Igualada, es construirà al setembre i tindrà una escola de natura. Coordinarà l'Anoia, l'Alt Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat, a més de garantir més proximitat del cos d'agents rurals i cobrir també horaris nocturns, la consellera Núria Parlon ha destacat l'impuls que se li vol donar a aquest cos.
2: És un pas molt important per orientar l'organització cap al creixement que requereix, per donar la millor resposta també territorialitzada a les necessitats que tenim amb la cura, preservació del medi ambient, a l'atenció als diferents agents del territori en relació doncs, al control de les plagues cinegètiques, per exemple, a treballar doncs, amb la sensibilització mediambiental, a tenir més capacitat de resposta territorial a les investigacions vinculades als incendis forestals.
1: Durant el 2025 han augmentat un 41% el nombre d'actuacions dels agents rurals fins a arribar a les 200.000 i actualment estan implicats en gran nombre en el brot de la pesta porcina.
0: I les muntanyes de Prades s'han preparat durant 2 anys per prevenir grans incendis. S'han creat tallafocs en unes 500 hectàrees i amb treballs forestals i, sobretot, amb la feina dels ramats.
3: Això se'n diu silvipastura, no? Primer s'ha de fer un tractament, que és netejar el bosc. I llavors tot aquest rebrot que pugui sortir doncs, amb bestiar doncs, es va conservar. D'aquesta manera podem evitar que un incendi no es converteixi en aquests incendis que hi ha una gran dimensió.
0: Ell és en Pere Domènech, que és pastor de les muntanyes de Prades. Recuperar els ramats ha estat, per tant, essencial en aquest projecte que porta per nom Rumiar. I ens ho explica des de Tarragona la Coia Ballester. Bon dia, Coia.
4: Bon dia, Estel. El nom mateix ja accentua la importància de recuperar els ramats de cabres i les pastures tradicionals per fer uns mosaics forestals que frenin els grans incendis. El projecte engloba més de 20 municipis de 4 comarques, Conca de Barberà, el Camp, Priorat i Baix Camp, i busca afavorir la diversitat de paisatges perquè siguin més resilients. Per això es creen els mosaics agroforestals. Nuclis com Rojals, al terme de Montblanc, formen part del que es coneix com a zones de foment de gestió, que tenen una situació estratègica que permet canviar el comportament d'un incendi forestal per tal que aquest no arribi a assolir grans dimensions, que és el que fa més por. Marc Vinya és l'alcalde.
5: A banda d'aquestes actuacions que s'han inclòs dintre d'aquest projecte Rumià, hi ha moltes altres mesures, com planificació de mesures preventives, desbrossats, i les estem fent tant a Montblanc com a les pedanies. I també perquè poguessin dedicar més recursos a la prevenció.
4: D'altra banda, pobles com Vilaplana, Mont-ral i Cornudella de Montsant han estat escollits per ubicar-hi punts de coordinació en cas d'incendi. La iniciativa s'ha executat amb un pressupost de més de 2 milions d'euros, finançats gairebé del tot amb fons Next Generation. Ara es treballa per accedir a nous recursos. Vale Pino és diputat de projectes europeus de la Diputació de Tarragona.
6: S'està redactant el nou marc financer europeu de 2028-2034, on nosaltres, des de la Diputació de Tarragona, volem poder tenir alguna cosa a dir respecte als governs intermitjos i com afecta el nostre territori, especialment amb la ruralitat.
4: El projecte Rumià també s'ha centrat en la promoció d'aprofitaments forestals o la promoció de la biodiversitat.
0: Ara passa pràcticament un minut de 2 quarts de 2 del migdia.

0: Atenció, perquè aquest estiu es produiran menys peres. Així ho avança Unió de Pagesos, que situa la davallada respecte a un any bo en més del 50%. El problema més important es troba en el fet que gran part de les flors dels perers no han acabat evolucionant en fruit. El sindicat demana al Departament d'Agricultura que n'investigui la causa. Per què passa això? Hem volgut anar a una finca de perers de Térmens, a la comarca de la Noguera. Allà hi ha anat en Pere Joan Álvarez. Pere Joan, els productors de pera acumulen amb tot això ja uns anys de mala producció, eh?
1: Exacte. En els últims 3 anys, les gelades, les pedregades i la sequera han baixat molt el potencial productiu. Per això, si comparem aquest any amb la mitjana dels últims anys, la davallada serà menor. Ara bé, si ho comparem amb un any bo, el descens de la producció serà important. Josep Cabré, responsable estatal del sector d'Unió d'Unions.
2: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindria, que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
1: Per tant, hi haurà menys peres als mercats i això, segons Cabré, hauria de fer pujar els preus perquè el pagès no perdi diners. I és que el problema del que anomenem quallat de la flor també s'hi ha d'afegir la convulsió dels mercats internacionals per la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos el preu ha de ser molt més elevat, si no tu acabes tenint pèrdues.
1: A tot això s'hi afegeix el problema del foc bacterià, un bacteri que acaba matant l'arbre. UP reclama que els pagesos afectats rebin ajudes per arrencar parers i poder sembrar d'altres fruiters.

0: Parlem ara de l'empresa Nomen Foods, que invertirà 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla i la meitat del finançament per pagar tot això prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: I tot plegat, en què es concretarà?
1: Doncs mira, bàsicament s'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on, recordem-ho, treballen unes 90 persones. Calculen que poden augmentar la producció de les plantes d'embalatge i envasat entre un 15 i un 20%. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
2: La inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són aquells que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat i, sobretot, més eficiència.
1: El resultat final es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
2: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hosteleria, també els cuiners que busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
1: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires al Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs aquí al Delta de l'Ebre.
0: Gràcies, Jordi. Mentre en algunes plantes s'inverteix, en altres passa justament el contrari. Doncs ja ho sentiu, són els treballadors de la multinacional Nestlé que tornen a manifestar-se en contra de l'expedient de regulació d'ocupació amb concentracions davant les seus de Reus i Girona. Avui s'ha de fer una nova reunió de la taula negociadora. Els sindicats rebutgen l'acomiadament de l'empresa que planteja per 178 treballadors aquí i fins a més de 300 a tot l'estat. Anem doncs cap a Girona, allà hi tenim la Núria Peraire. Núria, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs aquí els treballadors rebutgen del tot l'ERO. Hi ha una trentena de treballadors fora de la planta de Nestlé aquí a Girona per protestar i així ho estan traslladant a la reunió que hi ha en marxa a Barcelona. Argumenten que aquest ERO no està justificat. L'empresa Nestlé diu que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar-lo i analitzar bé les dades.
4: La plantilla té un suport, la gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció, ho hem donat tot, sempre ho hem fet i sempre ho farem, i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica, utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent al carrer fora, no ho entenem, la veritat.
3: Aquesta reducció de personal afecta, de fet, 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
0: Entesos, gràcies, Núria Peraire. Seguint aquesta concentració de treballadors de Nestlé per l'expedient de regulació d'ocupació que l'empresa té sobre la taula. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: La Vall d'Aran ja té el seu propi sistema de finançament singular. Aquest matí, el govern de la Generalitat i el Consell General han tancat un acord que suposarà transferir a la màxima institució aranesa gairebé 43 milions aquest any, aquest 2026. L'acord Sofia Cabanes arriba després d'un any intens de negociacions.
5: Bon dia, Estel. Efectivament, i suposa, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa que arriba 11 anys després de fixar-se a la llei d'Aran.
6: Ha costat uns anys, més en tot cas ara ja l'heu mantenut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
5: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat fins a arribar gairebé als 43 milions i un increment anual de 500.000 euros els propers 4 anys que no dependran per primer cop de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Segons el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, un compromís de govern que avui es fa realitat.
7: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès, era un compromís del president de la Generalitat de l'inici de la legislatura i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
5: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
0: Moltes gràcies, Sofia. I un apunt de política municipal. El president del grup municipal de Junts a Barcelona, Jordi Martí Galbis, plantarà batalla i vol ser candidat a l'alcaldia de la ciutat a les municipals de l'any que ve. Ho ha avançat 3Cat Info. Així doncs, l'elecció del candidat juntaire a Barcelona es complica i es podria acabar dirimint en primàries, Jordi Corbalán.
8: Jordi Martí va comunicar ahir a la direcció de Junts la intenció d'optar a ser el candidat. De fet, setmanes enrere manifestava que la seva voluntat de presentar-se estava intacta.
9: Jo em vaig proposar en el seu moment i estic a disposició del partit, com es diu en aquests casos, i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
8: Jordi Martí presideix el grup municipal des que Xavier Trias va marxar de l'Ajuntament de Barcelona després de les últimes eleccions. De fet, va ser la mà dreta de Trias a l'Ajuntament i l'aposta de l'exalcalde per ser el cap de cartell el 2027. Amb la decisió oficial d'optar a l'alcaldia, Martí desafia la cúpula de Junts, partidària que el candidat sigui Josep Rius. Rius és el portaveu de la direcció de Junts i un dels vicepresidents del partit. Té la confiança màxima de Carles Puigdemont. Ara, la direcció juntaire, que de moment no vol dir res, es pot veure abocada a convocar primàries, l'última opció que volia, i d'aquí el retard en l'elecció del candidat. Pel camí han rebutjat la proposta de ser alcaldable l'exconseller Joaquim Forn, l'expresident de la Generalitat Artur Mas i, darrerament, l'empresari Tatxo Benet. En canvi, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas s'hi ha postulat. Així doncs, a un any de les municipals, cal veure si la Federació de Barcelona del partit acaba activant el mecanisme de primàries.

0: col·lapse perquè falta personal. Carlos García és el secretari regional del sindicat JUPOL, Justicia Policial, que és majoritari a la Policia Nacional.
1: Están saturados debido a la falta de previsión del Ministerio de Interior y de su Dirección General de Policía en cuanto a no reemplazar los efectivos. Generalmente, el personal que se encargaba de la tramitación y expedición del DNI era funcionario administrativo, funcionario civil. ¿Qué ha pasado? Que se han ido jubilando i no han reemplaçat el mateix.
0: La policia ha detectat, a més, que davant la falta de cites i la desesperació d'algunes persones, doncs s'estan venent cites al mercat negre per preus... Sí. Per preus que oscil·len entre els 60 i els 100 euros.
1: Hay mafias que intentan sacar un lucro económico. Esto se está dando sobre todo en las citas del NIE. Y bueno, esto la gente tiene que denunciar para que los equipos de los grupos de investigación investiguen i no sé d'esta circumstància, que és un hecho muy grave.
0: Davant d'això, agents de grups d'investigació s'estan formant per expedir els documents d'identificació. JUPOL preveu que la situació empitjori en les pròximes setmanes per la planificació de viatges a l'estranger coincidint amb les vacances.
2: Clar, perquè tot fa pensar que això anirà en augment, no?, aquest col·lapse, perquè cada vegada hi haurà més gent que necessitarà renovar el DNI perquè volen marxar de viatge.
0: Sí. Aquí tenim un coll d'ampolla i fins que no es formin aquests agents, doncs hi haurà cues i poques cites.
2: Doncs déu-n'hi-do, vull retencions a la P7 i retencions també a les oficines d'expedició del DNI. Gràcies, Miquel.
0: Bon dia.
2: A Barcelona, el nou pla d'usos de Ciutat Vella tirarà endavant amb el suport de Junts per Barcelona i el Partit Popular. A principis de setmana, els veïns del districte van denunciar que aquest nou plantejament, el que farà, és afavorir l'aparició de negocis adreçats al turisme i l'obertura de nous locals d'oci nocturn, com discoteques. L'Ajuntament, avui, ho ha negat taxativament. Anem, doncs, cap a l'Ajuntament. Ana Escura, bon dia.
3: Bon dia. El que s'ha fet a l'hora d'establir les restriccions per als nous establiments és dividir-los en tres categories diferents. Els de més baix impacte i que interessa mantenir, com els de caire cultural, són els que tenen menys restriccions. Els d'impacte moderat, com les activitats turístiques i el comerç no quotidià, tenen unes restriccions més importants. I l'últim grup, al qual pertanyen les discoteques, són els que tenen unes restriccions més elevades. Què vol dir això? Que sí que es podran obrir noves discoteques, però que hauran de complir unes condicions molt estrictes. El gerent del districte de Ciutat Vella, Fèlix Ortega, ho ha explicat així.
4: Radis, densitats, amplades de vials i de més. Igual, dius, com que aquí en tenim, aquí al costat igual en podies obrir. Però per les àrees de densitat, pot ser que aquesta i aquesta se't solapin. Per tant, potser la primera podria, la segona no. I després, has de trobar que en aquestes zones, on teòricament són possibles, que a més trobis el local adequat amb les condicions adequades de tota la normativa tècnica. Per tant, a la pràctica, la restricció és molt alta.
3: El tinent d'alcaldia i regidor del districte, Albert Batlle, ha explicat que el nou pla d'usos és una eina que restringeix la implantació de locals relacionats amb activitats que ha titllat de negatives, com, per exemple, els relacionats amb el cànnabis, les fundes de telèfons mòbils o els establiments de manicura i pedicura.
5: Hem analitzat la realitat del districte per ordenar millor les activitats existents d'una manera més clara i aportant també, sobretot, seguretat jurídica en les limitacions que puguem establir.
3: Si no passa res, el pla d'usos s'aprovarà primer a la Comissió d'Urbanisme de la setmana que ve i de manera definitiva al plenari de finals de mes.
2: Des de l'Ajuntament de Barcelona, Anna Escura i Aixàs, gràcies, bon dia.
3: Gràcies a tu, adeu, bon dia.
2: I tot i que l'Ajuntament va comunicar ahir que la policia local i els Mossos d'Esquadra ja han desallotjat el primer pis de l'estació de Rodalies de Sant Joan d'Espí, avui el vestíbul continuava tancat. Ara cal que Adif i Renfe comencin les obres de reforma per poder obrir aquest vestíbul i poder normalitzar d'una vegada l'atenció als passatgers. David Àngela, ahir tècnics municipals, cossos policials i personal de les ferroviàries van intervenir en aquest desallotjament d'uns ocupes, ho havíem explicat aquí al Catalunya al Dia, que hi han estat pràcticament 5 mesos.
6: Hola, bon dia. Doncs ahir també es van buidar i es van tapiar els accessos a aquest primer pis que històricament havia sigut la residència del personal de l'estació. La desocupació que impedia la reforma de l'estació es produeix després de la intervenció i mediació de l'Ajuntament amb els ocupes i també amb les empreses. Farts de promeses, els usuaris de l'estació demanen sobretot que els trens funcionin.
7: La primera temporada, quan no hi havia ni aquestes màquines pels tíquets, doncs simplement era més incòmode, no? Perquè havies d'entrar, no tenies el tíquet... Al sortir havies de dir-li tu que vinc de Sant Joan, no he pogut fer el tíquet perquè no hi ha vestíbul, no hi ha màquines, no hi havia ningú tampoc per preguntar qualsevol cosa.
8: Una vergonya. El fet de no poder passar o, de fet, gent que pillava el tren gratis no em semblava correcte. De fet, aquestes maquinetes les

0: Es van instal·lar després d'una setmana de l'incident dels ocupes. Primer que funcionin els trens i després ja que arreglin l'estació.
1: Per reobrir i normalitzar la situació, ara cal impermeabilitzar la coberta superior de l'estació i renovar també el sostre del vestíbul. Mentrestant, es manté l'accés a les andanes per l'exterior de l'estació, on hi ha un parell de màquines que només permeten validar els bitllets.
2: Tres quarts i un minut de dues, Unió de Pagesos portarà al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església i altres béns de Sant Andreu de Maians, al Bages. Segons el sindicat, pertany als veïns des de fa 155 anys. Eleven la denúncia a la Santa Seu perquè el bisbat de Vic no ha mogut fitxa després de 4 anys, tot i haver-se compromès a corregir possibles errors. També han anunciat que diverses entitats preparen accions durant la visita del Papa a Catalunya el 9 i el 10 de juny. La roda de premsa per explicar tot això s'ha fet a Manresa, s'ha acabat fa uns minuts. I què més han explicat, Nati Adell?
3: Hola, bon dia. Doncs el que han explicat és que les queixes sobre aquests béns de Castellfollit del Boix, que no només afecten l'església, sinó també el cementiri, la rectoria i la plaça de davant de la capella, les faran arribar les properes setmanes al Vaticà, juntament amb la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església Catòlica. Joan Casajoana, d'Unió de Pagesos, acusa el bisbat de Vic d'haver estat mantenint una estratègia dilatòria deliberada, malgrat haver-se compromès a retornar béns si es demostraven possibles errors documentals o registrals.
4: Com si fos una immobiliària privada que defensés aquells béns fèrreament. Vull dir, clar, el que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no els vol deixar anar quan els veïns tenen raó. Fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
3: També ha criticat, per cert, la inacció de la Generalitat davant el problema. Dino Dinella, per la seva banda, de la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats, creu que el Papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
5: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que, a més, és relativament nou, ha de conèixer aquesta situació.
3: Ha avançat que diverses entitats, sense entrar en detalls, preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest mes de juny, per aquest i per d'altres temes.
2: I ara parlem d'arqueologia. Han trobat estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Des del 2022 es fan campanyes sota el monestir de Santa Maria per completar el buit històric que hi ha d'aquesta època, fa més de 6.000 anys. Anem cap allà, a Roses, i tenim la Carla Saló Pujol. Bon dia, Carla. Què han explicat sobre aquestes estructures? Què són?
6: Hola, bon dia. Durant la troballa s'han pogut constatar les grans dimensions d'un complex funerari que dataria entre els segles IV i VI després de Crist. Es tenia constància de l'existència d'una esglesiola funerària que ara s'ha descobert que podria ser comparable a basíliques com les que s'han trobat a Empúries o Tarragona. Lluís Palaí és el director de les excavacions.
7: El que nosaltres hem trobat a partir de l'any 2022 i sobretot aquest any és que aquesta petita esglesiola en realitat se'ns està convertint en una necròpolis estructurada amb un complex de grans dimensions.
6: També s'han localitzat tres sarcòfags monolítics de pedra que explicarien la importància que tenia Roses a nivell comercial.
7: Bona part d'aquests sarcòfags que estem localitzant venen de la zona narbonesa, del sud de la Gàlia, amb la qual ens està explicant també la importància que tenia Roses a nivell comercial.
6: Tot i les descobertes, el director de les excavacions apunta que estan en una fase molt inicial i que encara hi ha molta feina per determinar l'ocupació de Roses entre els segles VII i XI.
2: I al Delta de l'Ebre ja han començat els tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals. S'actua en 5.500 hectàrees dels espais naturals i en 7.500 d'arrossars. Engloba zones de municipis del Baix Ebre, del Tebre, l'Aldea, Camarles o l'Ampolla i també del Montsià, com Sant Jaume d'Enveja, Amposta i la Ràpita. L'objectiu, doncs, reduir-ne la quantitat per minimitzar-ne les molèsties tant a la població com als visitants. Tarragona, Ricard Buigas, com s'aplica aquest tractament antimosquits?
8: S'està fent per via aèria i terrestre. El vicepresident de l'àrea de salubritat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Rubén Viernés, diu que és un servei essencial pel benestar dels ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica i turística del Delta.
9: Actuant 5.500 hectàrees, com aquests anys, important, doncs, aquestes zones més properes als nuclis habitats del Delta de l'Ebre, I a través del COPATE el que volem és actuar sobretot en la prevenció i anticipar-nos.
8: La campanya s'estendrà durant els pròxims mesos. Està finançada per la Generalitat, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta de l'Ebre.
2: Còmic Barcelona ja està en marxa al recinte firal de Montjuïc en una edició, la número 44, més internacional que mai, centrada en la cultura pop asiàtica. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. En Barcelona, Valèria Obereda.
10: Un còmic Barcelona ja en plena efervescència, ple de lectors que frisen per coincidir amb els seus autors preferits i autors disposats a estampar la seva firma als llibres dels fans. Hem parlat amb Raquel Ribarrossi, que fa evolucionar la seva protagonista, Lola Vendetta, cap a terrenys més foscos, la violència masclista. Tot i això, defensa la importància de no abandonar l'humor.
11: La vida és així. O sigui, quan passen moments de merda, la gent té sentit de l'humor i riem i inclús en els pitjors moments som capaços de donar la volta, no? I crear l'humor més bèstia, que potser vist des de fora dius, però com podem riure d'això?
10: I l'humor, en aquest cas negre, també és un dels elements distintius del japonès Shintaro Kago, que té Monty Python com a referent.
12: Com mostrar el meu estil i el meu dibuix, com estructurar el que és la història o l'argument, sí que ha canviat. Però el que és fonamental, la meva preferència per l'humor negre i les coses grotesques, això no ha canviat.
10: Són dos dels més de 100 autors que fins diumenge passaran pel Còmic Barcelona. El garrotín, el garrotán de...
2: I comença el Saló Còmic Barcelona i falta justament una setmana perquè comenci també l'aplec del Cargol de Lleida, que aquest any tindrà tres colles noves, arribarà gairebé als 17.000 penyistes, xifres de rècord per un aplec que incrementa mesures de seguretat i que enforteix l'espai pels visitants. Noelia Caselles, en total aquest any 124 colles.
13: Bon dia, Estel. Sí, i encara en queden 7 en llista d'espera, però l'espai és el que és. Veurem si el projecte de nou recinte firal de Lleida els permet créixer i, a més, ens diuen que les colles cada cop són més grans. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles, la FECOLL.
14: Així com en èpoques anteriors una colla començava en 40, 50, 60 persones, les colles últimes que han entrat a la plec ja han entrat en 100, 120, 150, 180.
13: Com l'any passat, els collistes aniran identificats amb pulseres que també podran repartir entre els seus convidats i els visitants de fora hauran de passar per la porta principal on hi haurà un control d'accés per garantir la seguretat del recinte. Això sí, l'entrada és gratuïta i oberta a tothom.
14: I el que fem aquest any com a novetat és adelantar una mica el dissabte l'horari de les 9 de la nit a les 7. Sabeu que el control de pulseres només se fa amb els horaris nocturns.
13: Com a novetat es reforça l'espai per a visitants, que xifren en 70.000 persones.
14: Aquesta zona es complementa dintre d'una carpa de 20 per 75 metres, que és la més gran que s'ha muntat a la plec mai, amb una zona de restauració estil colla, no? Una zona amb taules llargues, amb bancs, que dona aquesta sensació d'estar, doncs, amb l'ambient que tens a dintre d'una colla.
13: La plec començarà divendres vinent a la tarda amb lo Cargolasso i s'allargarà fins diumenge.

0: Esports. Falten 6 minuts per arribar a les 2 del migdia. Com sempre, en dediquem 5 a parlar d'esports en desconnexió per les 4 demarcacions. A Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
1: Bon dia, Estel.
0: I avui centrats al circuit de Montmeló, ja ho hem explicat. Tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de motociclisme.
1: I avui amb la primera jornada d'entrenaments i allà hi tenim, com no podia ser d'una altra manera, el Damià Aguilar. Damià, bon dia.
2: Bon dia. Descans al circuit de Catalunya d'aquesta primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb una primera sessió de la categoria reina amb el lideratge d'Àlex Márquez, el subcampió del món que ha estat el més ràpid al davant de Jorge Martín. Són els dos protagonistes d'aquesta primera sessió. Àlex Márquez perquè ha estat el més ràpid, Jorge Martín perquè ens ha posat la por al cos. Una caiguda a la zona de l'estadi. El pilot ha tingut una caiguda neta, però és que ha acabat pràcticament a sota de la moto per la informació que tenim de la seva gestualitat en arribar al garatge. Ha necessitat l'ajuda del director mèdic de MotoGP, l'Àngel Charte, però afortunadament Martín el veiem en condicions per continuar endavant. Primera sessió completa, amb aquest dia rúfol que tenim al circuit de Catalunya, amb la pista seca, Àlex Márquez, Jorge Martín, Fabio Di Gianantonio, Pedro Acosta i Marco Bezzecchi, que ocupen les 5 primeres posicions. Recordeu, a les 3 de la tarda al Practice. És la sessió dels divendres que ja compta.
0: Molt bé, gràcies, Damià. I en futbol, diumenge es disputarà la 37a i penúltima jornada de la primera divisió de futbol amb interessos diferents per als tres equips catalans.
1: D'una banda, el Barça tancarà la jornada rebent el Betis a 21:45 del vespre en el que serà l'últim partit del Camp Nou aquesta temporada. Aquest serà l'únic partit que no jugarà en horari unificat. La resta seran tots a les 7. L'Espanyol, per la seva banda, visitarà l'Osasuna. Els dos equips tenen 42 punts, 3 per sobre del descens, quan en falten 6 per disputar-se. I el Girona visitarà l'Atlètic de Madrid i segueix depenent d'ell mateix per mantenir-se a la primera divisió. Ahir va aconseguir un empat a 1 davant la Reial Societat a l'antepenúltima jornada de Lliga. Estuani, sortint des de la banqueta infiltrat, va salvar l'equip gironí amb un gol al minut 66, que igualava el de Jon Martín. A dues jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15è amb 40 punts, un per sobre del descens. Està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant.
0: Mentrestant, victòria del Reial Madrid sobre l'Oviedo per 2-0 en un partit en què el resultat va ser el menys important.
1: Per començar, els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van retirar pancartes en contra de la gestió de Florentino Pérez. Més tard, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida un cop superades les molèsties que li van impedir jugar al Camp Nou.
3: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular.
1: Per la seva banda, Arbeloa va respondre que no havia dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca. I afegim que aquest matí el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que obrin un expedient disciplinari al president del Madrid, Florentino Pérez. Demanen que el Real Madrid i Florentino facin un comunicat de disculpes per les seves declaracions dels últims dies contra els àrbitres pel cas Negreira.
0: I abans d'aquesta penúltima jornada de primera divisió que comentàvem, el Barça jugarà la final de la Copa Femenina de Futbol.
1: Concretament demà, a les 9 del vespre, a Gran Canària s'enfrontarà l'Atlètic de Madrid per un nou títol. La blaugrana Esme Brooks parla de la pressió per guanyar.
4: I mean, there's always pressure for a final.
5: Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol, i que és especial i una cosa molt bona. Fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades, i això és el que hem de fer.
4: Be 100% focused also, and that's what we have to do.
1: Aquesta final de demà la transmetrem a la TDG, a l'antena de Catalunya Ràdio, també al dual de TV3, que emetrà la final.
0: En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina.
1: Amb les eliminatòries, Benvibre, Vigues i Riells a 6:15 i Gijón, Palau a partir de les 8. El Vilassana i el Fraga disputaran demà la primera semifinal després d'eliminar els quarts, el Manlleu i el Cerdanyola per un idèntic marcador, 2-1. En bàsquet, victòria del Joventut davant l'Andorra, la 31a jornada de la Lliga CB per 101-70 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. A la classificació, el Joventut es manté 6è i consolida el lloc de play-off. I el Giro d'Itàlia, en marxa ja els primers quilòmetres de la 7a etapa, són 244 quilòmetres entre Formia i Blockhaus, un port de primera categoria.
6: La penya que diu que tots els xinos són iguals, ¿Alguna vegada ha vist la foto de la orla d'un cole pijo?
0: L'humor irreverent i àcid de Marc Serrats arriba aquest diumenge al Casal Cultural La Violeta d'Altafulla, a la comarca del Tarragonès, i portarà l'espectacle Vaques Flaques, monòleg amb què aquest guionista i humorista combina crítica social i reflexió sobre situacions crítiques del nostre dia a dia. La sequera, la inflació, la pandèmia, la precarietat, la conspiranoia, l'auge de l'ultradreta, el nostre apocalipsi quotidià, que amb aquesta autoparòdia sempre és més fàcil de pair. Gràcies per escoltar-nos, que passeu un bon cap de setmana. El Catalunya al dia torna dilluns a partir de la 1 del migdia.
7: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
8: Acord de pressupostos a tocar entre Generalitat i Esquerra Republicana amb el tren orbital com a protagonista. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
8: Si res no es torça, la setmana que ve serà la setmana dels pressupostos. El govern i Esquerra pràcticament han arribat a un acord que té com a eix la construcció de la línia orbital de Rodalies pagada per l'Estat central, Joan Bota.
10: És un projecte que ja va aprovar el tripartit el 2010 i que ara se'n recupera amb l'objectiu d'unir la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, de Mataró a Vilanova i la Geltrú, passant per Granollers, Sabadell, Terrassa i Vilafranca del Penedès.
8: Més detalls amb Raül Flores.
11: Dilluns es rubricarà l'acord entre govern i Esquerra per aquesta nova línia que estaria enllestida l'any 2040 i que costarà més de 5.000 milions d'euros que assumiria l'Estat. Aquest pot ser el desllorigador dels comptes, ara sí, que podrien tancar-se la mateixa setmana que ve. L'altre soci de la investidura, els comuns, comencen avui noves converses amb Economia per actualitzar el seu acord.
8: En aquest context, els sindicats convocants de les vagues d'educació reclamen a Esquerra i als comuns que pressionin el govern per tal que inclogui els pressupostos partides per solucionar el conflicte a l'educació.
10: Mentrestant, les vagues continuen avui a les comarques de Ponent i el Pirineu.
8: Lleida, Estela Bussoms.
12: Bon dia. Vagues i protestes, com la manifestació de Lleida, que ha plegat unes 2.000 persones, segons els Mossos, al doble, segons els sindicats, i que ha acabat amb una forta escridassada a la seu del PSC. El col·lectiu vol demostrar que segueix mobilitzat i no afluixa la pressió al govern. Sentim la Maica, mestra de l'Escola d'Ibars d'Urgell.
13: Des de l'any 80, no sé quants, que no ens manifestàvem. Potser ja n'hi ha prou, amb 40 anys, que no hi ha hagut cap millora. I amb la realitat que tenim ara, tan diversa, penso que s'ha de fer un cop de cap.
8: Sobre aquestes vagues, atenció, perquè Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
10: I són els mateixos dies en què mestres i professors ja tenen convocades vagues generals a tot el país.
8: A Andalusia avui és l'últim dia de la campanya electoral abans que diumenge es facin eleccions autonòmiques.
10: Tothom dona per feta la victòria del PP i el dubte és si els populars necessitaran Vox per governar o aconseguiran la majoria absoluta.
8: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
14: Sí, l'únic dubte aquesta hora és si el PP aconseguirà l'absoluta. Ballen 4 escons que seran determinants perquè Juanma Moreno Bonilla pugui governar 4 anys més sense l'extrema dreta de Vox. A l'altre costat, el PSOE, que lluita per evitar una desfeta històrica amb l'exministra María Jesús Montero de candidata, amb l'aposta personal de Pedro Sánchez.
15: Que no hay nada ganado. No todavía tenemos una mayoría suficiente para gobernar con libertad.
16: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
8: Encara en crònica política, una notícia que us hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. Pugna per liderar la candidatura de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona a les pròximes eleccions municipals, Jordi Corbalán.
17: Jordi Martí Galbis, l'actual president del grup municipal, ha comunicat a la direcció juntaire que vol ser candidat. Desafia així la cúpula de Carles Puigdemont, que aposta perquè l'alcaldable sigui Josep Rius, portaveu i un dels vicepresidents del partit. Junts, doncs, es pot veure abocat a convocar primàries a un any de les eleccions municipals, opció que no volia la direcció.
8: I a la cultura ja tenim en marxa el còmic Barcelona, Valeria Obreda.
18: Sí, des de les 10 del matí, el pavelló número 8 de Fira de Barcelona Montjuïc és ple de mans del còmic, que no es volen perdre les sessions de firmes dels seus autors preferits. Aquest any, fins diumenge, n'hi ha més d'un centenar, molts d'asiàtics, perquè el còmic Barcelona obre les portes a la cultura pop d'aquests països.
8: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
19: Bon dia.
8: Amb el Girona sortint de la zona de descens ahir al vespre.
19: Després d'empatar el partit amb la Real Societat, ara tenen 40 punts, un per sobre del descens. Al Madrid, l'embolic segueix creixent. Ahir, després del partit, intercanvi de declaracions i retrets entre Mbappé i Arbeloa. I aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Catalunya de motociclisme. Els entrenaments aquest matí, Àlex Márquez ha fet el millor temps per davant de Jorge Martí.
8: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara molta congestió a la Ronda Litoral des de la zona del Fòrum cap a Santa Coloma, on hi ha hagut un accident. Només hi ha un carril obert. L'incidència se suma a les retencions habituals d'aquesta hora a les dues rondes, la Litoral i la de Dalt. Densitat també a la C33 i la C58 d'accés cap al Nus de la Trinitat i a la B20 a Badalona, també cap a Trinitat, i a la P7 de Cerdanyola a Barberà, sentit nord, i de Santa Perpètua a Barberà, sentit sud.
8: I ens falta el temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Dani Ramírez, bon dia.
21: Bon dia.
8: Som a les portes del cap de setmana, en què em fa l'efecte que el pitjor temps, meteorològicament parlant, serà aquesta tarda?
21: Exacte, exacte. És a dir, que anirem sortint d'aquest pou, d'aquesta glopada freda. A partir de demà al migdia notarem que puja una mica la temperatura. També demà anunciem un bon sol al matí, matinada alguna nevada residual a la Vall d'Aran, i a la tarda algun ruixat que es pugui reproduir aquest dissabte a la tarda a l'interior de Girona, Pirineu, Prepirineu, amb una cota de neu més alta de 1.700-1.800 metres. Però el que pugui passar aquesta tarda, vespre, i fins allà 10 de la nit, és baixar la temperatura, ruixats i tempestes a la Catalunya central, nord de Lleida, baixant cap a l'àrea de Barcelona, sud de Girona, i de cara al vespre podria arribar també al nord de la Costa Daurada, i estem parlant de xàfecs intensos, localment amb calamarsa, 10, 20, 30 litres per metre quadrat en poca estona, i també el vent fort al sud del país. La neu baixarà avui cap a 1.400, 1.500 metres i a la Vall d'Aran 1.200 metres. Diumenge, algun ruixat més, a la tarda sobretot, i si neva poquet, a 2.000 metres. Mica en mica puja poc la temperatura.
8: Gràcies, Dani. Bon dia.
21: Bon dia.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Les 2:06. L'acord per aprovar els primers pressupostos de Salvador Illa és a tocar. La setmana que ve serà clau per tancar el pacte, que se centra en una nova línia de tren, anomenada Orbital, que uniria el Garraf amb el Maresme sense passar per la ciutat de Barcelona. L'acord per aquesta nova infraestructura es rubricarà dilluns, i aquell mateix vespre els republicans decidiran si això acaba sent suficient per tancar, ara sí, un acord de pressupostos. Raül Flores, bon dia.
22: Bon dia, Òscar.
8: Primer de tot, què és aquesta línia Orbital?
22: Doncs és una nova infraestructura que, segons els republicans, ha de canviar la concepció radial que ara tenen les línies de tren a Catalunya. Totes les que ja ara passen per la capital, per Barcelona, i aquesta no hi passaria. Tindria 120 quilòmetres i s'haurien de construir de nou poc més de la meitat. Unirà ciutats com Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, les dues capitals del Vallès Occidental, Terrassa i Sabadell, també Granollers, per acabar fins a Mataró. Costaria 5.200 milions d'euros i aposten perquè tot l'import l'assumeixi directament l'Estat. Estaria construïda aquesta línia d'aquí a 15 anys, l'any 2040. Aquest és el punt que pot desllorigar els pressupostos, que, segons apuntava avui mateix el conseller de Presidència, Albert Dalmau, és ja molt a prop.
23: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris, i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
22: Què sabem del calendari? Doncs que aquest dilluns es presentaria aquest acord al voltant de la línia Orbital de tren, i al mateix vespre Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, on hi ha representants de tota la militància, i és aquí on es podria ja avalar el pacte pels comptes. Abans que el govern els aprovi, la mateixa setmana vinent es podrien també reunir els governs d'Illa i de Pedro Sánchez en una comissió bilateral que assumeixi la línia Orbital com a projecte, i també un nou organisme, el Consorci d'Inversions en Forma de societat mercantil, que acabi fiscalitzant les inversions de l'Estat.
8: I a banda de tot això, què més li pot faltar al govern per poder aprovar els comptes?
22: Doncs actualitzar l'acord que va signar fa uns mesos en els primers comptes que va presentar i que després va retirar amb els comuns, amb els de Jéssica Albiach, que comencen justament avui a negociar de nou amb el govern, segons han confirmat fonts del partit aquesta emissora. Ho fan centrats a crear una direcció general que gestioni les multes per frau d'habitatge a Catalunya. Albiach ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Notícies.
3: Aquestes converses s'estan tenint, encara no tenim l'acord tancat. Collim bé aquestes paraules de la consellera, però com dic, encara no n'hi ha res concret ni està tancat.
22: El Biac veu amb bons ulls la línia orbital, que de fet ja sortia amb l'acord que van signar els comuns amb els socialistes fa uns mesos, però insisteix el Biac que és un projecte a llarg termini.
8: I a tot això, l'oposició, Raül, què hi diu?
22: Doncs Junts per Catalunya ha qualificat de presa de pèl que Esquerra aposti ara per la línia orbital quan no funciona, diuen, la xarxa de Rodalia. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, de Salvador Vergés, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, que podreu seguir íntegre aquest vespre.
4: A dia d'avui, un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge, avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, no em sembla que és una autèntica presa de pèl.
22: Tot i les crítiques, Junts defensa el projecte d'un corredor ferroviari orbital i ja han votat a favor en diferents ocasions al Parlament.
8: Mentrestant, els sindicats del comitè de vaga confien que la pressió d'Esquerra i dels comuns a la recta final per aprovar aquests pressupostos que us explicaven acabarà desencallant el conflicte del sector educatiu, però lamenten que no ho hagin situat com a prioritat per poder aprovar els comptes, Sara Canyete.
5: Sí, públicament tant el govern com les formacions que preveuen donar suport als comptes fa dies que diuen que el conflicte al sector educatiu s'ha de resoldre. Ara els sindicats estan a l'expectativa de veure si finalment es tanquen els comptes i si s'inclou una partida que pugui resoldre doncs, el conflicte que fa mesos que arrossega el sector educatiu tot plegat, mentre també estan pendents de rebre una nova proposta per part del Departament d'Educació abans de dimarts. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC, el sindicat majoritari.
24: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar doncs el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin doncs, aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, doncs, mira, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
5: Des de professors de secundària, Jordi Barrufet veu una clara oportunitat imminent en aquest acord de pressupostos.
25: Sempre que Esquerra recolzi els pressupostos i mantingui que qualsevol increment dels pressupostos amb educació no els hi farà canviar d'opinió, això ens ajudaria, evidentment.
5: Des d'USTEC, Yolanda Segura també ha lamentat que cap formació política hagi situat l'educació com a línia vermella per aprovar aquests comptes i que hagi exigit que s'hi destini una partida suficient per desplegar l'escola inclusiva i la millora salarial, entre d'altres qüestions de l'àmbit educatiu que han portat el sector a mobilitzar-se.
8: En tot això, avui tenim la quarta jornada de vaga de mestres i professors, aquesta setmana avui a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest matí s'han fet talls de trànsit, al migdia s'ha fet un acte central, una manifestació a Lleida, i a la tarda es preveu una mobilització al túnel del Cadí. L'aturada ha tingut un seguiment de poc més del 15% dels docents, amb el recompte fet fins al migdia, segons el departament. Anem a Lleida, on s'ha fet aquesta manifestació. Ramon Dalmau i Estela Bussoms, bon dia.
26: Hola, molt bon dia. Sí, l'acte més participació ha estat aquesta manifestació de Lleida, que ha acabat amb una forta escridassada a la seu del PSC, i aquí al costat encara s'estan fent els últims parlaments. Potser no ha estat tan massiva com en les dues jornades de vaga prèvies. Els convocants parlen d'unes 4.000 persones, la policia 2.000, però en tot cas han tornat a fer molt i molt soroll. La marxa ha sortit dels serveis territorials d'educació, fortament protegits pels Mossos d'Esquadra, amb empentes incloses quan alguns dels manifestants s'han acostat a la línia policial per mostrar el seu malestar amb el dispositiu. Tot plegat en una jornada que vol redoblar la pressió al departament, ara que hi ha converses obertes. N'hem parlat amb el Miquel i la Carme.
27: Apretades les que calguin. Aquí, els que siguem, continuarem lluitant, perquè el departament mostra una postura molt immòbil i nosaltres, d'immòbils, res, mobilitzats completament.
28: El que s'ha d'arreglar no costa diners. El que han de fer és reflexionar, sobretot de la inclusió educativa i com afrontar-la.
26: La jornada ha començat a primera hora del matí amb un tall a l'N240, l'accés a Lleida des de la carretera d'Osca. També s'han fet talls a l'Alta Ribagorça, amb manifestació a la Seu d'Urgell, i aquesta tarda la previsió és tallar el túnel del Cadí.
8: Però avui també hi ha hagut manifestació multitudinària a València, amb milers de docents, que tanca la primera setmana de vaga indefinida a l'educació pública valenciana. Mestres, professors i també alumnes han reclamat més recursos i millores salarials. València, Pepa Ferrer.
29: Simulant un enterrament, així ha començat a caminar la manifestació dels docents valencians.
30: Portem el taüt perquè pensem que l'estan deixant morir a l'escola pública.
0: De mort de calor, perquè les aules tenim unes condicions que són insuportables a 37 graus i 35 graus.
29: Maria i Neus formaven part d'un seguici on els taüts portaven escrit educació pública. És la imatge que significa que els docents valencians no aguanten més. Li demanen a la conselleria mesures concretes. Les de la reunió d'ahir dijous no els valen. Marc Candel és el portaveu del sindicat STPB.
1: És un crit a la conselleria d'educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
29: Després de 5 dies de vaga indefinida, redoblen la pressió amb milers de mestres, professors i alumnes col·lapsant el centre de València. Gabriel Portero és el vicedirector de l'IES Pau Clar d'Ontinyent.
2: Està començant a plantejar-se si cal fer una dimissió en bloc dels equips directius.
29: I per això mantenen la vaga indefinida i el calendari de mobilitzacions.
8: Per cert, sobre les vagues, les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb una convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat aquestes aturades. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball, Jordi Canal.
6: La vaga serà parcial, afectarà l'arrencada del servei i s'allargarà fins a les 9 del matí i es repetirà entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. Els sindicats convocants reclamen a Renfe que hi hagi més personal, sobretot interventors per motius de seguretat. Pau Mercè, de Comissions Obreres.
9: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava a bord dels trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
6: Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
8: És un quart de 3 de la tarda, fem una pausa per la publicitat i en tornar un informe d'economistes de prestigi que avisa que l'economia catalana no va tan bé com diuen les grans xifres.
7: Catalunya migdia.
10: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
11: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
12: 20 anys construint junts. Obramat.
13: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
14: D'acord.
13: Quin és l'autèntic operador 100% català?
14: Vera.
13: I el més ben valorat pels usuaris?
14: Vera.
13: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
14: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
13: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
14: Vera.
13: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
30: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
31: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
32: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
31: I finançament fins a 12 mesos.
32: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponés.
33: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu, la Salle Universitat Ramon Llull.
34: Hola, vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
35: No, no, no, Jordi, aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
34: Explica-m'ho, per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
35: Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
34: Però a Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
35: A mi no em miris, eh?
34: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
35: Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
34: Doncs ja està, doncs el diumenge, després del 30 minuts... Farem el col·lapse.
35: Em sap greu.
34: No, no, a mi no està bé.
36: Col·lapse, amb Jordi González. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
37: Catalunya migdia.
8: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Un informe de 7 economistes catalans de prestigi alerta que en 25 anys Catalunya s'ha empobrit a un nivell tan alt que ja som a la cua d'Europa en termes de riquesa per habitant. L'informe Fènix, que signen coneguts economistes com ara Jordi Galí, Guillem López Casasnovas o Jaume Ventura, entre d'altres, constata que la productivitat ha caigut en picat perquè la meitat dels llocs de feina que s'han creat els últims anys no contribueixen a pagar ni els serveis públics bàsics. Sara Riera.
3: Bon dia. L'informe assenyala el turisme o la indústria càrnia en total expansió ara mateix com els sectors principals que han creat aquests llocs de feina amb salaris baixos que han definit com a altament subvencionats. Són tots els que estan per sota de 27.500 euros bruts anuals i que empobreixen, diuen, el país. Miquel Puig.
4: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així, com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
3: L'informe vol trencar amb el triomfalisme que denuncien que es fa des de les administracions sobre l'evolució de l'economia. El PIB d'un país pot ser positiu perquè creix molt la població, però si el PIB per càpita, la riquesa individual de cadascú, es desploma, el país es dessagna, han dit. Jordi Galí.
5: Els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat, perquè si ningú es veiés beneficiat, segurament, no? I la pressió sobre els poders polítics seria tal que això s'aturaria.
3: Els economistes fan una crida urgent a revertir el model amb solucions com eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen aquestes activitats de baixa productivitat. El negoci de Glovo en seria un exemple, augmentar el salari mínim o fer obligatori el català per ocupar també llocs que ara són poc qualificats.
8: Més coses. Avui és l'última jornada de la campanya electoral a Andalusia en què tots els candidats fan una crida a votar. Juanma Moreno Bonilla per intentar mantenir la majoria absoluta del Partit Popular i no dependre de Vox. I María Jesús Montero per evitar una debacle electoral socialista com la que va tenir a l'Aragó o a Extremadura. L'exministre pot firmar el fracàs més gran dels socialistes a Andalusia, on van governar, recordeu, durant quasi 40 anys. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats, bon dia.
15: Què tal? Bon dia. Les de diumenge són unes eleccions de certeses. Totes les enquestes donen la victòria al PP i tot apunta que Moreno Bonilla té tocar la majoria absoluta per deslliurar-se de Vox per 4 anys més.
16: No es lo mismo gobierno que desgobierno. No es lo mismo poder tener un gobierno en el mes de julio que tenerlo en el mes de noviembre porque no tengamos mayoría. No es lo mismo que nos pongan palos en la rueda. No es lo mismo que nos sometan a chantaje. No es lo mismo gobierno que desgobierno.
15: A Andalusia pot ser el mirall que vol Feijó de cara a les generals, un PP hegemònic i sense Vox, però la realitat d'Andalusia és molt diferent i la demostració és que Moreno Bonilla ha apartat Feijó durant la campanya i fins i tot avui la tancaran en mítings per separat. La cara de la moneda per al PP, la creu per al PSOE, els socialistes surten a salvar els mobles i aspiren a no empitjorar el resultat d'ara fa 4 anys. Les perspectives, però, són molt dolentes, tot i que de portes en fora, María Jesús Montero parla de donar la sorpresa.
17: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
15: Pedro Sánchez també se la juga amb l'exministre Montero. Va ser la seva aposta personal i el president del govern espanyol s'ha entregat en la campanya. De cara a diumenge balla l'últim escó a 4 províncies, 4 diputats que determinaran l'absoluta pel PP, la desfeta del PSOE o l'estancament de Vox.
8: Encara en la pàgina política, la pugna a Junts per Catalunya per designar l'alcaldable a la ciutat de Barcelona pot acabar en primàries. Tal com ha avançat Catalunya Ràdio, l'actual cap del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí Galvis, decideix plantar batalla per ser candidat, tot i que sap que no és l'aposta per la direcció de Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
18: Jordi Martí va comunicar ahir a la direcció de Junts la voluntat d'optar a ser alcaldable. De fet, a setmanes enrere ja manifestava que mantenia intacta la intenció.
19: Jo em vaig proposar en el seu moment i estic a disposició del partit, com es diu en aquests casos,
0: i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
18: Jordi Martí va ser la mà dreta de Xavier Trias a l'Ajuntament i és l'aposta de l'exalcalde per ser el cap de cartell el 2027. Amb la decisió d'optar a l'alcaldia, Martí manté el pols a la cúpula de Junts, partidària que el candidat sigui Josep Rius. Rius és el portaveu de la direcció, un dels vicepresidents del partit, i té la confiança màxima de Carles Puigdemont. Ara la direcció juntaire, que de moment no vol dir res, es pot veure abocada a convocar primàries, l'última opció que volia, i d'aquí el retard en l'elecció del candidat. Pel camí han rebutjat la proposta de ser alcaldable l'exconseller Joaquim Forn, l'expresident Artur Mas i darrerament l'empresari Tatxo Benet. En canvi, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas s'hi ha postulat. Així doncs, a només un any de les eleccions cal veure si s'acaba activant el mecanisme de primàries.
8: Més coses. Un cop el judici del cas Pujol ha quedat vist per sentència, les defenses confien que els acusats quedaran absolts perquè asseguren que no s'han aportat proves d'enriquiment irregular i que ha estat una causa política, Pilar García.
1: Doncs sí, Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, que s'enfronta a 8 anys de presó, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
2: Normalment, amb aquests judicis on es valora la suposada corrupció, hi ha algun empresari o alguna persona que manifesta doncs, les irregularitats que s'hagin pogut produir. En aquest cas no hi ha hagut cap. Potser és que no hi havia de corrupció.
1: Oriol Rusca, defensa de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, per a qui demanen 17 anys de presó, creu que tot plegat ha estat una maniobra per desacreditar la família Pujol.
6: L'única prova que realment tenen és l'opinió d'uns agents de policia que han actuat en base a uns objectius, que és anar a cepillar-se tota la família i anar a buscar com condemnar tothom.
1: Diego Artacho, advocat de l'empresari Carles Sumarroca, que s'enfronta a 5 anys de presó, sosté que l'han assegut al banc dels acusats arran de l'amistat que hi havia entre l'expresident Pujol i el pare del seu defensat.
7: El padre de mi cliente estuvo 8 años imputado, al final lo sacaron de la investigación y lo que ha hecho la fiscalía es atribuir las cosas que se atribuyeron inicialmente al padre al hijo sin ningún tipo de sentido.
1: La sentència podria arribar abans de l'agost.
8: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. En la informació internacional, Donald Trump ha posat fi avui a la visita de 2 dies a la Xina, que acaba sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules del president dels Estats Units per Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran per tal que acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar fins a arribar als $109 al barril de Brent. Les accions de la nord-americana Boeing han caigut perquè s'esperava que la Xina li comprés molts més avions dels que finalment s'han compromès a comprar. Després de la visita de Donald Trump, Putin viatjarà, en principi, a la Xina la setmana que ve. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
9: Bon dia. En el camí de tornada, Donald Trump va desgranant una mica el contingut d'aquesta cimera. La Xina comprarà 200 avions Boeing amb un motor també nord-americà General Electric. Podrien ser fins a 750 avions. Trump també ha dit que els agricultors nord-americans estaran molt feliços amb els acords firmats a Pequín. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, Taiwan, a pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping. El mateix president nord-americà ha precisat que no hi ha cap canvi, és a dir, cap concessió a la Xina sobre el suport a Taipei. Pequín ha multiplicat avui les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. Xi Jinping l'ha guiat per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja, perquè és on viuen i treballen els líders xinesos. Nova reunió amb Xi i breus paraules sobre l'Iran. Sentim Donald Trump.
19: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
9: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès, que ja es prepara per rebre, previsiblement la setmana que ve, Vladimir Putin.
8: Mentrestant, un altre dels països a la llista d'interessos de Donald Trump és Cuba. Avui s'ha sabut que el director de la CIA, John Ratcliffe, va viatjar ahir a l'illa per entrevistar-se amb les autoritats castristes. Sobre la taula, una ajuda de $100 milions per pal·liar els efectes del bloqueig petrolier dels Estats Units, Eva Pineda.
20: És la segona vegada que un cap de la intel·ligència nord-americana viatja a Cuba des de la revolució castrista, l'any 59. Ho ha fet saber la mateixa CIA amb unes fotos de la reunió penjades a X. Cap comentari, però, segons fonts de l'agència, que cita Reuters, Radcliffe ha transmès al seu homòleg cubà el missatge de Trump que Washington només cooperarà si el govern castrista fa reformes radicals. Els Estats Units exigeixen de sempre a Cuba que reobri la seva economia, repari les expropiacions nord-americanes i convoqui eleccions lliures. El secretari d'Estat Marco Rubio no hi confia, segons ha dit a la cadena NBC.
10: D'aquí a un any, algú anomenat Díaz Canelo Castro estarà al capdavant de Cuba?
11: No ho sé, espero que no, perquè si ho són, probablement Cuba no haurà progressat.
20: L'Havana assegura que la reunió d'ahir van deixar clar que Cuba ja no suposa cap perill per la seguretat nacional dels Estats Units. Pel que fa a l'ajuda de 100 milions de dòlars, Washington només posa com a condició que no passi pel govern cubà, sinó que la distribueixi l'Església Catòlica. L'Havana responsabilitza Washington d'haver empitjorat la situació energètica de l'illa amb el bloqueig del cru decretat al gener. La situació ha empitjorat els últims dies amb una desconnexió elèctrica de 7 de les 15 províncies. Cuba ja ha patit 7 apagades generals de llum des de finals del 24, les dues últimes el març passat.
12: A tot això, avui es commemora el 78è aniversari de la Nakba, l'expulsió de 700.000 palestins de casa seva l'any 1948 durant la guerra entre àrabs i jueus després de la creació de l'Estat d'Israel. A tocar de Jerusalem hi ha un dels pocs pobles que es manté intacte des d'aleshores. Lifta, Jordi Brascó, bon dia.
13: Bon dia. Un dels records més vius de la catàstrofe Nakba en àrab es troba a tocar de Jerusalem, sobre el vessant d'un turó. És Lifta, el poble d'on 3.000 palestins van ser expulsats per milicians israelians l'any 1948. Un d'ells era el Yaqub, que aleshores tenia 8 anys. Ara en té 86, però es mou entre les cases mig derruïdes com si fos un bailet.
14: Quan vinc aquí tinc sentiments oposats. Sóc feliç perquè torno a les meves arrels, a sentir l'olor dels familiars, de la terra, dels arbres i les pedres, però alhora se'm reobre una ferida.
13: Les cases de Lifta són plenes de grafitis i restes de brossa de les festes clandestines que hi celebren els israelians més joves. L'únic espai al que l'accés està barrat és l'antiga mesquita, per evitar que els qui reclamen el dret al retorn puguin venir-hi a resar. Aviat no quedarà ningú dels que van viure a la Nakba, per això les escoles àrabs s'esforcen en mantenir viva la memòria. El grup de nens que topen amb el Yaqub tenen, de sobte, una explicació històrica de primera mà.
14: Ens van expulsar forçosament de casa nostra. Jo vaig néixer aquí. Allò és casa meva. Vaig anar a l'escola aquí, al costat de la parada de l'autobús. L'escola encara existeix, però ja no és per nosaltres.
13: Ara l'escola és una yeixiva pels jueus ultraortodoxos, com també ho és la piscina natural i l'edifici que hi ha al costat d'on va créixer el Yaqub. Casa seva no l'han tocat, perquè només en queda la façana.
12: Tornem a casa nostra perquè la Vall d'Aran ja té el seu propi sistema de finançament singular. Aquest matí, el govern de la Generalitat i el Consell General han tancat un acord que suposarà transferir a la màxima institució aranesa gairebé 43 milions aquest any 2026 i li obre la possibilitat que participi de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
21: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
22: Ha costat uns anys, més en tu casa ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
21: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Almau, conseller de la presidència.
23: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
21: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
12: Passant 2 minuts de 2:45 de la tarda, la sargantana de les Pitiuses està en risc i algunes de les seves varietats, de fet, ja s'han extingit perquè una serp invasora se les està menjant. A Eivissa ja pràcticament no en queden i com que les serps aconsegueixen nedar fins als illots, també han acabat amb una desena de les varietats que hi vivien. Montse Poblet.
3: La serp de ferradura es va veure per primer cop a Eivissa el 2003 i s'ha multiplicat a una velocitat vertiginosa. El 2010 ocupava menys del 5% del territori d'Eivissa. El 2016 va pujar al 40% i ara ja està al 90% de l'illa. La seva presa preferida són les sargantanes, que pràcticament han fet desaparèixer d'Eivissa. Oriol Lapiedra, l'investigador del CREAF que lidera aquesta recerca, ens parla d'alguns dels efectes en cascada que això està generant.
4: Les sargantanes, doncs, fins i tot pol·linitzant flors, dispersen les llavors i sobretot també mantenen a ratlla les poblacions d'insectes. A les zones on desapareix la sargantana es produeix un augment molt dramàtic d'algunes poblacions d'insectes, fins al punt en què es poden convertir en alguns casos en plagues agrícoles.
3: Però el problema no s'acaba aquí. Com que a Eivissa ja no els queda menjar, les serps, per sorpresa dels investigadors, neden fins als illots del voltant i a una desena ja han extingit les varietats de sargantanes que hi vivien.
4: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional, és a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
3: Ells han documentat que sí que ho fa, neda a prou distància per arribar als illots i devorar les sargantanes que hi viuen. El de Santa Eulària, per exemple, ara fa 10 anys es van comptar 72 sargantanes. Ara ja no hi queda cap exemplar.
12: Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
5: Catalunya migdia.
16: Aquest diumenge i tots els festius,
24: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya Diagonal i el supermercat de Francesc Macià
16: obren de 12 a 8 de la tarda.
24: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
16: Molt més fàcil i còmode.
24: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
16: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya Diagonal i el supermercat Francesc Macià
24: obren de 12 a 8 de la tarda.
25: Ocasión Plus.
26: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT. Som 3CAT. Els matins del cap de setmana, el suplement...
2: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
3: Crec que no vindran aquest cop, eh?
2: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
3: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de Sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de Lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de Lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del Sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del Sol ells l'expliquen, sí, sí.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
0: Catalunya migdia.
2: Passant gairebé 6 minuts a dos quarts. Còmic Barcelona ja està en marxa al recinte Firal de Montjuïc en una 44a edició més internacional que mai, centrada en la cultura pop asiàtica. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. Barcelona, Valèria Obereda.
4: Còmic Barcelona en marxa avui, més una jornada per a escoles i col·leccionistes, i dissabte i diumenge per un públic familiar. Més d'un centenar d'autors d'arreu del món, com el japonès Shintaro Kago.
5: Com mostrar el meu estil i el meu dibuix, com estructurar el que és la història o l'argument, sí que ha canviat. Però el que és fonamental, la meva preferència per l'humor negre i les coses grotesques, això no ha canviat.
4: O la catalana Raquel Ribarrossi, que porta el seu personatge Lola Vendetta a terrenys més foscos, però sense perdre l'humor.
6: La vida és així. O sigui, quan passen moments de merda, la gent té sentit de l'humor i riem, i inclús en els pitjors moments som capaços de donar la volta, no? I crear l'humor més bèstia, que potser vist des de fora dius, però com podem riure d'això?
4: També hem parlat amb Paco Roca, que ja visitava el saló abans de ser conegut.
7: Vengo aquí desde que era un aficionado, a ver a mis autores favoritos, a conseguir algún dibujo de ellos, a conocerlos, ¿no? Siempre es bonito. Y ahora me encuentro al otro lado, con lo cual lo disfruto.
4: I això és el que faran aquests tres dies els milers de visitants del saló, que poden triar entre assistir a masterclass, participar a concursos, o fer tallers o descobrir els últims videojocs.
2: I atenció, nostàlgics. La pel·lícula Top Gun, l'original, torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i, a més, ho fa acompanyada de la seva seqüela, Top Gun Maverick. A més, entre les novetats d'aquesta setmana, les sales de cinema destaquen Hugo 24, que ataca els problemes de l'habitatge a tot l'estat espanyol, o la catalana Pizza Movies. Marc Garriga.
8: Ja fa temps que la cartellera acull amb il·lusió pel·lícules que estan d'aniversari. La nostàlgia ven entrades i el sector ho agraeix. Aquesta setmana li toca a Top Gun, a la que al pas del temps no se li ha posat gaire bé, Top Gun Maverick, una seqüela molt millor i que és tot un espectacle en pantalla gran, i El castell al cel, que també fa 40 anys i és una de les obres mestres més desconegudes de l'estudio Ghibli i del seu director legendari Hayao Miyazaki. Com a novetat destacada, Hugo 24, on Aaron Piper segueix demostrant que és un dels millors actors forjats a la sèrie Élite. És un bon drama de denúncia sobre el problema de l'habitatge, on ell és un jove amb pocs recursos que no troba feina i que viu amb la seva germana en un pis d'on estan a punt de desnonar-los per impagament. També s'estrena Jugada Maestra, on el seductor Glenn Powell interpreta un jove desheretat que té l'oportunitat de recuperar el seu lloc en l'arbre genealògic de la família si elimina uns quants cosins que té al davant. És enginyosa, però no prou. Té mala llet, però insuficient. I en tot moment sembla que es quedi a mig camí de tot. Completen les novetats la surrealista Pizza Movies de Carlo Padial, Humberto Romero i Judit Martín, la comèdia fantàstica Movida Celestial amb Keanu Reeves, una revisitació de la novel·la de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, i el drama espanyol Un hijo amb Macarena García i Hugo Silva.
2: I abans dels esports, música. Perquè Maria del Mar Bonet, Obeses o Drake protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'aquesta setmana. I comencem amb un clàssic, Maria del Mar Bonet. Publica L'aigua no cansa, un disc on torna a l'arrel, a Mallorca i a la Mediterrània, Montse Camps.
9: Amb cançons com Blaus i Blaus, en clau flamenca, L'arbre campaner de regust mediterrani o Blaus i sol de roses blanques, que musica un poema de Blai Bonet.
2: I de Maria del Mar Bonet a Obeses. Rosa, completa en el projecte L'Ai al Cor, amb la publicació de Diàstrole.
9: Una EP que, juntament amb Sístole, forma un disc amb voluntat trencadora. Tant s'hi pot trobar el hit metal Pols a l'era, com la versió de Rosa d'Abril que estem sentint en clau de rock simfònic. L'ús de guitarres contrasta amb la primera entrega més que baratera.
2: I ara, una novetat internacional. I don't give a fuck if you love me. És el raper canadenc Drake, que publica Iceman.
9: Un disc que ha llançat gairebé per sorpresa després d'un degoteig de filtracions. Després de la polèmica baralla musical amb Kendrick Lamar, ara Drake ataca A$AP Rocky i DJ Khaled amb les seves cançons.
0: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
2: Amb l'embolic del Madrid, que cada dia té un capítol nou.
10: Ahir, nou capítol.

0: Davanter i acaba jugant. Estuani, que juga aquesta segona meitat. I una centrada des de la banda dreta. Estuani fa el que millor sap fer. Estuani fa un patapà!
1: Estuani torna a sortir al rescat del Girona, va marcar el gol de l'empat i el gol que va evitar el desastre, com a mínim ahir. Amb el punt, el Girona surt de la zona de descens, Eduard Solà.
2: Sí, el Girona té un punt d'avantatge sobre el descens, un menys que la jornada anterior, i depèn d'ell mateix per aconseguir la permanència. Això vol dir que si suma els 6 punts davant l'Atlètic Madrid i Elx, se salvarà. I si no, doncs encara hi ha moltes opcions en combinacions, però podria ser que amb 4 o 3 punts en tingués prou. Per exemple, si guanya l'Elx a l'última jornada, encara que perdi diumenge el Metropolitano, i el Llevant i el Mallorca no empaten al cap de setmana.
3: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si 4, en 4 segur, però no sé si 3 també, veurem, però podem sumar 6 punts.
2: El Girona va fer un bon partit ahir davant la Real Ciutat, millor que els últims, i tot i que l'equip basc es va avançar la primera meitat, Estuani, que va sortir després del descans, va empatar, va marcar el seu segon gol en 3 dies i el cinquè a la Lliga d'aquesta temporada. El Girona va tenir opcions de guanyar, però es va quedar amb només un punt. Fa 6 jornades que no guanya, amb 3 empats i 3 derrotes.
3: No puc demanar més als jugadors, perquè avui han tingut ànima, que jo crec que és el més important que ha de tenir un jugador quan porta la samarreta del Girona. I aquesta ànima jo penso que l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i avui ho han fet. I estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
2: Després de jugar dilluns a Vallecas i ahir dijous davant la Real Ciutat, diumenge haurà de tornar a afrontar un altre partit, el tercer en una setmana.
1: Doncs ahir nit d'alegria a Girona i en canvi a Madrid un nou incendi. Perquè el final de temporada del Madrid empitjora pels blancs cada dia que passa. Ahir van guanyar l'Oviedo, però això va quedar totalment eclipsat pel nou enfrontament públic entre Mbappé i Arbeloa. I a tot això, avui també ha tornat a parlar Mourinho. Marcos García.
4: Ahir al migdia dèiem que Mbappé havia entrat a la llista per jugar contra l'Oviedo. Va ser suplent. Quan Arbeloa va decidir que Mbappé entrés, en el lloc de Gonzalo, va passar això. Aplaudiments per Gonzalo, xiulets forts per Kylian Mbappé, majoria al Bernabéu quan va entrar. Contrastaven amb els aplaudiments per al jove davanter del Madrid. Després del partit, la tramuntanada del francès i les rèpliques del tècnic blanc Arbeloa. Els sentim a tots dos.
5: Estoy bien, estoy bien. Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
6: He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
5: Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión.
6: Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, como me pasa todos los días, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
5: Cuando tú ves la historia de mi carrera, yo he tenido mucho tiempo que la gente me pitaba. Yo pienso que la vida de un jugador de Real Madrid es la vida de un jugador famoso como yo.
7: Pero tú tenías un feeling especial con Xabi Alonso.
5: Oh, gran relación con él. Es un seguro que va a ser un gran entrenador. Todo el mundo sabe lo que pienso de Xabi.
6: Y me parecería muy bien que pensase que la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda parte de la temporada no. Seguramente él ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda parte.
4: Mbappé va afegir que a la prèvia del partit contra l'Espanyol va marxar a Itàlia mentre estava de baixa i que ho va fer amb permís del club.
1: I el gran candidat a la banqueta del Madrid, José Mourinho, ha parlat aquest matí d'aquest cara a cara Mbappé-Arbeloa.
4: Sí, diu Mourinho que Arbeloa és el seu amic.
8: Me duele porque es un amigo, es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador. Si existe siempre esta conexión entre yo y el Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien.
4: Sobre el seu futur, diu Mourinho que el dimecres va rebre la proposta de renovació del Benfica, que la va rebre el seu representant, que no ha volgut ni mirar-la, ni veure-la, ni valorar-la i que ho farà diumenge quan acabi la Lliga de Portugal.
1: I encara una cosa més del Madrid, perquè després de la roda de premsa que va fer Florentino aquesta setmana, els àrbitres mouen fitxa?
4: Doncs sí, el sindicat dels àrbitres ha presentat

0: el comitè de competició un escrit pel qual demanen que s'obri expedient disciplinari a Florentino. Els àrbitres volen que el Madrid i el propi Florentino facin un comunicat de disculpes. Tot això després d'ahir, aquest Madrid 2 Oviedo 0. Per cert, els serveis de seguretat del Bernabéu van retirar ahir dues pancartes en contra de Florentino. L'argument del club és que havien de ser de material ignífug i amb certificat i no eren ni una cosa ni l'altra.
1: Bé, doncs el Barça es mira de lluny tot aquest incendi que passa a Madrid. Està centrat en l'últim partit que té diumenge, l'últim partit a casa de la temporada, al Camp Nou. Serà el comiat de l'equip amb l'afició i podria ser també el comiat de Lewandowski, Ramon Salmurri.
2: Sí, el Barça-Betis d'aquest diumenge és el partit que tanca la temporada a Spotify Camp Nou. Quedarà encara un partit de Lliga, però ja lluny de Barcelona, més tall. És el partit que serveix per posar el punt i final a la temporada del retorn al Camp Nou, que es va iniciar el Johan Cruyff amb dos partits, va seguir a Montjuïc amb tres partits i s'acaba el Camp Nou amb 14. I per cert, que tot i ser la temporada de les tres cases, el Barça contra el Betis s'hi juga un rècord històric, perquè fins ara mai ningú ha guanyat tots els partits com a local en una lliga de 22 equips. I si el Barça guanya contra el Betis, aconseguirà aquest rècord fins ara 18 de 18, ple de victòries locals. Però serà també un dia, com dius, de comiats. Veurem si entre ells el de Robert Lewandowski, perquè el seu futur continua sense estar clar. Tot i que cada vegada més sembla que no hauria de seguir la temporada vinent. Des del Barça reconeixen que és un escenari possible, des de l'entorn del jugador ni ho confirmen ni ho desmenteixen, i el que queda clar és que en cas de sortir, demà seria el seu últim partit a l'estadi. Fins i tot s'havia especulat amb la possibilitat que s'anunciés el seu comiat abans d'aquest partit per poder-se acomiadar del Camp Nou com cal. A hores d'ara, Robert Lewandowski encara no s'ha pronunciat.
1: I l'Espanyol ara és 14è, amb 42 punts, i és més que probable que amb un punt més pugui assegurar la permanència. Aquest punt el podria aconseguir diumenge al camp de l'Osasuna, que tampoc té la salvació garantida. I per tant, Sergi Andreu, el que toca és, com sempre, aquestes últimes jornades, quan estàs en aquesta situació, és agafar la calculadora.
3: Sí, sí, i el club ja ho estan fent, perquè l'Espanyol i l'Osasuna tenen els mateixos punts, que són 42, i un empat al Sadar podria complaure els dos equips a l'espera era encara de l'última jornada. L'equip navarrès només ha guanyat, però, un dels últims sis partits que ha jugat. L'Espanyol, en canvi, hi arribarà amb l'estat d'ànim renovat, alliberat, després de la victòria de dimecres contra l'Atlètic, que trencava, com sabeu, la ratxa de 18 partits sense guanyar. Ara bé, compte, perquè a Pamplona encara tenen molt present un precedent, una situació molt semblant a l'actual. La temporada 2013-2014, en la penúltima jornada, com ara, es van enfrontar els dos equips a Cornellà al Prat, Espanyol i Osasuna. Un empat anava bé a tots dos per mantenir-se primera i el partit es va convertir en un pacte de no agressió. Tant és així que va acabar, efectivament, 1-1. La setmana següent es va demostrar que amb aquell empat l'Osasuna no en tenia prou i l'equip navarrès se'n va anar a segona divisió. Veurem què passa diumenge al Sadar a partir de les 7 del vespre, per cert, amb més de mig miler de pericos a les graderies de Pamplona.
1: I aquest cap de setmana el Barça femení pot guanyar un títol, el de la Copa de la Reina. Juga a la final contra l'Atlètic de Madrid i l'equip ja ha arribat a les Palmes. Maria Chesena.
4: El Barça torna a les Illes Canàries una setmana després de l'últim duel de Lliga contra el Tenerife, però ara amb un objectiu molt diferent: aixecar la Copa de la Reina davant l'Atlètic de Madrid. No hi ha novetats a la convocatòria, Pere Romeu té les baixes de Lai Alexandri i d'una Graham Hansen, que segueix amb la recuperació amb l'objectiu d'arribar a la final de la Champions de la setmana vinent. Des del vestidor, Salma Parayuelo admet que, tot i partir com a favorites, no esperen una final fàcil.
5: Nosotras, da igual el rival que sea, al final también esto es una final. Nos hemos enfrentado mucho a ellas esta temporada, pero lo que te digo, es un partido que puede ser completamente distinto. Nosotras tenemos un plan de partido que ya estamos entrenando para poder ejecutarlo.
4: També ha parlat Esmei Brooks, que ha destacat la fam competitiva de l'equip i la pressió de guanyar-ho tot.
6: I mean, there's always pressure for a final.
7: Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol, i que és especial i una cosa molt bona. fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades i això és el que hem de fer.
6: Be 100% focused also and that's what we have to do.
4: Pere Romeu parlarà aquesta tarda abans dels últims entrenaments previs a la final. El Barça buscarà demà a les 9 del vespre la seva 12a Copa de la Reina abans d'afrontar la final de Champions a Oslo.
1: Una final de la Copa de la Reina que podreu seguir amb la TDG a Catalunya Ràdio des de 8:45 i un partit que també el podreu veure per TV3. 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
8: En cap cas he perdut ni la il·lusió ni la motivació de fer-ho bé aquí a Montmeló i el que resta d'any.
1: Anirem fins a Montmeló. Aquest cap de setmana toca Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
9: Catalunya migdia.
10: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
11: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
12: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
13: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
14: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
15: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
16: Som 3CAT.
17: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
1: Aquest matí han començat els entrenaments al Gran Premi de Catalunya de MotoGP, on no hi és Marc Márquez, però sí que hi és el seu germà, Àlex, que a més ha tingut un protagonisme destacat de Damià Aguilar en la primera sessió.
18: Àlex Márquez i Jorge Martín, protagonistes de la primera jornada fins al moment. L'Àlex per més ràpid, Martín perquè ha tingut una caiguda i n'ha quedat estabornit i ens ha posat la por al cos. Sembla que el madrileny està bé i podrà seguir. Àlex Márquez i Jorge Martín, primer i segon en el primer entrenament, dos dels favorits per aquest cap de setmana. Un primer entrenament en què també veiem tercera posició per Dijan Antonio, Acosta en la quarta i el líder Bezzecchi en la cinquena. Compte que Àlex Márquez ha posat la goma nova per fer el temps, Bezzecchi no, pneumàtic usat, i els altres dos catalans al darrere, 19è Maverick Viñales, 21è Àlex Rins. Ara, a partir de les 3, el practice de MotoGP, i és que els temps ja comencen a comptar. Ho podreu seguir en directe per l'Esport 3.
1: I també aquest cap de setmana i amb motor comença el Mundial de Trial a l'aire lliure. Ho fa el Japó i amb Toni Bou amb l'objectiu d'arribar als 40 títols.
0: Amb 39 anys, Toni Bou ha sumat 39 títols mundials, 19 a l'aire lliure, 20 en pista coberta. Per tant, com dius, a l'octubre farà 40 anys i amb aquest objectiu celebrar-los amb 40 mundials.
19: La carrera de motor i a casa d'Honda sempre és especial per mi. Tinc la gran sort de que he pogut guanyar davant de tota la gent d'Honda, de tota la família, doncs, moltes vegades. Això ha sigut algo molt especial a la meva carrera, així que sempre córrer ja és especial, més si és la primera carrera, així que ho fem amb moltes ganes.
0: El repte de Toni Bou comença aquest cap de setmana al Japó. El Mundial tanca a finals de setembre.
1: A la Copa Femenina d'Hockey Patins, que es fa a Gijón, des d'ahir ja tenim un equip català classificat per les semifinals i avui es disputen els dos partits de quarts de final que falten amb la presència de dos catalans més.
4: Sí, el primer equip català de semifinals és el Vilassana, vigent campió de la Copa, que va guanyar per 2-1 al Manlleu. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga a les semifinals, una reedició del duel de Champions que van perdre les catalanes fa unes setmanes. El tècnic del Vilassana, Lluís Rodero, parla així d'aquest enfrontament.
17: Hem d'estar molt tranquil·les, hem de saber portar el partit, hem de sortir amb més intensitat que vam sortir a la semifinal de la Champions, hem d'intentar ser el nostre equip.
4: I avui a la tarda es disputaran els altres duels. El Palau s'enfrontarà a l'anfitrió, el Telecable de Gijón, a les 8 del vespre. Una mica abans, a 6:15 de la tarda, el Vigas i Riells Benvimbre. Així parla del duel el tècnic del Vigas, Xiqui Carmona.
20: Perillós, vertical, és un bon grup, és un equip, i creiem que serà un partit, doncs, jo crec que serà molt igualat, que al final doncs, els petits detalls segur que marcaran la diferència i esperem estar encertats i encertades amb aquestes decisions.
4: Les semifinals es jugaran demà dissabte i la final diumenge al migdia.
1: En bàsquet, l'Uni Girona ha fet aquest matí una roda de premsa de balanç d'aquesta temporada i també de les línies mestres de la temporada que ve, Xavi Soler.
21: Sí, ho ha fet el director esportiu del club, Jordi Puig, que ha qualificat d'històrica aquesta temporada amb l'accés a la Final Six de l'Eurolliga, però també amb la tristesa de no haver jugat la final. Respecte a la temporada que ve, diu que el nou paradigma del bàsquet femení, amb la NBA femenina i moltes altres competicions entremig, fa que la plantilla no estigui gens avançada. Això sí, el segell el durà el tècnic d'aquest any, Roberto Íñiguez, que renovarà.
22: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No, en aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve, i espero que no es torci. I en el cas de que acabem de tancar bé el tema d'en Roberto, el que segur és que el segell d'identitat serà l'en Roberto i ell és el que ens guia, el líder d'aquest equip, no?
21: Sobrenoms propis. Ha donat ja per perdudes les jugadores Clara Holm i Marianne Koulibaly i diu que hi ha opcions per fitxar la base internacional espanyola Iana Martín.
1: I hi haurà una nova festa major a Barcelona, la festa major del Tour, des del 26 de juny fins al 5 de juliol, per celebrar el gran départ de la Ronda Francesa, Jan Ortuzar.
23: En un acte que s'ha fet al mateix ajuntament i on l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat actes relacionats amb el Tour enfocats a la ciutadania de Barcelona, com concerts de grups del nivell de 31 Fam o Doctor Prats, que han creat la cançó Energia per la sortida del Gran Bucle de Barcelona. També s'ha anunciat la creació d'un fanpark a Ciutat Vella, únic districte per on no passarà el Tour. Aquesta zona per als aficionats obrirà el 2 de juliol, un dia després de la presentació per equips, i tancarà el 5, dia de la segona etapa del Tour, que s'acabarà a Montjuïc.
1: I com cada divendres des de la redacció d'Esports fem una recomanació, Marta García, quina és la teva per aquest cap de setmana?
24: Doncs jo vos recomano la jornada de waterpolo europeu en la competició femenina que se preveu per a demà. D'entrada perquè hi participen 5 equips catalans i perquè tots se juguen el futur en Europa. En la Champions, torna dels quarts de final i si bé el Mataró defensa 4 gols de marge de l'anada davant la Roma, el Sant Andreu va empatar a 11 contra el Buliameni i el Sabadell ho té més complicat perquè ha de remuntar 5 gols en contra davant l'Olympiacos. Tots els catalans juguen fora de casa i per si això fora poca cosa, les tornades de les semifinals de l'Eurocup estan totalment obertes. Catalunya i Barceloneta busquen una final on juguen també fora de casa, hauran de superar el Zuglo Budapest i el Trieste italià respectivament després que els dos partits de Nadal van acabar amb empat. Emoció màxima.
1: Eudald Serra, el Giro d'Itàlia avui ja es disputa la 7a etapa, la primera de muntanya d'aquesta edició.
25: Són 244 quilòmetres entre Formia i Blockhaus amb un port de segona categoria i un altre de primera a la mateixa arribada. Ahir triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana. La general, el portuguès Alfonso Eulàlio del Bahrein segueix amb la malla rosa de líder.
1: I el Masters 1000 de tenis de Roma, se saben els finalistes de la final femenina, avui es decideix la masculina.
25: La final femenina de Roma la jugaran demà la nord-americana Coco Gauff, que va eliminar la romanesa Sirstel, i ucranesa Svitolina, que va guanyar Swiatek. Avui Casper Ruud s'enfrontarà a l'italià Darderi i un altre italià, el número 1 del món, Jannik Sinner, el rus Medvedev.
1: Ho deixem aquí, a les 7 més Esports amb el Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
26: Són les 3.
27: Catalunya Migdia.
2: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que l'acord de pressupostos entre la Generalitat i Esquerra Republicana està pràcticament fet amb una línia orbital de Rodalies com a protagonista. És un projecte, de fet, recuperat de l'any 2010 i que unirà el Maresme amb el Garraf, passant pels dos Vallesos i el Penedès sense entrar a la ciutat de Barcelona. També hem connectat amb Andalusia. Allà s'acaba avui la campanya electoral d'unes eleccions on previsiblement el PSOE s'endurà una altra patacada. De fet, la gran incògnita d'aquests comicis, que es fan diumenge, és si el Partit Popular arriba o no a la majoria absoluta o si acaba depenent de Vox. I us hem avançat també que de cara a les pròximes eleccions municipals a Junts per Catalunya s'hi perfilen primàries per ser cap de llista a la ciutat de Barcelona. Jordi Martí, el líder del grup municipal de Junts, ja ha comunicat a la direcció del partit que vol ser l'alcaldable i previsiblement s'haurà d'enfrontar a Josep Rius, que és el favorit dels líders nacionals de la formació. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, però, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
3: Doncs que els governs català i espanyol es reuniran aquest dimecres a Madrid en una comissió bilateral per subscriure els acords d'infraestructures amb Esquerra Republicana que han de facilitar l'aprovació dels pressupostos de Salvador Illa. Ho han confirmat diverses fonts a aquesta emissora. La reunió ha de donar llum verda a la inversió de l'Estat per construir aquesta nova línia de tren orbital que ara comentaves i que s'ha de ser una realitat el 2040. Aquesta trobada entre els dos governs també ha de donar llum verda a un consorci d'inversions amb la participació de l'Estat i la Generalitat que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Aquesta nova fórmula, que s'abordarà a través d'una societat mercantil, evitarà que torni a passar pel Congrés, on Junts va rebutjar la creació d'aquest nou organisme. El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, es referma en l'objectiu d'aconseguir l'oficialitat del català a la Unió Europea. L'endemà que la Plataforma per la Llengua denunciés la inactivitat del govern espanyol en aquesta qüestió, Álvarez ha dit que tard o d'hora serà una realitat.
5: És una qüestió de tiempo, y el compromiso del gobierno y mi compromiso personal está fuera de toda duda, y desde luego no le puedo decir cuándo, pero que será oficial lo será.
3: Sí. Ha obert al barri de Gràcia de Barcelona la primera llibreria del món especialitzada en Palestina fora del seu territori. Es diu Finestres Palestina, tindrà un fons de 4.000 títols i una programació estable dedicada a difondre la cultura, el pensament i la realitat del poble palestí. És un projecte de la Fundació Finestres, és una de les organitzacions de la Fundació Ferrer que presideix Sergi Ferrer Salat.
6: Empatitzar i solidaritzar-se amb la causa del poble palestí és posar-se en el lloc just i correcte de la història. El que volem, amb tot l'amor, la empatia i la solidaritat del món, és que la causa del poble palestí bategui amb força en el si de la consciència col·lectiva. Almenys farem la nostra part i que bategui amb força aquí a Barcelona i a Catalunya.
3: Ja estan en marxa els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir-ne la quantitat per minimitzar les molèsties a la població i als visitants. Ens ho explica des de Tarragona, en Ricard Buigas.
7: Bona tarda. El tractament amb un larvicida biològic s'està fent per via aèria i també terrestre. El vicepresident de l'àrea de salubritat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Rubén Viernes, diu que és un servei essencial pel benestar dels ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica i turística del Delta.
8: Actuant 5.500 hectàrees, com aquests anys, important, doncs, aquestes zones més properes als nuclis habitats del Delta de l'Ebre, i a través del COPATE el que volem és actuar sobretot a la prevenció i anticipar-nos.
7: Aquesta campanya s'estendrà durant els pròxims mesos.
3: I si és divendres i són les 3 de la tarda, hi ha problemes de trànsit. Equip viari, Merluz García.
26: Doncs sí, hi ha més complicat perquè un accident al final de la ronda litoral a l'accés al Nus de la Trinitat entre un camió i una moto complica força la circulació. Hi ha un sol carril obert mentre els equips d'emergències assisteixen al motorista. Cua quilomètrica a la ronda litoral uns 12 quilòmetres de la Barceloneta al Nus de la Trinitat. També a la B20, la Pota Nord, des de Badalona, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. Un altre accident a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, direcció Girona, ara talla la circulació i provoca 4 quilòmetres de cua. I ara també tallada l'autovia 2 a Abrera, direcció Lleida, per una nova topada.
2: Passen gairebé 5 minuts de les 3.
27: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: I segur que mentre el Joan Bota anava explicant notícies heu sentit de cop un xivarri, i és que entraven a l'estudi el Pere Rossinyol, periodista, soci, redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
28: Què tal? Bona tarda.
2: La Isabel García Pagans, directora de La Vanguardia. Bona tarda.
29: Bona tarda. Tot culpa del Pere.
2: I el Jaume Clotet, periodista i escriptor. Bona tarda.
28: Era el Pere, eh?
2: Era el Pere, sí, sí.
28: Bueno, estàvem tots desvalutats.
2: Sí. Sí. No, no, de sobte he notat que, escolta, hi havia com una mena de... Els que ja tenim una edat i venim del periodisme esportiu, jo he sentit molts anys les nits esportives de José María García. Llevo 500 anys haciendo radio. ràdio, doncs aquests també porten 500 anys venint a tertúlies i no saben que han d'entrar als estudis amb un punt de silenci. Tampoc no cal que sigui sepulcral, però bé, bé.
9: Però quan hi ha passió pel projecte, diguem...
2: No, jo m'ho agafo d'una altra. Passió pel projecte, no ho sé. Jo m'ho he agafat més que ja us heu fet com si fóssiu a casa vostra i, per tant, ja entreu ja... tot fa una mica festa.
10: És que som portadors de bones notícies. Això ens ho diuen a la redacció. Som portadors de bones notícies.
2: Què ha passat?
10: Quan ens veuen, no, diuen, és divendres...
2: Bueno, hi ha l'onada quan passegeu per la redacció de Catalunya Ràdio. Si arriben aquests, vol dir que ja olorem el cap de setmana. Molt bé. També olorem el cap de setmana quan sentim la pròxima veu. Perquè qui ens proposa el primer tema els divendres és Liu Forn. Bona tarda.
11: Bona tarda.
2: També has entrat una mica fent una mica de soroll, tot s'ha
11: de dir. Haig de dir, jo no vull assenyalar ningú, però...
2: Pere Rossinyol.
11: Però a més, és que jo he entrat dient, sisplau, voleu comportar-vos, que hi ha gent que està fent coses importants pel país, i ells, que no, sobretot el Pere. Jo, amb això no estic dient que fos el Pere.
2: Però... No, però, escolta'm, al final hi ha
9: hagut... passió, a diferència del que exhibeixes últimament.
11: Correcte. Però espera't avui.
2: No, ara ve amb una... Sí.
11: Ara ve...
2: Una esmena a la totalitat del periodisme, em fa l'efecte que
11: absoluta.
2: Fa...
11: Un altre cop.
2: A veure.
11: Dedicada al Pere, pràcticament.
2: Vinga, som-hi.
11: Mira, dimecres veu passar un tall d'una de les persones que organitza el Festival del Còmic de Barcelona, que és aquest cap de setmana, i explicava tot el saló. I al final del tall que veu passar, amb una veu com... i un to com així com de... quina paraula utilitzaria, com si estigués dolgut d'alguna manera, però enteneu-me el que vull dir, deia, clar, però al final aquí fa moltes coses, però el que acaba sortint moltes vegades als mitjans és la gent que ve disfressada. I això jo feia dies que o sigui, en aquesta societat de l'avorriment que vivim, cada cop més la informació va cap a provocar emocions. Per tant, cada cop més la notícia no és la notícia en si, sinó el que envolta notícia, o sigui, la part friki o la part que surt del que és normal. Llavors, en el Saló del Còmic, evidentment, al final la peça és tota la gent que es disfressa, però no parles de què ha guanyat, no parles del còmic com a cultura, com a manera de fer comunitat. Te n'oblides de la notícia que seria parlar del Festival del Còmic o de tot el que l'envolta. I llavors vaig començar a pensar alguns exemples de situacions semblants. Recordeu que Pedro Sánchez fa un temps va comparèixer en una comissió d'investigació amb unes ulleres?
2: Sí.
11: Què va ser la notícia? Les ulleres. Ja ningú se'n recorda de què, ni a on va comparèixer, ni per dir què, ni què va dir. O sigui, és igual. Això no importa. El que va quedar i el que va generar comentaris i que molta gent es va comprar aquelles ulleres i llavors vam saber tot de les ulleres i que són, qui les fabrica, quan valen, etc etc. Ens vam quedar amb les ulleres, no amb la compareixença. Això passa al Parlament i al Congrés dels Diputats i a qualsevol Parlament del món. Si tu tens un informatiu, t'arriben unes notícies del Parlament de Taiwan, que hi ha uns senyors que acaben...
2: cops de puny.
11: Abraçant-se al revés, quines imatges passen? O sigui, tu no saps mai el que passarà en aquell Parlament. No li interessa a ningú el que passa al Parlament. Les hòsties sí. Per tant, ens quedem un cop més en l'embolcall. Però, per exemple... concerts de Rosalía. La Rosalía va venir ha fet una gira i quan va venir a Barcelona va fer una cosa que és el confessionari, que anava gent i explicava la seva vida, coses de la seva vida. Què va ser el que es va destacar més dels concerts, de tots els concerts? El confessionari. O sigui, l'important no era el concert, no eren les cançons que cantava, era el confessionari, que no, era una cosa que no tenia res a veure amb la música. En els Oscars ningú se'n recorda de la cerimònia, però cada cop té més importància la catifa. I, de fet, quan l'any 28, la cerimònia dels Oscars ja no es passi per cap cadena de televisió, directament es passi per YouTube, ja s'ha dit que es passarà tota la catifa. És a dir, al final la cerimònia serà el de menys. El que importarà és com van vestits, qui va amb qui, si fas una ganyota, si dius no sé què, i la cerimònia... Doncs, va. I, recentment, hem tingut que el Barça ha guanyat la Lliga. Per xarxes... hem vist més la celebració que va fer Casado i Balde a la plaça Catalunya de Barcelona que no els gols. El futbol, en principi, la gràcia són els gols. Qui guanya, qui perd, els gols que es marquen. No, doncs a xarxes tothom, has vist? I després van haver tres altres jugadors, Dani Olmo, Eric i no sé qui més, que van agafar unes bicicletes del Bicing. Això és el que compartia la gent. La gent no compartia els gols, no compartia escenes del partit de futbol, sinó el que l'embolcallava. Ja no us dic, aquesta setmana... els dos supertemes que són no són de futbol, però sí que són de futbol, és la Minyamal amb una bandera de Palestina i tot el sidral del Madrid, que no va de, no va de futbol, perquè és relacions humanes, etc etc. Per tant, i aprofitant que és divendres i que tinc alguns...
2: eminents periodistes a la taula.
11: I que el Pere sempre em diu que sembla mentida el descargut que estàs, però amb... la paraula no, és, no em preocupa, sinó que m'interessa analitzar el fenomen aquest de que ens n'anem estant sempre, cada cop anem més cap a l'anècdota, i com que al final es simplifica la informació, al final no és notícia la notícia, sinó o sigui, no, el bistec no és l'important, sinó que són les patates, i ens quedem amb les patates i ens oblidem del bistec. I ara m'està mirant la Isabel amb una cara.
2: La Isabel
11: m'està mirant amb una cara.
2: Els que la coneixem ja de fa alguns anys, quan gira així les celles, quan aixeca una cella i l'altra no, vol dir que, a veure, compte, perquè ara ve el contraatac.
10: Jo m'he girat.
11: Jo m'he girat i posava Made in Albacete. Just a l'esquena i dic, hòstia...
10: No, alguns dels que estan aquí que m'han patit buscant, no sé si l'anècdota, però sí la cosa curiosa dels successos polítics més seriosos que us podeu trobar, perquè a mi sempre m'ha agradat vestir les cròniques amb coses que fossin que li donguessin un punt d'humanitat, no? I hi ha gent que no li agrada i hi ha gent pues, que pensa, dius, bueno, com a mínim estaves allà, no? o hi havia algú que estava allà que t'ho ha explicat. Comparteixo amb el Liu que és evident que la publicitat o la distribució que es fa de les anècdotes és molt més gran que el fet en si, no? O la notícia en si. Però també és veritat que cada cosa té el seu espai, diguéssim. Els gols els veus en el moment que es juga el partit. I un cop s'ha guanyat el partit, doncs mira, ens podem posar 4.000 vegades la falta de Rashford. Però un cop l'has vist 4.000 vegades, diguéssim, doncs sempre t'interessa més humanitzar què és el que ha passat, què és el que passa després al voltant, no? I és per això que anem tots com bojos buscant vídeos dels mateixos jugadors, perquè són coses que tu no veuràs com està, si estàs al camp o si ho estàs veient per la tele, no? O sigui, busques i té una distribució molt més gran allò que és col·lateral, perquè és el que tu no veus. De tota manera, molt malament la gent que es pensa que està informat si el que mira són aquests clips que es passen per les xarxes i que evidentment tenen unes audiències que són d'escàndol. Però això no és estar... O sigui, són dues coses diferents. Això no és estar informat. Una cosa és l'entreteniment, que passaria per aquí, per l'anècdota, i una altra cosa és saber si el Barça ha guanyat o no ha guanyat.
0: Sí, jo, òbviament, quan la Isabel parla, diguem, del color o de l'anècdota, si està vinculat, com ella fa, diguem, a la substància, doncs és magnífic, no? És quan es milloren molt els temes, es llegeixen amb ganes, etc etc. El que explicava Liu, crec que era quedar-se només amb l'anècdota, amb el color, i amb això Liu explicava molt bé, diguem, amb molta gràcia, una cosa que en realitat els teòrics, diguem, de la comunicació fa dècades que tenen molt explicat, no? La teoria crítica, que sona com un rotllo, i Liu ho explica molt bé, doncs ja ni més ni menys que el maig del 68 doncs va degenerar tota una pila de teòrics crítics de la comunicació que explicaven justament això, no? Em ve al cap el Guy Debord de la Societat de l'Espectacle, el Neil Postman del Divertim-nos fins a morir, etc etc, tots uns clàssics de fanys i panys que ens feien llegir a la facultat i que tenen no només l'actualitat, sinó s'ha anat accelerant tot això, com molt bé ha explicat el Liu Forn, sense cap necessitat de citar clàssics de 60 anys que ens explicaven aquest fenomen i que eren un rotllo, potser. Doncs el Liu ho ha explicat molt bé.
2: No estàs acostumat a que et faci la rosca, sí, Pere, eh? No sé, què ha passat aquí?
0: Ets un teòric.
11: No només està d'acord amb mi, sinó que a més...
2: T'ha fet un punt de rosca i tot.
0: No, i t'he comparat amb el Postman, amb el Guy Debord...
11: No, hòstia...
0: Maig del 68.
11: No sé...
2: Marca això al calendari, eh?
11: No, m'ho estic apuntant al currículum, vaig actualitzar el currículum.
0: No sé si t'agrada això, no? Teoria crítica...
11: Molt, escolta...
12: Jo també faré una cita, però molt més de casa, diguem, perquè això que esteu explicant és, no és altra cosa que les notícies explicades des d'un punt de vista de les emocions i de l'empatia amb les persones té moltíssim més interès. Jo quan estudiava a la Facultat d'Història, no només periodisme, el professor Alcoverro, que el coneixeu tots, l'Agustí Alcoverro, un dia a classe va dir hi ha dues maneres d'explicar una història. La primera, jo puc dir, primer va morir la reina, després va morir el rei, diu, és una història, diu, primer va morir la reina, després va morir el rei, de pena. diu, automàticament té molt més interès què passa, no? I per tant, el Barça va guanyar, molt bé, tants gols, perfecte, però què fan els seus jugadors, com ho celebren, van amb bici a la festa, és a dir, tot això té molt més interès, i a mi, que el futbol m'interessa relativament poc, tirant a gens, què he seguit? Doncs tot l'espectacle que hi ha al voltant, no? Els jugadors, com ho celebren, els seus valors, l'edat que tenen, tot el que ha passat, no? Per tant, també hi ha el tema de la piconadora, que és la informació. Així, un cop ha guanyat el Barça, això ja està descomptat. Anem a un altre tema. Quin és? La festa. Però quan surt el Florentino ja no es parla del Barça. És a dir, la màquina de la informació és una autèntica trituradora. I, per tant, també és normal que un cop ha guanyat ja no hi ha gaire més a explicar, no? Més que, com diu l'Isabel, repetir les imatges una miqueta. Però ja està. El fet és aquest, que ha guanyat la Lliga.
11: Mm-hmm. Però en el cas, per exemple, de la Rosalía, jo quan el fenomen... que van fer tres concerts i que el que ja estava tothom esperant... I avui qui vindrà al confessionari?
10: O sigui, perquè és l'únic que saps que no coneixes.
12: Que és nou.
2: Sí, el que varia d'un concert a un altre. Clar. Després, a mi també tot això em genera el dubte de quants spin doctors hi ha al darrere de segons quins detalls que fan que no et quedis amb el principal i et quedis amb l'anècdota. És a dir, dels exemples que tu has posat, qui va decidir que Pedro Sánchez comparegués amb aquelles ulleres i no amb unes altres? Perquè t'hi fixessis amb aquelles ulleres. Això està buscat o no està buscat? És una coincidència o avui dia no hi ha coincidències i per tant algú va decidir, no, surt amb aquestes ulleres, que així la gent es fixarà en les ulleres i no es miraran una altra cosa.
10: Jo recordo algun president que s'havia de canviar de ulleres i com que n'hem tingut uns quants amb ulleres, diguéssim, no, tampoc no. I va haver-hi grans reunions.
2: Clar, hi va haver una cimera per decidir quin model era, no?
12: Sí, però les ulleres que diu l'Òscar, no només estava pensat les ulleres, estava pensada l'acusació de que eren caríssimes i estava pensada la resposta dient que eren
2: una
12: molt econòmiques.
2: Una mena d'imitxí, eren barates.
10: No, perdona, eren antigues, clar, que tenien 5 anys.
12: Estava tot muntat per esperar la resposta un banc, ara evidentment de quatre potes...
10: Eren 5 anys i descatalogades, o sigui, que no es podien ni comprar.
12: Exacte.
0: I per tant, divertim-nos fins a morir, no?
2: I això ja arriba fins i tot als protagonistes, que ja ho saben i per tant ja ens ho serveixen per tal de desviar-nos cap al camí que
10: però,
2: els interessa.
10: Per exemple, ahir vam riure molt tots veient a Juanma Moreno Bonilla i la vaca, no? Fent-se una foto amb una vaca. Clar, porta amb la vaca des del 2018. Llavors,
12: ja és una altra vaca.
10: Ja és una altra vaca. És la neta de la vaca original. Però... que era una... Que l'original es veu que era una autèntica fàbrica de llet. Vull dir, era un bitxo mastodòntic. I aquest any, abans que ho tinguessin a l'agenda, tothom estava preguntant si aniria a veure la vaca. Vull dir que... I qui ha dit Juanma Moreno Bonilla en els seus mítings? Pues ni idea, no? Però la vaca...
2: Però ha anat a veure una vaca.
11: No, i a vegades passen que et converteixes en el color indirectament o sense voler-ho. Evidentment que és un tema que em té fascinat, que és el president de Canàries amb les rates nedadores.
2: Sí, sí, sí.
11: Que ha estat un fenomen absolutament sensacional, no? Bé, doncs al final, de tot el que ha passat en tota aquesta història, és que el que quedarà... O sigui, tot això del vaixell, el virus, no sé què, les rates nedadores del president de Canàries. És que d'aquí uns anys, te'n recordes allò, hòstia, allò de les rates que nedaven?
0: Si queda vinculat la rata nedadora amb el fet de que es negava a que atraquessin en el port un vaixell amb una pila de gent que portaven allà confinada no sé quant temps, bueno, pues està bé. Si només queda la rata voladora o nedadora, perdó, sense res...
2: Això no és voladora. Si vols dir que quedaria més el de Junga.
0: Acabarà sent voladora.
11: Feia de tot, eh?
0: Com una ocurrència que no té cap ni peus, no? Igual com la vaca del Moreno Bonilla, no? Si ningú se'n recorda dels problemes terribles que té la sanitat pública andalusa, que hi ha hagut uns cribatges, etcètera, etcètera, perquè s'ha tret una vaca, la que és la neta d'una altra vaca, bueno, pues no tenim el que ens mereixem, diria jo. No?
10: Aquí el que passa és que sí que és veritat és que abans podies lligar l'anècdota amb el fet, però ara amb aquesta... No, tal qual es magnifiquen aquestes anècdotes per les xarxes socials, doncs moltes vegades el que resta és l'anècdota i no lligat al fet.
0: Perquè jo trobo que aquell que ens vas portar un os, no? Era un os que es va fer viral, que li feien bullying. Era un animal.
10: El mico.
0: No sé què se n'ha fet d'aquell pobre.
11: Ah, no.
2: Ara estàs preocupat, eh?
0: No vull que es quedi només amb aquell dia.
2: Deixa la història inconclusa.
11: No, però és que després tenim unes històries que anem durant un dia o durant dos dies estem parlant moltíssim d'una història i després ens n'oblidem absolutament, que aquest senyor un altre dia per fer una dèria. Notícies que eren cabdals per la història de la humanitat fa una setmana, que diu que què? Ja no te'n recordes, ja ens n'oblidem. Què se n'ha fet de...
12: De Nicolás Maduro, secció. Per exemple.
11: Bueno, Nicolás Maduro, el vam veure aquell xandall... Fixa't,
12: no l'hem vist més.
11: Nicolás Maduro, què li va quedar a la gent de Nicolás Maduro? El xandall. I la gent va... Però és que no només això, sinó que resulta que es va exaurir... O sigui, la gent comprant-se a la xarxa un xandall igual que el de Nicolás Maduro. O sigui, al final, la gent es va quedar amb el xandall. I algú més ha parlat de Nicolás Maduro? No, mira, me l'havia deixat de la llista.
0: Veus?
11: Qui se'n recorda de Groenlàndia? Qui se'n recorda d'Ormuz? Qui se'n recorda de Palestina? O sigui, és a dir, temes que van, que ens els van, cada dia ens els anem menjant i llavors al cap d'una setmana desapareixen. I mira, doncs tal dia fotrà un any, que deia la meva àvia.
0: Doncs Liu Fort, que continua conreant la seva visió crítica del periodisme al qual s'hi ha dedicat durant tants anys, per preocupació de Pere Rossinyol, que cada setmana li recorda.
11: Aquesta vez que ho has dit en passat, que s'hi havia dedicat durant tants anys.
0: Liu Fort, gràcies, bona tarda.
11: A vosaltres.
0: Passen 21 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida recuperarem, mira, ves que no ens en recordem d'aquí uns anys, no pas dels pressupostos, sinó de la línia orbital. Ara en parlem.
10: Bueno, què se'n va fer?
27: Catalunya migdia. A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
13: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
14: Ostres.
13: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
4: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
16: I sí. Després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
17: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
20: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
22: l'Auditori.
20: I per anar de museu, concert i espectacle,
22: l'Auditori.
20: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
27: Catalunya migdia.
30: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
31: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
32: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
33: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
32: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
34: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
4: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
27: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
0: 6 minuts i seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Jaume Clotet. El dia en què ja podem dir que finalment sembla que la setmana que ve hi haurà acord per pressupostos de l'any 2026. Esquerra Republicana i el govern presentaran dilluns que ve l'acord per la construcció d'una línia de tren anomenada Orbital, que els republicans han situat com un tema clau per donar suport als comptes de la Generalitat d'aquest any. Un cop firmat l'acord, dimecres es farà una comissió bilateral a l'Estat Generalitat on el govern espanyol assumirà l'obra i això donarà llum verda a la
2: l'aprovació dels números a Catalunya. Probablement divendres mateix, l'executiu de Salvador Illa aprovarà els pressupostos que enviarà al Parlament per la seva tramitació. Així doncs, la nova línia ferroviària ha estat el desllorigador, una línia que unirà les capitals de la segona corona metropolitana, des del Garraf fins al Maresme. No passa per Barcelona. Enllaçarà Vilanova i la Geltrú amb Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró. Costarà uns 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabada l'any 2040, d'aquí 15 anys. Els republicans, tot i fer aquest acord amb el govern, diuen que no renuncien a la recaptació de l'IRPF, que era la seva primera demanda per donar suport als pressupostos, i per això demanen que el model de finançament es tramiti al Congrés dels Diputats per poder presentar-hi esmenes alhora que proposen una nova negociació política amb el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya. Però volem centrar-nos un moment en aquesta línia orbital. Saludem Andreu Oliet, és enginyer i president de la Comissió d'Urbanisme del Col·legi d'Enginyers de Catalunya. Saludem Oliet, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Primer de tot, deixem preguntar-li per aquesta línia orbital. És molt necessària, és poc necessària, hi ha demanda d'usuaris o és més aviat de model de país? Per què una línia orbital és tan important o no ho és tant?
1: Bé, la pregunta seria, si em permet ajustar-la una mica, sí, és si a l'any 2040 hi haurà prou demanda per fer la línia, no? Perquè no la farem demà al matí, la farem, si tot va bé, en 15 anys. L'any 2040 hi haurà prou demanda? Potser sí. Passa que s'han de fer moltes inversions altres en paral·lel durant els propers anys, sobretot millores de transport públic, per exemple, no? Però pot ser que d'aquí 15 anys hi hagi prou demanda? Podria ser, segons com evoluciona el país, podria ser, i podria ser que fos una línia molt important d'aquí 15 anys, efectivament. En qualsevol cas, 15 anys són bastants anys, si tot va bé, pot allargar-se una mica més, i en qualsevol cas és necessari començar a pensar aquestes coses per tenir-les a punt per quan siguin necessàries, clar.
2: Clar, ara mateix seria l'única línia de Rodalies que no passa per la ciutat de Barcelona, que aquesta també ha estat una de les crítiques que s'ha fet a vegades a la xarxa de Rodalies, que és molt centralitzada a la ciutat de Barcelona.
1: És normal que sigui centralitzada perquè el ferrocarril no és un mode universal que hagi de servir totes les demandes. Tenim les xarxes de transport públic, ara es prorroguen, no?, totes les concessions de transport públic, això és una inversió molt important per part de la Generalitat i, per tant, no és indispensable que hi hagi ferrocarril a tot el país. Els ferrocarrils han de ser allà on fan falta, no? El que és important és la mobilitat en transport públic, que pot ser amb autobusos elèctrics, per exemple, o pot ser amb ferrocarril. No és indispensable que hi hagi ferrocarril per tot arreu, no es pot pagar, anem a dir, el ferrocarril per tot arreu, no? Hi ha hagut moltes crisis a Espanya des de l'any 1850 degudes a fer excessives línies de ferrocarril i després, per exemple, mantenir-les insuficientment, no?
2: Hi ha una part de la línia que ja està feta, que de fet ja està operativa. Queden uns 70 quilòmetres per construir, que segons l'acord s'haurien de fer en aquests 15 anys que dèiem. És factible? És realista aquest calendari? O hem de ja comptar que no seran 15 anys?
1: Normalment s'allarga molt per independentment de la voluntat de la política o fins i tot dels recursos que hi hagin, s'allarga molt perquè la tramitació d'aquests... S'han de fer molts processos de participació, s'han de fer molts estudis, s'han de fer moltes declaracions d'impacte ambiental, moltes anàlisis d'interès públic. És a dir, que és un procés relativament llarg i que s'ha de fer perfecte, que és tan garantista que es pot anul·lar si hi ha algun error de fins i tot formal en el procés. És a dir, que fer-ho en 15 anys, que doncs podria dir fer-ho gairebé perfecte, no? I el més normal és que sigui una mica més, que triï una mica més, no?
2: La proposta inclou 39 estacions, de les quals 18 serien de nova construcció, 12 actuarien com a intercanviadors amb línies ja existents de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat. Per tant, s'entén que seria com aquestes línies circulars que existeixen en algunes xarxes de metros d'Europa per tal de connectar altres xarxes ja existents. Aquest seria un model a fomentar?
1: Sí, o sigui, com a estratègia està ja bastant ben pensada, és a dir, ja fa uns anys ja es va fer un pla director urbanístic que establia unes reserves de sòl, ja estaven molt ben pensades les estacions. Clar, necessita que aquest model estigui vinculat també amb creixements urbanístics al voltant de les estacions, en proximitat de les estacions. Des del punt de vista estratègic és és necessari, no?, que es construeixi més habitatge fora del municipi de Barcelona, i la forma de fer aquest habitatge viable i realment amb utilitat social és que estigui ben connectat en xarxa de transport metropolità. És a dir, com a estratègia de país, diguem, no, metropolitana, pensant en 15 o 20 anys, sembla lògic que el que ja es va començar a fer fa uns anys ara es continuï treballant en aquesta direcció. Pensant que no és per l'any que ve i pensant que això no ens ha d'impedir, al contrari, fer les inversions que sí que són urgents i que tampoc seran immediates a la xarxa de Rodalies. Xarxa de Rodalies de Renfe s'ha d'invertir molts diners durant molts anys i aquí sí que no està clar la forma, la governança d'aquestes inversions. Si la xarxa de Rodalies de l'Estat fos separada i integrada com la de Ferrocarrils de la Generalitat, ens podríem imaginar més com aquestes inversions es poden fer. Com que està integrada amb la resta de la xarxa ferroviària de l'Estat, és molt més complexa. I vull dir que s'estudien, que es faci fent treballs per la línia orbital pensant en 15 o 20 anys, que està molt bé i és necessari des d'una visió estratègica, no ens ha d'impedir, al contrari, doncs fer totes les inversions i resoldre tots els dèficits enormes que tots sabem que té la xarxa de Rodalies actualment.
2: La part que queda per construir és molt difícil de construir, per exemple, entre Vilafranca i Vilanova potser hi ha moltes muntanyes que s'han de foradar també per arribar a Mataró, i a tota la aquí caldria fer molt túnel, per entendre'ns.
1: Sí, però això jo no diria difícil, no? És difícil tècnicament, anem a dir, però això, els problemes tècnics es resolen estudiant-los bé i amb un finançament superior. Segurament és més car, o sigui, més que difícil, en el sentit, és difícil tècnicament, però això es resol, el que és molt car. I aleshores s'ha de veure quina prioritat té, perquè estem parlant de 15 o 20 anys, doncs segurament són els llocs en general més fàcils. Hi ha altres llocs que hi ha més problemes urbanístics, que hi ha més problemes jurídics, finalment els temes jurídics són els més limitadors. Els temes tècnics encareixen, però al canvi els temes que tenen que veure amb afectacions de segons quins usos, necessitat de operacions urbanístiques, etc., potser aquests són més difícils de viabilitzar.
2: I l'última, vostè em deia, veurem si d'aquí 15 anys hi ha prou massa crítica com perquè aquesta línia pugui funcionar o no. I també em deia que, i ara segur que el Pere, el Jaume i la Isabel m'ho recordaran, que aquesta línia ja se'n va començar a parlar fa 20 anys. Diria que del que es va projectar fa 20 anys, el creixement demogràfic de Catalunya ha confirmat aquells càlculs que es van fer fa 20 anys quan es va projectar aquesta línia, i per tant podríem dir que anaven en la bona línia i que és factible que d'aquí 15 anys també s'encerti, o no la van acabar d'encertar i alguna cosa que es va pensar fa 20 anys no ha acabat de confirmar-se ara?
1: Bueno, ha canviat molt Catalunya, no? Ara som 8 milions gairebé, no? Ha vingut moltes persones d'arreu al món i ha canviat Catalunya els últims 20 anys moltíssim, no? Han passat moltes coses a Catalunya. Aleshores, doncs, la que sí que sabem és que és versemblant i raonable el continuar treballant en aquesta direcció, de forma que d'aquí 15 o 20 anys tinguem el projecte ja molt més preparat per desenvolupar-se. Sobretot si està vinculat, en 15 o 20 anys tenim temps de vincular operacions de desenvolupament urbanístic, sobretot d'habitatge, vinculades al projecte, no? Aleshores sí que l'interès estratègic es multiplicaria.
2: Vol dir potenciar anys, que no? Creixin demogràficament zones on està previst que arribi aquesta línia.
1: Clar, és un projecte que no resol tant un dèficit actual com és una oportunitat de desenvolupament metropolità més ordenat i més de futur, perquè la capacitat de desenvolupar més a Barcelona, doncs, és molt limitada i potser l'operació de la Sagrera s'haurà acabat significativament. Llavors, la resolució dels problemes del centre de Barcelona d'habitatge i de la mobilitat només es poden resoldre a escala metropolitana. I necessitem aquest tipus de projectes que vagin avançant, però sense la urgència de dir primer hem de fer l'orbital abans de resoldre les rodalies. Això no tindria sentit. Primer hem de fer les rodalies, invertir molt en rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15 o 20 anys tinguem les rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, i immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital. Això és el plantejament raonable, i per tant jo penso que és molt positiu que comencem, no que comencem, sinó que continuem estudiant amb aquesta visió de 15 o 20 anys la xarxa orbital. Passen volant 15 o 20 anys, no ho semblen, però passen volant 15 o 20 anys.
2: I més en tema d'infraestructures. Senyor Andreu Oliet, enginyer i president de la Comissió d'Urbanisme del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: És la visió més tècnica, podríem dir, més teòrica, però després també hi ha tota una derivada política de com el desllorigador d'aquests pressupostos ha acabat sent una línia orbital de la qual fa 2-3 mesos no se'n parlava, es parlaven d'altres coses, a l'hora de pactar els pressupostos. No sé com ho heu vist tot plegat.
10: Jo és que me'n recordo el 2004, quan Joaquim Nadal, conseller de política territorial en aquell moment, no de territori com són ara, va presentar aquest projecte. De manera que ja han passat 22 més 15, no?
2: Gairebé 40, 37, amb els endarreriments que hi haurà, però hi 40.
10: Que el canvi de paradigma que s'anuncia amb l'impuls, no sé si final o el penúltim impuls de la línia orbital, està escrit des de fa dècades. Com recordava ara el professor, efectivament el 2010 es van fer reserves de sòl que no sabem si en l'actualitat tenen sentit on es van fer les reserves o no, perquè segurament els municipis han fet alguna modificació en els seus plans urbanístics. I el que sorprèn és que un pressupost quedi lligat amb una obra que efectivament és... Pot ser cabdal pel desenvolupament territorial de Catalunya, i passant, diguéssim, d'una demanda que era d'urgència, que era una part que era el finançament, no? Que era la recaptació de l'IRPF, que es demanava d'urgència, i passem, aquí sí que hi ha un canvi de paradigma, a una aposta per una infraestructura amb uns terminis llargs, fins al 2040, que efectivament s'ha de treballar amb temps per la complexitat de l'obra, i que hauria de formar part, diguéssim, d'un pacte de país, del model de país que es volen, no d'un pacte de pressupostos. I després la pregunta sempre és la mateixa, o sigui, aquesta obra l'ha de pagar el govern espanyol perquè seria el titular de la infraestructura, llavors Catalunya no guanya en sobirania, que és un altre dels elements que estava reclamant Esquerra, però en aquest cas sembla que la titularitat de l'obra pel govern espanyol ja els hi va bé, i es paga de manera plurianual. Els propers pressupostos del govern espanyol quan seran?
2: No se sap. Ha costat molt.
10: Perquè ja sabem que el 27 tampoc no n'hi haurà. De manera, no sé on aniran posant aquestes partides econòmiques, i si el proper govern no és del color de l'actual, el proper govern espanyol no és del color de l'actual, qui garanteix que el finançament d'aquesta obra es durà a terme?
0: Sí, a mi em sembla una bona notícia que hi haurà pressupostos d'una vegada.
10: Sí, això sí.
0: En un context, a més, que era evident que hi hauria d'haver pressupostos, perquè sempre acabem parlant del mateix, però és que ho hem de començar pel punt de partida, que és que estem en una legislatura en què hi ha hagut un pacte d'investidura, però que en realitat és de legislatura. Hi ha un programa per tota la legislatura, i per tant es tractava de trobar un desllorigador que permeti, diguem, efectes del que parlàvem abans, del relat i d'aquestes coses, doncs una cosa per dir, va, això que és evident que hi ha d'haver-hi uns pressupostos perquè hi ha un pacte de legislatura derivat d'un pacte d'investidura que va molt més enllà i que no es va dir així únicament potser per vergonya o per lo que fos, però que en realitat és un autèntic pacte de legislatura, doncs s'ha trobat un pretext per aprovar aquests pressupostos que em sembla un bon pretext, em sembla una bona notícia. Perquè encara que fa 20 anys que això va quedar al calaix, això no vol dir que no sigui necessari. A parer meu és molt necessari, tant des d'un molt més encara que fa 20 anys, perquè totes les coses, abans preguntava l'Òscar, penso que totes les coses que justificaven, doncs s'han no només confirmat, sinó accelerat moltíssim. És a dir, necessitem mesures estratègiques que no s'acabin demà, sinó que ens ajudin a pensar el país que volem, i el país que volem no pot ser només al voltant de Barcelona, i per tant, perquè tot el dia estem dient que Madrid ho centralitza tot, doncs necessitem un país amb una cohesió territorial, i aquesta és una mesura que va clarament en aquesta línia, i a més que assumeix aquest marc de canvi climàtic en què aposta, per tant, pel tren, que és una cosa que totes dues em semblen estratègiques i molt importants. Per tant, encara que, òbviament, això té moltes dificultats, encara que, òbviament, no és d'un dia per l'altre, en canvi, que ja veurem si es torna a quedar en un calaix, doncs, com a mínim, que se situï que aquesta és una prioritat política d'aquest govern i dels grups que li donen suport, em sembla una molt bona notícia, que, a més, permetrà que hi hagi pressupostos, com no podia ser d'altra manera, perquè hi ha, en la pràctica, un pacte d'investidura.
12: Sí, jo vull dir tres coses. La primera, la Isabel l'ha comentat, és a dir, la política catalana hauria de desterrar d'una vegada dues pràctiques, que és posar uns terminis, que després no es compleixen. Constantment estem parlant de propostes amb terminis molt concrets que no es compleixen, i la segona és fer acords polítics a Catalunya que no depenen de tu. Si aquesta línia l'ha de pagar l'Estat, com diu l'Isabel, que no hi ha ni pressupostos, no sabem qui governarà, estàs posant el compliment d'un pacte entre Esquerra Republicana i el PSC en mans d'un tercer que, a més, és ni més ni menys que el gran incomplidor, que és l'Estat espanyol. Dos, aquesta línia orbital ferroviària, que, com diu l'Isabel, es va anunciar ja a l'època del conseller Quim Nadal, no cal anar tan lluny. El juliol del 2025, és a dir, no fa ni un any, la consellera Paneque va anunciar les infraestructures fins al 2050. I ja havia inclòs la línia orbital ferroviària feta pel 2050. Per tant, l'acord de pressupostos entre Esquerra i el PSC és sobre un tema que el PSC ja portava en el programa i ja ho té com a idea a fer. Per tant, arribar a un acord sobre una cosa que l'altre ja té pensat fer d'alguna manera, em sembla una proposta o un arrencament d'una concessió que tampoc és tan concessió en tant que l'altre ja la volia fer. I tercera, i lligo amb el que deia al principi d'avui el Lluforn. És a dir, ell deia, les imatges de la celebració del Barça enterren la victòria anterior. Doncs estem parlant de la línia orbital ferroviària quan fins fa 4 dies el tema era que per aprovar pressupostos del president Illa calia la recaptació de l'IRPF per

0: hi ha una pila de supòsits que poden impedir-ho. No només qui governi a Madrid, la L9 de Barcelona va amb molts endarreriments, no per moltes causes, però, per exemple, per la crisi econòmica. Si hi ha una crisi econòmica, aquestes coses són les primeres que cauen. I et pots trobar 5-6 anys de demora addicional per temes que ni tan sols són per falta de voluntat política.
1: Sí, però l'important és arrencar. L'important és tenir una prioritat política i fixar uns terminis que després canviaran amb totes les obres que es fan. Ja veurem, però tot això quan durarà.
0: Falten 4 dies, com ha dit aquest senyor.
1: Però això és quan... 14 anys. Però el dia que es connecti Granollers amb Mataró, encara que no s'hagi acabat tot, ja serà una gran cosa. Jo és que visc al Maresme, és increïble i és una vergonya que no puguis anar a Granollers, que sigui complicadíssim anar a Granollers. Ja no et dic que...
0: Però tu aniràs a Granollers amb la línia orbital?
1: És que no. Pues connecta amb l'Autònoma, per exemple, tot això. Hi ha una pila d'estudiants en allà que no han de passar per Barcelona. O sigui, si pensem en termes metropolitans, que és com ha de pensar un país una mica, diguem, avançat...
0: Que estic a favor d'aquest tema,
1: eh? Bueno, doncs llavors això s'ha de començar. I per començar, primer, s'ha de col·locar com a prioritat política. Afortunadament, algú es va donar compte de que exigir uns pressupostos per una cosa immediata que no està en mans dels que ho han de donar és absurd.
0: Com ara?
1: No, és que això és... No es diu que això s'ha de fer demà. I a més, o sigui, és que això no es diu que s'ha de fer demà. Això és una prioritat política que, a més, pot arrencar fins i tot si no ho paga l'Estat. És que no sé, o sigui, si després ho paga l'Estat, genial. Jo el que vull és que això es faci. Es faci i que es consideri una prioritat política una cosa que a la gent de Barcelona se li importa un pepino. Quan tot el que es fa en aquest país depèn de la gent de Barcelona. Bueno, doncs m'encanta que hi hagi una prioritat política tangible, que a més es pot fer per fases.
2: Ma, tangible.
1: Perquè ja està mig fet.
2: Ja veiem les vies.
1: Hi ha coses que connecten, ja. Hi ha coses que connecten.
3: Hi ha trossos. No arriba a la meitat.
2: Sí, però no són trossos de la línia orbital.
1: Però vull dir que té tot el sentit del món. I quan facis un trosset entre Sabadell i Granollers, doncs fantàstic. És que si no es faria mai.
2: Però que sí. Jo crec que aquí ningú està qüestionant que es faci o no es faci l'obra, diguéssim. M'ha espantat una mica el Jaume quan ha dit que el 2040 no pujarà ningú. Dic, ostres, ja ho sabem. Dic, no, clar, no pujarà ningú perquè no estarà feta.
3: Sí,
2: no?
3: Jo primer he pensat que ens estava desitjant l'amor. No hi arribarem d'aquí, home, 15 anys.
2: Jo he entès que la gent no la faria servir i he pensat, coi, quin... Però sí que és veritat. I el Pere diu, el més important és que això arrenqui. Escolta, fantàstic, però això, com bé deia el professor, i que ha sigut molt interessant, és això d'anar acompanyat de tot un desenvolupament urbanístic, d'altres mitjans, d'altres apostes per serveis públics i per transport públic. Si ens quedem només amb la línia orbital, i tindrem una obra fantàstica que durarà no sabem quants anys, però ha d'anar acompanyat, perquè...
1: Si tu vols
2: que la gent no passi per Barcelona, no només físicament per la seva mobilitat, sinó també per fer la seva vida ordinària, has d'acompanyar tot aquest territori dels serveis bàsics, dels equipaments, ho has d'acompanyar de tot.
1: Però justament és una mesura que està alineada amb els grans objectius estratègics de país, que no s'han debatut suficientment, però crec que n'hi ha tres o quatre que són clars.
2: Estàs dibuixant una via que ja estava dibuixada fa 20 anys, sí, diguéssim, fent uns supòsits, que està molt bé, que estan condicionats amb un acord de pressupostos. Un acord de pressupostos que està condicionat amb uns pressupostos que són d'una altra administració.
1: No crec que no és exactament així. Jo crec que és un acord de pressupostos que ja ve implícit en el pacte d'investidura i que, per tant, lo lògic és que hi hagi pressupostos perquè hi ha uns partits que
2: s'han... Jo no estic qüestionant això,
1: I, per tant, aquí es buscava un pretext, que ja és el que... Jo sóc el primer que ho he dit, es buscava un pretext per construir un relat com si fos per amagar que en realitat ja hi ha un pacte d'investidura, i un pacte d'investidura implica pressupostos, naturalment. Llavors, a l'hora de buscar pretextos, a vegades s'han buscat pretextos com el català Netflix. Em sembla fantàstic, que no sé si s'ha complert tampoc, però bueno, aquest també és superlegítim i és un pretext fantàstic si s'arriba a fer. Nosaltres tenim l'obligació de fiscalitzar i d'apretar perquè el que es pacta es faci. Doncs, bueno, fantàstic. Jo crec que és una molt bona notícia que hi hagi aquest projecte de manera prioritària, que desencalli uns pressupostos que, òbviament, eren inevitables perquè venim d'un pacte d'investidura que porta inclòs, sense explicitar-ho per vergonya, un pacte de legislatura. Doncs fantàstic.
2: No, si són uns pressupostos de legislatura, no són els pressupostos del 2026. Són uns pressupostos de legislatura. Probablement seran els únics que aprovi Salvador Illa. A partir d'aquí, insisteixo, és un acord per pactar uns pressupostos de legislatura que depèn d'una altra administració que no té pressupostos des del 2023.

0: depèn d'una altra administració, la Generalitat, ningú li impedeix començar, diguem, encara que no tingui el pressupost assignat.
1: Home, però no és l'acord que hi ha. O sigui, l'acord que hi ha és que ho pagarà l'Estat i ho comença pagant el primer any la Generalitat. Bueno, és molt
0: mal
1: senyal.
0: I si no tens ja el 100% dels objectius assegurats i no sé què, doncs no hi ha pressupostos. Bueno, doncs això no té sentit. Per tant, anem a fer pressupostos i podem treballar per aconseguir això.
1: Una cosa, Pere, és un objectiu seria molt polític. Més normal que aquest acord fos, aquesta línia fos de ferrocarrils, no de l'Estat, i la paga el govern de Catalunya. Llavors, jo diria, mira, és molt més factible que sigui una realitat.
0: O sigui, tu t'estimes més que ho pagui el govern de Catalunya.
1: Bueno, no, és que jo que es faci. Llavors, bueno, doncs això no ho pagarà.
0: Bueno, però, o sigui, ara, l'important és que això es posi com a prioritat. Això desencalla uns pressupostos. I hi ha un nucli central que considera prioritari que hi hagi una línia orbital. Pues a partir d'aquí, òbviament, no crec que per uns pressupostos de l'any 2025, d'aquí 15 anys o 20 anys, encara diguem, no, és que va quedar clar en aquell pressupost de fa 15 anys que això ho havia de pagar l'Estat.
1: Per què?
0: Bueno,
1: no?
0: Escolta, bueno, pues això seria...
1: I acabes de dir que hem de fiscalitzar, penso, l'acord es compleix.
2: Ens estem interpel·lant perquè d'aquí 15 anys...
3: D'aquí 15 anys encara voleu venir a les tertúlies,
2: sí,
3: eh?
2: Volem venir.
3: No sé si seré jo aquí, però ja em deixaré en càrrec. A qui em substitueixi, ja deixaré en càrrec. D'aquí 15 anys, aquests tres han de venir.
2: La prova del cotó serà si venim en tren.
3: Molt bé. La meva herència serà aquesta. Aquí, quan faci el traspàs de poders, li deixaré aquest encàrrec. Bé, veurem, perquè en tindrem dies. Dilluns, insisteixo, que es coneixeran més dades de l'acord i durant tota la setmana que ve estarem parlant de línia orbital i també de pressupostos. Ara, però, fem una pausa. Queden 12 minuts per les 4 i anirem a Sevilla.
4: Catalunya migdia.
5: El balcó gastronòmic és un lloc... amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
6: Parella,
5: i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
8: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
3: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
4: Quina raó mou el teu món?
5: Lo futur del Pere.
6: Algun dia tenir el meu propi piset.
7: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
8: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: Catalunya migdia.
11: L'Elna, el Genís i l'Aran juguen a futbol a la caserna.
12: La fem amb pilota, votant. No passa res si perdem.
13: Que no és gens competitiva.
11: Una escola que s'allunya dels paràmetres del futbol actual, com explica l'Enric.
12: A la caserna no són tan brutos, perquè al futbol professional cada 2x3 hi ha persones a terra i aquí no fem tants cops.
11: Al darrere d'aquest projecte hi ha l'exjugador del Barça, Oleguer Presas.
14: Intentem crear aquests espais molt més acollidors, molt més amables, sense pressions, i el futbol també és un espai que pot ser molt inclusiu, que pot ajudar...
11: Com el Hierro, de Guinea Conakry, que fa d'entrenador.
15: Som més que una família, som més que un club.
11: Solidaris.
16: Amb Mercè Folch.
11: Canviant les regles del joc.
16: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
17: 8 minuts per arribar a les 4, som al Catalunya migdia. Diumenge es fan eleccions a Andalusia, tot apunta que Juanma Moreno, del Partit Popular, consolidarà... Veurem si la majoria absoluta amb què ha governat els últims 4 anys. A Moreno Bonilla, que ha procurat fer campanya al marge de l'estratègia del PP espanyol, probablement no li caldrà el suport de Vox. Segons les enquestes, el partit d'extrema dreta continua estancat. En canvi, l'estratègia del PSOE, que presenta María Jesús Montero com a candidata, no ha acabat de funcionar si mirem les últimes enquestes publicades, que diuen que els socialistes no millorarien resultats i quedarien lluny dels 55 diputats de la majoria. Montero podria tenir el pitjor resultat històric del PSOE, que durant gairebé 40 anys, recordeu, va ser hegemònic Mònica Andalusia. Anem a Sevilla. Paula Brujats, bona tarda.
18: Bona tarda, què tal?
17: No s'esperen sorpreses, no? Juanma Moreno guanyarà les eleccions i el dubte és saber si en majoria absoluta o no, no?
18: Sí, podríem dir que són les eleccions de les últimes que hi ha hagut en aquest cicle electoral amb més certeses, perquè el que està claríssim és que el PP guanyarà. Faltarà saber això, si es pot deslliurar de Vox i tornar a governar en solitari, o si pel contrari li passarà com li han passat a la resta dels seus companys de partit en les últimes eleccions que hi ha hagut, que han hagut de pactar amb l'extrema dreta per governar.
17: El Partit Popular sembla que es podrà deslliurar de Vox. L'estratègia de Moreno d'apartar-se de Feijóo, creus que ha estat clau? O perquè ha estat molt evident, no?
18: Ha estat molt evident, és a dir, només han fet un míting junt en tota la campanya, el míting central. Avui en el tancament no coincidiran, un estarà a Màlaga, l'altre estarà a Almeria, per tant, una campanya totalment diferenciada. I el que diuen aquí és que Moreno Bonilla és un candidat, doncs, que arriba a votants que no arriba al PP a la resta de l'Estat, que roba vot als socialistes també perquè capitalitza un vot anti-Vox. I Moreno Bonilla, que ven aquest perfil moderat, que les esquerres diuen que és fals, però sí que ven aquest to molt diferent del que venen alguns líders del PP, com òbviament Isabel Díaz Ayuso, o com el número 2 del Partit Popular, per exemple, Miguel Tellado, o fins i tot el mateix Feijóo, no? El que ha fet és una campanya molt en clau andalusa. A la pràctica ha qüestionat la política de pactes del PP, perquè Moreno Bonilla ven aquest lema d'estabilitat o embolic. Estabilitat és aquest govern que vol en solitari. Embolic és una coalició amb Vox i clar, l'embolic és el que han fet els seus companys de partit, Extremadura, l'Aragó, etc, i és el que ha fet la direcció del PP, que és qui ha firmat o qui ha supervisat tots aquests pactes, no? Per tant, Moreno Bonilla no para de dir que ell en solitari i que si es queda poc de la majoria absoluta intentarà governar també en solitari, tot i que recordem que ell ja va ser el primer a tot Espanya a pactar amb Vox l'any 2018. Ara és veritat que l'escenari és molt diferent d'aleshores, també de fa 4 anys, i és un escenari que desitjaria Feijóo, no, Òscar, de cara a unes eleccions espanyoles, tot i que, clar, té un escenari molt diferent.
17: María Jesús Montero no ha aixecat gaire el vol, com a mínim segons les enquestes.
18: No ha aixecat el vol. Realment hi ha molta preocupació dins el PSOE perquè no ha funcionat l'invent de Montero. Vaja, tampoc és un invent, perquè ja hem vist com altres exministres, doncs, com Pilar Alegría, firmaven mals resultats. Però sí que el Partit Socialista aspirava amb ella a tenir un revulsiu que, com a mínim, els hi permeti millorar el resultat que van treure a les últimes eleccions, que ja va ser el pitjor amb Juan Espadas, llavors el pitjor de la història dels socialistes. I de moment aquí hi ha nervis perquè no saben ni si millorar en aquell resultat d'aleshores. I és evident que el que li passi a Montero diumenge, aquesta derrota previsible, doncs es llegirà com una derrota a Pedro Sánchez i a la gestió del seu govern, perquè Montero és qui és, acaba d'aterrar de la Moncloa, era la número 2 de Pedro Sánchez i per tant ha fet campanya amb aquesta herència, amb aquest llegat.
17: S'ha parlat de sanitat pública, s'ha parlat de Catalunya també?
18: S'ha parlat de Catalunya, sobretot per al tema del nou model de finançament que Juanma Moreno Bonilla l'ha fet servir per atacar María Jesús Montero. I el que ha fet aquí Juanma Moreno Bonilla és intentar agafar la bandera de l'andalusisme, de dir jo apel·lo l'orgull dels andalusos, però i els defenso. El que fa és fent-ho amb aquest greuge comparatiu amb Catalunya, com hem vist, per exemple, amb el nou model de finançament, que recordem que sobre el paper el que diu el nou model és que qui tindria més recursos, si algun dia s'arriba a provar, seria justament Andalusia.
17: No sé com n'espereu, Jaume, Isabel, Pere, d'aquestes eleccions. No s'esperen gaire sorpreses i molta emoció a la nit electoral, diguem-ne, no?
4: Jo crec que la Paula ho ha descrit perfectament i són un escenari que ja sabíem, no? Vull dir, les enquestes segurament dels últims mesos a la nit electoral seran bastant semblants. El meu únic dubte és fins a quin punt podrà governar sol o dependrà de Vox. Crec que no hi ha cap altre tipus de resultat possible. I sí que és veritat que per si no hagués fet una prou dolenta campanya la candidata al PSOE aquests últims dies amb la mort de dos guàrdies civils...
17: Accident, no?
4: Que va dir que era un accident laboral. Que jo no dic que tècnicament no sigui un accident laboral, però és una manera de dir-ho amb aquest drama tan recent que no ajuda. I a sobre, crec que va ser Yolanda Díaz dient que sí, efectivament, era un accident laboral, no? És que em sembla inaudit, no? I per tant, en el moment que estem vivint amb els funerals, en plena campanya electoral, jo crec que han acabat d'ensorrar les expectatives que tenia la candidata socialista, que també crec que eren bastant baixes des de l'inici.
19: Sí, totalment d'acord, i alhora penso que ho tenia perdut d'entrada, hagués fet el que hagués fet, i això penso també que desmenteix aquesta idea tan extesa de que la polarització ajuda els candidats, no? Si es confirmen les enquestes i Moreno Bonilla treu un molt bon resultat, doncs crec que hauria de fer reflexionar moltíssim en el Feijóo, que si seguís aquesta línia, doncs probablement tindria moltes més possibilitats d'arribar a la Moncloa i recompondre els ponts amb els que haurien de ser els seus aliats de futur. I, per tant, tota aquesta idea de que la polarització ajuda sempre en els més polaritzats, en els partits més a l'extrem, però no necessàriament ajuda en els partits que aspiren a governar.
20: No tinguis cap mena de dubte que Feijóo farà servir el resultat de Moreno Bonilla en favor seu, sigui quin sigui. I si és de majoria absoluta, malgrat sigui per aquesta estratègia andalusista, diguéssim, de Moreno Bonilla i no per l'estratègia del PP del carrer Génova, servirà perquè comencin i tornin a apretar demanant eleccions anticipades a Pedro Sánchez de manera immediata. Sorprèn en la banda del PSOE que tothom donava per fet, efectivament, que María Jesús Montero guanyaria les eleccions, però ha estat com un sacrifici, no? O sigui, és una senyora que es presenta dient que era la dona més, que havia estat la dona més poderosa al capdavant d'Espanya, diguéssim, per les seves competències que havia tingut, i ha acabat titllant d'accident laboral la mort de dos guàrdies civils.
17: Doncs diumenge sortirem de dubtes amb aquestes eleccions. Paula, tot bé per Sevilla?
18: Tot molt bé. Fa bastanta calor, que no m'ho esperava, la veritat, no vaig preparada per aguantar no seria, aquestes...
2: No seria sorpresa, home, no esperar-te calor jo, al Pol Nord, però a Sevilla...
18: A veure, 15 de maig, vinc de Madrid, estava plovent, feia fred, i arribem
2: però,
18: aquí...
2: Escolta, fa... un dia, és que a Sevilla, sí, què esperaves?
18: No, he tingut temps de fer-me la idea, no vaig preparada sí, per suportar aquesta...
2: Tot.
20: Té jet lag climàtic.
2: Sí, una mica sí, però em sobte que la sobti, diguem-ne, clar, és que ara sí que...
18: Tot és, això és com el PP, el nord i el sud no s'assemblen en res.
2: No, clar,
18: de,
2: sí,
18: de clima.
2: Ja. És que de debò estàs descobrint unes coses que les hauries de saber-ho, ja és l'ABC.
18: Ho hauria de saber, Òscar, però no he tingut temps a fer-me la idea, imagina't clar, com anem.
4: Treballa massa, la Paula.
2: Clar, deu ser això. És centralista, la Paula, centralista de Madrid, en aquest
20: necessita
2: cas.
20: Necessita la línia orbital.
18: Del clima. Ja m'aniria bé, sí.
2: I tant, exacte.
18: A veure si arriba.
2: Molt bé, doncs estarem pendents de les eleccions andaluses amb la Paula Brujats. Fins ara, Paula, bona tarda.
18: Adéu, una abraçada.
2: I també al Jaume Clotet, la Isabel García Pagán i el Pere Rossinyol. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
20: Vosaltres. Ens veiem d'aquí 15 anys.
2: D'aquí 15 anys a parlar de la línia orbital. 10 segons i les 4, de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Fins dilluns, bon cap de setmana a tothom.
21: 3Cat Info.
22: Bona tarda, són les 4. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa reobriqui els acords en infraestructures que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Els sindicats del comitè de vaga demanen a Esquerra i als comuns que desencallin el conflicte al sector educatiu amb els nous pressupostos. Els representants dels treballadors lamenten, però, que en cap formació política hagi situat com a prioritat la inversió en educació per aprovar els comptes. Quarta jornada de vaga de mestres i professors aquesta setmana. Avui a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Lleida. També s'han fet talls de trànsit i aquesta tarda es preveu una mobilització al túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. Andalusia posa avui punt final a la campanya per a les eleccions autonòmiques de diumenge. El PP mira de mobilitzar el vot per mantenir la majoria absoluta, mentre el PSOE vol esquivar una desfeta com les d'Extremadura i l'Aragó. Trump acaba la visita de dos dies a la Xina sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules per a Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran perquè acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar. Unió de Pagesos preveu una important davallada de la producció de peres aquest estiu. El sindicat demana al Departament d'Agricultura que investigui per què una gran part de les flors no s'han acabat convertint en fruit. Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari. Ho fa acompanyada de la seva seqüela Top Gun Maverick. Entre les estrenes d'aquesta setmana també hi ha Hugo 24, que ataca el problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies.
21: Esports.
23: Pedro Acosta ha estat el més ràpid a la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la repesca, igual que els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales. En bàsquet, el Barça més un comunicat per desmentir els rumors que el vinculen amb el tècnic de l'Unicaja, Ibon Navarro. El club ha mostrat total compromís amb Xavi Pascual per liderar el futur del bàsquet blaugrana. I en directe, tot just tenim en marxa la setena etapa del Giro d'Itàlia. Ara mateix a 40 quilòmetres per la meta tenim un grup de 4 ciclistes escapats a més de 3 minuts de diferència del líder de la General, el gran grup, on hi és el líder de la General.
22: Tarda molt insegura amb ruixats localment intensos fins a la nit a les comarques de Girona i de Barcelona. Nevarà una mica al Pirineu per sobre dels 1.400 metres, si bé a l'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. El vent s'enfortirà a la costa central amb canvi de sobtat de direcció. Temperatures de març al maig.
21: 3Cat Info.
22: Bona tarda, passant 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
21: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
22: El govern català i l'espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una comissió bilateral per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Un dels eixos principals que negocien el PSC i Esquerra és una nova línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. L'acord per aquesta nova línia orbital es reubricarà dilluns i aquell mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si tanquen definitivament l'acord pels comptes. L'endemà dimecres, com dèiem, hi haurà una reunió bilateral a Madrid per escenificar que el govern espanyol dona suport al pacte per a la construcció d'aquesta línia orbital, costaria 5.200 milions d'euros i comptaria amb finançament de l'Estat. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, confia que tot plegat serveixi per desencallar els comptes de la Generalitat, que serien els primers del govern de Salvador Illa.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
22: Els comuns, que també negocien amb el govern per actualitzar el pacte de pressupostos, també veuen amb bons ulls aquesta línia orbital. De fet, ja sortia en l'acord que van signar fa uns mesos amb els socialistes, però insisteixen que és un projecte a llarg termini. Junts per Catalunya, per la seva banda, ha qualificat de presa de pèl que Esquerra aposti per la línia orbital quan no funciona la xarxa de Rodalies. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'Hemicicle de 3Cat Info que podreu sentir íntegra aquest vespre, a 8:45.
5: A dia d'avui, un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà la visita al metge avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, jo em sembla que és una autèntica presa de pèl.
22: I encara una veu més, la del Partit Popular, el seu president a Catalunya, Alejandro Fernández, creu que cal destinar els recursos a infraestructures que ja estan en marxa.
6: Em sembla tot una enganyifa i torno a insistir. Per mi ara mateix és molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
22: Els sindicats del Comitè de Vaga d'Educació confien que la pressió d'Esquerra i els comuns en la recta final per aprovar els pressupostos faci desencallar el conflicte del sector educatiu, però lamenten que no hagin situat com a prioritat per aprovar els comptes aquests problemes. Públicament, tant el govern com les formacions que preveuen donar suport als comptes fa dies que diuen que el conflicte al sector educatiu s'ha de resoldre. Ara els sindicats estan a l'expectativa de veure si finalment es tanquen els comptes i s'inclouen una partida que pugui desencallar la situació. Tot plegat mentre també estan pendents de rebre una nova proposta del govern abans de dimarts. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
7: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, Estem a l'expectativa.
22: Des de la CGT, Emili Llorente dubta que aquesta sigui la prioritat per Esquerra.
24: Si els d'Esquerra han ficat els pressupostos diners per a desencallar-ho, sí que hi haurà, però no ho han anunciat, crec. És a dir, que no ho veiem de moment. Ells no s'han ficat en contacte tampoc per dir-nos que estan al nostre costat. Sol Twitch.
22: Des d'USTEC, Segura també lamenta que cap formació política situï l'educació com a línia vermella per aprovar els comptes i exigeixi que s'hi destini una partida suficient per desplegar l'escola inclusiva i la millora salarial, entre altres qüestions que han portat el sector a mobilitzar-se els darrers mesos. Precisament, avui ha estat la quarta jornada de vaga de mestres i professors en aquesta setmana. Avui tocava a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. Aquest matí s'han fet talls de trànsit i al migdia s'ha fet l'acte central. Una manifestació a la capital del Segrià. El seguiment de l'aturada ha estat de poc més del 15% segons el departament, mentre que l'USTEC parla del 50%. Lleida, Estela Busoms.
25: Una protesta que s'ha fet a ritme de garrotín.
26: Som mestres per vocació i no com tu ni ho veu. Que ets una incompetent! La garrotín!
25: L'acte amb més participació ha estat la manifestació de Lleida, que ha acabat amb una forta escridassada a la seu del PSC. Potser no ha estat tan massiva com en les dues jornades de vaga prèvies. Els convocants parlen d'unes 4.000 persones, la policia de 2.000, però han tornat a fer molt soroll. La marxa ha sortit des de la seu dels Serveis Territorials d'Educació, fortament protegida pels Mossos d'Esquadra, amb empentes incloses quan algun dels manifestants s'ha acostat a la línia policial per mostrar el seu malestar amb el dispositiu. Tot plegat en una jornada que vol redoblar la pressió al departament, ara que hi ha converses obertes. N'hem parlat amb el Miquel i la Maica.
27: Apretades les que calguin. Aquí, els que siguem, continuarem lluitant, perquè el departament mostra una postura molt immòbil i nosaltres, d'immòbils, res, mobilitzats completament.
28: Des de l'any 80, no sé quants, que no ens manifestàvem. Potser ja n'hi ha prou, amb 40 anys, que no hi ha hagut cap millora. I amb la realitat que tenim ara, tan diversa, penso que s'ha de fer un cop de cap.
25: La jornada ha començat a primera hora amb un tall de l'N240 a l'accés a Lleida des de la carretera d'Osca. Els manifestants durant tot el matí han alterat el trànsit en diferents punts de les artèries principals de la ciutat.
2: Com dèiem, la protesta també s'ha fet avui al Pirineu. Si ara ens explicava la Noèlia els talls que han fet a les comarques de la Plana de Lleida, ara us expliquem què ha passat aquest matí a l'Alta Ribagorça. S'ha tallat la Nacional 230 i aquesta tarda hi ha prevista atenció una marxa lenta que acabarà tallant el túnel del Cadí. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Els mestres s'han mobilitzat avui també al Pirineu per reivindicar la pujada de salaris, més recursos per l'escola inclusiva i una baixada de ràtios. Denuncien que el departament no dona resposta a les seves demandes que fa mesos que reclamen. Ismael Sánchez és representant de la CGT.
9: Seguim demanant el que hem començat a demanar des del principi, que és una milloria de les condicions laborals que no només tenen a veure amb el salari, sinó també té a veure amb una major quantitat de professionals a les aules, als centres educatius, una baixada de ràtios, en fi, un augment de la democràcia als centres, una aposta veritable per la inclusió.
8: Per això avui han volgut fer un pas més amb una marxa lenta aquesta tarda per la Nacional 260 entre la Seu d'Urgell i el túnel del Cadí, que volen tallar aprofitant l'operació sortida del cap de setmana. Marisol Salvador és portaveu d'USTEC.
10: Sí que hem anat fent manifestacions que han inclòs doncs, la rotonda d'aquí la Seu, però ara sí que hem d'anar ja una mica més forts. A veure si ja d'una vegada la societat, el departament i tothom veu que no són reivindicacions per fer-les. Simplement volem defensar l'educació pública. És que s'està morint. O hi fem algo o això s'enfonsa i no ho podem permetre.
8: Aquest matí ja hi ha hagut una manifestació pel centre de la Seu d'Urgell i un centenar de persones han tallat la Nacional 230 a les Bordes, l'Alta Ribagorça. Els docents també han anunciat més mobilitzacions com un altre tall en aquest mateix punt la tarda de divendres que ve.
2: I on hi ha hagut mobilitzacions avui també ha sigut a València, que s'ha fet una manifestació multitudinària amb 35.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Una protesta que tanca la primera setmana de vaga indefinida a l'educació pública del País Valencià. Mestres, professors i també alumnes han reclamat més recursos i millores salarials. València, Pepa Ferrer.
11: Simulant un enterrament, així ha començat a caminar la manifestació dels docents valencians.
12: Portem el taüt perquè pensem que l'estan deixant morir a l'escola pública.
13: Me mor de calor, perquè les aules tenim unes condicions que són insuportables a 37 graus i 35 graus.
11: Maria i Neus formaven part d'un seguici on els taüts portaven escrit educació pública. És la imatge que significa que els docents valencians no aguanten més. Li demanen a la conselleria mesures concretes. Les de la reunió d'ahir dijous no els valen. Marc Candel és el portaveu del sindicat STPB.
14: És un crit a la conselleria d'Educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
11: Després de 5 dies de vaga indefinida, redoblen la pressió amb milers de mestres, professors i alumnes col·lapsant el centre de València. Gabriel Portero és el vicedirector de l'IES Pau Clar d'Ontinyent.
15: Està començant a plantejar-se si cal fer una dimissió en bloc dels equips directius.
11: I per això mantenen la vaga indefinida i el calendari de mobilitzacions.
2: Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir ja avançàvem que s'està preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. La vaga serà parcial, afectarà l'arrencada del servei i s'allargarà fins a les 9 del matí i es repetirà entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. Els sindicats convocants reclamen a Renfe que hi hagi més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és de Comissions Obreres.
16: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
2: Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
21: 3CAT Info.
2: Últimes hores de la campanya electoral a Andalusia, amb el Partit Popular animant a la mobilització dels seus per aconseguir la majoria absoluta i no dependre de Vox. L'exministra socialista María Jesús Montero lluita per evitar una debacle dels socialistes com la de les últimes eleccions a l'Aragó i a Extremadura. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
29: Les de diumenge són unes eleccions de certeses. Totes les enquestes donen la victòria al Partit Popular i tot apunta que Moreno Bonilla té tocar la majoria absoluta per deslliurar-se de Vox 4 anys més.
30: No es lo mismo gobierno que desgobierno. No es lo mismo poder tener un gobierno en el mes de julio que tenerlo en el mes de noviembre porque no tengamos mayoría. No es lo mismo que nos pongan palos en la rueda. No es lo mismo que nos sometan a chantaje.
29: Andalusia pot ser el mirall que vol Alberto Núñez Feijóo de cara a les espanyoles, un PP hegemònic i sense l'extrema dreta, però la realitat d'Andalusia és molt diferent i la demostració és que Moreno Bonilla ha apartat Feijóo durant la campanya i fins i tot avui la tanquen en mítings per separat. La cara de la moneda per al PP i la creu per al PSOE. Els socialistes surten diumenge a salvar els mobles i aspiren a no empitjorar el resultat d'ara fa 4 anys. Les perspectives són molt dolentes, tot i que de portes en fora, María Jesús Montero parla de donar la sorpresa.
0: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
29: Pedro Sánchez també se la juga amb l'exministre Montero. Va ser la seva aposta personal i el president del govern espanyol s'ha bolcat en la campanya. Avui tanquen junts aquest vespre a Sevilla. De cara a diumenge, l'incògnita que balla l'últim escó a 4 províncies, 4 diputats que determinaran l'absoluta pel PP, la desfeta del PSOE o l'estancament de Vox.
1: 3CAT Info.
3: Al Món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Món.cat.
4: Hola. Vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
5: No, no, no, Jordi, Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
4: Explica-m'ho, per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
5: Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
4: Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
5: A mi no em miris, eh?
4: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
5: Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
4: Doncs ja està, doncs el diumenge, després dels 30 minuts... Farem el col·lapse.
5: Em sap greu.
4: No, no, a mi no està bé.
6: Col·lapse, amb Jordi González, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
22: Passa mig minut d'un quart de 5 de la tarda a àrea de serveis. Equip Viari, Marius García, bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Ja amb algunes retencions, tot i que ja només hi ha una incidència a la C-58, l'autopista del Vallès, hi ha un accident a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, a l'altura de Torre Baró, que talla un carril al carril de la dreta i provoca uns 3-4 quilòmetres de congestió des de Montcada. També aturats en aquesta zona a la C-33, des de Montcada fins a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. També hi ha retencions en direcció de sortida, al mateix nus i fins a Torre Baró, cosa que afecta la B-20, la Pota Nord, amb retenció des de Badalona fins al nus de Trinitat, direcció Barcelona. També aturant-se a l'autopista B23 entre Molins de Rei i el Papiol en sentit nord per enllaçar amb la B7 en direcció Girona. A l'autovia A2 entre Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal, direcció Lleida, després que han obert tots els carrils a l'altura de Brera, on un vehicle havia perdut la càrrega. També en aquesta zona hi ha retencions a l'enllaç entre l'AP7 i l'autovia A2 a l'altura de Martorell, també direcció Lleida. Compte per si hi ha alguna incidència al mateix carril d'enllaç. També cues a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt amb congestió entre l'Hospitalet i Vallcarca, a la Vall d'Hebron, d'Horta Canyelles, sentit Besòs, ronda litoral entre passeig entre la zona Franca i Montjuïc, a l'altura del port a la Barceloneta i també a Sant Adrià en sentit en Besòs i també entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat. La cua a la ronda litoral a l'altura de Sant Adrià afecta també la C31, l'autopista del Maresme, amb retencions a Sant Adrià direcció Barcelona o bé per enllaçar amb la ronda litoral. I també cues a la C-59 a Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes, la C-17 a Parets del Vallès direcció Barcelona i la C-60 a l'altura d'Argentona direcció Mataró. Més lluny de l'àrea de Barcelona, Nacional 2 a l'altura de Tordera en sentit sud. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
22: Néstor Gómez.
18: Tarda de forta inestabilitat a punts de la Catalunya central, al prelitoral, comarques també de Girona i de Barcelona, davant uns ruixats que seran localment intensos i que a la vegada el que provocaran serà una davallada important de les temperatures. Unes precipitacions que durant aquesta tarda aniran avançant des de les comarques de l'interior del país, Catalunya central, àrees de Girona, cap a la costa central. També destaquem la presència d'una mica de neu cap al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu cap a l'Aran de 1.200 metres i a la resta del país, el que pugui caure serà amb una cota de neu situada al voltant dels 1.400 metres. El temps més tranquil cap al centre del país i la meitat sud, amb un ampli domini del sol o amb el cel variable. Un ambient força fred, i és que avui les temperatures han caigut clarament, ha arribat la massa d'aire fred i està fent que les màximes més altes del dia tot just arribin als 21 o a tot estirar 22 graus a punts de ponent. És el cas, per exemple, d'Alcarràs, Vinebre o Albesa, amb màximes de 21 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana que s'espera un dissabte assolellat, però amb unes temperatures molt baixes a primera hora del matí, negatives a les fondalades de les valls del Pirineu i amb boires als sectors de les planes interiors. Demà encara podria nevar una miqueta cap a la Vall d'Aran, amb una cota que rondaria els 1.400 metres. Demà a la tarda, ruixats cap a les comarques de Girona, alguna gotellada es pot escapar cap al Vallès Oriental, i tot això amb unes temperatures que demà remuntaran una miqueta, sobretot cap al sector del Camp de Tarragona, on les màximes ja podrien arribar als 23-24 graus. De cara a diumenge, ruixats matinals a la façana costanera, especialment cap a l'àrea del Maresme, sectors del Baix Empordà, sectors també de la Catalunya Central de poca importància, i els ruixats de la tarda de diumenge ja concentrats només a l'àrea del Pirineu. Si dissabte comencen a remuntar les temperatures, diumenge encara ho faran una miqueta més.
21: 3Cat Info.
22: 5 minuts i mig i entrarem en els esports. Trump ha posat fi avui a la visita de 2 dies a la Xina, que acaba sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules del president dels Estats Units per a Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran perquè acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar fins als $109 al barril de Brent. Les accions de la nord-americana Boeing han caigut perquè s'esperava que la Xina li comprés molts més avions dels que finalment s'han compromès. Després de la visita de Trump, Putin viatja en principi a la Xina la setmana que ve. Pequín, Francesc Canals.
7: En el camí de tornada, Donald Trump va desgranant una mica el contingut d'aquesta cimera. La Xina comprarà 200 avions Boeing amb un motor també nord-americà General Electric. Podrien ser fins a 750 avions. Trump també ha dit que els agricultors nord-americans estaran molt feliços amb els acords firmats a Pequín. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, Taiwan. A pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping, el mateix president nord-americà ha precisat que no hi ha cap canvi, és a dir, cap concessió a la Xina sobre el suport a Taipei. Pequín ha multiplicat avui les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. Xi Jinping l'ha guiat per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja, perquè és on viuen i treballen els líders xinesos. Nova reunió amb Xi i breus paraules sobre l'Iran. Sentim Donald Trump.
9: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
7: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès, que ja es prepara per rebre, previsiblement la setmana que ve, Vladimir Putin.
22: I un altre dels objectius que estan en l'agenda de Donald Trump és Cuba. Avui s'ha sabut que el director de la CIA, John Ratcliffe, va viatjar ahir a l'illa per entrevistar-se amb les autoritats castristes. Sobre la taula, una ajuda de $100 milions per pal·liar els efectes del bloqueig petrolier dels Estats Units. És la segona vegada que un cap de la intel·ligència nord-americana viatja a Cuba des de la revolució castrista l'any 1959. Segons fonts de la CIA, que cita Reuters, Ratcliffe ha transmès al seu homòleg cubà el missatge de Trump que Washington només cooperarà si el govern castrista fa reformes radicals. Els Estats Units exigeixen a Cuba que reobri la seva economia, repari les expropiacions nord-americanes i convoqui eleccions lliures. El secretari d'Estat Marco Rubio no hi confia massa, segons ha dit a la cadena NBC.
10: D'aquí a un any, algú anomenat Díaz-Canelo Castro estarà al capdavant de Cuba?
19: No ho sé, espero que no, perquè si ho són, probablement Cuba no haurà progressat.
22: L'Havana assegura que la reunió d'ahir van deixar clar que Cuba ja no suposa cap perill per a la seguretat nacional dels Estats Units. Pel que fa als $100 milions, els Estats Units només posen la condició que no passin pel govern, sinó que la distribueixi l'Església Catòlica. L'Havana responsabilitza Washington d'haver empitjorat la situació energètica de l'illa amb el bloqueig al cru decretat al gener. Cuba ja ha patit 7 apagades generals de llum des de finals de 2024, les dues, les últimes, el març passat.
21: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: UP Record.
22: Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i ho fa acompanyada de la seva seqüela Top Gun Maverick. A més, entre les novetats d'aquesta setmana destaquen Hugo 24, que ataca el problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies. Ens ho explica tot plegat el Marc Garriga.
8: Ja fa temps que la cartellera acull amb il·lusió pel·lícules que estan d'aniversari. La nostàlgia ven entrades i el sector ho agraeix. Aquesta setmana li toca a Top Gun, a la que al pas del temps no se li ha posat gaire bé, Top Gun Maverick, una seqüela molt millor i que és tot un espectacle en pantalla gran, i El castell al cel, que també fa 40 anys i és una de les obres mestres més desconegudes de l'estudio Ghibli i del seu director legendari Hayao Miyazaki. Com a novetat destacada, Hugo 24, on Aaron Piper segueix demostrant que és un dels millors actors forjats a la sèrie Élite. És un bon drama de denúncia sobre el problema de l'habitatge, on ell és un jove amb pocs recursos que no troba feina i que viu amb la seva germana en un pis d'on estan a punt de desnonar-los per impagament. També s'estrena Jugada Maestra, on el seductor Glenn Powell interpreta un jove desheretat que té l'oportunitat de recuperar el seu lloc en l'arbre genealògic de la família si elimina uns quants cosins que té al davant. És enginyosa, però no prou. Té mala llet, però insuficient. I en tot moment sembla que es quedi a mig camí de tot. Completen les novetats la surrealista Pizza Movies de Carlo Padial amb Berto Romero i Judit Martín, la comèdia fantàstica Movida Celestial amb Keanu Reeves, una revisitació de la novel·la de Manuel Puig El beso de la mujer araña i el drama espanyol Un hijo amb Macarena García i Hugo Silva.
22: 5 minuts i mig i arribarem a 4:45 de la tarda.
21: Esports.
22: Marc Andrés, bona tarda.
12: Bona tarda. Comencem amb Montmeló perquè Àlex Márquez ha fet el segon millor temps als entrenaments del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El més ràpid ha estat Pedro Acosta en una secció accidentada per a Jorge Martín. El segon a la classificació general, a només un punt de Marco Bezzecchi, ha caigut fins a dues vegades i haurà de fer la repesca per entrar a la Q2. També hauran de fer aquesta repesca els catalans Maverick Viñales i Àlex Rins en un Gran Premi on, recordem, no hi és Marc Márquez per lesió. L'acció a Montmeló pels pilots de MotoGP tornarà a partir de demà dissabte, quan passin uns 10 minuts de les 10 del matí amb l'última sessió de lliures. I a 10 minuts de les 11 del matí es farà la Q1, seguidament la Q2, i a les 3 se celebrarà la cursa sprint. La cursa llarga ja serà diumenge. Tota aquesta jornada, per cert, es podrà seguir al complet per TV3.
21: 3CAT Info.
12: Parlem ara d'esport en directe i de seguida repassem la resta de l'actualitat. Esport en directe perquè tenim en marxa la 7a etapa del Giro d'Itàlia, una etapa a la qual li queden 16 quilòmetres, una etapa on ara mateix tenim 3 ciclistes escapats a 3 minuts i mig del gran grup, un gran grup on s'hi troba el líder d'aquesta Giro d'Itàlia, el portador de la Maglia Rosa. Per cert, que aquesta etapa acaba amb un final amb un port de segona categoria a Blockhaus. D'altra banda, també en directe tenim en marxa tennis, en aquest cas, un partit de semifinals del Masters 1000 de Roma entre Casper Ruud i Luciano Darderi, un partit que ara mateix està aturat. Parlem de bàsquet perquè el Barça ha volgut sortir al pas dels rumors que han vinculat primer el tècnic Xavi Pascual amb el Dubai i que en conseqüència han fet que el club blaugrana contacti amb l'entrenador de l'Unicaja Ivonne Navarro com a possible substitut. Davant aquests rumors, el Barça ha explicat en un comunicat que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte que s'està treballant de manera conjunta. A més, el club també ha negat de manera categòrica haver mantingut cap reunió amb un entrenador que no sigui Pascual. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el director esportiu de l'Unigirona, Pere Puig, ha qualificat d'històrica la temporada de l'equip gironí. Puig ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa de valoració del curs ara que ja ha acabat. També ha comentat que la continuïtat del tècnic Roberto Iñiguez és l'objectiu primordial.
13: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No, en aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve, i espero que no es torci. I en el cas de que acabem de tancar bé el tema d'en Roberto, el que segur és que el segell d'identitat serà l'en Roberto i ell és el que ens guia, el líder d'aquest equip, no?
12: El mateix director esportiu també ha explicat que el club farà diversos canvis a la plantilla.
21: 3CAT Info.
12: En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina. A 6:15, el Vigues i Riells juga contra el Benvibre. L'entrenador és Xiqui Carmona.
14: Perillós, vertical, és un bon grup, és un bon equip, i creiem que serà un partit, doncs, jo crec que serà molt igualat, que al final doncs, els petits detalls segur que marcaran la diferència i esperem estar encertats i encertades amb aquestes decisions.
22: L'últim quart de final el jugarà el Palau, que s'enfrontarà al Gijón a partir de les 8 del vespre. La primera semifinal va quedar definida ahir i la jugaran el Vilassana i el Fraga, i també en hoquei patins a l'hoquei lliga masculina. El Maçanet ha renovat el seu tècnic Jordi García fins al 2027.
2: L'actualitat esportiva a fons.
22: Parlem ara del futbol, perquè el Barça femení jugarà demà la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Esme Brooks parla de la pressió per guanyar.
11: Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol, i que és especial i una cosa molt bona. Fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades, i això és el que hem de fer.
15: Be 100% focused also, and that's what we have to do.
22: Aquesta tarda tindrem la roda de premsa prèvia, on l'entrenador Pere Romeu i una de les capitanes, Marta Torrejón, atendran els mitjans a partir d'un quart de 8 del vespre. La final, per cert, la transmetrem a Catalunya Ràdio, a la TDG, des de 8:45 del vespre, una TDG que es podrà seguir també al dual de TV3, que també emetrà la final en directe. I també en futbol, en aquest cas en clau masculina, el Madrid està atent al mercat per aconseguir un nou entrenador, i avui, a la prèvia de l'Estoril Benfica de la Lliga Portuguesa, José Mourinho ha explicat que té una oferta del Benfica per renovar el seu contracte.
16: Té proposta de renovació del Benfica.
20: He rebut una proposta de renovació del Benfica. Va arribar dimecres el meu representant. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. Ho faré a partir de diumenge. De fet, ho faré diumenge.
16: Se'l vol fer, jo diria, domingo.
22: Tot plegat el dia després de la victòria de l'equip blanc 2-0 contra l'Oviedo, volíem dir, on Kylian Mbappé va encendre un nou foc atacant Arbeloa, dient que el míster, per tant, l'entrenador blanc, li havia dit que era el quart davanter. Arbeloa va respondre al francès negant haver-li dit que era el quart davanter i alegant, a més, que Mbappé venia de lesió i no havia de ser titular ahir.

0: Són 4:45 de la tarda. Sintonitzeu 3Cat Info. Moment a aquesta hora de fer un cop d'ull als principals temes més destacats que us estem explicant. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa rubriqui els acords en infraestructures que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Amb tot, els sindicats del Comitè de Vaga Educativa demanen a Esquerra i als Comuns que desencallin el conflicte al sector amb els nous pressupostos. Els representants dels treballadors lamenten, però, que cap formació política hagi situat com a prioritat la inversió en educació per aprovar els comptes. Tot això coincidint amb una quarta jornada de vaga de mestres i professors que aquesta setmana s'han anat fent. Avui han sigut a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i l'Aran. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Lleida. També s'han fet talls de trànsit i aquesta tarda es preveu que la mobilització talli el túnel del Cadí. La propera mitja hora també us parlarem d'altres qüestions. La meitat dels llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims 25 anys no contribueixen a pagar ni els serveis públics bàsics. L'informe Fènix, de 7 economistes catalans de prestigi, alerta que ja som a la cua d'Europa en termes de riquesa per habitant. D'altra banda, pugna Junts per Catalunya per l'alcaldable a Barcelona. Tal com ha avançat 3Cat Info, l'actual cap del grup municipal, Jordi Martí Gàlips, decideix presentar batalla i comunica que vol ser candidat, tot i que no és l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont. I usuaris i sindicats de la Policia Nacional denuncien col·lapse a les comissaries per renovar el DNI a Catalunya. O no es donen cites o se'n donen d'aquí a uns mesos.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 5, Marc, amb quins temes?
2: Doncs parlarem de MotoGP, perquè fa poc, tot just una mitja horeta que Pedro Acosta ha estat el més ràpid a la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín ha caigut dues vegades i haurà de fer la repesca per a la classificació, igual que els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales. Una classificació o una acció a MotoGP que tornarà al Gran Premi de Catalunya amb un meló demà al matí a partir de les 10 del matí.
0: I pel que fa al temps, tarda molt insegura, amb ruixats localment intensos fins a la nit a les comarques de Girona i de Barcelona. Nevarà una mica al Pirineu per sobre dels 1.400 metres, si bé a l'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. El vent s'enfortirà a la costa central amb canvi sobtat de direcció. Tindrem temperatures de març al maig. Ara passen 2:45 de la tarda. El govern català i l'espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una comissió bilateral per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Un dels eixos principals que negocien el PSC i Esquerra és una nova línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. L'acord per aquesta nova línia orbital es rubricarà dilluns i aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional, el vespre de dilluns, per decidir si tanquen definitivament l'acord pels comptes. L'endemà dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid per escenificar que el govern espanyol dona suport al pacte per a la construcció d'aquesta línia orbital. Costaria 5.200 milions d'euros i comptaria amb finançament de l'Estat. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, confia que tot plegat serveixi per desencallar els comptes de la Generalitat, que serien els primers del govern Illa.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir l'Eusany i quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Els comuns, que també negocien amb el govern per actualitzar el pacte de pressupostos, també veuen amb bons ulls aquesta línia orbital. De fet, ja sortia en l'acord que van signar fa uns mesos amb els socialistes, però insisteixen que és un projecte a llarg termini. Amb tot, els sindicats del Comitè de Vaga d'Educació confien que la pressió d'Esquerra i els comuns en la recta final per aprovar els pressupostos faci desencallar el conflicte amb el sector, però lamenten que no ho hagin situat com a prioritat per aprovar els comptes. Públicament, tant el govern com les formacions que preveuen donar suport als comptes fa dies que diuen que el conflicte al sector educatiu s'ha de resoldre. Ara els sindicats estan a l'expectativa de veure si finalment es tanquen els comptes i s'inclouen una partida que pugui desencallar la situació. Tot plegat, mentre també estan pendents de rebre una nova proposta del govern abans de dimarts. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
4: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, mira, tant de bo, Estem a l'expectativa.
0: Des de la CGT, Emili Llorente dubta que aquesta sigui la prioritat per Esquerra.
5: Si els d'Esquerra han ficat els pressupostos diners per a desencallar-ho, sí que hi haurà, però no ho han anunciat, crec. És a dir, que no ho veiem de moment. Ells no s'han ficat en contacte tampoc per dir-nos que estan al nostre costat. Sol Twitch.
0: Des d'Ustec, Segura també lamenta que cap formació política situï l'educació com a línia vermella per aprovar els comptes i exigeixi que s'hi destini una partida suficient per desplegar l'escola inclusiva i la millora salarial, entre altres qüestions que han portat el sector a mobilitzar-se els darrers mesos. Avui, precisament, ha estat la quarta jornada de vaga de mestres i professors aquesta setmana, avui a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. Aquest matí s'han fet talls de trànsit al migdia i s'ha fet l'acte central en una manifestació a la capital del Segrià. El seguiment de l'aturada ha estat de poc més del 15%, segons el departament, mentre que l'Ustec parla del 50%. Lleida, Estela Busoms.
1: Una protesta que s'ha fet a ritme de garrotín.
6: Mestres per vocació i no com tu ni ho veu, que ets una incompetent. La garrotín.
1: L'acte amb més participació ha estat la manifestació de Lleida, que ha acabat amb una forta escridassada a la seu del PSC. Potser no ha estat tan massiva com en les dues jornades de vaga prèvies. Els convocants parlen d'unes 4.000 persones, la policia de 2.000, però han tornat a fer molt soroll. La marxa ha sortit des de la seu dels Serveis Territorials d'Educació, fortament protegida pels Mossos d'Esquadra, amb empentes incloses quan algun dels manifestants s'ha acostat a la línia policial per mostrar el seu malestar amb el dispositiu. Tot plegat en una jornada que vol redoblar la pressió al departament, ara que hi ha converses obertes. N'hem parlat amb el Miquel i la Maica.
7: Apretades les que calguin. Aquí, els que siguem, continuarem lluitant, perquè el departament mostra una postura molt immòbil i nosaltres, d'immòbils, res, mobilitzats completament.
8: Des de l'any 80, no sé quants, que no ens manifestàvem. Potser ja n'hi ha prou, amb 40 anys, que no hi hagi hagut cap millora. I amb la realitat que tenim ara, tan diversa, penso que s'ha de fer un cop de cap.
1: La jornada ha començat a primera hora amb un tall de l'N240 a l'accés a Lleida des de la carretera d'Osca. Els manifestants durant tot el matí han alterat el trànsit en diferents punts de les artèries principals de la ciutat.
0: Parlàvem dels pressupostos. La Vall d'Aran ja té el seu propi sistema de finançament singular. Aquest matí el govern de la Generalitat i el Consell General han tancat un acord que suposarà transferir a la mateixa institució aranesa gairebé 43 milions aquest 2026 i li obre la possibilitat que participi de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
9: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
10: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
9: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat i un increment anual de 500.000 euros els propers 4 anys, que no dependrà de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Albert Almà, conseller de la presidència.
3: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
9: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
0: I encara en clau econòmica, un informe de 7 economistes catalans de prestigi alerta que en 25 anys Catalunya s'ha empobrit a un nivell tan alt que ja som a la cua d'Europa en termes de riquesa per habitant. L'informe Fènix, que signen reconeguts economistes com Jordi Galí, Guillem López Casasnovas o Jaume Ventura, constata que la productivitat ha caigut en picat perquè la meitat dels llocs de feina que s'han creat els últims anys no contribueixen a pagar ni els serveis públics bàsics, Sara Riera.
11: L'informe assenyala el turisme o la indústria càrnia en total expansió ara mateix com els sectors principals que han creat aquests llocs de feina amb salaris baixos que han definit com a altament subvencionats. Són tots els que estan per sota de 27.500 euros bruts anuals i que empobreixen, diuen, el país. Miquel Puig.
12: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així, com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
11: L'informe vol trencar amb el triomfalisme que denuncien que es fa des de les administracions sobre l'evolució de l'economia. El PIB d'un país pot ser positiu perquè creix molt la població, però si el PIB per càpita, la riquesa individual de cadascú, es desploma, el país es dessagna, han dit. Jordi Galí.
13: Els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat, perquè si ningú es veiés beneficiat, segurament, no? I la pressió sobre els poders polítics seria tal que això s'aturaria.
11: Els economistes fan una crida urgent a revertir el model amb solucions com eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen aquestes activitats de baixa productivitat. El negoci de Glovo en seria un exemple. Augmentar el salari mínim o fer obligatori el català per ocupar també llocs que ara són poc qualificats.
0: 4 i 40 minuts.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Iran assegura que no té confiança en els Estats Units i que només està interessat a negociar amb l'administració Trump si es pren les converses seriosament. Des de Nova Delhi, on ha participat en una reunió dels països BRICS, el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha defensat que les negociacions passen per un moment de dificultats amb acusacions als Estats Units.
14: El tema més important ara mateix és la confiança. No podem confiar en els nord-americans en absolut. Per tant, tot hauria de ser exacte. Tot hauria d'estar definit clarament abans de poder tancar un acord.
0: L'Iran no descarta que la guerra ara en un alto el foc es pugui reprendre. I avui es commemora el 78è aniversari de la Nakba, l'expulsió de 700.000 palestins de casa seva l'any 1948, durant la guerra entre àrabs i jueus després de la creació de l'estat d'Israel. A tocar de Jerusalem hi ha un dels pocs pobles que es manté intacte des d'aleshores. Lifta Jordi Bresco.
15: Un dels records més vius de la catàstrofe Nakba en àrab es troba a tocar de Jerusalem, sobre el vessant d'un turó. És Lifta, el poble d'on 3.000 palestins van ser expulsats per milicians israelians l'any 1948. Un d'ells era el Yacoub, que aleshores tenia 8 anys. Ara en té 86, però es mou entre les cases mig derruïdes com si fos un bailet.
16: Quan vinc aquí tinc sentiments oposats. Soc feliç perquè torno a les meves arrels, a sentir l'olor dels familiars, de la terra, dels arbres i les pedres. Però alhora se'm reobre una ferida.
15: Les cases de Lifta són plenes de grafitis i restes de brossa de les festes clandestines que hi celebren els israelians més joves. L'únic espai al que l'accés està barrat és l'antiga mesquita.

0: Casa seva no l'han tocat, perquè només en queda la façana.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Poc més de 2 minuts i arribarem a 4:45 de la tarda. Pugna Junts per Catalunya per designar l'alcaldable a Barcelona a un any de les municipals. Tal com avança 3Cat Info, l'actual cap del grup municipal, Jordi Martí Galbis, decideix presentar batalla per ser candidat, tot i que no és l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont. Ens ho explica en Jordi Corbalan.
3: Jordi Martí va comunicar ahir a la direcció de Junts la voluntat d'optar a ser alcaldable. De fet, setmanes enrere ja manifestava que mantenia intacta la intenció.
4: Jo em vaig proposar en el seu moment i estic a disposició del partit, com es diu en aquests casos, i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
3: Jordi Martí va ser la mà dreta de Xavier Trias a l'Ajuntament i és l'aposta de l'exalcalde per ser el cap de cartell el 2027. Amb la decisió d'optar a l'alcaldia, Martí manté el pols a la cúpula de Junts, partidària que el candidat sigui Josep Rius. Rius és el portaveu de la direcció, un dels vicepresidents del partit, i té la confiança màxima de Carles Puigdemont. Ara la direcció juntaire, que de moment no vol dir res, es pot veure abocada a convocar primàries, l'última opció que volia, i d'aquí el retard en l'elecció del candidat. Pel camí han rebutjat la proposta de ser alcaldable l'exconseller Joaquim Forn, l'expresident Artur Mas i darrerament l'empresari Tatxo Benet. En canvi, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas s'hi ha postulat. Així doncs, a només un any de les eleccions cal veure si s'acaba activant el mecanisme de primàries.
2: I atenció, perquè usuaris i sindicats de la Policia Nacional denuncien col·lapse a les comissaries per renovar el DNI a Catalunya. Aquest fet s'estén per totes les demarcacions. L'aplicació directament o no ofereix cites o les dona a diverses setmanes o mesos vista. Segons els sindicats policials, falta personal perquè no s'estan substituint les jubilacions del personal administratiu i com que la solució s'estan formant agents del cos. Carlos García és el secretari regional del sindicat Jupol, Justícia Policial, que és el majoritari a la Policia Nacional. Assegura que han detectat que davant la falta de cites algunes persones en compren al mercat negre per preus que oscil·len entre 60 i 100 euros.
5: Hay mafias que intentan sacar un lucro económico. Esto se está dando sobre todo en las citas del NIE. Y bueno, esto la gente tiene que denunciar para que los equipos de los grupos de investigación investiguen y no se dé esta circunstancia, que es un hecho muy grave.
2: Jupol preveu que la situació empitjori en les pròximes setmanes per la planificació de viatges a l'estranger coincidint amb les vacances d'estiu. En punt, 4:45 de la tarda, àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Es mantenen les cues habituals d'hora punta i també n'hi ha a la C-55 a l'altura de Sant Vicenç de Castellet en sentit nord en direcció Manresa. Pel que fa a incidències, tallada l'N-141D a Calonge de Segarra per la retirada d'un vehicle avariat o accidentat. També aturats a l'autovia 2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida a causa d'obres. A l'àrea de Barcelona, la C-58 i la C-33, com és habitual a aquesta hora, aturades entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. L'AP-7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, també a l'altura de Sant Cugat. També hi ha molta intensitat amb alguna petita retenció entre Castellbisbal i Martorell, també direcció Tarragona, i congestionada a l'altura de la Roca del Vallès, entre Montornès i la Roca del Vallès, en sentit nord, en direcció Girona. Cues també a la C-17, a l'altura de l'Ametlla del Vallès, en sentit nord. La C-59 a Palau-solità i Plegamans, direcció Caldes. C-60, força aturada a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró. Autopista de 23, amb aturades entre Molins de Rei i el Papiol en direcció a l'enllaç amb l'AP-7. Autovia 2, a l'altura de Pallejà, en direcció Lleida. La B-20, la Pota Sud, entre Cornellà i el Prat, en sentit a sud, en direcció Castelldefels. I a les rondes de Barcelona, aturada ja la ronda a dalt entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta-Canyelles, sentit Besòs, també entre el nus de Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat, i a la ronda litoral, entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, també a l'altura del Port, a la Barceloneta i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Fòrum i Poble Nou, direcció Llobregat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: I abans del temps, i relacionat encara amb l'equip viari, el Servei Català de Trànsit posa en marxa un dispositiu especial per afrontar un cap de setmana que preveu complicat. Fins diumenge hi ha activitat lligada al Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Per això, Trànsit ha previst mesures especials en un cap de setmana on es preveuen que 580.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona. Es calcula que hi haurà circulació complicada, sobretot als voltants del circuit i concretament en alguns trams de l'AP-7. Per exemple, hi haurà mesures especials a la sortida 133, 136 i 138 d'aquesta autopista. De fet, les vies més complicades també podrien ser la C-17, la C-35, que tindrà restriccions i desviaments de vehicles pesants. També la C-33 i la ronda sud de

0: Granollers, entre d'altres. A més, la pluja pot complicar la mobilitat. Trànsit, demà atenció per a aquelles conductors que facin servir el GPS. Pot ser que les desviacions i les restriccions no quedin reflectides. És per això que Trànsit recomana planificar el viatge. Ara sí, el temps.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: Els ruixats i les tempestes continuen avançant. Avui avancen de punts de la Catalunya central cap a la façana del prelitoral i també del litoral. Unes precipitacions que s'espera que vagin a més a mesura que vagi avançant la tarda. Les més intenses concentrades cap a la Catalunya central i aniran avançant a mesura que avanci la tarda cap a l'àrea de Barcelona, sud de les comarques de Girona. A part una altra banda, destaquem que aquesta arribada de l'aire fred ha permès que arribi de nou la neu al Pirineu, una cota de neu que estarà situada al voltant dels 1.400 i que només cap a la Vall d'Aran podria baixar la cota de neu cap als 1.200 metres. Com més cap al sud, el temps és molt més tranquil, molt més estable, temps assolellat tot i la presència d'alguns núvols, però amb un mestral que continuarà ben actiu durant tot el que queda de dia, al igual que també la tramuntana a l'àrea de l'Empordà. I tot això amb aquesta arribada d'aire fred que ha provocat que les màximes siguin ben baixes, màximes que no han passat dels 10 graus a la Vall d'Aran, dels 15-16 a les valls del Pirineu i a la resta del país, les més altes es trobem cap a Ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, al voltant dels 21 graus. I de cara al cap de setmana, aquesta perturbació o aquesta inestabilitat haurà marxat, almenys la part grossa, però tindrem ressaca d'aire fred que notarem demà al matí. Matí de dissabte, englaçades a les valls del Pirineu, puntualment també, o a la meitat nord del país, i destaquem demà la presència del fort vent de mestral a les Terres de l'Ebre, ambient assolellat i una mica de neu al matí cap a la Vall d'Aran, cota de neu 1.400 metres. De cara a la tarda, o la tarda de dissabte, ruixats a les comarques de Girona, Pirineu Oriental i a la resta del país, cel variable, amb unes temperatures que ja demà començaran a remuntar molt lleugerament, sobretot fora de l'àmbit del Pirineu. Les màximes demà cap a les comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre, ja podrien arribar als 24 graus. I de cara a diumenge, al matí, temps insegur encara a la façana costanera, especialment entre el Maresme, el sud de la Costa Brava, àrea del Montseny, però en canvi a la tarda els ruixats només es donaran cap a l'àrea del Pirineu i com més cap a Ponent i més cap al sud, el temps serà més assolellat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. D'aquí 10 minuts arribarem a les 5 de la tarda. Els treballadors de la Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest matí s'ha convocat una nova reunió negociadora a Barcelona i Reus i Girona. S'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres, Núria Peraire.
3: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO. Argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
4: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció i que l'empresa, per diners, per números, quan no es justifica, utilitzi la IA, l'automatització, per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
3: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
0: I aquest estiu es produiran menys peres. Així ho avança Unió de Pagesos, que situa la davallada respecte a un any bo en més del 50%. El problema més important es troba en el fet que gran part de les flors dels perers no han acabat evolucionant en fruit. El sindicat demana al Departament d'Agricultura que n'investigui la causa. Térmens, Pere Joan Álvarez.
5: UP recorda que en els últims anys els productors de pera acumulen pèrdues per gelades, pedregades, sequera. A tot això, aquest any s'hi afegeix el que s'anomena problemes en el quallat, perquè gran part de les flors no s'han arribat a convertir en fruit. Josep Cabré, responsable estatal del sector d'Unió d'Unions.
6: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindria, que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
5: Per tant, hi haurà menys peres als mercats i això, segons Cabré, hauria de fer pujar els preus perquè el pagès no perdi diners.
6: Tot això ens afecta als inputs de producció, per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos el preu ha de ser molt més elevat, si no tu tens, acabes tenint pèrdues.
5: A tot això s'hi afegeix el problema del foc bacterià, un bacteri que acaba matant l'arbre. UP reclama que els pagesos afectats rebin ajudes per arrencar parers i poder sembrar altres fruiters.
1: 3CAT Info.
0: I ara Maria del Mar Bonet, Obeses o Drake protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques de la setmana. La repassem amb en Marc Ruiz.
7: Maria del Mar Bonet publica aquesta setmana L'aigua no cansa. És una tornada a l'arrel, a Mallorca i a la Mediterrània. Amb cançons com Saigo no, que recorda molt la música Kleshmer, Blaus i blaus, en clau més flamenca, L'arbre campaner, de regust mediterrani, o Blaus i sol de roses blanques, que musica un poema de Blai Bonet. Obeses completen avui la I al cor, publicant Diàstola, un EP que, juntament amb Sístola, fan un disc amb voluntat trencadora. Tant s'hi pot trobar el hit metal Pols a l'era com la versió èpica de Rosa d'Abril en clau de rock simfònic, un ús de les guitarres que contrasta amb la primera entrega, que era més cabaretera. I don't give a fuck if you love me. I don't give a fuck if you like me. El raper canadenc Drake publica avui Iceman, un disc envoltat de misteri que ha llançat gairebé per sorpresa, tot i que hi ha hagut un degoteig de filtracions. Després de la polèmica baralla musical amb Kendrick Lamar, ara Drake ataca A$AP Rocky i DJ Khaled amb les seves cançons. ¿Por qué?

0: Gallecs, Triángulo de Amor Bizarro, publiquen avui Mi Catedral, un títol que declara la vocació per aconseguir un disc que soni enorme i reflexiu al mateix temps. El millor exemple es pot trobar en un dels singles del disc, Pata Trenca. És una cançó que arrenca amb gairebé la mateixa progressió d'acords i rítmica que Something in the Way de Nirvana, però que acaba transformada en una suite èpica que porta a New Order o fins i tot a My Bloody Valentine i que parla de la venjança contra un professor dèspota. El guitarrista Peter Frampton publica Carry the Light, el primer disc amb cançons pròpies que treuen 16 anys. A l'autor de Baby, I Love Your Way li van diagnosticar una malaltia muscular degenerativa fa 7 anys i ara coescrit el disc amb el seu fill. Carry the Light conté col·laboracions d'artistes com Sheryl Crow, Tom Morello o el saxofonista Bill Evans.
1: Dotze anys des de la confessió del president Pujol.
2: Com la venia, senyoria. Bueno.
1: Sis mesos de judici a tota una família.
3: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola.
4: Sí, señor.
1: I més de 250 testimonis.
5: Pues me cuenten a Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
6: Una animadversión personal, eso es cierto.
1: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: 4 minuts i seran les 5. Marc Andrés, Esports.
9: Comencem amb un meló perquè ja tenim en marxa el cap de setmana del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Anem cap allà, cap a Montmeló. Damià Aguilar, bona tarda.
10: Bona tarda. Final de la primera jornada d'entrenaments aquí al circuit de Catalunya. Dia rúfol, però no ha caigut ni una gota i Pedro Acosta, el pilot més ràpid a la categoria reina, seguit per Àlex Márquez, per Brad Binder, per Raúl Fernández i per Johan Zarco. Aquests cinc primers separats només de 79 mil·lèsimes. Passar el tall era caríssim avui. També l'han passat Dijan Antonio Bezzecchi, el líder Joan Mir, Jack Miller i Fabio Quartararo, i mireu quina repesca amb Bastianini, amb Pecco Bagnaia, amb Ogura, amb Jorge Martín i amb Maverick Viñales. El cas de Jorge Martín, estranyíssim, perquè ha tingut dues caigudes, una al matí i una a la tarda. Les dues no podem dir que siguin fortes, però de la primera ha tingut algunes contusions i segurament l'ha afectat en el seu rendiment. Finalment, després, la posada a punt de la seva Aprilia no ha estat la perfecta. Així s'acaba aquesta primera jornada. Lideratge d'Àlex Márquez al matí, lideratge de Pedro Acosta a la tarda.
9: Gràcies, Damià. Demà la jornada reprèn a 8:45 del matí. TV3 serà en directe amb els entrenaments de MotoGP a partir de les 10. TV3 i Catalunya Ràdio conjuntament oferiran la cursa sprint en directe a partir de les 3 de la tarda.
11: 3CAT Info.
9: Parlem de bàsquet perquè el Barça ha volgut sortir al pas dels rumors que han vinculat el tècnic Xavi Pascual amb el Dubai i que, en conseqüència, han fet que el club blaugrana contacti, segons els rumors, amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro. El Barça ha explicat en un comunicat que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte que s'està treballant de manera conjunta. A més, el club també ha negat de manera categòrica haver mantingut cap reunió amb un entrenador que no sigui el propi Pascual. Ahir, mentrestant això, a la Lliga Femenina, el director esportiu de l'Unigirona, Pere Puig, ha qualificat d'històrica la temporada de l'equip gironí. Puig ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa de valoració del curs ara que aquest ja ha acabat. També ha comentat que la continuïtat del tècnic Roberto Íñiguez és l'objectiu primordial.
12: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No, en aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve, i espero que no es torci. I en el cas de que acabem de tancar bé el tema d'en Roberto, el que segur és que el segell d'identitat serà l'en Roberto i ell és el que ens guia, el líder d'aquest equip, no?
9: El mateix director esportiu també ha explicat que el club farà diversos canvis a la plantilla. En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina. A 6:15, el Bigas i Riells juga contra el Benvibre i l'entrenador és Xiqui Carmona.
13: Perillós, vertical, és un bon grup, és un bon equip i creiem que serà un partit, doncs, jo crec que serà molt igualat, que al final doncs, els petits detalls segur que marcaran la diferència i esperem estar encertats i encertades amb aquestes decisions.
9: L'últim quart de final el jugarà al Palau, que s'enfrontarà al Gijón a partir de les 8 del vespre. La primera semifinal va quedar definida ahir i la jugaran el Vilassana i el Fraga. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic Jordi García fins al 2026.
7: Trescat Info.
9: I acabarem amb esport en directe perquè en tenim dos en dansa. Primer anem cap a Itàlia, cap al Giro d'Itàlia més concretament, perquè a la setena etapa d'aquesta ronda italiana, a 4 quilòmetres pel final, tenim a dos escapats amb només 44 segons d'avantatge sobre el gran grup, on hi és el líder, a 4 quilòmetres, com dèiem, del final, que és un final amb un port de segona categoria a Blockhaus. I en tennis, recordem que s'havien d'estar disputant les semifinals del Masters de Roma, però ara mateix l'eliminatòria està aturada.
7: 3CAT Info.

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: A la P7, de Sant Cugat del Vallès a Cerdanyola, de Montmeló a la Roca del Vallès, direcció Girona, entre Santa Perpètua, de Mogoda i Barberà i de Castellbisbal a Martorell, direcció Tarragona, i destaquem també la C55 a Sant Vicenç de Castellet, direcció Manresa, C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, o l'autopista del Maresme a la C32, entre Cabrera de Mar i Argentona, direcció Girona.
0: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa rubriqui els acords en infraestructures que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Els sindicats del comitè de vaga demanen a Esquerra i als comuns que desencallin el conflicte del sector educatiu amb els nous pressupostos. Els representants dels treballadors lamenten, però, que cap formació política hagi situat com a prioritat la inversió en educació per provar els comptes. I avui, quarta jornada de vaga dels mestres i professors aquesta setmana. Avui a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i l'Aran, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Lleida. També s'han fet talls de trànsit i aquesta tarda es preveu una mobilització al túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. La meitat dels llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims 25 anys no contribueixen a pagar ni els serveis públics bàsics. L'informe Fènix de 7 economistes catalans de prestigi alerta que ja som a la cua d'Europa en termes de riquesa per habitant. Donald Trump acaba la visita de 2 dies a la Xina sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules per a Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran perquè acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar.
2: Esports. Pedro Acosta ha estat el més ràpid a la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la repesca, igual que els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales. En bàsquet, el Barça més un comunicat per desmentir els rumors que el vinculen amb el tècnic de l'Unicaja, Ivon Navarro. El club ha mostrat total compromís amb Xavi Pasqual per liderar el futur del bàsquet blaugrana. I al Giro d'Itàlia, a falta de menys de 4 quilòmetres pel final de la setena etapa, tenim un grup de 2 ciclistes escapats, entre ells Jonas Vingegaard.
0: I ens falta el temps. Tarda molt insegura amb ruixats localment intensos fins a la nit a les comarques de Girona i de Barcelona. Nevarà una mica al Pirineu per sobre dels 1.400 metres, si bé a l'Aran pot baixar encara més, fins als 1.200 metres. El vent s'enfortirà a la costa central amb canvi sobtat de direcció. Temperatures de març al maig.
3: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts de les 5. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 6.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Comencem. El govern català i l'espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una comissió bilateral per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Un dels eixos principals que negocien el PSC i Esquerra és la nova línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar, doncs, per Barcelona. L'acord per aquesta nova línia orbital es rubricarà dilluns i aquell mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si tanquen definitivament l'acord dels comptes. L'endemà, dimecres, com dèiem, hi haurà una reunió bilateral a Madrid per escenificar que el govern espanyol dona suport al pacte per la construcció d'aquesta línia orbital. Costaria 5.200 milions d'euros i comptaria amb finançament de l'Estat. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, confia que tot plegat serveixi per desencallar els comptes de la Generalitat, que serien els primers del govern de Salvador Illa.
4: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Els comuns, que també negocien amb el govern per actualitzar el pacte de pressupostos, també veuen amb bons ulls aquesta línia orbital. De fet, ja sortia en l'acord que van signar fa uns mesos amb els socialistes, però insisteixen que és un projecte a llarg termini. Més qüestions. El sindicat de comitè de vaga confia en que la pressió d'Esquerra i els comuns en la recta final per aprovar els pressupostos faci desencallar el conflicte del sector educatiu, però lamenten que no hagin situat com a prioritat per aprovar els comptes. Públicament, tant el govern com les formacions que preveuen donar suport als comptes fa dies que diuen que el conflicte del sector educatiu s'ha de resoldre. Ara, els sindicats estan a l'expectativa de veure si finalment es tanquen els comptes i si inclouen una partida que pugui desencallar aquesta situació. Tot plegat, mentre també s'estan pendents de rebre una nova proposta del govern abans de dimarts. Sentim a Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, mira, tant de bo, Estem a l'expectativa.
0: Des de la CGT, Emili Llorente dubta que aquesta sigui una prioritat per Esquerra.
6: Si els d'Esquerra han ficat els pressupostos diners per a desencallar-ho, sí que hi haurà, però no ho han anunciat, crec. És a dir, que no ho veiem de moment. Ells no s'han ficat en contacte tampoc per dir-nos que estan al nostre costat. Sol Twitch.
0: Des d'USTEC, Segura també lamenta que cap formació política situï l'educació com a línia vermella per aprovar els comptes i exigeixi que s'hi destini una partida suficient per desplegar l'escola inclusiva i la millora salarial, entre d'altres qüestions que han portat el sector a mobilitzar-se els darrers mesos. I avui jornada de protestes també al Pirineu. Aquest matí s'ha tallat la Nacional 230 a l'Alta Ribagorça i aquesta tarda hi ha prevista una marxa lenta que acabarà tallant el túnel del Cadí. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
7: Els mestres s'han mobilitzat avui també al Pirineu per reivindicar la pujada de salaris, més recursos per l'escola inclusiva i una baixada de ràtios. Denuncien que el departament no dona resposta a les seves demandes que fa mesos que reclamen. Ismael Sánchez és representant de la CGT.
8: Seguim demanant el que hem començat a demanar des del principi, que és una milloria de les condicions laborals que no només tenen a veure amb el salari, sinó també té a veure amb una major quantitat de professionals a les aules, als centres educatius, una baixada de ràtios, en fi, un augment de la democràcia als centres, una aposta veritable per la inclusió.
7: Per això avui han volgut fer un pas més amb una marxa lenta aquesta tarda per la Nacional 260 entre la Seu d'Urgell i el túnel del Cadí, que volen tallar aprofitant l'operació sortida del cap de setmana. Marisol Salvador és portaveu d'USTEC.
9: Sí que hem anat fent manifestacions que han inclòs la rotonda d'aquí la Seu, però ara sí que hem d'anar ja una mica més forts. A veure si ja d'una vegada la societat, el departament i tothom veu que no són reivindicacions per fer-les. Simplement volem defensar l'educació pública. És que s'està morint. O hi fem algo o això s'enfonsa i no ho podem permetre.
7: Aquest mateix ja hi ha hagut una manifestació pel centre de la Seu d'Urgell i un centenar de persones han tallat la Nacional 230 a les Bordes, l'Alta Ribagorça. Els docents també han anunciat més mobilitzacions com un altre tall en aquest mateix punt la tarda de divendres que ve.
0: I també manifestació multitudinària a València amb 35.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Una protesta que tanca la primera setmana de vaga indefinida a l'educació pública. Mestres, professors i també alumnes han reclamat més recursos i millores salarials. Anem ara fins a València. Pepa Ferrer.
10: Simulant un enterrament, així ha començat a caminar la manifestació dels docents valencians.
11: Portem el taüt perquè pensem que l'estan deixant morir a l'escola pública.
12: Me mor de calor, perquè les aules tenim unes condicions que són insuportables a 37 graus i 35 graus.
10: Maria i Neus formaven part d'un seguici on els taüts portaven escrit educació pública. És la imatge que significa que els docents valencians no aguanten més. Li demanen a la conselleria mesures concretes. Les de la reunió d'ahir dijous no els valen. Marc Candel és el portaveu del sindicat STPB.
13: És un crit a la conselleria d'Educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
10: Després de 5 dies de vaga indefinida, redoblen la pressió amb milers de mestres, professors i alumnes col·lapsant el centre de València. Gabriel Portero és el vicedirector de l'IES Pau Clar d'Ontinyent.
14: Està començant a plantejar-se si cal fer una dimissió en bloc dels equips directius.
10: I per això mantenen la vaga indefinida i el calendari de mobilitzacions.
0: Doncs bé, tornant a casa nostra, les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat ja l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. La vaga serà parcial, afectarà l'arrencada del servei i s'allargarà fins a les 9 del matí i es repetirà a les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre. Els sindicats convocants reclamen a Renfe que hi hagi més més personal, sobretot interventors, per motius, diuen, de seguretat. Pau Mercè, de Comissions Obreres.
15: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
0: I una altra reivindicació és el cobrament de petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que, amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement. Ara passen pràcticament 11 minuts de les 5. Més qüestions. La Generalitat ha reclamat al govern de l'Aragó que li pagui gairebé 800.000 euros per les obres de Vilanova de Xixena que va comprar i custodiar el Museu de Lleida i el MNAC. L'executiu català també planteja obrir un procés de negociació que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albacar.
16: La reclamació se centra en les despeses derivades de la compraventa de 56 obres els anys 1983 i 1992 i també dels treballs que es van fer de conservació i manteniment fins al 2016 quan les obres eren al Museu de Lleida. Segons l'escrit de la Generalitat, el fet que es declarin nuls de ple dret els contractes de compraventa comporta que s'hagin de restituir els diners del procés i també de les actuacions que es van fer de les obres mentre van estar al museu. En paral·lel a l'escrit també es planteja l'obertura d'un procés de negociació directe entre les dues parts en un termini de 10 dies. Una proposta que la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, ha rebutjat i qualifica la reclamació de rebequeria de l'executiu català.
17: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
16: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En cas que no s'acabi començant una negociació en el termini de 10 dies, la Generalitat reclama que llavors s'aboni la totalitat d'aquest import en un mes. En este cas, l'Aragó hauria de pagar 400.000 euros al Departament de Cultura per la compra-venda i 370.000 per al Consorci del Museu de Lleida per la conservació i manteniment de les obres. A banda, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions a les ordres monàstiques, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compra-venda d'altres obres d'art al 1994.
0: I pugna Junts per Catalunya per designar l'alcaldable a Barcelona a un any de les eleccions municipals. Tal com ha avançat 3CAT Info, l'actual cap del grup municipal, Jordi Martí Galbis, decideix presentar batalla per ser candidat, tot i que no és l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
18: Jordi Martí va comunicar ahir a la direcció de Junts la voluntat d'optar a ser alcaldable. De fet, a setmanes enrere ja manifestava que mantenia intacta la intenció.
19: Jo em vaig proposar en el seu moment i estic a disposició del partit, com es diu en aquests casos, i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
18: Jordi Martí va ser la mà dreta de Xavier Trias a l'Ajuntament i és l'aposta de l'exalcalde per ser el cap de cartell el 2027. Amb la decisió d'optar a l'alcaldia, Martí manté el pols a la cúpula de Junts, partidària que el candidat sigui Josep Rius. Rius és el portaveu de la direcció, un dels vicepresidents del partit, i té la confiança màxima de Carles Puigdemont. Ara la direcció juntaire, que de moment no vol dir res, es pot veure abocada a convocar primàries, l'última opció que volia, i d'aquí el retard en l'elecció del candidat. Pel camí han rebutjat la proposta de ser alcaldable l'exconseller Joaquim Forn, l'expresident Artur Mas i darrerament l'empresari Tatxo Benet. En canvi, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas s'hi ha postulat. Així doncs, a només un any de les eleccions cal veure si s'acaba activant el mecanisme de primàries.
3: 3CAT Info. Evitem el soroll.
20: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
21: Un informatiu sense presses.
20: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Pocs segons i seran 6:15, moment per aturar-nos, fer un cop d'ull a l'estat del trànsit, també del transport públic i actualitzar la previsió meteorològica. Com sempre, comencem per l'estat del trànsit. I tots els detalls els té la nostra companya, Mariluz García. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hi ha una nova incidència, un accident a l'autopista P7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en sentit nord, en direcció Girona. Ara la calçada completament tallada a la circulació, segons informen des de trànsit, i ja s'hi estan fent uns 4 quilòmetres de cua entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. També aturats a la mateixa autopista AP7, amb lentitud i aturades entre Mollet del Vallès i La Roca en sentit nord, i també trams de congestió des de Castellbisbal fins a Castellví de Rosanes en sentit sud, en direcció Tarragona. També lenta a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, igualment en sentit sud, direcció Tarragona. També aturades a la C55 a l'altura de Castelldalí en sentit nord, en direcció Manresa. La C60 a l'altura d'Argentona en sentit sud, direcció Mataró. En aquesta zona també aturants a la C32 nord, a l'autopista del Maresme, entre Cabrera de Mar i Argentona, en direcció Girona. També a l'autopista del Maresme, retencions a l'altura de Montgat, també en sentit nord. Cues també a la C16 i la C58 entre Terrassa Est i Terrassa Oest en direcció Manresa. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. A la C58 mateixa i també a la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. La B20 la pota nord des de Santa Coloma. Autovia A2 a l'altura de Cornellà en tots dos sentits. La B20 la pota sud entre el Prat i Sant Boi en direcció Castelldefels. I a les rondes de Barcelona, aturats a la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca, també d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i també entre Sant Gervasi i Pedralbes, direcció Llobregat. I a la ronda litoral, entre Passeig de la Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta i a Sant Adrià, sentit Besòs, i també entre Fòrum i Poble Nou, direcció Llobregat, a causa d'un vehicle avariat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
3: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
2: Tarda de forta inestabilitat a punts de la Catalunya central, al prelitoral, comarques també de Girona i de Barcelona, davant uns ruixats que seran localment intensos i que a la vegada el que provocaran serà una davallada important de les temperatures, unes precipitacions que durant aquesta tarda aniran avançant des de les comarques de l'interior del país, Catalunya central, àrees de Girona, cap a la costa central. També destaquem la presència d'una mica de neu cap al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu cap a l'Aran de 1.200 metres i a la resta del país el que pugui caure serà amb una cota de neu situada al voltant dels 1.400 metres. El temps més tranquil cap al centre del país i la meitat sud, amb un ampli domini del sol o amb el cel variable. Un ambient força fred, i és que avui les temperatures han caigut clarament, ha arribat la massa d'aire fred i està fent que les màximes més altes del dia tot just arribin als 21 o a tot estirar 22 graus a punts de ponent. És el cas, per exemple, d'Alcarràs, Vinebre o Albesa, amb màximes de 21 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana que s'espera un dissabte assolellat, però amb unes temperatures molt baixes a primera hora del matí, negatives a les fondalades de les valls del Pirineu i amb boires als sectors de les planes interiors. Demà encara podria nevar una miqueta cap a la Vall d'Aran, amb una cota que rondaria els 1.400 metres. Demà a la tarda, ruixats cap a les comarques de Girona, alguna gotellada es pot escapar cap al Vallès Oriental, i tot això amb unes temperatures que demà remuntaran una miqueta, sobretot cap al sector del Camp de Tarragona, on les màximes ja podrien arribar als 23-24 graus. De cara a diumenge, ruixats matinals a la façana costanera, especialment cap a l'àrea del Maresme, sectors del Baix Empordà, sectors també de la Catalunya central de poca importància, i els ruixats de la tarda de diumenge ja concentrats només a l'àrea del Pirineu. Si dissabte comencen a remuntar les temperatures, diumenge encara ho faran una miqueta més.
22: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
23: Muixca.
24: Hi ha molts homes gais dins del futbol.
22: Miqui Esparvé.
25: Series capaç de perdonar unes banyes?
22: Natàlia Beciu.
26: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
22: Dani de la Orden.
27: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
22: L'eclipsi. Entrevistes que no s'obliden. L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
3: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
0: Més qüestions. Un informe de 7 economistes catalans de prestigi alerta que en 25 anys Catalunya s'ha empobrit a un nivell tan alt que ja som a la cua d'Europa en termes de riquesa per habitant. L'informe Fènix, que signen reconeguts economistes, com dèiem, com per exemple Jordi Galí, Guillem López Casanovas o Jaume Ventura, constata que la productivitat ha caigut en picat perquè la meitat dels llocs de feina que s'han creat en els últims anys a Catalunya no contribueixen a pagar ni els serveis públics bàsics. Sara Riera.
4: L'informe assenyala el turisme o la indústria càrnia en total expansió ara mateix com els sectors principals que han creat aquests llocs de feina amb salaris baixos que han definit com a altament subvencionats. Són tots els que estan per sota de 27.500 euros bruts anuals i que empobreixen, diuen, el país. Miquel Puig.
5: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així, com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
4: L'informe vol trencar amb el triomfalisme que denuncien que es fa des de les administracions sobre l'evolució de l'economia. El PIB d'un país pot ser positiu perquè creix molt la població, però si el PIB per càpita, la riquesa individual de cadascú, es desploma, el país es dessagna, han dit. Jordi Galí.
6: Els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat, perquè si ningú es veiés beneficiat, segurament, no, la pressió sobre els poders polítics seria tal que això s'aturaria.
4: Els economistes fan una crida urgent a revertir el model amb solucions com eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen aquestes activitats de baixa productivitat. El negoci de Glovo en seria un exemple. Augmentar el salari mínim o fer obligatori el català per ocupar també llocs que ara són poc qualificats.
0: Pràcticament un quart i mig de sis, obrim plana internacional. Donald Trump ha posat fi avui a la visita de dos dies a la Xina, que acaba sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules del president dels Estats Units per a Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran perquè acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar fins als 109 dòlars al barril de Brent. Les accions de la nord-americana Boeing han caigut perquè s'esperava que la Xina li comprés molts més avions dels finalment compromesos. Després de la visita de Trump, Putin viatja en principi a la Xina la setmana que ve. Pequín, Francesc Canals.
7: En el camí de tornada, Donald Trump va desgranant una mica el contingut d'aquesta cimera. La Xina comprarà 200 avions Boeing amb un motor també nord-americà, General Electric, podrien ser fins a 750 avions. Trump també ha dit que els agricultors nord-americans estaran molt feliços amb els acords firmats a Pequín. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, Taiwan, a pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping. El mateix president nord-americà ha precisat que no hi ha cap canvi, és a dir, cap concessió a la Xina sobre el suport a Taipei. Pequín ha multiplicat avui les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. Xi Jinping l'ha guiat per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja, perquè és on viuen i treballen els líders xinesos. Nova reunió amb Xi i breus paraules sobre l'Iran. Sentim Donald Trump.
8: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
7: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès, que ja es prepara per rebre, previsiblement la setmana que ve, Vladimir Putin.
0: I un altre dels països a la llista d'interessos de Donald Trump és Cuba. Avui s'ha sabut que el director de la CIA, John Ratcliffe, va viatjar ahir a l'illa per entrevistar-se amb les autoritats castristes. Sobre la taula, una ajuda de 100 milions de dòlars per pal·liar els efectes del bloqueig petrolier dels Estats Units. És la segona vegada que un cap de la intel·ligència nord-americana viatja a Cuba des de la revolució castrista l'any 1959. Segons fonts de la CIA, la cita Reuters, Ratcliffe transmet al seu homòleg cubà el missatge de Donald Trump que Washington només cooperarà si el govern castrista fa reformes radicals. Els Estats Units exigeixen a Cuba que reobri la seva economia, repari les expropiacions nord-americanes i convoqui eleccions lliures. El secretari d'Estat, Marco Rubio, no hi confia massa, segons ha dit a la cadena NBC.
9: D'aquí a un any, algú anomenat Díaz-Canel o Castro estarà al capdavant de Cuba?
11: No ho sé, espero que no, perquè si ho són, probablement Cuba no haurà progressat.
0: L'Havana assegura que la reunió d'ahir va deixar clar que Cuba ja no suposa cap perill per la seguretat nacional dels Estats Units. Pel que fa als 100 milions de dòlars, els Estats Units només posen la condició que no passin del govern, sinó que la distribueixin l'Església Catòlica. L'Havana responsabilitza Washington d'haver empitjorat la situació energètica de l'illa amb el bloqueig del cru, decretat, recordem, el mes de gener. Cuba ja ha patit 7 apagades generals de llum des de finals del 2024, les dues últimes el passat mes de març.
3: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
10: Bona tarda. Pedro Acosta ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Segona posició per Àlex Márquez. Marc Márquez no està participant per lesió. Un Àlex Márquez que s'ha quedat només a 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. De fet, els cinc primers, on també hi són Brad Binder, Raúl Fernández i Johan Zarco, estan separats per només 79 mil·lèsimes. També ha superat el tall el líder Marco Bezzecchi. En canvi, hauran de fer repesca Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Ayo Gura, Enea Bastianini o Maverick Viñales. En el cas de Martín, per cert, segon a la classificació general, el pilot ha caigut fins a dues vegades i haurà de fer la Q1. Demà la jornada es reprèn a 8:45 del matí. TV3 serà en directe amb els entrenaments de MotoGP a partir de les 10, mentre TV3 i Catalunya Ràdio oferiran la cursa sprint en directe a partir de les 3 de la tarda.
3: 3Cat Info.
10: En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha coronat al Blockhaus a la setena etapa del Giro d'Itàlia. El danès ha atacat a falta d'una mica més de 5 quilòmetres per a la meta i ha aconseguit el seu hat-trick. Victòria ja tenia, les victòries a la Vuelta i la victòria al Tour, i ara també se li suma la victòria al Giro. Això sí, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa de líder, ara amb 3 minuts i 17 segons d'avantatge sobre Vingegaard. La vuitena etapa serà demà, 166 quilòmetres entre Chieti i Fermo, amb un port de tercera categoria. I parlem ara de bàsquet, perquè el Barça ha volgut sortir al pas dels rumors que l'han vinculat amb el tècnic de l'Unicaja, Ivon Navarro, en cas que l'entrenador actual, Xavi Pascual, marxés a Dubai. El Barça ha explicat en un comunicat que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte que s'està treballant, a més, de manera conjunta. El club també ha negat de manera categòrica haver mantingut cap reunió amb un entrenador que no sigui el seu, és a dir, Pascual. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el director esportiu de l'Unigirona, Pere Puig, ha qualificat d'històrica la temporada de l'equip gironí. Puig ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa de valoració del curs, ara que ja ha finalitzat. També ha comentat que la continuïtat del tècnic, Roberto Íñiguez, és l'objectiu primordial.
12: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No, en aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve, i espero que no es torci. I en el cas de que acabem de tancar bé el tema d'en Roberto, el que segur és que el segell d'identitat serà l'en Roberto i ell és el que ens guia, el líder d'aquest equip, no?
10: El mateix director esportiu també ha explicat que el club farà diversos canvis a la plantilla. Un apunt d'hoquei patins, perquè avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina i, de fet, d'aquí uns 2 minuts i mig, a 6:45, el Bigues i Riells juga contra el Benvibre. L'entrenador, per cert, d'aquest Bigues i Riells és Xiqui Carmona.
13: Perillós, vertical, és un bon grup, és un bon equip, i creiem que serà un partit, doncs, jo crec que serà molt igualat, que al final, doncs, els petits detalls segur que marcaran la diferència, i esperem estar encertats i encertades amb aquestes decisions.
10: L'últim quart de final el jugarà el Palau, que s'enfrontarà al Gijón a partir de les 8 del vespre. La primera semifinal va quedar definida ahir i la jugaran el Vilassana i el Fraga. També en hoquei patins, a la Lliga Masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic Jordi Garcia fins al 2027. Parlem ara de futbol, perquè el Barça femení juga demà la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Ismay Brooks parla de la pressió per guanyar.
14: Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol, i que és especial i una cosa molt bona. Fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades, i això és el que hem de fer.
10: Aquesta tarda tindrem la roda de premsa prèvia, on l'entrenador Pere Romeu i una de les capitanes, Marta Torrejón, atendran els mitjans a partir 8:15 del vespre. La final, per cert, la transmetrem a Catalunya Ràdio, a la TDG, des de 9:15 del vespre, mentre una TDG que també es podrà seguir al dual de TV3, que també emetrà la final en directe. Mentrestant, en clau masculina, el Madrid està latent al mercat per aconseguir un nou entrenador. Avui, a la prèvia de l'Estoril Benfica de la Lliga Portuguesa, José Mourinho ha explicat que de moment no en vol saber res d'una oferta de renovar el seu contracte amb el Benfica.
15: Té proposta de renovació del Benfica.
16: He rebut una proposta de renovació del Benfica. Va arribar dimecres el meu representant. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. Ho faré a partir de diumenge. De fet, ho faré diumenge.
15: Se ho va fer, jo diria, domingo.
10: Arbeloa, per cert, un tècnic que està qüestionat pels seus propis jugadors, com ara Kylian Mbappé, que després de la victòria ahir 2-0 contra l'Oviedo, el francès va atacar el seu entrenador a zona mixta, explicant que l'entrenador li havia dit que era el quart davanter de l'equip. Arbeloa, a la sala de premsa en aquest cas, va respondre al francès negant categòricament haver-li dit que era el quart davanter i, a més, al·legant que Mbappé venia d'una lesió, no va ser ni convocat al Clàssic i, per tant, no estava per jugar de titular.
0: Som 6:15 en punt. Repassem els principals titulars d'aquesta hora i comencem per actualitzar l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a l'autopista AP7 entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès en direcció Girona, després que han retirat el voral els vehicles que han tingut un accident. També congestió des de Mollet del Vallès fins la Roca, també en direcció Girona. I destaquem també la C60 amb una llarga retenció a l'altura d'Argentona en direcció Mataró.
0: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve en la reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa rubriqui els acords en les infraestructures que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Els sindicats del comitè de vaga demanen a Esquerra i als comuns que desencallin el conflicte del sector educatiu amb els nous pressupostos. Els representants dels treballadors lamenten, però, que cap formació política hagi situat com a prioritat la inversió en educació per aprovar els comptes. I avui, quarta jornada de vaga de mestres i professors. Aquesta setmana, avui a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i l'Aran, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Lleida i també s'han fet talls de trànsit. Aquesta tarda es preveu una mobilització al túnel del Cadí. I fins les 6 en punt també us explicarem altres notícies, com per exemple que una operació policial per localitzar delinqüents reincidents i retirar armes blanques del Baix Penedès ha acabat amb 6 detinguts. L'actuació s'ha fet als municipis del Vendrell i Calafell. I també que avui arrenca l'edició més internacional del Còmic Barcelona al recinte firal de Montjuïc, centrada en la cultura pop asiàtica. Fins diumenge hi passaran més de 100 autors. I en esports, Marc Andrés, què hi afegirem?
10: Parlarem de ciclisme perquè Jonas Vingegaard s'ha coronat al Blockhaus a la setena etapa del Giro d'Itàlia. El danès ha atacat a falta d'una mica més de 5 quilòmetres per la meta i ha aconseguit el seu hat-trick. Victòria al Giro, victòria a la Vuelta i victòria al Tour. El portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard.
0: I ens falta el temps. Tarda molt insegura, amb ruixats localment intensos fins a la nit i a les comarques de Girona i de Barcelona. Nevarà una mica al Pirineu per sobre dels 1.400 metres, si bé a l'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. El vent s'enfortirà a la costa central amb canvi sobtat de direcció. Temperatures de març al mes de maig.

0: Passen 2 minuts i mig de 6:15. El govern català i l'espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una comissió bilateral per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant Salvador Illa i Oriol Junqueras per tal de desencallar els pressupostos de la Generalitat. Un dels eixos principals que negocien el PSC i Esquerra és la nova línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. L'acord, que aquesta nova línia orbital es rubricarà doncs dilluns, i aquell mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si tanquen definitivament l'acord pels comptes. L'endemà, dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid per escenificar que el govern espanyol dona suport al pacte per la construcció d'aquesta línia orbital. Costaria 5.200 milions d'euros i comptaria amb el finançament de l'Estat. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, confia que tot plegat serveixi per desencallar els comptes de la Generalitat, que serien els primers del govern de Salvador Illa.
1: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris, i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Els comuns, que també negocien amb el govern per actualitzar els pactes de pressupostos, també veuen amb bons ulls aquesta línia orbital. De fet, ja sortia en l'acord que van signar fa uns mesos amb els socialistes, però insisteixen que és un projecte a llarg termini. Doncs bé, els sindicats del comitè de vaga confien que la pressió d'Esquerra i els comuns en la recta final per aprovar els pressupostos faci desencallar també el conflicte del sector educatiu, però lamenten que no hagin situat com a prioritat per aprovar els comptes. Públicament, tant el govern com les formacions que preveuen donar suport als comptes fa dies que diuen que el conflicte al sector educatiu s'ha de resoldre. Ara, els sindicats estan a l'expectativa de veure si finalment es tanquen els comptes i s'inclouen una partida que pugui desencallar aquesta situació. Tot plegat mentre també estan pendents de rebre una nova proposta del govern abans de dimarts. Sentim a Iolanda Segura, és la portaveu d'USTEC.
2: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte, i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però clar, a partir d'aquí, mira, tant de bo, Estem a l'expectativa.
0: Des de la CGT, Emili Llorente dubta que aquesta sigui una prioritat per Esquerra.
3: Si els d'Esquerra han ficat els pressupostos diners per a desencallar-ho, sí que hi haurà, però no ho han anunciat, crec. És a dir, que no ho veiem de moment. Ells no s'han ficat en contacte tampoc per dir-nos que estan al nostre costat. Sol Twitch.
0: Des d'USTEC Segura també lamenta que cap formació política situï l'educació com a línia vermella per aprovar els comptes i exigeixi que s'hi destini una partida suficient per desplegar l'escola inclusiva i la millora salarial, entre altres qüestions que han portat, recordem, al sector a mobilitzar-se els darrers mesos. Doncs bé, avui quarta jornada de vaga de mestres i professors. Aquesta setmana s'ha concentrat a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest matí s'han fet talls de trànsit i al migdia s'ha fet també un acte central, una manifestació a la capital del Segrià. El seguiment de l'aturada ha estat de poc més del 8%, segons el departament, mentre que l'USTEC parla del 50%. Lleida, Estela Busoms.
4: Una protesta que s'ha fet a ritme de garrotín.
5: Som mestres per vocació i no com tu ni ho veu, que ets una incompetent. La garrotín.
4: L'acte amb més participació ha estat la manifestació de Lleida, que ha acabat amb una forta escridassada a la seu del PSC. Potser no ha estat tan massiva com en les dues jornades de vaga prèvies. Els convocants parlen d'unes 4.000 persones, la policia de 2.000, però han tornat a fer molt soroll. La marxa ha sortit des de la seu dels Serveis Territorials d'Educació, fortament protegida pels Mossos d'Esquadra, amb empentes incloses quan algun dels manifestants s'ha acostat a la línia policial per mostrar el seu malestar amb el dispositiu. Tot plegat en una jornada que vol redoblar la pressió al departament, ara que hi ha converses obertes. N'hem parlat amb el Miquel i la Maica.
6: Apretades les que calguin. Aquí, els que siguem, continuarem lluitant, perquè el departament mostra una postura molt immòbil i nosaltres, d'immòbils, res, mobilitzats completament.
7: Des de l'any 80, no sé quants, que no ens manifestàvem. Potser ja n'hi ha prou, amb 40 anys, que no hi ha hagut cap millora. I amb la realitat que tenim ara, tan diversa, penso que s'ha de fer un cop de cap.
4: La jornada ha començat a primera hora amb un tall de l'N240 a l'accés a Lleida des de la carretera d'Osca. Els manifestants durant tot el matí han alterat el trànsit en diferents punts de les artèries principals de la ciutat.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig de sis. Més qüestions. Un cop el judici del cas Pujol ha quedat ja vist per sentència, les defenses confien que els acusats quedaran absolts perquè asseguren que no s'han aportat proves d'enriquiment irregular i que ha estat una causa política. Francesc Sánchez, l'advocat d'Oriol Pujol, que s'enfronta, recordem, a 8 anys de presó, ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Normalment, en aquests judicis on es valora la suposada corrupció, hi ha algun empresari o alguna persona que manifesta doncs, les irregularitats que s'hagin pogut produir. En aquest cas no hi ha hagut cap. Potser és que no hi havia de corrupció.
0: Oriol Rusca, defensa de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola i per qui demanen 17 anys de presó, creu que tot plegat ha estat una maniobra per desacreditar la família Pujol.
9: L'única prova que realment tenen és l'opinió d'uns agents de policia que han actuat en base a uns objectius que és anar a cepillar-se tota la família i anar a buscar com condemnar tothom.
0: Diego Artacho, advocat de l'empresari Carles Sumarroca, que s'enfronta a 5 anys de presó, sosté que l'han assegut al banc dels acusats arran de l'amistat que hi havia entre l'expresident Pujol i el pare del seu defensat.
10: El padre de mi cliente estuvo 8 años imputado, al final lo sacaron de la investigación y lo que ha hecho la fiscalía es atribuir las cosas que se atribuyeron inicialmente al padre al hijo sin ningún tipo de sentido.
0: La sentència podria arribar abans de l'agost.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'Iran assegura que no té confiança en els Estats Units i que només està interessat a negociar amb l'administració Trump si es pren les converses seriosament. Des de Nova Delhi, on ha participat una reunió dels països BRICS, el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha defensat que les negociacions passen en un moment de dificultats amb acusacions dels Estats Units.
12: El tema més important ara mateix és la confiança. No podem confiar en els nord-americans en absolut. Per tant, tot hauria de ser exacte. Tot hauria d'estar definit clarament abans de poder tancar un acord.
0: L'Iran no descarta que la guerra, ara en un alto al foc, es pugui reprendre. I avui es commemora el 78è aniversari de la Nakba, l'expulsió de 700.000 palestins de casa seva l'any 1948 durant la guerra entre àrabs i jueus després de la creació de l'Estat d'Israel. A tocar de Jerusalem hi ha un dels pocs pobles que encara es manté intacte des d'aleshores. Lifta, Jordi Brascó.
13: Un dels records més vius de la catàstrofe Nakba en àrab es troba a tocar de Jerusalem sobre el vessant d'un turó. És Lifta, el poble d'on 3.000 palestins van ser expulsats per milicians israelians l'any 1948. Un d'ells era el Yaqub, que aleshores tenia 8 anys. Ara en té 86, però es mou entre les cases mig derruïdes com si fos un bailet.
14: Quan vinc aquí tinc sentiments oposats. Soc feliç perquè torno a les meves arrels, a sentir l'olor dels familiars, de la terra, dels arbres i les pedres, però alhora se'm reobre una ferida.
13: Les cases de Lifta són plenes de grafitis i restes de brossa de les festes clandestines que hi celebren els israelians més joves. L'únic espai al que l'accés està barrat és l'antiga mesquita, per evitar que els qui reclamen el dret al retorn puguin venir-hi a resar. Aviat no quedarà ningú dels que van viure a la Nakba, per això les escoles àrabs s'esforcen en mantenir viva la memòria. El grup de nens que topen amb el Yaqub tenen, de sobte, una explicació històrica de primera mà.
14: Ens van expulsar forçosament de casa nostra. Jo vaig néixer aquí. Allò és casa meva. Vaig anar a l'escola aquí, al costat de la parada de l'autobús. L'escola encara existeix, però ja no és per nosaltres.
13: Ara l'escola és una yeixiva pels jueus ultraortodoxos, com també ho és la piscina natural i l'edifici que hi ha al costat d'on va créixer el Yaqub. Casa seva no l'han tocat, perquè només en queda la façana.
0: El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units i assegura que no enviaria els seus fills a estudiar-hi amb l'actual clima que viu el país. Ha fet aquests comentaris en una trobada amb estudiants catòlics.
15: Jo als meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
0: Els comentaris arriben en un moment de tensió creixent amb Washington per les diferències sobre les guerres amb l'Iran i d'Ucraïna i també sobre el paper de l'OTAN. El mes passat, Merz va dir que Teheran estava humiliant els Estats Units en les negociacions amb un acord de pau. Donald Trump va mostrar el seu disgust amb les declaracions i dies després la Casa Blanca va ordenar la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya i també un increment dels aranzels dels automòbils europeus, una decisió que perjudica sobretot Berlín.

0: expandint, demostra que les mesures de control estan funcionant, que les proves de laboratori estan en curs i que les persones estan sent ateses amb el suport dels seus governs.
1: L'OMS treballa ara amb més de 40 governs per coordinar la resposta internacional i ha destacat la col·laboració d'Espanya i especialment de Tenerife en la gestió de la crisi i ha traslladat als passatgers. Mentrestant, l'organització ha anunciat que investiga conjuntament amb científics de l'Argentina l'origen d'aquest brot. De seguida, tota la informació del trànsit, però abans us expliquem una altra qüestió que us destacàvem, de fet, en el sumari. Una operació policial per localitzar delinqüents reincidents i retirar armes blanques al Baix Penedès ha acabat amb 6 detinguts. L'actuació s'ha fet als municipis del Vendrell i Calafell. Tarragona, Ricard Boigas.
2: L'operació s'emmarca en el pla d'Aga Campai coordinat pels Mossos d'Esquadra. Els detinguts tenen entre 30 i 54 anys. 3 van ser arrestats perquè hi havia un ordre vigent de detenció. A 2 més els atribueixen un delicte de tràfic de drogues i un altre per infringir la llei d'estrangeria. Els Mossos han donat a conèixer avui tots els detalls de la intervenció que es va fer ahir a la tarda i va acabar amb aquests 6 detinguts. També es van obrir 3 actes per tinença d'armes blanques i 16 per tinença de drogues. Els agents van identificar més de 90 persones que sumen un total de 184 antecedents policials. Aquest tipus d'operació es planifiquen, segons la policia, amb l'objectiu d'augmentar la sensació de seguretat entre els veïns de la zona i controlar activitats que poden ser constitutives d'infraccions penals i administratives.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Pràcticament 6:15. Moment per actualitzar la situació a les carreteres. Equip Viari, Marilús García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Es continuen produint retencions en alguns punts de l'àrea de Barcelona i també a diversos trams de l'autopista AP7. N'hi ha a l'altura del Papiol fins a Sant Cugat, també a l'altura de Cerdanyola, en sentit nord en direcció Girona, i és que recordem que aquí hi ha hagut un accident i els vehicles ja són al voral. També aturats entre Mollet i la Roca del Vallès, també en sentit nord en direcció Girona. En sentit sud, a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, també a Castellbisbal, a Martorell, a Castellví de Rosanes fins a Gelida, en direcció Tarragona. Pel que fa a altres vies, la C58 i la C33 amb congestió entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la C58 i la C16 des de Terrassa Est fins a Terrassa Oest en direcció Manresa, C60 a l'altura d'Argentona en sentit sud en direcció Mataró o bé per enllaçar amb la C32 l'autopista del Maresme. En aquesta autopista també hi ha retencions a diversos trams a l'altura de Montgat, també a l'altura de Tallà i també a Cabrera de Mar, tot això en direcció Girona. També cues pel que fa a la costa, a la C63, a l'altura de Lloret de Mar, en direcció a la costa, a la Nacional 2, a Maçanet de la Selva, en sentit en nord, en direcció Girona, la C65, a l'altura de Llambilles, fins a Cassà de la Selva, en totes dues en direccions. I tornant a l'àrea de Barcelona, pel que fa a les rondes, aturats a la ronda de dalt, entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, sentit Besòs, també des d'Horta fins a Sant Gervasi i a l'altura de Pedralbes, direcció Llobregat, la ronda litoral amb una llarga cua des de Zona Franca fins al port, també a l'altura de la Barceloneta i a Sant Adrià en sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat, i també aturats a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada a la capital catalana. Més informació al punt de les 6.
1: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: I del trànsit al temps.
3: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
5: Els ruixats i les tempestes continuen avançant. Avui avancen de punts de la Catalunya central cap a la façana del prelitoral i també del litoral. Unes precipitacions que s'espera que vagin a més a mesura que vagi avançant la tarda. Les més intenses concentrades cap a la Catalunya central i aniran avançant a mesura que avanci la tarda cap a l'àrea de Barcelona, sud de les comarques de Girona. A part, una altra banda, destaquem que aquesta arribada de l'aire fred ha permès que arribi de nou la neu al Pirineu, una cota de neu que estarà situada al voltant dels 1.400 i que només cap a la Vall d'Aran podria baixar la cota de neu cap als 1.200 metres. Com més cap al sud, el temps és molt més tranquil, molt més estable, temps assolellat, tot i la presència d'alguns núvols, però amb un mestral que continuarà ben actiu durant tot el que queda de dia, al igual que també la tramuntana a l'àrea de l'Empordà. I tot això amb aquesta arribada d'aire fred que ha provocat que les màximes siguin ben baixes, màximes que no han passat dels 10 graus a la Vall d'Aran, dels 15-16 a les valls del Pirineu i a la resta del país, les més altes es trobem cap a Ponent i també

0: ve cap a l'interior de les Terres de l'Ebre al voltant dels 21 graus. I de cara al cap de setmana, aquesta perturbació o aquesta inestabilitat haurà marxat, almenys la part grossa, però tindrem ressaca d'aire fred que notarem demà al matí. Matí de dissabte, englaçades a les valls del Pirineu, puntualment també o a la meitat nord del país, i destaquem demà la presència del fort vent de mestral a les Terres de l'Ebre, ambient assolellat i una mica de neu al matí cap a la vall d'Aran, cota de neu 1.400 metres. De cara a la tarda, o la tarda de dissabte, ruixats a les comarques de Girona, Pirineu Oriental i a la resta del país, cel variable, amb unes temperatures que ja demà començaran a remuntar molt lleugerament, sobretot fora de l'àmbit del Pirineu. Les màximes demà cap a les comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre, ja podrien arribar als 24 graus. I de cara a diumenge, al matí, temps insegur encara a la façana costanera, especialment entre el Maresme, el sud de la Costa Brava, àrea del Montseny, però en canvi a la tarda els ruixats només es donaran cap a l'àrea del Pirineu i com més cap a ponent i més cap al sud, el temps serà més assolellat. Fresca Info.
1: Un país per voltar. El turisme a Fresca Info. Amb Fèlix Martín.
2: La cita d'avui és a Salou, al Tarragonès. Fa més de 100 anys que les platges de Salou es van començar a omplir de banyistes, però no eren turistes tal com els coneixem ara. Parlem de famílies benestants que es van fer construir luxoses cases a primera línia de mar per poder prendre el sol i banyar-se per fer salut, i a la vegada presumir una mica. De tot allò, avui en queden un conjunt d'habitatges d'estil modernista i noucentista que podeu conèixer si feu una visita guiada. Ja hi ha anat la Clara Chavarria. Ens ho explica tot seguit amb el muntatge musical de Xavier Espelt.
3: A principis del segle XX, una moda es va començar a estendre per tota Europa i va arribar, entre d'altres indrets, a Salou. Mari Carmen Granados és guia oficial de Catalunya i responsable de l'empresa La Teva Ruta.
4: Aquesta moda d'anar a prendre els banys, no? Els banys d'onatge, els prendre els banys directament al mar, en un entorn natural, també a prendre el sol, i és que no només era una activitat de tipus a lleure, sinó també per salut. Doncs hi havia molts metges que també ho recomanaven, això.
3: Aquesta pràctica, però, estava marcada profundament per la mentalitat i la moral de l'època.
4: Era una activitat molt restrictiva, s'havien de respectar doncs, uns horaris, els homes per un costat, les dones per un altre. Parlem també de l'evolució del vestit de bany, per exemple, no? Que també és curiós a vegades que no hi pensem, però també doncs, l'evolució fins al biquini va haver de passar moltes dècades.
3: A Salou això es va traduir l'origen del fenomen del turisme al municipi, però també en un projecte urbanístic que va transformar la primera línia de mar del poble amb la construcció de diferents edificis d'estil modernista i noucentista, propietat de famílies burgeses, la majoria de Reus. Aquella àrea urbana es va acabar coneixent com el barri de la salut, precisament per aquesta pràctica terapèutica de prendre el sol i banyar-se. Entre els edificis en trobem alguns projectats per l'arquitecte Domènec Sugranyes, col·laborador d'Antoni Gaudí i el que el va succeir com a arquitecte de la Sagrada Família. Es tracta de Casa Bonet, o els que es coneixien com els primers apartaments turístics, els apartaments Solimar, que daten del 1925.
4: Els apartaments Solimar també són una mostra d'aquesta visió, no?, del turisme que estava començant, perquè per un costat els xalets que veiem doncs eren per famílies residents, no?, sobretot a Reus, que venien a passar aquí doncs, l'estiu. Al cap i a la fi eren com a segones residències, però el fet de que trobem uns apartaments turístics doncs, també ens evidencia que hi havia doncs, un turisme que venia de més lluny, no? Potser d'altres parts de Catalunya o fins i tot d'Espanya, i que també doncs, aquí a Salou trobaven ja uns allotjaments pensats per una temporada més curta, potser.
3: Tot aquest patrimoni arquitectònic es posa en valor amb unes visites guiades gratuïtes promogudes pel Patronat de Turisme de Salou. És una de les iniciatives per donar a conèixer la localitat més enllà de les seves platges. L'alcalde, Pere Granados, és el president del Patronat.
5: La imatge que hi ha és que Salou doncs, és un municipi que rep molts de turistes a l'estiu que venen a la platja, i no és això. Salou és molt més que tot això. Salou té aquest ric patrimoni històric que l'estan posant en valor. Salou té també un ric patrimoni natural. També tenim una rica gastronomia, es pot fer shopping, també Saló és, té molts elements per poder practicar l'esport. És a dir, Saló té molts elements que estan per descobrir per molta gent.
3: En aquesta mateixa línia també s'ofereixen visites a la Vila Romana de Barenys o la colònia grega de Calípolis. Aquesta aposta s'emmarca en un projecte més global.
5: Estem treballant per tal de recuperar el nostre patrimoni històric, reforçar el sentiment de pertinença dels residents, però evidentment també ho transformem en un producte turístic, el nostre patrimoni històric. Perquè el que estem treballant és la desestacionalització. Salou té un gran patrimoni històric, som el port natural més important de Catalunya i del litoral mediterrani peninsular, i han passat molts fets històrics importants.
3: Les visites guiades per la ruta modernista es fan un cop al mes, però també es poden recórrer amb una audioguia a través dels codis QR que es troben a cadascun dels espais inclosos en el recorregut.

0: Gràcies, Clara. Per a més informació i inscripcions per fer alguna d'aquestes visites guiades, podeu consultar la web de l'Ajuntament salou.cat.
1: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
2: 6 minuts i seran les 6 de seguida tota l'actualitat esportiva. Abans d'una darrera qüestió, Còmic Barcelona ja està en marxa al recinte firal Montjuïc en una 44a edició més internacional que mai, concentrada en la cultura pop asiàtica. El saló estarà obert fins al diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. Valèria Aubareda.
3: Còmic Barcelona en marxa avui més una jornada per a escoles i col·leccionistes i dissabte i diumenge per un públic familiar. Més d'un centenar d'autors d'arreu del món com el japonès Shintaro Kago.
4: Com mostrar el meu estil i el meu dibuix, com estructurar el que és la història o l'argument, sí que ha canviat. Però el que és fonamental, la meva preferència per l'humor negre i les coses grotesques, això no ha canviat.
3: O la catalana Raquel Ribarrossi, que porta el seu personatge Lola Vendetta a terrenys més foscos, però sense perdre l'humor.
5: La vida és així. O sigui, quan passen moments de merda, la gent té sentit de l'humor i riem, i inclús en els pitjors moments som capaços de donar la volta, no? I crear l'humor més bèstia, que potser vist des de fora dius, però com podem riure d'això?
3: També hem parlat amb Paco Roca, que ja visitava el saló abans de ser conegut.
6: Vengo aquí desde que era un aficionado, a ver a mis autores favoritos, a conseguir algún dibujo de ellos, a conocerlos, ¿no? Siempre es bonito. Y ahora me encuentro al otro lado, con lo cual lo disfruto.
3: I això és el que faran aquests tres dies els milers de visitants del saló, que poden triar entre assistir a masterclass, participar a concursos, o fer tallers o descobrir els últims videojocs.
1: Esports.
2: Marc Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda. Pedro Acosta ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Segona posició per Àlex Márquez, només a 18 mil·lèsimes. El pilot de Cervera ha explicat que encara falta fer una passa endavant.
8: Per arribar a aquell punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt on estàvem l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils, demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem al camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
7: Amb Àlex Márquez, els cinc primers, on hi ha Brad Binder, Raúl Fernández i Johan Zarco, estan separats només per 79 mil·lèsimes. També ha superat el tall el líder del Mundial, Marco Bezzecchi. En canvi, hauran de fer repesca Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Ayogura, Enea Bastianini o Maverick Viñales, el mateix que un frustrat Alec Rins.
9: Frustrat, enfadat. Ha sigut un dia molt dolent per nosaltres, ens costa treure algú positiu. Perdem molta velocitat a la recta, els pneumàtics baixen moltíssim el grip, després d'una volta ja no sentim que anem endavant.
7: Demà la jornada es reprèn a 8:45 del matí. TV3 serà en directe amb els entrenaments de MotoGP a partir de les 10, mentre TV3 i Catalunya Ràdio oferiran la cursa sprint en directe a partir de les 3 de la tarda.
1: 3CAT Info.
7: Ara seguim amb l'actualitat esportiva, però abans, esport en directe, perquè ha començat el tercer partit de quarts de final de la Copa Femenina d'Hockey Patins, un partit que ara mateix al primer període està perdent el Bigues i Riells per 3-1 contra el Benvibre. Més coses en ciclisme. Jonas Vingegaard s'ha coronat al Blockhaus a la setena etapa del Giro d'Itàlia. El danès ha atacat a falta d'una mica més de 5 quilòmetres per la meta i ha aconseguit el seu hat-trick. Ja tenia les victòries a la Vuelta i també al Tour, i avui doncs, ha aconseguit guanyar una etapa al Giro. Això sí, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa de líder encara amb 3 minuts i 17 segons d'avantatge sobre Vingegaard. La vuitena etapa serà demà, 156 quilòmetres entre Chieti i Fermo, amb un port de tercera categoria. En bàsquet, el Barça ha volgut sortir al pas dels rumors que han vinculat el club amb el tècnic de l'Unicaja, Ivón Navarro, tot plegat després que també sorgissin rumors que el Dubai aposta fort per Xavi Pascual. El Barça ha explicat en un comunicat que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte que s'està treballant de manera conjunta. A més, el club també ha negat de manera categòrica haver mantingut cap reunió amb un entrenador que no sigui Pascual. D'altra banda, en futbol, el Barça femení jugarà demà a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Esme Brooks parla de la pressió per guanyar.
10: Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol, i que és especial i una cosa molt bona. Fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades, i això és el que hem de fer.
7: Aquesta tarda tindrem la roda de premsa prèvia a partir d'un quart de vuit del vespre amb l'entrenador Pere Romeu i una de les capitanes, Marta Torrejón. La final, per cert, la transmetrem a Catalunya Ràdio, a la TDG, des de 8:45 del vespre, una TDG que també es podrà seguir al dual de TV3, que emetrà la final en directe. També en futbol, en clau masculina, el Madrid està atent al mercat per aconseguir un nou entrenador, i avui, a la prèvia de l'Estoril Benfica de la Lliga Portuguesa, José Mourinho ha explicat que té una oferta del Benfica per renovar el seu contracte.
11: Bé, no us negaré que en Roberto està la cosa bastant avançada.
12: Té proposta de renovació del Benfica.
13: He rebut una proposta de renovació del Benfica. Va arribar dimecres el meu representant. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. Ho faré a partir de diumenge. De fet, ho faré diumenge.
12: Se vol fer-ho, jo diria, domingo.
7: Mentrestant, el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que obrin un expedient disciplinari a Florentino Pérez.
1: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 6. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Destaquem els diversos trams de congestió a l'AP7 entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès, de Mollet a Montmeló en direcció Girona, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, de forma intermitent, direcció Tarragona, i també una llarga cua a la C60 entre la Roca del Vallès i Argentona, direcció Mataró.
0: Quarta jornada de vaga de mestres i professors aquesta setmana, avui a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran, i amb la previsió de tallar aquesta tarda el túnel del Cadí. N'estem molt pendents d'aquesta situació. Al matí, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han mobilitzat pel centre de Lleida. Els sindicats del comitè de vaga demanen a Esquerra i als comuns que desencallin el conflicte al sector educatiu amb els nous pressupostos. Els representants dels treballadors lamenten, però, que cap formació política hagi situat com a prioritat la inversió en educació per aprovar els comptes. Els governs català i espanyol es trobaran dimecres de la setmana vinent en una reunió bilateral perquè la Moncloa rubriqui els acords en infraestructures que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els comptes de la Generalitat. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat aquesta aturada, però els sindicats demanen que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. La Generalitat reclama a l'Aragó gairebé 800.000 euros per les obres de Sixena que va comprar i custodiar el Museu de Lleida i el MNAC. El govern demana obrir un procés de negociació que el govern aragonès ja ha rebutjat. Donald Trump acaba la visita de 2 dies a la Xina sense massa acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules per a Xi Jinping. Tots els líders han discutit sobre l'Iran, sense que quedi clar, però, si la Xina pressionarà o no el règim de Teheran perquè acabi amb la guerra. Una reunió que no entusiasma els mercats i que ha fet que el preu del petroli hagi tornat a pujar. Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i ho va acompanyada de la seva seqüela Top Gun Maverick. Entre les estrenes d'aquest cap de setmana també trobem Hugo 24, que ataca el problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies.
2: Esports.
3: Pedro Costa ha estat el més ràpid de la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la repesca, igual que els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha coronat al Blockhaus a la 7a etapa del Giro d'Itàlia. El danès ha guanyat l'etapa i ara és a 3 minuts i 17 segons del líder de la general, el portuguès Afonso Eulàlio. I en directe tenim el primer període al partit de quarts de final de la Copa Femenina d'Hoquei Patins entre el Benvibre i el Bigues i Riells. Ara mateix el conjunt català perd per 3-1.
0: Els ruixats que ja han afectat algunes comarques continuaran actius la meitat des del país fins l'arribada de la nit. Després les pluges marxaran i el cap de setmana començarà amb sol i amb fred matinal. Glaçarà a les valls del Pirineu. A les Terres de l'Ebre bufarà el mestral, amb cops entre moderats i forts, i a la tarda tornaran els ruixats al nord del país.
2: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 6 de la tarda, us informa Jaume Brufau. Nova jornada de mobilitzacions de mestres i professors, quarta aquesta setmana i avui centrada a les protestes a Lleida i a l'Alt Pirineu, amb talls de carreteres com el que hi ha previst avui a la tarda mateix a la C16 al túnel del Cadí, punt on estem molt pendents, en concret a 3Cat Info, a Riu de Cerdanya, amb el nostre corresponsal a la zona, en Joaquim Albalate. Joaquim, bona tarda.
4: Bona tarda, Jaume. Doncs sí, a aquesta hora comencen a arribar alguns dels docents, també algunes de les famílies, per donar suport a aquesta reivindicació, amb aquest tall, com deies, a la boca nord del túnel de Cadí, a pocs metres, en tot cas aquí a la C16, després d'una marxa lenta des de la Seu d'Urgell. Un tall que serà d'unes 3 hores aproximadament, tot i que serà intermitent, es deixarà passar els cotxes cada 15 minuts, més o menys. Els docents que continuen reclamant millores laborals i salarials, també una baixada de les ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. A més, també reclamen més democràcia als centres i protesten contra la presència policial dels instituts i també per la infiltració d'agents dels Mossos a les seves assemblees. Per fer més pressió al departament han volgut portar aquestes protestes a les carreteres, com per exemple aquí a la C16. Ens ho explicava Marisol Salvador, que és portaveu d'USTEC.
5: Sí que hem anat fent manifestacions que han inclòs pues, la rotonda d'aquí la Seu, però ara sí que hem d'anar ja una mica més forts. A veure si ja d'una vegada la societat, el departament i tothom veu que no són reivindicacions per fer-les. Simplement volem defensar l'educació pública. És que s'està morint. O hi fem alguna cosa o això s'enfonsa i no ho podem permetre.
4: Una mobilització que, com deies, tancarà una setmana de protestes. És el quart dia de protestes dels docents i que, de fet, avui al Pirineu no ha estat l'única perquè al migdia hi ha hagut una manifestació amb una cinquantena de persones a la Seu d'Urgell i també un tall a la carretera N230 a les Bordes, a l'Alta Ribagorça. Els mestres reclamen que el departament respongui a les seves demandes, per exemple, a la reunió que hi ha convocada dimarts que ve, i avisen que continuaran amb aquestes protestes fins que se'ls escolti.
0: Joaquim Abalat, anirem fent el seguiment amb tu d'aquesta situació que es viu aquesta tarda en aquest punt a 3CatInfo. Gràcies, bona tarda.
4: Adéu, bona tarda.
0: Això amb els sindicats del comitè de vaga que confien que la pressió d'Esquerra i dels comuns a la recta final per aprovar els pressupostos faci desencallar el conflicte al sector educatiu, però que lamenten alhora que no ho hagin situat com a prioritat per aprovar els números. Públicament, tant el govern com les formacions que preveuen donar suport a aquests comptes fa dies que diuen que el conflicte al sector educatiu s'ha de resoldre. Ara els sindicats estan a l'expectativa de veure si finalment es tancaran els números i s'inclouen o no una partida que pugui desencallar aquesta situació. Tot plegat mentre també estan pendents de rebre una nova proposta del govern abans de dimarts. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
6: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, mira, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
0: Des de la CGT, que Emili Llorente dubte que aquesta sigui una prioritat per a Esquerra Republicana.
7: Si els d'Esquerra han ficat els pressupostos diners per a desencallar-ho, sí que hi haurà, però no ho han anunciat, crec. És a dir, que no ho veiem de moment. Ells no s'han ficat en contacte tampoc per dir-nos que estan al nostre costat. Sol Twitch.
0: Des d'USTEC, Iolanda Segura també lamenta que cap formació política, diu, situï l'educació com a línia vermella per aprovar els números i exigeixi que s'hi destini una partida suficient per desplegar l'escola inclusiva i la millora salarial, entre altres qüestions que han portat el sector a mobilitzar-se en els últims mesos. El govern català i espanyol es trobaran dimecres de la setmana vinent a Madrid una comissió bilateral per a significar que la Moncloa avale els acords en infraestructures que estan negociant Oriol Junqueras i Salvador Illa per desencallar els pressupostos de la Generalitat, sobretot el projecte per fer una nova línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Costaria 5.200 milions d'euros, comptaríem amb el finançament de l'Estat, i la idea és que estigui acabada l'any 2040. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, confia que tot plegat serveixi per poder aprovar els números, que serien els primers del govern de Salvador Illa.
8: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant amb aquests pressupostos, la línia orbital és un bon projecte a llarg termini. Tot i així, Jéssica Albiach diu que el principal objectiu ara per ara és que Rodalies funcioni bé. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Som molt conscients, malgrat que és molt bona notícia, que les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos en curt i mig termini per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: Si no hi ha sorpreses, d'última hora, l'acord per aquesta nova línia orbital entre PSC i Esquerra es rubricarà dilluns, i dilluns al vespre els republicans reunirien el seu Consell Nacional per decidir si tanquen definitivament o no l'acord a aquests pressupostos. Però Junts per Catalunya i el Partit Popular consideren que aquesta negociació és una presa de pèl i exigeixen prioritzar Rodalies. Salvador Vergés, portaveu de Junts al Parlament, en una entrevista a l'espai L'Hemicicle de 3CatInfo, i el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, han apuntat.
10: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
11: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: Una nova línia orbital que per alguns experts té alguns dubtes i no consideren prioritària. Els preocupa que hipotequi les inversions que necessite Rodalies, com ha explicat Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, en declaracions al Catalunya al dia d'aquesta emissora.
12: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi pujaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
0: També apunten que el recorregut no resol els punts on hi ha més demanda. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, el projecte tindrà èxit si també es desenvolupa urbanísticament als punts de la corona metropolitana per on passarà aquesta línia. N'ha parlat al Catalunya Mitjana, en aquest cas també, en aquesta emissora.
13: Necessita que aquest model estigui vinculat també amb creixements urbanístics al voltant de les estacions, en proximitat de les estacions. Des del punt de vista estratègic és necessari, no?, que es construeixi més habitatge fora del municipi de Barcelona, i la forma de fer aquest habitatge viable i realment amb utilitat social és que estigui ben connectat en xarxa de transport metropolità.
0: També recorden que hi ha altres alternatives per garantir el transport públic en aquests punts i que s'ha de pensar en com mantenir els nous quilòmetres de xarxa ferroviària per tenir-la en condicions. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i de 5 de juny amb la convocatòria de vaga Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant. Avui Comissions Obreres i la UGT han registrat l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. La vaga serà parcial, afectarà l'arrencada del servei i s'allargarà fins a les 9 del matí. Es repetirà entre les 5 de la tarda i les 8 de la vespre. Els sindicats convocants reclamen a Renfe que hi hagi més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè, de Comissions Obreres.
14: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
0: Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de bitllet venut. Resulta que amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement. Poc més de 2 minuts i serà 1:15 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Generalitat reclama al govern de l'Aragó que li pagui gairebé 800.000 euros per les obres de Vilanova de Sixena que va comprar i custodiar el Museu de Lleida i el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC. L'executiu també planteja obrir un procés de negociació que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albacar.
15: La reclamació se centra en les despeses derivades de la compraventa de 56 obres els anys 1983 i 1992 i també dels treballs que es van fer de conservació i manteniment fins al 2016 quan les obres eren al Museu de Lleida. Segons l'escrit de la Generalitat, el fet que es declari nuls de ple dret els contractes de compraventa comporta que s'hagin de restituir els diners del procés i també de les actuacions que es van fer de les obres mentre van estar al museu. En paral·lel a l'escrit, també es planteja l'obertura d'un procés de negociació directa entre les dues parts en un termini de 10 dies. Una proposta que la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, ha rebutjat i qualifica la reclamació de rebequeria de l'executiu català.
16: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
15: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En cas que no s'acabi començant una negociació en el termini de 10 dies, la Generalitat reclama que llavors s'aboni la totalitat d'aquest import en un mes. En este cas, l'Aragó hauria de pagar 400.000 euros al Departament de Cultura per la compra-venda i 370.000 per al Consorci del Museu de Lleida per la conservació i manteniment de les obres. A banda, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions a les ordres monàstiques, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compra-venda d'altres obres d'art al 1994.
2: 3CAT Info.
0: Gairebé és 1:15. Àrea de servei a punt, trànsit i temps. Comencem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Es mantenen diversos trams de congestió a l'autopista P7, tot i que ja s'han reduït els quilòmetres. N'hi ha a l'altura de Sant Cugat del Vallès i de Mollet a Montmeló en direcció Girona, després molta intensitat fins la Roca del Vallès i també a l'altura de Llinars del Vallès a força volum de vehicles, però aquí ja sense aturades. I també queda congestió en sentit sud a l'altura de Castellbisbal i també molta intensitat des de Martorell fins a Sobirans, també en sentit sud en direcció Tarragona. Pel que fa als accessos a Barcelona, aturats a la C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró en direcció d'entrada. També al tram final de l'autopista B23 a l'accés a l'Avinguda Diagonal. A les rondes, cues a la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca, també d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, ronda litoral a l'altura de Passeig de la Zona Franca fins a Montjuïc, a l'altura del Port, també a la Barceloneta de Sant Adrià a Santa Coloma, també a l'accés al Nus de Trinitat en aquesta direcció i de Diagonal Mar a la Barceloneta direcció Llobregat. Fora d'aquesta zona, als accessos a la costa, també retencions a la C63 a l'altura de Lloret de Mar per anar cap a la costa i la Nacional 2 a l'altura de Tordera en sentit sud, també a la C65 a l'altura de Quart en direcció Llagostera. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Perfecte, Mariluz, gràcies. Bona tarda.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Previsió de Néstor Gómez.
17: Una tarda més tornem a parlar de ruixats i de tempestes que passen de manera ràpida, però allà on descarreguen ho fan amb intensitat i fins i tot també amb calamarsa. Calamarsa que avui ha caigut a punts com, per exemple, l'Estany, Aiguafreda, la Vall d'en Bas o també Olot. I tot això amb unes precipitacions que han arribat a Maçanet de Cabrenys als 17 litres, a l'escala 18, a Cardedeu, 15 litres per metre quadrat, al igual que a Sant Celoni. I també destaquem, per exemple, el Lac Redon, ja cap al Pirineu més occidental, 16 litres per metre quadrat. Les pluges més intenses aquesta tarda s'han donat a punts del prelitoral Catalunya Central i també han escombrat l'àrea del Maresme. Fins i tot s'ha pogut veure una mànega enfront de la Costa Brava. Val a dir que aquesta inestabilitat, aquests ruixats, encara continuaran actius fins a primera hora de la nit. Aquests marxaran, però n'arribaran d'altres i encara tindrem certa activitat de ruixats fins a arribada de la nit. Un cop arribi la nit, aquests ruixats desapareixeran i tot per donar pas a un dissabte que serà assolellat al matí, amb el cel pràcticament serè arreu, només cap a la Vall d'Aran s'esperen alguns flocs de neu a una cota dels 1.400 metres. Ara bé, demà al matí ens haurem d'abrigar. Les temperatures seran més baixes. Les més altes no passaran dels 10 o 11 graus a primera hora del dia i fins i tot s'esperen que les valls del Pirineu hi glaci amb temperatures negatives en alguns punts tant de la Vall d'Aran com també de la Vall del Segre. Temperatures que, per exemple, a la Seu d'Urgell rondarà els 0 graus a Puigcerdà o també a Ripoll al voltant de 1 o 2 graus sota zero. A la tarda, dissabte a la tarda, s'esperen alguns ruixats només al Pirineu Occidental o també a l'interior de les comarques de Girona. I de cara a diumenge, el dia es llevarà amb alguna precipitació cap al Maresme o al sud de la Costa Brava, només en aquest sector, perquè la resta del temps estarà variable, molt més assolellat cap a Ponent i, sobretot, cap a les Terres de l'Ebre. Diumenge a la tarda, novament, precipitacions i ruixats al Pirineu, ja amb una cota més a l'alta. I és que al llarg del cap de setmana, les temperatures tendiran a remuntar.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Donald Trump ha posat fi avui a la visita de dos dies que ha fet a la Xina i que ha acabat sense massa acords concrets, però amb un clima de cordialitat i de bones paraules dels presidents dels dos països. Tots dos líders han discutit sobre l'Iran, sense que quedi clar si la Xina pressionarà o no el règim de Teheran perquè acabi la guerra. Una reunió Trump-Xi que no ha entusiasmat per als mercats i que ha fet que el preu del petroli hagi tornat a pujar fins als $109 al barril de Brent. Les accions de la nord-americana Boeing han caigut perquè s'esperava que la Xina li comprés molts més avions dels finalment compromesos. Després de la visita de Donald Trump, Vladimir Putin viatja en principi a la Xina la setmana vinent. Pequín, corresponsal Francesc Canals.
18: En el camí de tornada, Donald Trump va desgranant una mica el contingut d'aquesta cimera. La Xina comprarà 200 avions Boeing amb un motor també nord-americà General Electric. Podrien ser fins a 750 avions. Trump també ha dit que els agricultors nord-americans estaran molt feliços amb els acords firmats a Pequín. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, Taiwan, a pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping. El mateix president nord-americà ha precisat que no, que no hi ha cap canvi, és a dir, cap concessió a la Xina sobre el suport a Taipei. Pequín ha multiplicat avui les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. Xi Jinping l'ha guiat per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja, perquè és on viuen i treballen els líders xinesos. Nova reunió amb Xi i breus paraules sobre l'Iran. Sentim Donald Trump.
19: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
18: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès, que ja es prepara per rebre, previsiblement la setmana que ve, Vladimir Putin.
0: L'Iran assegura que no té confiança en els Estats Units i que només està interessat a negociar amb l'administració Trump si pren les converses seriosament. Des de Nova Delhi, on ha participat en una reunió dels països BRICS, el ministre d'Afers Estrangers iranià Abbas Araghchi ha defensat que les negociacions passen per un moment de dificultats amb acusacions directes als Estats Units.
20: El tema més important ara mateix és la confiança. No podem confiar en els nord-americans en absolut. Per tant, tot hauria de ser exacte. Tot hauria d'estar definit clarament abans de poder tancar un acord.
0: L'Iran no descarta que la guerra, ara en alto el foc, pugui reprendre's. Això, avui que es commemora el 78è aniversari de la Nakba, expulsió de 700.000 palestins de casa seva l'any 1948, durant la guerra entre àrabs i jueus, després de la creació de l'estat d'Israel. A tocar de Jerusalem hi ha un dels pocs pobles que encara es manté intacte des de llavors. És Lifta. Hi ha anat el nostre corresponsal a la zona, Jordi Brescó.
21: Un dels records més vius de la catàstrofe Nakba en àrab es troba a tocar de Jerusalem, sobre el vessant d'un turó. És Lifta, el poble d'on 3.000 palestins van ser expulsats per milicians israelians l'any 1948. Un d'ells era el Yaqub, que aleshores tenia 8 anys. Ara en té 86, però es mou entre les cases mig derruïdes com si fos un bailet.
22: Quan vinc aquí tinc sentiments oposats. Sóc feliç perquè torno a les meves arrels, a sentir l'olor dels familiars, de la terra, dels arbres i les pedres, però alhora se'm reobre una ferida.
21: Les cases de Lifta són plenes de grafitis i restes de brossa de les festes clandestines que hi celebren els israelians més joves. L'únic espai al que l'accés està barrat és l'antiga mesquita, per evitar que els qui reclamen el dret al retorn puguin venir-hi a resar. Aviat no quedarà ningú dels que van viure a la Nakba, per això les escoles àrabs s'esforcen en mantenir viva la memòria. El grup de nens que topen amb el Yaqub tenen, de sobte, una explicació històrica de primera mà.
22: Ens van expulsar forçosament de casa nostra. Jo vaig néixer aquí. Allò és casa meva. Vaig anar a l'escola aquí, al costat de la parada de l'autobús. L'escola encara existeix, però ja no és per nosaltres.
21: Ara l'escola és una yeshiva pels jueus ultraortodoxos, com també ho és la piscina natural i l'edifici que hi ha al costat d'on va créixer el Yaqub. Casa seva no l'han tocat, perquè només en queda la façana.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i ho fa acompanyada de la seva seqüela Top Gun Maverick. A més, avui entre les novetats d'aquesta setmana destaquen la pel·lícula Hugo 24, que ataca el problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies, Mar Garriga.
1: Ja fa temps que la cartellera acull amb il·lusió pel·lícules que estan d'aniversari. La nostàlgia ven entrades i el sector ho agraeix. Aquesta setmana li toca a Top Gun, a la que al pas del temps no se li ha posat gaire bé, Top Gun Maverick, una seqüela molt millor i que és tot un espectacle en pantalla gran, i El castell al cel, que també fa 40 anys i és una de les obres mestres més desconegudes de l'estudio Ghibli i del seu director llegendari Hayao Miyazaki. Com a novetat destacada, Hugo 24, on Aaron Piper segueix demostrant que és un dels millors actors forjats a la sèrie Élite. És un bon drama de denúncia sobre el problema de l'habitatge, on ell és un jove amb pocs recursos que no troba feina i que viu amb la seva germana en un pis d'on estan a punt de desnonar-los per impagament. També s'estrena Jugada Maestra, on el seductor Glenn Powell interpreta un jove desheretat que té l'oportunitat de recuperar el seu lloc en l'arbre genealògic de la família si elimina uns quants cosins que té al davant. És enginyosa, però no prou. Té mala llet, però insuficient, i en tot moment sembla que es quedi a mig camí de tot. Completen les novetats la surrealista Pizza Movies de Carlo Padial amb Berto Romero i Judit Martín, la comèdia fantàstica Movida Celestial amb Keanu Reeves, una revisitació de la novel·la de Manuel Puig El beso de la mujer araña, i el drama espanyol Un hijo amb Macarena García i Hugo Silva.
2: Trescat Info.
0: 5 minuts i seran 6:45.
2: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda. Pedro Acosta ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Segona posició per Àlex Márquez, només a 18 mil·lèsimes. Això sí, el pilot de Cervera ha explicat que falta fer una passa endavant encara aquest cap de setmana.
4: Per arribar a aquest punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt no estar amb l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils, demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem en el camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
3: D'altra banda, han completat els 5 primers llocs Brad Binder, Raúl Fernández i Johan Zarco, separats només per 79 mil·lèsimes amb el primer lloc. També ha superat el tall el líder del Mundial, Marco Bezzecchi. En canvi, hauran de fer repesca Jorge Martín, després de caure dues vegades, Pecco Bagnaia, Ayogura, Enea Bastianini o Maverick Viñales. El mateix, també, confrustrat Alex Rins.
5: Frustrat, enfadat. Ha sigut un dia molt dolent per nosaltres, ens costa treure alguna cosa positiu. Perdem molta velocitat a la recta, els pneumàtics baixen moltíssim el grip, després d'una volta ja no sentim que anem endavant.
3: Demà la jornada es reprèn a 9:45 del matí. TV3 serà en directe amb els entrenaments de MotoGP a partir de les 10, mentre TV3 també i Catalunya Ràdio oferiran la cursa sprint en directe.
2: 3CAT Info.
3: Esport ara en directe. Estem seguint amb atenció el partit de quarts de final de la Copa Femenina d'Hoquei Patins, un partit que està jugant ara mateix el Bigues i Riells i que està perdent per 3-1 contra el Benvibre, un duel al qual encara li falta gairebé tot el segon període, encara queden 19 minuts i 30 segons per finalitzar-lo. L'altra semifinal, l'altra quart de final que queda, volíem dir, la jugaran el Telecable contra el Palau de Plegamans. La primera semifinal, recordem, la jugaran el Fraga i el Vilassant. Això ja serà demà dissabte. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha coronat al Blockhaus a la setena etapa del Giro d'Itàlia. El danès ha atacat a falta d'una mica més de 5 quilòmetres per la meta i ha aconseguit el seu hat-trick personal. Ja tenia les victòries a la Vuelta i al Tour, i ara també ha completat amb una victòria al Giro. Això sí, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa de líder amb 3 minuts i 17 segons d'avantatge sobre Vingegaard. La vuitena etapa serà demà dissabte, 156 quilòmetres entre Chieti i Fermo, amb un port de tercera categoria. Passem al bàsquet, perquè el Barça ha volgut sortir al pas dels rumors que han vinculat el club blaugrana amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivón Navarro, tot plegat perquè també hi ha forts rumors que el Dubai Basketball està interessat en fitxar Xavi Pascual. El Barça ha explicat en un comunicat que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte, que s'està treballant de manera conjunta. A més, el club també ha negat de manera categòrica haver mantingut cap reunió amb un entrenador que no sigui Pascual. I a la Lliga Femenina, el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig, ha qualificat d'històrica la temporada de l'equip gironí. A més, ha comentat que la continuïtat del tècnic Roberto Íñiguez és l'objectiu primordial.
6: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No, en aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve, i espero que no es torci. I en el cas de que acabem de tancar bé el tema d'en Roberto, el que segur és que el segell d'identitat serà l'en Roberto i ell és el que ens guia, el líder d'aquest equip, no?
3: El mateix director esportiu ha explicat que el club farà diversos canvis a la plantilla.
2: Trescat Info.
3: I acabarem amb futbol perquè el Barça femení jugarà demà la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Esme Brooks parla de la pressió per guanyar.
7: Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol i que és especial i una cosa molt bona. Fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades i això és el que hem de fer.
8: Be 100% focused also and that's what we have to do.
3: A la prèvia a Gran Canària ja ha parlat l'Atlètic de Madrid, ja ha fet la seva roda de premsa prèvia, i a un quart de vuit del vespre serà torn per al Barça. L'entrenador Pere Romeu i una de les capitanes, Marta Torrejón, atendran els mitjans. La final serà demà i la seguirem a Catalunya Ràdio a la TDG des de 2:15 del vespre.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 6:45. Comencem fent molta atenció al trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Hi ha retencions a diversos trams de l'autopista AP7, a l'altura de Bellaterra, entre Mollet del Vallès i Montmeló, en direcció Girona, també a l'altura de Martorell, en sentit sud, en direcció Tarragona, i destaquem també la llarga retenció a la C60 entre la Roca del Vallès i Argentona, en sentit sud, i les dues rondes de Barcelona, en sentit Besòs.
1: I a més hi afegim que estem pendents del tall que mestres i professors de Lleida i l'Alt Pirineu tenen previst de fer a la C16, al túnel del Cadí, en el marc del cicle de protestes i vagues al sector educatiu. Avui, quarta jornada de protesta de vagues i mestres, centrada a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i l'Aran. Els governs català i espanyol es trobaran dimecres de la setmana vinent en una reunió bilateral perquè l'executiu de Pedro Sánchez doni llum verd als acords en infraestructures que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els números de la Generalitat. Els sindicats del comitè de vaga demanen a Esquerra i als comuns que desencanyin els comptes perquè el conflicte al sector educatiu també arribi a una solució. Fins a les 7 de la tarda, entre diverses qüestions, usuaris i sindicats de la Policia Nacional denuncien col·lapse a les comissaries per renovar el DNI a Catalunya. És un fet que s'estén a totes les demarcacions. Segons els sindicats policials, falta personal perquè no s'estan substituint les jubilacions del personal administratiu i com a solució es fan amb agents del cos amb formació. I l'Ajuntament de Barcelona restringirà l'obertura de botigues de carcasses de mòbils, cànnabis, manicura al districte de Ciutat Vella. Segons l'Ajuntament, el nou pla d'usos vol evitar que els negocis que no aportin valor afegit a la ciutat puguin apujar la persiana. Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: I en esports a aquesta hora, Marc, què destaques?
3: Destaquem que Jonas Vingegaard s'ha coronat al Blockhaus en ciclisme, la setena etapa del Giro d'Itàlia. El danès ha atacat a falta d'una mica més de 5 quilòmetres per a la meta i ha aconseguit el seu hat-trick. Ja tenia la victòria a la Vuelta i al Tour i ara li ha sumat també la victòria al Giro. Això sí, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons d'avantatge sobre el danès Vingegaard.
1: Tarda insegura amb aquests ruixats encara que poden caure en diverses comarques de Girona i Barcelona. Nevarà una mica al Pirineu per damunt de la cota 1.400, a l'Aran pot baixar als 1.200 metres i ben enfortit a la costa central amb canvi sobtat de direcció. En marxa a aquesta hora la protesta de mestres i professors de Lleida i l'Alt Pirineu al marc del cicle de vagues convocades al sector educatiu. Avui a la tarda, previsió que els docents tallin la C-16 al túnel del Cadí, un punt on mica en mica, i el nostre corresponsal a la zona, en Joaquim Albalat, ens ho explicava i anava arribant gent. Anem fins a Riu de Cerdanya. Joaquim, bona tarda de nou. Sentim el Joaquim, però molt de lluny. Joaquim, tu ens sents bé nosaltres? Doncs a tu et sentim de lluny, sento que em respons, però no per antena. De seguida ho arreglem. Al matí, en aquest marc d'aquesta jornada, unes 2.000 persones es manifestaven a Lleida, on se feia l'acte central de la protesta. Ens centrem, però, en aquest punt de Riu de Cerdanya perquè està prevista aquesta situació. Mestres i professors tallant la C-16 al punt del túnel del Cadí. Joaquim Albalate, bona tarda.
4: Jaume, doncs sí, ara mateix s'acaba de tallar l'autopista C-16, estan tot just ara mateix entrant els manifestants a tallar aquest tronc de l'autopista a uns 200 metres del túnel, a l'alçada de la benzinera que hi ha just passada la boca nord del túnel del Cadí, i s'hi estaran unes 3 hores, és la seva previsió. Estem parlant d'unes 150 persones, tot i que encara estan arribant alguns dels participants a la marxa lenta, que, fent honor al nom, ha sigut més lenta del que s'esperava i, per tant, han arribat doncs més de mitja hora de retard en aquest punt del tall, però ara ja sí que aquesta autopista C-16 està tallada aquí una mica més amunt del túnel del Cadí. Els docents continuen reclamant aquí millores laborals i salarials, també una baixada de les ràtios, més recursos per l'escola inclusiva, reclamen també més democràcia als centres i també protesten contra la presència policial als instituts i per la infiltració, precisament, d'agents dels Mossos a les seves assemblees. Per fer més pressió, avui han volgut portar aquestes protestes a les carreteres, com per exemple amb aquest tall que ja diem que ara ja està en marxa a la C-16. Sentim Marisol Salvador, que és portaveu d'USTEC.
0: Sí que hem anat fent manifestacions que han inclòs pues, la rotonda d'aquí la Seu, però ara sí que hem d'anar ja una mica més forts. A veure si ja d'una vegada la societat, el departament i tothom veu que no són reivindicacions per fer-les. Simplement volem defensar l'educació pública. És que s'està morint. O hi fem alguna cosa o això s'enfonsa i no ho podem permetre.
4: No ha estat l'única mobilització aquesta de la C-16 avui al Pirineu, perquè al migdia hi ha hagut una manifestació amb una cinquantena de persones a la Seu d'Urgell, també un tall a l'N-230 a les Bordes, a l'Alta Ribagorça. Els mestres reclamen que el departament respongui a les seves demandes, per exemple, a la reunió que tenen prevista dimarts que ve, i avisen que protestes com aquesta d'avui continuaran fins que se'ls escolti.
1: Riu de Cerdanya, Joaquim Albalate, gràcies. Bona tarda.
4: Adéu, bona tarda.
1: I al matí a Lleida, de la Busoms.
5: Una protesta que s'ha fet a ritme de garrotín.
6: Som mestres per vocació i no com tu ni ho veu, que ets una incompetent. La garrotín.
5: L'acte amb més participació ha estat la manifestació de Lleida, que ha acabat amb una forta escridassada a la Seu del PSC. Potser no ha estat tan massiva com en les dues jornades de vaga prèvies. Els convocants parlen d'unes 4.000 persones, la policia de 2.000, però han tornat a fer molt soroll. La marxa ha sortit des de la Seu dels Serveis Territorials d'Educació, fortament protegida pels Mossos d'Esquadra, amb empentes incloses quan algun dels manifestants s'ha acostat a la línia policial per mostrar el seu malestar amb el dispositiu. Tot plegat en una jornada que vol redoblar la pressió al departament, ara que hi ha converses obertes. N'hem parlat amb el Miquel i la Maica.
7: Apretades les que calguin. Aquí, els que siguem, continuarem lluitant, perquè el departament mostra una postura molt immòbil i nosaltres, d'immòbils, res, mobilitzats completament.
8: Des de l'any 80, no sé quants, que no ens manifestàvem. Potser ja n'hi ha prou, amb 40 anys, que no hi hagi hagut cap millora. I amb la realitat que tenim ara, tan diversa, penso que s'ha de fer un cop de cap.
5: La jornada ha començat a primera hora amb un tall de l'N-240 a l'accés a Lleida des de la carretera d'Osca. Els manifestants, durant tot el matí, han alterat el trànsit en diferents punts de les artèries principals de la ciutat.
1: Govern català i espanyol es trobaran dimecres de la setmana vinent a Madrid. Serà una comissió bilateral per escenificar que la Moncloa avale els acords en infraestructures que estan negociant Oriol Junqueras i Salvador Illa per desencallar els pressupostos de la Generalitat, sobretot el projecte per fer una nova línia de tren que uniria Garraf i Maresme sense passar per Barcelona. Costaria 5.200 milions d'euros, comptaria amb finançament de l'Estat i la idea és que estigui enllestida l'any 2040. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, confia que tot plegat serveixi per poder aprovar els comptes que serien els primers del govern de Salvador Illa.
9: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant amb els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini. Tot i així, Jéssica Albiach afirma que el principal objectiu ara per ara és que Rodalies funcioni bé. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
10: Som molt conscients, malgrat que és molt bona notícia, que les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos en curt i mig termini per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: Si no hi ha sorpreses d'última hora, l'acord per a aquesta nova línia orbital entre PSC i Esquerra es rubricaria dilluns i al vespre els republicans es reuniran ja amb el seu Consell Nacional per decidir si tanquen o no definitivament l'acord pels comptes catalans. Dos quarts i mig de set de la tarda, acord entre el govern de la Generalitat i el Consell General d'Aran per dotar a la Vall d'Aran del seu propi sistema de finançament singular. Suposarà transferir a la màxima institució aranesa gairebé 43 milions d'aquest 2026 i li obre la possibilitat que participi també de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
11: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
12: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
11: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat i un increment anual de 500.000 euros els propers 4 anys que no dependrà de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
9: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
11: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
1: Usuaris i sindicats de la Policia Nacional denuncien col·lapse a les comissaries per renovar el document nacional d'identitat a Catalunya. Aquest fet s'estén a totes les demarcacions. L'aplicació directament, o no ofereix cites, o les donen diverses setmanes o mesos vista. Segons els sindicats policials, falta personal perquè no s'estan substituint les jubilacions del personal administratiu i com a solució s'estan formant agents del cos. Carlos García és el secretari regional del sindicat JUPOL, Justícia Policial, que és el majoritari a la Policia Nacional. Assegura que han detectat que davant de la falta de cites, algunes persones en compren al mercat negre per preus que oscil·len entre els 60 i els 100 euros.
13: Hay mafias que intentan sacar un lucro económico. Esto se estaba dando sobre todo en las citas del NIE y bueno, esto la gente tiene que denunciar para que los equipos de los grupos de investigación investiguen y no se dé esta circunstancia, que es un hecho muy grave.
1: JUPOL preveu que la situació empitjori a les pròximes setmanes per la planificació de viatges a l'estranger coincidint amb el començament de les vacances d'estiu. Tot i que l'Ajuntament va comunicar ahir que la policia local i els Mossos d'Esquadra ja han desallotjat el primer pis de l'estació de Rodalies de Sant Joan d'Espí, avui el vestíbul continuava tancat. Ara cal que Adif i Renfe comencin les obres de reforma per poder obrir aquest vestíbul i poder normalitzar l'atenció als passatgers. David Àngela fa el seguiment d'aquesta qüestió i ha pogut constatar com tècnics municipals, cossos policials i personal de les ferroviàries intervenien en aquest desallotjament d'uns ocupes que s'han estat pràcticament 5 mesos.
14: Ahir també es van buidar i es van tapiar els accessos a aquest primer pis que històricament havia sigut la residència del personal de l'estació. La desocupació que impedia la reforma de l'estació es produeix després de la intervenció i mediació de l'Ajuntament amb els ocupes i també amb les empreses. Farts de promeses, els usuaris de l'estació demanen sobretot que els trens funcionin.
15: En la primera temporada, quan no hi havia ni aquestes màquines pels tíquets, doncs simplement era més incòmode, no? Perquè havies d'entrar, no tenies el tíquet. Al sortir havies de dir-li tu que vinc de Sant Joan, no he pogut fer el tíquet perquè no hi ha vestíbul, no hi ha màquines. No hi havia ningú tampoc per preguntar qualsevol cosa.
16: Una vergonya. El fet de no poder passar o, de fet, gent que pillava el tren gratis no em semblava correcte. De fet, aquestes dues maquinetes les van instal·lar després d'una setmana de l'incident dels ocupes. Primer que funcionin els trens i després ja que arreglin l'estació.
14: Per reobrir i normalitzar la situació, ara cal impermeabilitzar la coberta superior de l'estació i renovar també el sostre del vestíbul. Mentrestant, es manté l'accés a les andanes per l'exterior de l'estació, on hi ha un parell de màquines que només permeten validar els bitllets.
1: El nou pla d'usos del districte de Ciutat Vella restringirà l'obertura de negocis relacionats amb el cànnabis, les fundes o carcasses de mòbils o manicura i pedicura. Segons el regidor del districte, Albert Batlle, són activitats que no aporten res a la ciutat.
17: Tenim vigent una suspensió de llicències per aturar el creixement exponencial d'aquests negocis que s'havia donat durant els anys previs i que no aporten cap valor afegit. I per primera vegada regulem contra la venda de souvenirs com a producte secundari. També es controlarà.

0: Sense que igual ho hagin pogut detectar, estaran excloses i, per tant, hauran de tancar.
1: Els veïns de Ciutat Vella denunciaven que el nou planejament seria molt més permissiu amb els negocis destinats al turisme, com els de taquilles per guardar maletes o a l'oci nocturn, com discoteques, i l'Ajuntament ho ha negat, assegurant que els requisits per a aquests tipus de negocis són molt restrictius. Si no hi ha cap sorpresa d'última hora, el nou plantejament s'aprovarà al plenari municipal de finals de mes amb el suport de Junts i sembla també del Partit Popular. Tant Esquerra com els Comuns ja han dit que votaran en contra. Hi han detingut dos homes a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, que transportaven gairebé una tona de coure robat. Els arrestats no han pogut acreditar la procedència d'aquest material. Tarragona, Ricard Boigues.
2: La detenció l'han efectuat agents de la Patrulla Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil en un control nocturn ubicat a la carretera nacional 340 a l'altura de la zona de l'Almadrava. Els arrestats tenen 31 i 37 anys. Quan els agents han inspeccionat l'interior de la furgoneta i han trobat una gran quantitat de cable de coure tallat en seccions per facilitar-ne el transport. El material presentava signes de brutícia i manipulació. Quan els han preguntat d'on havia sortit el coure, no n'han pogut definir l'origen. Per això els han detingut per un presumpte delicte de receptació i han intervingut al carregament, que era de prop d'una tona de coure. La investigació segueix oberta per localitzar el lloc exacte del robatori.
3: 3CAT Info.
1: Són 6:45. Trànsit i temps. No valia de servei primer a l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Informa Trànsit que hi ha tallada la boca nord del túnel del Cadí a la C-16 a l'altura de Riu de Cerdanya en tots dos sentits. Ja s'estan produint retencions d'un o dos quilòmetres en direcció Barcelona, tallada per manifestació. D'altra banda, encara diversos trams de congestió a la P7, tot i que cada cop més curts. On queda més congestió és el tram que va des de Mollet del Vallès fins a Vilanova del Vallès en sentit nord en direcció Girona. Mentre que en direcció Tarragona hi ha lentitud i alguna aturada entre Castellbisbal i Martorell i també a l'altura de la Granada del Penedès en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona. També una cua destacable que es manté a la C-60 entre la Roca del Vallès i Argentona en sentit sud, en direcció Mataró, o bé per enllaçar amb la C-32, l'autopista del Maresme. Aquí a l'autopista del Maresme hi ha alguns trams de lentitud, com ara a Cabrera de Mar i també a l'altura de Montgat, tot en sentit nord, en direcció Girona. També cues a la C-63 a l'altura de Lloret de Mar en direcció a la costa i tornant a l'àrea de Barcelona, C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada de Barcelona pel Nus de la Trinitat i a les rondes, a la ronda a dalt, lentitud entre Pedralbes i Vallcarca, també de la Vall d'Hebron a Canyelles, sentit Besòs, i ronda litoral entre passeig de la zona franca i el port a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta direcció Llobregat. També hi ha aturades a la C-58 i la C-16 des de Terrassa Est i fins a Terrassa Oest en direcció Manresa. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: El temps.
1: Néstor Gómez.
5: Els ruixats han anat escombrant al llarg de la tarda bona part de la Catalunya central, prelitoral i litoral. I aquesta serà la tònica que encara es mantindrà durant les properes hores fins a l'arribada de la nit. I no només a l'àrea del prelitoral central, sinó també a les comarques de Girona. Algunes que arribaran des del Pla de Lleida arribaran també a la Costa Daurada, Costa Central, durant les immediates hores. Unes precipitacions que han deixat fins a 16 litres per metre quadrat aquesta tarda. A Cardedeu, 15, a Sant Celoni, destaquem també els 4 de la Beguda Alta, 8 a Mataró, com a xifres més destacades en aquesta àrea. Després, per una altra banda, els 15 litres de Llagostera, els 9 de la Vall d'en Bas, 17 a Maçanet de Cabrenys. Unes pluges que han anat en alguns casos acompanyades de calamars, és el cas de l'Estany, Aiguafreda, o també la Vall d'en Bas o Olot. Com dèiem, durant les properes hores, encara els mateixos indrets s'esperen precipitacions. Amb l'arribada de la nit, la pluja marxarà i tot per donar pas a un cap de setmana que s'espera assolellat durant el matí de dissabte, amb algun banc de boira cap a punts d'Osona o comarques veïnes, una mica de neu cap a la Vall d'Aran, cota de neu 1.400 metres, però atenció demà. Si sortim d'hora al carrer, ens haurem d'abrigar. Les temperatures seran molt baixes, les més altes de primera hora del matí rondaran només els 10 graus i s'esperen glaçades a les valls del Pirineu. Demà a la tarda, ruixats els que es poden presentar a l'entorn del Montseny, àrees també del Pirineu més oriental, i de cara a diumenge, doncs ens llevaríem amb alguna feble precipitació cap al Maresme, cap al Baix Empordà, cap a la Selva, poca cosa, tendirà a marxar

i a la tarda ruixats al Pirineu. Diumenge molt més assolellat durant tot el dia també a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Si avui han baixat molt les temperatures màximes, que amb prou feines les més altes s'han arribat als 22 graus a Tarragona, ja demà assolirem valors de 23-24 graus i de cara a diumenge a les Terres de l'Ebre tocarem els 25, però al Pirineu es mantindrà un ambient una mica hivernal durant tot el cap de setmana.

0: Falta justament una setmana perquè comenci l'Aplec del Cargol de Lleida, que aquest any tindrà 3 colles noves i que arribarà gairebé als 17.000 penyistes. Xifres de rècord per a un aplec que incrementa mesures de seguretat i conforteix l'espai pels visitants, recreant una gran penya perquè puguin viure l'ambient d'aquesta gran festa. En total es menjaran Lleida, Noelia Caselles, 14 tones de cargols.
1: En tota la castanya hi haurà 124 colles i encara en queden 7 en llista d'espera, però l'espai és el que és i, a més, ens diuen que les colles cada cop són més grans. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles, la FECOLL.
2: Així com en èpoques anteriors una colla començava en 40, 50, 60 persones i llavors a pura d'anys doncs, anava augmentant, les colles últimes que han entrat al plec ja han entrat en 100, 120, 150, 180.
1: Com l'any passat, els collistes aniran identificats amb pulseres que també podran repartir els seus convidats i els visitants de fora hauran de passar per la porta principal on hi haurà un control d'accés per garantir la seguretat al recinte. Això sí, l'entrada és sempre gratuïta i oberta a tothom.
2: I el que fem aquest any com a novetat és adelantar una mica el dissabte l'horari de les 9 de la nit a les 7. Sabeu que el control de pulseres només se fa amb els horaris nocturns i del que es tracta és de que divendres, quan tornem del Caragolasso i dissabte a partir de les 7, doncs hi hagi aquest control de l'aforament dels visitants que ens visiten.
1: Com a novetat, es reforça l'espai per a visitants, que xifren en unes 70.000 persones.
2: Aquesta zona es complementa dintre d'una carpa de 20 per 75 metres, que és la més gran que s'ha muntat a l'Aplec mai, amb una zona de restauració, estil colla, no? Una zona amb taules llargues, amb bancs, que dona aquesta sensació d'estar doncs, amb l'ambient que tens a dintre d'una colla.
1: L'Aplec començarà divendres vinent a la tarda amb lo Cargolasso i s'allargarà fins diumenge.

0: Primera jornada del Còmic Barcelona Fira Montjuïc, amb uns 200 expositors que presenten novetats i propostes durant 3 dies. Dibuixants, visitants, expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una àmplia representació del talent espanyol i també noves propostes que arriben de diferents punts del planeta. Bianca Bagnarelli, per exemple, és una artista, escriptora, il·lustradora, dibuixant italiana, autora de Animales Domésticos, que tracta de qüestions prou dures del dia a dia, però des d'una estètica suau.
1: A mi piace molto il contrasto tra il disegno che...
2: Sempre he tingut una atracció molt forta per aquest tipus de contrast, entre un dibuix molt dolç i suau i que a vegades enganya amb aquests colors pastel. Les històries no sempre tenen un bon final i aquest contrast m'agrada.
1: Però è proprio una cosa che mi ha sempre attirato molto questo contrasto.
0: Josep Maria Polls, cap d'estudis de l'Escola de Dibuix Josso, articulista i autor de còmics, parla del gran talent que hi ha també aquí i que fins i tot ve gent de fora per veure'l.
3: És immillorable. Aquest país sempre ha estat una font de nous valors i això no para, no para. Que inclús que de vegades ve a viure aquí famílies que no són autòctones, diguem-ne, però venen aquí on això es potencia.
0: Avui el festival dedicat al còmic dedica el primer dia als estudiants i col·leccionistes. Al cap de setmana s'espera un públic ja més familiar. Podran triar, remenar entre assistir a una masterclass, participar en concursos, fer tallers o descobrir els últims videojocs. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de la seva banda, també ha anunciat que declararà la 45a edició del Còmic Barcelona com a esdeveniment d'especial interès públic.

0: Poc més de 6 minuts i seran les 7 de la tarda.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda. Pedro Acosta ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Segona posició per Àlex Márquez, només a 18 mil·lèsimes. El pilot de Cervera ha explicat que encara falta fer una passa endavant aquest cap de setmana.
3: Per arribar a aquest punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt on estàvem l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils, demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem al camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
2: El podi l'ha completat Brad Binder i també ha superat el tall el líder del Mundial, Marco Bezzecchi. En canvi, hauran de fer repesca Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Ayo Gura, Enea Bastianini o Maverick Viñales. També haurà de fer repesca un frustrat Àlex Rins.
4: Frustrat, enfadat. Ha sigut un dia molt dolent per nosaltres. Ens costa treure algú positiu. Perdem molta velocitat a la recta. Els pneumàtics baixen moltíssim el grip. Després d'una volta ja no sentim que anem endavant.
2: Demà la jornada es reprèn a 9:15 del matí, TV3, i serà en directe amb els entrenaments de MotoGP a partir de les 10, i també TV3 i Catalunya Ràdio a partir de les 3 de la tarda oferiran la cursa sprint en directe.
1: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'esport precisament en directe perquè és a punt de finalitzar el partit de quarts de final de la Copa d'Hoquei Patins, de la Copa Femenina d'Hoquei Patins, i segurament, no sé, que hi hagi un canvi molt gros en els últims minuts, el Bigas i Riells caurà eliminat contra el Benvibre perquè ara mateix a falta d'un minut i 18 segons el conjunt català perd per 4-2. Per tant, un Benvibre que es classificarà per les semifinals, a priori, i s'enfrontarà al guanyador de l'últim quart de final, que començarà a les 8 de la tarda entre el Palau i el Telecable. Recordem que la primera semifinal es va decidir ahir i la disputaran el Fraga i el Vilassana. En bàsquet, en ciclisme, abans, Jonas Vingegaard s'ha coronat al Blockhaus a la 7a etapa del Giro d'Itàlia. El danès ha atacat a falta d'una mica més de 5 quilòmetres per la meta i s'ha imposat a tothom, aconseguint així el seu hat-trick. Ja tenia victòries a la Vuelta, també victòries al Tour, i ara ha aconseguit una victòria al Giro. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons d'avantatge sobre Vingegaard. I demà serà la 8a etapa de 156 quilòmetres entre Chieti i Fermo amb un port de tercera categoria.
1: 3CAT Info.
2: Parlem ara de bàsquet, ara sí, perquè el Barça ha volgut sortir al pas dels rumors que l'han vinculat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivón Navarro. Una vinculació que s'ha fet possible degut a també els rumors que apunten que Xavi Pascual, o que més ben dit que el Dubai, voldria firmar Xavi Pascual com el seu proper entrenador. En un comunicat, el Barça ha estat contundent i ha explicat que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte que s'està treballant de manera conjunta. A més, el club també ha negat de manera categòrica haver mantingut cap reunió amb un entrenador que no sigui Xavi Pascual.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Parlem ara de futbol perquè el Barça femení jugarà demà la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Esme Brooks va atendre els mitjans ahir a la prèvia, juntament amb Salma Parellolo i també amb Clara Serra Jordi, i ara, a la prèvia ja de partit, a la roda de premsa prèvia, hem pogut sentir ja l'Atlètic de Madrid. És el seu entrenador, José Herrera.
5: Tenemos que entender los contextos, tenemos que saber pues cuándo podemos convertir una presión a pares, cuándo tenemos que estar más ordenadas y los momentos con balón igual, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, lo que sí está claro es que nos gusta el fútbol, el buen fútbol, y lo que vamos a hacer es tratar de jugar, dar un buen espectáculo y por supuesto, como no puede ser de otra manera, intentar ir a ganar el partido que para esto, para lo que estamos aquí, ¿no?
2: D'altra banda, d'aquí aproximadament un quart d'hora, a partir d'un quart de 8 del vespre, parlaran ja els representants del Barça, l'entrenador Pere Romeu i una de les capitanes, Marta Torrejón, seran els encarregats d'atendre els mitjans. La final serà demà, com dèiem, i la transmetrem a Catalunya Ràdio, a la TDG, des de 9:15 del vespre. Una TDG que també es podrà seguir al dual de TV3, que també emetrà la final en directe. Més futbol, en aquest cas en clau masculina, perquè el Madrid està atent al mercat per aconseguir un nou entrenador. I avui, a la prèvia de l'Estoril Benfica de la Lliga Portuguesa, José Mourinho ha explicat que té una oferta del Benfica per renovar el seu contracte, però no en vol sentir a parlar fins que no sigui diumenge.
6: Teve proposta de renovação do Benfica.
7: He rebut una proposta de renovació del Benfica. Va arribar dimecres el meu representant. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. Ho faré a partir de diumenge. De fet, ho faré diumenge.
6: Só vou fazer, eu diria, domingo.
2: Mentrestant, el sindicat d'àrbitres que ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que obrin un expedient disciplinari a Florentino Pérez. Demanen que el Real Madrid i el seu president facin un comunicat de disculpes per les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira tant dimarts a la roda de premsa que va fer el president del Real Madrid davant els mitjans, com també a la seva entrevista al Chiringuito de dimecres. I un últim apunt de futbol, perquè avui l'AM Lleida ha comunicat que un cop acabi la temporada, el tècnic Rubén López deixarà la banqueta. I acabarem amb tennis, perquè ja tenim el primer finalista del Masters 1000 de Roma, el danès, el noruec, volíem dir, Casper Ruud, ha derrotat l'italià Darderi per 2-16-0.
8: Bona tarda, són les 7. I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
9: Hi ha cues a l'autopista AP7 a l'altura de la Granada del Penedès, en sentit nord, també des de Mollet fins a Montmeló, igualment en direcció Girona i també a l'altura de la Jonquera, en sentit sud, direcció Girona-Barcelona. Destaquem també la llarga cua a la C60 entre la Roca del Vallès i Argentona, en sentit sud, i les dues rondes de Barcelona, en sentit Besòs.
8: I els mestres i professors de Lleida i l'Alt Pirineu tallen a aquesta hora la C-16 al túnel del Cadí en el marc de les protestes al sector educatiu per aconseguir millores laborals. El tall s'ha d'allargar fins a les 9 del vespre. La vaga a aquest territori ha tingut un seguiment del 50% segons USTEC i del 18% segons el Departament d'Educació. Dimecres que ve el govern espanyol i la Generalitat es reuniran a Madrid per subscriure el projecte de la línia ferroviària orbital que negocien el PSC i Esquerra i que podria desencallar els primers pressupostos de Salvador Illa. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Les protestes dels docents que coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. El Tribunal de Comptes condemna l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Els hauria cobrat indegudament en concepte de triennis que no li pertocaven. Pugna Junts per Catalunya per l'alcaldable Barcelona. Tal com va avançar 3CAT Info, l'actual cap del grup municipal, Jordi Martí Galbis, decideix presentar batalla i comunica que vol ser candidat, tot i que no és l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont. Trump acaba la visita de 2 dies a la Xina sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules per a Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran perquè acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar. Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari. Ho fa acompanyada de la seqüela Top Gun Maverick. Entre les estrenes d'aquesta setmana també hi ha Hugo 24, que ataca el problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies.
1: Esports.
2: Pedro Acosta ha estat el més ràpid a la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la repesca, igual que els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha coronat al Blockhaus a la 7a etapa del Giro d'Itàlia. El danès ha atacat a falta d'una mica més de 5 quilòmetres i s'ha endut l'etapa. Això sí, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa de líder amb 3 minuts i 17 segons d'avantatge sobre Vingegaard. I tot just acaba de finalitzar el partit de quarts de final de la Copa Femenina d'Hockey Patins entre el Benvibre i el Bigues i Riells. L'equip català ha perdut per 4-2 i, per tant, ha quedat eliminat. Aquests quarts de finals es tanquen ara a les 8 amb el Palau, que s'enfrontarà al Telecable.
8: Els ruixats continuaran actius a la meitat est del país fins a l'arribada de la nit. Després les pluges marxaran i el cap de setmana arrencarà amb sol i amb fred matinal. Glaçarà les valls del Pirineu. A les Terres de l'Ebre bufarà el mestral amb cops entre moderats i forts. A la tarda tornaran els ruixats al nord del país.
1: 3CAT Info.
8: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El govern català i l'espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid. Seran una comissió bilateral per escenificar que la Moncloa avala els acords en infraestructures que estan negociant Oriol Junqueras i Salvador Illa per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Sobretot el projecte per fer una nova línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Costaria 5.200 milions d'euros, comptaria amb finançament de l'Estat i la idea és que estigui enllestida l'any 2040. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, confia que tot plegat serveixi per poder aprovar els comptes que serien els primers dels govern de Salvador Illa.
10: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
8: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini. Tot i així, diu Jessica Albià, que el principal objectiu ara per ara és que Rodalies funcioni bé. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
11: Som molt conscients, malgrat que és molt bona notícia, que les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos en curt i mig termini per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
8: Si no hi ha sorpreses d'última hora, l'acord per aquesta nova línia orbital entre el PSC i Esquerra es rubricarà dilluns i aquell mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si tanquen definitivament l'acord per als comptes. En canvi, Junts per Catalunya i el Partit Popular ho consideren una presa de pèl i exigeixen prioritzar Rodalies. Salvador Vergés, portaveu de Junts al Parlament, en una entrevista a l'hemicicle de 3CAT Info n'ha parlat i també ho ha fet en el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández.
12: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de cara a tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
13: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
8: D'altra banda, els mestres tallen la C-16 al túnel del Cadí en la quarta jornada de protestes d'aquesta setmana en defensa de l'educació pública. Unes mobilitzacions que avui han arribat a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran. Riu de Cerdanya, Joaquim Albalate.
14: En marxa aquest tall a l'autopista C-16 des de poc després de 6:45. Unes 200 persones tallen l'autopista en tots dos sentits, un centenar de metres més amunt de la boca nord del túnel del Cadí. Un tall que es preveu que duri fins les 9. Els docents continuen reclamant millores laborals i salarials, una baixada de les ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. També reclamen més democràcia als centres i protesten contra la presència policial als instituts i per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees. Per fer més pressió, han volgut portar aquestes protestes a les carreteres, com aquí a la C-16. Marisol Salvador és portaveu d'USTEC.
15: Sí que hem anat fent manifestacions que han inclòs pues, la rotonda d'aquí la Seu, però ara sí que hem d'anar ja una mica més forts. A veure si ja d'una vegada la societat, el departament i tothom veu que no són reivindicacions per fer-les. Simplement volem defensar l'educació pública. És que s'està morint. O hi fem algo o això s'enfonsa i no ho podem permetre.
14: Una jornada de protestes a Lleida i l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tingut un seguiment, segons el departament, del 18%, tot i que els sindicats parlen del 50%. A Lleida hi ha hagut una manifestació amb uns 2.000 participants aquest matí i també hi ha hagut talls de carreteres a l'N240, també a la capital del Segrià, i a l'N230 a les Bordes, a l'Alta Ribagorça.
8: Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga a Rodalies. Ahir ja avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. La vaga serà parcial, afectarà l'arrencada del servei i s'allargarà fins a les 9 del matí i es repetirà entre les 5 de la tarda i a les 8 del vespre. Els sindicats convocants reclamen a Renfe que hi hagi més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és de Comissions Obreres.
16: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
8: Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que, amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
8: Nou revés per a l'exdirector de l'oficina antifrau Daniel D'Alfonso. El Tribunal de Comptes l'obliga a tornar 142.000 euros a l'entitat que va presidir entre el 2011 i el 2016. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis que no li pertocaven. En una primera sentència, el tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però antifrau i la fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. D'Alfonso, com dèiem, va presidir aquesta entitat durant 5 anys fins que un mitjà de comunicació va fer pública una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El Parlament el va destituir poc després. En l'àmbit internacional, Trump ha posat fi avui a la visita de 2 dies a la Xina, que acaba sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules del president dels Estats Units per a Xi Jinping. Xina, els dos líders han discutit sobre si l'Iran i si no queda clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran perquè acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar fins als 109 dòlars al barril de Brent. Les accions de la nord-americana Boeing han caigut perquè s'esperava que la Xina li comprés molts més avions dels que finalment s'han compromès. Després de la visita de Trump, Putin viatja en principi a la Xina la setmana que ve. Pequín, Francesc Canals.
17: En el camí de tornada, Donald Trump va desgranant una mica el contingut d'aquesta cimera. La Xina comprarà 200 avions Boeing amb un motor també nord-americà General Electric. Podrien ser fins a 750 avions. Trump també ha dit que els agricultors nord-americans estaran molt feliços amb els acords firmats a Pequín. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, Taiwan, a pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping. El mateix president nord-americà ha precisat que no hi ha cap canvi, és a dir, cap concessió a la Xina sobre el suport a Taipei. Pequín ha multiplicat avui les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. Xi Jinping l'ha guiat per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja, perquè és on viuen i treballen els líders xinesos. Nova reunió amb Xi i breus paraules sobre l'Iran. Sentim Donald Trump.
18: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
17: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès, que ja es prepara per rebre, previsiblement la setmana que ve, Vladimir Putin.
8: I avui es commemora el 78è aniversari del Nakba, l'expulsió de 700.000 palestins de casa seva l'any 1948 durant la guerra entre àrabs i jueus després de la creació de l'estat d'Israel. A tocar de Jerusalem hi ha un dels pocs pobles que es manté intacte des d'aleshores. Lifta Jordi Briscó.
19: Un dels records més vius de la catàstrofe Nakba en àrab es troba a tocar de Jerusalem, sobre el vessant d'un turó. És Lifta, el poble d'on 3.000 palestins van ser expulsats per milicians israelians l'any 1948. Un d'ells era el Yacoub, que aleshores tenia 8 anys. Ara en té 86, però es mou entre les cases mig derruïdes com si fos un bailet.
20: Quan vinc aquí tinc sentiments oposats. Soc feliç perquè torno a les meves arrels, a sentir l'olor dels familiars, de la terra, dels arbres i les pedres, però alhora se'm reobre una ferida.
19: Les cases de Lifta són plenes de grafitis i restes de brossa de les festes clandestines que hi celebren els israelians més joves. L'únic espai al que l'accés està barrat és l'antiga mesquita, per evitar que els qui reclamen el dret al retorn puguin venir-hi a resar. Aviat no quedarà ningú dels que van viure a la Nakba, per això les escoles àrabs s'esforcen en mantenir viva la memòria. El grup de nens que topen amb el Yacoub tenen, de sobte, una explicació històrica de primera mà.
20: Ens van expulsar forçosament de casa nostra. Jo vaig néixer aquí. Allò és casa meva. Vaig anar a l'escola aquí, al costat de la parada de l'autobús. L'escola encara existeix, però ja no és per nosaltres.
19: Ara l'escola és una yeshiva pels jueus ultraortodoxos, com també ho és la piscina natural i l'edifici que hi ha al costat d'on va créixer el Yacoub. Casa seva no l'han tocat, perquè només en queda la façana.
8: Més qüestions.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
8: Últimes hores de la campanya electoral a Andalusia, amb el PP animant a la mobilització dels seus per aconseguir la majoria absoluta i no dependre de Vox. L'exministra socialista Maria Jesús Montero lluita per evitar una debacle dels socialistes com la de l'últimes eleccions a l'Aragó i Extremadura. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
0: Les de diumenge són unes eleccions de certeses. Totes les enquestes donen la victòria al Partit Popular i tot apunta que Moreno Bonilla té tocar la majoria absoluta per deslliurar-se de Vox 4 anys més.
21: No es lo mismo gobierno que desgobierno. No es lo mismo poder tener un gobierno en el mes de julio que tenerlo en el mes de noviembre porque no tengamos mayoría. No es lo mismo que nos pongan palos en la rueda. No es lo mismo que nos sometan a chantaje.
0: Andalusia pot ser el mirall que vol Alberto Núñez Feijóo de cara a les espanyoles, un PP hegemònic i sense l'extrema dreta, però la realitat d'Andalusia és molt diferent i la demostració és que Moreno Bonilla ha apartat Feijóo durant la campanya i fins i tot avui la tanquen en mítings per separat. La cara de la moneda per al PP i la creu per al PSOE. Els socialistes surten diumenge a salvar els mobles i aspiren a no empitjorar el resultat d'ara fa 4 anys. Les perspectives són molt dolentes, tot i que de portes en fora, Maria Jesús Montero parla de donar la sorpresa.
22: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
0: Pedro Sánchez també se la juga amb l'exministre Montero. Va ser la seva aposta personal i el president del govern espanyol s'ha bolcat en la campanya. Avui tanquen junts aquest vespre a Sevilla. De cara a diumenge, l'incògnita que balla l'últim escó a 4 províncies, 4 diputats que determinaran l'absoluta pel PP, la desfeta del PSOE o l'estancament de Vox.
8: En punt 8:15 del vespre, temps pel trànsit i el temps. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Doncs la incidència més destacable és la C-16 tallada al túnel del Cadí en tots dos sentits per manifestació del professorat. Hi ha retencions a Riu de Cerdanya, a la Boca Nord i també a Guardiola de Berguedà en direcció Puigcerdà. A la resta ja comença a millorar força la situació, però queda cua a la P7 a l'altura de Mollet del Vallès, també a Montmeló en sentit nord, també una petita retenció a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona, també la mateixa autopista AP7 a l'altura de la Jonquera en sentit sud, direcció Girona-Barcelona. També aturats encara a la C-60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, però ja ha disminuït força aquesta cua. A l'autopista del Maresme, alguns trams de lentitud, a l'altura de Tallà, també a l'altura de Cabrera de Mar, en sentit nord, en direcció Girona. Cues també a la C-63, a Lloret de Mar, en direcció a la costa. I a l'àrea de Barcelona, C-58 i C-33, entre Montcada i Torrebaró, en totes dues en direccions. La B-20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, i a les rondes queden trams de lentitud a la ronda de dalt a l'altura de Vallcarca i d'Horta Canyelles, sentit Besòs, i la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, en direcció al Nus de Trinitat, i de Poble Nou a la Barceloneta, direcció Llobregat. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
8: Néstor Gómez.
23: Una tarda més tornem a parlar de ruixats i de tempestes que passen de manera ràpida, però allà on descarreguen ho fan amb intensitat i fins i tot també amb calamarsa. Calamarsa que avui ha caigut a punts com, per exemple, l'Estany, Aiguafreda, la Vall d'en Bas o també a Olot. I tot això amb unes precipitacions que han arribat a Maçanet de Cabrenys als 17 litres, a l'escala 18, a Cardedeu, 15 litres per metre quadrat, a l'igual que a Sant Celoni. I també destaquem, per exemple, el Lac Redon, ja cap al Pirineu més occidental, 16 litres per metre quadrat. Les pluges més intenses aquesta tarda s'han donat a punts del prelitoral Catalunya Central i també han escombrat l'àrea del Maresme. Fins i tot s'ha pogut veure una mànega enfront de la Costa Brava. Val a dir que aquesta inestabilitat, aquests ruixats, encara continuaran actius fins a primera hora de la nit. Aquests marxaran, però n'arribaran d'altres i encara tindrem certa activitat de ruixats fins a arribada de la nit. Un cop arribi la nit, aquests ruixats desapareixeran i tot per donar pas a un dissabte que serà assolat lleiat al matí, amb el cel pràcticament serè arreu, només cap a la Vall d'Aran s'esperen alguns flocs de neu a una cota dels 1.400 metres. Ara bé, demà al matí ens haurem d'abrigar. Les temperatures seran més baixes. Les més altes no passaran dels 10 o 11 graus a primera hora del dia i fins i tot s'esperen que les valls del Pirineu hi glaci amb temperatures negatives en alguns punts tant de la Vall d'Aran com també de la Vall del Segre. Temperatures que, per exemple, a la Seu d'Urgell rondarà els 0 graus a Puigcerdà o també també a Ripoll, al voltant de 1 o 2 graus sota zero. A la tarda, dissabte a la tarda, s'esperen alguns ruixats només al Pirineu Occidental o també a l'interior de les comarques de Girona. I de cara a diumenge, el dia es llevarà amb alguna precipitació cap al Maresme o al sud de la Costa Brava, només en aquest sector, perquè la resta del temps estarà variable, molt més assolellat cap a Ponent i sobretot cap a les Terres de l'Ebre. Diumenge a la tarda, novament, precipitacions i ruixats al Pirineu, ja amb una cota més alta. I és que al llarg del cap de setmana les temperatures tendiran a remuntar.
1: 3CAT Info.
2: 11 minuts i arribarem a 8:15. Pugna Junts per Catalunya per designar l'alcaldable de Barcelona a un any de les municipals. Tal com ha avançat 3CAT Info, l'actual cap del grup municipal, Jordi Martí Galbis, decideix presentar batalla per ser candidat, tot i que no és l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
3: Jordi Martí va comunicar ahir a la direcció de Junts la voluntat d'optar a ser alcaldable. De fet, setmanes enrere ja manifestava que mantenia intacta la intenció.
4: Jo em vaig proposar en el seu moment i estic a disposició del partit, com es diu en aquests casos, i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
3: Jordi Martí va ser la mà dreta de Xavier Trias a l'Ajuntament i és l'aposta de l'exalcalde per ser el cap de cartell el 2027. Amb la decisió d'optar a l'alcaldia, Martí manté el pols a la cúpula de Junts, partidària que el candidat sigui Josep Rius. Rius és el portaveu de la direcció, un dels vicepresidents del partit, i té la confiança màxima de Carles Puigdemont. Ara la direcció juntaire, que de moment no vol dir res, es pot veure abocada a convocar primàries, l'última opció que volia, i d'aquí el retard en l'elecció del candidat. Pel camí han rebutjat la proposta de ser alcaldable l'exconseller Joaquim Forn, l'expresident Artur Mas i darrerament l'empresari Tatxo Benet. En canvi, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas s'hi ha postulat. Així doncs, a només un any de les eleccions cal veure si s'acaba activant el mecanisme de primàries.
2: Un cop el judici del cas Pujol ha quedat vist per a sentència, les defenses confien que els acusats quedaran absolts perquè asseguren que no s'han aportat proves d'enriquiment irregular i que ha estat una causa política. Francesc Sánchez, l'advocat d'Oriol Pujol, que s'enfronta a 8 anys de presó, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
5: Normalment, amb aquests judicis on es valora la suposada corrupció, hi ha algun empresari o alguna persona que manifesta doncs, les irregularitats que s'hagin pogut produir. En aquest cas no hi ha hagut cap. Potser és que no hi havia de corrupció.
2: Oriol Rusca, defensa de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, i per qui demanen 17 anys de presó, creu que tot plegat ha estat una maniobra per desacreditar la família Pujol.
7: L'única prova que realment tenen és l'opinió d'uns agents de policia que han actuat en base a uns objectius, que és anar a cepillar-se tota la família i anar a buscar com condemnar tothom.
2: Diego Artacho, advocat de l'empresari Carles Sumarroca, que s'enfronta a 5 anys de presó, sosté que l'han assegut al banc dels acusats arran de l'amistat que hi havia entre l'expresident Pujol i el pare del seu defensat.
24: El padre de mi cliente estuvo 8 años imputado, al final lo sacaron de la investigación y lo que ha hecho la fiscalía es atribuir las cosas que se atribuyeron inicialmente al padre al hijo sin ningún tipo de sentido.
2: La sentència podria arribar abans de l'agost.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
2: Després de passar pel Festival de Peralada i de diverses gires per festivals europeus, arriba a Barcelona al Teatre Victòria el muntatge de dansa Rodin. Sergio Bernal, un dels ballarins més influents de l'escena internacional actual, amb els seus moviments, dona vida a una part de l'obra de l'escultor i interpreta amb el seu art tres de les escultures de l'artista. Rodin s'estrena aquest vespre i s'estarà al Victòria en tres úniques funcions fins diumenge. Ens ho explica la Montse Pujol.
25: Les tres peces de Rodin que Sergio Bernal interpreta són El pensador, El bes i Tors d'home, amb els seus moviments i amb la capacitat per interpretar el que vol dir l'escultor en aquestes obres. En declaracions a Catalunya Ràdio, Sergio Bernal ha dit que el muntatge que presenta a Barcelona és un homenatge a Rodin i conté números que a Peralada no es van veure.
26: Rodin aporta la belleza, la obra maestra. Pero el público yo creo que también puede entender la emoción de del individuo, ¿no? De la persona. Esas emociones por las que transitamos a lo largo de nuestra vida, ya sea el miedo, la inseguridad, el amor, la belleza, el silencio.
25: Sergio Bernal combina en aquesta obra la dansa clàssica amb el flamenc.
26: Pues parece como muy extraño, ¿no? Parece como difícil, pero en realidad es sencillo, como cuando uno está contento y recibe una llamada inesperada de una mala noticia, de repente todo cambia. Sigue siendo la misma persona, pero en un segundo todo cambia. Lo mismo ocurre en la danza. El ballet me aporta esa belleza, esa paz, esa libertad.
25: Sergio Bernal ha estat nomenat ambaixador del Regne Unit, ha rebut diversos premis, entre aquests el Premi Internacional de Book Awards, i ha fet gires amb muntatges dirigits per Ricardo Cué pels Estats Units, Itàlia, Alemanya i França.
8: Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari. És una de les estrenes de la setmana que repassem tot seguit amb en Marc Garriga.
6: Ja fa temps que la cartellera acull amb il·lusió pel·lícules que estan d'aniversari. La nostàlgia ven entrades i el sector ho agraeix. Aquesta setmana li toca a Top Gun, a la que al pas del temps no se li ha posat gaire bé, Top Gun Maverick, una seqüela molt millor i que és tot un espectacle en pantalla gran, i El castell al cel, que també fa 40 anys i és una de les obres mestres més desconegudes de l'estudio Ghibli i del seu director legendari Hayao Miyazaki. Com a novetat destacada, Hugo 24, on Aaron Piper segueix demostrant que és un dels millors actors forjats a la sèrie Elite. És un bon drama de denúncia sobre el problema de l'habitatge, on ell és un jove amb pocs recursos que no troba feina i que viu amb la seva germana en un pis d'on estan a punt de desnonar-los per impagament. També s'estrena Jugada Maestra, on el seductor Glenn Powell interpreta un jove desheretat que té l'oportunitat de recuperar el seu lloc en l'arbre genealògic de la família si elimina uns quants cosins que té al davant. És enginyosa, però no prou. Té mala llet, però insuficient. I en tot moment sembla que es quedi a mig camí de tot. Completen les novetats, la surrealista Pizza Movies de Carlo Padial, Humberto Romero i Judith Martín, la comèdia fantàstica Movida Celestial amb Keanu Reeves, una revisitació de la novel·la de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, i el drama espanyol Un hijo amb Macarena García i Hugo Silva.
8: 5 minuts i seran 8:15.
1: Esports.
8: David Ubach, bona tarda.
10: Bona tarda, esports, que arrenquem explicant en aquests 5 minuts que tenim per repassar-los aquí a la sintonia de 3CAT Info, que ha començat ja l'activitat al circuit de Barcelona-Catalunya corresponent al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Avui en Pedro Costa, que ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments. Segona posició per a Àlex Márquez, només a 18 mil·lèsimes. El pilot de Cervera ha explicat que encara falta fer una passa endavant.
11: Per arribar a aquest punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt on estàvem l'any passat falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils. Demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem en el camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
10: De fet, els 5 primers, on hi ha Brad Binder, Raúl Fernández i Johan Zarco, estan separats només de 79 mil·lèsimes. També ha superat el tall el líder Marco Bezzecchi. En canvi, hauran de passar per la repesca Jorge Martín, Peco Bagnaia, Ai Ogura, Enea Bastianini i Maverick Viñales, el mateix que un frustrat Alec Rins.
12: Frustrat, enfadat. Ha sigut un dia molt dolent per nosaltres, ens costa treure algun positiu. Perdem molta velocitat a la recta, els pneumàtics baixen moltíssim el grip, després d'una volta ja no sentim que anem endavant.
10: Demà la jornada reprèn a 8:45 del matí. TV3 serà en directe amb els entrenaments de MotoGP a partir de les 10, mentre TV3 i Catalunya Ràdio oferiran la cursa sprint en directe. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha coronat al cim del Blockhaus a la 7a etapa del Giro d'Itàlia, el primer port d'entitat d'aquesta edició de la ronda italiana. El danès ha atacat a falta d'una mica més de 5 quilòmetres per a l'arribada i ha aconseguit el seu triplet, la victòria al Giro, la seva primera, a les que ja tenia doncs, de victòries tant a la Vuelta com al Tour. Se suma així al club de ciclistes amb victòries d'etapa en les tres grans voltes. A la general, el portuguès Alfonso Eulàlio manté la malla rosa de líder. El ciclista de l'equip Bahrain ara té 3 minuts i 17 segons d'avantatge sobre Vingegaard. La 8a etapa serà demà, de 156 quilòmetres entre Chieti i Fermo, amb un port de tercera categoria. En bàsquet, el Barça ha volgut sortir al pas dels rumors que han vinculat el seu tècnic Xavi Pascual amb el Dubai i que en conseqüència han fet que el club blaugrana contacti amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, segons informacions periodístiques. El Barça ha explicat en un comunicat que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte que s'està treballant de manera conjunta. A més, el club blaugrana també ha negat de manera categòrica haver mantingut cap reunió amb un entrenador que no sigui Pascual. A la Lliga Femenina, el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig, ha qualificat d'històrica la temporada de l'equip. Puig ha fet aquestes declaracions a la roda de premsa de valoració del curs, ara que ja ha acabat. També ha comentat que la continuïtat del tècnic Roberto Íñiguez és l'objectiu primordial.
13: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No, en aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto.
10: El mateix director esportiu també ha explicat que el club farà diversos canvis a la plantilla. En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina. Amb un marcador ja definitiu, el Benvibre 4, Bigues i Riells 2, eliminació doncs del Bigues i Riells, i l'últim quart de final el jugarà el Palau, que s'enfrontarà a l'equip anfitrió, el Gijón, a partir de les 8 del vespre. La primera semifinal va quedar definida ahir i la jugaran el Vilassana i el Fraga.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: En futbol, el Barça femení jugarà demà a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Esmei Brooks parla de la pressió per guanyar.
14: Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol, i que és especial i una cosa molt bona. Fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades, i això és el que hem de fer.
15: Be 100% focused also, and that's what we have to do.
10: La final la transmetrem a Catalunya Ràdio a través de la TDG des de 8:45 del vespre, mitja hora abans del partit. La TDG també es podrà seguir al dual de TV3, que igualment emetrà la final en directe. També en futbol hem de destacar que en clau masculina el Madrid està atent al mercat per aconseguir un nou entrenador. Avui, a la prèvia de la història del Benfica de la Lliga Portuguesa, Josep Mourinho ha explicat que té una oferta del Benfica per renovar el seu contracte. I en golf, en marxa la segona jornada a l'Open de la PGA, el segon gran slam de la temporada, amb el català David Puig, que marcarà el par del camp amb una ronda avui de menys un.
8: Hem sentit els senyals horaris de 8:15 del vespre. Sou a 3CAT Info, moment per fer un cop d'ull als temes més destacats d'aquest divendres. Començant per dimecres que ve, que el govern espanyol i la Generalitat es reuniran a Madrid per subscriure el projecte de la línia ferroviària orbital que negocien el PSC i Esquerra i que podria desencallar els primers pressupostos de Salvador Illa. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Tot això el mateix dia que els professors i mestres de Lleida i l'Alt Pirineu han tallat la C-16, el túnel del Cadí, en el marc de les protestes del sector educatiu per aconseguir millores laborals. El tall s'ha d'allargar fins a les 9 del vespre. La vaga a aquest territori ha tingut un seguiment del 50% segons l'Austec i del 18% segons el Departament d'Educació. Qüestions que de seguida ampliem i actualitzem, però els propers 30 minuts, a la segona part d'aquest bloc informatiu, anirem a Lleida, perquè aquesta tarda han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i sobre el qual el mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. Avui els treballadors de Nestlé han tornat a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. I també us parlarem de més qüestions, com per exemple els esports.
1: Esports.
8: David Tubac, arribaran quan faltin 5 minuts per les 8, què hi posarem?
10: Doncs hem de destacar en matèria esportiva el fet que Pedro Acosta hagi estat el pilot més ràpid a la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que ha arrencat avui al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, amb Àlex Márquez en segona posició. Jorge Martín haurà de fer la repesca, igual que els catalans Àlex Rins i Maverick Viñales, que reapareix.
8: I el temps, els ruixats continuaran actius a la meitat est del país fins a l'arribada de la nit. Després les pluges marxaran i el cap de setmana arrencarà amb sol i amb fred matinal. Glaçarà les valls del Pirineu, a les Terres de l'Ebre ho farà el mestral, amb cops entre moderats i forts. A la tarda tornaran els ruixats al nord del país. Ara passen 8:45 del vespre. El govern català i l'espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid. Serà una comissió bilateral per escenificar que la Moncloa avala els acords en infraestructures que estan negociant Oriol Junqueras i Salvador Illa per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Sobretot el projecte per fer una nova línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Costaria 5.200 milions d'euros, comptaria amb finançament de l'Estat i la idea és que estigui enllestida l'any 2040. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, confia que tot plegat serveixi per poder aprovar els comptes, que serien els primers del govern de Salvador Illa.
16: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
8: Pels comuns, que també són clau per triar i tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini. Tot i així, diu Jéssica Albiach, que el principal objectiu ara per ara és que Rodalies funcioni bé. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
0: Som molt conscients, malgrat que és molt bona notícia, que les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos en curt i mig termini per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
8: Si no hi ha sorpreses d'última hora, l'acord que aquesta nova línia orbital entre el PSC i Esquerra es reubricarà dilluns i aquell mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si tanquen definitivament l'acord per als comptes. Precisament la nova línia orbital del tren que donia el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona provoca dubtes entre alguns experts perquè no la veuen prioritària. Per una banda, els preocupa que hipotequi les inversions que necessita Rodalies. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, en declaracions al Catalunya al Dia d'aquesta emissora.
17: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error. Amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
8: També apuntant que el recorregut no resol els punts on hi ha més demanda. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, el projecte tindrà èxit si també es desenvolupa urbanísticament els punts de la corona metropolitana per on passarà la línia. Ho ha dit el Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
18: Necessita que aquest model estigui vinculat també amb creixements urbanístics al voltant de les estacions, en proximitat de les estacions. Des del punt de vista estratègic és necessari, no?, que es construeixi més habitatge fora del municipi de Barcelona, i la forma de fer aquest habitatge viable i realment amb utilitat social és que estigui ben connectat en xarxa de transport metropolità.
8: A més, recorden que hi ha altres alternatives per garantir el transport públic en aquests punts i que s'ha de pensar en com mantenir els nous quilòmetres de xarxa ferroviària per tenir-la en condicions.
1: 3CAT Info.
8: Pendents del tall de mestres a la C-16 al túnel del Cadí en la quarta jornada de protestes d'aquesta setmana en defensa de l'educació pública. Unes mobilitzacions que avui han arribat a Lleida i l'Alt Pirineu i l'Aran. Riu de Cerdanya, Joaquim Albalate.
19: En marxa aquest tall a l'autopista C-16 des de poc després de 6:45. Unes 200 persones tallen l'autopista en tots dos sentits, un centenar de metres més amunt de la boca nord del túnel del Cadí, un tall que es preveu que duri fins les 9. Els docents continuen reclamant millores laborals i salarials, una baixada de les ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. També reclamen més democràcia als centres i protesten contra la presència policial als instituts i per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees. Per fer més pressió, han volgut portar aquestes protestes a les carreteres, com aquí a la C-16. Marisol Salvador és portaveu d'USTEC.
20: Sí que hem anat fent manifestacions que han inclòs pues, la rotonda d'aquí la Seu, però ara sí que hem d'anar ja una mica més forts. A veure si ja d'una vegada la societat, el departament i tothom veu que no són reivindicacions per fer-les. Simplement volem defensar l'educació pública. És que s'està morint. O hi fem algo o això s'enfonsa i no ho podem permetre.
19: Una jornada de protestes a Lleida i l'Alt Pirineu i l'Aran que ha tingut un seguiment, segons el departament, del 18%, tot i que els sindicats parlen del 50%. A Lleida hi ha hagut una manifestació amb uns 2.000 participants aquest matí i també hi ha hagut talls de carreteres a l'N240, també a la capital del Segrià, i a l'N230 a les Bordes, a l'Alta Ribagorça.
8: I manifestació multitudinària a València amb 35.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Una protesta que tanca la primera setmana de vaga indefinida a l'educació pública. Mestres, professors i també alumnes han reclamat més recursos i millores salarials. València, Pepa Ferrer.
21: Simulant un enterrament, així ha començat a caminar la manifestació dels docents valencians.
22: Portem el taüt perquè pensem que l'estan deixant morir a l'escola pública.
27: Me mor de calor, perquè les aules tenim unes condicions que són insuportables a 37 graus i 35 graus.
21: Maria i Neus formaven part d'un seguici on els taüts portaven escrit «Educació pública». És la imatge que significa que els docents valencians no aguanten més. Li demanen a la conselleria mesures concretes. Les de la reunió d'ahir dijous no els valen. Marc Candel és el portaveu del sindicat STPB.
28: És un crit a la conselleria d'Educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
21: Després de 5 dies de vaga indefinida, redoblen la pressió amb milers de mestres, professors i alumnes col·lapsant el centre de València. Gabriel Portero és el vicedirector de l'IES Pau Clar d'Ontinyent.
29: Està començant a plantejar-se si cal fer una dimissió en bloc dels equips directius.
21: I per això mantenen la vaga indefinida i el calendari de mobilitzacions.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
8: Dos quarts i mig de vuit del vespre a Lleida aquesta tarda han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat a un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes, Lleida, Julià Albacar.
2: Els fets han passat al voltant de les 4 de la tarda, quan l'home ha intentat assaltar amb una arma de foc un supermercat situat al carrer Baró de Maials. Ha fugit sense emportar-se res, però poc després ha quedat detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia només un mes del centre penitenciari de Ponent, on complia condemna des del 2021 per dos assalts violents en supermercats a Lleida. Abans havia complert una condemna de més de 20 anys per dos assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments. Quan es va posar en llibertat el 16 d'abril ja es va alertar de la seva perillositat perquè no estava rehabilitat i tenia un alt risc de reincidència.
8: I els treballadors de la Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest matí s'ha convocat una nova reunió negociadora a Barcelona i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
3: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
4: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
3: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
8: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la planta de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop complantada, la millora de la maquinària augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
5: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
7: L'inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistema automatitzat de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat i, sobretot, més eficiència.
5: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
7: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hosteleria, també els cuiners pues, cada vegada busquen uns formats més pràctics a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
5: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
8: Avui fa 15 anys de l'inici de les mobilitzacions amb acampades incloses arreu de l'Estat conegudes com el 15M, els indignats. La protesta va sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya amb el naixement d'un espai que des de fa anys però va perdent força a les urnes. Els experts alerten que el malestar social creixent ara l'estan capitalitzant en gran mesura els partits d'extrema dreta. És un reportatge d'Àlex Giral Robert amb el muntatge de Ferran Badia.
9: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
8: El no en representen era l'esclat després d'anys de crisi econòmica i retallades, amb un atur que afectava aquell 2011 la meitat dels joves, amb un Zapatero agònic a la Moncloa i amb Brussel·les que exigia mà dura als governs. A Barcelona, la protesta arriba de seguida a la plaça Catalunya. L'activista Sílvia Badia és de les primeres persones a instal·lar-s'hi.
23: Espais de l'esquerra alternativa, no institucional, i en paral·lel, tot un conjunt de campanyes, grups de Facebook, com Democràcia Real Ja. Un dia va esclatar, em sembla que va ser que a Madrid van dir no, ens quedem aquí, i a Catalunya van dir, doncs vinga, nosaltres també.
8: Unes mobilitzacions molt transversals que duren setmanes, com recorda el doctor en Humanitats Jordi Mir.
24: Un període de mobilització com no havíem vist durant anys. Amplis sectors de la població se senten interpel·lades i se senten participants en una mobilització social.
8: Després de diversos intents amb fortes càrregues policials, l'acampada a Barcelona es dissol del tot al cap d'un mes i mig.
6: A curt termini, les mobilitzacions amb prou feines es reflecteixen a la política institucional. De fet, el PP arrasa les generals de finals del 2011. Però és a partir del 2014 que neixen els primers partits amb les consignes del 15M com a leitmotiv.
10: Hemos demostrado que podemos, pero no podemos solos.
11: Us dic que jo vull ser la propera alcaldessa.
6: Podem, liderat per Pablo Iglesias i Roma, les europees d'aquell any, mentre Catalunya, Barcelona en Comú, guanya les municipals del 2015 amb Ada Colau. Joan Subirats és un dels principals impulsors d'aquesta última formació, el germen dels actuals comuns.
12: Uns que estaven per la defensa de l'aigua, els altres formaven part de la defensa de la sanitat pública, altres que venien del moviment contra els desnonaments. Gent que tenia orígens molt diferents i que es van trobar plegant-se per intentar, en un àmbit local, com és el cas de Barcelona, doncs el pas a fer un canvi de política.
6: Les alcaldies de Barcelona i Madrid impulsen Podem, que es queda a les portes de fer un sort passo al PSOE a Espanya. Però en pocs anys, la formació morada passa de confrontar amb els socialistes a governar en coalició amb ells.
13: Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos.
6: El desgast, la paradoxa d'haver entrat al sistema contra el qual es va aixecar, la recuperació del PSOE i el creixement de l'extrema dreta arreu porten l'espai polític

0: recollissin aquest canvi d'agenda, sobretot en temes de reconeixement de la diversitat, temes ambientals.
1: La mobilització del dret a l'habitatge, que ha representat la PAH i que ara representa el sindicat de llogateres, són la continuïtat del 15M. Aquí hi ha gent organitzada, teixit social i malestar que pot segurament mostrar-nos en els propers anys un creixement de la mobilització.
2: Tot agent políticament organitzat d'esquerres no es podria entendre la manera que té de funcionar o de fer sense el 15M. Un espai de reflexió conjunta, de creació i de trobada, definitivament.
3: Hem arribat a 3:15 del vespre. Equip Viari, Marilús García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. La incidència més destacable és el tall que es manté a la C-16 al túnel del Cadí, en tots dos sentits, per manifestació del professorat. Això provoca retencions a Riu de Cerdanya, a la Boca Nord, en tots dos sentits, i a Guardiola de Berguedà, per arribar a la Boca Sud, en sentit nord, en direcció Puigcerdà. A l'àrea de Barcelona hi ha un vehicle avariat a la sortida per l'autopista C-33, pràcticament al nus de la Trinitat, a l'altura de Vallbona, en direcció Mollet, talla un carril a la circulació, provoca retencions a la ronda litoral des de Sant Adrià, la B20, la Pota Nord des de Badalona i la ronda de dalt amb retencions des de la Vall d'Hebron fins al nus de la Trinitat en aquesta direcció. A la resta de la xarxa viària ja s'està normalitzant el trànsit, però queda encara molta intensitat a l'autopista AP7 a l'altura de la Roca del Vallès en sentit nord en direcció Girona i a la C-60 aturats a l'altura d'Argentona en sentit sud al punt de connexió amb l'autopista del Maresme, la C-32. A la mateixa C-32 també hi ha algunes aturades a l'altura de Cabrera de Mar i Argentona en sentit nord, en direcció Girona. Més informació d'aquí a mitja hora.
3: El temps. Néstor Gómez.
5: Els ruixats han anat escombrant al llarg de la tarda bona part de la Catalunya central, prelitoral i litoral. I aquesta serà la tònica que encara es mantindrà durant les properes hores fins a l'arribada de la nit. I no només a l'àrea del prelitoral central, sinó també a les comarques de Girona. Algunes que arribaran des del Pla de Lleida arribaran també a la Costa Daurada, Costa Central, durant les immediates hores. Unes precipitacions que han deixat fins a 16 litres per metre quadrat aquesta tarda a Cardedeu, 15 a Sant Celoni. Destaquem també els 4 de la Beguda Alta, 8 a Mataró, com a xifres més destacades en aquesta àrea. Després, per una altra banda, els 15 litres de Llagostera, els 9 de la Vall d'en Bas, 17 a Maçanet de Cabrenys. Unes pluges que han anat en alguns casos acompanyades de calamars, és el cas de l'Estany, Aiguafreda, o també la Vall d'en Bas o Olot. Com dèiem, durant les properes hores, encara els mateixos indrets s'esperen precipitacions. Amb l'arribada de la nit, la pluja marxarà i tot per donar pas a un cap de setmana que s'espera assolellat durant el matí de dissabte, amb algun banc de boira cap a punts d'Osona o comarques veïnes, una mica de neu cap a la Vall d'Aran, cota de neu 1.400 metres, però atenció demà, si sortim d'hora al carrer ens haurem d'abrigar. Les temperatures seran molt baixes, les més altes de primera hora del matí rondaran només els 10 graus i s'esperen glaçades a les valls del Pirineu. Demà a la tarda, ruixats els que es poden presentar a l'entorn del Montseny, àrees també del Pirineu més oriental, i de cara a diumenge, doncs ens llevaríem amb alguna feble precipitació cap al Maresme, cap al Baix Empordà, cap a la Selva, poca cosa, tendirà a marxar, i a la tarda, ruixats al Pirineu. Diumenge, molt més assolellat durant tot el dia també, a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Si avui han baixat molt les temperatures màximes, que amb prou feines les més altes s'han arribat als 22 graus a Tarragona, ja demà assolirem valors de 23-24 graus, i de cara a diumenge, a les Terres de l'Ebre, tocarem els 25, però al Pirineu es mantindrà un ambient en una mica hivernal durant tot el cap de setmana.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Més qüestions encara relacionades amb aquest cap de setmana. Atenció, perquè el Servei Català de Trànsit posa en marxa un dispositiu especial per afrontar un cap de setmana que preveu complicat. Fins diumenge hi ha activitat lligada al Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Per això Trànsit ha previst mesures especials en un cap de setmana on es preveu que 580.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona. Es calcula que hi haurà circulació complicada. Trànsit demana atenció per a aquells conductors que facin servir el GPS. Pot ser que les desviacions que hi ha previstes a diferents punts de la P7, també la C-17 i la C-35, la C-33 no estiguin reflectides als GPS. Per això Trànsit recomana planificar el viatge.

0: I anem ara a Manresa perquè Unió de Pagesos portarà al Vaticà el cas de les immatriculacions de l'Església i altres béns de Sant Andreu de Maians al Bages, que segons el sindicat pertany als veïns des de fa 155 anys. Eleven la denúncia a la Santa Seu perquè el bisbat de Vic, es queixen, no ha mogut fitxa després de 4 anys, tot i haver-se compromès a corregir possibles errors. Diverses entitats preparen accions durant la visita del Papa a Catalunya, Nàtia Dell.
1: Les queixes sobre aquests béns de Castellfollit del Boix, que no només afecten l'Església, sinó també el cementiri, la rectoria i la plaça de davant de la capella, les faran arribar les properes setmanes al Vaticà, juntament amb la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església Catòlica. Joan Casajoana, d'Unió de Pagesos, acusa el bisbat de Vic d'haver estat mantenint una estratègia dilatòria deliberada, malgrat haver-se compromès a retornar béns si es demostraven possibles errors documentals o registrals.
2: Com si fos una immobiliària privada que defensés aquells béns fèrreament. Vull dir, clar, el que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar. Quan els veïns tenen raó, fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
1: També ha criticat, per cert, la inacció de la Generalitat davant el problema. Dino Dinella, per la seva banda, de la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats, creu que el Papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
3: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que, a més, és relativament nou, ha de conèixer aquesta situació.
1: Ha avançat que diverses entitats, sense entrar en detalls, preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest mes de juny, per aquest i per d'altres temes.
4: Tresca Info.
5: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
6: Com la venia, senyoria.
5: 6 mesos de judici a tota una família.
7: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola.
8: Sí, señor.
5: I més de 250 testimonis.
9: Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
10: Una animadversión personal, eso es cierto.
5: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Info. Futbol català al dia.
11: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3CAT Info. El Sabadell perd el camp del filial de l'Atlètic de Madrid 4-3 i és segon a un punt de l'Aldenc, el líder. L'Europa empata a 3 contra el Villarreal B en un partit boig. De fet, els graciencs han fallat un penal al descompte. Continuen en zona de play-off, però amb el Cartagena i l'Algeciras ben a prop. I el Nàstic perd a Tarassona i es complica la vida de Valent. Cauen en zona de descens a falta de 2 jornades. A l'anada de les semifinals dels play-offs d'ascens a Primera Federació, el Reus Redis empata 0 davant l'Orense i haurà de guanyar a Galícia per passar a la final. I ja s'ha acabat la Lliga regular a la Tercera Federació. S'han confirmat els 4 equips que faran play-off: el Badalona, el Cornellà, l'Hospitalet i el Vilanova, que ha remuntat el descompte al camp del Lleida. Els de la Terra Ferma, que ja han baixat, jugaran a la Lliga Elit la temporada que ve, juntament amb el Camp Vidalet i el Vic. I el Martinenc i el Sant Joan de Montcada desaprofiten una oportunitat per pujar a Tercera Federació. Tots dos perden contra la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, respectivament, tot i que ho continuen tenint tot de cara. La nota negativa és pel Sant Feliuenc, que empata 1 davant el Vilafranca i perd la categoria. L'Ona Sant Adrià goleja a la Saragossa 5-0 i és a la final del play-off d'ascens a la Primera Federació Femenina. Qui ja té un ascens al sac és el Barça C, després de superar per 2-0 Gijón en el partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
4: Futbol català a 3CAT Info.
12: I ara repassem el que donarà de si esta pròxima jornada. En primera ref se disputa la penúltima. El Sabadell rep l'Antequera 8è i estarà molt pendent també del que passi entre el líder, l'Eldenc, i l'Atlètic madrileny, tercer. Un empat entre ells i una victòria dels arlequinats els permetria situar-se com a líders. D'altra banda, duel fratricida entre l'Europa i el Nàstic en el Nou Sardenya amb els graciencs lluitant per mantindre's en zona de play-off d'ascens i els tarragonins necessitats de punts per eixir del descens. En el play-off descens a Primera Federació, el Reus Redis juga la tornada de la primera eliminatòria en el camp de l'Ourense amb l'empat a 0 de l'anada. Pel que fa a la tercera ref, comencen els play-off descens. En els partits d'anada, el Vilanova rebrà el Cornellà, mentre que l'Hospitalet rebrà el Badalona. I per últim, en la competició masculina, la Lliga Elite, se disputa l'última jornada amb el títol en joc. El Martinenc visita el camp de l'Atlètic Sant Just, que necessita puntuar per assegurar-se matemàticament la permanència, mentre que l'altre aspirant, el Sant Joan de Montcada, juga en casa contra el Prat, que ja té garantit el play-off d'ascens. En la part baixa, l'Horta i el Vilafranca s'enfronten en un duel que condemnarà a un dels dos a baixar. Un altre històric, el Júpiter, visita Castelldefels amb opcions molt remotes d'evitar el descens. En la competició femenina, l'Ona Sant Adrià jugarà el partit d'anada de la final del play-off d'ascens contra la Reial Societat B.
4: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. Esports.
0: 4 minuts i mig i arribarem a les 8. David Ubach, bona tarda.
6: Bona tarda, comencem parlant de motor. El dia que ha arrencat l'activitat al circuit de Barcelona-Catalunya amb un meló corresponent al Gran Premi de casa nostra de MotoGP. Pedro Acosta ha estat el pilot més ràpid en aquesta primera sessió d'entrenaments, amb segona posició per Àlex Márquez, només a 18 mil·lèsimes. El pilot de Cervera ha explicat que encara falta fer una passa endavant.
8: Per arribar a aquest punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt on estàvem l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils, demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem al camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
6: De fet, els cinc primers, on hi ha Brad Binder, Raúl Fernández i Johan Zarco, estan separats només de 79 mil·lèsimes. També ha superat el tall el líder Marco Bezzecchi. En canvi, hauran de fer repesca Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Ayo Gura, Enea Bastianini i Maverick Viñales, que ha reaparegut en aquest Gran Premi després de 6 setmanes d'absència. El mateix que un frustrat Alec Rins, que també haurà de passar per la repesca. Demà la jornada reprèn a 8:45 del matí. TV3 serà en directe amb els entrenaments de MotoGP a partir de les 10, mentre que TV3 i Catalunya Ràdio oferiran la cursa sprint en directe.
4: 3CAT Info.
6: En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha coronat al cim del Blockhaus a la setena etapa del Giro d'Itàlia en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès ha atacat a falta d'una mica més de 5 quilòmetres per a l'arribada en aquesta llarga etapa de 245 quilòmetres i ha aconseguit el triplet de victòries d'etapa en les tres grans voltes. La primera d'avui al Giro, afegida a les que ja tenia al Tour i a la Volta. Mentrestant, a la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté la malla rosa de líder, ara amb 3 minuts i 17 segons d'avantatge respecte de Vingegaard. Demà, la vuitena etapa serà de 156 quilòmetres entre Chieti i Fermo, amb un port de tercera categoria. Alguns apunts més en clau poliesportiva. Per exemple, en bàsquet, el Barça ha volgut sortir al pas dels rumors que han vinculat el seu tècnic Xavi Pascual amb el Dubai i que en conseqüència han fet que el club blaugrana, segons informacions periodístiques, hagi contactat amb l'actual entrenador de l'Unicaja, el basc Ibon Navarro. El Barça ha explicat en un comunicat que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte que s'està treballant de manera conjunta. A més, el bàsquet blaugrana també ha negat de manera categòrica haver mantingut cap reunió amb un entrenador que no sigui Pascual. Sense deixar el bàsquet, destaquem que a la Lliga Femenina el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig, ha qualificat d'històrica la temporada de l'equip gironí. Puig ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa de valoració del curs que ja s'ha acabat per a l'equip gironí. Un Pere Puig que també ha comentat que la continuïtat del tècnic Roberto Iñiguez està gairebé tancada i que pràcticament només falta la signatura. Pere Puig també ha explicat que el club farà diversos canvis a la plantilla. En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina, que va començar ahir a Gijón i que s'allargarà fins diumenge. Tenim eliminació del Vigas i Riells en el primer partit de quarts d'avui. Ha cedit 4-2 contra el Benvibre. Ara, a partir de les 8, jugaran al Palau contra l'equip anfitrió, el Gijón. La primera semifinal va quedar definida ahir i enfrontarà el Vilassana amb el Fraga. I a tot això, a l'Open de la PGA de Golf, que es disputa a l'estat de Pennsilvània, als Estats Units, avui segona jornada amb el golfista de la Garriga, David Puig, que marxa recorrent els primers forats. Al forat 3 del recorregut, Puig afirmava avui una targeta provisional d'un cop sota el par del camp que el situa al par del camp en el global, sumant-hi al recorregut d'ahir.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En futbol, un apunt, el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que obrin un expedient disciplinari a Florentino Pérez, el president del Madrid. Demanen que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpes per les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira.
4: 3CAT Info.
13: Són les 8. Dimecres que ve, el govern espanyol i la Generalitat es reuniran a Madrid per subscriure el projecte de la línia ferroviària orbital que negocien el PSC i Esquerra i que podria desencallar els primers pressupostos de Salvador Illa. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els mestres i professors de Lleida i l'Alt Pirineu han tallat la C-16 al túnel del Cadí i en el marc de les protestes al sector educatiu per aconseguir millores salarials. El tall s'ha d'allargar fins les 9 del vespre. La vaga a aquest territori ha tingut un seguiment del 50% segons USTEC i del 18% segons el Departament d'Educació. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. Detingut a Lleida un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. El Tribunal de Comptes condemna l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel De Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Els hauria cobrat indegudament en concepte de triennis que no li pertocaven. La Generalitat reclama a l'Aragó prop de 800.000 euros per les obres de Xixena que va comprar i custodiar al Museu de Lleida i al MNAC. El govern català demana obrir un procés de negociació que el govern aragonès ja ha rebutjat. Andalusia posa avui punt i final a la campanya per les eleccions autonòmiques de diumenge. El PP mira de mobilitzar el vot per mantenir-hi la majoria absoluta, mentre que el PSOE vol esquivar una desfeta com les d'Extremadura i l'Aragó. S'obre a Barcelona la llibreria Finestres Palestina, amb un fons de 4.000 títols. És la primera llibreria del món especialitzada en Palestina fora del seu territori.
4: Esports.
13: David Ubach.
6: Pedro Acosta ha estat el pilot més ràpid a la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que ha arrencat avui amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la repesca al circuit de Montmeló, igual que els catalans Alec Rins i Maverick Viñales, que ha reparegut. En ciclisme, el danès Jonas Vingegaard s'ha coronat al cim del Blockhaus a la setena etapa del Giro d'Itàlia, la primera en final d'alta muntanya. El portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa de líder. I en bàsquet, el Barça més un comunicat per desmentir els rumors que el vinculen amb el tècnic de l'Unicaja, Ivon Navarro. El Barça de bàsquet ha mostrat total compromís amb Xavi Pascual per liderar el futur del bàsquet blaugrana.
13: I ens falta el temps. El cap de setmana serà més estable que els darrers dies. Dissabte, amb sol i fred matinal i amb alguns ruixats puntuals cap a Girona. I diumenge, ruixats i tempestes de tarda al Pirineu i al prelitoral. Ben bé fins al massís dels ports. Les temperatures pujaran a poc a poc.
4: Trescat Info.
13: Passen gairebé 4 minuts de les 8. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 9.
4: 3CAT Info.
13: 3CAT Info. El govern català i l'espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid. Serà una comissió bilateral per escenificar que la Moncloa avala els acords en infraestructures que estan negociant Oriol Junqueras i Salvador Illa per desencatllar els pressupostos de la Generalitat. Sobretot el projecte per fer una nova línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Costaria 5.200 milions d'euros, comptaria amb el finançament de l'Estat, i la idea és que estigui enllestida l'any 2040. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, confia que tot plegat serveixi per poder aprovar els comptes que serien els primers del govern de Salvador Illa.
14: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-les enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
13: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini. Tot i així, diu Jéssica Albià, que el principal objectiu ara, per ara, és que Rodalies funcioni bé. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
15: Som molt conscients, malgrat que és molt bona notícia, que les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos en curt i mig termini per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
13: Si no hi ha sorpreses d'última hora, l'acord per aquesta línia orbital entre el PSC i Esquerra es rubricarà dilluns i aquell mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si tanquen definitivament l'acord per als comptes. En canvi, Junts per Catalunya i el Partit Popular ho consideren una presa de pèl i exigeixen prioritzar Rodalies. Salvador Vergés, portaveu de Junts al Parlament, en una entrevista a l'hemicicle de 3Cat Info, i el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández.
16: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
17: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
13: La nova línia orbital de tren que hauria d'unir el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona provoca també dubtes entre alguns experts perquè no la veuen prioritària. Per una banda, els preocupa que hipotequi les inversions que necessita Rodalies. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, en declaracions al Catalunya al Dia d'aquesta emissora.
18: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
13: També apunten que el recorregut no resol els punts on hi ha més demanda. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, el projecte tindrà èxit si també es desenvolupa urbanísticament els punts de la corona metropolitana per on passarà aquesta línia. Ho ha dit el Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
19: Necessita que aquest model estigui vinculat també amb creixements urbanístics al voltant de les estacions, en proximitat de les estacions. Des del punt de vista estratègic és necessari, no?, que es construeixi més habitatge fora del municipi de Barcelona, i la forma de fer aquest habitatge viable i realment amb utilitat social és que estigui ben connectat en xarxa de transport metropolità.
13: I a més, recorden que hi ha altres alternatives per garantir el transport públic en aquests punts i que s'ha de pensar en com mantenir els nous quilòmetres de xarxa ferroviària per tenir-la en condicions. Els mestres mantenen el tall de la C-16 al túnel del Cadí en la quarta jornada de protestes d'aquesta setmana en defensa de l'educació pública. Unes mobilitzacions que avui han arribat a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran. Riu de Cerdanya, Joaquim Albalate, bona tarda.
20: Bona tarda, doncs continua en marxa aquest tall a l'autopista C-16, un tall que ha començat poc després de 6:45 de la tarda. Hi ha unes 200 persones que tallen l'autopista en tots dos sentits, uns centenars de metres més amunt de la boca nord del túnel del Cadí. Un tall que havia de ser intermitent, però finalment els manifestants han decidit no aixecar el tall en cap moment i que durarà fins aproximadament les 9 del vespre. Els docents continuen reclamant aquí millores laborals i salarials, una baixada de les ràtios i més recursos per l'escola inclusiva, i també reclamen més democràcia als centres i protesten contra la presència policial als instituts i també contra la infiltració d'agents dels Mossos a les seves assemblees. Precisament per fer més pressió al departament després de la reunió fallida d'ahir, han volgut portar aquestes protestes a les carreteres, com per exemple aquesta de la C-16, unes mobilitzacions que consideren tot un èxit. Marisol Salvador és portaveu d'USTEC.
2: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, li està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
20: És la quarta jornada de protestes aquesta setmana. Avui era el torn de Lleida i l'Alt Pirineu i l'Aran. La vaga, qui ha tingut un seguiment segons el departament del 18%, però els sindicats parlen del 50%. A Lleida aquest matí hi ha hagut una manifestació amb uns 2.000 participants, també hi ha hagut una marxa a la Seu d'Urgell, hi ha hagut també talls de carretera a l'N240 a Lleida i a l'N230 a Les Bordes, a l'Alta Ribagorça. Unes mobilitzacions que els docents asseguren que si no se'ls escolta continuaran les properes setmanes.
13: Gràcies, Joaquim. Les protestes de docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us ho avançàvem, que s'està preparant, doncs, i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat aquesta aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. La vaga serà parcial, afectarà l'arrencada del servei i s'allargarà fins les 9 del matí i es repetirà entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. Els sindicats convocants reclamen a Renfe que hi hagi més personal, sobretot, per exemple, interventors, per motius de seguretat. Sentim a Pau Mercè, de Comissions Obreres.
21: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava a bord dels trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
13: Una reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei i la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
4: 3CAT Info.
13: A Lleida aquesta tarda han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut es tracta ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
22: Els fets han passat al voltant de les 4 de la tarda quan l'home ha intentat assaltar amb una arma de foc un supermercat situat al carrer Baró de Maials. Ha fugit sense emportar-se res, però poc després ha quedat detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia només un mes del centre penitenciari de Ponent, on complia condemna des del 2021 per 2 assalts violents en supermercats a Lleida. Abans havia complert una condemna de més de 20 anys per 2 assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments. Quan es va posar en llibertat el 16 d'abril ja es va alertar de la seva perillositat perquè no estava rehabilitat i tenia un alt risc de reincidència.
13: Més qüestions. Nou revés per l'exdirector de l'oficina antifrau, Daniel de Alfonso. El Tribunal de Comptes l'obliga a tornar 142.000 euros a l'entitat que va presidir entre el 2011 i el 2016. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis que no li pertocaven. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer ara al Suprem. De Alfonso, com dèiem, va presidir aquesta entitat durant 5 anys, fins que un mitjà de comunicació va fer pública una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, José Fernando Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El Parlament el va destituir poc després.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
13: 3 minuts i un quart de nou, obrim plana internacional. En plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Els bombardejos massius es van reprendre tot just finalitzar el breu alto al foc i Rússia ha llançat aquesta setmana un atac massiu a més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, en una visita als edificis residencials on va morir la majoria de víctimes, ha dit que el seu país respondrà amb atacs a instal·lacions petrolieres russes. I mentrestant, a la zona del front de guerra, l'ONU ha denunciat un doble atac rus amb drons contra un dels seus vehicles a la ciutat de Kherson. En l'incident no hi ha hagut ferits. Un portaveu de les Nacions Unides ha assegurat que el vehicle estava perfectament identificat i participava en una missió humanitària comunicada als exèrcits.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
13: El Regne Unit ha prohibit l'entrada a 11 simpatitzants estrangers d'extrema dreta que tenien previst assistir a la manifestació que s'ha convocat per demà a Londres. La mobilització està organitzada per Tommy Robinson, conegut per les seves consignes racistes i contra l'islam, i que al setembre va plegar més de 100.000 persones a la capital britànica. El primer ministre, Keir Starmer, s'ha referit avui als organitzadors i els ha acusat de difondre odi i divisió. La marxa de demà, a més, coincidirà també amb una altra de signe contrari a favor de Palestina, en concret per commemorar l'expulsió dels palestins de casa seva després de la independència d'Israel. Tot i que els recorreguts seran diferents, les forces de seguretat s'estan preparant per si hi ha alguna mena d'incidents. De seguida els actualitzem l'estat del trànsit. Abans, una darrera qüestió. Trump ha posat fi avui a la visita de dos dies a la Xina, que acabava sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules del president dels Estats Units i Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran, sense que quedi clar si la reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar fins als 109 dòlars al barril de Brent. Les accions de la nord-americana Boeing han caigut perquè s'esperava que la Xina li comprés molts més avions dels que finalment s'han compromès. Després de la visita de Trump, Putin viatja en principi a la Xina la setmana que ve. Francesc Canals.
1: En el camí de tornada, Donald Trump va desgranant una mica el contingut d'aquesta cimera. La Xina comprarà 200 avions Boeing amb un motor també nord-americà General Electric. Podrien ser fins a 750 avions. Trump també ha dit que els agricultors nord-americans estaran molt feliços amb els acords firmats a Pequín. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, Taiwan, a pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping. El mateix president nord-americà ha precisat que no hi ha cap canvi, és a dir, cap concessió a la Xina sobre el suport a Taipei. Pequín ha multiplicat avui les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. Xi Jinping l'ha guiat per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja, perquè és on viuen i treballen els líders xinesos. Nova reunió amb Xi i breus paraules sobre l'Iran. Sentim Donald Trump.
3: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
1: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès, que ja es prepara per rebre, previsiblement la setmana que ve, Vladimir Putin.

0: Tota la informació de les carreteres, l'estat del trànsit i també del transport públic la té el nostre equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs amb dues últimes hores es comença a aixecar el tall de la C-16 al túnel del Cadí, on hi ha una manifestació del professorat, encara vehicles aturats i retencions a Riu de Cerdanya, a la Boca Nord, en tots dos sentits, i també de Guardiola de Berguedà a Bagà, en sentit nord, en direcció Puigcerdà, per accedir a la Boca Sud del túnel del Cadí. L'altra última hora és que un motorista ha mort avui arran un accident amb un camió a la Ronda Litoral de Barcelona. El sinistre ha passat aquest migdia a l'accés al Nus de la Trinitat, quan la moto que conduïa ha topat amb un camió, segons ens han informat a fonts de l'Ajuntament de Barcelona. El motorista ha quedat ferit i ha mort aquesta tarda. Tornant a les carreteres, ara hi ha un vehicle avariat a la sortida de Barcelona per l'autopista C33 a l'altura de Vallbona, encara en terme municipal de Barcelona, que talla el carril de la dreta i provoca retencions a la sortida pel Nus de la Trinitat, tant a la C58 com a la C33 d'aproximadament un quilòmetre, i també afecta de retruc les vies d'accés al Nus de la Trinitat. La B20 la pot nord des de Santa Coloma de Gramenet, la Ronda de Dalt des de Canyelles i la Ronda Litoral aturada des de Santa Coloma i fins al Nus de la Trinitat. Aquí, en aquesta zona, també hi ha retencions a la C31 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Sant Adrià, en direcció d'entrada a Barcelona per un accident que talla un carril. També hi ha hagut una topada a la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, que també talla un carril a la circulació i que provoca retencions puntuals. D'altra banda, pel que fa a altres incidències, tallada la carretera local BB-5222 entre Manlleu i Roda de Ter per un foc de vegetació si estan fent desviaments. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: La tarda d'avui ens ha deixat ruixats i tempestes a punts de la Catalunya central, al prelitoral i al litoral. Unes pluges que han arribat en alguns casos, com Cardedeu, Pineda de Mar, Sant Celoni, al voltant dels 15-16 litres per metre quadrat. A l'escala, les pluges de darrera hora del matí han arribat a deixar fins a 18 litres per metre quadrat i també de la tarda destaquem els 10 litres d'Anglesola, amb aquestes precipitacions que del Pla de Lleida han anat avançant cap al Camp de Tarragona. I tot això en un dia en la qual la neu ha sigut important també a partir dels 1.300 metres a punts del Pirineu, que han emblanquinat bona part del Pirineu, que ja es trobava totalment verd de pràcticament les temperatures altes que han tingut aquestes darreres setmanes. I destaquem també la neu que ha aparegut al sector del Turó de l'Home. El Turó de l'Home, de 1.700 metres, la part de dalt estava també una mica coberta, enfarinada de neu. I tot això en un dia suau pel que fa a la temperatura a les Terres de l'Ebre i sobretot al Camp de Tarragona, la més alta a Tarragona, 23 graus de temperatura màxima. I en canvi, l'arribada d'aire fred ha fet que, per exemple, a Estanya arribessin només als 12 graus, a Molló als 11 o a Viella la màxima del dia fos 10 graus. De cara a les properes hores, les precipitacions que encara quedaran tendiran a marxar del tot per deixar pas a una nit i matinada molt tranquil·la amb una mica de tramuntana a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, un mestral que demà al matí bufarà una mica més d'intensitat al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Dissabte es llevarà amb molt de sol arreu, amb alguns bancs de boira i amb una mica de neu cap a la Vall d'Aran. S'ha descartat que la cota de neu es mantingui al voltant dels 1.400 metres amb tendència a pujar, però demà el que haurem de fer és abrigar-nos, perquè de bon matí farà fred, especialment a les comarques de l'interior, fins i tot s'esperen glaçades a les valls del Pirineu i l'ambient serà molt fresc a la façana costanera. Demà a la tarda el que s'espera és que apareguin de nou els ruixats a punts de les comarques de Girona, preferentment al Pirineu més oriental, i d'així descarregui alguns ruixats, fins i tot alguna petita tempesta. Tot això amb unes temperatures que demà començaran a remuntar lleugerament i de cara a diumenge, de matinada i a primera hora del dia, amb alguna gotellada cap al Maresme o la costa sud de la Costa Brava. A la resta cel variable i de nou, diumenge a la tarda, més ruixats al Pirineu i al Prepirineu, tant dissabte com diumenge, amb temperatures que tendiran a pujar a poquet a poquet.
2: Tresca Info.
0: La Generalitat ha reclamat al govern de l'Aragó que li pagui gairebé 800.000 euros per les obres de Vilanova de Xixena que va comprar i custodiar el Museu de Lleida i el MNAC. L'executiu català també planteja obrir un procés de negociació que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albacar.
4: La reclamació se centra en les despeses derivades de la compraventa de 56 obres els anys 1983 i 1992 i també dels treballs que es van fer de conservació i manteniment fins al 2016 quan les obres eren al Museu de Lleida. Segons escrit de la Generalitat, el fet que es declarin nuls de ple dret els contractes de compraventa comporta que s'hagin de restituir els diners del procés i també de les actuacions que es van fer de les obres mentre van estar al museu. En paral·lel a l'escrit, també es planteja l'obertura d'un procés de negociació directe entre les dues parts en un termini de 10 dies. Una proposta que la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, ha rebutjat i qualifica la reclamació de rebequeria de l'executiu català.
5: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
4: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En cas que no s'acabi començant una negociació en el termini de 10 dies, la Generalitat reclama que llavors s'aboni la totalitat d'este import en un mes. En este cas, l'Aragó hauria de pagar 400.000 euros al Departament de Cultura per la compra-venda i 370.000 per al Consorci del Museu de Lleida per la conservació i manteniment de les obres. A banda, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions a les ordres monàstiques, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compra-venda d'altres obres d'art al 1994.
0: Últimes hores de campanya electoral a Andalusia, amb el PP animant a la mobilització dels seus per aconseguir la majoria absoluta i no dependre de Vox. L'exministra socialista María Jesús Montero lluita per evitar una debacle dels socialistes, com de les últimes eleccions a l'Aragó o Extremadura. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
6: Les de diumenge són unes eleccions de certeses. Totes les enquestes donen la victòria al Partit Popular i tot apunta que Moreno Bonilla té tocar la majoria absoluta per deslliurar-se de Vox 4 anys més.
7: No es lo mismo gobierno que desgobierno. No es lo mismo poder tener un gobierno en el mes de julio que tenerlo en el mes de noviembre porque no tengamos mayoría. No es lo mismo que nos pongan palos en la rueda. No es lo mismo que nos sometan a chantaje.
6: Andalusia pot ser el mirall que vol Alberto Núñez Feijó de cara a les espanyoles, un PP hegemònic i sense l'extrema dreta, però la realitat d'Andalusia és molt diferent i la demostració és que Moreno Bonilla ha apartat Feijó durant la campanya i fins i tot avui la tanquen en mítings per separat. La cara de la moneda per al PP i la creu per al PSOE. Els socialistes surten diumenge a salvar els mobles i aspiren a no empitjorar el resultat d'ara fa 4 anys. Les perspectives són molt dolentes, tot i que de portes en fora, María Jesús Montero parla de donar la sorpresa.
8: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
6: Pedro Sánchez també se la juga amb l'exministre Montero. Va ser la seva aposta personal i el president del govern espanyol s'ha bolcat en la campanya. Avui tanquen junts aquest vespre a Sevilla. De cara a diumenge, l'incògnita que malla l'últim escó a 4 províncies, 4 diputats que determinaran l'absoluta pel PP, la desfeta del PSOE o l'estancament de Vox.
0: El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, referma en l'objectiu d'aconseguir l'oficialitat del català a la Unió Europea. L'endemà que la Plataforma per la Llengua denunciés la inactivitat del govern espanyol en aquesta qüestió, Álvarez ha dit que tard o d'hora serà una realitat.
9: Es una cuestión de tiempo, y el compromiso del gobierno y mi compromiso personal está fuera de toda duda, y desde luego no le puedo decir cuándo, pero que será oficial lo será.
0: Ho ha dit després de cloure un seminari sobre l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur al Palau Macaya de Barcelona. S'obre al barri de Gràcia de Barcelona la primera llibreria del món especialitzada en Palestina fora del seu territori. Es diu Finestres Palestina. Tindrà un fons de 4.000 títols, tots els gèneres, i una programació estable dedicada a difondre la cultura, el pensament i la realitat del poble palestí. És un projecte de la Fundació Finestres, una de les organitzacions de la Fundació Ferrer que presideix Sergi Ferrer Salat.
10: Empatitzar i solidaritzar-se amb la causa del poble palestí és posar-se en el lloc just i correcte de la història. Que volem, amb tot l'amor, la empatia i la solidaritat del món, és que la causa del poble palestí bategui amb força en el si de la consciència col·lectiva. Almenys farem la nostra part i que bategui amb força aquí a Barcelona i a Catalunya.
0: La llibreria és al carrer Verdi i s'inaugura aquesta tarda coincidint amb la commemoració del dia de la Nakba, també coneguda com la catàstrofe palestina.
2: Esports.
0: 5 minuts mal comptats i 8:45, moment per tota l'actualitat esportiva amb en David Ubach. Bona tarda.
11: Bona tarda, l'encapçalem amb motor amb el Gran Premi de Catalunya de MotoGP que ha arrencat avui al circuit de Barcelona-Catalunya amb un meló amb Pedro Acosta, que ha estat el pilot més ràpid del dia a la primera jornada d'entrenaments, amb Àlex Márquez segon només a 18 mil·lèsimes. El pilot de Cervera ha explicat que encara falta fer una passa endavant.
12: Per arribar a aquest punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt on estàvem l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils, demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem al camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
11: De fet, els cinc primers, on hi ha Brad Binder, Raúl Fernández i Johan Zarco, estan separats només de 79 mil·lèsimes. També ha superat el tall el líder Marco Bezzecchi. En canvi, hauran de fer repesca, entre d'altres, els catalans Maverick Viñales i Àlex Rins. Demà la jornada reprèn a 8:45 del matí. TV3 serà en directe amb els entrenaments de MotoGP a partir de les 10, mentre que TV3 i Catalunya Ràdio oferiran la cursa sprint en directe.
2: 3CAT Info.
11: Seguim sobre dues rodes per parlar de ciclisme. Jonas Vingegaard, el danès de l'equip Visma, s'ha coronat al Blockhouse guanyant la setena etapa del Giro d'Itàlia de 245 quilòmetres. El danès ha atacat a falta d'una mica més de 5 quilòmetres per a l'arribada en aquest cim de categoria especial i ha aconseguit el seu triplet de victòries a les 3 grans voltes. Avui ha guanyat la seva primera etapa al Giro, que s'afegeix a les que ja tenia a la Vuelta a Espanya i al Tour de França. A la classificació general, el portuguès Afonso Eulàlio, del Bahrain, manté la malla rosa de líder, ara amb 3 minuts i 17 segons d'avantatge sobre Vingegaard. Demà, 8a etapa de 156 quilòmetres entre Chieti i Fermo, amb un port de tercera categoria. Del ciclisme passem al bàsquet, perquè el Barça ha volgut sortir al pas dels rumors que han vinculat el seu tècnic Xavi Pascual amb el Dubai i que, en conseqüència, han fet que el club blaugrana contacti amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivón Navarro, segons informacions periodístiques. El Barça ha explicat en un comunicat que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte que s'està treballant de manera conjunta. A més, el club blaugrana també ha negat de manera categòrica haver mantingut cap reunió amb un entrenador que no sigui Pascual. Del bàsquet passem ara a l'hoquei patins.
2: L'actualitat esportiva a fons.
11: Avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina que va començar ahir a Gijón i que s'allargarà fins diumenge. Tenim en joc ara el Palau Gijón amb empat a 0 a la primera meitat d'aquest últim duel de quarts de final. Abans s'ha jugat el Benvibre 4, Vigues i Riells 2. En futbol, el Barça femení juga demà a la final de Copa. Serà Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid en un enfrontament del qual n'ha parlat la blaugrana Esmei Brooks, que en concret s'ha referit a la pressió que tenen per guanyar.
13: I mean, there's always pressure for a final.
14: Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol, i que és especial i una cosa molt bona. Fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades, i això és el que hem de fer.
13: Be 100% focused also, and that's what we have to do.
11: La final la transmetrem, per cert, a Catalunya Ràdio, a la TDG, des de 8:45 del vespre, mitja hora abans que arrenqui el partit. La TDG també es podrà seguir al dual de TV3, que igualment emetrà la final en directe. També en futbol, en clau masculina, el Madrid està atent al mercat per aconseguir un nou entrenador. Avui, a la prèvia del partit entre l'Estoril i el Benfica de la Lliga Portuguesa, Josep Mourinho ha explicat que té una oferta de renovació del seu club per continuar el vincle.
15: Tive proposta de renovação do Benfica.
16: He rebut una proposta de renovació del Benfica. Va arribar dimecres el meu representant. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. Ho faré a partir de diumenge. De fet, ho faré diumenge.
15: Só vou fazer-ho, eu diria, domingo.
2: 3CAT Info.

0: Són 8:45, dimecres que ve. El govern espanyol i la Generalitat es reuniran a Madrid per subscriure el projecte de la línia ferroviària orbital que negocien el PSC i Esquerra i que podria desencallar els primers pressupostos de Salvador Illa. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els mestres i professors de Lleida i l'Alt Pirineu han tallat la C-16 al túnel del Cadí, ara ja reoberta, en el marc de les protestes del sector educatiu per aconseguir millores laborals. El tall s'ha d'allargar, com dèiem, fins a les 9 del vespre, però ara ja està reoberta. La vaga en aquest territori ha tingut un seguiment del 50%, segons USTEC, i el 18%, segons el Departament d'Educació. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat ja l'aturada. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball. I fins les 9 en punt també us explicarem altres notícies, com per exemple que la sargantana de les Pitiüses està en risc i algunes de les seves varietats ja s'han extingit perquè una serp invasora se les està menjant. A Eivissa ja pràcticament no en queden i com que les serps aconsegueixen nedar fins als illots, també han acabat amb una desena de les varietats que hi vivien. O que aquest vespre Folgueroles dona el tret de sortida a la Festa Verdaguer, que fins al 10 de juny acollirà una quarantena d'activitats culturals. La novetat d'aquest any és que la festa s'estén a la Catalunya Nord per commemorar els 140 anys del poema Canigó. I en esports, David Ubach.
1: Destaquem que Pedro Acosta ha estat el pilot més ràpid a la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP pel que fa als entrenaments d'aquest divendres al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Àlex Márquez ha estat el segon del dia, mentre que Jorge Martín, de la mateixa manera que els catalans Alec Rins i Maverick Viñales, haurà de passar per la repesca.
0: I el temps al cap de setmana serà més estable que els darrers dies. Dissabte, amb sol i fred matinal i amb alguns ruixats puntuals cap a Girona. I diumenge, ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i al prelitoral fins als massís dels ports. Les temperatures pujaran, però a poc a poc.

0: Doncs a punt un nou programa a aquesta hora de l'Hemicicle, avui amb el portaveu parlamentari de Junts per Catalunya, Salvador Vergés.
1: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
2: L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia ferroviària, l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras han pactat i que presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Un cop el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra signin l'acord global pels pressupostos a principis de la setmana que ve, aleshores començarà la tramitació al Parlament perquè quedin aprovats definitivament abans de les vacances d'estiu. Avui entrevistarem el portaveu parlamentari de Junts per Catalunya, Salvador Vergés. Benvinguts a l'Hemicicle. El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos i dimarts ja es podria presentar l'acord global. Tal com us vam avançar a 3CAT Info, la línia Orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Segons Esquerra, hauria d'estar tot acabada d'aquí uns 15 anys i el cost, uns 5.200 milions d'euros, l'hauria d'assumir tot l'Estat, tot i que hi hauria una part que es vehicularia a través del finançament del Banc Europeu d'Inversions. El govern de Salvador Illa està convençut que les vagues al sector educatiu no interferiran en l'acord. Sílvia Paneque és la portaveu de l'executiu.
3: No hi ha cap mena de vinculació. L'àmbit pressupostari es treballa com es venia treballant i l'àmbit de la millora del sistema educatiu doncs, té la seva via i, per tant, són vies diferents de treball i de negociació que res tenen a veure. I, per tant, no s'han de veure alterades en cap cas l'una per l'altra.
2: Tot i el convenciment que les vagues de mestres no interferiran en els pressupostos, Esquerra ha demanat al govern que resolgui el conflicte. Esther Capelles, la portaveu dels Republicans al Parlament.
4: Nosaltres també interpel·lem directament al govern, doncs, que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos ni d'altres històries. Que arribin acords.
2: A banda dels 20 diputats d'Esquerra, el govern necessita també el suport dels comuns per tenir la majoria al Parlament per aprovar els pressupostos. L'acord amb els de Jéssica Albiach ja es va tancar el mes de març, quan va fracassar el primer intent de negociar els comptes amb els republicans. Albiach també ha garantit el suport dels 6 diputats dels comuns, tot i els conflictes que se li acumulen al govern.
5: Jo crec que hem de poder fer compatible una cosa i l'altra. Catalunya porta 3 anys sense pressupostos i actuem en aquesta coherència.
2: El tren Orbital es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los amb Esquerra el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Aquests seran els primers pressupostos que podrà aprovar Salvador Illa just quan ha arribat aquesta setmana pràcticament a l'equador del seu mandat. Justament aquesta setmana ha fet 2 anys de les eleccions al Parlament que van conduir Illa a la presidència de la Generalitat. Junts per Catalunya, el principal grup de l'oposició, ha fet un balanç molt negatiu d'aquests 2 anys. Mònica Sales és la cap de files de Junts.
6: El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa. El seu govern està en caiguda lliure, no estem davant d'errors puntuals, estem davant d'una incompetència general.
2: El portaveu del Partit Popular, Juan Fernández, també ha estat molt crític amb els 2 anys de govern d'Illa.
7: Salvador Illa va arribar prometent estabilitat, gestió i normalitat. Però avui Catalunya continua atrapada en la mateixa dependència del separatisme, en la mateixa burocràcia asfixiant i en la mateixa decadència dels serveis públics.
2: Precisament una de les últimes crisis que ha esquitxat el govern, la de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents, ha estat protagonista aquesta setmana al Parlament. Han hagut de comparèixer la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que han admès que l'operació es va plantejar malament i han demanat disculpes.
8: Aquesta és una maniobra operativa, ben intencionada, però mal plantejada. Malgrat que no és una decisió política, sí que avui demanat disculpes.
1: Té la paraula.
9: Salvador Vergés i Tejero, diputat portaveu de Junts per Catalunya al Parlament.
2: Benvingut al programa L'Hemicicle. Aquesta setmana ha fet 2 anys de les eleccions al Parlament que van permetre a Salvador Illa arribar a la presidència de la Generalitat. Quin balanç en fa el seu partit d'aquests 2 anys de govern del PSC?
9: Doncs un balanç, sincerament, nefast, perquè el president Illa i el govern socialista van arribar, jo diria fins i tot amb una superioritat moral de dir ara ja el procés independentista, això ja no toca, ara toca doncs, la gestió, l'estabilitat, i realment al cap de 2 anys s'ha demostrat doncs, que tota aquella gestió que ens venien, doncs res de res. O sigui, realment, jo m'atreviria a dir que són molt dolents, però molt. O sigui, si això, aquest govern fos una empresa, seria una empresa en fallida, perquè no és que siguin uns errors puntuals, que els pots entendre, els pots fins i tot perdonar, sinó que hi ha una crisi general, transversal, fan emprenyar tothom, tenen al carrer doncs, els mestres, els metges, els pagesos, els pescadors, les alertes meteorològiques no saben com gestionar-les, les rodalies ja no en parlem, els que ens estimem la llengua doncs, estem absolutament decebuts amb l'actitud d'aquest govern. Per tant, és una crisi general, no?, que demostra que no era veritat que ells venien a gestionar i ni molt menys a ser bons gestors. Per tant, el que ja vam dir en campanya electoral ara es referma 2 anys després, i és que si tu no defenses la nació no defensaràs de cap manera una bona gestió. O sigui, si tu no ets capaç de plantar-te a Madrid a defensar els recursos, les competències que nosaltres ens mereixem com a poble, com a Catalunya, de cap manera podràs gestionar res. Si a més a més t'alies amb uns socis, amb unes polítiques d'esquerra doncs diguem-ne mal enteses, amb una pressió fiscal, amb una burocràcia, amb una fiscalització dels diferents sectors en què ni l'educació, ni la sanitat, ni els empresaris, ningú està satisfet i res funciona, doncs home, és trist. Afortunadament, al costat d'això doncs hi ha país. Jo no diria nosaltres som la solució, jo diria nosaltres, Junts per Catalunya, som part de la solució, perquè afortunadament la solució passa pel poble de Catalunya, per la societat civil, que a pesar d'un mal govern sempre és capaç de seguir tirant endavant. Per tant, nosaltres el que volem és ser aquesta alternativa que acompanyi aquesta bona acció que fan els ciutadans, les empreses, els autònoms, els mestres, els metges, etc.
2: Una de les últimes crisis que ha hagut d'entomar el govern és la polèmica infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, han admès que va ser un error. N'hi ha prou amb reconèixer l'error i demanar disculpes?
9: No és suficient. Nosaltres el que demanem és que hi hagi responsabilitats polítiques i, per tant, que o bé dimiteixin o bé el president Illa doncs, cessi, en aquest cas, a la consellera d'Interior, la consellera Parlon, però també a la consellera d'Educació, a la consellera Niubó i també, òbviament, al director general de la policia, el senyor Trapero. És evident que l'educació no ha de passar mai per la policia, Déu me'n guard, i això doncs ha agafat el seu màxim exponent quan resulta que no només pretenien posar els Mossos a les escoles, sinó que ja infiltren els Mossos a les assemblees dels docents, i això nosaltres estem absolutament en contra.
2: El govern i Esquerra Republicana estan perfilant un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat els pròxims dies perquè es puguin aprovar aquí al Parlament abans de l'estiu. Creu que Esquerra hauria de congelar aquest acord fins que no es tanqui i no se solucionin totes les crisis que té obertes el govern?
9: Absolutament sí. O sigui, Esquerra Republicana no entenem com pot fer aquest doble joc de, per una banda, doncs, ser crític i demanar també dimissions de conselleres del govern i, en canvi, dir que això doncs, no té res a veure amb seguir negociant els pressupostos. I tant que té a veure. Al final és tot un mateix paquet, és un mateix govern, és una mateixa política de cap on volem fer anar el país. I, per tant, si ells doncs, no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el al govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
2: Parlant d'infraestructures, Esquerra ha posat com a condició, com a principal condició per aprovar els pressupostos de la Generalitat que es tiri endavant la línia ferroviària orbital. Ha deixat de banda la reclamació de l'IRPF i ara aposta per la orbital. No sé com ho valora Junts.
9: Sí, Esquerra Republicana ha anat fent unes rebaixes que nosaltres no entenem. Va començar parlant de la recaptació i la gestió total de l'IRPF, després va veure que això doncs, no, Madrid no li acceptava i va parlar del consorci d'inversions, ara parla de la societat d'inversions, ha anat reduint doncs, també les seves expectatives amb una línia orbital, una línia orbital que, per cert, l'hem votat tots, nosaltres també, Junts per Catalunya, diverses vegades a favor aquí al Parlament de Catalunya. Aquesta línia doncs, que va de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró, aquests 120 quilòmetres que aprofita part d'altres línies que hi ha, però que es acaba de completar i que és una línia important perquè descentralitza les rodalies i el transport públic al nostre país. Nosaltres l'hem votat a favor i l'hem defensat. Ja està, ja queda clar que aquesta va endavant, només faltaria. Però és un projecte que la que es comenci a executar estem parlant de 15-20 anys vista. Per tant, ja està clar que s'ha de fer, ja ho hem dit, i a més és un projecte a llarg termini. Els problemes dels catalans per on passen? Per altres coses que encara no estan acordades i que a més siguin a molt curt termini, com és, per exemple, que Rodalies doncs, funcioni. I a dia d'avui, un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge, avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, jo em sembla que és una autèntica presa de pèl.
2: Dono per fet que Junts presentarà esmena a la totalitat als pressupostos, com de fet ja va fer en el primer intent de negociació al mes de març.
9: Nosaltres, evidentment, no estem d'acord amb aquests pressupostos. Són uns pressupostos que ja venen marcats per 6 diputats del 135, en concret per els diputats doncs, de Comuns, amb unes polítiques d'habitatge, de fiscalitat, que van absolutament en contra del que necessita el país.

0: pla. Si no es dediqués a la política, què es dedicaria?
1: Plantaria tomàquets a casa. Tenim una casa de pagès i als camps de casa sempre he pensat que seria molt bonic fer diferents varietats de tomàquet i, a més, poder-ho combinar amb energia fotovoltaica. Això és un projecte que a la llarga em fa il·lusió.
0: Amb quin diputat o diputada que no sigui de Junts compartiria un dinar i una sobretaula distesa?
1: Doncs, per exemple, amb l'Alba Camps, diputada d'Esquerra Republicana, que m'alegro moltíssim que hagi tornat al Parlament de Catalunya.
0: Aquest estiu té previst pujar alguna muntanya per coronar algun cim a vostè que li agrada tant?
1: Seria el primer estiu de la meva vida que no faig un cim, eh? Per tant, espero que algun o altre sí. Sí que és veritat que ara mateix no en tinc cap en ment. Ho dic una mica mentida. Sí que estic escrivint un altre relat curt, a mi m'agrada escriure també una mica, i estic escrivint un relat curt en què el protagonista doncs, es planteja el repte d'escalar una cresta, i tot i que jo li he canviat el nom, sé quina cresta em refereixo, de l'Alta Garrotxa, i espero doncs, poder-la anar a grimpar aquest estiu.
0: És puntual quan queda amb algú?
1: Procuro ser-ho, sí. A vegades per circumstàncies, sobretot si vaig amb Rodalia Renfe, no ho soc, però procuro ser-ho.
0: Digui'm un adjectiu que el defineixi bé a vostè.
1: Responsable, i això té una derivada positiva i una altra de negativa.
0: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
1: Que aconseguíssim posar les bases perquè la societat catalana tornés a tenir la il·lusió per tornar a engegar el procés cap a la independència.
0: Salvador Vergés, portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
1: Moltes gràcies.
2: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @l-hemicicle.
3: Tres quarts i dos minuts de nou, moment per aturar-nos i saber com tenim l'estat del trànsit. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs destaquem primer de tot que ja ha quedat el tot reobert a la C-16, a l'eix del Llobregat, al túnel del Cadí, on durant prop de dues hores hi ha hagut una manifestació del professorat. Queda encara lentitud a l'altura de Guardiola de Berguedà en direcció Puigcerdà, però ja s'està esvaint del tot la retenció. A l'autopista del Maresme, a la C-31, queda una petita retenció a l'altura de Sant Adrià de Besòs en direcció Barcelona, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident. També hi ha una nova col·lisió a l'autovia A2, a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona, que talla un carril i provoca retencions de moment puntuals. També han retirat un vehicle avariat a la sortida de Barcelona per la C-33, a la sortida pel Nus de la Trinitat. Ja tots els carrils oberts a la circulació, només queda retenció al final de tot de la Ronda Litoral, a l'accés al Nus de la Trinitat, i també a la B-20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus. I d'altra banda, pel que fa a altres incidències, es manté tallada la carretera local B-5222 entre Manlleu i Roda de Ter per un foc de vegetació, segons informen des de trànsit. S'estan fent desviaments que ja estan senyalitzats. Més informació d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
3: Néstor Gómez.
5: El temps de cara a les properes hores venen encapçalades per la retirada i la desaparició dels ruixats que ens han acompanyat durant aquesta tarda i vespre. Unes precipitacions que ja arrencaven pràcticament a mig matí aproximadament i que deixaven fins a 18 litres a l'escala. Però sobretot aquesta tarda s'han concentrat a punts del Vallès, Osona, on destaquem 16 litres a Cardedeu, 16 litres també a Pineda de Mar al Maresme, 15 litres a Sant Celoni, o els 10 també els que han aparegut 10 litres a Anglesola, han aparegut cap al Pla de Lleida i s'han desplaçat cap a l'interior del Camp de Tarragona. Destaquem avui les temperatures, que han baixat clarament respecte als valors d'ahir. Ahir assolíem a Cunit pràcticament 26 graus. Avui la més alta no ha arribat ni als 23 graus, en el cas, per exemple, de Tarragona. I el que sí que se'n queden curtes és a punts de la Catalunya central. Per exemple, a Sant Hilari i Sacalm, a l'Estany o a Tírvia, 12 graus de temperatura màxima. A Can Toni Gros, Molló i Puigcerdà, 11 graus de temperatura. temperatura màxima i 10 graus de temperatura màxima, la més curteta avui, a Viella. I tot això a les portes un cap de setmana que es presenta molt més tranquil. Dissabte assolellat, matí i tarda, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Però atenció a demà al matí, perquè ens haurem d'abrigar. Farà més fred al sector interior, especialment a les

0: vells del Pirineu, on fins i tot podrà glaçar amb vent de mestral a les Terres de l'Ebre. I a la tarda, els ruixats reapareixeran a les comarques de Girona. De cara a diumenge, tornarem a parlar de sol, però a la façana costanera, entre el Maresme i la Costa Brava, no es descarta a primera hora del matí alguna feble precipitació. Durarà poc i marxarà, però de nou a la tarda s'esperen ruixats al Pirineu més oriental. Tant dissabte com diumenge ja tocarem la xifra dels 24 i de cara a diumenge als 25 graus al sud del país.
1: Info. Us ho destacava amb el sumari. La sargantana de les pitiüses està en risc i algunes de les seves varietats ja s'han extingit perquè una serp invasora se les està menjant. A Eivissa ja pràcticament no en queden i com que les serps aconsegueixen nedar fins als illots, també han acabat amb una desena de les varietats que hi vivien. Montse Poblet.
2: La serp de ferradura es va veure per primer cop a Eivissa el 2003 i s'ha multiplicat a una velocitat vertiginosa. El 2010 ocupava menys del 5% del territori d'Eivissa. El 2016 va pujar al 40% i ara ja està al 90% de l'illa. La seva presa preferida són les sargantanes, que pràcticament han fet desaparèixer d'Eivissa. Oriol Lapiedra, l'investigador del CREAF que lidera aquesta recerca, ens parla d'alguns dels efectes en cascada que això està generant.
3: Les sargantanes, doncs, fins i tot pol·linitzen flors, dispersen les llavors i sobretot també mantenen a ratlla les poblacions d'insectes. A les zones on desapareix la sargantana es produeix un augment molt dramàtic d'algunes poblacions d'insectes, fins al punt en què es poden convertir en alguns casos en plagues agrícoles.
2: Però el problema no s'acaba aquí. Com que a Eivissa ja no els queda menjar, les serps, per sorpresa dels investigadors, neden fins als illots del voltant i a una desena ja han extingit les varietats de sargantanes que hi vivien.
3: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
2: Ells han documentat que sí que ho fa. Neda a prou distància per arribar als illots i devorar les sargantanes que hi viuen. El de Santa Eulària, per exemple, ara fa 10 anys es van comptar 72 sargantanes. Ara ja no hi queda cap exemplar.
1: Aquesta és una proposta atrevida del duet La Mus de Roda de Ter, musicant un text de Verdaguer titulat La Cop. Es podrà sentir aquest vespre a Folgueroles com a tret de sortida de la Festa Verdaguer, que s'allargarà fins al 10 de juny amb una quarantena d'activitats culturals. La novetat d'aquest any és que la festa s'estén a la Catalunya Nord per commemorar els 140 anys del poema Canigó, corresponsal a Osona, Nàtia Dell.
4: El que es vol reivindicar en aquesta edició és el Verdaguer més rebel, el que s'aixeca contra les injustícies, en una clara al·lusió a l'obra en defensa pròpia que conté, com ens deia la directora de la Fundació Verdaguer, Jordina Boix, unes proses magnífiques.
5: Amb el concepte de la paraula contra la mentida. Neix de la frase «A la llum de la veritat se descobresca la infàmia» i per nosaltres representa aquesta voluntat del poeta d'actuar davant de la iniquitud, o sigui, aquesta injustícia, molts cops.
4: La programació d'aquest any s'inaugura avui a la Casa Museu Verdaguer amb un recital-concert. Ha destacat també la inauguració el 28 de maig a Perpinyà del Monument als Catalans de França per commemorar justament el que dèiem, els 140 anys de Canigó. Carme Torrents és la presidenta d'Amics de Verdaguer, una de les entitats patrones de la Fundació.
6: Actualment hi ha doncs, una institució que governa i que porta junt amb l'Ajuntament a la casa i no ens fa patir que el llegat de Verdaguer es perdi, però en canvi hi ha altres coses que des del punt de vista d'activisme social són importants de fer i és la llengua.
4: A la festa també hi participa el Museu d'Història de Barcelona.
1: L'autor madrileny Esteban Maroto guanya el Gran Premi de la 44a edició de Còmic Barcelona per la seva trajectòria. És un dels artistes històrics del còmic espanyol i un pioner en la projecció internacional de la seva obra. El reconegut dibuixant ha publicat amb editorials com Norma Editorial, Planeta Còmic o Editoris de TVOs, entre moltes d'altres. I d'altra banda, l'obra Contrapasso, Mayores en Reparos, de l'autora madrilenya Teresa Valero, s'ha endut el premi a la millor obra espanyola en una edició històrica marcada pel talent femení. És la primera vegada en les edicions d'aquest certamen que una dona s'endú al màxim guardó. El Còmic Barcelona Obert portes avui a Fira Montjuïc i s'allargarà fins diumenge. De seguida, tota l'actualitat esportiva.
7: Hola, vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
8: No, Jordi, aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
7: explica-m'ho. Per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
8: Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
7: Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
8: A mi no em miris, eh?
7: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
8: Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
7: Doncs ja està, doncs el diumenge, després del 30 minuts, farem el col·lapse.
8: Em sap greu.
7: No, no, a mi no està bé.
9: Col·lapse, amb Jordi González, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Doncs ara sí, 5 minuts mal comptats i les 9, moment per tota l'actualitat esportiva.
10: Esports.
1: David Ubach, bona nit.
11: Bona nit, l'encapçalem parlant de motor i amb l'arrencada avui divendres al circuit de Barcelona-Catalunya amb un meló del Gran Premi de casa nostra de MotoGP. Pedro Acosta ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments, seguit en segona posició per Àlex Márquez, només a 18 mil·lèsimes. El pilot de Cervera ha explicat que encara, però, li falta fer una passa endavant.
12: Per arribar a aquest punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt on estàvem l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils, demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem en el camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
11: Pel que fa als altres catalans, en canvi, hauran de fer repesca Maverick Viñales i Àlex Rins. Recordem que Marc Márquez es baixa en aquest gran premi perquè l'han operat els darrers dies en una doble intervenció i pel que fa a Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes d'absència. Demà la jornada reprèn a 3:45 del matí. TV3 serà en directe amb els entrenaments de MotoGP a partir de les 10, mentre que TV3 i Catalunya Ràdio oferiran la cursa sprint en directe a les 3 de la tarda.
10: 3CAT Info.
11: També sobre dues rodes, al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha imposat a la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte d'alta muntanya d'aquesta edició de la ronda italiana. Vingegaard s'ha imposat per 12 segons a Félix Gall, l'austríac de l'equip Decathlon, i a la general el portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, manté la malla rosa de líder, ara amb 3 minuts i 17 segons d'avantatge sobre Vingegaard, que, de fet, amb la victòria d'avui al Giro, la seva primera a la ronda italiana, ja ha aconseguit el triplet de victòries a les 3 grans voltes per etapes, juntament amb les que ja tenia al Tour de França i a la Volta a Espanya. Demà, vuitena etapa de 156 quilòmetres entre Chieti i Fermo, amb un port de tercera categoria. En bàsquet, el Barça ha volgut sortir al pas dels rumors que han vinculat el tècnic Xavi Pascual amb el Dubai i que, en conseqüència, han fet que el club blaugrana contacti amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, segons algunes informacions periodístiques. El Barça ha explicat en un comunicat que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte, que s'està treballant de manera conjunta, i, a més, el club també ha negat de manera categòrica haver mantingut cap reunió amb un entrenador que no sigui Pascual. Afegim que a la Lliga Femenina de Bàsquet, el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig, ha qualificat d'històrica la temporada de l'equip gironí. Puig ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa de valoració del curs, ara que ja s'ha acabat. També ha comentat que la continuïtat del tècnic Roberto Íñiguez és l'objectiu primordial i que està molt ben encarrilada.
13: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No, en aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve, i espero que no es torci. I en el cas de que acabem de tancar bé el tema d'en Roberto, el que segur és que el segell d'identitat serà el d'en Roberto i ell és el que ens guia, el líder d'aquest equip, no?
11: El mateix director esportiu, Pere Puig, també ha explicat que el club farà diversos canvis a la plantilla.
10: 3CAT Info.
11: Es porta en joc ara per parlar d'hoquei patins i de la Copa Femenina que està en joc a Gijón des d'ahir. Ara en dansa l'últim partit de quarts de final que el Palau està perdent contra l'anfitrió, el Gijón, per 1-0 al descans. Abans s'ha jugat el Benvibre 4, Vigues i Riells 2. I dit això, tornem al futbol per parlar del Barça femení.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Demà juga la final de la Copa Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid i a la convocatòria Pere Romeu, el tècnic blaugrana, finalment ha deixat fora Kelleolyn Graham perquè s'acabi de recuperar de la seva lesió de cara a poder jugar dissabte de la setmana vinent la final de la Lliga de Campions a Oslo contra l'Olímpic de Lió. Aquest Barça Atlètic de Madrid amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
10: Trescat Info.
14: Bona nit, les 9.

0: Reoberta la C-16 al seu pas al túnel del Cadí després que mestres i professors l'hagin tallat avui a la tarda durant una hora i mitja. És una de les protestes arran de la vaga que els docents han fet avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i l'Aran. Vaga que ha tingut un seguiment del 50%, segons l'USTEC, i del 18% segons el Departament d'Educació. Dimecres vinent, el govern espanyol i la Generalitat es reuniran a Madrid per subscriure el projecte de la línia ferroviària orbital que negocien PSC i Esquerra i que podria ajudar a desencallar els primers pressupostos de Salvador Illa. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto el foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions de tots dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva, que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Detingut a Lleida un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja va alertar que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha acabat atracant un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. El Tribunal de Comptes condemna l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a aquesta entitat. Els hauria cobrat indegudament en concepte de triennis que no li pertocaven. La meitat dels llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims 25 anys no contribueixen a pagar ni els serveis públics bàsics. L'informe Fènix, que han fet 7 economistes catalans de prestigi, alerta que ja som a la cua d'Europa en termes de riquesa per habitant. Està en marxa Còmic Barcelona, el recinte firal de Montjuïc, que s'omple de seguidors d'aquest gènere en la seva edició més internacional, centrada en la cultura pop asiàtica. Fins diumenge hi passaran més de 100 autors. En aquest escenari, l'autor madrileny Esteban Maroto ha guanyat el gran premi d'aquesta 44a edició per la seva trajectòria.
1: Esports.
2: En joc, l'últim partit de quarts de final a la Copa Femenina d'Hockey Patins que es fa a Gijón. S'enfronta l'equip anfitrió al Gijón amb el Palau. De moment, a l'inici de la segona meitat, de derrota del Palau per 1-0. Abans ha jugat el Benvibre 4, Vigas 2. En motor, Pedro Acosta ha estat el pilot més ràpid a la segona sessió del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Àlex Márquez segon. Jorge Martín haurà de fer la pesca igual que els catalans Alec Rins i Maverick Viñales. I en ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha imposat a la setena etapa del Giro en final al cim del Blockhaus, el primer contacte d'alta muntanya d'aquesta edició de la Ronda Italiana i després de 245 quilòmetres. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio manté la malla rosa de líder.
0: Cap de setmana amb temps més estable que el que hem tingut els últims dies. Demà sol, fred al matí a primera hora i alguns ruixats puntuals cap a Girona. Diumenge, pluges, tempestes de tarda al Pirineu i al prelitoral fins al massís dels Ports, però les temperatures mica en mica s'aniran recuperant.
1: 3CAT Info.
0: Ara passem poc més de 4 minuts de les 9 de la nit. Bona nit, us parla Jaume Brufau. Nova jornada de protestes de mestres i professors que avui s'han manifestat a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran. Ara fa una estona es podria reobrir el tall que han fet a la C-16 al túnel del Cadí, que hem seguit de ben de prop, a Riu de Cerdanya, amb el nostre corresponsal a la zona, Joaquim Albalate.
3: Un tall que ha durat unes dues hores amb unes 200 persones, molts docents, però també famílies que han vingut a donar-lo suport, i un ambient festiu amb gralles i bastoners, tot i les queixes dels conductors. I és que el tall havia de ser intermitent, però finalment no s'ha obert en cap moment fins que els mestres han marxat, que sí que ho han fet abans de l'hora marcada, a les 9 del vespre. Una protesta que tanca una setmana de mobilitzacions per reclamar una millora salarial, menys ràtios i més recursos per l'educació inclusiva, entre d'altres. Els sindicats celebren l'èxit d'aquestes protestes i exigeixen al govern que els escolti o les protestes continuaran. Marisol Salvador és portaveu d'USTEC a l'Alt Urgell.
4: Sí que hem anat fent manifestacions que han inclòs doncs, la rotonda d'aquí la Seu, però ara sí que hem d'anar ja una mica més forts. A veure si ja d'una vegada la societat, el departament i tothom veu que no són reivindicacions per fer-les. Simplement volem defensar l'educació pública. És que s'està morint. O hi fem alguna cosa o això s'enfonsa i no ho podem permetre.
3: Més enllà d'aquest tall de la C-16, avui hi ha hagut mobilitzacions a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran, amb una vaga que ha tingut un seguiment del 18% segons el departament i del 50% segons els sindicats. La manifestació de Lleida ha plegat unes 4.000 persones segons els convocants i també hi ha hagut una altra marxa a la Seu d'Urgell, a més detalls de carreteres a Lleida i a l'Alta Ribagorça.
0: El govern català i l'espanyol es reuniran dimecres de la setmana vinent a Madrid. Ho faran en una comissió bilateral per escenificar que la Moncloa avale els acords en infraestructures que estan negociant tant Oriol Junqueras com Salvador Illa per desencallar aquests pressupostos de la Generalitat. Sobretot el projecte per fer una nova línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Costaria 5.200 milions d'euros, comptaria amb finançament de l'Estat i la idea és que estigués enllestit l'any 2040. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, confia que tot plegat serveixi per poder aprovar els comptes, que serien els primers del govern de Salvador Illa.
5: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant amb aquests pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini. Tot i així, afirma Jéssica Albiach que el principal objectiu, ara per ara, és que Rodalies funcioni bé. N'ha parlat a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies.
6: Som molt conscients, malgrat que és molt bona notícia, que les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos en curt i mig termini per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: L'acord per aquesta nova línia orbital entre PSC i Esquerra es podria rubricar dilluns i dilluns al vespre els republicans ja reunirien el seu Consell Nacional per decidir si tanquen definitivament l'acord per als comptes de la Generalitat. Junts per Catalunya i el Partit Popular, però, ho consideren una presa de pèl, aquesta línia orbital, i exigeixen prioritzar Rodalies. Podem escoltar què n'ha dit Salvador Vergés, portaveu de Junts al Parlament, en una entrevista a l'Espai L'Hemicicle, de 3Cat Info, i el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández.
7: A un usuari de Rodalies, que li estiguis parlant de que tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
8: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: Una nova línia orbital de tren que uniria Garraf i Maresme, que provoqué alguns dubtes entre alguns experts perquè tampoc la consideren prioritària. Els preocupa que hipotequi les inversions que necessita Rodalies. Per exemple, Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica per al Ferrocarril, n'ha parlat al Catalunya al Dia en aquesta emissora.
9: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
0: També apunten que el recorregut no resol els punts on hi ha més demanda. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, el projecte tindrà èxit si també es desenvolupa urbanísticament els punts de la corona metropolitana per on passaria aquesta línia orbital. Ho apuntava al Catalunya Migdia també en aquesta casa.
10: Necessita que aquest model estigui vinculat també amb creixements urbanístics al voltant de les estacions, en proximitat de les estacions. Des del punt de vista estratègic és necessari, no?, que es construeixi més habitatge fora del municipi de Barcelona i la forma de fer aquest habitatge viable i realment amb utilitat social és que estigui ben connectat en xarxa de transport metropolità.
0: A més, també recorden que hi ha altres alternatives per garantir el transport públic en tots aquests punts i que s'ha de pensar en com mantenir els nous quilòmetres de xarxa ferroviària per tenir-la en condicions. En aquest escenari, les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria que fan de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'està preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat aquesta aturada, però els sindicats han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe, que compti amb la mediació del Departament de Treball. Vaga que serà parcial, afectarà l'arrencada del servei, s'allargarà fins a les 9 del matí i es repetirà entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. Els sindicats convocants reclamen a Renfe que hi hagi més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè, de Comissions Obreres.
11: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
0: Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que amb els 3 mesos i mig de gratuïtat que hi ha hagut al servei i que s'ha acabat aquesta passada setmana, la companyia s'ha negat a pagar-los a aquest complement. Fau més de 4 minuts i serà 9:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que s'acabava diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons que han pactat totes dues parts en les negociacions que s'han dut a terme a Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre tots dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana per continuar amb aquestes negociacions. Tot i que la treva va entrar en vigor el dia 17 d'abril, Israel ha continuat bombardejant posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. Un alto el foc al Líban, incloent-hi la fi dels atacs a Hezbollah, que és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. Donald Trump ha posat punt avui final a la visita de 2 dies a la Xina, que ha acabat sense massa acords concrets, però amb un clima de cordialitat i de bones paraules entre ell i el president Xi Jinping. Tots dos han discutit sobre l'Iran, que quedi clar que la Xina pressionarà el règim perquè acabi la guerra. La reunió no ha entusiasmat els mercats, el preu del barril ha tornat a pujar i el petroli s'ha pagat els $109 cada barril de Brent. Les accions de la nord-americana Boeing han caigut, s'esperava que la Xina comprés molts més avions dels que finalment s'han compromès, i ara, un cop acabada aquesta visita en un principi, la setmana vinent, qui ha d'anar a visitar el president xinès és el seu homòleg rus, Vladimir Putin. Pequín, Francesc Canals.
12: En el camí de tornada, Donald Trump va desgranant una mica el contingut d'aquesta cimera. La Xina comprarà 200 avions Boeing amb un motor també nord-americà General Electric. Podrien ser fins a 750 avions. Trump també ha dit que els agricultors nord-americans estaran molt feliços amb els acords firmats a Pequín. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, Taiwan, a pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping. El mateix president nord-americà ha precisat que no hi ha cap canvi, és a dir, cap concessió a la Xina sobre el suport a Taipei. Pequín ha multiplicat avui les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. Xi Jinping l'ha guiat per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja, perquè és on viuen i treballen els líders xinesos. Nova reunió amb Xi i breus paraules sobre l'Iran. Sentim Donald Trump.
13: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
12: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès, que ja es prepara per rebre, previsiblement la setmana que ve, Vladimir Putin.
0: L'Iran assegura que no té confiança en els Estats Units i que només està interessat a negociar amb l'administració Trump si es prenen les converses seriosament. Des de Nova Delhi, on ha participat en una reunió dels països BRICS, el ministre d'Afers Estrangers iranià Abbas Araghchi ha defensat que les negociacions passen per un moment de dificultats amb acusacions directes als Estats Units.
14: El tema més important ara mateix és la confiança. No podem confiar en els nord-americans en absolut. Per tant, tot hauria de ser exacte. Tot hauria d'estar definit clarament abans de poder tancar un acord.
1: 3CAT Info.
0: A Lleida, avui a la tarda, han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja va avisar que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha acabat atracant un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes de la capital del Segrià, Julià Albacar.
15: Els fets han passat al voltant de les 4 de la tarda, quan l'home ha intentat assaltar amb una arma de foc un supermercat situat al carrer Baró de Maials. Ha fugit sense emportar-se res, però poc després ha quedat detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia només un mes del centre penitenciari de Ponent, on complia condemna des del 2021 per 2 assalts violents en supermercats a Lleida. Abans havia complert una condemna de més de 20 anys per 2 assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments. Quan es va posar en llibertat el 16 d'abril, ja es va alertar de la seva perillositat perquè no estava rehabilitat i tenia un alt risc de reincidència.
0: Gairebé és 9:15. Àrea de servei a punt. Trànsit i temps. Comencem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Ja pràcticament no queden complicacions a les carreteres, però sí que hi ha una nova incidència a la B20, la Pota Nord, una petita retenció a l'altura de Montgat en direcció a Barcelona, i és que aquí hi ha un carril tallat, un carril només obert a l'accés a la C31 a causa d'un accident, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Això provoca retencions en totes dues direccions, tant al final de la C31 com a l'inici de la B20, tot això en direcció a Barcelona. D'altra banda, també es manté tallada la carretera local B-5222 entre Manlleu i Roda de Ter per un foc de vegetació. S'estan fent desviaments, cosa que fa que no hi hagi retencions, mentre que la resta de la xarxa viària la circulació ja normalitzada.
0: Perfecte, Mariluz, gràcies. Bona nit.
16: Bona nit.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: La tarda d'avui ens ha deixat ruixats i tempestes a punts de la Catalunya central, al prelitoral i al litoral. Unes pluges que han arribat en alguns casos, com Cardedeu, Pineda de Mar, Sant Celoni, al voltant dels 15-16 litres per metre quadrat. A l'escala, les pluges de darrera hora del matí han arribat a deixar fins a 18 litres per metre quadrat, i també de la tarda destaquem els 10 litres d'Anglesola, amb aquestes precipitacions que del Pla de Lleida han anat avançant cap al Camp de Tarragona. I tot això en un dia en la qual la neu ha sigut important també a partir dels 1.300 metres a punts del Pirineu, que han emblanquinat bona part del Pirineu, que ja es trobava totalment verd de la, pràcticament les temperatures altes que han tingut aquestes darreres setmanes. I destaquem també la neu que ha aparegut al sector del Turó de l'Home. El Turó de l'Home, de 1.700 metres, la part de dalt estava també una mica coberta, enfarinada de neu. I tot això en un dia suau pel que fa a la temperatura a les Terres de l'Ebre i sobretot al Camp de Tarragona, la més alta a Tarragona, 23 graus de temperatura màxima. I en canvi, l'arribada d'aire fred ha fet que, per exemple, les Estanya arribessin només als 12 graus, a Molló als 11 o a Viella la màxima del dia fos 10 graus. De cara a les properes hores, les precipitacions que encara quedaran tendiran a marxar del tot per deixar pas a una nit i matinada molt tranquil·la, amb una mica de tramuntana a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, un mestral que demà al matí bufarà una mica més d'intensitat al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Dissabte es llevarà amb molt de sol arreu, amb alguns bancs de boira i amb una mica de neu cap a la Vall d'Aran. S'ha descartat que la cota de neu es mantingui al voltant dels 1.400 metres amb tendència a pujar. Però demà el que haurem de fer és abrigar-nos, perquè de bon matí farà fred, especialment a les comarques de l'interior. Fins i tot s'esperen glaçades a les valls del Pirineu i l'ambient serà molt fresc a la façana costanera. Demà a la tarda el que s'espera és que apareguin de nou els ruixats a punts de les comarques de Girona, preferentment al Pirineu més oriental, i d'així descarregui alguns ruixats, fins i tot alguna petita tempesta. Tot això amb unes temperatures que demà començaran a remuntar lleugerament i de cara a diumenge, de matinada i a primera hora del dia, amb alguna gotellada cap al Maresme o la costa sud de la Costa Brava. A la resta cel variable i de nou, diumenge a la tarda, més ruixats al Pirineu i al Prepirineu, tant dissabte com diumenge, amb temperatures que tendiran a pujar a poquet a poquet.
1: 3CAT Info. L'aposta.
0: Quina aposta? Quines apostes? Les del Catalunya Nit que ens estan preparant tot l'equip per a partir de les 10 explicar-nos-les. Un dels membres d'aquest equip és en Marc, Marc Güell. Bona nit.
18: Hola, bona nit.
0: I com sempre passa pels estudis de 3CAT Info cada vespre, si sou fidels a aquesta sintonia, a fer-nos en un tastet.
18: Doncs mira, avui haurem d'explicar com ha anat aquesta nova jornada de protestes dels docents. Avui s'ha centrat a Lleida i al Pirineu i, de fet, ho heu estat explicant, ha estat un vespre complicat per a aquest tall que hi ha hagut al túnel del Cadí per part dels docents. Una vaga que en aquest territori avui ha tingut un seguiment del 50%, segons USTEC, del 18%, segons el Departament d'Educació i els sindicats, que esperen que en la negociació dels pressupostos doncs se situï ara l'educació com a prioritat, i d'aquests pressupostos avui, evidentment, també n'haurem de parlar. Explicarem en quin punt es troben les negociacions. Esquerra, que plana el camí aquests primers pressupostos de Salvador Illa, després d'haver desencallat, ara fa 24 hores ho explicàvem, la línia del tren orbital. D'augment, el pas que s'ha fet avui és que dimecres que ve es farà a Madrid una reunió entre la Generalitat i el govern espanyol que ha de donar llum verda al projecte del tren orbital. Ho explicarem tot i ho endreçarem tot al Catalunya Nit. Sentirem també l'oposició, que considera que cal prioritzar a Rodalies.
0: Molt bé.
18: Avui també passarem per Andalusia.
0: Sí, sí, com a l'avançada, oi?
18: Exacte, diumenge.
0: Cita prèvia important.
18: Cita important. Aquestes són últimes hores de campanya per les eleccions de diumenge. Ja ho sabeu, el PP s'hi juga a mantenir la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, i el PSOE, que sembla que haurà d'evitar empitjorar els resultats. La Paula Brujats, l'enviada especial de Catalunya Ràdio 3Cat Info a Sevilla, ens explicarà doncs com han anat aquests últims meetings també en el Catalunya Nit d'avui. I avui, a partir de les 11, escolta...
0: Em sembla que ja sé per on vas.
18: Escolta. No me llames Dolores,
0: llámame Lola. Ho sabia. I atenció, a les xifres que posem diràs al voltant d'aquesta cançó.
18: Sí, perquè quan la sents...
0: 20 anys, oi?
18: 25, Jaume, sí. Ens visita, per qui no ho sàpiga, aquest duet musical que es diu Pastora, és a dir, la Dolo Beltrán i en Caim Riba celebren 25 anys de trajectòria i ho han fet amb un disc que es diu 25 años buscando follón, un disc de nostàlgia també, carregat de bones col·laboracions com aquest mític Lola.
0: Gran retorn.
18: On els acompanya, en aquest cas, Maria Pelae. Gran retorn, demà presenten el disc a la Sala Apolo de Barcelona, però avui passen pel Catalunya Nit i a veure què ens expliquen. Segur que
0: com sempre,
18: valdrà la pena.
0: Uns privilegiats, els del Catalunya Nit i els oients. Marc Güell, gràcies.
18: Bona nit. Bona nit. Venga, dame más noches,
19: venga. Evitem el soroll.
20: Ens allunyem de les estridències.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
21: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
19: Un informatiu sense presses.
20: Per donar context als grans titulars.
21: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: No revés per l'exdirector de l'oficina antifrau, Daniel de Alfonso. El Tribunal de Comptes l'obliga a tornar 142.000 euros a l'entitat que va presidir entre el 2011 i el 2016. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis que no li pertocaven. En una primera sentència, el tribunal l'obligava a pagar 28.000 euros, però antifrau i la fiscalia li van presentar el recurs i els magistrats finalment l'han estimat de forma parcial. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Tribunal Suprem. De Alfonso, com dèiem, va presidir aquesta entitat durant 5 anys, fins que un mitjà de comunicació va ser el qui va fer publicar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava l'operació política per desacreditar líders independentistes. El Parlament, poc després, el destituïa. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat, segons conclou l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes, que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparades. Segons aquest estudi Fènix, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobreixen el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors d'aquest informe.
22: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
0: Els autors del text consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població, la riquesa individual es desplome, el país es dessagne. Diuen Jordi Galí, membre de l'equip assessor.
23: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
0: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També posta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats.
21: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
0: Els serveis d'emergències han atès 14 persones, entre elles 6 menors, a l'incendi que hi ha hagut aquesta tarda en un pis de Roda de Ter a Osona. A 9 de les persones ferides han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic, la majoria per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. El foc del qual s'investiguen les causes ha afectat un pis al carrer Sant Sebastià i els veïns que eren al bloc els han hagut de rescatar per la façana amb ajuda d'escales. En un primer reconeixement, no s'han detectat problemes estructurals a l'immoble, que té 4 pisos, però els veïns no tornaran avui, de moment les pròximes hores, a casa seva.
21: 3CAT Info.
0: 5 minuts i seran 9:45. David Ubach, bona nit.
2: Bona nit.
0: Ara punem en David.
3: Esports.
2: Esports que encapçalem aquesta hora aquí a la sintonia de 3CAT Info amb Esport en Joc i amb la Copa Femenina d'Hockey Patins en dansa. L'últim partit de quarts de final en aquesta copa que es fa a Gijón té presència catalana i enfronta el Palau amb el Gijón. Ja a la segona meitat, derrota clara del Palau, que està cedint per 4-0 davant de l'equip anfitrió quan queden 8 minuts i mig perquè s'acabi aquest enfrontament. Qui acabi guanyant, com tot apunta, com tot sembla apuntar que serà el Gijón, s'enfrontarà a la segona semifinal de demà al Benvibre, que ha derrotat un altre equip català, el Bigas i Riells, per 4-2. La primera semifinal es va definir ahir i la jugaran el Vilassana i el Fraga. A banda de l'hoquei patins, avui també estem molt pendents d'altres esports en clau poliesportiva, com ara de motor.
21: 3CAT Info.
2: Perquè avui mateix ha començat l'activitat al circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló corresponent al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Segona posició del dia a la primera jornada d'entrenaments per a Àlex Márquez, només a 18 mil·lèsimes del millor, que ha estat Pedro Acosta. Àlex Márquez, doncs, s'estalvia la repesca, tot i que admet que encara té marge de millora.
4: Per arribar a aquest punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt on estàvem l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils, demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem al camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
2: En canvi, hauran de passar per la repesca Alec Rins i Maverick Viñales, que ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla. Recordem que en aquest Gran Premi de Catalunya és baixa Marc Márquez, ja que a principis de setmana es va operar per partida doble. Demà la jornada reprèn a 9:45 del matí amb TV3, que serà en directe amb els entrenaments de MotoGP a partir de les 10, mentre que Catalunya Ràdio i TV3 també oferiran de manera conjunta la cursa sprint en directe. En ciclisme, Jonas Vingegaard s'ha coronat al cim del Blockhaus a la setena etapa del Giro d'Itàlia. El danès ha atacat a falta d'una mica més de 5 quilòmetres per a l'arribada i ha entrat en solitari 12 segons per davant de l'austríac del Decathlon, Félix Gall. A la classificació general, el portuguès Afonso Lalio manté la malla rosa de líder, ara amb 3 minuts i 17 segons d'avantatge sobre Vingegaard mateix. Demà, vuitena etapa de 156 quilòmetres entre Chieti i Fermo, amb un port de la tercera categoria. Deixem les dues rodes i saltem cap al bàsquet. El Barça, a més un comunicat, sortint al pas dels rumors que han vinculat el seu tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. De retruc, el club blaugrana, segons informacions periodístiques, hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro. Doncs bé, en aquest comunicat, el Barça ha explicat que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte que s'està treballant de manera conjunta. A més, el club blaugrana també ha negat de manera categòrica haver mantingut cap reunió amb un entrenador que no sigui Pascual.
21: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En futbol, el Barça femení jugarà demà a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Esmei Brooks parla de la pressió per guanyar.
5: I mean, there's always pressure for a final.
24: Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol i que és especial i una cosa molt bona. Fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades i això és el que hem de fer.
5: Be 100% focused also and that's what we have to do.
2: Mentrestant, la capitana del Barça, Marta Torrejón, s'ha referit al rival, l'Atlètic de Madrid.
25: Al final jo crec que sí, elles al final plantejaran el partit a la seva manera. Nosaltres hem analitzat els diferents partits que hem jugat contra elles i sobretot, en, com bé dius, en aquests últims mesos, al final és una final. Aniran a per totes, aprofitaran les seves oportunitats com nosaltres aprofitarem les nostres.
2: Una final que, per cert, transmetrem a Catalunya Ràdio dins de la TDG, des de mitja hora abans del partit que arrenca a les 9. Una TDG que també es podrà seguir al dual de TV3, que igualment emetrà la final en directe. Sense deixar el futbol, destaquem que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició de la Federació Espanyola un escrit pel qual demanen que obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez, demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa per les seves declaracions contra els àrbitres.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són 2:45. S'ha pogut reobrir ja la C-16 al túnel del Cadí després que mestres i professors l'hagin tallat avui durant hora i mitja. És una de les protestes de la vaga que els docents han fet a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Dimecres que ve, el govern espanyol i la Generalitat es reuniran a Madrid per subscriure el projecte de la línia ferroviària orbital que negocien PSC i Esquerra i que podria desencallar els primers pressupostos de Salvador Illa. Altres qüestions que també us volem explicar des d'ara fins a arribar a les 10. La Generalitat reclama a l'Aragó gairebé 800.000 euros per les obres de Sixena que va comprar i custodiar el Museu de Lleida i el MNAC. El govern demana obrir un procés de negociació. El govern aragonès ja ha dit que no. I les Terres de l'Ebre cada vegada aposta més per convertir-se en un punt de referència del turisme de natura i els esports. Parlarem d'una prova pilot en què hi han participat 10 remers alemanys. David Ubach, bona nit.
2: Bona nit.
1: Què destaques, David, aquesta hora en els esports?
2: Doncs es porta en joc amb la Copa Femenina d'Hockey Patins i l'últim partit de quarts de final en dansa a Gijón. S'hi enfronten al conjunt anfitrió el Gijón i el Palau. De moment, el Palau amb derrota clara per 4-0 en contra ja als últims minuts de l'enfrontament. Abans s'ha jugat el Benvibre 4, Bigas i Riells 2.
1: Cap de setmana estable, els últims dies no ho han sigut tant. Dissabte amb sol i fred matinal, amb alguns ruixats puntuals cap a Girona, i diumenge ruixats i tempestes de tarda al Pirineu i al prelitoral fins al massís dels Ports. Les temperatures mica en mica s'aniran recuperant. Nova jornada de protestes avui de mestres i professors que s'han manifestat a Lleida i a l'Alt Pirineu i a Aran. Ara fa una estona es podria reobrir el tall que feien a la C-16 aquesta tarda al seu pas pel túnel del Cadí. Riu de Cerdanya, Joaquim Albalate.
3: Un tall que ha durat unes 2 hores amb unes 200 persones, molts docents, però també famílies que han vingut a donar-lo suport, i un ambient festiu amb gralles i bastoners, tot i les queixes dels conductors, i és que el tall havia de ser intermitent, però finalment no s'ha obert en cap moment fins que els mestres han marxat, que sí que ho han fet abans de l'hora marcada, a les 9 del vespre. Una protesta que tanca una setmana de mobilitzacions per reclamar una millora salarial, menys ràtios i més recursos per l'educació inclusiva, entre d'altres. Els sindicats celebren l'èxit d'aquestes protestes i exigeixen al govern que els escolti o les protestes continuaran. Marisol Salvador és portaveu d'USTEC a l'Alt Urgell.
4: Sí que hem anat fent manifestacions que han inclòs doncs, la rotonda d'aquí la Seu, però ara sí que hem d'anar ja una mica més forts. A veure si ja d'una vegada la societat, el departament i tothom veu que no són reivindicacions per fer-les. Simplement volem defensar l'educació pública. És que s'està morint. O hi fem algo o això s'enfonsa i no ho podem permetre.
3: Més enllà d'aquest tall de la C-16, avui hi ha hagut mobilitzacions a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran, amb una vaga que ha tingut un seguiment del 18% segons el departament i del 50% segons els sindicats. La manifestació de Lleida ha plegat unes 4.000 persones segons els convocants i també hi ha hagut una altra marxa a la Seu d'Urgell, a més detalls de carreteres a Lleida i a l'Alta Ribagorça.
1: El govern català i l'espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid. Serà una comissió bilateral per a significar que la Moncloa avale els acords en infraestructures que estan negociant Oriol Junqueras i Salvador Illa per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Sobretot el projecte per fer una nova línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Costaria 5.200 milions d'euros, comptaria amb finançament de l'Estat i la idea és que sigui enllestida l'any 2040. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, confia que tot plegat serveixi per poder aprovar els comptes que serien els primers del govern de Salvador Illa.
5: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant amb els números, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però tot i així, Jessica Albiach diu que el principal objectiu ara per ara és que Rodalies funcioni bé. N'ha parlat a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies.
6: Som molt conscients, malgrat que és molt bona notícia, que les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos en curt i mig termini per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: Si no hi hagués sorpresa a última hora, l'acord per a aquesta nova línia orbital entre PSC i Esquerra es rubricaria dilluns i dilluns mateix al vespre els republicans reunirien el seu Consell Nacional per decidir si tanquen definitivament o no l'acord per als comptes catalans. Acord entre el govern i el Consell General per dotar la Vall d'Aran del seu propi sistema de finançament singular suposarà transferir a la màxima institució aranesa gairebé 43 milions aquest any i li obre la possibilitat que participi també de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
0: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
7: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
0: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat i un increment anual de 500.000 euros els propers 4 anys que no dependrà de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
5: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
0: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
1: La Generalitat reclama al govern de l'Aragó que li pagui gairebé 800.000 euros per les obres de Vilanova de Sixena que va comprar i custodiar al Museu de Lleida i al MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya. L'executiu també planteja obrir un procés de negociació que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albacar.
8: La reclamació se centra en les despeses derivades de la compraventa de 56 obres els anys 1983 i 1992 i també dels treballs que es van fer de conservació i manteniment fins al 2016 quan les obres eren al Museu de Lleida. Segons l'escrit de la Generalitat, el fet que es declarin nuls de ple dret els contractes de compraventa comporta que s'hagin de restituir els diners del procés i també de les actuacions que es van fer de les obres mentre van estar al museu. En paral·lel a l'escrit també es planteja l'obertura d'un procés de negociació directa entre les dues parts en un termini de 10 dies. Una proposta que la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, ha rebutjat i qualifica la reclamació de rebequeria de l'executiu català.
9: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
8: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En cas que no s'acabi començant una negociació en el termini de 10 dies, la Generalitat reclama que llavors s'aboni la totalitat d'aquest import en un mes. En este cas, l'Aragó hauria de pagar 400.000 euros al Departament de Cultura per la compra-venda i 370.000 per al Consorci del Museu de Lleida per la conservació i manteniment de les obres. A banda, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions a les ordres monàstiques, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compra-venda d'altres obres d'art el 1994.
1: Últimes hores de la campanya electoral a Andalusia, amb el Partit Popular animant a la mobilització dels seus per aconseguir la majoria absoluta i no dependre de Vox. L'exministra socialista María Jesús Montero lluita per evitar una patacada dels socialistes com la de les últimes eleccions a l'Aragó o a Extremadura. Seguiment especial a Sevilla d'aquests comicis amb l'enviada especial Paula Brujats.
10: Les de diumenge són unes eleccions de certeses. Totes les enquestes donen la victòria al Partit Popular i tot apunta que Moreno Bonilla té tocar la majoria absoluta per deslliurar-se de Vox 4 anys més.
11: No es lo mismo gobierno que desgobierno. No es lo mismo poder tener un gobierno en el mes de julio que tenerlo en el mes de noviembre porque no tengamos mayoría. No es lo mismo que nos pongan palos en la rueda. No es lo mismo que nos sometan a chantaje.
10: Andalusia pot ser el mirall que vol Alberto Núñez Feijóo de cara a les espanyoles, un PP hegemònic i sense l'extrema dreta, però la realitat d'Andalusia és molt diferent i la demostració és que Moreno Bonilla ha apartat Feijóo durant la campanya i fins i tot avui la tanquen en mítings per separat. La cara de la moneda per al PP i la creu per al PSOE. Els socialistes surten diumenge a salvar els mobles i aspiren a no empitjorar el resultat d'ara fa 4 anys. Les perspectives són molt dolentes, tot i que de portes en fora, María Jesús Montero parla de donar la sorpresa.
12: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
10: Pedro Sánchez també se la juga amb l'exministre Montero. Va ser la seva aposta personal i el president del govern espanyol s'ha bolcat en la campanya. Avui tanquen junts aquest vespre a Sevilla. De cara a diumenge, l'incògnita que malla l'últim escó a 4 províncies, 4 diputats que determinaran l'absoluta pel PP, la desfeta del PSOE o l'estancament de Vox.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 4 minuts i mig i seran 3 quarts de 10. Una operació policial per localitzar delinqüents reincidents i per retirar armes blanques al Baix Penedès ha acabat amb 6 persones detingudes. L'actuació s'ha fet al municipi del Vendrell i Calafell. Tarragona, Ricard Buigues.
14: L'operació s'emmarca en el pla d'Aga Campai coordinat pels Mossos d'Esquadra. Els detinguts tenen entre 30 i 54 anys. 3 van ser arrestats perquè hi havia un ordre vigent de detenció. A 2 més els atribueixen un delicte de tràfic de drogues i un altre per infringir la llei d'estrangeria. Els Mossos han donat a conèixer avui tots els detalls de la intervenció que es va fer ahir a la tarda i va acabar amb aquests 6 detinguts. També es van obrir 3 actes per tinença d'armes blanques i 16 per tinença de drogues. Els agents van identificar més de 90 persones que sumen un total de 184 antecedents policials. Aquest tipus d'operacions es planifiquen, segons la policia, amb l'objectiu d'augmentar la sensació de seguretat entre els veïns de la zona i controlar activitats que poden ser constitutives d'infraccions penals i administratives.
1: Mantenim aquesta connexió amb Tarragona perquè també en una altra operació han detingut 2 homes, a l'Ametlla de Mar, en aquest cas al Baix Ebre, que transportaven gairebé una tona de coure robat. No han pogut acreditar la procedència d'aquest material, Ricard.
14: La detenció l'han efectuat agents de la Patrulla Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil en un control nocturn ubicat a la carretera nacional 340 a l'altura de la zona de l'Almadrava. Els arrestats tenen 31 i 37 anys. Quan els agents han inspeccionat l'interior de la furgoneta i han trobat una gran quantitat de cable de coure tallat en seccions per facilitar-ne el transport. El material presentava signes de brutícia i manipulació. Quan els han preguntat d'on havia sortit el coure, no n'han pogut definir l'origen. Per això els han detingut per un presumpte delicte de receptació i han intervingut al carregament, que era de prop d'una tona de coure. La investigació segueix oberta per localitzar el lloc exacte del robatori.
1: Aquest estiu es produiran menys peres. Així ho ha avançat Unió de Pagesos, que situa la davallada de respecte a un any bo al més del 50%. El problema més important es troba en el fet que bona part de les flors dels perers no han acabat evolucionant en fruit. El sindicat demana per això al Departament d'Agricultura que n'investigui la causa. Térmens, Pere Joan Álvarez.
15: UP recorda que en els últims anys els productors de pera acumulen pèrdues per gelades, pedregades, sequera. A tot això, aquest any s'hi afegeix el que s'anomena problemes en el quallat, perquè gran part de les flors no s'han arribat a convertir en fruit. Josep Cabré, responsable estatal del sector d'Unió d'Unions.
16: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindria, que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
15: Per tant, hi haurà menys peres als mercats i això, segons Cabré, hauria de fer pujar els preus perquè el pagès no perdi diners.
16: Tot això ens afecta els inputs de producció, per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat, si no tu acabes tenint pèrdues.
15: A tot això s'hi afegeix el problema del foc bacterià, un bacteri que acaba matant l'arbre. UP reclama que els pagesos afectats rebin ajudes per arrencar parers i poder sembrar altres fruiters.
1: Les Terres de l'Ebre cada vegada aposten més per mirar de convertir-se en un punt de referència del turisme de natura i els esports. Un exemple d'aquest objectiu és la prova pilot en què hi han participat 10 remers alemanys. Tortosa, Jordi Barranca.
17: Durant 5 dies han recorregut el tram final del riu des d'Escó a la Ribera d'Ebre fins a la desembocadura i d'allà han arribat a la Ràpita, al Montsià. Òscar Cid és el president del Club de Rem de Tortosa.
18: És una embarcació modular que permet la navegació pel riu Ebre d'una manera segura. A més, és una embarcació que permet, en funció de la gent que tens, ficar més gent o menys gens perquè la pots muntar i desmuntar, com un Lego. Crec que per a les Terres de l'Ebre és molt important, per als clubs del territori també és molt important, perquè podem donar una logística que era desconeguda per a nosaltres.
17: La iniciativa va sorgir després de la visita d'una delegació ebrenca a una fira de turisme a Alemanya. Viviana Porras és la directora de l'IDC.
19: Perquè va totalment alineat en les nostres línies de treball, en el foment del turisme fluvial, i que creiem que és una línia que s'ha posat en valor i, a més, treballarem per a poder ajustar aquestes petites millores que se'ns han demandat per a aquesta navegació sigui més còmoda i que poguéssim tindre durant molts anys aquestes experiències pel riu Ebre.
17: La voluntat és consolidar una iniciativa en què participen ports a la Generalitat, l'Ajuntament de la Ràpita, el Patronat de Turisme de la Diputació i també la Cambra de Comerç de Tortosa.
1: En punt, 3 quarts de 10.

0: alguns trams de l'AP7, amb mesures especials a les sortides 133, 136, 138 d'aquesta autopista. Les vies més complicades també podrien ser, però, la C-17, la C-35, que tindrà restriccions i desviaments de vehicles pesants. També la C-33 i la Ronda Sud de Granollers, entre altres. Trànsit demana molta atenció pels conductors que facin servir el GPS perquè pot ser que les desviacions que hi hagi o les restriccions no quedin 100% reflectides. Per això, Trànsit sempre recomana, si és possible, planificar el viatge amb antelació.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les properes hores venen encapçalades per la retirada i la desaparició dels ruixats que ens han acompanyat durant aquesta tarda i vespre. Unes precipitacions que ja arrencaven pràcticament a mig matí aproximadament i que deixaven fins a 18 litres a l'escala. Però sobretot aquesta tarda s'han concentrat a punts del Vallès, Osona, on destaquem 16 litres a Cardedeu, 16 litres també a Pineda de Mar al Maresme, 15 litres a Sant Celoni, o els 10 també els que han aparegut 10 litres a Anglesola, han aparegut cap al Pla de Lleida i s'han desplaçat cap a l'interior del Camp de Tarragona. Destaquem avui les temperatures, que han baixat clarament respecte als valors d'ahir. Ahir assolíem a Cunit pràcticament 26 graus. Avui la més alta no ha arribat ni als 23 graus, en el cas, per exemple, de Tarragona. I el que sí que s'han quedat curtes és a punts de la Catalunya central. Per exemple, a Sant Hilari i Sacalm, a l'Estany o a Tírvia, 12 graus de temperatura màxima. A Can Tonigros, Molló i Puigcerdà, 11 graus de temperatura màxima i 10 graus de temperatura màxima, la més curteta avui a Viella. I tot això a les portes un cap de setmana que es presenta molt més tranquil. Dissabte assolellat, matí i tarda, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Però atenció a demà al matí, perquè ens haurem d'abrigar. Farà més fred al sector interior, especialment a les valls del Pirineu, on fins i tot podrà glaçar amb vent de mestral a les Terres de l'Ebre. I a la tarda els ruixats reapareixeran a les comarques de Girona. De cara a diumenge tornarem a parlar de sol, però a la façana costanera entre el Maresme i la Costa Brava no es descarta a primera hora del matí alguna feble precipitació. Durarà poc i marxarà, però de nou a la tarda s'esperen ruixats al Pirineu més oriental. Tant dissabte com diumenge ja tocarem la xifra dels 24 i de cara a diumenge als 25 graus al sud del país.
0: L'autor madrileny Esteban Maroto ha guanyat el Gran Premi de la 44a edició del Còmic Barcelona per la seva trajectòria. És un dels artistes històrics del còmic espanyol i un pioner a la projecció internacional de la seva obra. El reconegut dibuixant ha publicat amb editorials com Norma Editorial, Planeta Còmic o Editores de TVOs, entre moltes altres. D'altra banda, l'obra Contrapasso, Mayores con Reparos, de l'autora madrilenya Teresa Valero, s'ha emportat el premi a la millor obra en espanyol en una edició històrica marcada pel talent femení. És la primera vegada que les edicions d'aquest certamen s'emporta la dona al màxim guardó. Completen el palmarès Impenetrable, d'Alice Garan, guanyadora del premi a la millor obra estrangera, Astrid, d'Arcaiz González, reconeguda com a millor còmic infantil, o el Libro Endemoniado, de Fernando Llor i Alicia García, com a millor còmic juvenil. A més, Natàlia Velarde ha estat distingida com a autora revelació i Tocotó, de Bamidala, s'ha emportat el premi a millor fanzín. El Còmic Barcelona, obert portes avui a Fira Montjuïc, s'allarga fins diumenge. Després de passar pel Festival de Peralada i per diverses gires per festivals europeus, arriba a Barcelona al Teatre Victòria el muntatge de dansa Rodin. Sergio Bernal, un dels ballarins més influents de l'escena internacional actual, amb els seus moviments, dona vida a una part de l'obra d'aquest escultor i interpreta amb el seu art tres de les seves creacions. Rodin s'estrena aquest vespre, estarà al Victòria en tres úniques funcions, fins diumenge, Montse Pujol.
3: Les tres peces de Rodin que Sergio Bernal interpreta són El pensador, El bes i Tors d'home, amb els seus moviments i amb la capacitat per interpretar el que vol dir l'escultor en aquestes obres. En declaracions a Catalunya Ràdio, Sergio Bernal ha dit que el muntatge que presenta a Barcelona és un homenatge a Rodin i conté números que a Peralada no es van veure.
4: Rodin aporta la belleza, la obra maestra. Pero el público yo creo que también puede entender la emoción de del individuo, ¿no? De la persona. Esas emociones por las que transitamos a lo largo de nuestra vida, ya sea el miedo, la inseguridad, el

0: la belleza, el silencio.
1: Tergio Bernal combina en aquesta obra la dansa clàssica amb el flamenc.
0: Pues parece como muy extraño, ¿no? Parece como difícil, pero en realidad sencillo, como cuando uno está contento y recibe una llamada inesperada de una mala noticia, de repente todo cambia. Sigue siendo la misma persona, pero en un segundo todo cambia. Lo mismo ocurre en la danza. El ballet me aporta esa belleza, esa paz, esa libertad.
1: Sergio Bernal ha estat nomenat amb arts del Regne Unit, ha rebut diversos premis, entre aquests el Premi Internacional de Book Awards, i ha fet gires amb muntatges dirigits per Ricardo Cué pels Estats Units, Itàlia, Alemanya i França.
2: Han trobat estructures d'època grega durant les excavacions que s'han fet a la Ciutadella de Roses des del 2022, que es fan campanyes sota el monestir de Santa Maria per completar el buit històric que hi ha en aquesta època fa més de 6.000 anys. Carla Saló Pujol.
3: Durant la troballa s'han pogut constatar les grans dimensions d'un complex funerari que dataria entre els segles IV i VI després de Crist. Es tenia constància de l'existència d'una esglesiola funerària que ara s'ha descobert que podria ser comparable a basíliques com les que s'han trobat a Empúries o Tarragona. Lluís Palaí és el director de les excavacions.
4: El que nosaltres hem trobat a partir de l'any 2022 i sobretot aquest any és que aquesta petita esglesiola en realitat se'ns està convertint en una necròpolis estructurada en un complex de grans dimensions.
3: També s'han localitzat tres sarcòfags monolítics de pedra que explicarien la importància que tenia Roses a nivell comercial.
4: Bona part d'aquests sarcòfags que estem localitzant venen de la zona narbonesa, del sud de la Gàlia, amb la qual ens està explicant també la importància que tenia Roses a nivell comercial.
3: Tot i les descobertes, el director de les excavacions apunta que estan en una fase molt inicial i que encara hi ha molta feina per determinar l'ocupació de Roses entre els segles VII i XI.
2: Maria del Mar Bonet, Tobeses o Drake protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques de la setmana que repassem amb en Marc Ruiz.
5: Maria del Mar Bonet publica aquesta setmana L'aigua no cansa. És una tornada a l'arrel, a Mallorca i a la Mediterrània. Amb cançons com Saigo no, que recorda molt la música Klezmer, Blaus i blaus, en clau més flamenca, L'arbre campaner, de regust mediterrani, o Blaus i sol de roses blanques, que musica un poema de Blai Bonet. Obeses completen avui l'Ai al cor, publicant Diàstola, un EP que, juntament amb Sístola, fan un disc amb voluntat trencadora. Tant s'hi pot trobar el hit metal Pols a l'era com la versió èpica de Rosa d'Abril en clau de rock simfònic. Un ús de les guitarres que contrasta amb la primera entrega, que era més que baratera. El raper canadenc Drake publica avui Iceman, un disc envoltat de misteri que ha llançat gairebé per sorpresa, tot i que hi ha hagut un degoteig de filtracions. Després de la polèmica baralla musical amb Kendrick Lamar, ara Drake ataca A$AP Rocky i DJ Khaled amb les seves cançons. ¿Por qué?

Els gallecs Triángulo de Amor Bizarro publiquen avui Mi Catedral, un títol que declara la vocació per aconseguir un disc que soni enorme i reflexiu al mateix temps. El millor exemple es pot trobar en un dels singles del disc, Pata Trenca. És una cançó que arrenca amb gairebé la mateixa progressió d'acords i rítmica que Something in the Way de Nirvana, però que acaba transformada en una suite èpica que porta a New Order o fins i tot a My Bloody Valentine i que parla de la venjança contra un professor dèspota. El guitarrista Peter Frampton publica Carry the Lights, el primer disc amb cançons pròpies que treuen 16 anys. A l'autor de Baby, I Love Your Way li van diagnosticar una malaltia muscular degenerativa fa 7 anys i ara ha coescrit el disc amb el seu fill. Carry the Lights conté col·laboracions d'artistes com Sheryl Crow, Tom Morello o el saxofonista Bill Evans.

0: 5 minuts i seran les 10.
1: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
2: Bona nit, es porta en joc per arrencar aquesta informació esportiva. 4 minuts i mig per repassar-la, començant pel fet que ja ha quedat definida la segona semifinal de la Copa Femenina d'Hockey Patins, que es jugarà demà, juntament amb la primera, a Gijón, que acull aquesta competició des d'ahir i fins diumenge. La segona semifinal la jugaran l'equip anfitrió, el Gijón, i el Benvibre, després que han eliminat dos equips catalans. El Benvibre s'ha imposat per 4-2 al Bigues i Riells en el primer partit de quarts de final del dia, i després, ara fa ben poca estona, que s'ha acabat el Gijón 4, Palau 0. La primera semifinal es va definir ahir i enfrontarà el Vilassana amb el Fraga. Per tant, només un equip de 4 catalans a les semifinals d'aquesta Copa Femenina d'Hockey Patins, si bé hi ha nodrida presència catalana a les files del Fraga, també. A banda de l'hoquei patins, ens fem ressò del fet que en golf hi ha en joc la segona jornada a l'Open de la PGA, el segon gran slam de la temporada i que es disputa a l'estat de Pennsilvània, als Estats Units. I hi participa el golfista de la Garriga, David Puig, que està firmant una bona actuació, ara situat en el top 15 de tot just, perquè en aquesta segona ronda d'avui està firmant una targeta de 2 cops sota el par del camp. Ahir va fer un cop sobre el par del camp, per tant, en el global, un cop per sota del par del camp per a David Puig, quan ha acabat el forat 10 dels 18 del camp. Del golf, passem al motor. Avui ha arrencat el circuit de Barcelona-Catalunya amb un meló al Gran Premi de casa nostra de MotoGP. Pedro Acosta ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments, seguit per Àlex Márquez en segona posició, només a 18 mil·lèsimes. El pilot Cerverí ha explicat que encara té marge de millora, però...
3: Per arribar a aquest punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt no estàvem l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils, demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem en el camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
2: En contrast amb Márquez, sí que hauran de passar per la repesca dos pilots catalans, Àlex Rins i Maverick Viñales, que avui ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa arran d'una operació a l'espatlla. Demà es reprèn la jornada a 3:45 del matí. TV3 serà en directe amb els entrenaments de MotoGP a partir de les 10, mentre que Catalunya Ràdio i TV3 també oferiran simultàniament la cursa sprint en directe, de fet, de manera conjunta. En ciclisme, primera etapa de muntanya en aquesta edició del Giro d'Itàlia, la setena, amb victòria del danès Jonas Vingegaard, de l'equip Visma, al cim del Blockhaus. El danès ha atacat a falta d'una mica més de 5 quilòmetres per a l'arribada i ha aconseguit distanciar els seus perseguidors. El més immediat, a 12 segons, i en segon lloc l'austríac del Decathlon, Félix Gall. Vingegaard, amb el triomf avui, el seu primer de sempre al Giro, acumula ja victòries d'etapa a les tres grans voltes, juntament amb les que ja tenia a la Volta a Espanya i al Tour de França. A la classificació general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté la malla rosa de líder, amb 3 minuts i 17 segons ara d'avantatge sobre Vingegaard mateix.
1: 3CAT Info.
2: Un minut encara per explicar que el Barça de bàsquet ha emès un comunicat sortint al pas dels rumors que d'una banda han vinculat el seu tècnic Xavi Pascual amb el Dubai i de l'altra amb el fet que el club blaugrana hagi contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro. Un Barça que ha assegurat que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte que s'està treballant de manera conjunta i afegeix que també ha negat, que de manera categòrica nega haver mantingut cap reunió amb un entrenador que no sigui Pascual mateix.
1: 3CAT Info.
2: Més enllà de la informació de l'àmbit poliesportiu que hem destacat, en futbol demà hi ha la final de la Copa Femenina Barça-Atlètic de Madrid a Gran Canària. Una final que es perdrà finalment Caroline Graham, a qui Pere Romeu, l'entrenador del Barça, ha deixat a Barcelona perquè miri d'acabar-se de recuperar de cara a la final de la Lliga de Campions de dissabte de la setmana vinent a Oslo contra l'Olímpic de Lió. Demà, Barça-Atlètic de Madrid, doncs, sense Caroline Graham, que s'ha quedat a Barcelona, amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio, que a més es podrà seguir el dual de TV3, que igualment emetrà la final en directe.

0: Són els mestres que aquest vespre han tallat la C-16 al túnel del Cadí. Ho han fet amb to festiu, però hi ha hagut moments en què els conductors han fet sonar els clàxons amb insistència i impaciència perquè reobrissin el pas. Finalment ho han fet cap a 9:15. De seguida sabrem com s'hi circula a aquesta hora. Avui han estat els docents de Lleida i l'Alt Pirineu els que han protestat. La setmana acaba, per tant, amb el sector decidit a seguir amb les protestes a l'espera del que pugui passar en la reunió entre sindicats i govern, que finalment s'ha agendat per a dimecres.
1: Catalunya nit.
0: Els primers pressupostos de la Generalitat en temps de Salvador Illa poden haver quedat encarrilats gràcies als carrils d'una línia de tren, l'Orbital, a unir el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. L'acord planteja tenir-la enllestida el 2040, així que la primera parada serien els pressupostos, tot i que el conseller de la Presidència ha explicat que encara s'han de treballar.
2: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: L'oposició i alguns experts creuen que el govern s'equivoca amb aquesta línia orbital i que l'objectiu ha de ser molt clarament Rodalies.
3: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
4: De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi pujaran 30.000 persones, jo crec que és un error. Amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle, amb la planificació ferroviària.
0: D'aquí a menys de 2 hores s'acaba la campanya electoral a Andalusia. Pedro Sánchez s'ha afegit a l'esprint final per donar una empenta a la que va ser vicepresidenta del seu govern, conscient que les enquestes els pronostiquen un desastre.
5: Hay que votar al Partido Socialista y hay que votar en coherencia, porque no deja de ser curioso que la gente diga yo quiero un gobierno de izquierdas. Pues leche, si quieres un gobierno de izquierdas, vota a la izquierda y vota al Partido Socialista.
0: El candidat dels populars, Moreno Bonilla, ha tornat a parlar de Catalunya en l'últim míting.
6: El dia siguiente, el 17 de mayo, ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
0: La sargantana de les Pitiuses està en perill d'extinció i la culpable és una serp que s'està expandint a una gran velocitat, és capaç de nedar entre illes i es fa un tip de menjar sargantanes.
7: La reducció és dramàtica. Per on passa el front d'invasió de la serp, deixen a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no queda cap.
0: La sargantana, tot un símbol de l'illa, que aquest ritme només quedarà a les samarretes i els adhesius dels cotxes. I avui, a partir de les 11, al Catalunya Nit, 2 aniversaris musicals. Nascut.

Per una banda, aniversari de Sopa de Cabra, que a aquesta hora està actuant a la sala Ras Matàs per encetar la seva gira de 40 anys de carrera. L'està seguint el Marc Ruiz. Diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. Sonarà, per tant, el rock català i també pop vitalista.

Pastora celebren 25 anys amb un disc amb 10 col·laboracions i un concert demà a la sala Apolo. Abans, però, actuaran aquí, al Catalunya Nit.

0: Els mestres i professors acaben de tancar una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals. Després que la reunió d'ahir amb el departament acabés sense acord, avui els docents han sortit al carrer a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran. I aquest vespre, amb un cop d'efecte, un tall a la C-16 al túnel del Cadí. Riu de Cerdanya, anem cap allà. Joaquim Albalate, bona nit.
1: Bona nit. Sí, poc després de les 8 s'ha aixecat aquest tall que ha mantingut tancada l'autopista durant prop de 2 hores aquesta tarda, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Hi han participat unes 200 persones, entre docents i famílies que han vingut a donar suport, amb un ambient molt festiu. Una protesta per reclamar, com han fet tota la setmana, millores salarials pels docents, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és la portaveu d'USTEC a l'Alt Urgell.
2: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, i està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
1: Ha estat l'última protesta d'un dia en què els mestres han sortit al carrer a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran, amb manifestacions a Lleida, amb uns 4.000 participants segons els sindicats i 2.000 segons la Guàrdia Urbana i a la Seu d'Urgell, i també on hi ha hagut altres talls de carreteres al Segrià i a l'Alta Ribagorça. Segons el departament, la convocatòria de vaga d'avui ha tingut un seguiment del 18%, mentre que els sindicats parlen del 50%.
0: Doncs així és com acaba aquesta setmana pel que fa a les protestes, i la que ve sembla que seguirà de la mateixa manera, tot i que hi ha aquest acord, preacord de pressupostos que els sindicats del comitè de vaga veuen com una oportunitat també per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat com a prioritat l'educació a l'hora d'aprovar aquests comptes. Maria Costa.
3: La portaveu de l'USTEC, Iolanda Saura, diu que estan pendents de les converses perquè els comptes incloguin una partida que pugui reactivar les negociacions.
4: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte, i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, Estem a l'expectativa.
3: Tot i això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
5: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
3: Per cert, Manel, el Departament d'Educació ha comunicat aquesta tarda que els sindicats que finalment la propera reunió serà dimecres que ve a la tarda i no pas el dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, ja que dimarts Esther Niubó haurà de participar al matí en la Comissió d'Educació i a la tarda al ple del Parlament.
0: Doncs dimecres també hi haurà reunió, en aquest cas a Madrid, entre els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el Partit Socialista i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona, i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Laia Framis, bona nit.
6: Sí, bona nit. El govern i Esquerra estan en la fase final de la negociació dels pressupostos. Serien, recordem, els primers que tindria Catalunya des del 2023. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia ferroviària orbital i que aquell mateix vespre els republicans reuneixin el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. Dimecres, com dieu, hi hauria la reunió bilateral a Madrid per escenificar que el govern espanyol dona suport a un projecte que, recordem, que costaria 5.200 milions d'euros i que pagaria la Moncloa. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista.
7: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-les enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
6: Pels comuns, que també són necessaris per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia de tren és un bon projecte a llarg termini, però Jessica Albiach demana prioritzar Rodalies.
8: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies. Reyes.
6: En canvi, Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i també Alejandro Fernández, del PP, creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
9: Que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
10: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
6: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost.
0: Doncs aquesta nova línia orbital de tren provoca dubtes també entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Roger Santaló, bona nit.
11: Bona nit.
0: Quina hauria de ser la prioritat segons els experts que hem consultat?
11: Ho tenen molt clar, solucionar els problemes actuals de Rodalies. Escoltem Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
12: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i és ideal que d'aquí 15 o 20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, i immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
11: També creuen que captarà pocs usuaris, uns 30.000 al dia, una mica més del 6% dels passatgers que agafen Rodalies, perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. I els preocupa que la construcció de la línia orbital hipotequi les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, al Catalunya al dia d'aquesta emissora.
13: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
11: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps, i recorden que s'ha de pensar com mantenir els nous quilòmetres de xarxa ferroviària perquè no doni més problemes a tota la infraestructura.
0: Menys de 2 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Hem començant parlant de les protestes que hi ha a Catalunya en el sector de l'ensenyament. Doncs avui hi ha hagut una manifestació històrica a València amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació és dilluns que ve, mentre es manté la vaga allà, a València, indefinida. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
14: Sindicats i docents han redoblat la pressió sobre la Conselleria d'Educació Valenciana. La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
15: Mari Carmen!
16: Mari Carmen!
15: L'alumnat de cap a les aules!
17: Consellera Ortí, consellera Ortí, senta't a la taula. Busca solucions, critica paraula.
14: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'Estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
18: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
19: És un crit a la Conselleria d'Educació del Govern Valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
14: Portin 5 dies de vaga indefinida. Dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje. Els equips directius de centres es plantegen mesures més dràstiques. Gabriel Portero és vicerrector de l'IES Pau Clar d'Ontinyent.
20: Està començant a plantejar-se si cal fer una dimissió en bloc dels equips directius.
14: Perquè als centres la situació, diuen, és insostenible. Laia, Silvi i Neus.
21: Pensem que l'estan deixant morir a l'escola pública.
22: Perquè les aules tenim unes condicions que són insuportables.
23: Perill al valencià? Sí, clar que sí. I realment per això els docents estem lluitant dia a dia. Jo crec que som els que estem aguantant la paret per a que no caiga.
14: I tenen clar que no volen baixar la guàrdia.
0: Doncs farem ara 2 minuts de pausa per la publicitat i a la tornada connectarem en directe amb Sevilla per veure com està anant l'esprint final de la campanya electoral per les autonòmiques, on el PP sembla que guanyarà i la gran pregunta és si ho farà amb majoria absoluta o no.
24: Catalunya nit.
25: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
26: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
2: Com la venia, senyoria.
1: 6 mesos de judici a tota una família.
3: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola.
4: Sí, señor.
1: I més de 250 testimonis.
5: Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
16: Una animadversión personal, eso es cierto.
1: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: Tota comunitat necessita un cor.
27: Un cor? Per què?
25: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
27: I reforçar la identitat?
25: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
27: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
28: L'Elna, el Genís i l'Aran juguen a futbol a la caserna.
29: La fem amb pilota, voltant, no passa res si perdem.
30: Que no és gens competitiva.
28: Una escola que s'allunya dels paràmetres del futbol actual, com explica l'Enric.
29: A la caserna no són tan brutos perquè al futbol professional cada 2x3 hi ha persones a terra i aquí no fem tants cops.
28: Al darrere d'aquest projecte hi ha l'exjugador del Barça, Oleguer Presas.
31: Intentem crear aquests espais molt més acollidors, molt més amables, sense pressions, i el futbol també és un espai que pot ser molt inclusiu, que pot ajudar...
28: Com el Hierro, de Guinea Conakry, que fa d'entrenador.
32: Som més que una família, som més que un club.
28: Solidaris.
33: Amb Mercè Folch.
28: Canviant les regles del joc.
33: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
34: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
33: Catalunya Ràdio.
34: Som 3CAT.
33: Som 3CAT.
35: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Les 10 i 18 minuts, per tant, queda menys d'una hora i 45 minuts fins a la mitjanit perquè els candidats que aspiren a guanyar o a disputar algun dels seients importants a les eleccions andaluses diguin el que vulguin, però suposo que després de 15 dies de campanya, a aquesta hora més o menys, ja ho tenen fet. Són conscients tant Partit Popular com Partit Socialista de tot el que s'hi juguen. Pedro Sánchez s'ha bolcat en l'últim míting amb María Jesús Montero per intentar evitar la pitjor derrota del PSOE al territori. En canvi, el candidat del Partit Popular ha prescindit d'Alberto Núñez Feijóo. Tenim aquests dies una enviada especial a Sevilla, és la Paula Brujats. Bona nit, Paula.
1: Com esteu? Bona nit.
0: Aquí, interessats en el que pugui passar, Sevilla és l'escenari que ha triat el Partit Socialista per tancar la campanya, per mobilitzar tot el vot socialista, i ha cridat el líder, eh?
1: Sí, sí, perquè Pedro Sánchez podríem dir que ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Havia fet molta campanya aquests dies, però avui s'hi ha bolcat especialment, i és que el PSOE necessita mobilitzar els 2.000 andalusos que les espanyoles del 23 de juliol van votar Pedro Sánchez, però que en les últimes andaluses es van quedar a casa, perquè això podria marcar la diferència aquest diumenge.
2: Hay que votar al Partido Socialista y hay que votar en coherencia. Porque no deja de ser curioso que la gente diga: yo quiero un gobierno de izquierdas. Pues leche, si quieres un gobierno de izquierdas, vota a la izquierda y vota al Partido Socialista.
1: Més de 3.000 persones en aquest míting final a Sevilla. Hi ha molt d'accent andalusista per intentar donar la volta a les enquestes. L'exministra María Jesús Montero ha tirat d'èpica per recuperar la vella força del PSOE andalús.
3: Somos más los que defendemos los servicios públicos. Somos más los que rechazamos el sálvese quien pueda que practica la derecha sola o en dúo. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
1: Ovació a Montero, però Pedro Sánchez ha estat el gran protagonista d'aquesta tarda. Ha dit que vol 8 anys més de govern socialista a la Moncloa, i des d'aquí s'ha burlat que Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, no estigués convidat al tancament de campanya que feia el candidat dels populars.
2: Y que no os den gato por liebre, porque he visto que Moreno Bonilla cierra campaña, me parece que en Málaga, y no le acompaña a Feijóo. Pero son lo mismo, ¿eh? Ayuso, Moreno, Mazón... Sí, no, porque la derecha tiene muchas caras, pero tiene una única cruz, que son los recortes, la privatización y la desigualdad.
1: Sánchez, que jugava fort, ja ho sentiu, contra el PP, i és que el PSOE afronta unes eleccions molt difícils. Les enquestes pronostiquen un mal resultat, que pot ser fins i tot pitjor que el d'ara fa 4 anys, quan ja van tocar fons. Ara, però, qui se la juga és la número 2 de Pedro Sánchez, i, per tant, el resultat de María Jesús Montero també posa a prova el president del govern espanyol.
0: Clar, en canvi, la situació del Partit Popular a priori és molt diferent, perquè compta ja amb la victòria, i el que li podria igualir és dependre en major o menor mesura de Vox, o no dependre'n gens si acabessin tenint una majoria absoluta.
1: Sí, una majoria absoluta que, segons les seves pròpies enquestes, assolirien. Per tant, el Partit Popular, que sap que frega aquesta absoluta, però també és conscient, i això passa en les campanyes, que un excés de confiança la podria frustrar. Per tant, Feijóo avui des d'Almeria ha cridat el vot anti-Vox, ha convidat també els votants socialistes descontents a votar el Partit Popular, i ha advertit a Pedro Sánchez que les eleccions de diumenge marcaran, diu, el principi del seu final.
4: Este voto vale por dos, vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
1: Feijóo era a Almeria, Juanma Moreno Bonilla a Màlaga, tancament de campanya per separat. Avui tampoc han coincidit, tot i ser la gran cita final, i no ho han fet perquè els pactes previs del PP en Vox no contaminin les eleccions andaluses. Moreno Bonilla, el candidat del PP, que ha jugat la carta contra Catalunya, s'ha abonat a la crítica contra els catalans el mateix dia que es dibuixa un possible acord per als pressupostos catalans.
5: El dia següent, el 17 de maio, ja empiezan les cessions al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
1: El Partit Popular, Manel, que segueix de molt a prop el ball de l'últim escó a quatre províncies, són quatre escons que seran determinants diumenge a la nit per emportar-se o no aquesta majoria absoluta.
0: I si no és així, la clau la tindria segurament Vox. En canvi, la seva perspectiva és o tenir la clau o passar a ser irrellevant a Andalusia. Com ho està veient l'extrema dreta?
1: Sí, Vox anava molt disparat fa un parell de mesos a les enquestes a Andalusia. Ara, però, sembla que s'ha estancat. Aquí el que es percep és un Vox amb molt menys protagonisme que en les últimes eleccions que hem vist a l'Aragó, a Extremadura i a Castella-Lleó, on, per cert, ja van tocar sostre en aquestes últimes, però sí que l'extrema dreta aspira a millorar el que diuen totes aquestes enquestes, aspira a tornar a tenir la clau per poder tornar a collar el Partit Popular. Santiago Abascal, aquest vespre a Sevilla.
6: Dar hoy esperanza a muchísimos españoles en todas las regiones de ser una alternativa verdadera a la traición de unos y a la cobardía de otros.
1: Atacant així PSOE i PP, un Vox però que ha quedat una mica desdibuixat en aquesta campanya, en què la seva proposta estrella, recordareu, la prioritat nacional a l'hora d'accedir als serveis públics, ha quedat relegada per interès del PP.
0: I finalment, en aquest repàs i al marge de Vox, Andalusia torna a posar a prova els partits a l'esquerra del Partit Socialista després de les últimes patacades. Què s'hi juguen aquí?
1: Sí, aquí són Endavant Andalusia i Per Andalusia, competeixen en unes eleccions en què per primer cop la candidatura andalusista pot avançar a la confederal. Endavant Andalusia milloraria resultats, fins i tot podria tenir grup parlamentari propi, i aquest creixement l'intenta el seu candidat, José Ignacio García, posant la diana a Vox i el candidat del PP.
7: Vox, la extrema derecha, son los mandados de los ricos. Nunca se quejan de los de arriba. Que ellos defienden el campo, ustedes no habéis trabajado en el campo en la vida.
1: Endavant Andalusia en detriment de Per Andalusia, que és aquesta unió de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que diumenge també posaran a prova aquesta aliança de cara a una possible entesa per a unes futures eleccions espanyoles. Antonio Maillo, el seu número 1, en defensa avui dels serveis públics i desmuntant el perfil moderat que ven el candidat del PP.
8: Ya sabemos en qué consiste un Moreno Bonilla, que es Vox con sonrisa, pero Vox.
1: Hem repassat, Manel, totes les claus d'aquestes eleccions andaluses, que tenen també, ja ho veieu, molta lectura en clau estatal i que seran, de fet, l'assaig general per a les eleccions que començaran el 2027.
0: Molt bé, doncs t'anirem seguint aquest cap de setmana, a veure com acaba. Gràcies, Paula, bona nit.
1: Una abraçada, adéu.
0: Doncs per arribar a les eleccions primer cal triar candidats, i en aquesta tria de vegades hi ha ja també conflictes. L'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per les municipals d'aquí a un any sembla que ha entrat en un carreró sense sortida. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalán, bona nit.
9: Què tal? Bona nit.
0: Lluny de trobar, per tant, un nom de consens, cada vegada la cosa s'embolica més.
9: Doncs sí, tal com ha avançat Catalunya Ràdio, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
10: Jo em vaig proposar en el seu moment i estic a disposició del partit, com es diu en aquests casos, i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
9: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Tot i que fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
11: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí. El candidat serà del que decideix els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
9: El reglament del partit per elegir el candidat preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
0: Dos Dos minuts aproximadament i arribarem a 2:15 de la nit. Atenció, perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. És una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albacar.
12: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declari nuls de ple dret els contractes de compra-venda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
13: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
12: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compra-venda d'altres obres d'art al 1994.
0: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'oficina antifrau, Daniel De Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. De Alfonso, com dèiem, va presidir aquesta oficina. Estem parlant d'Antifrau entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. I parlem ara d'un informe que s'ha publicat avui. Avui n'hem conegut els resultats. És un informe que es diu Fènix i és elaborat per un grup de 7 economistes que conclou que el model econòmic de Catalunya és insostenible i que aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Roger Santaló, bona nit.
14: Bona nit.
0: Són economistes de prestigi. Qui en forma part?
14: Sí, exacte. El coordinador de l'informe és Xavier Roig. Els redactors de l'estudi són Modest Guinjoan, Miquel Puig i Xavier Quadrassa. I l'equip assessor està format per Guillem López Casasnovas, Jordi Galí i Jaume Ventura. L'informe Fènix situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota de 27.500 euros bruts anuals i els que, segons defensa Miquel Puig, empobreixen el conjunt del país.
15: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
14: Per la seva banda, Jordi Galí sosté que si l'economia creix perquè augmenta la població, però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna.
16: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bé, algú es deu veure beneficiat.
14: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixin les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats.
17: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: Fem una mirada ara al que ha passat avui al món i comencem amb una mica d'aire, perquè l'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava, recordem-ho, aquest diumenge, s'allargarà finalment 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. Vicent Missut.
18: Sí, l'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana per continuar les negociacions de pau. Tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril, Israel ha continuat bombardejant, no Beirut, però cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban, i ha matat més de 400 persones. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs d'Israel contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units.
0: Doncs tenim, per tant, altos al foc, però una altra cosa és acabar signant acords de pau, i el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, ha dit avui que el seu govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que ajudi a acabar el conflicte a l'Orient Mitjà. El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi, en el marc de la cimera dels BRICS.
19: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.

0: Doncs avui Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però a més Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
1: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
0: I el fet és que la capital xinesa Xi Jinping ha afalagat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Anem cap a Pequín, Francesc Canals.
2: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
1: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
2: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies, un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
0: I atenció amb el que ha dit avui el canceller alemany, que es va mostrar molt comprensiu i proper a Donald Trump fa mesos. Després va tenir unes declaracions polèmiques i avui Friedrich Merz ha tornat a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs, bona nit.
3: Bona nit. Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
4: Jo als meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
3: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
5: Quan dictes des...
4: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
3: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
0: Doncs avui als Estats Units ha deixat el càrrec, se li acabava el seu mandat, una de les persones que més cara havia plantat a Donald Trump, és Jerome Powell, el capdavant de la Reserva Federal dels Estats Units. En la part final de la seva presidència ha hagut de fer front a les pressions de Donald Trump perquè supedités les seves decisions als interessos de la Casa Blanca. Rafael de Ribot.
6: El nou president de la Fed, proposat pel president dels Estats Units i ratificat pel Senat, serà Kevin Warsh. Els mercats estaran especialment atents a si la Reserva Federal manté o no la seva independència. Amb una inflació que ja se situa al 3,8% als Estats Units, no serà fàcil aprovar una nova retallada dels tipus d'interès, que és precisament el que reclama Trump per reduir els costos de l'endeutament acumulat de la seva administració. El catedràtic Oriol Amat considera Warsh un economista de prestigi i creu que actuarà en plena autonomia.
7: i intentarà marcar un perfil propi que no se'l vegi, que no es vegi que és una titella del president Trump. Perquè si es percebés aquesta, que no manté una independència suficient, això podria ser molt perjudicial, no solament per Estats Units, per Europa.
6: Jerome Powell es mantindrà com a membre del Comitè de la Reserva Federal, que en els últims mesos no ha estat capaç de prendre cap acord per unanimitat i les votacions denoten una divisió interna creixent.
0: Una miqueta més de 5 minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Farem ara una pausa per la publicitat molt ràpida i a la tornada us expliquem què està passant amb les sargantanes d'Eivissa i Formentera. Són un dels símbols d'aquestes illes i estan desapareixent per culpa d'una serp.
8: Catalunya nit.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT. A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
10: Quina raó mou el teu món?
11: Lo futur del Pere.
12: Algun dia tenir el meu propi piset.
13: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
14: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Aquest cap de setmana el Tot Gira, les motos a Catalunya i la penúltima jornada de Lliga.
16: Atenció!
17: Dissabte i diumenge obrim des del circuit amb tota la informació del Gran Premi de Catalunya.
15: Les transmissions en directe a 3CAT de la cursa sprint el dissabte i la cursa llarga diumenge.
18: Un cap de setmana connectats al Tot Gira per no perdre res del nostre Gran Premi.
15: I el diumenge, tota l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
17: Transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, connectats a tots els partits amb rivals directes.
19: L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
15: També seguirem la final de la Copa de la Reina Barça Atlètic de Madrid, la penúltima jornada de la primera ref amb Sabadell, Nàstic i Europa. Partit de tornada
17: Marató
15: de
17: motos i futbol al Tot Gira.
15: Dissabte a partir de 2:15 de la tarda i diumenge des de la 1 del migdia amb David Clopés.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
8: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: És un dels símbols culturals i de biodiversitat de les Illes Pitiüses, la sargantana, i està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts nedant fins als illots de la zona, on ja ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Montse Poblet, bona nit.
20: Hola, bona nit. La primera pregunta que et fas quan sents aquesta història és com pot haver arribat aquesta serp, la serp de ferradura, fins a Eivissa. La hipòtesi més plausible és que entrés en algunes de les moltes oliveres que s'importen a l'illa des de la península. La seva presència ha comportat una reducció dràstica de la població de sargantanes de les Pitiüses, poc acostumades a tenir depredadors i sense eines per defensar-se. L'equip del CREAF, liderat per Oriol Lapiedra, estudia el fenomen des de fa gairebé 6 anys i parla d'una extirpació pràcticament completa de l'espècie.
21: La reducció és dramàtica. Per on passa el front d'invasió de la serp, deixen a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no queda cap.
0: Arriba, per tant, a Eivissa, però el problema ja no només el tenen a Eivissa, eh?
20: Exacte, de sargantanes de les Pitiüses ni a Eivissa i a Formentera i també a una quarantena d'illots més amb poblacions úniques de cada zona, resultat de milers d'anys d'adaptació i d'aïllament genètic. Fins ara s'havia cregut que la serp no hi podria arribar perquè el mar ho impedia, però resulta que l'estudi del CREAF ha demostrat el contrari. Un cop devorades les sargantanes d'Eivissa, les serps neden fins als illots i en una desena ja han acabat amb les varietats de sargantana que hi vivien. A la web de 3CAT podeu veure fotos de les serps nedant fins als illots.
0: I si pot fer a aquestes alçades alguna cosa per frenar-ho?
20: capturar serps, l'any passat a Eivissa se'n van capturar 3.400 exemplars i en una operació d'emergència el zoo de Barcelona està criant sargantanes de les pitiuses a les seves instal·lacions. El seu director, Antoni Alarcón, està convençut que podran generar una reserva suficient d'exemplars que permeti reintroduir la sargantana al seu hàbitat natural quan les condicions ho permetin.
9: Al zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
20: Dels primers 17 exemplars d'Eivissa i Formentera que van acollir l'any passat, ja n'han aconseguit una trentena de cries i ara miraran de fer criar 33 exemplars més de les variants dels illots.

0: en punt 11:45. 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquesta tarda en un pis de Roda de Ter, a Osona.
1: A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. Els bombers han rebut l'avís del foc, del qual no se sap la causa. Cap a 6:45, l'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement, no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no podran passar aquesta nit a casa seva.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut avui un home que feia un mes

0: Barri de Gràcia de Barcelona obre la primera llibreria del món especialitzada en Palestina.
1: Es diu Finestres Palestina i tindrà un fons de 4.000 títols de tots els gèneres dedicada a difondre la cultura, la realitat i el pensament del poble palestí amb una programació estable. S'hi podran trobar llibres en català, castellà, àrab i altres llengües. La llibreria és al carrer Verdi de Barcelona i s'ha inaugurat aquesta tarda coincidint amb la commemoració del Dia de la Nakba, coneguda també com la Catàstrofe Palestina, un espai per llegir però també per escoltar, compartir i pensar col·lectivament.
2: Catalunya nit.
0: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cunillé. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet, de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Arribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilloé. Ha anat a veure aquesta obra la Marta Vives.
3: Lluïsa Cunillé va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014, i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhague, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilloé i Imma Colomer fan un autèntic tour de force, interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
4: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passar comptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
3: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
4: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest viatge de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
5: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho, i lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
3: Un muntatge que ho té tot: text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett fins al 14 de juny.
6: We have decided to give to John Travolta a Palme d'Or.
0: Aquest era el moment en què el Festival de Cinema de Cannes anunciava per sorpresa que atorga una Palma d'Or honorífica a John Travolta. El protagonista de Pulp Fiction ha plorat arran d'aquest anunci inesperat i s'ha convertit en un dels noms del dia, juntament amb John Lennon i Eric Cantona. El nostre nom del dia a Cannes és sempre el Marc Garriga. Bona nit, Marc.
7: Bona nit.
0: Què més ha dit John Travolta i què hi fa a Cannes?
7: Doncs ha vingut a presentar una petita pel·lícula que dura poc més d'una hora, que està basada en un llibre seu i que es titula Ven a volar conmigo.
8: Surprise! We are going on a jet.
9: What? All aboard, please.
7: S'estrenarà ben aviat a la plataforma d'Apple el 29 de maig. Travolta ha arribat acompanyat de la seva filla, Ella Blue, que també apareix al film, i quan era a l'escenari presentant-lo, doncs ha rebut aquest guardó honorífic que ha dit que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Close your eyes.
0: I aquest és John Lennon, també protagonista.
7: Sí, avui s'ha presentat el documental John Lennon, The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a l'ex-Beatle. Va ser el 8 de desembre de 1980, poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida, on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy i repassaven les seves vides personals i professionals, com aquest disc canviava els rols de gènere del rock and roll, com ell compara la connexió artística que va sentir el primer dia dia que la va veure ella i el dia que va conèixer Paul McCartney, una xerrada de més d'una hora on Lennon es despulla com a artista, com a home, com a pare. Van ser les seves últimes paraules, en definitiva el seu llegat, i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que realment malmeten el resultat final. Una llàstima. A tot això, l'altra fita del dia està

0: El documental sobre Eric Cantona, un exercici per entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. Ell diu que no es penedeix de res i després de la projecció ha admès que s'ha emocionat.
1: És el primer cop que mostrem la pel·lícula i aquests aplaudiments ens fan superfeliços. Jo cada cop que la veig ploro. Tinc aquest aire de dur, però tinc un cor tendre. Gràcies a tots.
0: Cantona, de fet, també presentarà a Canes una altra pel·lícula, en aquest cas com a intèrpret.
2: I avui ha obert portes al Còmic Barcelona a Fira de Montjuïc. Més de 200 expositors d'arreu del món presenten els seus treballs fins diumenge. Xavier Palau.
3: Seran 3 dies on milers de visitants gaudiran de figures destacades del còmic contemporani amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. Avui el festival ha dedicat el primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en concursos i tallers o descobrir els últims videojocs. Berta Cusó, autora de Sir Creek, diu que cal seguir treballant perquè el còmic no sigui un art menor.
4: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
3: El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició.

0: Menys de 5 minuts i arribarem a les 11. David Uach, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: És moment d'escoltar els sons que han protagonitzat la jornada esportiva. Comencem per Marta Torrejón, capitana del Barça femení, a la prèvia de la final de la Copa.
2: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
1: Anem a un Barça Atlètic de Madrid, final de la Copa Femenina a Gran Canària, a l'estadi. Es preveu que se superin els 20.000 espectadors dels 30.000 d'aforaments que té, per tant, bona entrada per presenciar aquesta final, amb el Barça buscant el que seria el tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa, sense Caroline Graham, que finalment s'ha quedat a Barcelona per acabar-se de recuperar i mirar d'arribar a la final de dissabte següent, del dia 23 a Oslo contra l'Olympique de Lyon, final de la Champions aleshores. Demà, d'entrada, a aquest partit el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio, que també es podrà sentir pel dual de TV3, que igualment transmetrà el partit.
0: I ara, un d'aquells noms que no deixen mai indiferent, José Mourinho, entrenador del Benfica, sobre el seu possible futur al Madrid.
3: Tive proposta de renovação do Benfica.
4: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
3: Jo diria domingo.
1: Ho emplaça Mourinho a estudiar el seu futur. Ha assegurat que té aquesta proposta per seguir el Benfica. És qui més sona i amb diferència amb força per ocupar la banqueta del Madrid la temporada vinent, en la que seria la seva segona etapa. També del Madrid, d'altra banda, doncs el sindicat d'àrbitres avui ha presentat un escrit al comitè de competició demanant que s'obri expedient disciplinari a Florentino Pérez, demanen que es disculpi per les crítiques a l'estament arran del cas Negreira, en aquestes declaracions que hem anat sentit al llarg de la setmana.
0: Molt bé, i acabem amb un apunt de MotoGP, Maverick Viñales.
5: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no
1: un
5: tinc...
1: Un Maverick Viñales que ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa en el Gran Premi de casa, el que ha arrencat avui a Montmeló, al circuit de Barcelona-Catalunya, Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb els primers entrenaments dominats per Pedro Acosta, però amb Àlex Márquez segon molt a prop, a només 18 mil·lèsimes. Demà entrenaments a TV3 i cursa sprint que transmetrem a Catalunya Ràdio.
0: Bon cap de setmana, David.
1: Igualment.

0: Els divendres tot té un altre aire i també la previsió del temps, que ens interessa especialment per saber com pinta també el cap de setmana. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com ha sigut la tria de la cançó?
1: Doncs mira, és una cançó de Thierry Bondenbarck, que es diu Sun in the Cold, sol en el fred, perquè és una mica el que tindrem, eh? Tindrem un cap de setmana, sobretot dissabte, eh? Seria una cançó per dissabte, principalment. Que tindrem moltes estones de sol, però serà fred. Fred al Pirineu, al matí, amb glaçades, fresca tot arreu, és a dir que demà... Avui ja s'ha notat que ha baixat la temperatura, però demà encara es mantindran així de baixes i sobretot serà al matí, quan notarem aquest fred, amb valors ben negatius fins i tot, i amb glaçades a aquest sector del Pirineu, 4-5 graus cap a la Catalunya central, ponent, i a la costa també 10-11 com a molt. Després sí que al migdia, doncs com que farà sol, la temperatura s'anirà recuperant i pujarà una miqueta més. Tindrem algun ruixat dissabte, però serà sobretot diumenge. Diumenge és quan tindrem altre cop una mica més de moviment, amb alguns ruixats, al litoral al matí i a les comarques del nord-est a la tarda. Com aquests darrers dies han anat passant, cap a Ponent, cap al Camp de Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre, a part de demà que tindran vent, el temps serà molt més estable i amb moltes més estones de sol.
0: Fred i sol, una bona combinació, interessant. Gràcies, Gemma, bon cap de setmana.
1: Igualment, bona nit.
0: Són les 11, el 15 de maig, li queda una hora i el Catalunya Nit també.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora de celebració, d'una banda, els 40 anys de Sopa de Cabra, que en aquests moments estan en la recta final del concert a la sala Ras Matàs. Ens ho explicarà el Marc Ruiz, que l'està seguint. Però abans entrevistarem Pastora, que celebren 25 anys. Han tret un disc amb 10 de les seves cançons més conegudes i han escollit 10 artistes per acompanyar-los, des de Macaco fins a Marina Rossell, passant per la Ladilla Russa o Santi Balmes. De seguida els entrevistarem. I també hem de celebrar que tenim aquí a primera fila amb nosaltres a l'estudi un oient a qui cedirem avui l'última paraula. És un actor molt estimat, el Lluís Marco. Us imagineu que cada hora dels dies tinguéssim 3 motius per celebrar? No està gens malament, eh? Doncs som-hi, que ens queden més de 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I el primer que volem fer és escoltar les veus que han marcat, de moment, aquest 15 de maig. És una selecció amb el segell d'ell, del Marc Güell.
2: Ara sí que hem d'anar ja una mica més forts. A veure si ja d'una vegada la societat, el departament i tothom veu que no són reivindicacions per fer-les. Simplement volem defensar l'educació pública. És que s'està morint. Necessitem que el govern ens escolti. Ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, i està demanant a crits i no hi ha manera, perquè l'acord del Barç no va servir per res.
3: Estem apretant a màxims, no?, entre el govern de Catalunya i les diferents formacions polítiques per garantir que el país pugui tenir pressupostos. Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
4: Que li estiguis parlant de cara a tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
6: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, i immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
7: Hay que votar al Partido Socialista y hay que votar en coherencia, porque no deja de ser curioso que la gente diga yo quiero un gobierno de izquierdas. Pues leche, si quieres un gobierno de izquierdas, vota a la izquierda y vota al Partido Socialista.
8: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
9: El model que ha seguit Catalunya els darrers 25 anys, que és un model basat en el creixement de sectors de baixa productivitat i baixos salaris. Aquest model amenaça la supervivència de Catalunya i posa en risc, el model actual posa en risc, l'estat del benestar i, en conseqüència, el model de la democràcia social de dret.
10: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
11: Jo als meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
12: La reducció és dramàtica. No és només una reducció de població, sinó que en la majoria de llocs es produeix una extirpació completa. És a dir, per on passa el front d'invasió de la SERP, deixen a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no queda cap.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
4: 90.915. 90915. Sèrie 84.
3: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
5: Ha arribat el moment de triar les millors pel·lícules i les millors sèries del 2026. Ja sé que l'any encara és lluny d'acabar, però avui dia s'estrenen tantes coses que és important aturar-se i destriar el gra de la palla. Aquest divendres, a la Finestra Indiscreta, triarem les 10 millors pel·lícules i les 10 millors sèries.
6: What do you see?
7: I see you in London working with your father.
0: L'agent secret Hamnet i Marty Supreme són algunes de les pel·lícules que es disputen el títol a millor pel·lícula del 2026. I Biff, Portobello i El cavaller dels set reines són algunes de les candidates a millors sèries del 2026. Descobreix quines guanyen i es converteixen en imprescindibles aquest divendres a mitjanit a la Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre a Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit.
8: Luna, luna, tu, luna que brise.
0: Les notícies sota la llum de la lluna.
8: Que faes un l'amor enamorat.
0: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Tu, luna, luna, tu. Luna Buxarda.
0: Catalunya Ràdio.
8: Tu, luna, luna, tu, luna cabeça.
9: I ara aquí al Catalunya Nit estem així una mica amb la guàrdia alta perquè hem convidat una parella que sempre surten a buscar merder, follon. Ai.

0: Doncs aquí, sí, les nits amb vela és un follon, un merder que ens agrada. Pastora, referent del pop electrònic de començaments dels anys 2000 ja, estan de celebració 25 anys que celebren amb un disc que es titula 25 anys buscant merder, 25 anys buscando follon. I abans del seu concert demà a la sala Apolo, espero que ja tingueu les entrades perquè veig a la web que posa sold out molt gran, a no ser que en passin allò més i més i més. De moment no queden entrades, però per sort els tenim aquí avui.
1: Encara també. Crec que ho he posat petit.
0: Ah, ho hauríem d'haver posat més gran, no?
1: Quan entres a la web, sold out.
0: Veus? Aquí el tenim, Caim Riba, benvingut. Hola. I la Dolo Beltrán.
2: Hola, què tal? Bona nit.
0: Felicitats pel disc.
2: Ai, gràcies.
0: Què, 25 anys passen ràpid o què?
2: Sí, moltíssim. Moltíssim de ràpid. I a vegades me'n vaig... Ara que amb el Caim ens veiem bastant més sovint, em venen imatges de coses que ens han passat. No? De...
1: Mira, just avui la Maia, que és la meva filla, ja té 20 i alguna cosa, diu, estic mirant els vídeos de Pastora i quina risa veure-us tan jove.
2: Sí, és veritat.
1: Clar, perquè l'havíem tenir més o menys la seva edat, perquè no sé, té 24 o...
2: Sí, tu tenies 26, però clar, sí, ho vam... Sí,
1: bueno,
2: el 28,
1: que,
2: por ahí.
1: No? I ella, de sobte, veu el seu pare allà.
0: O sigui que la teva filla és de l'època del disc, més o menys.
1: Quan vam anar a Londres a gravar...
2: Acabava de néixer.
1: Néixer o estava...
2: Sí, bueno, sí, però tenia... No, perquè... No
1: sé com anava. Estava embarassada, no ho sé.
2: Ai, no, va venir amb el bebè, pot ser o no?
1: Ai, no, no.
2: No?
1: Tu creus? No ho sé, però bueno...
0: Són molts
1: més o menys és antagonista, sí. Sí, sí. És del 2001 i jo crec que ella...
2: Estava embarassada.
1: Sí, perquè el 2001 ja el teníem fet i no sortia. I...
2: Sí, tens tota la... 2002 va ser.
1: És coetània del
0: disc.
1: Del disc.
2: Però crec que van a la part, eh? O sigui, van ser...
0: Van venir a l'hora, dues sí. Bones notícies al mateix moment. Com va sorgir, per exemple, aquesta cançó? Us en recordeu? De compondre-la, de la lletra...
2: Jo me n'acordo d'una... que ell m'ha passat, ell sempre em passava les bases, encara ho fa, no? Em passa les bases, i aquesta es deia New Guitar, no? Jo... Però què li posa?
0: Una guitarra nova.
1: A més, és un tema que ens porta una mica corcolla en els directes, perquè la cançó es puja aquesta guitarra i la guitarra tira endavant tota la cançó. I ens hem d'inventar coses, no?
0: Clar.
1: I sí, la cançó era...
2: Sí, era aquest riff.
1: Era un riff. I a partir d'allà...
2: Sí.
0: I la frase com et va venir?
2: Mira, la frase em va venir un dia caminant per les Rambles i em vaig trucar en una cabina a casa meva i vaig deixar-me el missatge al contestador.
0: Dient això?
2: No me llames, no me llamame, Lola, la que sempre va a sobre. Sí.
0: Que bo.
2: Sí, va ser així. Vaig començar les estrofes, no? I de cop se'm va acudir un caminant per les Rambles. Jo vivia al carrer del Carme. Bueno, els dos vivíem... Érem veïns.
1: Sí. Jo vivia a la zona noble del carrer del Carme.
2: I jo més antic.
0: I a la zona no tan noble.
1: S'estreteix moltíssim.
0: I vas dir Lola, però diem Dolo habitualment.
2: Sí, però perquè jo tinc un nom que... O sigui, és que em dic Maria Dolors. O sigui, ma mare em va posar aquest nom. Aleshores, el meu pare no ho deia molt bé. Deia Maria Dolors. Lulós, deia, perquè era extremenyo. I bueno, aleshores, a casa, jo soc d'un bloc de pisos, tipus, saps aquests? Molt gran. I aleshores era Mariloles, Loli, Lola, Mari... Bueno, jo pensava, però quin nom més horrorós. Perquè ma germana es diu Sònia. I dius, i a mi per què aquest nom? Gràcies, no? I mira, i al final un dia, quan anava a quart d'EGB, vaig arribar a casa i vaig dir, em dic Dolo. Tothom, val? I aleshores, però bueno, sempre he tingut aquest nom.
1: Algú no ho acceptava, no? Era...
2: Com?
1: No, el teu pare o la teva mare
2: no volia. No, no el van acceptar.
1: La teva mare no
2: volia. El Dolo els hi va costar.
1: I la Dolo no està.
2: Se trucava per telèfon al fixe i em deia, està la Dolo? I em deia, no, aquí no vivia ninguna Dolo. Saps? És Maria Dolors.
0: Clar.
2: Sí.
0: I aquesta cançó va ser allò... un èxit brutal.
1: Era un èxit abans d'editar-se.
2: Sí.
1: Sony, o BMG en aquell moment, ja ens va fitxar perquè ja sabien que el Lola ja s'havia escampat d'alguna manera, o la maqueta...
2: Sí, vam fer viral quan no es podia ser.
0: Sí, abans que existís el
1: viral sense xarxes.
2: Sí, sí, va ser com una cosa... Sí. O sigui, va córrer la maqueta. Que jo crec que vaig ser la culpable, jo, perquè jo li vaig gravar alguna gent, saps? Sí, amics meus. Jo vinc del món del teatre, no? Jo en aquella època treballava al Nacional, bueno, feia teatre a Barcelona... I bueno, m'olvia molt amb la cultureta Barcelona, i bueno, i ell també, evidentment, no? I bueno, sí que li havia gravat, pensant-me que, bueno, li gravo el CD a un amic, no? I això se'n va anar, però jo me recordo que hasta el terremoto de Alcorcón em va trucar des de Mallorca, o, per dir-me... Oh, que m'encanta este disco, tal... I encara no havíem fet res, no?
0: Imagina't. Els músics teniu una professió, crec que molt bonica, perquè no sé si passa amb gaire altres professions, crec que no, o com a mínim a mi ara no em venen al cap, que un cop una cançó ja té vida i circula, cadascú se la fa seva de la manera que no us podeu ni arribar a imaginar. Amb aquesta cançó la gent ha ballat, s'ha emocionat, i ara tenim, per exemple, el cas recent d'una companya nostra, que la seva mare es diu Lola, ha estat molt malalta, ha estat a l'hospital, malauradament ha acabat morint, i un dels últims records que tindrà aquesta persona feliç amb la seva mare és que li posava el Lola.
2: Sí.
0: I ballaven i s'ho passaven bé a l'hospital.
1: Bueno, ja ens ha dit que celebrarà.
0: Celebrarà.
2: Cal dir que demà ho celebrarà ballant, clar, per ella i per salvar la vida i la seva mare.
0: Quan us expliquen una cosa així, què?
2: No, és que sí, i que hi ha gent que s'ha casat amb aquesta cançó. Sí, és una passada, la veritat. Rebem missatges d'aquest tipus. És que jo li he posat a la meva filla Lola.
1: Però el més fort de les cançons és això, que la gent les interpreta a
0: la seva manera.
1: A la seva manera.
2: I això és meravellós.
1: A mi m'ha passat, Tu en aquesta cançó volies dir això, no? I jo quedar-me en plan... Com? Una reinterpretació del que jo he escrit, que quasi jo ho veig literal, i el que m'està explicant és una metàfora perquè se'n va... I sí, cadascú agafa les cançons i se les fa seves i les interpreta com li convé i com vol. Vull dir que és una mica la màgia de les cançons.
2: I jo més crec que el personatge de Lola és un personatge que és que tots hem de portar una Lola dins nostra. És que és meravellosa. O sigui, és una dona que, sobretot en l'època que va sortir, no hi havia moltes dones cantants, per exemple, que composessin, no? Que componguessin, sinó que era més... Sempre ha sigut un món molt... I és una... Bueno, a mi m'agrada molt, que penso que... Però inclús un home pot portar una Lola dins seu, no? Que busca follón, que... Palante, no? I ja està. És aquesta, és la base.
1: Hi ha un efecte curiós d'aquest retorn, és que de cop jo m'he adonat que Pastora o la Lolo... ja estava impulsant un feminisme que en aquell moment no es parlava, i ara es parla moltíssim del feminisme. I dic, ai, doncs...
0: Sí, perquè l'empoderament és la Lola, l'empoderament.
1: Hi havia una llavor allà...
2: No, però moltes cançons, Si te vas, me quedo solita, sí, i sempre de guasa.
1: Mirona...
2: No, hi ha moltes lletres, Mirona tiene sentido común, es parlava d'una dona així...
0: Pues Mirona. Solita está
2: en casa... Bueno, és que jo vinc d'un patriarcado, O sigui, és així de... Érem tres dones i un home i parlàvem castellà perquè el meu pare era d'Extremadura i totes tres érem catalanes, saps? Que ho fèiem per respecte, sí, però també deies, tio, però estem a Catalunya, no? I, bueno, saps aquestes coses?
0: Sí, sí.
2: Però que no només era això, que això era un patriarcat en totes... Ma mare no currava, estava a casa, cuidava de nosaltres, meu pare era fuster... Però vaig tenir una vida molt guai, una infància superguai, amb un sou de fuster fent comprar un pis. Saps què vull dir? Que ara és impossible, inviable. Sí, sí. Però sí que és veritat que el néixer en aquest entorn... Per exemple, el Caim és tot el contrari. És tot el contrari a mi.
0: Sí, tu, clar, envoltat de germans, etcètera, però, el nom del grup ve que el poseu en homenatge...
1: En homenatge a la mare, sí.
0: A la mare, explico-lo de Pastora, va, ja que hi som.
1: Bueno, perquè just ens va deixar, i érem joves, i el meu germà, doncs, començàvem a escindir-nos una mica del pare, perquè el vam començar acompanyant.
0: Clar, el pare perquè estigui despistat, però seria estar molt despistat, Pau Riba, per això tenim aquí el Caim Riba, que éreu tres en el moment original, no, sí, de Pastora, amb el, sí, Pauet Riba,
1: el Pauet,
0: també.
1: Sí, que el Pauet no és músic, però ell...
2: És més artista que nosaltres.
0: Sí, món creatiu,
1: dimarts. Feia retroprojeccions i una cosa molt, molt artesanal. I jo havia arribat dels Estats Units, i vaig estudiar aquí a les escoles Vittel, i allà vaig apuntar a la banda de l'escola, em vaig comprar una guitarra, de fet vaig aprendre allà, i vaig començar a acompanyar el pare, el Pau i el Pauet, en l'espectacle Revival, i jo vaig muntar algunes bandes, bueno, muntar o integrar-me, que eren un desastre, no? El típic de les bandes que... juvenils. I també era el moment en què van aparèixer Massive Attack, la música trance, el moviment electrònic, i jo a poc a poc vaig decidir fer-me la música a mida, no? Perquè amb les bandes no m'acabava d'entendre. I a partir d'aquí vaig fer un disc que vam anomenar Pastora, en honor o en homenatge a la mare, a la Mercè, que es deia Mercè Pastor, i la seva última parella li deia Pastora, amistosament, no? Carinyosament. I a partir d'allà, doncs, això, vam fer aquest disc, que vam estar movent per Barcelona, Radio Underground, en tots els llocs més emblemàtics de la ciutat, fins que jo vaig arribar a un límit de dir, necessito ajuda com a frontman, em falten braços, no? Perquè havia de controlar samplers, màquines, tocar la guitarra, parlar... I no cantava. Jo en aquest moment no, ni m'ho havia plantejat, i jo vaig dir, Pauet, fem una pausa i buscaré una cantant que m'ajudi. En un principi ell no sabia si per posar veus així i tal, o va venir la Dolo, la que la vaig trobar perquè feia la música d'una obra de teatre i ella estava allà com a actriu. I és que va ser, sí, quasi pim-pam.
2: Primer, no? que vaig anar un dia a casa vostra, que estava el Pauet i tu, que vivíeu per allà al carrer Vinyó, una casa així molt destartalada, ah, sí, però molt gran. I
1: sí,
2: era una passada.
1: Un pis de pintor de un
2: oncle. Sí. Sí. I aleshores ell em va passar com un CD amb tot de bases. I jo no sé, igual vaig estar 2 mesos i vaig trucar i dir que, escolta, crec que hi ha... Que he fet coses, quedem, que... I ell, clar, no sabia molt bé què havia fet. I jo vaig venir a tot de lletres. Sí, vaig venir, jo crec que... Amb Lola no crec que no, però vaig venir amb Mentira, però amb lletres, amb Tornar, saps?
1: Bueno, és que no havíem parlat, clar, a mi el primer que em va sorprendre era un accent...
2: Ah, sí, perquè vaig fer... Perquè jo era actriu i aleshores em sabia... Dic, com... El castellà em sonava com raro, em sentia dir que sembla la de Mecano, no m'agrada. Català tampoc era la meva... Jo sempre m'he expressat millor, però ara ja no, eh? En aquella època sí que m'expressava millor amb castellà, o, no, perquè era com la meva llengua materna, això. Però... I vaig fer aquest accent com per un personatge, perquè per mi era com important ser un personatge, perquè jo era actriu. Jo explicar les meves coses...
1: No me llames, no me llames.
2: No me llames Dolores, llámame Lola. Sí, sí. Mentira, jo me cuento, mentira. Saps? Així com molt vacilona, molt de barri, no?
1: A la discogràfica li diuen, però esto que...
2: Bueno, però jo crec que va tenir molt d'engany.
1: Sí, jo crec que és el que li va donar un punt de...
2: Sí, que era més friqui del que era, no? Era com friqui, no? Era un friquisme... Sí,
0: sí, per dir, mira, muchos tiros pegados i aquestes, sí, coses, ja et quedava bé, ja.

0: Estem aquí al Catalunya Nit repassant aquests 25 anys de Pastora amb aquest nou disc també, prèvia del concert que faran demà i alguns altres, després en parlarem. Clar, heu escollit 10 temes que ja només agafant l'àlbum Pastora, on hi havia Mirona i on hi havia Lola i totes, ja d'allà ja en surten més de 10 de hits, gairebé.
1: És que el primer àlbum, hòstia, és bastant... De fet, és que aquests 25 anys són des d'aquest primer àlbum, perquè sí, Pastora va sorgir abans, començar ells dos. Aleshores, aquest àlbum, jo és que me'l poso i dic, hòstia, però quina... És que és bastant bestial.
0: És bestial.
2: Jo recordo que ens van enviar a Londres un productor, i el productor, que bueno, era especialet, diguéssim.
1: Cameron Jenkins.
2: Que el primer dia ens pugem al taxi o al cotxe, o no sé si ens va venir, i diu, bueno, jo tengo... com va dir, soy bipolar o tengo doble persona, no sé què. És igual, però en definitiva, lo que ell deia, diu, es que mi mujer no me deja, dice que no lo toque demasiado, que lo deje como están las canciones.
0: Ah, clar, perquè...
1: Perquè la maqueta era molt... O sigui, deia, de fet, la veu deia, de Lola...
2: A mi mujer le gusta mucho cómo está la maqueta y tengo prohibido intervenir mucho.
0: Que no se'l carregui, se'l carregui.
2: I clar, ens deixava allà a l'estudi i estàvem treballant a Londres...
1: Va ser una mica fort, sí.
2: Però... podíem estar fent a casa.
1: Sí, tu estaves com que o acabaves de separar o estaves a punt, no recordo molt bé.
2: Sí, no sé, clar, però com que pensava, estic fora.
1: Vam estar 3 mesos i mig, que això és inviable, avui dia estar en un estudi 3 mesos i mig gravant.
2: Bueno, era un...
1: Bueno, sí.
2: Un estudi, però petit.
1: Però teníem piano a casa, que estàvem...
2: Sí, clar. Vam compondre unes cançons.
1: Sí, vam composar, ja. Hasta jo vaig tocar, imagina't.
0: Clar, el món va canviant, suposo, maneres de fer, de produir els discs. Aquí n'heu hagut de triar, bueno, n'heu triat 10 i 10 col·laboracions. Ara, per exemple, aquí de fons tenim el Santi Balmes, a veure si el sentiu. Com heu casat cançons amb artista convidat?
1: Pues la veritat és que abans ho parlàvem, que realment crec que hem encertat amb els... o sigui, que tothom està molt en... molt còmode i en sintonia amb la cançó.
2: Nosaltres teníem...
1: Ens hem temps,
2: vam començar fent un llistat de les que... Pues, teníem 15-16 marcades com a opcionals, no? I quan apareixia un col·laborador pensàvem, quina d'aquestes... No? I n'escollia un parell, com a molt tres, però normalment un parell i li deixàvem triar. I tot, bueno, ha anat sortint de forma orgànica i el que sí que és curiós és que la Lola vam haver d'apretar a fons cap al final perquè no teníem col·laboració amb la Lola, d'aquí que ja teníem la proposta del Miqui Puig, el remix, com a salvaguarda. Però no és...
0: Però per què? Perquè no teníeu clar...
1: Ningú
2: triava Lola.
0: Els hi feia respecte? O...
2: Jo crec que sí.
1: No ho sabem, però que no.
0: Al final l'escollida, la Maria Pelae, que té l'accent que tu volies posar.
2: Correcte, jo vaig al·lucinar quan dic, hòstia, és que l'hem clavat perquè aquesta tia està fent l'accent que toca.
1: Sí, a més que és una cançó que jo, més que cantar, xiueixo, saps? És una cançó que no és... És més d'actriu que de cantant.
2: Que no és molt melòdica.
1: No és molt melòdica, és molt així.
0: I una que pot sorprendre, una que pot sorprendre. Quanta vida en un alfiler. I Marina Rosell.

0: col·laboració amb Marina Rossell, també. A més, heu fet versions de les cançons, és a dir, hi ha gent que pot ser que entri a Pastora, que no us hagués escoltat fa 25 anys, i que ara el primer àlbum que els hi arribi és aquest. També és una manera d'entrar a Pastora, eh? Vull dir que hi haurà els dos camins, suposo, ara.
1: Sí.
0: Com heu treballat els temes? És fer-los més actuals, que no s'assemblin al que era? Com heu treballat?
2: Com que fèiem col·laboracions, primer vam pensar si fer versions, i quan vam decidir que eren col·laboracions, que hi ha una excepció en el disc, però vam dir de mantenir l'essència. Això sí, revisar-les, posar una mica al dia la sonoritat, però intentant no perdre el que és l'essència de la cançó, la forma original. O sigui, no allò donar-li la volta com mitjó, sinó mantenir-ho, però posar-ho al dia. I una altra de les cançons que volíem posar segur i no havíem solventat i quedaven dues setmanes i estàvem apretant al màxim, era Tengo, i vam fer una versió acústica.
0: Tengo ha quedat molt, molt bonica, molt bonica, per això.
1: Sí,
2: que em fa replantejar si no podíem haver fet més, però en aquest cas vam dir, doncs, com que no tenim col·laboració, perquè no aconseguíem contactar o tenir el Dani a l'estudi, farem una versió diferent, acústica, i la vam fer, vam treballar un moment allà a l'estudi i vam dir, va, això, senzill. I va quedar molt bonica i ja la teníem. Aleshores, finalment vam aconseguir tenir el Dani Macaco a l'estudi, però que quedava res, ni una setmana, que havíem d'entregar tot el material. I allà es va fer va haver-hi una mica de màgia, perquè el Dani va costar molt, però quan va arribar a la cabina, d'allà no el traia ningú, i anava demanant coses, de l'aix, ara pon més revers, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, i va sortir una versió, la veritat, que molt especial.
0: Jo l'he notat molt, molt, molt ficada.

0: Quan veieu aquest problema que tenim de trepitjar una cançó és que està funcionant molt bé, no saps ni quan parlar a sobre, i van passant els minuts i has de parlar. És preciosa, crec, aquesta, aquesta versió.
1: És com una poesia.
0: I a més tinc entès que Macaco, Dani Carbonell, va ser important també en Pastora.
1: Molt, sí. Bueno, sí, va ser com nosaltres estàvem aquí, tampoc, jo me recordo que fèiem, que jo era com la mànager del programa. Vull dir que fèiem bolos per aquí i de cop...
2: No surt l'adjectiu, però quan algú t'apadrina, no?
1: Sí, seria apadrinar, sí. Bueno, la veritat és que ell era... Jo vivia amb la seva nòvia, era la meva companya i superamiga a l'època, la meva millor amiga, saps? I llavors ell era el nòvio de la meva companya de pis. I un dia estàvem sopant, que jo pensava que era el Romesco, l'altre dia, crec que no, però bueno, amb un d'on sempre anàvem, i estaven ell i el Juanlu, el d'Ojos, també, i els hi vaig deixar la maqueta, que jo la portava amb un Discman, saps?
2: Discman, toma ja.
0: 15 anys, eh?
1: La portava allà.
2: Que era moderníssim, no? Perquè Walkman ja...
1: Sí, sí, sí. I aleshores ells estaven allà i es van quedar allà escoltant-la i no se la treien i se l'anaven passant els auriculars i de cop el Dani em va dir me la puedo llevar a Madrid mañana que voy a ver a Warner i és que creo que van a flipar i se la van portar i el dia següent em va trucar des de Madrid i em va dir te van a llamar en 10 minuts i tal qual va trucar a Warner Chappell concretament al Santiago de fet Santiago va ser el que va aconseguir també que Dani estigués un altre cop fent la versió d'aquesta versió. Va dir, no voy a llamar immediatamente, ell no puede faltar. Saps? I bueno, que sí, sí, va ser així.
0: Doncs amb Tengo ens hem posat profuns. Ara anirem a una que a mi m'ha fet riure en moments, que trobo que té molt sentit de l'humor i un ritme molt xulo també, amb la Dilla Russa.

0: Hi ha una mica de tot el disc que està molt bé. Qui no tingui les entrades per demà ja hem fet tard. Qui us vulgui venir a veure en directe, com ho podran fer?
1: Hem obert una altra data per a Barcelona, perquè com es van assaurir les entrades així en breu, doncs el 10 de desembre tornem a l'Apolo, a la mateixa sala. I també tenim concert el 20...
2: Sala 1.
1: Bueno, anirem a la sala 1. I tenim concert el 28...
2: A la Badal, no?
1: A la Badal Fest, que és un, aquest concert... És un concert allà enmig, un dijous, que ja sé que és com estrany, però és amb unes bodegues, posta de sol, es marida un vi amb el concert... Té bastanta bona pinta. Ho dic perquè si la gent de cop diu, escolta, doncs agafo el cotxe i m'apropo perquè està a prop de Manresa.
0: Està clar que la gent té ganes de pastora. Això us fa replantejar alguna cosa o què? Ens reactivem?
1: Sí. A veure, la idea quan ens vam fer el cafè...
2: Era
1: tornar.
2: Tornar a veure, seguir com havíem fet. El que passa que havíem de... plantejar-nos com trepitjar el terreny, no?
1: Clar, i... perquè és que el món ha canviat molt. O sigui, a part d'això i també... Hòstia, i la gent, la nostra generació, l'hem de despertar, no? L'hem de...
2: I els d'ara, pues, que tinguin una referència actual, no? I va ser com va sorgir la idea d'aquest disc. Però mentre ja vam començar, ara estem en un altre moment, no? Estem fent els directes, fent la promo...
0: I cançons noves?
2: Ja vam començar, és el que et dic, però ho hem deixat una mica aparcat, però ja tenim una llavor allà posada, amb unes quantes cançons. Normalment el procés de pastora és fer-ne amb...
1: Moltes.
2: Per
1: escollir molt bones.
0: Per escollir bé.
2: Bueno, allò, fer una bona criba, diguéssim.
0: Sí, no? O sigui que hi haurà any 26 i 27 i 28 de pastora. No ens quedarem als 25.
1: Esperem. Sí, home, i amb molta salut, esperem.
0: Clar que sí. Aquí els divendres sempre conversem, com estem fent amb vosaltres, amb gent de l'àmbit cultural, però els fem un parell de preguntes. Sobre... Primera, alguna notícia us ha cridat l'atenció aquesta setmana d'actualitat?
2: A mi la roda de premsa de Florentino.
1: Hòstia. Ja l'he vist.
2: Em sembla ja que és com ja l'eclosió d'aquests valors que està portant, que per mi són els pitjors valors que es poden representar des d'una entitat com el Real Madrid. I ha arribat a un punt que et comença a recordar a quan l'altre que va fer un petó a la Hermoso, com es diu?
0: Sí, el Rubiales.
2: Dius, ui, estem com tenint un déjà vu amb això. Crec que l'etapa Florentino s'hauria d'arribar. Però, bueno, ja saps que aquest home
0: sí.
2: Té més vides que un gat.
0: I molts diners.
2: I si ha convocat eleccions serà perquè sap que ningú les pot guanyar i aquestes coses. Però igualment jo crec que... I si ve el Mourinho ja serà una explosió, allò petarà per algun costat.
0: Doncs sí, com a notícia, déu-n'hi-do, va ser... tothom que estava seguint aquella roda de premsa va quedar una mica sobtat, això segur. I algun pla cultural, a banda del concert de pastora, què em diríeu?
1: Home, aquesta cap de setmana ha passat moltes coses.
2: Sí.
1: Crec que és la nit dels museus.
2: La nit dels museus.
1: Ai, després fa una cosa.
0: El còmic, és veritat.
2: Festes majors.
1: I fa una cosa curiosa, que és el concurs de paelles.
2: Ah, sí?
1: Que jo és que tinc un familiar amb esclerosi múltiple i aquest evento és per donar presència, visibilitat a aquesta malaltia.
0: Molt bé.
1: I per agafar diners també per ajudar a la seva investigació.
0: Que bé. Doncs són els Pastora, Caim, Dolo, gràcies per haver estat aquí, felicitats pels 25 anys, pel nou disc, pel concert, i em quedo amb que no sé quan hi haurà un altre disc de Pastora.
2: Esperem que sí.
1: Esperem que sí.
0: Gràcies, bona nit.
2: Bona nit.

0: Són les 11 i 37 minuts. No 25 anys que han passat molt ràpid, no?
1: Y llegarán tiempos más buenos donde yo pueda tirar.
0: Doncs a veure com han passat 40 anys.

0: Així ha celebrat aquesta nit Sopa de Cabra 40 anys dalt dels escenaris. Concert a la sala Ras Matàs és l'inici també d'una gira per celebrar aquestes 4 dècades de música de Sopa de Cabra. El concert seguit per Barcelona, Marc Ruiz.
1: Sopa de Cabra ha fet tremolar la sala Ras Matàs davant d'un públic endolladíssim. La banda de Gerard Quintana i Josep Tió estan en plena forma, acompanyats per una corista de luxe, Bet Rodergas, i en una sintonia total amb la pista. Arrenquen amb una declaració d'intencions: si et va bé, seguirem endavant sempre canviant, diu la lletra. I el primer impacte arriba de seguida amb El carrer dels Torrats i poc després una cançó que van estrenar aquí, Si et quedes amb mi, una arma d'amor contra tant d'odi, diu Quintana. Aquesta sala és especial per Sopa. I van gravar el Ben Endins, el seu primer disc, en directe, quan encara era la Celeste, i el Bona nit, malparits, un disc que van fer quan pensaven que plegaven. El Boig de la Ciutat torna a encendre la sala, que canta a ple pulmó. És la primera cançó que van escriure a quatre mans, Quintana i Tió, i avui continua sent un himne. Igual que Per no dir res, una cançó que té més de 35 anys i que és completament vigent. O Guerra, la versió de War de Bob Marley.
2: A vegades ens preguntaven per qui feu les cançons, amb quin públic penseu, i semblava molt agosarat, però a vegades responíem, doncs pels que encara no han nascut, sí. I no era tant per transcendir, sinó per pensar en les coses que són constants.
1: Un altre antídot contra la foscor i el pas del temps és Els meus somnis, que fa brillar la cara dels fans i els treu dècades de sobre. I passen els himnes com Mai trobaràs, No tinguis pressa o L'Empordà, la cançó més emblemàtica de Sopa de Cabra, escrita per un company d'institut. Després de 40 anys, Sopa de Cabra ha escrit bona part de la banda sonora de les vides dels seus fans i han donat context a les seves emocions més intenses.

0: Farem un minut i mig de pausa per la publicitat i quan tornem escoltarem una poetessa i encara ens queda un gran actor aquí per parlar amb nosaltres. Fins ara.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
4: L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
2: Aquest diumenge, Anna Nieto, oficial d'enllaç del Programa Mundial d'Aliments...
5: Els diners dels projectes en els que jo he participat mai van al govern.
2: I Sílvia Vilimelis, consultora de la FAO.
5: Per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió.
4: El Programa Mundial d'Aliments és dedicada a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones.
2: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
6: Un món on tothom està de vacances.
7: En creure un món.
6: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antònia Font, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
8: Estic con ella, té un xe de bau, xe de bau, però tan bonau, de xorilla.
1: L'altre barri, amb Blai Mercè.
2: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I va clavar l'espasa arran del cul.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
1: Catalunya Nit.
9: Noche de luna.
1: Les notícies.
9: Noche de viento.
1: Sota la llum de la lluna.
9: Noche de luna, delgada y calor.
1: Amb Manel Elias.
9: Noche de luna.
1: I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 12 de la nit. És divendres i, com sempre, abans de tancar la setmana, ens reservem un espai per posar-hi la mirada de la poetessa i col·laboradora d'aquest programa, Blanca Llum Vidal.
10: 15 de maig i la primavera recula entre dues tristeses diferents i oposades. Una tristesa de ràbia i una tristesa que acull i desperta i que, trenant la memòria dels morts a la vida, aconsegueix que el present no s'ensorri del tot. Potser la tristesa de ràbia és una mena d'escut, un flotador i un antídot urgent. El que cal per afrontar-se amb la massa dels fets que travessen les hores i que s'enganxen al cos i que corralen el cor i que trasbalsen el cap. Notícies així, terribles i soles i alhora una bola que paralitza i ofega. Institucions pervertint la llengua amb una conselleria d'interior que diu que una infiltració policial és una errada operativa. Entrenadors de futbol blindant el masclisme i abonant la mentida de la neutralitat política de l'esport. Aplaudiments a genocides d'abans i d'avui. Viatges a l'altra banda del món, sufragats amb fons públics, per exaltar el despotisme i la infàmia. Altos al foc de mentida i al revés de pacífics. L'assassinat d'una dona i d'una altra, i mitja humanitat sense dret a la nit. La meitat de la població més pobra del món produint només el 10% de les emissions que incendien la Terra. Criatures i fam, racisme, les cases pels rics i un intent diabòlic de destruir l'humanisme. Desquartarà en mil bocins les accions solidàries que existeixen i agiten i de fer-nos pensar que estem sols i que és impossible d'evitar el cataclisme i que per això no cal moure's i que per això, amb un mateix i amb diners, ja n'hi ha prou. L'altra tristesa és la que creen els mots que saben tornar-se un abric i un refugi. Esperança insurgent, un convit a l'acció i una porta d'entrada a la bellesa política, a la pregunta, al pensament i a la calma. Mots com aquests que configuren els versos que escriu Sebastià Alsamora a Sala Augusta, seguit de llengua materna. És l'hivern de 1937. Aleshores, la Sala Augusta no era un cinema, sinó un magatzem de fusta, i es deia Can Mir, perquè era propietat de la família Mir, una família de falangistes. Aquest és un poema de la memòria, i la memòria fa meandres, ja se sap, divaga. Això era el que volia explicar aquí. però després et vas morir. Demano per la llum que pressenties, per la claredat de la fe, perquè la teva llengua em llepi les ferides, bossa fatal, saliva, solitària espelma. Ara demano l'itinerari per on l'esperit divaga.
0: Tres quarts de dotze, no som els únics que treballem de nit. A les rotatives, tot just ara, comença una jornada forta i controlant els diaris i que tot es vagi imprimint com toca. I tenim avui el Raül Cavallol. Bona nit, Raül.
7: Bona nit, Manel.
0: Tens les portades ja?
7: Sí, ja les tinc aquí.
0: Doncs vinga, comencem per l'Ara. Què diu?
7: Doncs mira, l'Ara, el titular que donen demà és el model econòmic català qüestionat. El país es desagna, entre cometes, diuen. L'informe Fènix alerta de la dualitat productiva, indústries d'alt valor afegit i sectors amb sous molt baixos. Diu, l'estudi també denuncia que en 25 anys hi ha hagut un empobriment general i un fre a la productivitat empresarial. La foto principal la dediquen a Trump i a Xi, que avui ja ha marxat Trump de Pequín, i diu, un Trump conciliador diu, marxa de Pequín amb acords comercials sense detallar i proclamant l'interès comú per posar fi a la guerra d'Iran. També destaquen que el govern i Moncloa segellaran els acords amb Esquerra en una comissió bilateral el dimecres que ve. I una crònica d'un periodista d'Ara, que ha estat testimoni de la saturació de serveis i manca de llits a l'Hospital del Mar, i diu, 3 dies i 3 nits a urgències de l'Hospital del Mar.
0: Molt bé, això... i el periòdico?
7: Sí, periòdico, l'edició en català, diu, el carnet només per a cotxes automàtics creix amb l'auge dels elèctrics. Aquesta és l'obertura que donen. També destaquen que Sánchez ja és el segon president de la democràcia amb més dies en el càrrec. Foto principal, la jornada d'ahir al Saló del Còmic, diuen, el còmic asiàtic arrel a Barcelona. També destaquen que les comissaries es reforçaran davant l'allau de peticions per a la regularització. I també comenten el tema de la convocatòria de la comissió bilateral, accelera els pressupostos d'Illa.
0: Molt bé, Raül, que acabi d'anar bé la jornada i bon cap de setmana.
7: Igualment, bona nit.
0: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marc Güell.
11: Sí, podem afegir La Vanguardia cobra amb els Estats Units redoblen la pressió sobre una Cuba a punt del col·lapse. Les fotos destacades són pels candidats andalusos Juanma Moreno del PP i María Jesús Montero del PSOE. Andalusia tanca una campanya adormida, titulen a La Vanguardia. I en aquest diari també entrevisten la consellera d'Educació, Esther Niubó. Destaquen aquestes paraules, hem de reconduir l'atenció als centres educatius. I aquest malestar a les aules és el titular de la portada del Punt Avui, que expliquen que els docents de Catalunya, però també del País Valencià, mantenen la pugna amb els respectius governs.
0: Gràcies, Marc.
11: Bona nit.
0: És l'hora màgica, 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit, 12 minuts i s'acaba el dia i la setmana. Com que ens agrada aprofitar cada minut i cada segon, ho farem molt ben acompanyats avui del nostre oient misteriós que hem tingut aquí a primera fila. Va estudiar el primer curs d'Econòmiques i màsters també a l'Escola de Negocis EADA per posar-se al dia de la cosa comercial i ampliar una petita empresa familiar. Però no tot eren sumes i restes. Els números també li van deixar espai per a les lletres. Llegia Brecht, Sartre,

0: és aquí amb nosaltres. D'entrada, has après alguna cosa avui escoltant aquest informatiu o què?
1: Sí, he après a recuperar el silenci, que costa molt. Jo sóc un parlanxin nat i això d'estar callat tota l'estona que he estat m'ha impressionat a mi mateix, vull dir, però guardo un espai extraordinari.
0: Que bé. Doncs vinga, entrem una mica en matèria. Mm-hmm. Ara explicava que fins als 33 anys tu tenies una vida.
1: Sí.
0: I què passa que et fa a dir, va, intentem això del teatre? Quin és el canvi que hi ha?
1: El no equivocar-me masses vegades, jo crec que és bo tenir errors, però ja portava molts, i llavors permetre'm una segona covardia, perquè el teatre el vaig acaronar de sempre, des dels 7, 8 anys, 9. Així hi ha gent que diu, jo no pensava que seria actor. Jo volia ser actor des dels 7 anys. I llavors, quan em vaig arruïnar, vaig dir, no, ara sí. Els pares m'havien prohibit el teatre perquè no es guanyava la vida la gent, era una mica bohemi. No els hi dono cap culpa, simplement van fer el que els hi tocava per amor als seus fills, però jo, als 33 anys, amb el coixí i al costat de la meva dona, la que és la mare dels meus fills, la meva amiga, en fi, tot ell, tot ella...
0: I que li enviem una abraçada des d'aquí.
1: I que fas molt bé, perquè a més és una fan teva absoluta, llegeix els teus llibres i li encanta la teva personalitat literària.
0: Que bé.
1: I amb ella vam decidir que faríem aquest ofici de comunicar, de parlar, d'estar... Això que tu fas també, però jo amb la lletra apresa, és a dir,
0: sí,
1: amb la memòria.
0: Però mira, precisament jo trobo més fàcil... Clar, això cadascú se sap la seva, eh? Jo trobo molt més fàcil la meva, perquè jo al final, mira, recullo el que passa i ho explico, això que me'n diu un altre, jo vaig fent preguntes i les vaig abocant. En canvi, jo em veuria incapaç de... Però... T'asseguro que crec que no podria dependre'm un text de memòria que duri tanta estona i saber quan he d'entrar i quan no, i estar així amb atenció allà dues o tres hores.
1: Sí, això és més fàcil del que sembla. Tot és com un muscle. El que és difícil és elevar la lletra impresa a categoria d'ésser humà. Això ja és difícil. Llavors, les imatges que va produint cada paraula impresa, el que aprens de cada autor, de saber com era la seva vida, del per què ho havia escrit, etc, etc, de com s'ha interpretat abans, de com està el món, de què puc jo fer perquè la gent interpreti el que vulgui, com diu la Dolo, sí. O sigui, interpreta les cançons com volen, doncs en el teatre també. I això és bonic. Jo vaig fer teatre perquè el món, o sigui, no reflectia les coses que podíem dir des de l'escenari. Avui estic espantat perquè el món fa coses que no ens deixen del tot posar-les a dalt de l'escenari. Sí. Hi ha masses coaccions socials, ètiques, polítiques, psicològiques, psíquiques... O sigui, tot és com una prohibició. Jo vinc d'una generació que es podia permetre equivocar-se i demanar perdó. No fer la guerra, que és molt diferent.
0: I tant. I tant. No sé si quan ara mires enrere, si a l'hora ara d'escollir personatges o què faràs a continuació, mires, ostres, què m'agradaria haver fet que encara no he fet? Com selecciones el que tens per endavant?
1: Una miqueta sí que faig ja això. Penso que hi ha coses que ja no les podré fer, però llavors analitzo molt l'estat de salut, perquè l'edat que un té ja té que valorar si acabarà fent allò que es proposa, i a partir d'aquí, amb aquesta bona voluntat i amb aquesta responsabilitat, intento triar el que vull fer. I ara, per exemple, he triat...
0: Parlem-ne d'aquesta. Quina has triat?
1: Thomas Berger, que és un autor per mi meravellós, i això de la força del costum, que és una de les seves millors obres de teatre, el Ramon Simó m'ha proposat un personatge, Garibaldi, que és com interpretar a Florentino Pérez i a Trump alhora.
0: Ostres, doncs això sí que és un repte, eh? Per exemple, la força del costum, per què creus que és important que avui es pugui veure una obra com aquesta?
1: En primer lloc, perquè penso que és una obra ja contemporània, però clàssica, vull dir, o sigui, en segon lloc, perquè crec que és un teatre de riquesa literària, i en tercer lloc, perquè crec que metafòricament un circ que encara té animals dona molt bé la metàfora

0: que volem expressar de la societat actual, on hi ha uns domadors que ens van dominant com a feres, és a dir, que ens prenen per idiotes, que abusen del poder. Tot això està escrit, però no metafòricament només, és que és una realitat, es veu, i en fi, és a través d'un home que va escriure una cosa que avui en dia encara és representable, i això pues, em dona un cert plaer.
1: Tenim data ja per poder-la veure?
0: Dates exactes no, però sí que sabem que s'estrenarà a Barcelona, que després que anem a temporada alta, això sí que està molt bé, i després farem temporada llarga a Barcelona. Jo calculo que tot això serà entre agost i setembre per poder arribar fins als Nadals i després ja farem la gira oportuna.
1: Doncs aquí ja en parlarem segur, perquè tenim per costum parlar del bon teatre que es va estrenant. I ara aquí, mentre parlàvem tu i jo, que tenim tot de pantalles aquí al davant, ha aparegut l'anunci de la sèrie Pubertat, no?, que arriba a TV3.
0: Sí.
1: També hi tens un paper.
0: Sí, faig el pater patrone, vull dir, el líder de tota una colla de gent. El problema és d'adolescents i està tan ben tractat per la Letícia Dolera, la directora, que val molt la pena veure aquesta sèrie. Vull dir, el meu paper és puntual, però en realitat necessari, perquè hi ha tres generacions, la meva, la dels meus fills i la dels nets. El problema està en els nets i, per tant, visualitzar totes aquestes tres etapes val la pena i està molt ben explicat per la Letícia Dolera.
1: Doncs sortim d'aquí ja, portem dues recomanacions. Deia la presentació, tot i que t'he de dir que no ho sembla, sembla que t'ho digui per dir, però no és així, perquè si no diria una altra cosa i ja estaria, no aparentes l'edat que tens. Se't veu molt bé i amb molta energia, el cap molt clar, t'expliques perfectament, ets capaç de memoritzar un text que jo no memoritzaria.
0: Això encara no ho sé, eh? Ho provaré.
1: Ho intentarem, no, segur que sí. Fins quan et veus tu dalt d'un escenari?
0: Fins que pugui. És a dir, el muscle, el motor actoral, jo no l'he perdut. No m'he dedicat ni a dirigir ni a escriure. He provat coses per veure si podia abandonar el teatre, però no puc. És a dir, el meu motor està... Per estimar, necessito pujar a l'escenari. Em costa molt ja estimar el món, com està la gent, em cansen ja moltes coses, però quan pujo a l'escenari, de 300 a 400 a 500 persones les que hi hagi, com deia Mastroianni, fer l'amor amb tota aquesta gent una hora i mitja o dues és un plaer tan gran que no és substituïble, suposo que només amb la mort, però ja arribarà.
1: O sigui que encara et queden orgies per endavant.
0: Totes les que pugui.
1: Està bé, està bé. Escolta, per acabar, aquesta sí que te l'envejo, veus? Mm. Més, perquè l'altra em faria més respecte. Això de fer doblatge, això sí que ho he... No sé si a l'hora de fer-ne després és bonic o no, però aquesta sí que la trobo molt atractiva, també.
0: És preciós, sí, perquè veus les entranyes d'un actor, o sigui, quan has après de grans dobladors, com l'Arseni Corselles, vull dir, la Elsa Fàbregas, etcètera, etcètera, vull dir, veus les entranyes de l'actor a través dels seus ulls, de la seva paraula, del seu to de veu, de l'idioma, que és una música diferent de cada idioma. I jo he après tot el cine que jo he après, no he anat a cap escola. La meva escola ha sigut el doblatge, per tant li dec tot el que hagi pogut fer amb imatge, haver servit la meva veu a actors.
1: Sabia que amb el Lluís Marco el temps ens passaria volant, però bé, si ens han passat volant 25 anys de Pastora o 40 de Sopa de Cabra, com no ens havia de passar volant més de 10 minutets amb en Lluís Marco? I també tota la setmana, dilluns a les 10, tornarem a ser aquí amb les notícies tan ben pensades com puguem. I quan arribem al fil de la mitjanit, de part de tot l'equip del Catalunya Nit, tornarem a intentar-nos deixar el millor regust que puguem. Aquesta setmana ens acomiadem amb la música de Sílvia Pérez Cruz, això es diu Abissal. I com que ja ens coneixeu, I el nostre caràcter no és així. No ens agrada tenir l'última paraula, la cedim avui a Lluís Marco. Gràcies per haver-nos acompanyat. Micròfon teu, quan tu vulguis.
0: En principi, gràcies a tot l'equip i a tu. I avui me'n vaig molt esperançat de la vaga dels mestres. Ja era hora, està molt bé que reivindiquin millors sous, millors maneres. Els nostres fills necessiten ser educats i aquesta gent està començant a posar una pedreta en el camí perquè no es repeteixin tots els tòpics com Rodalies, com les eleccions andaluses, on encara es parla de a Catalunya no hi quedar-li ni pan, aquests nois, el tram i el gin-gin-gin, aquest pin, vull dir que no saben què fer, però la reunió fins al juny per acabar una guerra no és possible. I com diu la Dolo, la gent que interpreti el que... 3CAT Info.

0: Bona nit, són les 12. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto el foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors, però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
1: Esports. El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el club blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Els comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
2: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández, del PP, creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
6: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, Estem a l'expectativa.
0: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
7: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
0: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
9: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, li està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
8: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
0: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
10: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
11: Mari Carmen!
12: Mari Carmen!
10: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'Estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
13: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
14: És un crit a la Conselleria d'Educació del Govern Valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
10: Portin 5 dies de vaga indefinida. Dilluns, que ja ha convocat una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
0: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
11: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
0: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
12: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
15: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
0: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
16: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
0: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha falegat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
17: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
16: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
17: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
0: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar.
18: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declari nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
19: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
18: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art al 1994.
12: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi hauríem d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
12: 3CAT Info.
0: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. De Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant, entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobriment cobreixen el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
21: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
0: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
22: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
0: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
1: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
0: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
1: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
0: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava a Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
2: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
3: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
2: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa. Hi ha una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
23: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
2: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
0: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Ex-Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: Tive proposta de renovação do Benfica.
5: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
4: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ja ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic, Xavi Pascual, amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán-Girona i el Manresa-Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que a més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón i seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres, el Benvibre 4, Bigas i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. En waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPC de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada. Roma-Mataró, on les matarónines defensen 4 gols a favor. Olympiacos-Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra. I Buliacmeni-Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara de temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste-Atlètic Barceloneta i Zuglo-Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals a la Lliga masculina. Terrassa Atlètic Barceloneta amb els mariners 1-0 al davant i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
0: 3CAT Info.
2: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí. Glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
2: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
3: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
0: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya al dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
7: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
0: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
8: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
9: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu mantenut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
8: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Almau, conseller de la presidència.
10: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
8: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
0: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
11: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
12: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
13: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
11: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
14: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
11: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
15: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
11: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
0: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
16: Tal com ha avançat 3Cat Info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
17: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
16: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
18: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí. El candidat serà dels que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
16: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
19: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
0: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
20: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
21: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
20: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
21: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
20: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
0: Encara en clau internacional us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
22: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois d'Azovstal empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
0: Tot just finalitzat l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nati Adell.
1: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
2: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar. Quan els veïns tenen raó, fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
1: Des de la Plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
3: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que a més és relativament nou ha de conèixer aquesta situació.
1: El bisbat de Vic ha explicat aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
23: El temps.
0: Néstor Gómez.
24: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
25: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
26: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent al carrer fora, no ho entenem, la veritat.
25: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
0: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la planta de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
27: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot

0: nou formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hosteleria, també els cuiners pues, que ja busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
1: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
2: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Així ho avança Unió de Pagesos, que demana a Agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
4: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada del 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
3: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
4: Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat. Si no, tu acabes tenint pèrdues.
3: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UP demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.

0: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cunillé. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Ribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluent.
1: Lluïsa Cunillé va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014 i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
2: També hi ha una lluita important de poder, hi ha un passar comptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
1: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
2: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest viatge de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
3: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho, i lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
1: Un muntatge que ho té tot, text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett, fins al 14 de juny.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Per portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors, no, culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir

0: els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. En l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
3: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
2: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
1: 3CAT Info.
2: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de motor.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
4: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
1: 3CAT Info.
2: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la 30a i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de play-off. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
5: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
2: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon Felix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, vuitena etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aroni Mink, a l'estat de Pensilvània, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
1: 3CAT Info.
2: I en tenis ha quedat interrompuda per la pluja la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4 jocs a 2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en dos sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.
1: Trescat Info.

0: És la una.
1: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto al foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors, però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
0: Esports.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el club blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
0: Trescat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-les enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
4: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
5: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
6: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
7: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, mira, tant de bo, Estem a l'expectativa.
1: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
8: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
1: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
9: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
10: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, i està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
9: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
1: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
11: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions. Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
12: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
13: És un crit a la Conselleria d'Educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
11: Portin 5 dies de vaga indefinida. Dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
1: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
14: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
1: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
15: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
1: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
16: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
1: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha falegat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
17: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
16: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
17: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
1: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar.
18: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declarin nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
19: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
18: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art al 1994.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
20: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
0: 3CAT Info.
1: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. De Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobrir en el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
21: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
1: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
22: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bé, algú es deu veure beneficiat.
1: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
2: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
1: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
2: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
1: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava a Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
3: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
4: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
3: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa. Hi ha una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
23: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
3: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
1: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Ex-Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
5: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ja ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic, Xavi Pascual, amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán-Girona i el Manresa-Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que a més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón i seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres, el Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. Amb Waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPC de Budapest-Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada. Roma-Mataró, on les mataronines defensen 4 gols a favor. Olympiacos-Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra. I Buliacmeni-Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara de temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste-Atlètic Barceloneta i Zuglo-Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals a la Lliga masculina. Terrassa Atlètic Barceloneta amb els mariners 1-0 al davant i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
0: 3CAT Info.
2: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.
0: Són 2:15.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Tobat?
2: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
5: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jessica Albiach demana prioritzar Rodalies.
9: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
10: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
11: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
12: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, i immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
1: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya el dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
13: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
1: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
14: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
15: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
14: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Almau, conseller de la presidència.
16: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros, que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
14: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
1: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
17: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
18: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
19: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
17: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
20: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
17: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
21: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
17: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
1: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
3: Tal com ha avançat 3CAT Info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
4: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
3: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
22: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí. El candidat serà del que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
3: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
23: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
1: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
24: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
25: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
24: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
25: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Sóc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
24: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
1: Encara en clau internacional, us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
26: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois de Sovstal, empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
1: Tot just finalitzat l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nàtia Dell.
0: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
2: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar quan els veïns tenen raó. Fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
0: Des de la Plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
5: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que a més és relativament nou ha de conèixer aquesta situació.
0: El bisbat de Vic ha explicat aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
1: El temps. Néstor Gómez.
6: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
7: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar l'ERO i analitzar bé les dades.
8: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, veníem d'una pandèmia fent rècords de producció, i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica, utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
7: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
1: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la plantada Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
9: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
10: L'inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat i, sobretot, més eficiència.
9: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
10: Passem d'un arròs sec, lo tradicional,

0: agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
2: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindria, que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
1: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
2: Tot això ens afecta als inputs de producció, per tant el preu en teoria hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos el preu ha de ser molt més elevat, si no tu acabes tenint pèrdues.
1: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UP demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.
0: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cuniller. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Ribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluent.
3: Lluïsa Cuniller va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014 i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
4: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passacomptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
3: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
4: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest viatge de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
5: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho, i lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
3: Un muntatge que ho té tot, text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett fins al 14 de juny.
6: 3cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors, no, culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: En David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. En l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit,

0: ha analitzat així el rival Matalassé.
1: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
0: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
0: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina de Poliesportiva parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
3: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
0: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la trentena i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de playoff. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
4: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
0: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon Félix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, vuitena etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aroni Mink, a l'estat de Pensilvània, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
2: 3CAT Info.
0: I en tennis ha quedat interrompuda per la pluja a la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4-2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en dos sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.